Banda Simfònica de l'Ateneu Musical i d'Ensenyament Banda Primitiva de Llíria. Ens ha oferit una interpretació plena de sensibilitat, precisió i matisos. Però la seva participació en el certamen encara no ha acabat. Per a posar el punt i final a la seva participació en el certamen, la Banda Simfònica, la Banda Primitiva de Llíria, dirigida per Pedro Vicente Alamà, va interpretar com a obra lliure de lliure elecció una versió adaptada de la sinfonia número 3 di Apocalipsiche del compositor suís Thomas Tranchel. Tranchel va comprendre esta sinfonia com la tercera entrega del seu cicle sinfònic després de les sinfonies Melancolia i Fond d'Arc un Sererseit, és a dir, sobre la por de la nostra època. L'obra naix d'una reflexió molt personal sobre el món actual i sobre el futur que deixem a les noves generacions. Més que una descripció literal de l'apocalipsi bíblica, el compositor planteja una crítica a la incapacitat de la humanitat per viure en pau i evitar les guerres, la violència i la destrucció. L'obra completa té una duració aproximada de 65 minuts i està estructurada en 5 moviments, precedits per un pròleg amb text del poeta suís Arthur Honegger. En els últims moviments intervé, a més, un cor infantil que representa la veu de les noves generacions interpel·lant als adults sobre el futur del planeta. Per este 137è Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València, la Banda Primitiva de Llíria va interpretar una versió reduïda i autoritzada pel mateix compositor, centrada en els dos primers moviments. Tot i tractar-se d'un arranjament, la música conserva tota la força dramàtica, la riquesa tímbrica i l'enorme exigència tècnica de l'obra original, convertint-se en un magnífic colofó per a una actuació que li va valdre primer premi i menció d'honor de la secció d'honor. Doncs, anem a escoltar.

Quan la música sona així, les paraules s'obren. Excel·lent la primitiva de Llíria, dirigida pel mestre Pedro Vicente Alamà. I amb la interpretació de la Sinfonia número 3 Die Apokalyptische de Thomas Traxel, posem punt i final a l'actuació de la banda sinfònica de l'Ateneu Musical i d'Ensenyament Banda Primitiva de Llíria. Ara donarem pas al butlletí informatiu de les 9 del matí. No se n'aneu, perquè de seguida tornem amb la banda guanyadora del 138è edició del Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València, la Societat Musical Instructiva Santa Cecília de Cullera.

0: Tot el que ens uneix cada dia a la teua ràdio. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
1: En cas d'incendi, mira d'allunyar-te del foc per les zones laterals més desproveïdes de vegetació i camina sempre en cas contrari a la direcció del vent, ja que un canvi en la trajectòria d'este pot fer que el foc t'atrape. Telefona en cas de ser possible al 112 de la Generalitat Valenciana.
2: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'Apunt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
0: La ràdio que batega el teu ritme. Apunt Ràdio, sintonitza amb tu.
3: En Apunt Ràdio, fem banda. La música de la Comunitat Valenciana amb Imma Mateu. Els caps de setmana, fem banda. Apunt Ràdio.
4: Després d'escoltar les últimes notícies, tornem a estar ací amb tots vosaltres. En esta edició especial dedicada a la 138è edició del Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València. Al llarg d'este cap de setmana estem fent un recorregut per les bandes guanyadores de les diferents seccions del certamen, recordant algunes de les interpretacions més destacades d'esta edició. I com ja vos havia anunciat abans de la pausa, ha arribat el moment més esperat del programa. És el torn d'escoltar la banda guanyadora de la secció d'honor d'este 138è Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València. La protagonista d'esta part del programa és la banda sinfònica de la Societat Musical Instructiva Santa Cecília de Cullera, guanyadora de la secció d'honor. La formació dirigida per Marcel Ortega Martí va aconseguir el primer premi i la menció d'honor amb una puntuació de 352 punts, culminant una actuació d'altíssim nivell que va conquistar tant el jurat com el públic assistent al Palau de la Música de València. A continuació, reviurem aquella brillant participació escoltant les obres amb què la banda de Cullera es va proclamar vencedora de la màxima categoria del certamen. Començarem escoltant l'obra de Calfament, el pasdoble Tercio de Quites, del mestre Rafael Talens Pelló. Compost l'any 1994, Tercio de Quites és un pasdoble taurí dedicat a la penya taurina Tercio de Quites de Cullera. El pasdoble destaca pel seu caràcter brillant, elegant i solemne, amb una melodia molt inspirada i una escriptura que combina la força rítmica pròpia del gènere amb la finor i el refinament característics de Rafael Talens. El títol fa referència al Terç de Quites, un dels moments de la lídia en què els toreros auxiliars intervenen per apartar el bou del picador o d'un altre torero, evitant situacions de perill. Esta escena, plena de moviment, valentia i espectacularitat, queda reflectida en una música enèrgica, lluminosa i de gran empenta. Doncs, anem a escoltar ja el pasdoble Tercio de Quites.

Este pasdoble és un clàssic del repertori bandístic. Tercio de Quites és una peça habitual en concerts i certaments i representa a la perfecció l'estil de Rafael Talens, una música directa, comunicativa i escrita amb un profund coneixement de les possibilitats expressives de la banda simfònica. I continuem amb l'actuació de la banda simfònica de la Societat Musical Instructiva Santa Cecília de Cullera, amb la interpretació de l'obra obligada d'este 138è edició del Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València, Resorgir, del compositor valencià Francisco Zacarés. Composta expressament per a este certamen, Resorgir és un motiu d'homenatge a les víctimes, als afectats i als milers de voluntaris que van ajudar en la tràgica dana del 29 d'octubre de 2024. A través de la música, el compositor relata el dolor provocat per la catàstrofe, la solidaritat del poble valencià i la capacitat de renàixer davant l'adversitat. L'obra està estructurada en tres moviments. El primer, amb germanor i solidaritat, descriu l'arribada de la riuada i la resposta immediata dels voluntaris. El segon, laments, in memoriam, és un sentit record a les víctimes, amb un llenguatge íntim i profundament emotiu. Finalment, com el fènix, simbolitza el ressorgiment del poble valencià, la reconstrucció i l'esperança de mirar cap al futur, sense oblidar els que ja no estan. Escoltem ja Resorgir, dirigida pel mestre Marcel Ortega Martí.

Fantàstica la interpretació de la banda sinfònica Santa Cecília de Cullera. Resorgir va convertir el certamen en un emotiu homenatge col·lectiu a través de la música. I arribem al moment culminant de l'actuació de la banda sinfònica de la Societat Musical Instructiva Santa Cecília de Cullera, per a posar el punt i final a la seva participació. La formació dirigida per Marcel Ortega Martí va escollir com a obra lliure elecció la Sinfonia número 3, Aquae Flavie, del compositor valencià Martínez Gallego. Composta l'any 2022, esta sinfonia pren el nom de l'antiga ciutat romana d'Aquae Flavie, l'actual Chaves, al nord de Portugal. A través dels seus moviments, Martínez Gallego proposa un recorregut musical inspirat en la història, el patrimoni i les aigües termals que han donat fama a esta ciutat des de l'època romana. Es tracta d'una obra de gran format i extraordinària exigència tècnica en què el compositor desplega un llenguatge sinfònic contemporani, ric en contrastos, colors i textures sonores. La partitura alterna moments d'una gran energia i espectacularitat amb altres de caràcter més líric i evocador, exigint el màxim nivell de tots els músics de la banda. Escoltem ja la Sinfonia número 3, Aquae Flavie, de Martínez Gallego.

Amb aquesta interpretació, la Societat Musical Instructiva Santa Cecília de Cullera va culminar una actuació memorable que li va valdre el primer premi i la menció d'honor en esta secció d'honor, proclamant-se vencedora de la 138a edició del Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València. I fins així el nostre recorregut per esta 138a edició del certamen. Al llarg d'aquest cap de setmana hem tingut l'oportunitat de reviure les actuacions de les bandes guanyadores de totes les seccions d'un dels certàmens bandístics més prestigiosos del món, gaudint d'interpretacions extraordinàries i d'un repertori de gran qualitat. Gràcies i gràcies per haver-nos acompanyat en esta edició especial de Fem Banda. Esperem que hagueu gaudit tant com nosaltres d'este viatge per la millor música de banda. A l'equip tècnic ha estat Sofia Álvarez i la que vos parla, una servidora, Imma Mateu. Que passeu molt bon diumenge. Vos esperem el pròxim cap de setmana en la nova temporada de Fem Banda. No falteu, que hi ha novetats. Adeu.

0: Acabes d'escoltar la reemissió de Fem Banda.
1: Desconnecta, viu i compartís la vida amb nosaltres. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
2: Quan el dia s'acaba, comença el moment d'analitzar tot el que ha passat, sense embuts, amb rigor, des de la gespa fins als despatxos.
3: Anem directes a la redacció per a conèixer l'última hora de l'entrenament i les declaracions dels protagonistes.
2: Totes les claus de l'esport valencià explicades pels qui millor el coneixen. Cada vesprada, Dani Hermosilla posa ordre a l'actualitat esportiva de la nostra comunitat. Sintonitza Esport Chapunt, de dilluns a divendres, de 8:30 a 9 de la nit.
3: Perquè la informació esportiva no es deté i en esta casa sentim l'esport. T'esperem a Punt Ràdio.
2: A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
4: Acaba el dia i comença el temps per pensar, tranquil·lament. Cultura, ciència, pensament, art, creació... Cada nit obrim una hora per a les preguntes i les converses sense pressa.
1: De 12:30 a 1:30 de la matinada, Reis Juan et convida a un viatge molt lúdic. L'hora de la cultura. Enguany, no et farà falta més. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. Quan la nit cau, les paraules s'apropen. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
5: Estàs a punt de quedar-te fora de cobertura. Donís Salvador.
6: Hola, què tal? Molt bon dia, amics de Punt Ràdio, molt bon dia, amics de Fora de Cobertura. Benvinguts tots al millor còctel de societat, moda, cultura i oci de la Comunitat Valenciana en clau radiofònica. Avui és diumenge 6 de setembre de 2026 i tenim per davant el segon programa de la tercera temporada. Jota González, ¿cómo estás?
7: Muy buenos días, Donís. Buen día de domingo. Qué barbaridad, cómo pasa el tiempo. Parece que fue ayer cuando iniciamos la tercera temporada, ¿verdad? Y ya estamos a domingo. Sí, señor, muy bien.
6: Señor, pues eso, Dani Montesinos, ¿cómo estás?
8: Bon dia, Donís, molt bé, així, encantat bon de tornar a fer-vos així companyia.
6: Ja feia temps que no passaves per l'estudi. Igual també va aparèixer que va ser ahir, però no, en el cas d'este home sí, però... No, ja feia temps i estic molt content de que ens acompanyis avui a altra volta, Dani.
8: Jo també estic molt content, gràcies, Donís.
6: Rubén Mayols, com estàs?
9: Molt bon dia, molt bé, en ganes de xerreta.
6: En ganes de xerreta?
9: A veure si parlem.
6: Estàs... empapat de tot el que ha avançat.
9: Està seguint...
6: La IA,
9: sí.
6: Este estiu.
9: Està seguint prou a prop totes les novetats i avui portem unes quantes.
6: Estem pendents d'elles. Sumari i comencem. La nostra primera convidada del dia serà Gisela, i sabeu, Disney, que ens ha acompanyat a tants i tants i ha sigut banda sonora de tantes infàncies. La tenim així en Fora de Cobertura. Parlarem d'intel·ligència artificial en Rubén Mayols, com acabem de comentar. Tenim nova secció, Dato Mata Relato, Jota.
7: Sí, Donís, la tenemos preparada. Debuta hoy esta sección. Veréis qué chula está.
6: A veure què mos contes. Parlarem també en l'Associació de Familiars d'Alzheimer de València. Tenim un llistat de festes curioses. Si ahir parlarem de les nostres, de la Comunitat Valenciana, parlarem de llistat de festes curioses de tota Espanya. I, companyia de Dani Montesinos, parlem de grans infraestructures i, en particular, del nou Mestalla. Aprofitem per a recordar que ahir, quan va ser l'aniversari del Roig Arena, de l'apertura?
7: Hoy, Donís, 6 de septiembre.
6: Tal día como hoy.
7: Sí, septiembre del año pasado, sí.
6: Mira, una gran infraestructura de la que també parlarem, Dani.
8: Sí, aixina es va reparlar, a veure si tenim sort. I l'estiu que ve podem estar contant que ja tenim un nou estadi i això nou Mestalla finalitzat.
6: Tot això serà acabant en el Plat Valencià del dia, en la primera hora, i en acabant de l'informatiu parlarem en la nostra convidada especial del dia present en l'estudi, Gemma Pallà. Miss Leggings Run estarà en nosaltres. Tindrem la previsió meteorològica i moltes més coses per arribar a les 12, moment en el que donarem pas a punt en tota l'actualitat esportiva de la Comunitat Valenciana. Seguim.
5: Fora de Cobertura,

0: dispersa y llegó para quedarse.
1: Y tanto que sí. Tenemos una cita, Gisela, el sábado 12 de septiembre de 2026 a las 17 horas en el Teatro Olimpia, en la calle San Vicente Mártir, 44 de Valencia. Bueno, mítico Teatro Olimpia, que te voy a decir.
0: Mítico teatro, maravilloso teatro, creo que es una joya que tenéis en Valencia, así que poder estar en esas tablas, la verdad es que es un lujo y me siento muy, muy afortunada.
1: Gracias, Gisela. Cantamos con todos los asistentes el día 12, ¿de acuerdo?
0: Exacto, tenéis que venir, pasarlo bien, desconectar, entrar en un mundo mágico de fantasía y volver a revivir los mayores, la infancia, y los pequeños pues a vivirlo a tope como lo que son, como los chiquitines de la casa.
1: Pura fantasía, el día 12 de septiembre en el Teatro Olimpia, a les 5 de la véspera. Gracias, Gisela, gracias.
0: A vosotros, os esperamos.
2: Estàs escoltant Fora de Cobertura, Donís Salvador.
1: Parlem d'intel·ligència artificial. Serà intel·ligència artificial la veu de Gisela? No, home, no, ja t'he dit jo que no. Ja, absolutament. A més, tenen una cosa els artistes que de veritat canten, que en directe això és un faves contades.
3: Home, això és algo que difícilment va ser possible de substituir per intel·ligència artificial en este cas. Que, per cert, estic molt content de fer de nou la secció d'esta nova temporada, ja que durant l'estiu no tenia molt clar si anava a tornar, entonces li preguntava a la intel·ligència artificial per si havia possibilitat de...
1: I què te dia?
3: Que, home, que Fora de Cobertura és un dels millors programes de la Ràdio Valenciana i que, per supost, que tenim una secció puntera en la intel·ligència artificial que és la millor dels caps de setmana en València.
1: Pues una volta més no s'ha equivocat.
4: Sí, és molt intel·ligent, la intel·ligència
3: artificial. Acertat, I, bueno, pues tenim algunes cosetes importants que comentar, com que, per exemple, la plataforma Hugging Face, que sigue, no sé si se'n recordareu, que varen comentar que una plataforma havia sigut hackejada per una intel·ligència artificial per obtindre resultats d'un dels tests que li feien, pues aquesta plataforma ha sigut comprada per Nvidia, que ara mateixa és l'empresa més valiosa...
1: És que són molt ambiciosos, tio.
3: ...del món, tenia Nvidia, i bueno, l'han comprat per vora 13.000 milions d'euros. Wow. Això és una barbaritat, ja que, perquè se feu una idea, el WhatsApp...
1: Perquè se feu una idea, jo no guanyo tots els mesos, no?
3: Me costa.
1: Perquè se feu una idea.
3: Me costa. El WhatsApp, l'aplicació WhatsApp, a Facebook li va costar 10.000 milions. Fa vora 10 anys o algo més per ahí. I en este cas, esta plataforma que es dedica a guardar models d'intel·ligència artificial, tot el que són datasets, que són els conjunts de datos en els que s'entrena la intel·ligència artificial, ha sigut un total de 13.000 milions de dòlars. Quasi res. Ahí està.
1: No està mal. Quant va costar el nou Mestalla?
5: Pues molt menys. Estarem rondant els... total del projecte 320 milions i l'obra que queda per executar en torno a 140 milions d'euros. O sigui que... jo crec que en lo que se gasten en botelles d'au ja en l'empresa d'Ixa crec que podem fer una altra Mestalla.
3: Perquè se facin l'idea. Després, novetats. Tenim nous models, en este cas d'Anthropic, el Fable 5, que és el nou model que sigue durant 48 hores, el model més punter de... que disponible per a...
1: Val, però està acabat? Està acabat o està a tope?
3: Este, sí, Fable és una versió, diguem, que està com en guardarrails per no trencar bretxes de seguretat, de ciberseguretat, més concretament. Val. Entonces, diguem que és una versió limitada, que és la que arriba al públic general. Mentre que a les 48 hores, OpenAI, empresa de GPT, va anunciar el nou model GPT-6, la versió Astra. Diguem que pues, té diverses... denominacions, està Yuna, que és el model més xiconino, per així a dir-ho, o el menys capaç. Està Yuna, Terra, Sol, i ara introduixen esta nova categoria, que és Astra, i ha trencat un muntó de benchmarks, que se diu, que diguem que són la forma en la que s'evaluen les intel·ligències artificials, i de fet un benchmark que en març d'aquest any estava la intel·ligència artificial resolent el 1% dels problemes, en esta nova intel·ligència artificial ja se resol pràcticament la totalitat. O sigui, en qüestió de res, 5-6 mesos, s'ha quedat obsolet l'examen que li estaven fent a la intel·ligència artificial.
1: De locos, senyores.
3: L'ha comprovat. Així que ja vos dic, el model GPT-6 Astra ja està disponible per a alguns usuaris de pago de OpenAI i, clar, que s'estan preguntant els investigadors en este nou model Astra és Astra on anem a arribar. Anem a continuar en una nova
1: notícia,
3: i és que Tesla, la empresa de cotxes elèctrics d'Elon Musk

0: ha presentat el seu nou model Cybercab, que és un model completament autònom, i és tan autònom que no té ni volant, el cotxe. És un cotxe que conduís completament a soles, és un cotxe que el preu va rondar els 30.000 euros, que sí que va estar disponible per als particulars.
1: En Espanya?
0: En Espanya i Europa sabem que que se regula tot, pues tarda un poc més. Però en aquest cas, per exemple, la competència, que és Waymo, que seria una empresa d'Alphabet, que són els de Google, tenen els cotxes a partir de 100.000 euros. I estos van a costar 30.000 euros, van a estar disponibles per als particulars, i el que se proposa també és que el rato que no l'estigues gastant el podràs alquilar com a taxi, que te vaig a fer faena per ahí, i quan el vaig a necessitar, torna. Ja t'he dit que és un disseny completament futurista, que està, bueno, revolucionant totes les xarxes, tant d'intel·ligència artificial per el model, per el tipus d'aprenentatge que ha gastat, i és que se basa únicament en senyals visuals.
1: Estem arribant, senyors. Estem arribant.
2: Jo en Califòrnia, ahir n'hi ha taxis que ja funcionen autònomament, i la veritat és que dona molta por, perquè tu t'apuges al taxi, vas en l'assento de darrere, i el conductor no està, el volant es meneja, és un poc ahí inquietant anar dins, però així ja és el següent pas, és llevar directament el volant i...
0: I és completament revolucionari perquè s'ha entrenat únicament en visuals i, bueno, en veure i en fer, per així anar a dir-ho. Mentre que els altres estan molt sensoritzats, per això el cost dels altres models és molt més elevat.
1: Jo és que... l'autonomia, val, però que me posen el volant per si acas. Bueno, no sé, per anar mirant, i si veus que és una cosa que no toca, xires. I en un moment donat te donen més seguretat, no sé. Que diu-me loco, però...
0: Bueno, pues al igual que donis, n'hi ha molta gent...
1: Igual estic antiquat, però volen un volant,
0: No sé. És completament... atenible, perquè molta gent està preocupada, perquè diuen que és que no n'hi ha ningú al volant. Per últim, en les escoles de Nova York acaben d'anunciar que van a prohibir l'ús d'intel·ligència artificial als alumnes fins als 14 anys. Ara en tota la toma del cole.
1: En l'escola.
0: En l'escola. Després fora se recomana sempre, diguem, tindre un accés limitat, sí. O pues, com en les pantalles. Perquè diuen que s'està començant a veure un fenomen, i és que quan més utilitzen els xiquets la intel·ligència artificial, menys capacitat tenen, pues, per exemple, per investigar en profunditat sobre algun tema o buscar algo fora de lo que li diu la mateixa intel·ligència artificial.
1: Sí.
0: I no se les ho han limitat als alumnes, sinó que també als mestres, ja que estos no podran gastar intel·ligència artificial per a generar material que vagin a donar en classe. Només ho poden gastar, pues, per exemple, per a organitzar, a lo millor quadrar horaris o cosetes aixina, però que ho van a limitar. Aixina que Nova York és una, diguem, va ser pionera en aplicar aquestes restriccions que, així, de moment, no estan molt clares del tot.
1: A veure, jo crec que en les escoles, d'alguna forma sí que està un poc beta, igual que no te deixaven utilitzar la calculadora quan eres xicotet.
0: Correcte,
1: pues, però... evidentment...
0: Però no és tan fàcil de detectar. O sigui, no és tan fàcil de detectar...
1: En classe, sí.
0: Això és com el que, quan anava a copiar, que s'apuntava, se feia la xulla, no?
1: Sí,
0: pues, n'hi havia gent que tardava més en fer-se la xulla que dius, tio, te ho estudies.
1: Bueno, o...
0: Ja te ho hagués
1: de pres. O de pas te ho estudiaves, no?
0: Exacte, i després no te feia falta ni treure-la, que jo no ho he fet,
1: Però bueno. No, jo tampoc, a mi m'ho han dit. A Dani li ho han dit, també.
2: Jo, lo del bolivic, això era... Jo quan ho veia... El bolivic ahí fet en el compàs, això era massa, tu. La xulleta feta sobre el bolivic, això no ho heu vist mai?
1: Això és arquitectura fina,
0: Això és...
2: Això és enginyeria de precisió.
1: De camins, canals i ports.
2: Tu imagina't ahí el tio en el compàs apuntant-se les xulletes en el bolivic, o sigui que... Però sí que és cert que lo de la IA és una cosa que tenim que controlar, perquè aquests cerebros són massa immaurs i tenen que construir-se correctament des de dins.
1: Pensa igual. Rubén, què hi ha de ChatGPT, Codex.
0: Codex, bueno, Codex és una, diguem, una ferramenta que serveix més concretament per a lo que seria programar, tot el que siga desenvolupar aplicacions, webs, bueno, qualsevol cosa que es puga programar. En este cas, Codex és el model més especialitzat en estos àmbits.
1: Programació,
0: sobretot.
1: Però, al mateix temps, entenc que ha de ser fort en anàlisis.
0: Correcte, al final... Estos models lo que més destaquen és en el tema, com tu has dit, anàlisis, tema matemàtica, tema lògica, són coses molt

0: importants tant, bueno, en qualsevol projecte que es vulgui desenvolupar de principi a final, però molt centrats en la, en la part de, com he dit, desenvolupar el que seria pues, una aplicació, una web, que bueno, pues, fa un temps ens costava prou de temps i prou de diners, i ara pues, qualsevol que tinga còdex i tinga un poc de coneixement, a lo millor en menys d'una setmana té una web molt bona.
1: Còdex o Cloud?
0: O Cloud Code, que seria el, diguem, la competència. I de moment es continua gastant més Cloud Code. Però Codex ahí té un nicho de mercat. També va traure Google un programa molt paregut que se deia Google Anti-Gravity en esta missió, en ajudar a desenvolupar aplicacions informàtiques, i pareix que estan pendents d'actualitzar perquè s'han quedat un poc desfasats. Ara mateixa, diguem que si en primera divisió d'intel·ligència artificial teníem antes a Facebook, teníem a Elon Musk en el seu Grok, teníem també, no sé, estava...
1: Què passa en Grok? Que no se'l sent tampoc ja...
0: Pues que l'empresa que, diguem, que tenia Grok, que és xAI, va ser comprada per SpaceX, que és l'empresa dels els coets d'Elon Musk. Sí. I se va fer esta fusió just abans de que es queda SpaceX a bolsa com una estratègia econòmica, i també lo que es proposa des de l'empresa SpaceX, que és un dels projectes més ambiciosos que s'han plantejat mai per la intel·ligència artificial, és manar els centres d'entrenament a l'espai, perquè ahir no fa tanta calor, no se calfen tant les, diguem, les unitats de les GPUs,
1: de procés,
0: de tots els algoritmes que van ahir corregant, no se calfen tant en l'espai, i podria ser una manera molt barata i a la llarga, si ho aconsegueixen, diguem, més sostenible, de poder entrenar la intel·ligència artificial en grans capacitats de computació. En lloc de ficar-ho en la Terra, ho volen ficar ja en l'espai.
1: En Grok no estem avançant en algunes categories, com per exemple programació.
0: Correcte. Grok s'està quedant més com a ferramenta social. Grok el major ús que té és en Twitter. Un ús...
1: L'actualitat en temps real, no?
0: Sí, actualitat en temps real, i també és un ús molt quotidiani, molt humorístic, se gasta molt per fer memes, per fer, jo què sé, pues, puges la foto d'algú i li vols canviar el moño en Twitter, o coses així. Se gasta molt com pa broma, no s'ha quedat en aquesta part tan, diguem, tan tècnica, tan de nicho, sinó que va més com al gran públic i per a tota la gent. Que, de fet, bueno, sempre que n'hi ha algú que fa alguna tonteria en Grok, diu, Gena, no. Sempre n'hi ha algú que diu, Gena, no, estàs gastant aigua per fer ahí una foto del teu cosí rubio. Entonces, pues això, ahí va. Grok, jo diria que no està seguint el mateix camí, però que no té per què ser el camí equivocat.
1: El que li contesta i li diu, estàs gastant aigua, però estàs gastant recursos, no?
0: Però també estàs
1: gastant
0: aigua.
1: Recursos.
0: Correcte. Això és algo prou interessant que podem parlar el pròxim dia, si voleu.
1: Bueno.
2: Jo vaig sentir també que dient del consum que tenia, simplement donar-li les gràcies a la IA, sí, o a l'Ola, que suposa que...
0: No n'hi havia que dir-li ni per favor, ni bon dia, ni gràcies.
1: A més, parlarem d'això en l'últim programa, i Rubén m'ha donat algunes pautes per a parlar a la IA estalviant recursos i energia. Molt bé. I va ser parlar com els indios.
0: Sí, no? un poc aixina. Sí, que m'ho va contestar la IA. Ja.
1: I li va fer algunes consultes, sí, sí. Molt gracioses. Rubén, alguna coseta més?
0: Hasta sí, la secció d'avui.
1: Gràcies, cavaller.
0: Moltes gràcies.
1: Anem a fer una breu pausa publicitària i tornem ràpidament.
3: Olem a mar. Sonem a festa. Parlem com tu parles. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
4: Este estiu, que el mosquit no te la pegue. Evita l'aigua estancada. Buida sovint els recipients i els plats dels testos. Utilitza repel·lents autoritzats. Instala mosquiteres. Seguis les recomanacions. Cuida la teua salut. Més consells en sam.gba.es. Generalitat Valenciana.
5: En Apunt Ràdio estem d'estrena amb una nova temporada carregada de nous programes i molts continguts per a tots els gustos. Informació, esport, entreteniment, humor, gastronomia, festes i molt més. La teua empresa també pot ser part d'Apunt Ràdio i sintonitzar a milers d'oients cada dia. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa

Fora de cobertura, i l'Associació de Familiars d'Alzheimer de València. Per què parlem avui d'això? Perquè gràcies per recordar. És la campanya en què la FAB agraeix a institucions, empreses i societat civil els 75 anys de col·laboracions i els anima a implicar-se en la campanya del Dia Mundial de l'Alzheimer, que començarà en l'acte més

0: por el ritmo de las castañuelas.
1: Ana, esto... ¿la última de esta magnífica selección?
0: Sí, Donís, tenemos la última, la fiesta del Ojo y la Harina en San Bartolomé de Pinares, en Ávila. Además de las famosas luminarias, donde cruzan caballos sobre hogueras, en diversas fiestas de la zona castellana o cántabra se mantienen batallas de harina de origen ancestral. Un gran ejemplo son las fiestas del harinero o luminarias, donde los vecinos se persiguen por las calles arrojándose sacos enteros de harina hasta quedar totalmente blancos. Que esto es muy similar a lo que hablamos ayer del Sanfarinage.
1: Es similar, ¿sí? Gracias, J. González.
0: Gracias.
1: Seguimos por la cobertura y parte con Daniel Montesinos de grandes infraestructuras de la Comunidad Valenciana y en particular del No Me Estalla.
2: Estás escoltant Fora de Cobertura. Donís Salvador.
1: Daniel Montesinos, el No Me Estalla, que queden mesos, ¿no?
3: Sí, la intenció és acabar aquesta infraestructura per a l'estiu que ve. O sigui, ens queda un anyet, tenim moltíssima faena, estan ara en un treball molt, molt important.
1: Me dona molta pena, eh?
3: Ai, pena per què? Per la faena que tenen, la faena que es queda.
1: No, me dona molta pena pel vell Mestalla.
3: Això t'anava a comentar. Jo m'agradaria la secció parlant d'eix estadi, que se va inaugurar en 1923. L'arquitecte va ser Francisco Almenar Quinzà. És un estadi que té unes actituds molt bones per a l'afició, té molt bona sonoritat interior i sobretot està molt ben col·locat dins de lo que seria la infraestructura urbana assistent per al metro i poder arribar fàcilment.
1: Quan parlem de sonoritat, a què te refereixes? Perquè per a cantar no té una bona sonoritat.
3: Bueno, lo important és que l'afició sentisca i els jugadors que estan baix sentisquen que aquesta afició està apretant. Jo sé que tu has cantat moltes vegades ahir, t'han sentit i han gaudit de tu, però... Però ja t'he dit, és un estadi que està pensat per a jugar al futbol i no per a fer concerts.
1: Absolutament. A veure, com tots els no? Com
3: exacte.
1: Tots els...
4: N'hi ha alguns estadis que fan per a concerts.
1: De futbol. Sí, però parlem d'altre tipus d'infraestructures, no estadis de futbol, no?
3: Sí, l'estadi de futbol és una infraestructura que està oberta i que té... lo que prima ahí és la visualització, o sigui, que tu puguis veure... el camp de futbol des de qualsevol punt de vista i no tant la sonoritat com per exemple podria ser una arena que és molt més xicoteta, no? Com parlarem del Roig Arena, que ahí sí que se pot treballar correctament l'acústica, no? De fet, doneu-se compte del problema que estem tenint en el Bernabéu, bueno, les crítiques que estan havent a nivell vecinal i tal, perquè és molt, molt difícil d'aïllar i acondicionar acústicament estos recintes tan grans. ¿Vale?
1: Claro.
3: Però bueno, tornem a lo que seria el nou Mestalla. El camp, encara que li tinguem molt d'amor al Mestalla actual, pues és una infraestructura que és del 23, té pràcticament més de 100 anys, s'ha quedat ja completament obsoleta.
1: Bueno, la part principal. Sí, es va fer una ampliació...
3: Exacte, s'ha anat renovant, òbviament compleixen totes les normatives de seguretat per a poder jugar, però sí que és cert que no està a l'avantguardia en quant a tot el que un estadi nou pot tindre. No? Entonces, este nou Mestalla, lo que busca, este nou estadi, lo que busca és pues, ficar-lo una altra vegada en lo que seria la list prime, no? La lista primera d'estadis a nivell europeu, per a qualsevol competició europea i internacional.
1: Anem a estar a aquest nivell?
3: Anem realment a estar a aquest nivell, sí, sí.
1: O sigui, estem parlant d'un... un dels millors estadis d'Espanya, home, crec que sí, crec que València ho mereix, a més. València ho mereix la Comunitat Valenciana, però anem a estar a una distància del Bernabéu, per exemple, o anem a estar a una distància del Camp Nou?
3: No anem a estar per damunt d'ells, això és evident. L'esforç econòmic que requereix fer un camp d'aixes dimensions, com el Bernabéu o com el camp del Barça o com el Metropolitano, requereix una inversió econòmica molt forta. Actualment el València, com sabeu, ha sofrit tensions econòmiques molt fortes. És un camp que ha estat 16 anys parat, sense poder acabar-se, i ara lo primordial és acabar, que el camp complisca en totes les normatives per a poder jugar-se qualsevol competició, i a més jo crec que el canvi que li han fet en esta última reconversió, anem a dir-li, per a poder acabar-lo, crec que té que veure més en la nostra tradició mediterrània que no en el camp que estava dissenyat originalment.
1: Per a bé o per a mal?
3: Per a bé, en el meu punt de vista, per a bé. El que s'ha aconseguit és s'ha eliminat tota la pell exterior que tenia el camp inicial i s'han obert una sèrie de terrasses molt paregudes a les que té el Roig Arena. Si recordem, aquestes terrasses que connecten la banda interior i l'exterior, sí, i li donen un caràcter més mediterrani a l'estadi. Per què? Perquè aquestes arenes tancades, aquests estadis tancats, com ja parlarem en el Roig Arena, tenen més que veure en camps en Europa, on fa molt de fred, que no al nostre clima, que és un clima mediterrani, i que permetís gaudir de lo que seria el ambient.

0: el de dins i de fora del camp. Entonces, lo que se van a convertir, ja te dic, són aquestes terrasses que combinen la part interior en la part exterior. N'hi ha una modificació molt, molt forta de lo que són totes les zones de hospitality, restaurants, zones per a fer presentacions de productes, tot lo que té que veure en donar-li a l'estadi una utilització 365 dies a l'any, que és un poc el mateix que buscava el Roig Arena. No a nivell de concert, però sí en totes les sales que té, a nivell comercial, a nivell de restauració, va canviar molt.
1: Creus que el Roig Arena ha sigut inspiració per a aquesta modificació?
0: A veure, l'estudi d'arquitectura que està pilotant això, que és Fenwick & Iribarren Architect, és un estudi de Madrid, té moltíssima experiència, només se dediquen a fer estadis, han fet la renovació de l'Atlètic de han fet el Metropolitano de l'Atlètic de Madrid, han fet el camp de la Real Societat, han fet la modificació del Bernabéu. No crec que aquesta gent que ha tingut que estar pendent d'aquesta influència per part del Roig Arena. Jo crec que ells ja portaven aquesta idea i el tema del pressupost, pues, lo que ha fet ha sigut forçar aquesta idea, però que està ben resolt. O sigui, jo crec que ahir és on hi ha que ficar valor a la bona arquitectura, a la bona enginyeria, que és quan el pressupost està ajustat, el fer algo que vaig a quedar potent i que combine i connecte en la ciutat, que jo crec que això és important.
1: Perquè inicialment el pressupost es preveia major?
0: Sí, molt major. Al final, el conjunt de l'estudi estem parlant que estarà alrededor de 323, com t'ha comentat antes, 323 milions d'euros. Lo que queda d'obra per fer estem rondant els 140 milions, és el que va a faltar, és el que queda. El València ara sí que ha tret un préstamo de 320 i pico milions d'euros, en el qual sabem que va arribar. El 140 seria d'obra, però a banda d'això falten butaques, falten pantalles, falta insonorització, o sigui, tot el que té que veure en infraestructura que no és mobiliari, vestuaris, imagina de tot.
1: L'immoble són 323.
0: Sí, després n'hi ha una punta ahí que crec que són 30 milions d'euros, que són tots els excedents que faltarien de pues, mobiliari,
1: pantalles, barres, exacte. Vidres estarien inclosos?
0: Sí, sí, vidres estan inclosos en el que seria l'obra. Ja t'hi dic, anem, si vols, a comentar un poc, on se n'anem en l'estadi, dates molt ràpides perquè no mos agrada, carregar de datos, però bueno, estem parlant que l'estadi se va anar a 70.000 espectadors, apugem en esta modificació d'obra, apugem de 60.000 a 70.000, estem ficant 10.000 més. Estem parlant que la superfície coberta, que és el més insigne del projecte, va tindre uns 48.000 metres quadrats coberts, per tant, qualsevol persona que estiga sentada no se va a banyar, ¿vale? Tot el que són...
1: En principi,
0: a no ser que caiga la Mundial,
2: que com bufe l'aire.
1: Exactament.
0: Però bueno, en principi ja t'he dit que van a estar cobertes. Tenim 900 places d'aparcament, en total jo crec que és molt positiu. I com mos agrada sempre en esta secció, a mi m'agrada sempre ficar en valor el que seria la enginyeria i l'arquitectura espanyola i sobretot valenciana, de quines són les empreses que estan fent això possible. Com han comentat, l'empresa d'arquitectura que ha dissenyat l'estadi, que té moltíssima experiència, ha fet en estadis en Qatar i demés, és l'estudi de Mark Fenwick, que encara que sona a nom anglès, porta així des de l'any 80, o sigui, ha estudiat així arquitectura i és una persona que està completament integrada, i també Iribarren, que és el soci, i tenen, ells estan única i exclusivament especialitzats en arquitectura esportiva, fer estadis. Qui està construint aquesta infraestructura és FCC Construcció, ¿vale?, el seu departament d'enginyeria industrial, que també tenen moltíssima experiència, han fet l'estadi de l'Espanyol en Iribarren, ja el varen fer, i va obtindre el títol al millor estadi del món. No té res que veure en la dimensió, sinó si està ben resolt les direccions, com se funciona per dins de l'estadi.
1: Bueno, ahí es on anava jo quan te feia la pregunta de si anem a estar al nivell d'estos altres estadis que te posava com a referències.
0: Sí, no en aforo, però sí que és cert que esta gent aporta moltíssima qualitat en quant a la seva experiència en estadis, i s'ha reestudiat tot el que són les circulacions interiors per a que siga molt fàcil accedir. S'han ampliat els passillos, els corredors traseros, per a que la gent pugui arribar superfàcil a les places. N'hi ha una barbaritat de places per a persones de mobilitat reduïda, per a que qualsevol persona pugui gaudir de l'espectacle deportiu. Estem parlant de quasi 430 places per a persones de mobilitat reduïda en grada baixa. I parlem ja d'enginyeries que estan comptant en este projecte. M'agradaria ressaltar la enginyeria d'ací de València, que és la que està portant tot el tema d'instal·lacions, instal·lacions elèctriques, hidràuliques, de tot tipus, tot el que té que veure en instal·lacions. La empresa valenciana Grupotec és la que està liderant este projecte, òbviament apoyant als arquitectes. N'hi ha enginyeries també de caràcter estructural, com M2, que forma part de Bielka, que també és una empresa

0: empresa española. Y en cuanto a lo que sería la construcción, esta semana o estos días has comenzado a elevarse lo que sería la estructura que vas a aportar esta coberta de 40.000 metros cuadrados, que es un ítem espectacular per a vore. S'està elevant en una sèrie de tensors, que són uns cables que jo m'agrapa que la gent ho entenga, estem parlant que seria com si fos una roda de bicicleta. N'hi ha un anell interior, que és l'anell de tracció, i un anell exterior, que és l'anell de compressió. I aquest anell de tracció ara està en terra, ficat en mitjà del camp. Se li han ficat uns cables tensionats en 44 torres i una estructura bestial que pesa 4.800 tonelades, que l'ha fet també una empresa espanyola, Horta Coslada, que està en Galícia. I ara estem en el procés de hissar i d'alçar ixa coberta per a ficar-la i alçar-la al cel de València. I una vegada ja tinguem tensa en ixes cordes, el que anem a fer és ficar-li una coberta de fibra de vidre i tefló blanca que va deixar passar la llum, però ens va protegir de lo que seria la pluja i que podan gaudir d'esta verdadera meravella que va ser el nou estadi del València Club de Futbol.
1: Que guai. La veritat és que encara en xifres pareix que queda lluny, no?
0: Sí, bueno, ja t'he dit que estan treballant ahí fortament, ara estan disposant aixòs 50 pilars de 50 metres d'altura, que són alrededor de 5.000 tonelades en aixòs cables, tenim 20 ascensors, però jo crec que la gent que està ahí, tinc companys que estan en el projecte, que els conec de bona tinta, i ho van a deixar tot per a que l'estiu que ve l'estadi estiga, i jo estic esperançat, molt esperançat, en que siga un estadi que puga comptar per al Mundial de Futbol Espanya-Portugal-Marroc.
1: Ojalá. A veure què passa en tot, a veure què passa en tot.
0: En tot. Jo a la infraestructura, tu ja saps que jo me fique en la infraestructura.
1: Gràcies, Telem Montesinos.
0: Un plaer, com sempre.
1: Un plaer, sempre. A l'altre costat del fil telefònic tenim al senyor Paco Gallego des del restaurant La Plaza Torrent València. Què tal, Paco, com estàs?
2: Hola, buenos días, ¿qué tal?
1: Molt bon dia. Pues, a veure, de bon dia i diumenge esperant la recepta valenciana del dia. De què parlem avui?
2: Pues hoy vamos a hablar de una receta muy valenciana, en concreto vamos a hablar de la titaina, ¿vale? Y una coca de titaina. Nosotros la vamos a elaborar, se elabora en diferentes formatos, como pueden ser en rellenos de empanadillas, de bocatas, incluso de mojar con una buena barra de pan. Nosotros la vamos a ofrecer en lo que es una coca de titaina, ¿vale? Que la titaina es un plato de origen humilde y donde se combinan ingredientes tanto de la huerta como de la mar.
1: Se habla molt de la titaina del Cabañal.
2: Correcto. Sí, ahí es la cuna, aunque su origen viene de toda la zona de poblados marítimos, pero la cuna, como todos bien sabemos, es la cuna de la titaina es el Cabañal.
1: En particular el Cabañal.
2: Sí, correcto.
1: Avant, Paco, continúa, por favor.
2: Sí, voy a explicar un poquito los ingredientes que lleva. Evidentemente, la base de lo que es la titaina es el tomate triturado o rallado, es la base principal para elaborar una buena titaina. Y luego pues lleva también pimiento verde, un poquito de pimiento verde, un poquito de pimiento rojo, la ventresca de atún y unos piñones tostaditos, ¿vale? También, lo que es la titaina, se puede servir también lo que es fría o caliente, dependiendo ya al gusto de cada uno, si se la quiere tomar un poquito más templadita o un poquito más fría, de una temperatura fresca de la nevera, y ya está. Y bueno, al final, poner una buena ventresca, un buen producto de la mar, para darle ese sabor, ese salazón que le da el sabor principal a la titaina, y ya está, y adelante. Y como digo, una buena barra de pan o un buen relleno, y adelante.
1: Salivante, estem així en l'estudi, Paco.
0: Jo me'n vaig a almorzar ja, Paco Torrente. O sea, acabem així i me'n vaig pa callar, que Paco és un fenomeno.
1: Bueno, Paco Gallego, des de Restaurant La Plaza Torrent, València, moltíssimes gràcies.
2: Muy bien, gracias a ti, un saludo, un abrazo.
1: Adéu. La titaina, a més, que, bueno, plat tan d'estiu com d'hivern.
0: Pa tot l'any.
1: Gràcies, Dani Montesinos.
0: Moltes gràcies.
1: Gràcies, Rubén Mayols. Jota González Frey està buscant rebent a la nostra convidada especial del dia, Gemma Pallà, que tindrem en la segona hora de Fora de Cobertura. Ara fem un breu parèntesis per a escoltar el boletín informatiu i tornem.
3: La ràdio que batega el teu ritme. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.

Tot el que és important per a tu, ho és per a nosaltres. Esta és la ràdio de tots a la Comunitat Valenciana. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.

0: Són les 11 i 8 minuts. Seguim en este fort de cobertura de diumenge 6 de setembre de 2026. La nostra convidada especial del dia és periodista, presentadora, corredora, creadora de contingut i des de fa uns mesos ha afegit un altre ofici a la seva llista, i és ser mare. Gemma Pallà, com estàs?
1: Hola, bon dia, molt bé.
0: Benvinguda a Fora de Cobertura.
1: Gràcies, gràcies per convidar-me.
0: Benvinguda a casa, faltaria
1: més. És
0: ma
1: casa, sí.
0: Bueno, com va la vida de criar?
1: La vida de criar, he de dir que els xiquets estan molt a prop d'ací. Estan justament a la cafeteria de punt amb el pare. M'han acompanyat.
0: Molt bé, no?
1: I no estan ací dalt perquè igual entren en antena.
0: Estàs, s'estan fent ja a la vida de les càmeres i tal?
1: Vols que ho provem?
0: No, bueno, a veure, ací càmeres també tenim l'estudi, però bueno, no, però tu els veus televisius o
1: quan ells volen, quan ells volen.
0: Són, sí,
1: perquè
0: són xarraors.
1: Sí, xarraors, ploraors i vaig a dir-ho, cagaors, també.
0: No, a veure, estan en eixa fase, eh?
1: Sí.
0: Estan en eixa fase, clar que sí. Bueno, Gemma Pallà, ens està fent visitar tots els racons de la Comunitat Valenciana sobre rodes.
1: Sí, valencians sobre rodes, tots els dimecres a les 11 de la nit. Teniu tots una cita per a visitar aquests racons que moltes vegades pensem que no hi estan, i estan amagats, i sobre una bicicleta o caminant també es poden descobrir.
0: Què has descobert en esta sèrie?
1: Molts llocs. Mira, de fet, el programa d'esta setmana, que vam recórrer tota la serrania a l'interior de València, jo la desconeixia per complet. Mira que soc alcoiana, visc a València, i jo no havia estat mai a Xulilla, per exemple. A casinos.
0: És que ja sona sot de xera.
1: Sí.
0: Eixa sonaria que borda, eh?
1: Sí, doncs no la havia vista.
0: I
1: com que el programa també m'ha descobert molts jocs a mi, sí.
0: I mos donem compte a voltes, de que fem algunes coses perquè les hem de fer, però dius, che, que bé, no? Que sort que haig tingut que fer això per a trobar-me en esta circumstància. Un raconet per a tu que hagis descobert i que s'ha quedat en tu i que digues així, he de tornar?
1: El acueducte de Peña Cortada. Sabeu on està?
0: No.
1: Doncs apunteu, just està en casinos.
0: Mira,
1: just... No, en casinos no, perdona, que van a matar-me.
2: Ai.
1: Espera, en casinos? Ai, no, en altura. Està en altura. Sí,
0: Castelló.
1: Sí.
0: No, Castelló.
1: No.
0: Altura Castelló?
1: Perdona, doncs estic fent-ho malament.
0: No passa res. Producció, busca'm això, per favor.
1: No, per favor. Aqueducte de Peña Cortada.
0: De Peña Cortada?
1: Sí. Perquè vaig dir en el programa de la Serrania i no pot ser Castelló.
2: Google Maps.
1: Veieu com tinc tants llocs, he visitat tants llocs, on està?
0: No, efectivament, estava sent lo cert.
1: Era casinos.
0: És en la Serrania, però és en Xelva.
1: És en Xelva.
0: No, però bueno, ni tan mal, escolta.
1: Veieu com jo estic, és un aprenentatge constant.
0: Vas a tants pobres, és tanta informació de colp, de forma massiva, que al final dius que, bueno, si és informació massiva, pues bueno, pues

0: tindrà factura, no? Pues estàs buscant la factura d'on és, no? El...
1: No, és molt bonic, perquè vaig arribar a la bicicleta.
0: Era un xiste molt roïn, ho reconec, ho sabia, però bueno, t'hi vaig a...
2: A mi m'ha agradat.
0: Arribaràs en la bicicleta.
1: Sí, pots arribar en bicicleta, l'has de deixar a baix i després tens un tram que has d'anar caminant i pots anar també en família. He d'anar quan els meus xiquets ja tinguin 3 anyets, perquè si no és un poc perillós, i això era un antic aqueducte que ara s'han col·locat passarel·les perquè puguem anar cap allí, i vas entre la muntanya, per dins de la muntanya, i hi ha forats i veus tot el paisatge, és molt bonic, ho recomano.
0: Gemma, no és casualitat que tu facis un programa de descobrir la Comunitat Valenciana sobre rodes, perquè tu estàs molt lligat al deport.
1: Sí, no tant sobre rodes, perquè si ens segueixen a les meues xarxes...
0: Miss Leggings Run.
1: Miss Leggings Run, el run, que vol dir que soc runner, soc corredora, però m'agrada molt anar en bicicleta. Jo en València em menege en bicicleta, si se n'anem de viatge a qualsevol lloc, si podem fer alguna ruta en bicicleta. Aleshores, jo soc cicloturista i era el programa perfecte, i jo ho dic, jo no soc pro, però... Estic segura que em fareu esta pregunta. Tu t'has fet totes les rutes? Que me la fareu a mi, no?
0: A veure, t'has fet totes les rutes?
1: Pràcticament sí.
0: De veritat?
1: Sí.
0: Perquè lo de la serrania, això pica, que hi ha despuxetes,
1: sí. A veure, sencera tota, seria inviable, més que respecte al temps de producció. Però quan he agarrat la bicicleta i m'han dit, puja a aquest portet un tram... Fes-ho, ho ha fet. I has d'estar preparada. Has de tindre preparació física.
0: Sí, però bueno, i també has aprofitat per aixir a córrer, per aixir...
1: No podia, i vos diré per què. Perquè l'equip de gravació es quedava en el lloc on gravàvem i jo sempre me'n tornava. Aleshores era inviable per temps, perquè molts ho feien. S'alçàvem prompte, corríem i després gravàvem. M'hauria agradat,
0: Quin lloc t'ha costat més de gravar? Quin capítol t'ha costat més?
1: Mira, el camí del peix. El camí del peix que arranca en la vila i acaba en Alcoi.
0: Però per dur per dur
1: a l'hora de pujar els ports, perquè estem parlant del port de Beniarrés, que forma part de la Volta Ciclista, és un dels territoris que és molt sovint apareix i hi ha molta dificultat, 1.025 metres d'altitud, és prou exigent, i per això és el que ens agradava a nosaltres, no? Mostrar diferents opcions per a tot tipus de ciclistes. I a nivell de logística he de dir que quan ens tocava anar-se'n a la zona de Castelló, perquè havia de portar tota la família darrere,
0: lo que tiene, ¿no?
1: Per a poder fer les gravacions, i sí que eren els capítols que estava més cansada.
0: Miss Leggings Run va començar com un projecte personal, sí, no? Però que va pujar com l'espuma, i ara quants seguidors tens en redes socials?
1: No va pujar com espuma, t'ho diré. No, 124.000 seguidors.
0: Això va...
1: Sí, però... No,
0: poc a poc, vols dir, no?
1: Poc a poc, sí. Jo penso que sigo com una formigueta, que poc a poc, que no he tingut un boom.
0: Bueno, però això parla millor de tu, perquè al final és una persistència, una perseverància, pujar contingut, i que no te canses perquè veges que no funciona com... O com no li funciona a altra gent. Que no sé si era el teu objectiu, al final, el convertir-te en divulgadora en redes socials, no?
1: Per a res. De fet, el projecte va néixer per avorriment, perquè estava en l'atur i necessitava fer coses, i com m'agradava escriure, i en aquell moment el tema del blog era el que es feia, vaig buscar quins continguts m'agradaven, i com jo sempre havia corregut de menuda i el món de la moda ho havia descobert d'alguna manera, vaig dir, anem a combinar aquestes dues coses. I com
0: Miss Leggings, sí, Run, és que és molt curiós, eh?
1: Vols que t'expliqui el perquè?
0: Per favor.
1: Sí. En aquella època els blogs gastaven paraules de roba, no? I pues, que si tous, que si my peep tous, no sé si la coneixeu, bueno, blogs de referència, no? Gastaven pues, noms de roba en anglès. I vas començar a fer-me una llista de noms de roba en anglès, no? Com així, com que sonaria millor. I van aparèixer leggings, i en aquella època es duien molt els leggings. I vas pensar, uau, leggings per a córrer i leggings per al dia a dia, no? Perquè volia combinar aquestes dues parts.
0: Molt versàtil.
1: No m'agradaven res els leggings, em sentaven fatal. O sigui, no m'agradava res, no portava leggings.
0: Pues...
1: I vas dir, no em sé molt identificada, però, bueno, mola la paraula. Sí, sí.
2: Queda bé, te gancho.
1: Li vaig posar el Miss davant per tema de...

0: de femení, no? Donar-li la part més femenina. I el ran.
1: Perquè anava a ser de ran. Una obvietat.
0: Sí. Miss Leggings ran. Llarg, ho reconec, amb tres Gs, que moltes vegades s'enganyen. Ho vau posar bé, ho vau posar bé.
2: Leggings en tres?
0: Leggings, sí. En anglès, correctament s'escriu leggings.
2: En tres Gs?
0: En tres, sí. En tres Gs, sí.
2: La mare que va...
0: Per això reconec que és un nom complexe. Pues, no és molt comercial, no?
2: A veure, xurar, que eren dos...
0: Doncs mira, una cosa fet,
2: també... Que també etiquetat, no, també etiquetat d'Instagram i n'hem posat tres?
0: Sí, perquè el meu nom està...
2: Perquè és automàtic, perquè és automàtic, perquè si no...
3: L'autocorrector, Laia. Ajuda't ahí.
2: De veritat que sí. Bueno, i Gemma Pallà comença a recórrer la Comunitat Valenciana, es troba en certes vicissituds, pues perquè, a veure, una d'elles és conciliar la faena i la família. Perquè arriba tot en vamos, en el moment de a pleno apogeo, no?
0: Sí, en agost em criden per telèfon, em proposen el projecte i jo dic, espera, tu creus que jo estic ara pensant en tornar a treballar? Perquè la meua, el meu permís de maternitat acabava en novembre. I em diuen, perfecte! Com que perfecte? En novembre arrenquem les gravacions.
3: Fantàstic.
0: Aleshores vam encaixar en casa que clar, el meu permís de maternitat amb el meu home... doncs encaixarà tot perfecte perquè jo poguera fer el projecte, perquè si no haguera sigut inviable. Quan jo vaig tornar a fer feina, el papà s'agarrava el permís de paternitat.
2: Se puc conjugar perfectament.
0: Sí, en este cas així bé. Si sí, però, no haguera pogut ser.
2: Però,
0: no,
2: evidentment, però bueno, tot això, la cosa ha sigut...
0: Ha sigut complexa. Des de la complexitat he intentat fer-ho fàcil. Jo sóc alcoiana, tinc casa al Coi, casa dels meus pares, quan gravàvem tota la zona d'Alacant. La sede familiar se n'anava al Coi. Quan gravàvem tota la zona de la Marina, el meu home és de Pego, se n'anàvem a Pego o a Dénia, que tenim un apartament allí.
2: Ni tan mal, no?
0: I per això deia, zona de Castelló, no tenim casa, que haguera estat molt bé, no? I ja se n'anava tota la família darrere i dormíem amb l'equip, que és algo que jo m'ha perdut, perquè jo tots els dies tornava a casa.
2: Bueno...
0: Però ha pogut viure aquestes dues o tres setmanes de gravació per Castelló i s'ambienta amb l'equip.
2: Ah, molt bé. Eres una referència per a moltes joves i xiquetes que volen ser creadores de contingut. Eres una referència.
0: No
2: ho sé. No, sí, bueno, és
3: una obvietat. Pregunta.
2: És una obvietat, no, és una afirmació, absolutament. Però això no, tampoc és una cosa tan senzilla i vaig a gravar-me dos vídeos i a facturar, no? Com Shakira.
0: No, no? De fet, quan em diuen ai, m'agradaria fer el que tu fas, i la meva pregunta després, què t'agradaria ser? No, m'agradaria ser influencer. No, però què t'agradaria fer? Què és el que t'agrada fer? Perquè, com havíem dit abans, el meu objectiu no era ser creadora de contingut d'influencer. El meu objectiu era que les xarxes socials foren com una plataforma per a mi per a comunicar i jo també a aprendre. En el meu cas, jo sé que creo un contingut sobre running, esport i comunique això. Però busca el que tu vols ser. Eres arquitecte, eres enginyer, eres físic, eres perruquer. El que tu, busca't un ofici que se te doni bé i després influència la gent. Jo crec que això és el verdader influenciador.
2: T'han conegut en els pobles quan t'has arribat
0: no.
2: al poble X?
0: No, de veritat que no.
2: No t'han conegut.
0: No.
2: Bueno, perquè no estàvem... No compartim matèria i interessos. Vale, no passa res.
0: No, però és així. O sigui, no vaig a dir-te...
2: Efectivament, però sí que t'hauràs trobat històries curioses.
0: Sí.
2: Com per exemple...
0: Mireu, la història de... d'una família amb un restaurant, que abans no era un restaurant, era una casa familiar i que amb el temps, per el Covid, van intentar invertir en aquesta casa i fer-la pues, ja un restaurant i també fan events. Doncs en aquesta família l'home doncs, patís la malaltia de càncer, no? I al final dones compte d'aquesta passió, d'aquestes ganes i d'aquestes ulls de dir és que jo sols vull viure. I és que estem gravant i no sabem què és el que passarà el dia demà. Estic contant-ho i estic avorronant-me, però perquè he estat tan a prop d'eixes persones i m'he sentit una més i s'han obert, no?, en mi, i que bonic és. I gràcies a haver anat allí, haver descobert aquesta història, que ojalà no haguera sigut aquesta història, no? Mm. Però i per què no podem donar veu, no?, també a totes aquestes circumstàncies i sa lluita i aquestes dificultats que moltes voltes es troben per a dur endavant un negoci en les situacions que conviuen. I altres, pues, més... No podíem dir-te, una dona de 96 anys, Filomena. Ai, la senyora Filomena. Si m'escolta, Filomena. Em va ensenyar a fer llata amb tota la colla de dones ahí en Castelló. Em vaig assentar amb elles, a la fresca, en la cadireta, a fer llata, que per cert, se me dona fatal.
2: Però això és... això és otro nivell, no?
0: Sí.
2: Vull dir, és absolutament disruptiu en la teua vida normal.
0: No ho haguera fet?
2: No, clar que no.
0: No.
2: Però que són coses que de repente fas una cosa que per a tu està totalment d'una altra època, però que ho vius i dius, che, que bonic haver viscut això, no?
0: I sabeu què és el que pensava mentre estava jo parlant amb Filomena? És que pot ser ma abuela. Ma abuela té 95 anys.
2: Wow.
0: I aquests moments, ma abuela feia ganxo, punt de ganxo. I jo no ha fet punt de ganxo, ma abuela. Ai, per què no ho ha fet, no? I et fa pensar.
2: I ara, a dia d'avui, ja ho has fet?
0: No ho ha fet. No ho ha fet.
2: N'hi ha que fer-ho,
0: N'hi ha que fer-ho. N'hi ha que fer-ho. Sí, sí, però això que et fa un poc com remou per dins, no? Totes aquestes circumstàncies que tots tenim a casa.
2: Bueno, però també t'ha fet donar-te compte de coses.
0: Sí.
2: I que encara estàs en temps de fer-les. Tenim el Consell d'Experts, Gemma, que vol participar d'esta entrevista. Per cert, probablement tingués a dos futurs consellers d'experts consell d'experts de fora de cobertura en la cafeteria de Punta Armateixa, val? Per lo que te vas a trobar. Primera pregunta del consell d'experts de fora de cobertura per a Gemma Pallà.
4: Bon dia, Gemma. Si estàs fent valencià sobre rodes i se punxa una roda, s'acaba el programa?
2: Mm-hmm. Claro, és que imagina't. Mm-hmm.
0: Es va punxar la roda. Bueno, no es va punxar la roda. Em vaig trencar el plat. Mira que això és complicat.
2: Trencar-se el plat?
0: Sí, sí, sí, sí. Això és complicadíssim.
2: Wow.
0: Però perquè sóc una bruta, canviem les marxes i ja el director de Gemma... Pam. Això és la meva inexperiència, no? Com a cicloturista vaig ahí... Com...
2: Eres més de bici de cistelleta, no?
0: Sí, sí. I per, com li diuen al xiquet?
5: Xiqueta.
0: Natàlia. Natàlia, continua, perquè, com sabeu, Valencià sobre rodes recorre molts pobles i en els pobles hi ha tallers de bicicleta i com hem conegut a tanta gent vinculada al món de la bicicleta, van cridar per telèfon justament en el poble, coneixíem a un mecànic i ens va arreglar la bicicleta.
2: Perquè lo d'una bici de reserva, per si acas, no...
0: Mira, no. Un poquet més... Igual estaria bé per a signar una segona temporada. Deixem-ho ahí.
2: En l'aire, molt bé. Segona pregunta del Consell d'Experts de Fora de Cobertura per a Gemma Pallà.
6: Hola, Gemma. Digues la veritat. T'has recorregut la comunitat en bici o quan no miraven pujaves al cotxe?
0: Això m'havia adelantat jo, m'havia avançat. Hi ha hagut un poquet de tot. Ha hagut un poquet de tot. Direm que teníem una altra companya en el recorregut. Ho deixa ahí? Que tenia quatre rodes.
2: La furgo se diu, no?
0: Puja, no ho dic, no ho diré jo.
2: Pujava la bici també, no?
0: Sí, pujàvem tots.
2: Perquè no la nugaves ahí al... Està clar. A veure, era...
0: A nivell de logística, penseu que un programa, per a gravar tot un programa, necessitem una setmana i hem de recórrer, perquè hem recorregut cada una de les rutes, però havíem d'entrevistar a la gent, quadrar entrevistes, i és complex fer tota la ruta.
2: Imagina que està l'equip esperant i comencem, no? És que està la part baixa del port.
0: Ho estic fent-me ahir l'esmorzaret i encara no arribem.
2: Sí, perquè si hi ha ruta, hi ha esmorzaret.
0: Totalment.
2: I això és un fet.
0: Sí.
2: Això és un fet. Tercera pregunta del Consell d'Experts de Fora de Cobertura per a Gemma Pallà.
7: Bon dia, Gemma. Si en una carrera arribes última, també puges la foto a Instagram?
0: Sí.
2: Sí.
0: Sí, és que de les primeres no arriba. I si no, no pujaria cap foto. Sí, el que importa és participar. Pensem que com a corredora, totes les carreres populars, és que si no, no tindrien cap sentit, no?
2: Però tu has corregut molt a tope, eh?
0: He corregut, sí. He tingut temporades que anava més forta, temporades que no. Però és que competim contra nosaltres mateixos, no? I no tindria ningun sentit. I jo ho dic, jo no em dedique a... Jo no sóc atleta d'elit. Però n'hi ha que pujar la foto, acabem els últims, quan estem entrenant, perquè el procés també és important. No ens oblidem.
2: Lo que canvia és el peu de foto, no?
0: Sí.
2: Vull dir, si arribes l'últim, Si arribes el primer i dic, que bé, he guanyat la carrera. Si arribes l'últim i dic, una carrera molt bonica, la que em puc disfrutar avui. No?
3: L'important és participar.
2: L'important
0: és participar, sí. Bueno, es nota que quan fas un ritme bo, un temps bo, es nota la efusivitat i dius, uau, que bé que ha estat. I quan no estàs contenta en tu mateix, doncs igual el text que canvia. Però també n'hi ha que pujar aquestes fotos, crec.
2: Un dia parlarem de la meva participació en el València Triatlón.
5: O mejor no, eh?
0: Això no ho vull contar, sí?
2: O millor no parlar... No ho sé, ja ho veurem. Quarta pregunta del Consell d'Experts de Fora de Cobertura per a Gemma Pallà.
8: Hola, Gemma. Què mola més, córrer o anar en bici?
2: Clar, perquè ara que t'has destapat...
0: Estic pensant-me, o això és una bona senyal, això vol dir que la bicicleta m'ha enganxat. M'ha enganxat. Encara de dir que córrer és un esport que forma ja més part de mi, és més habitual que és que córrer, perquè la bicicleta necessites molt de temps. I ara, en dos xiquets, temps no en tinc. Això és la meva resposta.
2: Per què necessites molt de temps?
0: En bicicleta. Sí. Tu te vas a córrer i en una horeta ja pots tindre-ho fet. En bicicleta, les 3 hores.
2: En bicicleta, vull dir, va...
0: A veure, referir si te'n vols... Ja, però estic parlant de...
2: Una ruta concreta.
0: Una ruta o dos hores. Sí. I si no, el papà diria, ja està bé, no?
2: Quinta i última pregunta del Consell d'Experts de Fora de Cobertura per a Gemma Pallà.
9: Bon dia, Gemma. Per què els majors pagueu diners per apuntar-vos a una carrera si podeu córrer gratis per el carrer?
2: Claro, és que...
0: Molt bona pregunta.
2: És que, clar.
5: És verdad.
2: És que, clar...
0: I els xiquets no paguen, com fan carrers de xiquets? O sí, o no?
2: Jo crec que no.
0: No sé. Perquè estem un poc bojos.
2: I si paguen, no ho paguen ells.
0: No ho paguen ells, ho paguen espai. Aleshores, ells saben que corren gratis.
2: Sí.
0: Doncs la meva resposta és perquè volem tindre un dorsal i fer-se la foto en el
5: postureo.
0: Dorsal.
5: Postureo, sí. No? Que viene
2: i la camiseta de la carrera.
0: Claro, exacto, també. Exacto. Ja està. Que quede constància de que hem fet la cursa.
2: Ese moment en què arribes i tens un poal sencer de camisetes i que dius, és que no me les puc posar totes. No?
0: Sí, però l'agafes, la continues agafant.
2: Clar que sí.
0: De pijama. Està pagat.
2: Aquesta és la prova que demostra que tu...
3: Pa dormir.
2: No. O també. Però bueno, el Consell d'Experts ni tan mal, no?
0: M'ha encantat.
2: Tens a dos potencials membres del Consell d'Experts ahí?
5: Sí, jo crec que sí.
0: Sí.
5: Ahí en la cafeteria.
0: Sí,
5: no?
0: Ahí en la cafeteria estan.
2: Si són parlaors, jo crec que sí, no?
0: De moment, si xerren a la seva manera.
2: Bueno, ahí ho deixem. Aplaudiment per la Consell d'Experts, per favor. Aplaudiment per a ells, clar que sí.
5: Bravo.
0: Que bons.
2: Ens acompanya Joan Carles Fortià. Com estàs, Joan Carles?
10: Hola, què tal, com estem?
2: Com va anar l'estiu?
10: Molt bé, ha anat molt bé. També imagina que vosaltres també. Volia preguntar-li a Gemma si miràvem la previsió abans d'eixir o no.
0: Mira, no. Això ho faig molt malament.
2: No me digues.
0: No me digues.
10: Això és de veres?
0: De veres. I sóc de les que m'agrada veure els amaneixers. I clar, moltes vegades m'ha quedat sense veure'l. Per què? Perquè està...
10: Però no mires per res ni per veure la direcció del vent.
0: No.
10: Jo me'n recordo, jo quan anessi en bici, jo canviava la meva ruta per tornar sempre amb el vent a favor.
5: Que bueno.
0: Oi. Per això soc més runner que ciclista, allà queda clar.
2: Sí, però... I si vos plou quan aneu a gravar, és que, clar, és que, vull anar a fer la ruta d'altura, per exemple.
0: Sí, vale? Però això ho mirava producció.
2: Que no és la meva.
10: Això ja vosaltres que ho miren. No, jo me referia a ella quan és normal a córrer o tal.
0: Jo miro, m'assome i dic, mira, plou, tinc l'excusa per anar a córrer.
10: Jo tenia amics del País Basc que diuen, és que no sé ni per què mireu, però apareixera, clar, és que diu, aixina, vosaltres sou un poquet planeret del nord, que exigen, que plou. Bé, que no plou, també.
0: Sí, així a la mínima ja diem, mira, tinc l'excusa per a no ixir a córrer, perquè està
2: ja, en aquest
0: país que va ploure.
2: I aquest meme que diu, anava a ixir a córrer, però aquest núvol, i està tot el cel ras i un núvolet, i anava a ixir, però aquest núvol m'ha donat mala espina.
10: És molt bo, és un meme molt meteorològic, està molt bé.
2: És molt bo, eh?
10: Sí, sí, és molt bo.
2: L'he utilitzat un parell de voltes, però... Com em posa, però bueno...
10: No, home, que ja dius que la previsió és important per saber el que te pots trobar, saps? Que fas la ruta i dius... Ai, mira, te pilla la tronada si fas alguna cosa de muntanya o algo. O sea, de vegades és interessant saber
0: on te... És interessant i per seguretat,
10: on te pots, on te pots clavar.
2: Me pareix molt important per a mi que per la ruta del colesterol, pues no, perquè estàs, com a molt, estàs a 4 km de casa i és en línia recta, tornes i, a veure, i si te banyes un poquet, pues tampoc passa res, que no me'n vaig entrar. I si me'n entre, pues tampoc passa res. Però que la qüestió és que lo de tornar en el vent a favor en bici, això és molt pro, eh? Això és molt pro, això.
10: Home, jo me'n recordo que de vegades eixien de matí o de vespre i com eixien moltes vegades abans, és que clar, la gent ja no ho recorda, però hi hagué un moment en què la B30 no hi havia cotxes en una part de la B30. Estem parlant del llit nou del Túria. I llavors la gent que vivia en els pobles al costat, en la rodalia, entre Paterna, Manises, Quart de Poblet, utilitzaven aquesta via per anar a Pinedo, per una carretera de 10 quilòmetres en la que no hi havia trànsit, i anaven i tornaven. I allò era un espectacle, els pilots que hi havia de ciclistes. Això la gent ja no ho recorda, però existia uns anys en els que hi havia un tros de la B30. I llavors el que fèiem, eixíem. Si quan arranca la brisa està a partir de les 12 a la 1, t'esperaves un poquet, i si és contra brisa, i ja tornaves a favor de brisa. Si és de matí, al contrari, depèn d'on isqueres, t'interessava la brisa, vent que entrava de la mar, i per tant, luego tornaves en la brisa i venies com un campió, o sigui, venies espentat que dius, arribes a casa fortet. Quan va al contrari, si arribes a casa contra vent, dius... Pues,
0: ja la foto no te la fas, eh?
10: Arribes contra vent, és que... Però bueno, és, hi ha una
2: època... Qué bo, tío.
10: Una cosa que... Mira, quan estava parlant també del xiquet este que ha fet la pregunta de, la, de per què pagar, bé, és veritat que ara... Lo de les carreres, potser s'ha destarifat els preus en algunes carreres, però jo que he fet molts carrers fa molts anys, organitzar-les també costa una barbaritat.
0: També.
10: És veritat que al xiquet li diria, los xiquet, pels nanos no, però per tallar carreteres, trobar gent, organitzar la logística, és un diners.
2: Les
10: I clar,
2: calles,
10: és una llàstima.
2: Els arcos, els xips...
10: Entonces, al final, sí, cal pagar... I és veritat que potser el millor els diners ara teix el quilòmetre a més d'un euro.
0: Sí, igual els preus seran anar de mare, sí.
10: Jo crec que ahir sí que la inflació de les... Però que ahir hauria de parlar algú dels que fa organitza això. Perquè, clar, ara teixen a més d'euro per quilòmetre algunes...
2: Compra que després tisca núvol, no?
10: Bé, no, però no te dic una cosa. Dies com... Situacions com les que tenim ara, agrairíem que estiguera núvol. Sí. Que és un altre tema també interessant, un meló, per a obrir per les carreres de l'estiu l'horari de les carreres. Perquè tu les carreres d'adults tens a les 7:30 a 8, voltes a peu, estic parlant, i els nanos comencen a les 6 moltes vegades. I ja hi ha alguns nanos que s'han desplomat. A les 6. És que, clar, dius, fas el córrer al nano o la nana a 36-37 graus, uns 7 i mi, a les 6 de la vesprà d'un 14 d'agost. Era precís.
3: El meu poble cancelaren les categories inferiors per això, per calor. Descansaran totes. Només faré la de la categoria, bueno, la sènior.
2: Jo conec algun lloc on el 18 d'agost, que va ser el dia de la nit del foc, el dia fortet, no? Va ser el 18 d'agost.
10: Hi ha hagut diversos dies. Ha habido
2: sí, varios. Sí, però el de...
10: Sí.
2: Però...
10: Hi ha un altre de ponent també del 20...
2: Pues yo creo que un poble on se va a fer la carretera de xiquets. La carretera de xiquets. I la veritat és que només de pensar-ho...
10: S'estan plantejant algunes carreres a posar-les al matí, avançar-les també, de fer a l'estiu, però començar a les 8 del matí,
0: prontes, sí.
10: Matinar més... No, les vesprades de l'estiu s'estan convertint en coses que no pots arribar. O sigui, tu fas una carrera a les 7:30 i inclús alguns estan retardant-les ja i fan nocturnes, que abans no se feien nocturnes. Ara està començant...
0: Sí, però quasi que millor, no?, que siguin nocturnes.
10: Que comencen les 9, les 10, però per a l'organització també de vegades és un folló, perquè és de nit, talles els carrers de nit, també és un poquet més de
0: sí, de logística, il·luminació, també.
10: És complicat, o sigui, però és veritat que... Bé, que és una repensada que també afecta l'horatge, en aquest cas ja també el canvi del clima, a l'organització de carreres.
2: Totalment. A més, vaig a fer una notícia pública.
5: Ojo.
2: Servidor s'ha apuntat a la quinzena nocturna.
0: Tu, home, ja. És preciosa.
11: ¿De qué año, por favor?
2: No, tengo... El dia 26.
5: ¿En serio?
2: Però si tu i jo l'han corregut junts,
5: sí,
2: ja.
5: Sí, i vamos entrenados.
2: Com sí?
5: Este año no.
2: Bueno,
10: sempre pots dir que vas a entrenar. No vas a competir.
0: El procés.
2: Bueno, a veure, De moment m'ha apuntat.
1: Exacto.
0: No digues de moment m'ha apuntat, perquè l'objectiu és córrer-la, perquè si no sí. està en l'aire,
2: però
0: no
2: saps
0: ho faràs.
2: Què passa? Els 5 primers quilòmetres pràcticament vas... és que no pots córrer perquè hi ha molta gent. I clar, i si me pose en el primer caixó on està, pues bueno, que vaig anar jo molestant. Però, a veure, que tinc la voluntat de fer-la, no vaig molt preparat, és la veritat, però bueno, en 2 setmanes m'he donat per a...
0: Què estàs corrent ara? De distància.
2: Zero.
0: No et vaig a contestar?
3: Del sofà al llit.
2: La veritat, honestament, 5 quilòmetres i espaiet, eh? Espaiet.
0: Però ja has corregut 15 i ja has fet més distàncies, tu.
2: Sí, però, i mitja marató, però estem parlant de fa quants anys?
1: La 15 nocturna que corrimos nosotros, Denis.
2: Sí, i aquesta època va ser la de mitja marató.
0: Que encara la feien en juny.
2: Sí, sí,
10: quan patrocinava el banc. No.
2: Efectivament.
10: I se l'han fet també.
0: Doncs ja fa.
10: Pues,
1: estarà rondando 8 o 10 anys.
2: Ara no tinc el cos fet a córrer. Però bueno.
10: Me fa gràcia que le preguntes a ell per recordar lo que has corregut.
2: Perquè no me'n recorde com va ser.
10: És molt bo, te pregunto.
0: No,
1: és que la corrimos juntos.
2: És que pregunta, ¿de qué año? Diu, ¿de qué año? M'ha apuntat, diu, ¿para qué año? Pa guany, pa com va ser. Però és que a més m'ho diu d'una forma i... Si ell sap que l'ha corregut, perquè ell estava també.
1: Sí.
10: No, està molt bé, compartiu això. És que està molt bé. Amics de córrer és una passada. Sí. Companys de... És que és un... això fa molta penya, fa colla, eh?
2: No.
10: Compartir aquests moments de molta colla.
2: I a més,
10: colla.
2: Quan vaig arribar, i vaig estar prenent un cafè fins que arribar a ell...
1: Això és veritat.
10: Abans de la carrera.
1: No, després.
0: Ho ha dit, eh? Ara estava deixant-te mal a tu, eh?
1: No, és que tengo que decir que nos vemos solo en la salida, porque Donís lo pierde enseguida. Se me va para adelante bueno, y lo coja.
2: Antigament.
1: Ara ja no.
2: Ara és un altre tema. No, Cardes, que així la qüestió és que a veure si el dia 26 me plou i me puc lliurar de...
10: No ho sé. El dia 26 no tinc ni idea. De fet, jo vaig intentar apuntar-me i ja estaven tancades les inscripcions. Està petat. Està petat.
2: Bueno, tinc un dorsal a la venda.
10: Tu l'has de córrer. No, anem a veure que no se sap. Per el dia 25 de setembre, el que te diga que sap l'oratge, no.
2: De moment, no.
10: Sabem molt clar que fins a dimarts això està com ara, de calor, igual.
2: Fins a dimarts com ara?
10: Com ara, igual. O sigui, una calor, podríem dir, quasi està en el límit d'insuportable pel sentit de la persistència, perquè estem tenint un episodi que no és normal tenir aquestes temperatures tan elevades de manera persistent. Nosaltres no estem arribant a rècords, però sí que hi ha rècords en Espanya de temperatura màxima i mínima en setembre que no s'havien assolit i ara de moment nosaltres continuem. La situació és de calor que quasi és de canícula fins a dimarts dimecres, canvia la situació meteorològica, tenim ruixats, que la mar està alterada, el vent bufarà de gregal i no estem dient que farà fred. El que estem dient és que no farà calor intensa, farà la calor d'un 8-9 de setembre. O sigui, anem a normalització de les temperatures, perquè alguns estan dient, no, i a partir del dia 10 farà fred. Dic, no, estem dient que de l'escaló on estem, que estem ahí dalt, en el pis 6 graus per damunt de la mitjana i tal, doncs anem a la normalitat. Estarà més núvol el dimecres, serà un dia més variable, un bon dia farà vent moderat a la platja, el que vaig a la platja a nadar no podrà perquè tindrà la mar prou moguda, però la gent que isca a córrer, doncs igual ells corre plovent alguna ruixadeta, de vesprà hi ha alguna tempesta, de moment no hi ha avisos per pluges fortes, de moment no tenim res d'això, i a partir d'aquest moment entrem en un horatge més variable, dijous, divendres, que tampoc és una situació de pluges, de moment no es ve una situació de pluges perilloses, de moment, a curt o mitjà termini, i això, la calor, fins dimarts, no mos la llevem de damunt. Calor de basca, a la costa estem entre 30 i 35 al migdia, i per damunt de 36 a l'interior. Hi ha avisos groc per superar els 36 a les comarques de l'interior per litoral. Estem parlant bé, a partir de 36-37 és tot l'interior, pràcticament interior sud de Castelló, de València i el nord d'Alacant. I avui que estem comentant el partit, les temperatures del partit, a la gent que li tocarà el sol, perquè hi ha gent de sol, pues això te vol dir que jo me duria un paraigües per estar a l'ombra.
1: És una locura, eh? Que se juega hoy el València-Barcelona a les 4 i quarto de la tarde. Yo no sé quién pone los horarios, pero eso hay que mirárselo.
10: Tú
1: lo sabes, ¿no?
10: Sí, pero, o saben todos, pero es una cuestión que el horatge no entra en esa part de tics que has de clicar per a fer un horari. El horatge igual a partir d'ara, si ho estem comentant, igual a partir de l'horatge previst entrarà en el clic de consideració per a planificar activitats esportives. Haurem de tindre en el cap quines possibilitats de condicions hi ha. Hauríem. En este cas, jo recomano avui el que porte a hidratació suficient i si pot durar algo per tapar-se, perquè la part que li pega el sol, la temperatura de l'aire, que seran 34, 35, 36 graus, és de l'aire respirant-lo en un lloc en el que no te pega el sol. Però clar, si te pega el sol, tu li puges la sensació, o sigui, li fas un esglaonet més i te pot donar un... Bé, que això, que és una sensació que no vols estar a dins...
0: A mi en compte, clar. Sí. O des de casa, no?
10: Bé, no, home, però jo també entenc que vols anar, és un partit per a... Sí.
0: Per a viure'l, sí.
10: Hi ha activitats, sí. Hi ha dies que són dies de disfrutar de l'ambient.
2: És l'últim València-Mestalla, eh?
10: Claro.
2: Uh-huh. És l'últim en l'actual Mestalla.
10: Exacto. No podia haver una Copa del Rei? Eso de Lliga. Claro. I si la Copa del
2: podria
10: Rei
2: ser, no bueno, podria ser.
10: Seria un bon senyal, no?
2: Sí. El que passa que ja voldria dir que tu arribes a la fase on el Barça comença a jugar. Que ja estaria bé, que firmaria
5: ja. Seria molt bona senyal, sí.
2: Sí. Però bueno, per la nit sí que refresca un poquet, no? No sé el cas avui del partit, però...
10: De nit està refrescant, però tampoc te crec que refresca per Rogles, perquè sí que és veritat que esta nit encara hem tingut molts pobles que han tingut mínimes de 20, 21, que són nits tropicals, però esta nit ha sigut una cosa curiosa que demostra que tenim un matalàs d'aire càlid damunt del cap. Tu te vas a un observatori com ara Xodos, que està a 1.000 metres d'altura, 1.075, el poble avui ha tingut una mínima de 25 graus. 25, no ha baixat en tota la nit de 25 graus. La Serratella, 26. La Serra d'en Galceran, 26 també. O sigui, ahir dalt, a 1.000 i pico metres, hi ha aire calent. I baix, wow, se queda aire més fresquet. O sigui, a l'entrada de Xodos, a la Vega, hi havia 12 graus. O sigui, la gent que este matí ha eixit a córrer d'en Xodos, hauran eixit a 25 del poble, hauran baixat a la Vega...

0: 12, hauran pujat al poble 25. Uf. En no res, en una distància de no res. O sigui, és com que entres en una zona fresqueta. No m'has passat corrent alguna vegada en muntanya que baixes a un clot, dius, així fa fresqueta. I si és el clot, dius, ja no fa tanta fresca. L'aire fred s'acumula. Això està passant, que està refrescant, però en zones fondes. Però dalt, dalt encara hi ha molta calor. Sí que és veritat que, per exemple, tota la plana d'Util Requena esta nit han estat per davall de 16, de 17. O sigui, sí que està refrescant a l'interior, però al litoral continuem amb aquestes nits de menys, que no baixen de 20. I que això també canviarà tot a partir del dimecres. El dimecres és el dia del canvi. O sigui, és un dia
1: aleshores, el dimecres, i se sap correr, Denis?
2: Bé, no sé...
0: No, però potser sí també toquem? Demà a les 7 i mitja del matí.
1: Ja, però és que igual no li agrada matinar, no? Claro. T'agrada matinar?
2: No, no tinc més remei que matinar.
1: Ah, val.
2: Però de córrer soc més de córrer a poqueta nit, eh?
0: Això sí que, hi ha persones matineres de córrer i persones de córrer de nit. Això sí que és veritat, que cada persona té el teu bioritme...
1: Sí.
0: Però és veritat que de matí a les 7 i mitja hores, abans que isca el sol, les temperatures són agradables.
2: Només he aconseguit córrer pel matí en pandèmia. En pandèmia, quan mos amollaren i mos digueren, bueno, podeu eixir un poquet, però podeu eixir a fer un poquet d'exercici de tal hora a tal hora. L'hora que me tocava a mi era de 6 a 8 del matí, crec.
0: Com a Cato?
2: Per edat.
0: Anava per edats?
2: Anava per edats.
0: No me'n recordo d'això.
1: Jo tampoc.
2: Com que no?
1: Sí que això... Ja sí, sé, sí. Se'ns ha borrat.
0: No me'n recordo d'això, jo, de veritat.
3: Recuerdo desbloqueado, ¿no? Porque yo tampoco... No recuerdo, yo eso tampoco.
4: Te timaren, Donís, te timaren.
1: Quina raó.
2: Yo estic...
1: Perquè ho dius tu.
2: Jo recordo que tenia que estar a... Crec que a les 8... A les 8 o a les 10... No recordo exactament l'hora, però hi havia una hora que jo tenia que estar en casa, perquè... Ho marcava la lleia aixina.
4: A bona tarda queda,
2: sí, eh? Sí.
0: Home, si hagués arribat mitja hora més tard i te veuen corrent, ningú te l'hagués dit.
2: Bueno,
1: però en aquell moment...
2: Però ahí ja entraven els xiquets en el parque.
1: Ah.
2: Ja,
1: i de xiquet igual tu...
2: Podia dir... A veure, però
3: que
2: igual
3: no
2: colava.
0: Bé, de moment no canvieu d'armari.
2: De moment?
0: Que no canvieu l'armari.
2: Ah, molt bé.
0: Vale. Gràcies.
2: I, bueno, informa quan pugues de lo del 26, vale? A veure si estic entrenant.
0: Ja t'ho mirarem, a veure,
2: a veure si, si estic entrenant per a res.
0: I a final... Anem a veure el 26. Bueno. És setembre, estava pensant, no, és octubre. Vale, setembre. Encara... No, no...
2: Ja està ahí.
0: No, ten en compte que després ve l'estiguet de Sant Miguel, que és que un repunte de les temperatures. Ja veuràs com te toca i li direm...
2: No,
1: es que...
2: I te cau ahí. I te cau.
0: Home, però és de nit, a veure si m'entens. És una carrera nocturna.
2: Sí.
0: Home, per molt que el faça...
2: A partir de
0: excusa, no busques excuses. Per què fa l'oratge? No me busques excuses.
4: El que queda ja està...
2: Hi ha un núvol per ahí que no té bona pinta. Joan Carles, gràcies. Cavaller, no volto més.
0: Que vaja molt bé. Disfruteu.
2: Anem a veure què passa.
1: Adéu.
2: Amics de Fora de Cobertura, tenim rànquing en Gemma Pallà.

0: Jota González, gràcies.
1: Que gràcies, Donis, esta setmana que viene.
0: Moltes gràcies, Romeu Mallols.
2: Moltes gràcies.
0: Gemma Pallà, periodista, presentadora, deportista i ara també l'encarregada de demostrar-nos cada setmana que moltes voltes no fa falta anar-se'n massa lluny per a descobrir llocs extraordinaris. Gràcies i enhorabona.
3: A vosaltres per convidar-me, gràcies.
0: Un plaer i ànima per les dues feres que tens de baix.
3: Sí, tinc la visa i esperam-me.
0: Amics, serenem, tornem la pròxima setmana i entretant vos convidem a tots a continuar en sintonia, en punt a punt, en tota l'actualitat deportiva de la Comunitat Valenciana i en esta casa.

0: Vivim per contar-te la vida. Per viure junts cada moment del dia. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
1: Sonem. Música quilòmetre zero en A Punt Ràdio.

0: Gràcies per sentir la música en A Punt Ràdio.
1: Qui no ha fet mai un bon forat per esta vida? Qui no ha jutjat sense saber en esta vida? Qui no ha jutjat sense jutjar si a si mateixa? Qui no ha ocultat la veritat per no trencar? Qui ha ocultat la mentida?

0: Escoltes A Punt Ràdio. Sents la música. Sonem al teu costat.
1: La terra de les flors, de la llum i de l'amor, de la Rita i de sa plana i també de Joan Moleón, on reguem els cants de gols i es dona igual si mai plou, i el tribunal de les aigües és el més antic del món, on comprem les mandarines directetes del Marroc, on hi ha gent que ha nascut a venir muslem i vota Vox, on la pesca mos aplega fresca directa pel port, perquè així no tenim màfia, si tenim estibadors.
2: No és precís sentir la sent quan parla Txema Txon.

0: Així n'hi ha molta gent, més blava que el cel. Així tenim cinc formes diferents de dir cometa. L'hora d'esmorzar és més sagrat que el cremaeta. Així si no vols quedar-te coixet, no trenques la cameta. Així tenim polítics amb collons més grans que el Gulliver. I així votem els que sabem que mos furten els diners. Poquets parlen la llengua, però encara queda gent que se posen a bramar quan algú diu caloret.
1: Així no hi ha paella que no es pugui...

0: si els vuelos mengen regalicio, fumen caliqueños, tenen un caixó en la moto pa portar al gos, les hueles alquimistes del millor arròs al forn, les amés del carxofar, les més boniques del món. Així diguem que l'ombra del Mongó aplega Castelló, així diguem ausaes i diguem redeu collons, potser vinguen altres amb una altra cançó, però esta és la meua llet, esta la pague jo.
1: Oh, la pague jo.
2: No, la pague jo.
1: Che, deixa'm a mi. Té que acabar de cobrar, ja tinc quasi un sol.
2: Però d'aigua, sempre vols pagar tu, tio, deixa'm. No, li vaig dir cas. Deixa'm a mi.
3: Viu la música. Sent A Punt Ràdio. Ale, ale.

A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. A què sona la nostra terra? Sona a tradició, a foc lent i a sabor autèntic. No menges

el mateix. Cada setmana et portem de ruta pels secrets gastronòmics més ben guardats dels nostres pobles i ciutats. Els plats que fan història i les persones que els creen. Escolta, Tastem la Comunitat. Els divendres a les 12 del migdia. L'hora que s'obri la gana. T'esperem. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. Quan la nit cau, les paraules s'apropen. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.

0: Són les 6 del matí. Comença les notícies del matí. Amb Alba Requejo. Tota la informació de primera hora en 60 minuts.
1: Bon dia, és dilluns 7 de setembre i ja sí que sí comença el curs. Falten dos dies per a l'inici d'unes classes que diverses comunitats autònomes avancen avui. Durant tota la setmana seran més de 8 milions d'alumnes. Uns ho faran de bon gust i altres no tant.
2: Estoy nervioso, también estoy contento.
3: Estoy nervioso,
4: solo me falta la mochila.
5: Algunos libros, pero lo vamos a comprar.
1: Les veus expertes parlen de la importància d'este moment, també de la necessitat d'anar adaptant els horaris. Andrea Ollero és la responsable d'Educació del Col·legi de Psicologia.
6: Acostumar-nos un poquet a adaptar-nos als nous horaris perquè tenen que dormir. I és important que sigui un moment amable, motivador.
1: Comença un curs en què diuen les associacions de consumidors i consumidores que les famílies valencianes hauran de rascar-se la butxaca. Calculen que gastaran quasi 2.200 euros de mitjana per cada fill escolaritzat, tot i que això depèn de manera radical del tipus de centre i de si és públic o privat. I de l'exterior, el so que ens deixa la matinada és este.
7: División 2026.
1: La dreta, l'extrema dreta, arrasa a Saxònia-Anhalt i es queda a les portes d'una majoria absoluta. Només 3 escons li fan falta i els podria aconseguir si es fa amb el suport dels nacionalistes d'Esquerra, molt pròxims quant a la política migratòria. Este partit suma 4 escons, és un més dels que necessita Alternativa per Alemanya. El candidat d'ultradreta Ulrich Siegmund aconsegueix un resultat històric en una jornada on també la part participació s'ha disparat, suma més del 44% dels vots, una xifra de rècord. De seguida ho analitzem. I en els esports, protagonisme per al futbol, la jornada 4 en primera ha estat marcada per una derrota dolorosa del València contra el Barça per 0-5. Vora 2.000 aficionats van protestar a l'eixida de Mestalla per la situació del club. El Llevant va empatar a 0 contra el Màlaga, la Rosaleda, i se situa descent la classificació amb 5 punts. En segon, el Castelló és el nou líder després de la victòria per 2-0 contra l'Albacete a Castalia. Pel que fa a l'oratge, ens esperen de nou temperatures d'estiu, almenys fins a demà dimarts. Esperem que a partir de dimecres ja hi ha canvis, tindrem ruixats i tempestes i temperatures ja més habituals per a aquestes dates. Serà això, sí, a partir de dimecres. Bé, així es presenta de moment el dia. De seguida hi aprofundim. En el comandament està Òscar Pellicer. Els acompanyem fins a les 7 del matí, així, en la ràdio pública. Anem amb tot.
0: Les notícies del matí. Tot el que necessites saber a esta hora. Alba Requejo. A Punt Ràdio. A Alacant, 96.5.
8: Quan el dia s'acaba, comença el moment d'analitzar tot el que ha passat, sense embuts, amb rigor, des de la gespa fins als despatxos.
9: Anem directes a la redacció per a conèixer l'última hora de l'entrenament i les declaracions dels protagonistes.
8: Totes les claus de l'esport valencià explicades pels qui millor el coneixen. Cada vesprada, Dani Hermosilla posa ordre a l'actualitat esportiva de la nostra comunitat. Sintonitza Esport Chapunt, de dilluns a divendres, de 8:30 a 9 de la nit.
9: Perquè la informació esportiva no es deté i en esta casa sentim l'esport. T'esperem a Punt Ràdio.
8: A Punt Ràdio. Sintonitza.
0: Veus damunt instint únic. Saber el que està succeint i la inquietud de contar les coses tal com són. Des de l'origen de la notícia o des del cor de la redacció. Tens dret a saber-ho tot. I al detall. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. Perquè parlem com tu i vivim com tu. La ràdio de proximitat. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
1: Són ja les 6 i 4 minuts del matí. L'extrema dreta, es ho hem contat, arrasa a Saxònia-Anhalt i es queda a les portes de la majoria absoluta. Només 3 escons li fan falta i els podria aconseguir si es fa amb el suport dels nacionalistes d'esquerres, un partit que és pròxim quant a la política migratòria i que suma 4 escons. És un més del que necessita Alternativa per Alemanya. Alpidia Weber, bon dia.
3: Bon dia, Alba. El candidat d'ultradreta Ulrich Siegmund aconseguís un resultat històric en una jornada on la participació s'ha disparat. Suma més del 44% dels vots, una xifra rècord. Així rebien el líder del partit anit en fer-se públic els resultats. Ulrich Siegmund ha assegurat que tenen la mà estesa a aquells que vulguin solucionar amb ells i a les seues maneres els problemes del país. S'han fet, diu, història.
4: Wir haben Geschichte geschrieben.
3: Mentrestant, la dreta tradicional fins ara en el poder s'enfonsa i perd més de la meitat dels vots. La CDU es queda amb 15 escons, baixa del 37% de representació al 17%. Els socialdemòcrates de centre-esquerra, l'esquerra radical i els verds ecologistes ronden el 9%. No és la primera vegada que l'ultradreta guanya uns comicis a Alemanya, ja ho va fer a Turíngia en 2024, però amb un 32%, i no va poder governar perquè es va conformar un tripartit de conservadors, socialdemòcrates i l'esquerra populista, que ara sí que estaria disposada a inhibir-se per a facilitar un govern d'alternativa per a Alemanya a Saxònia-Anhalt.
1: També de l'exterior, una altra notícia que ens deixa el cap de setmana. Ucraïna és satisfeta de la reunió amb els mediadors dels Estats Units que han visitat el país per primera volta este diumenge i després d'estar dissabte a Moscou. La gira reactiva el procés de pau que Donald Trump va aparcar en febrer per a centrar-se en la guerra contra l'Iran. Remei Blasco.
7: La visita és notícia pel simple fet d'haver-se produït. És la primera volta que Donald Trump envia a Ucraïna els dos homes a qui ha encarregat a la mediació amb Rússia. El seu gendre Jared Kushner i l'empresari i amic Steve Witkoff. Finalment, el president Zelensky ha aconseguit que aixafen Kiev, a la capital del país, on han viatjat en tren des de Polònia per seguretat. Russos i ucraïnesos han respectat la treva de 3 dies per a facilitar la visita diplomàtica, limitada a les ciutats involucrades en el trajecte. El president Zelensky els ha dit que la seva visita ajuda més els ucraïnesos que el sistema de defensa Patriots. Rússia i Ucraïna valoren positivament la iniciativa del president Trump per a rellançar el procés de pau.
10: We are very encouraged and we look forward to continuing this day as long as it takes.
7: Encara que tots reconeixen que queda molt per fer. Tres països europeus, el Regne Unit, França i Alemanya, han estat presents en una de les reunions que s'ha fet a Kiev. A diferència del que va passar el dissabte a Moscou en la trobada amb Putin, ahir Zelensky, Witkoff i Kushner van compareixer en una conferència de premsa conjunta i multitudinària.
1: I la matinada ens deixa també 5 persones mortes en un accident a l'aeroport internacional de Miami. Un avió de càrrega d'Amazon s'ha eixit de la pista i s'ha estavellat quan aterrava.
3: Sí, a més han resultat ferides altres 5 persones, 3 de les quals es troben en estat crític. L'aeronau va xocar amb diversos vehicles i més de 60 unitats del cos de bombers i rescat de Miami-Dade.
0: Les notícies del matí. Alba Requejo. A Punt Ràdio.
1: Tornem a casa, s'acaben les vacances d'estiu, cal tornar a l'escola, la Comunitat Valenciana serà a partir de dimecres. A tot Espanya, més de 8 milions d'alumnes començaran les classes esta setmana. Uns ho faran de bon gust, d'altres no tant. Verónica Mar, bon dia, hola.
11: Sí, Alba, el dimecres 9 de setembre comencen les classes, així que a partir d'avui hauran de canviar horaris i començar a preparar motxilles.
2: Estoy nervioso, también estoy contento.
12: Estoy nervioso, solo me falta la mochila.
5: Algunos libros, pero lo vamos a comprar.
11: Són els últims preparatius. Els experts parlen de la importància d'este moment, també de la necessitat d'anar adaptant els horaris. Andrea Ollero és la responsable d'educació del Col·legi de Psicologia.
6: Acostumar-nos un poquet a adaptar-nos als nous horaris, perquè tenen que dormir. Tenen el seu material, és un material que ells han batut.

0: estat tan triat. Els pares estan ben informats de per on entren, per quina no entren. I és important que sigui un moment amable, motivador.
1: Per a les famílies, l'inici del curs és un respir.
2: No m'ho puc creure ja que queden soles 3 dies, 4.
3: Jo crec que costarà alçar-se pront i dir va al col·legi.
1: Ara bé, es recomana que la tornada de totes les activitats siga gradual.
0: O sigui, que no fa falta que setembre siga tot a tope. Tindre temps d'expressar el que senten. Mira, mira el que m'ha passat, ui, quin mestre m'ha tocat.
1: Este cap de setmana ha sigut el d'aprofitar les últimes hores. A Palmera, a la Safor s'ha organitzat una festa per a dir adeu a les vacances dins de l'escola, perquè vagin acostumant-se.
4: Estem disfrutant, jugant, a jugar amb els amics.
5: Benvinguts a la festa de l'escola!
1: Jocs i gimcana per acomiadar l'estiu i donar la benvinguda al nou curs.
6: Les famílies valencianes, per cert, segons l'OCU, viuran la tornada a escola més cara de la història, estimen un cost mitjà de vora 2.200 euros per alumne. És una xifra elevada que es calcula, han de saber-ho, fent una mitjana entre l'escola pública i la privada, incloses matrícules i també quotes mensuals, per la qual cosa aquests resultats difereixen en funció del tipus de centre. Ens ho ha contat Rosa Mateu. Rosa, bon dia.
7: Bon dia, Alba. Setembre es fa coster amunt per a les famílies. Este curs escolar serà més car, segons l'OCU, i hem eixit al carrer per a comprovar-ho.
2: Ho llevem una miqueta de les vacances, d'allargar les vacances. Pues bueno, hem fet ahí com una part ahí. És caríssim tot, venim de comprar uns socs per a l'aula.
8: Lo queremos todo, está claro. Queremos las vacaciones, todo el año trabajando, pero bueno, aún así se nota bastante.
7: Quasi 2.200 euros costarà de mitjana per alumne, tot i que depèn del tipus de centre. Roba i uniformes, llibres de text i dispositius digitals s'emporten gran part del pressupost de les famílies.
2: Anem buscant d'ací d'allà els llibres que necessites, hem informat en xarxa llibres.
9: Ni siquiera con el cheque de libros, ha sido muy difícil. Casi 400 euros en libros.
10: L'escolar són un pico. I sobre perquè, claro, en siguen més majors i volen més extraescolars.
7: Per això, des de les associacions de consumidors, recomanen fer la compra de manera escalonada i evitar l'endeutament. Anna Laveda és la portaveu de BACU.
11: Fer la compra de forma escalonada i, sobretot, no anar en els xiquets, que sempre ens ajudaran a fer despeses molt més majors atenent a les seues puntualitats.
7: Una factura que fa encara més coster amunt el mes de setembre.
6: I avui comencen les classes els 40.000 estudiants de la Universitat Politècnica de València. Molts d'ells venen de fora de la ciutat, han de llogar un pis per a passar este curs acadèmic. Un augment de la demanda que ha fet que augmenten els preus. Ampa Caballero.
1: Així és, Alba. Cada vegada més universitaris escollissen València com a ciutat on estudiar. Un interès que a l'hora de trobar allotjament es traduís en un augment dels preus. Així ho confirma Alberto Añaños, president de Life for Life, immobiliària especialitzada en lloguer per a estudiants.
12: Valencia y Alicante son las dos ciudades universitarias que más han subido los precios en los últimos 5 años. Han subido un 90%, es decir, que hace 5 años una habitación que podía valer en torno a unos 250 euros, este año la tendríamos en torno a los 400.
1: Per exemple, més d'un miler d'alumnes ja han llogat un pis per a este curs en la seva plataforma, però existeixen més opcions d'allotjament. Hi ha que aposta per una residència d'estudiants. És el cas de Carlos Soler, estudiant d'ADE que ve d'Elx.
13: És veritat que un pis és una miqueta més econòmic, però el fer-te el dinar i la compra al final te quita molt temps que de vegades ho necessites per a estudiar o per a anar-te amb els teus amics.
1: En les residències d'estudiants també han pujat els preus. Tot i això, continua sent l'opció escollida per moltes famílies. Així ens ho conta Cristina Ruescas, de la Residència Mediterrània d'ací de València.
14: Lo que ofrecemos es pensión completa, precio cerrado. Hoy en día no se puede alquilar un piso porque es muy caro. Entonces le sale más barato un alojamiento en pensión completa.
1: Diferents opcions d'allotjament que a l'inici de l'estiu hi havien penjat el cartell de complet per acollir part dels 90.000 universitaris que estudien a la ciutat de València.
15: Això són les notícies del matí. A Punt Ràdio.
6: Són ja les 6 i 13 minuts i l'agenda de la crisi migratòria a Ceuta passa per la participació en un des de juny a Madrid del president de la ciutat autònoma, el popular Juan Jesús Vives. Estarà acompanyat per mitja dotzena de presidents autonòmics, 8 tots populars, entre ells el valencià Pérez Llorca i pel president nacional Núñez Feijó. Serà a Madrid i per a tractar la crisi de Ceuta i donar inici al curs polític, Sánchez reuneix diputats i senadors socialistes. N'estarem ben pendents de tot això, el PDA.
16: Sí, allà a Ceuta, més l'executiu executivo acelera

0: L'executiu central accelera la instal·lació d'una cinquantena d'embalatges al port per als migrants i això ha generat una nova bronca política entre governs. El ministre Ángel Víctor Torres critica el govern de Vivas perquè des de divendres s'oposa que s'instal·len allí tot el port de la ciutat autònoma que s'instal·len i des de dimarts sí que ho havien acceptat i així es va publicar al BOE. El govern de Ceuta justifica ara amb informes que ho desaconsellen perquè és una instal·lació, diuen, crítica. El PP li dona suport a Ulls Clucs a Vivas. La vicepresidenta de Sanitat, Carmen Fúnez, des de Toledo.
1: Ha hecho el gobierno de España no escuchar. No escuchar e imponer lo que llevan haciendo desde el principio. Defender los intereses de Sánchez y no defender los intereses de los ceutíes.
0: Torres, en una entrevista a Televisió Espanyola, retret ese canvi d'opinió fet divendres en la reunió del Consell d'Administració del Port. Dissabte, de fet, el Ministeri de Transports va emetre un ordre per prendre el control del port de Ceuta i autoritzar els embalatges. També li ha contestat en xarxes el ministre Òscar Puente. Ha escrit que Vivas és un simple peó de Núñez Feijóo i que s'ha oblidat del seu paper institucional. D'altra banda, dos notícies més. Ahir a Ceuta, nova protesta contra la gestió del govern central i per exigir garanties de seguretat. Avui de nou hi ha convocades més concentracions a la ciutat autònoma i també els hem de contar que 21 migrants detinguts dissabte per apedregar una patrulla militar han sigut retornats al Marroc i 700 més han tornat, això sí, voluntàriament, en els últims 7 dies, Alba.
2: En este context polític, el PIDIA, a compte de la crisi migratòria de Ceuta, avui es reprèn l'activitat judicial. L'Audiència Nacional fa una jornada de declaracions en el cas Plus Ultra, que investiga el rescat públic de 53 milions d'euros a l'aerolínia i el paper de l'expresident del govern espanyol, de José Luis Rodríguez Zapatero.
0: Sí, està citat a declarar el president de la companyia, Julio Martínez Sola, tant ell com l'exdirector executiu, que compareix demà a apuntar a Zapatero en les gestions per a aconseguir el rescat. I van reconèixer que l'aerolínia va pagar més de mig milió d'euros per aquestes tasques de mediació.
2: Això, com dèiem, a l'Audiència Nacional, al Tribunal Suprem, avui hi ha previstes dos vistes per estudiar les mesures cautelars sol·licitades pel partit Justitia Europa i per Vox a compte de l'anomenada llei de Nets.
0: Sí, Govern i INE estan citats en aquestes vistes, a les quals acudiran representants representades per l'advocacia de l'Estat. L'alt tribunal ha de decidir sobre la suspensió o no dels efectes electorals de les nacionalitzacions adquirides a l'empara d'esta llei. Per a Justitia Europa hi ha falta de transparència i de fiscalització en les noves inscripcions en el cens. Vox qualifica el procés d'enginyeria electoral.
3: Les notícies del matí. Alba Requejo, a Punt Ràdio.
2: Són les 6 i 16 de 7 minuts. Les embarcacions de la SailGP han tancat la primera edició a València amb una gran afluència de públic durant este cap de setmana. Cartell complet en les 10.000 places habilitades a les grades de la Marina, a més de les centenars de persones que han assistit a la competició de catamarans des de vora mar. A banda de l'èxit esportiu, l'organització assegura que l'impacte econòmic és de 100 milions d'euros. És una crònica de Lola Oliver.
4: Bon dia, Alba. La SailGP ha saldat una primera edició positiva a València i en ànim de continuïtat. Així ho explica Maria José Català, que és l'alcaldessa de la ciutat.
5: Jo penso que l'impacte és impressionant també, no només per a la part esportiva, sinó per a la part econòmica i empresarial de la ciutat. És molt probable que SailGP hagi arribat a València per a quedar-se.
4: De moment hi ha compromeses dos edicions més en este camp de regates de la Marina, on este cap de setmana hem vist cues quilomètriques i moltíssims visitants. Escoltem a Marina, que ve d'Alemanya, a Àgata d'Arenys de Mar i a Javier, que és d'ací de València.
6: Porque queríamos estar en primera fila cerca de la vela.
7: És superxulo, és una experiència, és una gran oportunitat que hem tingut per venir aquí a veure-ho.
8: Pues para nosotros que navegamos aquí en Valencia, que venga esta regata aquí con tanto prestigio es un honor.
4: La carrera de catamarans, considerada la Fórmula 1 de la vela, tindrà un impacte econòmic rellevant. Segons l'organització, 100 milions d'euros. El cas és que bars i restaurants ja han estat al complet i en els hotels han eixit descomptes. Marina Corbacho és la directora de l'Hotel Neptuno.
9: Tenemos tres equipos de los equipos de Gran Premio de Vela que vienen de Suiza, Itàlia i del Reino Unido.
4: Amb més d'un 90% d'ocupació, la previsió per a pròximes edicions és positiva.
2: Més assumptes, altaveus i sistemes de megafonia són mesures de prevenció i alerta a la població que s'estan instal·lant en municipis amb risc de desbordament d'inundació. És el cas d'Algemesí. Sònia Silvestre.
10: Algemesí ha apostat per un sistema de comunicació autònom alimentat amb energia solar que permet avisar la població si se saturen les xarxes o cau el subministrament elèctric. És una inversió del consistori, però sobretot de la Diputació de València, que ha destinat 20 milions d'euros repartits entre 26 poblacions perquè puguen afrontar millor aquestes emergències. Algunes han optat per comprar vehicles totterreny, altres per millorar els sistemes de drenatge o altres, com Algemesí, per millorar, per garantir els avisos a la població.
2: Per cert, que tenim també la informació, les reflexions de José Javier Sánchez, ell és l'alcalde d'Algemesí, sobre este assumpte.
11: Esperem que estigui operatiu en el mes d'octubre. La megafonia que pugui avisar i advertir a la població de qualsevol urgència o emergència, d'un núvol tòxic, d'un incendi, d'un terratrèmol, d'un problema en una vivenda colindant, d'una inundació. És a dir, volem anar més enllà del que hem viscut amb la Dana i poder tindre un autèntic sistema de gestió d'avisos a la població.
2: En línia amb esta prevenció, empreses que van patir de manera greu la Dana del 2024 han establit també protocols i han instal·lat mesures de protecció anti-inundacions. Un equip d'Apunt ha visitat una a Riba-roja de Túria perquè ens expliquen quins canvis han fet en la seva planta. L'equip ha estat encapçalat per la nostra companya Ana Moure.
12: Per a Emuca, una empresa valenciana amb més de 40 anys de trajectòria que es dedica a la fabricació i comercialització de ferratges i accessoris de mobles, hi ha un abans i un després de la Dana de fa dos anys. Ho explica Manuel Pérez, que és el seu director comercial.
13: Lo que primero ha cambiado es la preparación, la prevención y la previsión, donde ahora estamos muy atentos a todas las alertas que puedan surgir.
12: Han posat en marxa un pla de contingència amb grups de treball instruïts per a moments de crisi i han invertit 8 milions d'euros per adequar les instal·lacions. Santiago Paló, president del Grupo Emuca.
14: Lo primero que hemos hecho es crear un muro perimetral donde hay más de 600 metros de hormigón reforzado con unas barreras antiinundaciones.
12: Han construido habitaciones estanques para aislar la maquinaria más importante.
14: Se trata de unas barreras que podemos montar cuando tenemos la alerta de la Generalitat en dos horas y eso nos da esa flexibilidad y esa seguridad.
12: Los cuadres eléctricos, el servidor y todos los equipos informáticos los han trasladado a la primera planta.
13: Queremos pensar que ante una repetición de aquel escenario pues estamos preparados y hemos tomado las medidas necesarias para que al menos no se repita lo que nos pasó en aquella ocasión, que fue una parálisis completa.
12: Diana Castellano es responsable de marketing estratégico del Grupo Emuca.
15: Cuando hay una alerta roja, siempre pecar de más previsor, porque sabemos hasta dónde puede llegar, que igual confiarse. Creo que esa es la clave.
12: La clau perquè una inundació no altere el funcionament d'una empresa que dona faena a vora 200 persones.
2: I a Alacant ja han començat a instal·lar la il·luminació de Nadal. Les temperatures de ple estiu contrasten amb la imatge de les llums nadalenques. Margo Mar.
16: En els carrers Pérez Mireta i Vallinclán d'Alacant ja és pràcticament Nadal. I és que han sigut els primers de la ciutat en tindre instal·lada la il·luminació nadalenca. Ens trobem al barri de la Mare de Déu del Remei, un dels més humils d'Alacant. I el seu veïnat ha acollit amb sorpresa i satisfacció que hagi començat ja el muntatge i ho hagi fet per ací. Des que en 2019 uns problemes burocràtics provocaren que en ple Nadal encara s'estiguera instal·lant la il·luminació, l'Ajuntament d'Alacant es va posar les piles i cada any ha començat un poc abans, tot i que no deixa de ser xocant veure aquestes boles d'arbre de Nadal amb més de 30 graus.
3: Això són les notícies del matí. A Punt Ràdio.
2: Més de la meitat de les peticions d'imatges o de vídeos de contingut sexual a menors en internet es produeixen en els primers 5 minuts de conversa. És una de les principals conclusions d'un estudi de la Universitat Politècnica de València que ha analitzat les estratègies comunicatives dels ciberagressors, el PIDIA.
0: Sí, i atenció, perquè no sempre s'utilitza l'amenaça directa, sinó que es combinen missatges d'afecte i falsa confiança per a normalitzar aquestes situacions. Carmen García és una de les investigadores d'aquest estudi.
17: Que con frecuencia los agresores introducen estas peticiones desde las etapas iniciales de la interacción. Y esto, en cierta forma, las normaliza al presentarlas como parte del desarrollo y mantenimiento de esa relación. Estos resultados refuerzan la idea de que las conversaciones con ciberacoso combinan manipulación afectiva y coerción.
0: Identificar estos patrons és essencial per a lluitar contra una xarxa de ciberassetjament que no deixa de créixer. Aseguren les investigadores que estem ja davant d'una epidèmia global. L'estudi, que s'emmarca en el projecte Precisión del Ministeri de Ciència, busca aportar eines

0: no sols policials, sinó també educatives, per a les famílies i docents, com destaca Núria Lorenzo, que signa també esta investigació.
1: Nuestro estudio ayuda a identificar las señales de alerta que utilizan las personas ciberacosadoras y aporta conocimiento útil para la prevención.
0: Amb els resultats a la mà, la Universitat Politècnica de València està desenvolupant un algoritme de detecció precoç per a les forces i cossos de seguretat de l'Estat.
2: La Muixaranga reivindica la declaració de bé d'interès cultural. A les portes del Palau de la Generalitat, més de 20 colles han alçat este cap de setmana un pinet per a celebrar que han fet esta petició a la Conselleria de Cultura. Sònia Silvestre.
3: Sí, Glòria, avui a la plaça de Manises de València hem vist membres de diferents edats i pobles, de 20 colles diferents, per a recordar que aquestes torres humanes són part del patrimoni cultural valencià. Saúl Hortolà, president de la Federació i coordinadora de Muixerangues, reivindica la història i el significat de la Muixeranga.
4: Gent de diferents cultures o que han nascut en l'altra punta del món i han vingut a viure amb nosaltres i també s'integren en la Muixeranga. I entre tots fem força per a que el més menut de tots, el xiquet o la xiqueta, pugi dalt de tot. I és com el model de societat que volem, no? Entre tots fer força per a que puga créixer el xiquet i tocar el cel.
3: Les colles d'Algemesí, la jove Muixeranga de València, la Carabassota de Guadassuar, la de Vinaròs, la de la Marina Alta o la de les Valls del Vinalopó, entre altres, han estat ací també per a dir-nos què significa ser part d'una Muixeranga. Berta Ruscadella.
5: Companyonia és confiança en tu mateixa, en tot el que tu pots fer, el comboi, les amistats i sobretot saber que estàs fent una activitat que té tanta importància en la nostra cultura popular i en la nostra història com a poble valencià.
6: Això són les notícies del matí. A Punt Ràdio.
2: A partir de novembre, més de 200 obres de Joaquim Sorolla viatjaran des de la Hispanic Society de Nova York fins al Museu de la Ciutat de València. S'exposaran allí de manera temporal fins que el Palau de Comunicacions estiga remodelat. Avui, este museu tanca per tal d'iniciar eixos treballs d'adaptació. Vanessa Martínez.
7: Sí, Alba, tot i que la seu definitiva de la col·lecció de Sorolla serà el Palau de les Comunicacions, les obres de remodelació no estaran acabades quan arribi i és per això que aquest espai l'acollirà temporalment. José Luis Moreno és el regidor de Cultura de l'Ajuntament de València.
8: És un palau del segle XVII reformat en el XIX i que és perfecte i ideal per la seva composició per a rebre una obra com la de Sorolla.
7: Segons les previsions, les peces començaran a arribar a partir de novembre i ho faran en tres tandes. S'espera que pugui exhibir-se al públic en gener.
8: Sempre n'hi ha un grup d'obres que segurament no arribaran a estar dins del Museu de la Ciutat, sinó que directament quan s'inauguren el Palau de Telecomunicacions seran unes obres que seran ja inèdites.
7: Ha sigut necessari fer unes obres d'adequació, com la coberta de la sala de la CR.
8: I després el que hem fet és una adequació de la cornisa, tota la façana, tota la part de fusteria i de les vidreres que té en el pati interior.
7: Millores en les instal·lacions, sistemes de vigilància i detecció d'incendis. Tot ha d'estar preparat per garantir la conservació d'unes peces de valor incalculable. La inversió total en la millora i adequació del Museu de la Ciutat ha sigut de 650.000 euros.
6: Les notícies del matí. Alba Requejo, a Punt Ràdio.

0: I tanquem amb l'Oreja de Van Gogh de fons, perquè són qui van actuar, són alguna de les últimes actuacions del Roig Arena, van estar allí divendres i dissabte. Ahir, este gran recinte de València, polivalent per a concerts, per a esports, complia un any, un temps en què s'ha convertit en un referent cultural i esportiu, no només eixos concerts, eixos actes esportius, també actes fallers, corporatius, un any a ritme frenètic amb més de 300 esdeveniments i 1,5 milió d'espectadors. Ens ho conta en esta crònica també Vanessa Martínez.
1: Sí, Alba, tot i que la seu definitiva de la col·lecció de Sorolla serà el Palau de les Comunicacions, les obres de remodelació no estaran acabades quan arribi i és per això que aquest espai l'acollirà temporalment. José Luis Moreno és el regidor de Cultura de l'Ajuntament de València.
2: És un palau del segle XVII reformat en el

0: neu i que és perfecte i ideal per la seva composició.
1: Un moment, perquè estem escoltant la crònica anterior, Errada meua. Anem ara sí amb la crònica sobre el roig.

0: el millor de persones pràcticament l'havien fet en 6 mesos, no?
1: Però s'hi han passat grans noms nacionals i internacionals. Quevedo va reunir més de 9.000 persones. Aitana, Dani Martín, Hans Zimmer o Rod Stewart han omplit també l'escenari. A més, el València Bàsquet ha trobat una nova casa.
0: Un component bàsic en tot això, que és el club, que és el València Bàsquet. A més, ha tingut la gran oportunitat de viure, guanyar una lliga l'any que s'inaugura l'arena.
1: Els usuaris valoren especialment la qualitat del so i de les instal·lacions. Unes instal·lacions polivalents i adaptables a qualsevol esdeveniment.
0: Es desenvolupa des d'un concepte de multiusos, amb la qual la versatilitat fa que sigui molt àgil en moltes de les coses, evidentment, en un gran equip que tens darrere treballant, no?
1: Actuacions per a tots els gustos i edats.
0: Nosaltres el que volíem era també el contingut variat, és a dir, que sigui...
1: Per continuar fent de València parada obligatòria. Fa només un any.
2: Això són les notícies del matí, a Punt Ràdio. Estàs a punt per a viure el dia? Nosaltres ja estem preparats. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
3: Última hora! Hem fitxat el número 2 dels matins de la ràdio. Ve al cine a la ràdio autonòmica.
2: Sí, home. I demà ens retransmet el partit la BBC. A veure, llegis bé el contracte? Que posa Olcina, amb O d'oliva i C de cullera.
3: Olcina? Ah, escolta, mira, millor. No és més jove, però sí més de la terra i no ens costarà un ull de la cara.
2: Per a assabentar-te de tot sense que te ho conten des de la meseta. 5 hores de ràdio en viu, amb rigor, bon humor i molta proximitat. Presentat per Sergi Olcina. Amb O i amb C. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
4: Posar-se al front del programa pioner de la ràdio esportiva valenciana és cada vegada com una muntanya russa. No saps el que va passar, no és fàcil, però funciona, saps? És la màgia del poliesportiu valencià.
5: I és l'espai de referència per saber tot el que passa als terrenys de joc. Amb una minuciosa atenció als equips de la nostra comunitat en totes les modalitats. Punt a punt. Les retransmissions esportives de la nostra terra a la nostra ràdio. A Punt Ràdio. Sintonitza.
2: Tècnics de so, capaços de transportar-te a un altre món, només en prémer un botó. De posar en l'aire tot el que et fa reaccionar amb tan sols pujar un fader. De fer-te sentir el centre del món amb la millor qualitat sonora. El complement perfecte d'un bon programa. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. A Punt Ràdio. A Elx, 98.4. La informació comença amb el dia. Estos són els titulars que marquen l'actualitat. Les notícies del matí.
6: Sis i 33, l'extrema dreta arrasa a Saxònia-Anhalt i es queda a les portes de la majoria absoluta.
7: Division 2026.
6: Només 3 escons li fan falta per aconseguir-la. Elpidia Beiber, bon dia.
8: Bon dia, Alba. I els podria aconseguir si es fa amb el suport dels nacionalistes d'esquerres pròxims quant a la política migratòria, que suma 4 escons, un més del que necessita Alternativa per a Alemanya. El candidat d'ultradreta, Ulrich Siegmund, aconsegueix un resultat històric en una jornada on la participació s'ha disparat. Suma més del 44% dels vots, una xifra de rècord.
6: A casa nostra, de nou, falten 2 dies per a l'inici d'unes classes, d'unes escoles que diverses comunitats autònomes han avançat ja avui dilluns.
8: Sí, durant tota la setmana seran més de 8 milions d'alumnes, uns de bon gust i altres no tant.
9: Estoy nervioso, también estoy contento.
10: Estoy nervioso, solo me falta la mochila.
11: Algunos libros, pero lo vamos a comprar.
8: Els experts parlen de la importància d'aquest moment, també de la necessitat d'anar adaptant els horaris. Andrea Ollero és la responsable d'educació del Col·legi de Psicologia.
12: Acostumar-nos un poquet a adaptar-nos als nous horaris perquè tenen que dormir. I és important que sigui un moment amable, motivador

0: I mentrestant, a Ceuta creix el xoc polític entre el govern de la ciutat autònoma i l'executiu a compte de la instal·lació d'envelats al port per acollir un miler de persones migrants.
1: Sí, el ministre Ángel Víctor Torres critica el govern de Vivas perquè, tot i haver-ho acceptat a la reunió del Consell de Seguretat Nacional, ara s'oposa. El govern de Ceuta diu que és un greu error i ho justifica amb informes que ho desaconsellin per ser una instal·lació crítica. Avui el president ceutí, Vivas, Juan Jesús Vivas, intervé en un desdejuni informatiu a Madrid, tindrà el suport de diversos presidents autonòmics, tots del PP, entre ells el president Pérez Llorca.
0: I aquesta participació del desdejuni del president Jesús Vivas en un desdejuni a Madrid és precisament el primer dels titulars dels punts del dia dels quals n'estarem pendents. Ho hem dit, serà a Madrid a partir de les 9 del matí i estarà acompanyat per mitja docena de presidents autonòmics, tots populars, entre els quals també el president valencià Pérez Llorca.
1: A Madrid, i per a tractar de la crisi de Ceuta i donar inici al curs polític, Sánchez reunís diputats i senadors socialistes.
0: I en este context polític, també a compte d'eixa crisi migratòria en Ceuta, el PDE avui es reprèn l'activitat judicial.
1: Sí, a l'Audiència Nacional, jornada de declaracions en el cas Plus Ultra, que investiga el rescat públic de 53 milions d'euros a l'aerolínia i el paper de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero. Està citat a declarar el president de la companyia, Julio Martínez Sola, tant ell com l'exdirector executiu, que compareix demà a apuntaren a Zapatero en les gestions per aconseguir el rescat i van reconèixer que l'aerolínia va pagar més de mig milió d'euros per aquestes tasques de mediació.
0: Això, com dèiem, serà l'Audiència Nacional. El Suprem avui hi ha previstes dos vistes per estudiar les mesures cautelars sol·licitades pel partit Justícia Europa i per Vox a compte de l'anomenada Llei de Nets.
1: Sí, el govern i l'INE estan citats en aquestes vistes a les quals acudiran representades per l'advocacia de l'Estat. L'alt tribunal ha de decidir sobre la suspensió o no dels efectes electorals de les nacionalitzacions adquirides a l'empara d'esta llei. Per a Justícia Europa hi ha falta de transparència i fiscalització en les noves inscripcions en el CES. Això és el que diuen. Vox qualifica el procés d'enginyeria electoral.
0: I també estarem pendents de les conseqüències de les reaccions a eixa jornada 4 en primera, que ha estat marcada per una derrota dolorosa del València contra el Barça per 0-5. I així van protestar vora 2.000 aficionats a l'eixida del Mestalla per la situació del club. Ara, en el temps dels esports, d'ací a uns minuts, ampliem.
2: Les notícies del matí. A Punt Ràdio.

0: Són les 6:38 minuts. Tornem a casa nostra, s'acaben les vacances d'estiu, cal tornar a l'escola, la Comunitat Valenciana ho faran després demà, milers de xiquets i xiquetes, i a tot Espanya són més de 8 milions d'alumnes els que començaran les classes esta setmana. Uns ho faran de bon gust, altres no tant. Verònica Marc, bon dia.
1: Sí, Alba, el dimecres 9 de setembre comencen les classes, així que a partir d'avui hauran de canviar horaris i començar a preparar motxilles.
2: Estoy nervioso, también estoy contento.
3: Estoy nervioso.
4: Solo me falta la mochila.
5: Algunos libros, pero lo vamos a comprar.
1: Són els últims preparatius. Els experts parlen de la importància d'este moment, també de la necessitat d'anar adaptant els horaris. Andrea Ollero és la responsable d'educació del Col·legi de Psicologia.
6: Acostumar-nos un poquet a adaptar-nos als nous horaris, perquè tenen que dormir. Tenen el seu material, és un material que ells han valorat, han triat. Els pares estan ben informats de per on entren, per quina no entren. I és important que sigui un moment amable, motivador.
1: Per a les famílies, l'inici del curs és un respir.
7: No m'ho puc creure ja, que queden soles 3 dies, 4.
8: Jo crec que costarà alçar-se pront i dir va al col·legi.
1: Ara bé, es recomana que la tornada de totes les activitats siga gradual.
6: O sigui, que no fa falta que setembre siga tot a tope. Tindre temps d'expressar el que senten. Mira, mira el que m'ha passat, ui, quin mestre m'ha tocat.
1: Este cap de setmana ha sigut el d'aprofitar les últimes hores. A Palmera, a la Safor s'ha organitzat una festa per a dir adeu a les vacances dins de l'escola, perquè vagin acostumant-se.
9: Estem disfrutant jugant.
10: A jugar amb els amics.
11: Benvinguts a la festa de l'escola!
1: Jocs i gimcana per acomiadar l'estiu i donar la benvinguda al nou curs.
0: I també és moment de tornada per als estudiants universitaris. Molts d'ells venen de fora de la ciutat a altres llocs com ara València, Castelló o Elx i han de llogar un pis per a passar el curs acadèmic. Un augment de la demanda que ha fet que augmenten els preus, Ampa Caballero.
12: Així és, Alba. Cada vegada més universitaris escollissen València com a ciutat on estudiar. Un interès que a l'hora de trobar allotjament es traduís en un augment dels preus. Així ho confirma Alberto Añaños, president de Life for Life, immobiliària especialitzada en lloguer per a estudiants.
13: València y Alicante son las dos ciudades universitarias que más han subido los precios en los últimos 5 años. Han subido un 90%. Es decir, que hace 5 años una habitación que podía valer en torno a unos 250 euros, este año la tendríamos en torno a los 400.
12: Per exemple, més d'un miler d'alumnes ja han llogat un pis per a este curs en la seva plataforma, però existeixen més opcions d'allotjament. Hi ha que aposta per una residència d'estudiants. És el cas de Carlos Soler, estudiant d'ADE que ve d'Elx.
14: És veritat que un pis és una miqueta més econòmic, però el fer el dinar i la compra al final te quita molt temps que de vegades ho necessites per a estudiar o per a anar-te amb els teus amics.
12: En les residències d'estudiants també han pujat els preus. Tot i això, continua sent l'opció escollida per moltes famílies. Així ens ho conta Cristina Ruescas, de la Residència Mediterrània d'ací de València.
15: Lo que ofrecemos es pensión completa, precio cerrado. Hoy en día no se puede alquilar un piso porque es muy caro. Entonces le sale más barato un alojamiento en pensión completa.
12: Diferents opcions d'allotjament que a l'inici de l'estiu hi havien penjat el cartell de complet per acollir part dels 90.000 universitaris que estudien a la ciutat de València.
16: A Punt Ràdio. Les notícies del matí.
0: De la política, l'agenda per la crisi migratòria a Ceuta passa per la participació en un desdejuni a Madrid, els ho hem contat, del president de la ciutat autònoma. El popular Juan Jesús Vivas estarà acompanyant per mitja docena de presidents autonòmics, tots populars, entre els quals estarà el president nacional Núñez Feijó, però també el valencià Pérez Llorca. A Madrid, per a tractar de la crisi de Ceuta i donar inici al curs polític, el PIDIA Sánchez es reuneix també amb diputats i senadors.
17: Sí, segurament parlaran de la última polèmica entre executius, el govern central accelera la instal·lació d'una 50ena d'envelats al port de Ceuta i això ha generat una nova bronca. El ministre Ángel Víctor Torres critica el govern de Vivas, de Juan Jesús Vivas, perquè des de divendres s'oposa a que s'instal·len allí, tot i que dimarts sí ho havien acceptat i així es va publicar al butlletí oficial de l'Estat. El govern de Ceuta ho justifica ara amb informes que ho desaconsellen perquè és una instal·lació crítica. El PP li dona suport a ulls clucs a Vivas. La vicesecretaria de Sanitat, Carmen Fúnez, des de Toledo.
18: Ha hecho el gobierno de España no escuchar,
3: no escuchar e imponer, lo que llevan haciendo desde el principio, defender los intereses de Sánchez y no defender los intereses de los ceutíes.
17: Torres, en una entrevista a Televisió Espanyola, retret i se canvi d'opinió. Dissabte el Ministeri va emetre una ordre, el Ministeri de Transports va emetre una ordre per prendre el control del port de Ceuta i autoritzar els envelats. També li ha contestat el ministre Òscar Puente a través de xarxes. Ha escrit que Vivas és un simple PO de Núñez Feijó i que s'ha oblidat del seu paper institucional. D'altra banda, ira Ceuta, nova protesta contra la gestió del govern central i per a exigir garanties de seguretat. Avui de nou hi ha convocades més concentracions. I, per últim, els 21 migrants detinguts dissabte per apedregar una patrulla militar han sigut retornats al Marroc. També 700 d'estos migrants han tornat, això sí, voluntàriament al Marroc en els últims 7 dies.
0: Gràcies, Elpidia. Un apunt més. La calor, que serà notícia este dilluns, l'estiu es resisteix a anar-se'n i els termòmetres continuen fregant els 40 graus en molts punts. Avís groc avui a les províncies de València i Alacant. Alberto Alonso.
4: Joan Carles Fortea, meteoròleg d'Apunt, ens dona esperances que només ens queden dos dies d'altes temperatures i nits tropicals.
10: No podem afirmar exactament que siguin els últims dies de temperatures tan elevades al llarg del mes de setembre. El que sí que podem dir és que a partir de dimecres hi ha un canvi del patró meteorològic i aquestes temperatures, que són típiques de ple estiu, abaixaran a valors més normals.
4: Tot i això, Carcaixent encara és un dels punts de l'infern al prelitoral. I és que sumem 7 dies amb màximes que en algunes localitats no s'havien registrat des de fa 10 anys.
10: Observatoris com ara Casas del Río, que porten dades també quasi 10 anys,

0: Mai havien tingut temperatures tan altes, superant els 40 graus, en setembre.
1: Enguany, per a mi, ha sigut el més cruel de tots.
2: Així estem a 34, però estem a 38, lo menos.
3: És la humedad, entonces se multiplica y es todo el día sudando.
4: Això no és normal. Una cosa és estiu i l'altra és el Sàhara.
5: I és que, si parlem de mínimes, este setembre és dels que més hores de son ens ha llevat.
0: A Xodos, un observatori de muntanya a més de 1.000 metres, estem registrant temperatures nocturnes que mai s'havien registrat en aquest observatori en els últims 10 anys que porten dades.
5: Tot i que les circumstàncies fan que la EMET encara no parli d'onada de calor, els valencians tremolen perquè veuen lluny el moment de guardar el ventall i el ventilador.
6: Estos rons mos els menjarem segur que vestits d'estiu.
7: Deseando que llegue el invierno, la verdad.
8: Que vinga, que ja és hora. Però em penso que encara tardarà un poquet.

0: Ho avançàvem en els esports protagonisme per al futbol amb el repàs dels resultats de la jornada 4 en primera i segona divisió. En ciclisme també parlarem de la Vuelta, encara ja l'última setmana, i en tenis, Carlos Alcaraz, que continua en pas ferm al US Open. Ens amplia aquesta informació, Héctor Salvador.
1: Nova desfeta del València, que el deixa com a cuer de la Lliga. L'equip blanquinegre va caure golejat per 0-5 contra el Barça. Els de Carlos Corberán van oferir una imatge molt pobra i van ser molt inferiors al líder, que es va passejar per Mestalla. Un gol de Lamine Yamal en el minut 6 va ser el preludi del que vindria després. Fermín, Rafinha, Pedri i novament el de Rocafonda van completar una maneta que va desesperar l'afició.
2: Autèntica vergüenza. Voy cada sábado a Mestalla y esto es lamentable.
3: Un autèntic desastre, perquè contra Barcelona se pot perdre, però se pot perdre en dignitat, no la xapussa que han fet.
1: Vora 2.000 aficionats es van concentrar a la porta de la llotja de Mestalla per a protestar contra la gestió del club i els mals resultats de l'equip. En un dia en què Kiat Lim va presenciar el seu primer partit de Lliga en l'estadi des que va assumir la presidència. Es van escoltar els ja coneguts càntics de Peter Vestenja i Corberán Dimissió. Precisament el tècnic de Cheste va valorar així com queda l'equip després de l'entropesada contra el Barça.
4: És una situació que nos deja a todos tocados, però és una situació que tampoc nos deja hundidos. I com a equip vamos a buscar soluciones para darle la vuelta a este momento.
1: Per la seva banda, el Llevant va sumar un bon punt en la visita al Màlaga a la Rosaleda. L'equip granota va empatar 0-0 contra els andalusos en un partit sense massa ocasions clares de gol i en què Matt Ryan va ser l'heroi. El porter australià va aturar un penal a Chupe que va acabar sent decisiu per a aconseguir l'empat. L'equip granota enllaça 3 partits sense perdre i se situa en la part mitjana de la taula amb 5 punts en 4 jornades. Luis Castro creu que el punt aconseguit a Màlaga és bo.
5: Sabíamos que era un equipo bueno. Penso que Málaga es uno de los equipos que juega bien en la Liga. En su estadio, con la afición, con todo lo que ha pasado esta semana, penso que al final un punto no es mal.
1: Avui es tanca la jornada 4 de la Lliga amb l'Elx Reial Societat, a les 9:30 al Martínez Valero. Un partit que es podrà seguir en punt a punt a partir de les 9 i en què els franja verds buscaran el primer triomf de la temporada. En segona divisió tenim nou líder, el Castelló. L'equip de Pablo Hernández va saltar el lideratge després d'aconseguir la primera victòria a Castàlia. Els albinegres van derrotar 2-0 l'Albacete amb 2 gols en la represa, obra d'Usman Camará i Isra Suero. El tècnic orellut valorava així el partit.
6: En el descanso hemos corregido alguna cosa, luego los cambios han aportado también frescura y han ayudado mucho a lo que buscábamos y la verdad que es una parte que creo que hemos sido muy superiores. Incluso creo que el resultado es corto, ¿no?
1: I també en segona, notícia inesperada. El Club Deportivo Eldense va anunciar la destitució de Claudio Barragán com a entrenador després de la disputa de les 4 primeres jornades de la Lliga. L'equip blaugrana, que va empatar contra el Mallorca al Nou Pepico Amat, ocupa llocs de descens a Primera Federació amb 2 punts de 12 possibles. Josep Ferrando, fins ara segon entrenador, assumirà la direcció de manera interina. En poliesportiu, destaquem la classificació de Carlos Alcaraz per als quarts de final del US Open. El tenista murcià va derrotar el cap de sèrie número 20, l'estatunidenc Tommy Paul, en 3 sets, 6-4, 6-3 i 6-4. I en la Vuelta, avui, segona jornada de descans, després de la disputa de la 15a etapa. Wout van Aert va aconseguir la segona victòria d'etapa i Enric Mas manté les distàncies respecte als perseguidors en la classificació general. I un apunt per acabar. Encara no hem acomiadat la jornada de Lliga i demà ja tenim més futbol. Comença la Champions League. El Villarreal debuta demà a les 9 de la nit visitant el Borussia Dortmund. L'estrena europea grogueta també es podrà seguir en el programa Punt a Punt d'Apunt Ràdio demà a partir de les 8:30.

0: Pel que fa a l'oratge, el titular ho deia jo ja, temperatures d'estiu almenys fins a demà. Quines màximes, quines temperatures ens esperem avui, Antonio Sánchez, bon dia.
1: Bon dia, Alba. Avui, en efecte, tenim avís groc en tot el centre del territori, també en litoral del sud, però en concret cap al litoral seran les localitats un poquet més de l'interior, és a dir, no a València, no a Alacant, sinó un poquet més cap al Camp de Túria, cap a la Vega Baja, cap a aquestes localitats que es queden més pegades a les muntanyes. I és que, en general, en aquestes comarques, i sobretot a la Ribera Alta, la Canal de Navarrés, la Vall d'Albaida i també la costera, avui el termòmetre fregarà els 40 graus. I no només aquestes comarques en les que ja estan acostumades a aquestes temperatures tan altes, sinó també de nou a l'interior. I és que porten un cap de setmana i també un principi del mes de setembre amb valors molt més alts de normal i de rècord en localitats de l'interior. Hem vist mínimes en alguns punts de l'interior de més de 25 graus, no han baixat dels 25, màximes de 38 graus, per exemple, a Ademús, al Racó d'Ademús, i aquesta situació avui es repetirà. Mm-hmm. Molta precaució, sobretot pel que fa a aquesta calor, perquè ja portem molts mesos d'estiu amb temperatures molt altes, no acabem de descansar de tot de la calor, mm-hmm, i el cos...
0: Clar, per les nits.
1: Mm-hmm. Exacte, i el cos sí que ho està sentint. El que sí que tenim, Alba, este matí, i en general este cada setmana també ho hem vist, són inversions tèrmiques, és a dir, que en alguns punts de baix i fondalades de l'interior, sobretot, sí que està baixant la temperatura i sí que està deixant descansar, perquè fa a aquestes hores nocturnes. Però sí que en altres punts de muntanya, també en zones d'interior, que el termòmetre no baixa pràcticament, que és el que ha passat a Xodos o el que està passant ara mateix a Castell de Guadalest, a Tàrbena i també a altres localitats de l'interior, tant del nord com el centre. Així que si estem en aquests punts de muntanya...
0: Enhorabona.
1: Exacte, caldrà esperar un poquet més perquè els termòmetres baixen. Veurem com aquesta situació de temperatures màximes altes també es donarà demà. Demà tenim també avisos activats, grocs, en tot el centre, màximes entre 36 i 38 graus, i ja dimecres és quan baixa la temperatura. És quan tenim esperat descans, amb possiblement tempestes que tornaran de vesprada.
0: Doncs ens ho contaràs demà més i millor. Moltes gràcies.
1: Gràcies, Alba.
0: Adéu. I són ja les 6:52 minuts, s'arrima, s'acosta a aquesta hora de les 7, quan ja es preveu que tal vegada puguem tindre alguna que altra retenció, algun altre problema a les carreteres. Volem saber com arrenca el dia, no només ahir a les carreteres, també en el trànsit ferroviari, però anem per parts. Sònia López, bon dia. Avui, pel que fa a aquestes carreteres, hem de lamentar una víctima mortal.
2: Bon dia, Alba. Sí, un home de 79 anys ha mort i una dona de 80 anys ha resultat ferida greu en un accident de trànsit ocorregut ahir de vesprada a Benidorm, en concret a la Nacional 332, a la rotonda de l'Eixida, cap a Terra Mítica. Pel que fa a la situació del trànsit, a hores d'ara tenim normalitat, circulació fluida a la xarxa principal de carreteres de la Comunitat Valenciana. A València, això sí, Alba, comencem ja a veure, s'acostem a les 7, com comença la congestió a la zona del riu, en concret a la B30, des de Vara de Quart cap a Mislata, i també la incorporació de la Ronda Nord a Paterna en direcció al port. Quant al transport públic ferroviari, es contem que a partir d'avui Renfe torna a admetre patinets elèctrics, mm-hmm, en els trens. Això sí, han de complir uns requisits de seguretat. Això és estar homologats, estar inscrits en el registre de la DGT amb placa identificativa, assegurança obligatòria de responsabilitat civil i també certificat de circulació. Per últim, un apunt. També a partir d'avui, en Rodalia a València, entren en vigor nous horaris amb 13 noves circulacions, 6 en la línia CU-València-Gandia i 7 en la C6 entre València i València Nord i Castelló de la Plana. A més, Alba, a partir del 21 de setembre està previst 6 incorporacions més, 4 en la CU i 2 en la C2.
0: Sònia López, gràcies. Bon dia, demà més.
2: Molt bé. Adéu. Adéu.

0: Avui, una de les veus més poderoses i inconfusibles de la història de la música faria 80 anys, Freddie Mercury. Va morir amb només 45, però la seva desaparició no va pagar ni la seva música ni el seu talent. Ben al contrari, es va convertir en llegenda. Ens ho conta Vanessa Martínez.
1: Va demostrar que el rock podia ser grandiós, teatral i imprevisible. Una manera pionera de fer música que va convertir Queen en una banda irrepetible. Damunt de l'escenari, les convencions li sobraven i la provocació formava part de l'espectacle. I darrere d'eixa actitud descarada, una veu extraordinària. Potser la immortalitat no era viure per sempre. Potser era aconseguir que dècades després tot el món et recorde. Feliços 80 anys.

qui voldria viure per sempre? Freddie Mercury es feia esta pregunta en una de les cançons més èpiques de Queen. Avui, quan hauria fet 80 anys, la resposta sembla evident. La sida va acabar amb la vida d'este mite amb només 45 anys. Però més de 3 dècades després de la seua mort, la seua veu continua tan viva com llavors. Freddie Mercury va convertir el rock en espectacle, va fer del públic una part més de les seues actuacions i va deixar cançons que ja formen part de la memòria col·lectiva.

0: Notícies del matí. Alba Requejo. A Punt Ràdio.
1: Està previst que avui tanque de manera temporal el Museu de la Ciutat de València. Ho farà fins que el Palau de les Comunicacions estiga remodelat per a poder iniciar uns treballs d'adaptació que permetran que 200 obres de Joaquim Sorolla viatgen des de la Hispanic Society de Nova York fins a este museu. Des d'avui són estos treballs i la nostra companya Vanessa Martínez ens conta què és el que albergarà este nou espai.
2: Sí, Alba, tot i que la seu definitiva de la col·lecció de Sorolla serà el Palau de les Comunicacions, les obres de remodelació no estaran acabades quan arribi i és per això que aquest espai l'acollirà temporalment. José Luis Moreno és el regidor de Cultura de l'Ajuntament de València.
3: És un palau del segle XVII, reformat en el XIX, i que és perfecte i ideal per la seva composició per a rebre una obra com la de Sorolla.
2: Segons les previsions, les peces començaran a arribar a partir de novembre i ho faran en 3 tandes. S'espera que pugui exhibir-se al públic en gener.
3: Sempre n'hi ha un grup d'obres que segurament no arribaran a estar dins del Museu de la Ciutat, sinó que directament quan s'inauguren el Palau de Telecomunicacions seran unes obres que seran ja inèdites.
2: Ha sigut necessari fer unes obres d'adequació com la coberta de la sala de la CR.
3: I després el que hem fet és una adequació de la cornisa, tota la façana, tota la part de fusteria i de les vidreres que té en el pati interior.
2: Millores en les instal·lacions, sistemes de vigilància i detecció d'incendis. Tot ha d'estar preparat per garantir la conservació d'unes peces de valor incalculable. La inversió total en la millora i adequació del Museu de la Ciutat ha sigut de 650.000 euros.
1: I per a tancar, música valenciana.

0: Unos matan por dolor.
1: Tanquem este primer informatiu de la nova temporada de les notícies del matí amb la banda de pop rock Bajo 79, amb una cançó que es titula Juventud Malhablada. És l'últim tema publicat que es mou entre el pop rock clàssic i l'indie actual. Amb ell tanquem esta primera notícies del matí.

0: Tornem demà. Gràcies per acompanyar-nos en estos minuts d'informació a partir de les 6 del matí. Ens veiem, que tinguem molt bon dia.
1: Són les 7 en punt. Bon dia a tots. Avui és 7 de setembre de 2026. La gestió de l'executiu central amb Ceuta reflecteix perfectament la paradoxa de Javier Poncela. Diu que han passat anys de passivitat a un escenari on cada directiva és un dogma. Poncela deia que un sistema de govern en el que no està prohibit és obligatori, no és més que una dictadura. I ho expliquem perquè ara, de sobte, s'imposen plans de xoc obligatoris i es decreta com a veritat absoluta que Ceuta ha d'adaptar-se a nous marcs europeus sense marge de discussió. Al final, el ciutadà de Ceuta es troba en un laberint normatiu on l'única llibertat que queda és triar quina nova obligació de l'Estat ha d'acatar primer. Bon dia.
2: Són les 7 del matí. Així comença l'actualitat de la jornada. Amb Sergi Olcina.
1: Comencem programació i nou format així en la Ràdio Autonòmica Valenciana. Avui és dilluns, com us dia, 7 de setembre de 2026. Els fets i les previsions més destacades de l'actualitat a Espanya i a la nostra comunitat autònoma es centren en importants canvis de mobilitat, un fort repunt energètic, avisos per calor extrema, però també grans celebracions tradicionals que esgoten el mes amb les últimes festes de pobles. Però com no, el menú no pot estar complet sense els retrets polítics derivats de la crisi de Ceuta, tant a nivell nacional com internacional, en un fet on tot el món vol clavar cullera i traure partit, fins i tot el senyor Naranja, sinó també les brutes estratègies dels que, tot i que tenen unes previsibles crues resultats de cara a les eleccions, ja han tret la katana i es disposen a tallar a rodanxes a tots. Bueno, això és el que ells creuen, perquè la katana més que japonesa és dels xinos i tot el que ve d'allí, pues, ja sabeu el resultat que dona. Diuen que comprar en un lloc d'estos és comprar dos vegades. Anem a presentar-vos algunes d'estes qüestions que conformen el menú d'actualitat del dia que ara comença en un curs que també dona inici esta setmana. Comencen a preparar-se les motxilles, els bocates, els quaderns, les llibretes i tot allò que van a necessitar ja tots els que s'incorporen als col·les a partir d'estos dies. Algunes d'aixes coses les resumim en breus, que ara mateixa mos presenten els nostres companys. Lucía Nadal, bon dia, com estàs, per una banda?
3: Què tal, bon dia?
1: Tu eres de les que estàs preparant també ja la motxileta i tots els apers per a que el crio se'n vagi esta setmana al col·le, no? Tu tens tot, però crec que el falta alguna coseta. Passat de...
3: Passat no, ja, a la... està,
1: ja, ja el tens, ja, ja el tens. Val. Ja ho tens tot preparat,
3: ja
1: no?
3: Ja ho tinc tot, tot. Me sobra de tot, ja. No, he comprat massa i tot.
1: I el faltarà una coseta.
3: David us aporta un mes. Un mes fent la volta al col·le.
1: Però la volta al col·le comporta, i ho sabeu bé, tots els que sou pares i mares, la despesa.
3: I ese tema d'estes hores a les 7 i 3, no me'l tragues.
1: Millor no tocar-lo. No, David González, que tal, bon dia, com
4: tal,
1: estàs?
4: Què tal, bon dia.
1: Tu, de moment, com jo, aquest problema no el tens.
4: No, ja, ja arribarà, suposo, però de moment anem a disfrutar el que puguem d'esta tornada al col·le nostre, que la tenim així al treball.
1: I autoinvertir una miqueta en uns mateixos,
4: exacte,
1: no?
4: Exacte, sí, sí, sí.
1: Bueno, quines són algunes d'aixes coses que mos trobem, Lucy?
3: Precisament que Espanya i la Comunitat Valenciana arranquen el curs polític i de la rutina amb els termòmetres desfets, la llum pels núvols i una autèntica pluja de ganivets entre partits.
4: També comença la batalla política a Madrid. El govern central pren, per decret, el port de Ceuta, mentre el ministre Ángel Víctor Torres ratja d'irresponsable a Feijó per assenyalar el mar Roc, per a només 4 dies després suplicar-li ajuda en el repartiment de menors.
3: L'oposició es frega les mans davant el que anomenen el pànic de la Moncloa i Isabel Díaz Ayuso encendrà el debat qualificant Pedro Sánchez de el jeta de la mareta en xancles. Diu la presidenta madrileña que Sánchez té una obsessió amb ella i que si fora Begoña estaria mosquetxada.
4: Fou creuat també en la política valenciana el president de la Diputació Vicent Mompó posa en evidència la ministra Diana Morant en la xarxa social X, tillant-la de llepaculs de Sánchez. El PSPB els agafa la pataleta de cap de setmana i demanen la seva dimissió mentre el PP reacciona. Menys plorar per racons i més tindre carrer.
3: Una tornada a la rutina complicada per a la butxaca. El preu de la llum es desboca avui fins als 172 euros el megawatt hora. La part positiva la posa la mobilitat. Renfe torna a permetre des d'avui l'accés a patinets elèctrics, als trens, això sí, ben plegats i apagats.
4: I prepareu-vos per a patir perquè l'oratge rebenta els termòmetres. València bat el seu rècord absolut de calor en un mes de setembre amb uns sufocants 38,4 graus a l'aeroport. Avui es manté l'alerta groga al litoral en una jornada on el Algemesí celebra el dia central de la seua mítica muixeranga.
3: I en els esports, l'esperpent en mayúscules es trasllada a Mestalla. El València Club de Futbol rep un demolidor 0-5 del Barça i es queda com a cuer en solitari al mateix cap de setmana que l'hereu que Atlim arriba amagat en autobús dels jugadors per a evitar l'afició.
4: Els col·lectius de seguidors declaren la guerra total a Meriton i promouen deixar les grades buides fins al minut de 9 en senyal de protesta permanent.
1: I hi ha una gran liada al València. Són les 7:05, comença una setmana que promet vindre carregada de tot un poc, que és només una ulleta per damunt i el que ens anem a trobar en l'actualitat d'este dilluns 7 de setembre. També anem, abans que res, amb el temps i, com no, els esports. Antonio Sánchez, què tal? Bon dia.
5: Bon dia, Sergi.
1: Bueno, ja ho hem escoltat. Continuem amb temperatures... podríem dir per damunt del normal, no?
5: Exacte, ahir vam registrar un rècord, ja ho ha comentat el company, i avui veurem què passa. La veritat és que els termòmetres de neu fregaran els 40 graus. Les comarques més afectades avui seran la costera, la Cala de Navarrés, la Ribera Alta i puntualment també la Vall d'Albaida, perdó. Veurem com
1: és també, habitual, eh?
5: Exacte, però també tenim unes altres comarques que estan preocupant molt i és que són les d'interior, sobretot, on en alguns punts de muntanya els termòmetres este cap de setmana no han baixat els 25 graus, és a dir, han tingut nits tòrrides, i també en altres comarques, en punts de baix i fons de l'Ades, com el Racó de Mus o com la Vall de Cofrensallora, la Planalto i el Requena, la temperatura no ha baixat en molts dies de 38 graus, que això ha sigut rècord també a Demuz i altres localitats d'interior. Així que els efectes de la calor també els estan patint en comarques en les que no estan tan acostumades, perquè estem parlant, Sergi, de 10-12 graus més del normal. Mm-hmm. Volem com aquesta situació es mantindrà no només avui, sinó també demà, perquè fa els avisos. Avui tenim tot el centre del territori amb avís groc, també el litoral sud, però el litoral sud cal comentar que són les localitats més cap a l'interior del litoral sud, és a dir, a la Vega Baja, al Comtat, i també localitats més cap a l'interior de l'Alacantí, de la Marina Baixa i la Marina Alta. Els termòmetres en aquestes comarques on tenim els avisos estaran entre 36 i 38 graus, però com hem dit, en les comarques aquestes de la Ribera Alta, la Costera, la Cala de Navarrés, sí que podrien fregar els 40 graus. I demà la situació es manté en avís groc cap al centre del territori per aquestes temperatures molt paregues, entre 36 i 38 graus, puntualment fregant o passant demà dels 40 graus. Ja dimecres tenim bones notícies perquè venen canvis.
1: Ja anava a preguntar-te jo, hi haurà algun lloc on puguem amagar-se en una miqueta de frescor?
5: En estos dies, la veritat és que cap al nord, en localitats més de muntanya, però punts molt alts, sobretot perquè fa les vesprades, i en punts i baix i fondalades, perquè de matí encara tenim inversions tèrmiques, és a dir, per exemple, a Sorita, no?, als ports, el matí encara ha sigut més fred, també cap a l'interior en general, però clar, n'hi ha altres punts de muntanyes que no estan en baix i fondalades, que no han baixat dels 20 ni dels 25 graus. Així que, en principi, baix i fondalades de matí sí que notem un poquet de fresqueta i la notarem també demà de matí. Però ja, dimecres, ahir és quan notarem en tot arreu una baixada en el termòmetre i tornarem a valors pareguts del que hauríem de tindre al mes de setembre, però tampoc tan diferents. Veurem com, pel que fa al cel, ui, sol, demà també sol, un poquet més de núvols de vesprada. Ja dimecres és quan tornen els canvis, no només en el termòmetre, sinó també esperem tempestes. Tindrem un front fred que serà prou actiu i que vindrà des de l'interior, des del nord-oest, cap a la resta del territori, desplaçant-se, creuant-lo, sencer, i ahir sí que veurem de vesprada, dimecres, tempestes.
1: Si no fora per això que m'acabes de contar, estaven començant a anar-se'm les ganes de viure, de tanta calor. Però esperem que se'n vagin pronte. Refresquem en una hora. Gràcies, Antonio.
5: Gràcies.
1: Fins ara. Adéu. 7 i 8, encara n'hi ha més coses a les que tenim que prestar atenció. Esta és una zona on la mobilitat és importantíssima. La gent, si no es maneja en transport públic, és el recomanable. Ho fa en els seus vehicles particulars per anar a treballar, als centres docents, siga on siga. Així que escoltem els nostres companys de la DGT com mos posen al dia del trànsit en les nostres carreteres. Bon dia.
6: Muy buenos días. ¿Qué tal? Arranca la jornada de lunes y por el momento tan solo van a encontrar algunas retenciones si circulan en Valencia por la V30 en el entorno de Paterna ya en sentido sur. Sentido Mislata, total tranquilidad afortunadamente en el resto de vías, aunque les pedimos precaución, es posible que aumenten los desplazamientos durante la jornada.
1: I en qüestió esportiva, ja ho heu escoltat fa un moment, polèmica, com sempre, en el València, que va quedant-se darrere, diríem, després d'ahir diumenge, molt, molt enrere, i la gent encén l'opinió i encén també el carrer, però l'actualitat és molt variopinta en el tema dels esports, Héctor Salvador.
7: Nova desfeta del València, que el deixa com a cuer de la Lliga. L'equip blanquinegre va caure golejat per 0-5 contra el Barça. Els de Carlos Corberán van oferir una imatge molt pobra i van ser molt inferiors al líder, que es va passejar per Mestalla. Un gol de Lamine Yamal en el minut 6 va ser el preludi del que vindria després. Fermín, Rafinha,

0: Pedri i, novament, el de Rocafonda van completar una maneta que va desesperar l'afició.
1: Autèntica vergüenza. Voy cada sábado a Mestalla y esto es lamentable.
2: Un autèntic desastre, perquè contra Barcelona se pot perdre, però se pot perdre en dignitat, no la xapussa que han fet.
0: Vora 2.000 aficionats es van concentrar a la porta de la llotja de Mestalla per a protestar contra la gestió del club i els mals resultats de l'equip, en un dia en què Kiad Lim va presenciar el seu primer partit de Lliga en l'estadi des que va assumir la presidència. Es van escoltar els ja coneguts càntics de Peter Bestenja i Corberán Dimissió. Precisament, el tècnic de Cheste va valorar així com queda l'equip després de l'entropessada contra el Barça.
3: És una situació que nos deja a todos tocados, però es una situación que tampoco nos deja hundidos y como equipo vamos a buscar soluciones para darle la vuelta a este momento.
0: Per la seva banda, el Llevant va sumar un bon punt en la visita al Màlaga a la Rosaleda. L'equip granota va empatar 0-0 contra els andalusos en un partit sense massa ocasions clares de gol i en què Matt Ryan va ser l'heroi. El porter australià va aturar un penal a Chupe que va acabar sent decisiu per a aconseguir l'empat. L'equip granota enllaça 3 partits sense perdre i se situa en la part mitjana de la taula amb 5 punts en 4 jornades. Luis Castro creu que el punt aconseguit a Màlaga és bo.
4: Sabíamos que era un equipo bueno, penso que Málaga es uno de los equipos que juega bien en la liga, en su estadio, con la afición, con todo lo que ha pasado esta semana, penso que al final un punto no es mal.
0: Avui es tanca la jornada 4 de la Lliga amb l'Elx Reial Societat, a les 9:30 al Martínez Valero. Un partit que es podrà seguir en punt a punt a partir de les 9 i en què els franjaverds buscaran el primer triomf de la temporada. En segona divisió tenim nou líder, el Castelló. L'equip de Pablo Hernández va saltar el lideratge després d'aconseguir la primera victòria a Castàlia. Els albinegres van derrotar 2-0 l'Albacete amb 2 gols en la represa, obra d'Usman Camará i Isra Suero. El tècnic orellut valorava així el partit.
5: En el descanso hemos hablado, hemos corregido alguna cosa, luego los cambios han aportado también frescura y han ayudado mucho a lo que buscábamos y la verdad que es una parte, creo que hemos sido muy superiores, incluso creo que el resultado es corto, ¿no?
0: I també en segona, notícia inesperada. El Club Deportivo Eldense va anunciar la destitució de Claudio Barragán com a entrenador després de la disputa de les 4 primeres jornades de la Lliga. L'equip blaugrana, que va empatar contra el Mallorca al nou Pepico Amat, ocupa llocs de descens a Primera Federació amb 2 punts de 12 possibles. Josep Ferrando, fins ara segon entrenador, assumirà la direcció de manera interina. En poliesportiu, destaquem la classificació de Carlos Alcaraz per als quarts de final del US Open. El tenista murcià va derrotar el cap de sèrie número 20, l'estatunidenc Tommy Paul, en 3 sets, 6-4, 6-3 i 6-4. I en la Vuelta, avui, segona jornada de descans, després de la disputa de la 15a etapa. Wout van Aert va aconseguir la segona victòria d'etapa i Enric Mas manté les distàncies respecte als perseguidors en la classificació general. I un apunt per acabar. Encara no hem acomiadat la jornada de Lliga i demà ja tenim més futbol. Comença la Champions League. El Villarreal debuta demà a les 9 de la nit visitant el Borussia Dortmund. L'estrena europea grogueta també es podrà seguir en el programa Punt a Punt d'Apunt Ràdio demà a partir de les 8:30.
6: Apunt Ràdio. Matí directe. Sergi Olpina.
7: 7:13, María José Collada s'encarrega tècnicament d'este programa que avui es posa en marxa, com sempre, produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. Ningú, esta setmana que comença avui, 7 de setembre de 2026, tampoc es lliura de les obligacions que suposaran la tornada al col·le, veritat, Lucí?
8: Alumnes d'infantil, primària, secundària i batxillerat de tota la comunitat valenciana ja estan agafant les motxilles per a afrontar l'inici oficial del curs escolar 2026-2027. Una jornada de retrobaments, de nervis a les portes dels col·legis i sobretot de molta reorganització familiar. Les aules tornen a omplir-se en un inici de curs que de moment arranca amb plena normalitat en la xarxa educativa. El gran repte per a les famílies, un any més, torna a ser la coneguda Costa de Setembre marcada per la despesa en llibres de text i material escolar.
9: Estoy nervioso, también estoy contento.
10: Estoy nervioso.
11: Solo me falta la mochila.
12: Algunos libros, pero lo vamos a comprar.
8: A les aules, els objectius d'enguany se centren a consolidar la digitalització i, de manera molt especial, a regular i gestionar l'ús dels telèfons mòbils en els centres escolars.
13: Acostumar-nos un poquet a adaptar-nos als nous horaris perquè tenen que dormir. I és important que sigui un moment amable, motivador.
7: Espanya arrenca la setmana pendent de la butxaca, de la pressió internacional i d'un oratge que està trencant tots els registres històrics, com vos diem. Avui mirem també a la frontera de Ceuta, on la situació migratòria entra de ple en el debat polític internacional després de que Donald Trump hagi tildat de trist el que passa a la ciutat autònoma i hagi acusat el govern espanyol de tindre un zero control.
8: I de la polèmica exterior a la interna, perquè el curs polític es reprèn al Congrés i al Ministeri de Vivenda, mentrestant a la Comunitat Valenciana s'encén el debat pel finançament. L'oposició acusa el PSPB de sometre's a Sánchez i trencar el consens autonòmic. Tot en un dilluns, on la nota positiva és que el Consell confirma la fi de les obres d'emergència en escoles i centres de salut afectats per la passada d'Anna.
7: Però per si no teníem prou foc creuat a Madrid, el curs polític a casa nostra ha arrencat a l'estil de coeter en festes. La ministra i líder del PSPB, Diana Morant, va obrir la veda en X, anterior Twitter, anant a buscar els quartos a la Diputació per la gestió de la Dana. I el seu president, Vicent Mompó, lluny de posar-se de genolls, com és lògic al que estan acostumats a les files socialistes, li va contestar en el seu idioma, amb un llenguatge de carrer, de poble i sense filtres de la Moncloa. Li va dir bàsicament que és la filla de Zapatero i una llepaculs de Sánchez. Que sí, que les formes no són per a guanyar un premi de bones maneres, però al PSPB els ha agafat la típica pataleta hipòcrita del cap de setmana. Morant pot dir-li nazi a qui li vinga en gana, no una, sinó dos vegades, però ara a ella li canten la gallina i no tarden en eixir tots en tromba plorant pels racons i demanant la dimissió de Mompó com si haguera llançat la bomba atòmica. O per liar-la un poc més, ara com les xurres i les merines, confonent... Pero Morant también es cuestión de masclisme.
10: Me resulta difícil abordar este tema hablando de mí misma, ¿no? Pero como siempre he defendido que no se trata de victimizarse, que cuando hay machismo y hay una víctima, pues claramente la víctima puede hablar de esto, sí que me siento víctima del machismo, ¿no? Y en este caso, pues llamarme lameculos. Pero es que esta misma semana el portavoz del Partido Popular me ha llamado bipolar. La señora Susana Camarero, vicepresidenta, recordaréis que dijo que el gobierno de España estaba lleno de prostitutas, de manera que tampoco es algo aislado, ¿no? Vienen tratándome así desde hace mucho tiempo. Y claramente el señor Mompó, pues yo espero que en su casa no use ese lenguaje y que su hijo no aprenda a tratar a las mujeres así.
7: Tot, no tot el món es clava amb Diana Morant. Al PSOE pensen que és la millor candidata, però també ho era Alegría, també ho era Montero i una llarga llista de fiambres polítics.
11: Yo cuando Chimo Puig decidió dar un paso atrás y buscar y el partido, todos los miembros de la dirección del partido teníamos que pensar en el futuro, ¿no? Y yo nunca he tenido duda de que la mejor candidata que podíamos tener, la mejor secretaria general que podíamos tener en el PSPB era y es Diana Morán.
7: De totes formes, quan volen, els socialistes tenen una pell molt fina, sobretot els socialistes valencians, que es passen el dia insultant a la dreta i els qui el ven gana, i quan Mompó els respon amb una veritat d'estes característiques, de sobte es fan els ofensos i es posen a plorar en el racó de pensar. De totes formes, ningú pot negar a Morant a on i qui la va posar en el moment determinat. Bueno, diuen de totes formes des del PSPB que Mompó té por, però l'única que pareix té una miqueta de por és la pròpia ministra, que veu com el president de la Diputació té més càrrec que una sabata i que tot el socialisme valencià no pot arribar-li fins ahir. Bueno, hi ha que plorar una miqueta menys pels tuits i treballar un poc més, que tenim la situació molt complicada. Encara que n'hi ha més coses, Lucy.
8: I la qüestió és que el curs polític es reprèn avui de la manera més incendiària possible, amb jocs institucionals creuats i declaracions d'alt voltatge. La crisi migratòria obri una nova batalla després que el govern d'Espanya hagi pres per decret el control del port de Ceuta per a instal·lar un macrocampament humanitari de tendes de campanya. Una decisió unilateral que ha disparat la indignació i el rebuig de l'executiu de la ciutat autònoma, que en conèixer la implicació del Marroc va fer encendre en flama els ceutis, que estan farts dels ministres que van allí a fer-se la foto.
7: Però atenció, que la medalla d'or a la innocència o a la desmemòria se l'emporta també el ministre Ángel Víctor Torres. Resulta que el ministre es va mostrar profundament escandalitzat, acusant a Feijóo d'actuar sense proves per assenyalar el Marroc en la crisi migratòria de Ceuta. Home, a veure, senyor ministre, on s'ha vist? Com gosaria Feijóo dubtar del nostre exemplar i modèlic veí del sud, que s'ha comportat i està comportant-se fantàsticament? Al cap i a la fi, tot el món sap que quan milers de persones creuen de colp una de les fronteres més militaritzades del món, ho fan absolutament per sorpresa, esquivant la increïble visió d'uns gendarmes marroquins que, casualment, ixe dia s'havien deixat les ulleres de vore propet a casa. Bueno, i de lluny també. Diu el ministre Torres que assenyalar el Marroc és una irresponsabilitat. Deu ser que la responsabilitat, la transparència i les proves es van quedar totes guardades en el fons dels mòbils espionatge de Pegasus. Però el millor de tot és que el ministre ens va regalar fa només 4 dies, en la seva compareixença, el monument més gran al funambulisme polític que es recorda. A veure si ho entenem bé. El senyor ministre arranca el seu discurs pujat al púlpit amb el dit acusador apuntant a Feijó, tildant-lo pràcticament d'antipatriota i d'irresponsable per no aplaudir, amb les orelles, com a mínim, la gestió migratòria del govern espanyol. Però, ai, amics, la màgia de la Moncloa no té límits. Acte seguit, sense quasi agafar aire ni canviar el to de veu, el ministre es trau la capa de fiscal, es posa la de monaguillo, junta les mans i li diu a Feijó: escucha, Alberto, por favor, ayúdanos un poco con el repartimiento de menores, que no nos dan las manos y esto se nos hunde un poco. Això és meravellós, és la nova estratègia diplomàtica de la Moncloa. T'insulten de dijous a divendres o de dilluns a divendres i després el demana que em pagues el sopar en nom del sentit de l'Estat. Bueno, doncs així és com queden les coses. Ara fa falta ajuda.
14: Lo único que le pido es que ayude, porque cuando Ceuta se lo pidió, no lo hizo. Y pongo el ejemplo. Ceuta le pidió al Partido Popular de España que apoyara la modificación del artículo 35, que hacía que menores no acompañados que estaban en Ceuta en una situación de hacinamiento y de contingencia migratoria fueran distribuidos por el resto del territorio español. Lo llevamos al Congreso y el Partido Popular votó en contra. Vayan a la hemeroteca y busquen qué decía el señor Vivas al respecto. Apoyaba al gobierno de España.
7: Les hemeroteques descarrega el dimoni, tendria que recordar el ministre Torres. Mentrestant, Alberto Núñez Feijóo es frega les mans des de l'oposició. El líder del Partit Popular s'afanya a obrir les finestres de Gènova per a respirar el que ell anomena amb molta conya el pànic de la Moncloa. I té en part raó, perquè cal veure el panorama. L'executiu central està tan absolutament aterrit davant el pròxim ple de control que ja no saben si demanar l'hora, amagar els ministres en el soterrani del Senat o directament canviar el pany de les comissions parlamentàries. Feijó veu un govern espanyol tremolant com un flam, paralitzat per la por d'haver de donar explicacions en una sessió de control que promet ser un autèntic camp de mines. Un clima de terror institucional, on, mentre les platges i el port es converteixen en un polvorí, Esquerra intenta vendre que el president està al peu del canó, però des de les files populars de Madrid, la definició d'eixe suposat patiment de Pedro Sánchez també és molt més gràfica. De totes formes, hi hauria que tindre un minut de silenci per la fe cega de la Moncloa, que continua buscant explicacions esotèriques on només hi ha geopolítica de manual. Però, clar, com demana el ministre Torres, que s'assabente de res el president si, com diu l'oposició, ha passat mitjan estiu tancat i blindat. Que, per cert, això és l'altra gran polèmica del cap de setmana, les dures acusacions que ressonen des de les files de la dreta contra la gestió de la crisi de Ceuta. I és que, mentre les platges i el port es converteixen en un polvorí institucional, intenten defensar que el president està al peu del canó i que aquest estiu, en xancles o sense xancletes, ha estat al peu del canó. Una versió de la realitat que xoca frontalment amb la que ofereixen des de la Comunitat de Madrid. Escoltant, si no, el dardo enverinat i purament radiofònic que llançava este cap de setmana Isabel Díaz Ayuso batejant a Pedro Sánchez de la manera més gràfica possible.
15: A menor velocidad, pero está ocurriendo por toda España, ya no pide más propaganda ni más cuentos. Exige responsabilidades políticas. Porque decenas de miles de personas entraron en una acción que estaba perfectamente coordinada, organizada por los servicios secretos marroquíes. Y fueron los que dirigieron a estos inmigrantes hasta el punto exacto de entrada. Y lo hicieron de manera calculada mientras el jeta de la mareta, en chanclas, se segaba los pies en las fotos para decir que estaba ocupadísimo en una videoconferencia. Y eso lo vimos todos. De vacaciones. Y mientras tanto, cada vez salen más informes que nos dicen que esta situación se veía venir, se sabía. ¿Pero qué prefirió hacer el gobierno? Pues despreciar a los ceutíes, a los que ahora llaman racistas. ¡Ojo! Racistas los ceutíes, cuando es un ejemplo de convivencia de culturas como en pocos lugares de España. Eso se sabe cuando se está en Ceuta y se está en Melilla.
7: Però la cosa no es queda en la indumentària estiuenca. Ayuso, deslligada en este inici de curs, també s'aventurava fins i tot en el terreny de la psicologia de parella. Diu la presidenta madrilenya que el líder del govern espanyol té un problema molt greu, una fixació personal quasi psicològica amb ella. Escolteu com canviava el to de la crisi internacional per entrar de plena el safareig domèstic de la Moncloa.
15: Un presidente obsesionado con la mentira. Y como se ve cada día y cada minuto, obsesionado conmigo.
16: Yo si fuera Begoña, y es tan mentiroso que estamos a dos días de escuchar en la televisión del régimen que él ha estado todos los días trabajando en la Comunidad de Madrid y en Ceuta, y yo y mi equipo y todo el equipo del Partido Popular.

0: hemos estado de vacaciones.
1: 7:25, això sí que és elevar el debat polític a la categoria de telenovela de sobretaula. Sánchez aixeca els despeus a Lanzarote en xancles mentre, segons Ayuso, sospira pel seu nom en la intimitat. Bueno, el pitjor és que les estadístiques diuen que és ella qui nomena el 85% de les seues intervencions, però, escolta tu, així cadascú gestiona les seues obsessions com vol. Veurem si esta setmana el president es canvia el calçat de platja per les sabates de mudar per a respondre a aquestes declaracions d'amor institucional. Per cert, és una Moncloa que es defèn mentre esquiva una nova ofensiva judicial. El Partit Popular també anunciarà avui que planteja un conflicte d'atribucions davant el Tribunal Constitucional pel plantó de tres dels seus ministres a les compareixences del Senat. Això per una banda, i deixant de costat la política, també tenim que referir-nos una miqueta a la mobilitat. Abril Peidro, bon dia.
2: Què tal, Sergi? Bon dia.
1: En un dia i una setmana en el que la gent comença a manejar-se no només per les incorporacions al treball, sinó també als centres escolars i educatius.
2: Efectivament, sembla que d'alguna manera tot torna a la normalitat i a partir d'avui Renfe torna a permetre l'accés de patinets elèctrics a la majoria dels seus trens després de prop de 3 anys de veto. Això sí, els usuaris hauran de portar-los obligatòriament apagats, plegats i sense possibilitat de carregar-los durant el trajecte per a evitar incidents. Una tornada a les vies que coincideix amb un dilluns molt complicat per a l'economia domèstica perquè el preu de la llum es desboca avui fins als 172,32 euros el megawatt hora i registra pics màxims que fregaran els 253 euros en les hores més cares de la vesprada.
1: I tornant a la política, l'agenda política de la capital, el Ministeri de Vivenda reuneix avui els agents socials a Madrid baix el lema més habitatge públic i assequible, mentre el Congrés reactiva les seues comissions amb la Junta de Portaveus. En clau autonòmica, la Comunitat Valenciana estrena la setmana mirant al cel i amb termòmetres, com vos diem, en el punt de mira. S'ha activat l'alerta groga per calor extrema, especialment al litoral nord i sud de la regió, on l'ambient serà sufocant en una jornada en què l'interior peninsular arribar a fregar els 40 graus.
3: Així que pel que fa a l'horatge, prepareu-vos per a patir. València ha batut el seu rècord absolut de calor en un mes de setembre amb uns sufocants 38,4 graus registrats a l'aeroport, superant la marca de l'any 2005. Avui es manté l'alerta groga per temperatures extremes al litoral. Una calor que no fregarà el fre de les grans cites de la nostra agenda festiva i cultural.
1: Parlant precisament de gestions culturals i festives, David, encara peguen les últimes cuetades en este mes de setembre les festes dels pobles.
4: Exacte, localitats com per exemple el Gemesí, que viu avui els dies centrals de les seues festes de la Mare de Déu de la Salut, declarades Patrimoni de la Humanitat, que tornaran a omplir les carrers amb el so del tabal i la dolçaina i les impressionants torres humanes de la Moixeranga. Mentrestant, a Borriana continuen les celebracions de la Misericòrdia en el seu 50 aniversari amb la tradicional desfilada de fanalets i les exhibicions taurines. La música la posarà esta nit l'orquestra Panorama, que arranca la seva gira de setembre a Xirivella i la tradició ressonarà mitjan vesprada a la capital del Túria, amb els tocs manuals de campanes des de l'emblemàtica Torre del Micalet.
1: És dir, que entre setmana i tots, si encara esteu de vacances, qui no té festa és perquè no vol. A banda de les estrenes d'avui en esta casa, que passen per l'inici oficial de la programació de la ràdio, que esteu escoltant des de les 6 del matí, hora en la que hem començat, fins la 1:30 de la matinada, que us mantindrem al tant del tot, la nostra televisió pública valenciana també llança esta setmana el seu nou format de referència, Panorama, un espai de reportatges que analitzarà l'actualitat i els problemes de la societat valenciana a peu de carrer. Però també tenim que referir-nos als esports, perquè tenen una ferida oberta, i això provoca molta tensió en Mestalla, però també entre els aficionats del València.

qüestió és que de les obsessions polítiques passem a la tragèdia grega, o millor dit, de Singapur, que es viu a hores d'ara a la capital del Turià, perquè si la política fa riure i plorar, el que passa a Mestalla directament provoca, pues això, tot un drama. Atenció a la jugada cinematogràfica d'este cap de setmana. El flamant president de l'entitat, Kian Lim, el fill de Peter Lim, va aterrar a València i, per evitar que l'afició el rebera amb poms de flors, va decidir camuflar-se dins de l'autobús dels jugadors. Home, pues sí, una estratègia brillant de dignitat presidencial, amagar-se darrere dels futbolistes com qui s'esmuny en una discoteca sense pagar. Tot per a presenciar en directe, des de la llotja,

ja un autèntic festival de futbol. Del Barça, clar, que li va clavar un demolidor 0-5 a un València Club de Futbol, qui és el coherent solitari de la Lliga, i n'hi ha qui diu que n'hagueren pogut ser 8 en lloc

0: a Singapur plorant desconsoladament en un mocador de seda mentre miren el minut de joc per televisió. Però quina manera de destrossar un escut davant els ulls de l'hereu del tron que va debutar en Lliga aprenent l'idioma local a base d'insults. Però també podíem parlar de la confusió entre cometes de Carlos Alcaraz, que està d'enhorabona, al US Open. El tenista espanyol ocupava els titulars de la premsa esportiva després d'admetre públicament un curiós despiste amb el quadre del torneig novaiorquès. De totes formes, Alcaraz, que triomfa, reconeix que pensava que es creuria abans en el camí amb rivals directes com Daniil Medvedev o el francès Tiafoe.
1: Estoy sintiendo cada vez mejor. Estoy sintiendo muy bien en pista, físicamente... me estoy encontrando muy bien, muy, muy cómodo y estoy recuperando bastante bien, que eso es lo que más quizá me preocupaba después de los partidos, cómo iba a estar al día siguiente, cómo podía o cómo iba a recuperar de cara a la siguiente ronda y eso de momento está yendo todo muy bien. Pequeños detalles, al final también cada oponente es un mundo. Hoy creo que he cometido muchos errores, no forzados, pero al mismo tiempo es porque él me ha forzado y o sea, él me exigía no querer forzar más la máquina de la cuenta, pero en términos de golpear la bola yo creo que he golpeado muy, muy bien.
0: La crònica esportiva, com escoltàveu al principi, ve molt variada, però especialment per les punxes que estan apareixent en el València Club de Futbol i el que es converteix com una espècie també de tanca amb més talla. Bé, més coses són les que conformen, entre altres coses, l'actualitat del dia, a aquestes hores, 7:32 del matí, d'este 7 de setembre de 2026. N'hi ha que donar una ullaeta, entre altres qüestions, a les portades dels principals diaris, tant autonòmics com nacionals. Abril, tu eres de les més matineres i acabes de mirar els periòdics abans que ningú. Quasi els imprimixes.
2: Mira, he fet una ulladeta per quines són les principals portades que enceten la jornada d'avui 7 de setembre. Comencem pels diaris en àmbit autonòmic. En Levante, el Mercantil Valenciano, llegim, ja n'hi ha prou. Una Barcelona molt superior humilia un València sense ànima ni futbol i l'afició esclata contra Meriton, Corberán i els jugadors. I en la mateixa línia titula avui Les Províncies, que escriu un contundent, el pitjor equip de primera. I sembla que no li va molt millor que al València a l'Hèrcules, perquè el diari Información d'Alacant obri amb un Hèrcules encén les alarmes després d'encaixar la seva segona derrota. El periòdic Mediterrani de Castelló porta en la seva portada que les grans obres pendents marquen el nou curs polític. I passem als diaris d'àmbit nacional. El País destaca que el 90% dels espanyols culpa el Marroc per la crisi de Ceuta i El Mundo escriu que el jutge investiga si un contracte de 15 milions va finançar el Partit Socialista.
0: La política i la economia, que sempre van juntes, però no en el bon sentit de la paraula. Ceuta continua sent el centre, l'epicentre de les qüestions polítiques, encara que en la nostra comunitat també tenim llocs on posar l'atenció mediàtica. Això sí, les butxaques es veuen afectades especialment per la pujada de la llum, els combustibles, que s'han posat ja en un preu increïble, tot i que la setmana passada entraven algunes de les mesures governamentals que se suposa que alleujarien les nostres butxaques, 20 cèntims de menys en el gasoil, 5 en la gasolina, però això no s'ha notat absolutament res. De fet, podíem veure com este cap de setmana molta gent en xarxes penjava la majoria dels reclams de les gasolineres low cost en uns preus desorbitats. Ja no fa falta ni comentar les ordinàries, les despeus normals, les grans marques, com tenen les benzines i els combustibles a aquestes hores. I això ens fa parlar d'economia, perquè avui, 7 de setembre, també arranca abril el curs econòmic amb assignatures pendents prou complicades.
2: Sí, el cost de la vida i la dificultat per accedir a una vivenda han entelat els objectius assolits en estabilitat i creació d'ocupació. En els 8 anys que portem de govern socialista, el salari mínim ha pujat un 66% i la taxa d'atur ha caigut a mínims des de 2007, però això no compensa la situació que es viu en altres aspectes. La inflació s'ha incrementat un 26% i l'esforç per a comprar una vivenda es porta més del 36% dels ingressos d'una llar, quan en 2018 estava en el 30%, la qual cosa els economistes ja consideraven el límit del raonable. Per això, de cara a aquests pròxims mesos, que també coincideixen amb aquesta carrera per la campanya electoral, la vivenda i el cost de la vida són les tasques que més preocupen a la ciutadania i on el govern hauria de centrar els seus esforços. Però hi ha més coses que contar en matèria econòmica, perquè també hem conegut molt cobra Amancio Ortega en un any. I ja t'avance, Sergi, que està molt lluny ixa xifra de la nostra.
0: Jo crec que la xifra de Amancio Ortega, la nostra ve a ser, podríem posar, com la lluna o l'asteroide del,

0: del Principet i la de Amancio Ortega és com tot l'univers.
1: Només, no? Sí, això anava a dir. Anava a dir-te com el sol, però jo crec que és que anem curts. I és que Ortega, fundador d'Inditex, compta amb desenes de societats per tot el món per a controlar el seu imperi tèxtil i immobiliari. Encara que finalment són només tres companyies de capçalera de les quals depèn tota aquesta xarxa empresarial. Parlem de Pontegadea Inversiones, Partner 2006 i Pontegadea GB. Doncs bé, gràcies a aquests tres vehicles d'inversió, el multimilionari va guanyar l'any passat, atenció, 3.909 milions d'euros en conjunt, segons es desprèn dels respectius comptes presentats en el registre mercantil.
0: És que és clar, vosaltres soleu associar, tots aquells que mos escolteu, que Amancio Ortega es dedica només al tèxtil. Bueno, totes les seues botigues, clar, és conegut, la majoria de les ocasions, els baixos, els locals, els adquirix, inclús alguns edificis sencers, i això reverteix en el benefici econòmic. De fet, si no estic enganyat, n'hi ha llocs on altres grans marques i multinacionals li tenen llogades les propietats a Amancio Ortega i li paguen un lloguer, per tant, per a poder tindre allí la seva marca.
1: Mira, jo això no ho sabia.
0: Sí, jo t'he contat.
1: Però no em sorprèn, no em sorprèn massa, tampoc.
0: De València específicament. Bé, això per una banda, i per l'altra, el món, que no està que, també mos porta moltíssima actualitat a aquestes hores, les 7 i 37 del matí.
2: Matí directe. Presenta Sergi Olcina. Realització tècnica, Maria José Collada. Una producció de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
0: La notícia internacional avui passa per Alemanya i la victòria de l'extrema dreta a Saxònia-Anhalt, que, entre altres plans, té tancar la televisió pública alemanya.
1: El partit d'extrema dreta Alternativa per Alemanya ha aconseguit este diumenge una victòria històrica en les eleccions celebrades, com diem, a l'estat de Saxònia-Anhalt. Una vegada escrutat el 95% dels vots, els resultats li donen al partit d'Ulrich Siegmund un 44% dels vots i 39 escons al Parlament Regional, on la majoria absoluta és de 42.
3: Division 2026, sie ist Wirklichkeit geworden. Wir haben Geschichte geschrieben, liebe Freunde!
1: D'altra banda, la formació democristiana, la CDU, el partit del canciller Friedrich Merz, s'ha desplomat i passa de 40 a 16 diputats. Però ja saps, Sergi, que guanyar no sempre significa inevitablement governar. Alternativa per Alemanya podria tindre opcions per a governar només si el partit de l'esquerra nacionalista BCW entra en el Parlament. I segons les últimes dades oferides per les televisions públiques, sí que ho aconseguiria. I és que BCW és l'única formació que s'ha desmarcat del cordó sanitari de la resta de partits contra l'extrema dreta i s'ha mostrat disposada a facilitar la investidura de Sigmund.
0: Cosa curiosa, per cert.
1: Sí, cosa especialment curiosa. Sí, en tratar-se del partit totalment oposat al
0: extrems.
1: De... Efectivament, sí, l'altre extrem. I este panorama d'incertidumbre que es viu en estos moments a Alemanya es viu també a altres països, com el cas de França, on l'ultradretista Marine Le Pen partix com a favorita de cara a les pròximes eleccions presidencials, segons els sondejos. L'extrema dreta va accedir, com recordem, des de març al poder en diverses desenes de ciutats franceses. Què passa, per exemple, en el Regne Unit? Nigel Farage està consolidat com el líder de la principal força d'ultradreta, Reform UK, partit que presenta la major projecció electoral del país. Actualment té 5 diputats en el Parlament Europeu i Farage va revalidar el seu recentment, malgrat el cas de possible corrupció en la seva contra. I en el cas d'Espanya, Vox porta també alguns anys ja intentant entrar en governs regionals en una coalició amb el Partit Popular que podria estendre's al govern d'Espanya en aquestes pròximes eleccions generals, per a les quals les enquestes li donen atenció al voltant del 50% dels vots.
0: A l'escal, les orelles tenen que estar fent-li palmes en aquests
1: moments. En aquests moments, sí, totalment, sí, totalment. De veure el que passa a la resta d'Europa.
0: Sí.
1: Però tenim més coses en clau internacional perquè també contem, i esta és una notícia especialment dramàtica amb la qual se m'alça avui, que almenys 5 morts ja registrats en estavellar-se un avió d'Amazon que se'n va eixir de la pista en aterrar a l'aeroport de Miami. A més, han resultat ferides altres 5 persones, 3 de les quals es troben en estat crític.
0: Gràcies, Abril. Fins ara.
2: Estàs escoltant Matí Directe. La millor forma de començar posant-te al dia.
0: Parlàvem de festes que alguns pobles culminen en

0: este mes de setembre, perquè la majoria d'ells aprofiten el bon horatge, que pareix que encara es prolongarà uns quants dies, tot i que hem parlat d'una miqueta de fred o d'un front fred que, suposadament, segons els nostres companys de l'horatge, arribaria a partir de dimecres, però també hi ha altres coses que conformen l'univers de l'entreteniment i que tenen que veure precisament amb el Roig Arena, perquè ahir feia un any que el pavelló per excel·lència a nivell europeu, que està ací en València, el Roig Arena, obria les portes. I en només 12 mesos, el recinte s'ha convertit en un dels grans espais culturals i esportius de València. És així, David?
1: Moltíssima gent ja ha entrat en aquest recinte que s'ha convertit en la catedral no solament de la música, sinó també de l'esport i d'altres esdeveniments.
0: Així. Jo me'n sé d'un tonto que encara no ha anat.
1: No has anat encara?
0: Encara no ha anat, no.
1: Pues jo te vaig a dir que he anat, però no a sentir l'acústica que diuen que és espectacular. Jo he estat en altres contextos, en un esdeveniment corporatiu, però no he viscut la màgia del Roig Arena en quant a la música.
0: A veure, és que jo vaig fer aquesta espècie de jurament de dir que aniria, però aniria quan em toqui actuar allí.
1: Doncs dir,
0: no sé si en una elecció a Corts o en qualsevol cosa, però jo tinc que anar allà a escoltar-me. Vull saber aquesta acústica com
1: és,
0: funciona.
1: Diuen que és
0: espectacular.
1: De lo millor. Sí. I el cas és que més d'un milió i mig de persones ja l'han viscut, ja han passat per aquestes instal·lacions en més de 300 esdeveniments. És una xifra que ha superat les expectatives inicials de l'organització quan fa un any, quan el passat 6 de setembre de l'any 2025 obrien les seues portes. El director general del Roig Arena, Víctor Sendra, explica que l'objectiu inicial era precisament arribar al milió de visitants durant el primer any. És cert que l'han superat de manera ben holgada. La realitat, però, va superar les previsions amb moltíssima rapidesa. Part de l'èxit residix precisament en la polivalència d'aquest espai.
2: Es desenvolupa des d'un concepte de multiusos, amb el qual la versatilitat fa que sigui molt àgil el fer aquestes transformacions i poder fer tot tipus d'activitat, però sempre pensant en la millor experiència de l'usuari.
1: En este primer any, l'espai ha acollit concerts, actes fallers, esdeveniments corporatius i competicions esportives amb artistes nacionals i internacionals. Quevedo, per exemple, l'artista canari, va reunir més de 10.000 persones, mentre que per l'escenari també han passat altres artistes de renom, tant del panorama nacional com internacional, com per exemple Aitana, Dani Martín, Hans Zimmer o Rod Stewart.
0: Este cap de setmana crec que ha sigut l'Oreja de Van Gogh.
1: L'Oreja de Van Gogh, que ha,
0: tingut
1: dos funcions diferents, crec que divendres i dissabte, sí. I, de fet, continuaran arribant estos primers espaces del món de l'espectacle, no solament patri, sinó també a nivell internacional. Clar, bé, estan bojos mostra, per vindre així.
0: Clar, la mostra de Rod Stewart i altres tants és, diguem, l'exemple patent de que la comunitat artística internacional i els seus promotors tenen l'ull posat en el Roig Arena, que vos recomanem que aneu a visitar i a veure tant per dins com per fora, perquè és tot un espectacle. Bé, més coses. Les colles federades de Moixeranga s'han reunit este cap de setmana davant del Palau de la Generalitat i ho han fet per a reivindicar que la Moixeranga siga declarada bé d'interès cultural. Que siga un BIC, vamos.
1: Sí, per a visibilitzar, millor dit, esta petició, les agrupacions han alçat conjuntament una torre humana davant de la seu del govern valencià. Les colles defensen el valor patrimonial que té una tradició com esta, que consideren profundament arrelada a la cultura festiva valenciana. Saúl Hortolà és el president de la Federació Coordinadora de Moixerangues.
3: Gent de diferents cultures o que han nascut en l'altra punta del món i han vingut a viure amb nosaltres i també s'integren en la moixeranga. I entre tots fem força per a que el més menut de tots, el xiquet o la xiqueta, puja dalt de tot. I és com el model de societat que volem, no? Entre tots fer força per a que puga créixer el xiquet i tocar el cel.
1: La Moixeranga representa, segons conten des d'aquestes agrupacions, molt més que una construcció de torres humanes. És també cohesió, suport, integració i festa. I és, el cas és que aquesta reivindicació posa el focus també en el context de les festes que parlàvem abans, en el context de les festes de la Mare de Déu de la Salut d'Algemesí, que tenen eixa declaració de bé d'interès cultural de Vic i, a més, formen part del patrimoni cultural immaterial de la humanitat de la UNESCO. Les colles, per tant, consideren que la Moixeranga, com a manifestació cultural pròpia, mereix tindre igualment aquest reconeixement.
0: I algunes cosetes més que tenim pendents per ahir que vos podem comentar. Parlem d'aniversaris, en aquest cas molt mediàtics. Però abans tenim que parlar també de grans obres i sobretot aquelles que ja van despertar un interès inusitat a finals de la dècada de De principis dels 2000, quan Sorolla va visitar la Fundació Bancaixa. Pues ara, a partir de novembre, més de 200 obres de Joaquín Sorolla visitaran i viatjaran des de la Hispanic Society de Nova York, el Museu de la Ciutat de València.
1: Sempre està bé que tornen a casa. S'exposaran allí de manera temporal fins que el Palau de Comunicacions estiga remodelat. Este museu avui tanca per tal d'iniciar els treballs d'adaptació. Anem a escoltar el regidor de Cultura de l'Ajuntament de València. Ell és José Luis Moreno.
4: És un palau del segle XVII, reformat en el XIX, i que és perfecte, ideal per la seva composició per a rebre una obra com la de Sorolla.
1: Segons les previsions, les peces arribaran a partir de novembre entre estandes i s'espera que estiguen visibles al públic fins al gener. Altres arribaran ja amb la reobertura del Palau de les Comunicacions.
4: Sempre n'hi ha un grup d'obres que segurament no arribaran a estar dins del Museu de la Ciutat, sinó que directament quan s'inauguren el Palau de les Comunicacions seran unes obres que seran ja inèdites.
0: Estarem tots pendents dels quadres de Sorolla, que no deixen indiferent a ningú i que, afortunadament, des de que van visitar ixa Fundació Bancaixa, el món el va redescobrir, també la seua llum, el tractament dels seus blancs, i ara, afortunadament, el tindrem de nou en la nostra comunitat. Sempre és una bona notícia que els nostres artistes, sobretot aquells que es van deixar pràcticament la vida i la pell en la seua obra, es queden en casa, que és el que hauria de ser. Són les 7:47, en un moment seran les 8, arribarem al temps de la tertúlia, però abans ens detenem una miqueta i continuem amb més coses.
5: La ràdio que batega el teu ritme. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
6: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
7: En 2026, la Comunitat Valenciana commemora el 750 aniversari del llegat de Jaume I. Un any per a recordar el nostre passat, per a comprendre el nostre present i per a construir junts el futur. 750 aniversari del llegat de Jaume I. Generalitat Valenciana.
8: La Diputació d'Alacant posa en marxa el Bo Consum 2026, una iniciativa que impulsa comerços, hostaleria, oci i serveis, ajuda a les famílies, dona suport als autònoms i a les xicotetes empreses i genera activitat i ocupació. La teua compra dona vida a la nostra província. Informa't en diputacionalicante.es.
5: Quan la nit cau, les paraules s'apropen. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.

Estem contant-vos algunes de les coses que fan que posem la mirada en este inici de curs i també d'any, perquè la setmana passada, recordeu, dilluns era 31 d'agost, dimarts era 1, però la majoria de la gent, i a més, en els anys que portem en els mitjans de comunicació, això no ho havíem notat fins ara, considera avui en dia que l'inici d'any està més bé propet de lo que és l'1 de setembre que del que és l'1 de gener. I, a més, fem allò de la comparativa entre les agendes. Ara resulta que venen pràcticament a vendre's més agendes, diguem, d'àmbit escolar, de curs escolar, que les d'any, que estan deixant-les una miqueta més relegades. Bé, el disseny, l'estètica i totes aquestes qüestions també fan que, entre altres coses, tinguin un atractiu. Un tema interessant seria parlar estos dies sobre, i vos pareixerà sorprenent, el fetichisme que provoquen els articles de papereria. N'hi ha gent que només entrar en una papereria, diguem, experimenta una espècie d'excitació que fa que, com la música i la il·luminació en botigues d'alimentació o en botigues de moda fa que compres una miqueta més, l'olor dels productes de la papereria i de llibreria fan que la gent vinga a consumir i adquirir una miqueta més de tots aquests articles. Això vos ho dic perquè setembre es fa coster amunt per a les famílies. La tornada a l'escola costarà enguany una mitjana de 2.190 euros per família. Estem parlant d'uns 500 euros més per alumne. Això es desprèn d'un estudi de l'OCU, perquè la factura inclou despeses com els llibres, el material escolar, el transport i el menjador. I s'ha incrementat un 4% respecte del curs passat. Ha quedat molt lluny allò de que uns aprofitàvem els llibres dels altres, fins i tot, quan parlem dels uniformes, els uniformes. I és que se'ns ha fet, tot i que ens ve més de llarg que allò d'estalviar la pell una miqueta fina en allò de reaprofitar les coses. Bé, l'augment és encara més important si es compara amb fa 7 anys. La despesa

0: ha crescut un 26%. A més, com vos dia, els uniformes i les activitats extraescolars disparen la factura. Dels uniformes, encara que siga una xiqueta, una camisa, ja costa 20 euros, mos compten, i les sabates no baixen dels 50. Les mares principalment es queixen d'això. N'hi ha qui també destaca el cost de les extraescolars, especialment quan els fills són més majors i en demanen més. La música, els idiomes, els esports i totes aquestes coses barates, des de luego, no són. Les famílies intenten reduir la despesa buscant alternatives, fan equilibris per aconseguir estalviar i s'aprofiten de programes com el xarxa llibres, que està molt bé, però fins i tot amb el xec escolar no és fàcil afrontar, i això és prop de 400 euros dels llibres. La factura final varia, a més, segons el tipus de centre. Puja fins als 3.400 euros de mitjana per família i curs en els concertats i arriba als 8.700 euros en els privats. Davant d'esta situació, clar, les associacions de consumidors reclamen més ajudes per a les famílies i recomanen planificar les compres per evitar l'endeutament. De fet, des de l'OCU, comencen ja dient-nos que n'hi ha que fer-les de forma escalonada i evitar, en la mesura del possible, anar a comprar amb els xiquets per a controlar millor les despeses. Les associacions de consumidors tenen ara, per tant, molt de treball, perquè n'hi ha que controlar molt la despesa i n'hi ha que tindre molt en compte fins a quin punt podem arribar en totes aquestes qüestions. Perquè, entre altres coses, i això ho centrem una miqueta més en la tornada als centres escolars, els 90.000 universitaris que estudien a la ciutat de València també preparen la tornada a les aules. Per a molts, de totes formes, començar el curs implica, abans, resoldre un altre problema, trobar allotjament. A aquestes altures de setembre, les habitacions en pisos compartits i les places en residències i col·legis majors són cada vegada més escasses, mentre que els preus continuen a l'alça. I només un parèntesi en això. Això en les qüestions que tenen que veure amb la tornada al col·le. Ahir escoltàvem com, per exemple, en Madrid, en la zona on es celebrarà la Fórmula 1, el campionat de Fórmula 1, on un lloguer està vora els 2.500 euros mensuals, es poden arribar a pagar durant el període de la celebració de les carreres 20.000 o 25.000 euros per llogar unes xerixes vivendes per a poder assistir al campionat. Pues algo paregut està passant en el tema de l'ensenyament. Alumnats que tenen allotjaments resolts són els més afortunats. Per exemple, n'hi ha gent que pot portar 2 o 3 anys en un col·legi major de València, que és una opció que es considera còmoda perquè inclou servicis com la manutenció. De totes formes, els responsables d'aquests centres asseguren que la demanda s'ha avançat en els últims anys i que les places es reserven cada vegada abans. En alguns casos, el curs queda pràcticament complet abans de que arribi l'estiu. N'hi ha molta gent que ja comença a buscar molt abans, en previsió al que puguen trobar-se després. I és que anticipar-se és clau per als estudiants que opten per compartir pis. L'augment de la demanda ha pressionat els preus de les habitacions de lloguer i, segons el sector immobiliari, en els últims 5 anys, el preu de les habitacions ha crescut un 90%. Només per rematar este tema, davant d'aquest encariment, alguns estudiants busquen alternatives. N'hi ha qui tria una residència d'estudiants com a opció intermèdia i, després de comparar preus, també valoren comprar pis, però finalment la majoria d'ells, atenent al que no saben que van a quedar-se, opten per la residència, perquè este tipus de centres també constaten un augment de la demanda. Les famílies valoren especialment que siguin una alternativa amb servicis inclosos i que facilite, sobretot, com és lògic, als estudiants l'adaptació a la vida universitària. Una vida universitària que no es lliura ningú d'ella, perquè la princesa Leonor comença també avui dilluns les classes del grau de Ciències Polítiques que va cursar al llarg dels pròxims 4 anys en la Universitat Carles III. És una nova etapa en la trajectòria final i vital de la heredera de la corona que m'emprèn després de concloure l'etapa de la formació militar dels últims 3 anys als exercicis de terra, de l'aire i de l'armada. Per tant, des d'avui dilluns, data en la que està previst l'inici de les classes en la Facultat de Ciències Socials i Jurídiques, que està ubicada a Getafe, la princesa d'Astúries assistirà a les classes com una alumna més d'esta universitat pública. Els seus pares, que són els reis Felip i Letícia, ja van anunciar oficialment a finals d'abril, mitjançant un comunicat de la Casa Real, quins eren els estudis triats per a la que la seva filla completarà la seva formació. I Leonor ha tingut que superar el procés de selecció habitual que s'aplica per entrar en la universitat a tots els estudiants que han completat el batxillerat en l'estranger, com ha sigut el cas, que no està exempt de ser igual de normal que la resta dels estudiants i també universitaris.
1: Estàs escoltant Matí Directe, la millor forma de començar posant-te al dia.

Ara us donarem un parell de notes més d'actualitat abans d'arribar a les 8 del matí, en què refrescarem la informació en esta casa, però és inevitable que el 5 de setembre ha marcat un per sempre els anals de la música amb el naixement de Freddie Mercury. Això va ser un dia com ixe, però en 1946. S'ha celebrat este cap de setmana. Freddie Mercury és una de les estrelles més grans de la història i també una de les icones més inoblidables del rock. Este dissabte, el mític vocalista haguera complit 80 anys i el seu irresistible llegat continua més viu que mai, entre milions de seguidors a tot el món. Si us recordem, a principis dels 90 va morir amb només 45 anys, però la seva desaparició no va apagar la seva música ni el seu talent, amb una manera especial de sentir i concebir la música que va fer de Queen una banda per a la història. Damunt de l'escenari va ser un personatge únic, amb una actitud descarada que amagava una veu irrepetible. Al cap i a la fi, com deia la cançó, d'alguna manera, Mercury sí que va aconseguir viure per a sempre.

0: Amb la música de fons de Queen i Freddie Mercury, una d'aixes figures indispensables en la història del rock i el pop internacional, no és tan bona notícia per aquells implicats en el cas Plus Ultra, perquè el president d'eixa companyia aèria, Julio Martínez Sola, compareix avui dilluns davant del jutge en la primera declaració després del paro estiuenc dins de la causa que investiga, entre altres, a l'expresident del govern, José Luis Rodríguez Zapatero, en relació a eixe préstec públic donat pel govern en 2021 a l'aerolínia. La declaració es produeix abans de la cerimònia d'apertura de l'any judicial del 10 de setembre, que és el tradicional tret d'eixida dels tribunals. En concret, el magistrat manté imputat a l'expresident del govern des del passat mes de maig per organització criminal, tràfic d'influències i falsetat documental en el cas que investiga si una part dels diners aprovats pel govern per al rescat de la companyia es va destinar a fins il·lícits. En l'auto, recordem, el jutge acusa de liderar una trama organitzada de tràfic d'influències per obtindre beneficis econòmics a la intermediació davant distàncies públiques en favor de l'aerolínia. Recordem que l'última actuació de Calama abans de les vacances va ser la petició a la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal de la Política Nacional, de la Policia Nacional, millor dit, la UDEF, per a que realitzara un estudi exhaustiu sobre la evolució de la propietat del capital social de l'aerolínia. La intenció és conèixer el capital veneçolà que suposadament es va invertir en la companyia, sobretot per l'impacte que poguera tindre en la consideració de Plus Ultra quan va ser rescatada en 2021. Això per una banda, i per l'altra una miqueta més positiu. Un mes després de que es donara per controlar l'incendi de la Serra d'Espadà i quan les flames s'apaguen, ara toca fer balanç dels danys i plantejar les actuacions necessàries per a recuperar la zona afectada. És l'objectiu del grup d'investigació forestal del Centre d'Estudis Ambientals del Mediterrani, el CEAM, que analitza ara l'impacte mediambiental del foc. Segons expliquen, des d'este grup, l'impacte del foc ha sigut heterogeni i han quantificat la presència d'espècies rebrotadores com una part important de tota la comunitat vegetal afectada. Per tant, això podria afavorir una regeneració òptima o ràpida, cosa que és, com us dic, una bona notícia, sobretot per al medi ambient i una zona que va patir tant com van patir tots de forma conjunta eixe incendi de la Serra d'Espadà aquest estiu. Anem al butlletí de notícies amb Toni Cano i Òscar Pellicer en la tècnica i tornem de seguida.
1: Són les 8 del matí. A Punt Ràdio. Notícies.
2: Les barriades de la perifèria de Ceuta es mobilitzaran avui contra la gestió del govern central i per exigir garanties de seguretat. Ahir ja hi hagué una nova protesta a la ciutat autònoma. Els 21 migrants detinguts dissabte per apedregar una patrulla militar han sigut retornats al Marroc i 700 han tornat voluntàriament al Marroc en els últims 7 dies. Mentrestant, l'executiu central accelera la instal·lació d'una cinquantena d'envelats al port i això ha generat un nou enfrontament polític entre governs. El ministre Ángel Víctor Torres critica el govern de Vivas, el president ceutí, perquè des de divendres s'oposa a la instal·lació allà, al port, tot i que dimarts sí que ho havia acceptat. I així es va publicar, de fet, en el butlletí oficial de l'Estat, el BOE. El govern de Ceuta ho justifica ara amb informes que ho desaconsellen perquè és una instal·lació, diuen, crítica. Avui també estarem pendents de la participació en un des de juny a Madrid del president de la ciutat autònoma. Serà d'ací a una hora, a les 9. El popular Juan Jesús Vivas estarà acompanyat de mitja dotzena de presidents autonòmics, tots populars, entre ells el valencià Juan Fran Pérez Llorca i pel president nacional del partit, Núñez Feijóo. A Madrid, i per a tractar de la crisi de Ceuta i donar inici al curs polític, el president del govern espanyol i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, reunirà este migdia diputats i senadors socialistes. L'Audiència Nacional viu avui una jornada de declaracions en el cas Plus Ultra, que investiga el rescat públic de 53 milions d'euros a l'aerolínia i el paper de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero. D'ací a una hora està citat a declarar el president de la companyia, Julio Martínez Sola. Tant ell com l'exdirector executiu, que compareix demà, apuntaren Zapatero en les gestions per aconseguir el rescat i van reconèixer que l'aerolínia va pagar més de mig milió d'euros per aquestes tasques de mediació. I al Tribunal Suprem, avui hi ha previstes dos vistes per estudiar les mesures cautelars sol·licitades pel partit Justitia Europa i per Vox a compte de l'anomenada Llei de Nets. El govern espanyol i l'Institut Nacional d'Estadística estan citats en aquestes vistes previstes a les 10 del matí, a les quals acudiran representades per l'advocacia de l'Estat. L'alt tribunal ha de decidir sobre la suspensió o no dels efectes electorals de les nacionalitzacions adquirides a l'empara d'esta llei. Per a Justitia Europa hi ha falta de transparència i de fiscalització en les noves inscripcions en el cens. Vox, per la seva banda, qualifica el procés, diuen, d'enginyeria electoral. I a casa nostra, la secretària general del PSPB a València i delegada del govern espanyol a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, presenta la seva candidatura a les primàries per a ser la candidata socialista a l'alcaldia de València en les eleccions municipals de l'any que ve, del 2027. L'acte serà d'ací a 2 hores, a les 10, a la seu del partit. I atenció als usuaris de patinet. A partir d'avui, Renfe permetrà pujar-lo als trens de rodalia mitja i llarga distància. Els patiners hauran d'estar homologats, inscrits en el registre de la DGT, dur placa identificativa, assegurança de responsabilitat civil i certificat de circulació. Dins del tren, el patinet haurà d'anar plegat, apagat i en compartiments d'equipatge. En esports, futbol. Després de la desfeta ahir a Mestalla, el València torna a entrenar-se a les 10 del matí, d'ací a 2 hores, a les instal·lacions esportives de Paterna, amb el dubte de saber si continua a la ciutat el president Quim Alim per analitzar la derrota ahir contra el Futbol Club Barcelona. També s'entrena a primera hora el Villarreal, que esta vesprada viatja a Alemanya per a disputar demà el primer partit de la temporada de la Lliga de Campions. Els homes d'Íñigo Pérez, que encara no han guanyat en Lliga, s'enfrontaran al Borussia Dortmund. Abans, esta nit tancarà la jornada 4 de Lliga en primera divisió l'Elx, que rep al Martínez Valero la Reial Societat. És tot. De moment, tenen tota l'actualitat en la ràdio, les xarxes socials d'Apunt i en el web apuntmedia.es. Així, la pròxima cita informativa és a les 9 en punt. Els deixem ara amb la segona hora del programa Matí Directe amb Sergi Olsina.
1: Apunt Ràdio, notícies. Connectats per la mateixa freqüència. Apunt Ràdio, sintonitza amb tu.
3: El Palau de la Música celebra su 40 aniversario. Disfruta de una temporada irrepetible con la Royal Concert Bowl, London Philharmonic, Stasca Predresden, Nina Garancha, Julia Fischer, Yuya Wang, Sokolov, entre otros grandes artistas y de la Orquesta de Valencia. Consulta condiciones de abonos en www.palauvalencia.com.
4: En 2026, la Comunitat Valenciana conmemora el 750 aniversari del llegat de Jaume I. Un any per a recordar el nostre passat, per a comprendre el nostre present i per a construir junts el futur. 750 aniversari del llegat de Jaume I. Generalitat Valenciana.
5: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
1: Perquè parlem com tu i vivim com tu. La ràdio de proximitat. Apunt Ràdio, sintonitza amb tu.

0: directe, el magazín de la Comunitat Valenciana en Apunt Ràdio.
1: N'hi ha que prestar especial atenció al començar aquesta hora també, 8 i 7 del matí, a l'horatge que, bueno, pràcticament ens ha dut estos dies. Antonio Sánchez, bon dia de nou.
2: Bon dia, Sergi.
1: A batir algun que altre rècord en temperatures, cosa que es mantindrà, però no massa temps, segons mos contaves abans.
2: Mare meua, sí, és que hem viscut un cap de setmana en temperatures molt més altes del normal, estem parlant de 10-12 graus. Sobretot, on més han patit els efectes d'aquestes temperatures han sigut, per una banda, a punts de muntanya de bon matí, que no han baixat els 25 graus, i per una altra banda, a les valls i fondalades i sobretot comarques d'interior i prelitoral, perquè este cap de setmana no han baixat dels 38 graus. Temperatures que al Racó d'Ademús, per exemple, a Ademús, suposaven rècord, però també a l'aeroport de València. Ahir
1: no
2: vam tindre la temperatura més alta.
1: Que la majoria no hem pogut dormir este cap de setmana per la nit. I això és el pitjor que pot passar-li a una persona.
2: Ja en setembre. Home. És que si fora, jo que sé, agost, juliol, s'entén, però ja en setembre...
1: En tu pueblo, on jo passe les vacances, la majoria per la nit ja estan dormint en manteta, segur.
2: Mira, jo he estat al meu poble aquest cap de setmana i la veritat és que he patit els efectes de la calor, però sobretot perquè he dormit en una habitació en la casa que està més cap a dalt de la casa. Jo tinc una casa que és ben gran, la veritat, i ahir sí que no hem pogut descansar molt, però en les habitacions que quedaven un poc més cap a baix de la casa sí que la fresqueta ha deixat dormir més. El cas és que encara el termòmetre es troba en temperatures molt altes, però una dinàmica molt paregua a la dels últims dies. Ara mateix, cap al litoral estem entre els 22 i els 25 graus, on les temperatures més altes les trobem més cap a punts de muntanya de prelitoral i d'interior, també litoral, que estem veient mínimes entre els, o que no han baixat els 20-25 graus per les inversions tèrmiques, principalment. L'aire fred, ja quan és de nit, baixa en punts més baixes, de baix i fondalades, es queda ahí clavada i, clar, per una altra banda, en els punts més alts, tot l'aire calent puja. I això és el que fa que este matí, per exemple, al meu poble, a Demut, estem a 12 graus, però en localitats més altes, com Benafigos, com Culla, Xodos, Tàrbena, el Castell de Guadalest, ara mateix ja estan a... Bueno, ja estan, no. És que no han baixat dels 27 graus pràcticament. En les capitals estem entre 23 i 25 i veurem que en les pròximes hores, sí, avui de nou tindrem una jornada molt calorosa i, de fet, marcada per avisos grocs per temperatures altes, entre 36 i 38 graus i passant dels 38 graus a l'interior sud de la província de València. És a dir, a la Ribera Alta, la Cadena Barrés, la Vall d'Albaida, la Costera, avui fregarem els 40 graus. També passaran dels 38 a la Plana de Torrequena, al Racó d'Ademús, a la Vega Baja, al Comtat, a la vall de Cofrents a Llora. Així que un altre dia de temperatures molt, molt altes, amb sol, això sí, el cel pràcticament ras este matí, Sergi. Veurem com de vesprada la nuvolositat augmentarà sense precipitacions, sobretot un augment de la nuvolositat a l'interior, en les comarques que queden frontera amb la província de Terol. I demà la situació serà molt pareguda, de nou calor, avís groc ara per ara cap a les comarques del centre. I ja, dimecres és quan tornen els canvis, quan venen els canvis. Molta precaució perquè el termòmetre baixarà d'un dia a un altre molt. Estem parlant d'una caiguda de la temperatura d'uns 10 graus.
1: No saps en les ganes en què ho esperem tots.
2: La veritat és que sí, jo també. Un nou descans mínimes entre els 9 i 18 de 9 graus i màximes entre els 25 i els 30 graus. Ja no pujarem dels 30. Així que boníssima notícia a partir de dimecres. Això sí, el front fred que vindrà, que sé que farà que les temperatures canvien, també vindrà en tempestes. En principi, no seran molt fortes, però hem d'estar pendents perquè sí que de vesprada podríem tindre alguna tempesta un poquet més forta puntualment, sobretot si es recarrega quan arriba el front i amb el vent de sud-est sí que podria deixar-nos alguna que altra tempesta més forta. Veurem què passa pel que fa als avisos, ara per ara no estan activats, però sí que es podrien activar en les pròximes hores per aquestes tempestes puntualment intenses. I a partir ja de dimecres notarem com dijous serà ja un dia amb temperatures més baixes, però el que

0: De setmana tornarà a pujar el termòmetre, això sí, ja no amb temperatures de rècord, però sí amb valors més alts encara del que haurien de tindre el mes de setembre.
1: Tu saps, la majoria de la gent, la pregunta que es fa és, és una pregunta de mortals, com imagina't la feu vosaltres, els que patiu aquestes calors, si durarà molt o no.
0: En principi, això, tenim este descans dimecres dijous, després torna a pujar el termòmetre i ja sembla que la segona meitat del mes de setembre serà completament diferent. És a dir, ja en temperatures més de tardor o almenys més de finals d'estiu i amb també més possibilitat de pluja, perquè sembla que les borrasques que estaran més cap al nord, ja en la segona meitat del mes de setembre, ens visitaran un poquet més i això canviarà la dinàmica. És a dir, que encara hem d'esperar una setmaneta més... Això sí, tenim ese descans esperat, dimecres dijous. Però ja, a partir de dimecres dijous, ahí és quan tornarem a veure calor el cap de setmana i ja la segona meitat del mes de setembre, en principi, més pluja i temperatures més baixes. A veure què passa.
1: Jo, mentre no, lògicament, tots sants, en mànega i pantaló curt, ja pot anar fent el que vulgui, que refresca una miqueta almenys.
0: Exacte,
1: bueno, Antonio, gràcies.
0: Per favor, que gràcies.
1: Bon dia. Fins ara. Són les 8 i 11, per cert, parlant d'ecologisme, la plataforma ecologista de la Comunitat Valenciana ha acusat al govern del PSPB de Carlos Fernández Bielsa en Mislata d'incomplir el compromís de plantar 8.000 arbres durant la legislatura. La mesura va ser aprovada per el ple de l'Ajuntament a l'inici del mandat, però l'organització ecologista denuncia que gens s'ha avançat en la seva execució. La iniciativa formava part d'una moció presentada per Compromís, Podemos, Record Estero, amb diferents mesures relacionades amb la sostenibilitat. Un dels punts establia la plantació de 8.000 arbres al llarg de la legislatura per augmentar les zones verdes i combatre els efectes de les altes temperatures, com publica Es Diario. Els ecologistes consideren que l'executiu municipal socialista ha tingut temps suficient per a desenvolupar l'acord i l'organització ha dirigit les seues crítiques, especialment cap a Bielsa, que és l'alcalde de Mislata i un dels principals dirigents del PSPB en la província de València. Expliquen que l'Ajuntament continua governat pel grup socialista i Bielsa continua com a alcalde, per el que és el màxim responsable d'aquesta mesura per a reduir el calor i múltiples beneficis per a les espècies animals o el veïnat no s'hagi executat. Això, o almenys, ho criticava d'aquesta forma el portaveu de la plataforma ecologista Diego Nevado. Això per una banda. Per l'altra, ara, a les 8 i 13, en el moviment de carreteres que n'hi ha i la gent que va i ve, sobretot, de treballar i a posar-se al tanto del que van a ser les seues tòniques habituals en els centres educatius, també tornem a donar una ullaeta a la DGT. Companys, bon dia.
2: Bon dia, muy buenos días, ¿qué tal? Pues hasta ahora precaución ya en las carreteras, sobre todo de la provincia de Valencia. Tráfico bastante intenso en esas 7, la zona de Vetera, en ambas direcciones, como también ya en Manises y Paterna, sentido Castellón. Complicada también la entrada a la capital valenciana por la CV30 en la zona de Paterna y ya en el resto de carreteras de la Comunidad Valenciana, tanto en la provincia de Castellón como también en Alicante. Por el momento no registramos grandes incidencias.
3: Apunt Ràdio. A la plana d'Utiel Requena, 100.9. Els dissabtes i els diumenges al matí t'oferim l'actualitat de les societats musicals valencianes i els seus components.
4: Tot per delectar-vos i fer-vos sentir el plaer de la nostra música.
3: Fem banda, amb Imma Mateu. Els caps de setmana de 7 a 10 del matí. Deixa't seduir per la nostra música. Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu.
5: En cas d'incendi, procura no dirigir-te cap a barrancs o fondalades, ni intentes fugir vorera amunt quan el foc ascendís per ella. Però, sobretot, no oblides mai seguir sempre les indicacions del personal que té atribuïda la missió de vigilància i extinció.
6: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'Apunt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
3: La teua terra, la teua actualitat, el teu dia a dia. Apunt Ràdio, sintonitza amb tu.

Tens alguna cosa que contar-nos? Envia'ns la teua opinió per WhatsApp al 660 78 39 80.

0: De seguretat han interceptat esta matinada desenes de migrants a Melilla. Intentaven arribar a la península com a polissons, aprofitant la recollida de les atraccions de fira després de les festes patronals, la denominada Operació Firaire, que enguany ha registrat un repunt per la major pressió migratòria a la ciutat. Fons policials han informat que durant tota la nit, fins a les 6:30 del matí aproximadament, havien localitzat una trentena de migrants ocults en els camions de fira durant la recollida, com diem, de les atraccions. Pel que fa a Ceuta, estarem pendents de la participació en un desdejuni a Madrid del president de la ciutat autònoma. És un acte que està previst que comence a hores d'ara. El popular Juan Jesús Vives estarà acompanyat de mitja dotzena de presidents autonòmics, tots populars, entre ells el valencià Pere Llorca i pel president del PP, Núñez Feijóo. Abans d'entrar a l'acte, ha parlat fa pocs minuts als periodistes el president de la Junta de Castella i Lleó, Alfonso Fernández Mañueco.
1: Ha habido un ataque a nuestras fronteras y lo que hay que hacer es eliminar cuanto antes esa invasión y ese ataque, devolviendo a todos los migrantes por donde han venido.
0: I al Líban, almenys 11 persones han mort, entre elles dos paramèdics, en atacs israelians esta matinada contra un edifici i un vehicle civil a la ciutat de Hakafar Rumman, al districte de Nabatieh, al sud del Líban, segons fonts oficials. Segons l'Agència Nacional de Notícies Libanesa, NNA, l'atac a l'edifici ha deixat 9 persones mortes i 5 ferides, mentre que els dos paramèdics han perdut la vida posteriorment en un altre atac d'un dron israelià contra un vehicle civil en eixa ciutat. En els esports parlem de tennis, perquè esta matinada Carlos Alcaraz s'ha classificat per a disputar els quarts de final de l'Obert dels Estats Units després de superar amb molta superioritat el nord-americà Tommy Paul en 3 sets en poc més de 2 hores. 6-4, 6-3 i 6-4 ha sigut el marcador del duel en Flushing Meadows. El rival en quarts del murcià serà el botxí de Tsitsipas, que sorprenentment ha caigut contra Ben Shelton en un partit de menys de 2 hores. Ara, el jove d'Atlanta, que fa unes setmanes conqueria el Màster 1000 de Canadà, serà el rival en quarts del jugador murcià, del tenista Carlos Alcaraz. Això és tot de moment. Tenen tota l'actualitat en la ràdio, les xarxes socials de Punt i en el web apuntmedia.es. Així, la pròxima cita informativa és a les 10 en punt. Els deixem ara amb el programa Matí Directe.
2: A Punt Ràdio, notícies. El ritme de cada jornada en cada lloc de la comunitat. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
3: Este estiu que la calor no te la pegue. Beu aigua sovint. Evita el sol entre les 12 i les 17 hores. Usa cremes de protecció solar. Protegits especialment majors, menors i persones vulnerables. Seguis les recomanacions. Cuida la teua salut. Més consells en sam.gba.es. Generalitat Valenciana.
2: La Diputació d'Alacant posa en marxa el Bo Consum 2026, una iniciativa que impulsa comerços, hosteleria, oci i serveis, ajuda a les famílies, dona suport als autònoms i a les xicotetes empreses i genera activitat i ocupació. La teua compra dona vida a la nostra província. Informa't en diputacionalicante.es.
4: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
5: En 2026, la Comunitat Valenciana conmemora el 750 aniversario del legado de Jaume I. Un año para recordar nuestro pasado, para comprender nuestro presente y para construir juntos el futuro. 750 aniversario del legado de Jaume I, Generalitat Valenciana.
2: A Punt Ràdio. A Elx, 98.4. Matí Directe, el magazín de la Comunitat Valenciana en A Punt Ràdio.
6: Perquè no anem a veure a aquestes hores també què passa en les nostres comarques i els nostres pobles. En este cas, anem-nos directament, com diem sempre, a l'extrem nord de la nostra comunitat, a saludar a Emili Fonollosa, que com sempre està al front de Vinaròs News. Emili, què tal? Bon dia.
7: Bon dia des de Vinaròs News. En primer lloc, avui parlem del concert de l'Orfeo Benorsseny que ha fet aquests dies passats a l'Ermita dels Socors de Càlig. Portem també una informació literària, i és que l'escriptora resident a Vinaròs, Premi Planeta i Premi Nadal, Alicia Jiménez Barlet, ha llançat un nou cas de la inspectora Petra Delicado. Així mateix, ens referim a que vaixells italians han desembarcat més de 20 tones de peix espasa a la llotja del peix de Vinaròs. Dos articles d'opinió, en concret El Poble és la casa de tots, referits a la necessitat de mantenir el poble net, està escrit per Mariano Castejón, i un sobre l'enderrocat convent de Sant Francesc, escrit per José Luis Pascual. Dins de la secció Vora l'Ebre tenim l'article Quan es té molt a amagar, de Joan Ferrer. Més informacions, per exemple, ens en referim al Festival de Circ Arriscarte que s'ha desenvolupat aquests dies a Vinaròs. També que l'Ajuntament de Vinaròs ha fet un balanç molt positiu de la programació turística d'estiu que està a punt d'acabar-se. Informem també que el Bisbat de Tortosa reestructura la distribució dels sacerdots a unes 40 parròquies de la diòcesi. Ens referim també a les festes d'Ull de Cona i així mateix a l'exposició 10 anys dibuixant del grup Urban Sketchers Maestrat que s'ha inaugurat aquest cap de setmana. Així mateix parlem sobre que la fase de presentar candidatures als Premis Perifèrics ha entrat ja en el moment final i que l'Ajuntament de Vinaròs ha intensificat la presència policial durant els mesos d'estiu. Res més.
6: I ja és suficient, sobretot en una localitat costanera i d'ample impacte turístic com és Vinaròs en este cas. De la Costa Bona anem a l'interior, a un dels interiors per el dia realment d'un horatge de bochorn, a unes nits fresquetes com és Bocairent. Allí està José Ricardo Agulló en Ràdio Bocairent. Què tal, José Ricardo? Bon dia.
8: Bon dia des de Bocairent. Lo primer, felicitar a FAP per el seu 25 aniversari. Gràcies a la tasca imprescindible que du a terme l'entitat per al benestar de les persones amb Alzheimer i altres malalties. Oberta la prescripció de l'oferta formativa de l'Escola d'Adults Manuel Santonja per al curs 2026-2027. Comencem setembre amb una bona notícia. Després de mesos de treball, reunions i gestions discretes, s'ha aconseguit un acord amb Sareb, el Banc de Participació Pública del Govern d'Espanya, per a la sessió gratuïta del solar situat en els carrers Batalla de Lepanto, Tribunal de les Àuies, Germanies i Palleter. És a dir, gràcies a aquest acord, 3.500 metres quadrats passen a ser propietat municipal a cost zero i es podran posar-los a disposició de projectes futurs que responguen a l'interès general. Moltes gràcies a les persones que us heu ajudat a dur-ho a terme, comenta Xavi Molina Martí. El nostre únic objectiu és Bocairent i des de la constància, la il·lusió i la suma d'esforços es treballa intensament cada dia per a millorar-ho. Per al pròxim dissabte 12 de setembre tindrem la 11 Marató de Fotografia Jove per a professionals entre 16 i 35 anys. Les bases en www.bocairent.es. I aquest mateix dia tindrem a Bocairent una activitat taurina, classe pràctica de l'Escola Taurina de la Diputació de València. Per al pròxim cap de setmana, dies 12 i 13, tindrem portes obertes en la piscina municipal per a l'acabament de la temporada d'estiu. L'accés serà totalment gratuït. I parlem ara de l'artista Antonio Ferri, nascut a València l'any 1938, que va morir el passat 20 d'agost. I la notícia ha tingut una repercussió important a Bocairent. Aquest va ser el municipi de la infància i l'adolescència del pintor i els seus vincles personals i afectius s'han mantingut fins a l'actualitat. Ferri va cedir indesinteressadament a Bocairent prop de 300 quadres. L'última entrega va ser aquest mateix estiu amb 73 llenços, una part dels quals es pot veure a l'exposició Somnis de Pedra, promoguda per l'Associació d'Amigues i Amics del Museu Antonio Ferri. Obres de la col·lecció 2026 que podeu veure en el museu dissabtes i diumenges. Com sempre, Bocairent està obert a totes i a tots. Que passeu molt bona setmana.
2: En Apunt Ràdio, Matí Directe.
6: Són les 9:10 del matí d'este dia 7 de 2026. Vaig a fer una confessió, ara que no en sent Marc Gómez. Ahir li vaig fer una consulta a la IA dient-li, mira, és que necessite perdre 10 quilets. I li vas dir que podria aprendre. I la IA, diplomàticament, perquè és prou diplomàtica, va dir, però tu on vas?

0: Alma de Càntaro, si va perdre 10 quilos, què estàs pensant en prendre't? Qualsevol d'aquestes coses que es prenen ara o es punxen ara, que evidentment estan prescrites per a gent que ho necessita, per a altres patologies, però en tot cas per a perdre una quantitat de quilos considerable. Mira, i em vaig sentir avergonyit. Abril, bon dia de nou.
1: Hola, què tal?
0: En la IA, em va traure els colors la IA al respecte d'aixos medicaments. Jo dic, bo, me penc dos o tres dies o un parell de mesos, això, i per...
1: Jo crec que la IA va posar, i això que ella no té, no raona com a tal, va posar el punt de raonament.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: En el teu dilema.
0: No, no, em va dir directament, i això és en sèrio, i l'altre també, perquè li ho vaig preguntar, que va perdre 10 quilos, que no, que això no el fa falta, que ja té... Que parles en el nutricionista o en el dietista...
1: Canvia la dieta, esport, sí, sí, i sí. Jo crec que és la millor receta per a...
0: No
1: per
0: em va
1: a
0: dir directament, menja menys i maneja't més...
1: Però podria haver-ho dit.
0: Però podria haver-ho dit. Bueno, això té una explicació.
1: Sí, i és que sí que és de veres que en els últims temps els productes per a primar s'han popularitzat moltíssim, sobretot amb la fama que han adquirit recentment medicaments com l'Ozempic. Alguns d'ells són medicaments regulats i, per tant, passen els controls corresponents. Però hi ha d'altres que, baix el pseudònim de suplements, arriben al mercat pràcticament sense supervisió. I ahí és on està el problema. L'Agència Espanyola del Medicament i Productes Sanitaris ha prohibit la venda i ha obligat a retirar del mercat una vintena de productes per a primar. El motiu? Que contenen sibutramina, un principi actiu suspès per la Unió Europea des de 2010 per provocar efectes adversos molt greus.
0: Ja tenim una nova paraula que acabem d'aprendre.
1: Subitramina.
0: Sibutramina. Sibutramina. Com ho havies dit?
1: Subitramina.
0: Subitramina.
1: Però bueno, segur que n'hi ha una altra que es diu així.
0: Segurament. Sí, sí, perquè en el món dels principis actius i totes aquestes coses, els noms són d'allò més... Són d'allò més variopintos. Bé, però si aquesta substància està prohibida, ara molta gent, igual que faig jo, es preguntarà com és possible que l'hagin comercialitzat.
1: Clar, això es deu a que no s'ha inclòs en els ingredients que consten en l'etiqueta. La presència de sibutramina els conferia a estos productes i a condició de medicaments, però com això s'ha ocultat, no han sigut avaluats ni autoritzats per l'agència. Però per què és tan perillosa aquesta substància? I és més habitual del que pensem que els suplements continguin algun ingredient autoritzat? Això és el que volem preguntar-li a Violeta Ramírez, que és metge especialista en medicina familiar i comunitària i coordinadora del grup de treball de nutrició i alimentació de la Societat Espanyola de Medicina Familiar i Comunitària.
0: Violeta, ja el saludem. Què tal? Bon dia.
2: Hola, bon dia, com estàs?
0: Molt bé. Estamos hablando de una... bueno, de unos 20 productos retirados del mercado por la presencia de esta sibutramina. ¿Es esta una noticia que preocupa? Por lo menos a los especialistas, ¿os hace despertar las alertas?
2: A ver, sí que nos preocupa un poco porque es como que ya lo das por hecho que no va a aparecer... que no va a aparecer la sibutramina en ningún suplemento, ¿no? Y que como mucho al paciente no le haría ningún daño, o sea, ni bien ni mal. Entonces, de repente, algo que está retirado desde el 2010, que aparezca en ciertos suplementos y que ya estén en el mercado, pues sí que te pone un poco las alertas, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, como bien habéis dicho, sí que es cierto que insistimos mucho a nuestros pacientes que cuando van a tomar algo, ¿no? Es como que quiero perder, pues lo que has comentado, quiero perder tanto peso, ¿qué puedo hacer? Y la gente ya mira directamente las redes, ¿no? Entonces siempre decimos, por favor, consultar con un profesional sanitario y todo lo que tomes, porque encima no lo consideran medicación, ¿no? Todo lo que estés tomando, todo lo que hayas comprado... coméntamelo para ver un poco la lista de ingredientes, ¿no?
1: A més, fins a 2010, i ho comentàvem abans, este principi actiu estava present en molts medicaments per a l'obesitat. Què és realment la sibutramina?
2: A ver, la sibutramina es un fármaco anorexígeno que lo que actúa es inhibiendo el apetito, digamos. Pero el problema que tiene este fármaco es que también tiene efectos a nivel cardíaco. Entonces puede provocar taquicardias, puede provocar arritmias y es un fármaco, digamos, bastante peligroso. Y además si consideramos que lo está tomando un paciente con obesidad, que insistimos, la obesidad es una enfermedad, no, o sea, no es un tema estético, pues estas personas que tienen obesidad van a tener otras patologías asociadas, van a tener hipertensión, van a tener un corazón probablemente más grande, van a tener más riesgo de tener intolerancia a la glucosa o

0: uns recaudadors especialment destacats en el planeta. Pels drets d'autor són ells en les seues cançons. Bé, però no anem a parlar dels que recauden guanyant-se la vida, com aquell que diu, sinó de una nova tendència entre les generacions actuals. Parlem d'economia perquè pensar que este és un tema que no interessa als joves, atenció, que és estar molt lluny de la realitat. La generació Z, per exemple, s'ha convertit en una potencial inversora. I, a més, ho haureu escoltat ja en més d'una ocasió. Hi ha molts d'ells que tenen una quantitat de patrimoni increïble, tot i que són jovenets. Maria Jo mira obrint els ulls i diu, sí, estos que es dediquen, jo n'he vist alguns d'ells, als immobles turístics, que diuen que en tenen no sé quants, i dius, però tu, monyica, com vas tu en tants pisos ara de repent? Sí, van fijant-se uns als altres, van aconseguint coses, van invertint i van posant-se al tema. Bueno, la qüestió és que els nascuts a partir del 2000 destinen part dels seus ingressos a la borsa. Així ja tenim un inici. És més, quasi el 30% dels nascuts entre 1997 i 2012 va començar a invertir en els primers anys de la seva vida adulta abans, fins i tot, d'incorporar-se al mercat laboral. A sota davant el 15% dels millennials i el 9% de la generació X. On apareix això? Doncs vos ho conté en un informe del World Economic Forum publicat en 2026. És molt recent, és d'enguany mateix. Però a què es deu este interès creixent entre els joves per les inversions? Independentment de que estigueu preguntant-vos d'on trauen la pasta, tenen que ser molt estalviadors per a poder començar a invertir les estrenes, que avui en dia donen molt de sí, i no tant com quan nosaltres eren menuts. Bé, Elisabeth Ruiz és professora dels Estudis d'Economia i Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya. Què tal, Elisabeth? Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: És una realitat que cada vegada més joves realment s'interessen per l'economia?
1: Doncs sí, cada vegada hi ha més joves que sí, que la xarxa social, de fet, és un element clau per entendre això, com que els joves doncs, també són els que passen més hores connectats a les xarxes socials, allà surt tot i és quan prenen el primer contacte.
0: Però això vol dir que realment és com si s'haguera deixat de percebre com una cosa d'experts, allò de l'economia, dels que inverteixen en bolsa, dels que saben de numismàtica i totes aquestes coses, és a dir, d'autèntics especialistes.
1: Sí, és que de fet les xarxes socials el que hem fet és democratitzar tot aquest coneixement, no? Coses que abans pertanyien a especialistes, doncs per mi un element clau ha estat és que ho hem explicat d'una manera doncs, molt clara, com si doncs, des de casa seva, explicant que si jo puc tu també pots. Llavors és una proximitat que han donat, que han fet que aquesta idea de que és un especialista i que s'ha de tenir molts coneixements, doncs es relaxi una miqueta. Això no treu que igualment sigui necessari tenir molts coneixements, clar, però potser perden de vista aquest element.
0: Això és el que volia preguntar-te, perquè nosaltres en la casa, mira, precisament que comencem la programació amb horari nou, tenim un programa d'economia que es diu Cadena de Valor, que va precisament destinat a això, no? Als damnis, als que menys sabem d'economia i els que realment ens tenim que centrar en els diners que manegem, sobretot en casa i en les xicotetes inversions, que la màxima puga ser una vivenda o un cotxe. I avui en dia ni això, perquè no ens dona per a tant. M'has parlat de les xarxes socials, la influència que tenen en tot això, però jo voldria això afegir-li un però. A banda de com s'utilitza com a eina per apropar-se a àmbits com l'economia, tu tens que tindre cert olfacte, no qualsevol, és a dir, per molt que li ho conten i per una forma molt senzilla que li ho transmetisquen en les xarxes socials, pot arribar a encertar en aquest tipus d'operacions. Jo, per exemple, no podria.
1: No, és que a les xarxes socials precisament el que fan és utilitzar un element que capta de seguida l'atenció dels seguidors, que és diner fàcil i ràpid. Tothom vol diner fàcil i ràpid. I aquí és el gran problema, no? Que a l'hora de prendre una decisió d'inversió, un ha de tenir uns mínims de coneixement, de saber a l'ABP de quin tipus d'inversions hi ha, i inclús si aquella inversió és adequada per aquella persona o no, perquè d'inversions n'hi poden haver de diferents tipus, però potser tu necessites els diners a curt termini i invertir-lo amb molt de risc, doncs no té sentit si d'aquí un any o dos pots necessitar aquells diners, no? No és una bona estratègia d'inversió. Llavors, bueno, expliquen o el ganxo està moltes vegades si haguessis comprat aquesta acció o haguessis invertit en aquest producte fa un mes o fa un any, ara tindries això. I aquest és un element de màrqueting molt distorsionador, perquè realment això no sol passar cada dos per tres que hi hagin preus d'accions que pugin tantíssim. S'ha de saber molt, no?, per fer aquest tipus d'operacions i que no, a més

0: més que no es donen contínuament en el mercat, perquè si no, al final tothom invertiria i tothom seria ric, no? Si fos tan fàcil ser ric, també claro. aquests que estan a les xarxes socials no es dedicarien a vendre clubs d'inversió, ni productes, ni plataformes, etc., perquè ja serien rics ells i no els hi cal.
1: És curiós, Elisabet, com avui en dia pareix que només necessitem un telèfon mòbil per a invertir i accedir als nostres productes financers. És a dir, és més fàcil que mai fer tot això.
0: Sí, és més fàcil perquè aquí, al final, les transformacions sempre han de venir acompanyades de més coses. I si bé les xarxes socials han aproximat molt el coneixement i han facilitat que això doncs, sigui possible entre joves i entre qualsevol persona que no tingui massa informació ni massa educació financera, també hi ha d'haver-hi una contrapartida, i és que al final hi han d'haver-hi plataformes que siguin accessibles i inversions que siguin accessibles. I aquí és on han començat a aparèixer moltes plataformes d'inversió a costos molt baixos. És a dir, que si abans per invertir en un fons d'inversió o en una acció podíem necessitar 10.000 euros, ara les plataformes el que fan són plataformes low cost que doncs, amb 10 euros o amb 5 euros tu ja pots invertir. Si no, estaríem en el mateix punt, no? De dir, clar, els joves doncs, potser no tindrien 10.000 euros estalviats i encara que invertissin en un producte no els permetria diversificar, que és la regla número 1. No? Però quan el que tenim són plataformes que t'ofereixen invertir en una acció o en un indexat a partir de 10 euros, doncs això canvia molt el panorama. I és, ha estat la combinació de les dues coses el que hem permès aquest creixement. I després no oblidem també que les criptodivises s'han fet molt famoses.
1: Claro.
0: I això, tot el tema dels criptobros, els influencers, tot això, doncs ha crescut moltíssim entre joves i també perquè en algun moment doncs, han aprofitat crescudes. També un altre element clau és que des de l'any 22 que vam tenir pèrdues en renta fixa i renta variable, doncs hi ha hagut increments molt positius en la renta variable i això també ha permès que les indicacions que es donaven o les operacions que acabaven fent els joves acabessin sortint més o menys bé. Per què? Perquè la borsa fins ara ha anat molt bé, però el moment en què tinguem correccions importants i comencem amb un període de crisi, les coses ja no seran tan boniques com semblen i potser doncs, aquests influencers també perdran una mica d'interès.
1: Això sí, tinc així un poquet de contradicció interna. Fins a quin punt aquest creixent interès per l'economia i les inversions pot estar relacionat, Elisabet, amb la situació econòmica adversa, perquè això és innegable, no només que viu tota la societat, sinó que especialment estan vivint els joves.
0: Sí, de fet també és un tema cultural, no? Els joves pensen poc en el futur, en el mig llarg termini, doncs el fet de dir, estalvio per comprar una casa, doncs, bueno, ho veuen molt difícil això de comprar una casa. Llavors, viuen molt en el curt termini, per això moviments com el YOLO, que és You Only Live Once, es va fer molt famós, no?, de viure el moment, una mica aquest carpe diem, no? I funciona una mica així, de dir, bueno, com que el meu futur pinta molt negre, les dificultats del mercat laboral, les dificultats d'aconseguir una vivenda, doncs al final, si jo acabo visquent amb els pares, tampoc no tinc unes grans despeses, si guanyo doncs, uns quants dinerets, aquests agafo i els poso i els inverteixo i vaig provant, no? I a veure si tinc altres alternatives de poder fer diners més enllà del mercat laboral i la part més tradicional d'estalviu per aconseguir uns objectius. Al final, els joves d'avui en dia, també les seves preferències culturals han canviat en el sentit de, bueno, doncs prefereixen tenir més temps de qualitat que guanyar més diners. I això, doncs, canvia molt les normes.
1: Les normes són tan diferents, imagina't tu, com que depenent de la dècada que sigues, però sobretot si eres dels 60 i dels 70, potser fins i tot dels 80, haguem escoltat en més d'una ocasió en casa cosa que ens haguera vengut bé, o els haguera vengut molt bé als d'ara, si haguem tingut aquesta possibilitat, que no vos falte el que nosaltres no vam tindre, començant per una vivenda. Els nostres pares sempre han estat obsessionats perquè poguérem tindre una vivenda, i qui anava a dir-ho que avui en dia seria tan impossible poder accedir si no ho vas fer en el seu moment. La pregunta que deriva d'això és per què les generacions anteriors no van necessitar o no van considerar, o fins i tot no van poder invertir en productes financers, i les noves sí.
0: Bueno, un dels temes principals és l'accessibilitat a aquests productes, no? Si abans necessitaves 10.000 o 20.000 euros, les entrades de capital abans eren més elevades. Després es feia a través del sistema bancari, per tant et quedava molt més lluny. Sí que hi ha generacions passades que van invertir en borsa i que van fer diners, o sobretot un producte d'inversió que va ser molt estrella per ells va ser el sector immobiliari. Molts dels nostres pares van posar els diners més que en d'altres tipus de productes financers en immobles i van anar invertint en immobles, en lloguers, en compra i venda de pisos. i molts van fer riquesa a partir d'aquí, no? Llavors, per això també no era un mercat ni tan líquid ni tan accessible per ells, perquè també hi havia una desconeixença. No hi havia tants productes d'inversió, per exemple, els fons d'inversió, que són el que han permès la diversificació, el que han permès doncs, aquest accés en els mercats financers des d'una altra perspectiva, és a partir dels 90, que sobretot doncs, comencen a ser molt més populars i molt més accessibles. Per tant, no neixen a l'època dels nostres pares, sinó que apareixen més tard. No? I després també el tema de falta d'educació financera, de no poder tocar. No? Per què agrada tant a l'immoble? Perquè és una cosa que coneixen, que els és familiar, que poden tocar, no? Tot i que té els seus riscos, però no té els mateixos riscos que avui en dia doncs, pot tenir l'immoble. És a dir, en l'època d'ells no hi havia els ocupes, no hi havia molta legislació que hi ha avui en dia on es protegeix al final molt més els inquilins que no pas en el propietari. I això doncs, també canvia les regles del joc.
1: I una cosa molt interessant, Elisabet. Tots s'han confiat en algun moment determinat en aquell màgic moment de la jubilació, cosa que en un futur potser mai arribi per a les generacions venideres. Per als joves actuals és imprescindible invertir si volen comprar-se una casa o invertir en productes financers o estalviar per tindre garantida una bona jubilació o almenys una jubilació?
0: Mira, ja no diria tant ni per als joves, sinó per tothom. Per tothom, la regla número 1 avui en dia és estalviar. Mm. És el primer pas. I no hem d'estalviar el que ens queda, sinó que el que primer que hem de fer és estalviar i amb el que ens queda és viure la resta de mes amb el que ens queda. Per tant, hauríem de tenir una planificació de que cada mes estalviem un percentatge del nostre salari i va automàticament en un altre compte perquè no ho gastem. I d'aquests diners que estalviem, doncs necessàriament s'ha d'invertir. Ara ja no és un fet de dir, bueno, estalviem i amb una compte a dipòsit, doncs, ja anirà creixent, com potser doncs, podia passar amb els nostres pares, amb generacions que dèiem més antigues. Avui en dia els tipus d'interès són molt baixos i, per tant, necessitem, com a condició necessària, invertir. I per invertir necessitem certs coneixements. No podem deixar que una tercera persona s'ocupi de les inversions. Ho podríem fer, però igualment hem de tenir uns coneixements, perquè després l'altra persona, si les coses van malament, doncs ens pot explicar el que vulgui. Per tant, hem de tenir coneixement de causa de si allò és veritat o no és veritat. No? Llavors, també hem de saber diferenciar quines comissions es cobra cada una de les opcions, perquè en el mercat per invertir hi ha moltes opcions. Però el preu, que és la comissió, és diferent. I aquí ho hem de saber. Si anem a través d'una plataforma que és d'un banc, d'una entitat financera, ens dona una certa seguretat, però té una comissió més alta. Si anem a través d'una plataforma que sigui un intermediari d'aquestes més de low cost que han sorgit doncs, en els últims anys, les comissions són més baixes, però en canvi no té potser les mateixes garanties que pugui tenir una entitat financera. Tot i que sempre ens hem d'assegurar que els fons d'inversió estiguin adscrits en el fons de garantia d'inversió. És a dir, que al darrere de tot això, la gent a vegades inverteix sense saber exactament on està localitzada aquesta plataforma, on estan els seus diners, quina legislació compleix... Doncs aquí hem de tenir una sèrie de coneixements. Aleshores, però sempre el que deia és, sobretot, doncs, que necessitem sempre estalviar i invertir.
1: Aleshores, el consell és estalviar, però eres conscient de que molts dels que estan escoltant-nos a l'altre costat de la ràdio poden pensar estalviar com si guanyem el justet per a sobreviure, pràcticament?
0: Clar, és que aquest és un error, perquè és el que deia al principi. Els joves no estan pensant en el mig llarg termini. I en el mig llarg termini no podem pensar en què l'Estat ens salvarà la nostra situació, perquè, com comentaves, doncs la nostra jubilació és que ni els que ens podem jubilar dintre de 15 o 20 anys podem tenir garantida aquesta jubilació. Pot ser que l'Estat doncs, vagi anant allargant l'edat de jubilació i al final el que no volem és que sigui l'Estat que ens decideixi per nosaltres i digui doncs t'has de jubilar als 70 o als 72 anys, sinó que puguem nosaltres tenir la llibertat de dir bueno, jo em vull jubilar als 65, em vull jubilar als 67, perquè jo ja he anat fent una feina i jo ja he anat estalviant uns diners. I aquí penso que no pensar en el mig llarg termini i només arribar justet a final de mes, potser és una regla que hem de canviar. Jo sempre dic que al final ingressos més, que despeses més estalvi ha de ser igual a ingrés. I això és una equació. Llavors, si nosaltres volem gastar el mateix i això no ens permet estalviar, haurem d'augmentar la part dels ingressos i haurem de buscar alternatives per augmentar els ingressos. I si el que no volem és fer aquest esforç de buscar més ingressos, doncs llavors sí que ens haurem d'ajustar a la part de despeses per tenir un marge i poder estalviar. Perquè el necessitarem. Si no, és que ens quedarem atrapats en una situació en què en algun moment, si anem tan justets, tindrem que demanar algun crèdit i si ho hem de fer ràpid i corrents i sense coneixement, al final podem quedar atrapats en un sistema de deute que no ens en sortim mai.
1: Bueno, pues a veure si som capaços d'aconseguir-ho, que seria important. Elisabet Ruiz, moltíssimes gràcies per haver-nos atès i que tingueu un bon inici de curs.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Bon dia, fins ara. Són les 9 i 47. Que ràpid passa el temps en esta nova temporada.
2: Tens alguna cosa que contar-nos? Envia'ns la teua opinió per WhatsApp al 660 78 39 80.
1: Jo vos referia fa un moment a les consultes que li havia fet a la intel·ligència artificial. Torna a dir, sense que Marc Gómez m'escolte, que si no en seguida se'n ve amunt i es pensa que així depenem tots de la IA, però de IA tornem a parlar, veritat, David?
3: Sí, perquè n'hi ha avanços. Això de la IA és una expressió que m'agrada molt a mi. Ens atropella. O sigui, conforme passen els dies, la IA va...
1: un pas per davant.
3: Per el carril esquerre de l'autovia, o sigui, ens adelanta constantment. El passat dijous es va sorprendre la notícia de que OpenAI, l'empresa creadora de ChatGPT, llançava un nou model, GPT-6, amb el nom d'Astra. La companyia parla de que estem entrant possiblement en una era en el que l'intel·ligència artificial es transforma en intel·ligència artificial general. Això què significa? Que és una intel·ligència, segons diuen des de l'empresa, que supera, en alguns casos, les capacitats humanes en molts àmbits. Uns fets que, per altra banda, alguns experts consideren com a impossibles. A lo millor n'hi ha molt de màrqueting en aquesta qüestió.
1: Sí, però n'hi ha gent molt creient en aquestes coses que diu que sí, que sí, que està molt per damunt.
3: N'hi hauria que veure-lo, perquè també apareixen altres preguntes, per exemple, sobre el control que tenim sobre aquests dispositius, sobre aquestes intel·ligències, sí. La seguretat que n'hi ha. De fet, fa unes setmanes contàvem aquests atacs que es produïren per part d'algunes intel·ligències artificials a empreses, ciberatacs, que es produïren per part d'aquestes intel·ligències i que des de les empreses van...
1: O les intel·ligències, primer, que lliguen entre elles i que després s'immolen, o... Que es barallen unes en altres i s'assassinen, eh? O sigui, és que...
3: En quin moment perdem el control del que fan?
1: Sí, exacte.
3: Això és una
1: de les qüestions. És la poreta que jo tinc.
3: Clar. I sobretot també l'entendre què està fent una intel·ligència artificial quan cada vegada és més complexa i a lo millor s'escapa dels nostres coneixements en la matèria. La companyia OpenAI assegura que entre les possibilitats d'aquest nou sistema es poden completar treballs tan complexos en uns pocs minuts, com per exemple buscar treball, preparar declaracions d'impostos o buscar vivenda. Són uns avanços que ens plantegen davant d'un paradigma completament nou, completament inexplorat, en el que a la IA es refereix, i que pot fins i tot assustar-nos un poquet.
1: Sí.
3: Per això, per abordar este panorama, volíem parlar avui amb Vicent Botí. Ell és director general de Valgrai i, a més, investigador especialitzat en intel·ligència artificial.
1: Doctor Botí, què tal? Bon dia.
4: Bon dia.
1: Què suposa l'entrada en el mercat d'una intel·ligència artificial, com per exemple esta nova Astra, que té nom de cotxe, d'OpenAI? Quines són les principals novetats, diguem, que aportaria davant dels altres models, no sé si més bàsics, que coneixem?
4: No sé, n'hi hauria que avaluar-ho bé, perquè fer lo que diu OpenAI, no? És a dir, quan les comparacions que fan en altres models, ja sigui Gemini, no? Claude o... Bueno, n'hi ha tants models, cada dia van tenir un model. M'hi hauria que estudiar, per veure, evidentment, quan millora, no?, respecte als altres models. Però és que segurament la setmana que ve o esta setmana igual tenim, no?, una nova versió de qualsevol altre model de llenguatge o que ara cridem, no?, agents LLM, que millora els anteriors segons les avaluacions que fan les pròpies companyies.
1: Claro. Doctor, valorant les noves capacitats d'Astra, estem simplement davant d'una versió millorada de les intel·ligències artificials que ja coneixíem, algunes amb els seus pros i altres amb les seues contres, o realment estem davant d'un autèntic canvi de paradigma?
4: No podria respondre perquè no tinc informació. Però és que jo crec que hi ha una certa confusió, no? Perquè pareix que la intel·ligència artificial només són els models, no? Massius de llenguatge, els large language model, no? Que des de novembre de 22, no? Quan se va popularitzar, sí, o se va socialitzar GPT, que només això és la IA. La IA és molt més.
3: Claro.
4: No? Des de la IA s'està parlant des del segle passat, des del mitjà del segle passat, i la IA, n'hi ha moltíssimes tècniques que, conformen, no?, tot el que és la idea de desraonament automàtic, planificació, processament de llenguatge natural, agents autònoms i sistemes multiagents, el que ara se crida IA agentiva, no? La IA és molt més que no només el CLM. És més, les últimes versions que estan iniciant de Gemini, no?, de Ara Astra o de moltes versions, són agents, no? Ja ells mateixos diuen que són agents LLM. Per què? Perquè no només estan utilitzant transformes, no?, o models de llenguatge, sinó que li estan afegint funcionalitats, capacitats de més clàssiques de la intel·ligència artificial, no?, com és recerca en un espai de solucions, com és planificació, i moltes altres tècniques. No acabem d'explicar exactament com ho fan, però tot i pareix indicar que en aquests models de llenguatge ja no només són el model de llenguatge, sinó que s'estan incorporant altres capes que es fan més eficients, que es fan més efectius, no?, possiblement.
3: Clar, però pot ser, això és el canvi de paradigma, que estos, el que al principi són models de llenguatge ja passa a realitzar altres tasques, a lo millor més complexes.
4: Sí, realitzen tasques més complexes perquè estan utilitzant altres tècniques de IA també. Però dir també que si està la IA general és molt exagerada. És molt exagerada. És cert que tenim IA, intel·ligències artificials, ja siguen models de llenguatge, ja siguen agents que utilitzen tècniques de IA i que utilitzen també models de llenguatge, no?, dins del core d'aquestes agents, que certes activitats que fa el ser humà les fan millor que els ser humans. Això és cert, no? Hi ha IAs que fan les coses millor que nosaltres. Però això no és una IA general, perquè, per exemple, per a tindre una IA general tindrien que tindre esa part de raonament més formal, no tindre sentit comú,
1: sí,
4: no? És tindre capacitat de lo que es diu també de flexibilitat cognitiva, i aquests models de llenguatge, aquestes aplicacions, aquesta IA que se mos està proporcionant, encara està lluny d'arribar a lo que podem entendre de veritat com una IA general.
3: Clar, n'hi ha molt de propaganda en aquest sentit per part d'aquest anunci d'Astra d'OpenAI, i pot ser que juguen amb el màrqueting i amb la propaganda per dibuixar aquest panorama que a lo millor no ha arribat tant, segons vostè explica.
4: Pues, segur que el dia d'això està apareguent en tots els medis del món, no?
3: Clar.
4: Se n'està fent promoció. Ah, però la veritat és que ha sigut un mito molt important, perquè s'ha socialitzat, no?, la IA, no?, està ara, i de forma gratuïta, en molts casos, a un preu raonable, està a l'alcance de tota la societat, pràcticament, no? És a dir, que abans no era així, era un club molt selecte que podia accedir a aquestes ferramentes de IA, i ara pues, la societat en general està accedint així, s'ha democratitzat molt l'accés a aquestes IA. Però IAs n'hi ha més que clar, no només els models de llenguatge.
3: Que no només els models de llenguatge, que són eixos als que tots podem accedir fàcilment. Sí. Vostè també ha fet un apunt en una de les respostes sobre el complicat que és monitoritzar o explicar com treballen aquestes IAs. No sé si ens podem trobar en una situació, en un futur, en el que nosaltres mateixos, o els experts en la matèria, millor dit, no saben explicar com s'ha aconseguit fer un procés o una tasca d'aquestes més complexes.
4: Anem a veure, al final, en tot cas són algoritmes, són programes, va? N'hi ha tècniques d'IA en el que poder explicar com aquesta tècnica d'IA ha arribat a la resposta és més fàcil que en altres tècniques d'IA, no? Que ven també de caixa negra, com ells arriben a donar una solució. Això no vol dir que no siga possible. És que al final, pues, aquests algoritmes igual són tan complexes que tindran una traçabilitat de com, des d'unes dades d'entrada, i si allà arriba a unes dades d'eixida, és molt més complex.
3: Mm-hmm.
4: Però, és a dir, poder fer... Si, en Europa, sobretot, tenim un principi que és la intel·ligència artificial responsable. Val? Que el que es busca és que sigui una intel·ligència artificial que siga ètica, que siga explicar-li, no? Que puga explicar com arriba a les seues conclusions, no? Que siga centrada en el mal, en moltes més coses, no? Entonces, és important

0: en estos principis, és a dir, una certa normativa, no? Fa falta... El problema jo crec que no està en la tecnologia, no està en la intel·ligència artificial, està en l'ús que fem els humans d'aquesta tecnologia.
1: Està clar.
0: No? Bueno. Entonces, aquest és el problema.
1: Pues veurem com anem adaptant-nos poquet a poquet i l'ús que li fem, que de veritat li dic, això és el que més ens preocupa a tots i és el que ens fa almenys despertar una miqueta les alertes respecte al que podem tindre per davant. Doctor Vicent Botti, gràcies per haver-nos atès. Una abraçada molt forta des de la Ràdio Autonòmica.
0: Una abraçada, moltes gràcies.
1: Adéu, que tinguin un bon inici de curs, perquè ara pràcticament tots estan començant el curs i això és una altra realitat que tenim ahir.

Per dates de 1936, un dia com avui va néixer Buddy Holly, que va ser el pioner i fonamental del rock and roll estadounidenc, inspiració clau per a bandes com The Beatles. També va néixer Chrissy Hynde, que va ser la fundadora, cantant i líder de la banda de rock The Pretenders, i com no, el 43, Gloria Gaynor.

0: ser grans esdeveniments que van marcar en els seus contextes diferents moments de la història del pop, del rock i del disco actual. Gloria Gaynor va ser una de les grans a les que mai li agradaria prou el que va suposar un himne com este en un moment tan desgraciat de la seva vida com va ser una de les ruptures d'eixes que marquen un abans i un després. Estem a punt d'arribar a les 10 del matí, hora inusual, perquè hem començat a les 7, però poquet a poquet anem fent camí. I ara és moment de descobrir algunes de les coses més que tenim per davant, refrescar la informació i fer-ho, com sempre, de la mà del pròxim butlletí. Fins ara.
1: Són les 10 del matí. A Punt Ràdio. Notícies.
2: El sindicat majoritari en l'ensenyament valencià, l'STPB, planteja el nou curs amb la mateixa línia de lluita reivindicativa amb la qual va acabar el passat. Consideren que no s'ha avançat res després d'ajornar la vaga indefinida que durà poc més de 4 setmanes al mes de juny. Marc Andelan és el portaveu.
3: Urgent és recuperar les plantilles que ens van retallar des de que va vindre este nou govern en el 2023. Urgent és baixar les ràtios per atendre millor el nostre alumnat. Urgent és també dotar de millor plantilla d'atenció a la diversitat als centres educatius. Urgent és tindre unes bones infraestructures. De fet, el pla edificant, el govern actual, l'únic que està fent és executar el que ja estava previst quan el botànic.
2: En una entrevista en les notícies del matí, Candela ha recordat que l'exigència de més valencià a les aules continuarà sent una de les prioritats perquè està acceptat per tots els sindicats des de l'octubre passat i acusa el CESIF i AMPE de ser els responsables del trencament de la unitat sindical. També en les notícies del matí, el president d'Educació de CESIF, Comunitat Valenciana, José Seco, ha recordat que queda pendent negociar un acord de les ràtios. Aquest acord, afirma, comportarà que es necessite contractar més professorat.
4: Una de les negociacions que estan pendents i que encara no s'ha enllestit ha sigut el tema de les ràtios. Les ràtios hacia la Comunitat Valenciana està molt alta per a les necessitats que tenen els alumnes. I també és veritat que la rebaixa de ràtios implica automàticament encara més contractar al professorat.
2: Per la seva banda, el secretari autonòmic d'Educació, Daniel McEvoy, en una entrevista també en les notícies del matí, ha reconegut que totes les parts fan esforços per acostar postures en les negociacions.

0: També ha afirmat que no negociaran el punt del valencià com a llengua vehicular que reivindiquen l'STPB, Comissions Obreres i UGT, perquè implicaria incomplir una llei, diu, aprovada per les Corts.
1: Yo agradezco a todas el intento de acercamiento que han hecho, unas más que otras, evidentemente. La Conselleria va a intentar llegar a acuerdos en todos los aspectos, pero claro, hay determinados límites que nosotros nos autoimponemos, que son el cumplimiento de la ley. Es decir, una reivindicación que basa toda su acción en la derogación de una ley aprobada por les Corts, pues no tiene mucho sentido.
0: Canviant d'assumpte, el president de Ceuta, el popular Juan Jesús Vives, participa en un desdejuni a Madrid a hores d'ara. Està acompanyat de mitja dotzena de presidents autonòmics, tots populars, entre ells el valencià Pere Llorca i el president nacional del PP, Alberto Núñez Feijo. Al president de la Generalitat li han preguntat pel repartiment de menors no acompanyats des de Ceuta a altres comunitats autònomes.
2: Yo no creo que solucionar el problema sea generar un problema en otras comunidades autónomas. Eso no es solucionar un problema, eso es repartir el problema. Yo lo que creo es que especialmente con el tema de menores, donde mejor están es con sus familias en sus países de origen, y eso es lo que ha manifestado siempre el gobierno de España y que por lo tanto tiene que abrir ya una vía clara con Marruecos para que eso pase.
0: Els col·lectius socials i sindicals que donen suport a les associacions de víctimes i damnificats de la Dana convoquen la pròxima manifestació mensual a la ciutat d'Alacant. Eixirà per primera vegada de la província de València des de novembre de 2024 i tindrà lloc el 26 de setembre. Repetiran lema Mazón a la presó i s'ha convocat a la seu de la Generalitat, a la capital alacantina, a la Casa de les Bruixes. Es compliran 23 mesos de la dramàtica inundació que costa la vida a 232 persones, segons l'última estimació, el càlcul ja oficial que fa el cas judicial que s'instruís a Catarroja. I a l'aeroport de Castelló s'acaben de publicar el balanç de l'estiu del 2026. El mes d'agost ha batut un rècord històric d'esta instal·lació en registrar més de 1.800 moviments d'aeronaus i acollir més de 52.000 passatgers. Raquel París és la directora de l'aeroport de Castelló.
3: De 52.000 pasajeros de agosto suponen un crecimiento del 16,5% respecto al 2025. Podemos decir que estamos en el mejor año de la historia del aeropuerto.
0: I el conseller de Medi Ambient i Infraestructures, Vicente Martínez Mus, ha anunciat una nova connexió de l'aeroport de Castelló amb Eivissa.
4: Ja podem comptar que tindrem aquesta capacitat de viatjar des de Castelló a Eivissa o des d'Eivissa a Castelló. I continuem treballant en noves línies.
0: En els esports, futbol. Després de la desfeta ahir a Mestalla, el València torna a entrenar-se a Estora, a les instal·lacions esportives de Paterna, Eva Casany.
5: Més que la voltada derrota per 0-5 contra el Barça, l'afició li dol el mal joc de l'equip, una nova jornada i centenars protestaren a l'eixida del president Kiatlin, que va seguir el partit al camp, i dels jugadors. Es desconeix si Lim continua a la ciutat per analitzar la derrota. També s'estrena a primera hora el Villarreal, que esta vesprada viatjarà a Alemanya per a disputar demà el primer partit de la temporada de la Champions. Els homes d'Iñigo Pérez, que encara no han guanyat en Lliga, s'enfrontaran al Borussia Dortmund. Abans, esta nit, encara la jornada 4 en primera, l'Elx, que rep al Martínez Valero la Real Societat. El Llevant descansa després de l'empat a 1 en la visita al Màlaga. I en segon, el Castelló és líder en solitari amb 10 punts després de guanyar l'Albacete. I el Club Deportivo Eldense, que ocupa la posició 20, entrenarà les ordres de Josep Ferrandó, segon de Barragán, que va ser destituït ahir.
0: Els deixem ara amb el programa Matí Directe. Així, la pròxima cita és a les 11 en punt.
6: A Punt Ràdio, notícies. El teu dia a dia no s'explica. S'escolta i es conta. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
7: En cas de produir-se un foc, si l'incendi arriba a la teua urbanització, el més segur sol ser entrar a casa i tancar portes i finestres. Col·loca draps humits a badalls i juntes per evitar l'entrada de fum i fes-te visible per als servicis d'emergència des de l'interior. Si pots, telefona al 112.
8: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'Apunt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
6: La ràdio ja no és com abans. Les vesprades d'Apunt Ràdio tampoc. Hem canviat.
9: Per a nosaltres res no és igual. Anem a ser més clars, revolucionaris, més directes, sincers i divertits.
6: Perquè les coses canvien per a millor. Tot per l'aire, amb Dani Meroño i Maria Caballero. Cada vesprada de 5 a 8. A Punt Ràdio.
10: Sintonitza amb tu.
11: Perquè l'esport és molt més que un resultat. Són els nervis abans de començar, l'alegria de la victòria i el suport incondicional en la derrota. És la teua passió i és la nostra. Viu l'esport des de dins. Alça la veu i suma't amb Dani Hermosilla a la ràdio de tots. Esports a punt. La teua mitja hora diària de passió esportiva en estat pur. De dilluns a divendres a les 8:30 de la vesprada.
12: Perquè tu també jugues este partit.
11: A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
13: Respira profund. Dedica't una hora només per a tu.
14: Hola, vols millorar la teua qualitat de vida? La clau està en els Xicotets Hàbits.
13: Cuida't. Compartirem consells, nutrició, psicologia i trucs per a viure millor i amb més calma. Cada dimarts a les 12, els millors experts ens ajuden a connectar amb el nostre cos i la nostra ment. Cuida't, el nou programa d'autocura presentat per Sílvia Soria. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. A Punt Ràdio. A l'Alacantí, 96.5. Matí directe. Sergi Olcina.
15: Són 8 els minuts que passen de les 10 del matí. La ràdio és implacable i quan s'encén la llum roja o el lletraret este de On Air... És que no vull fer el xiste fàcil. Es parle vostè i calle vostè. O sigui que...
16: Tampoc és això.
15: Però és que m'ha vingut al cap tal que ho havia pensat, Josep Ramon Lluc. Què tal, com estàs?
16: Bon dia.
15: Estic contentíssim de tindre't així altra volta, t'ho promet.
16: Jo també. Sí, a la taula i al llit, al primer crit, a la taula quan tu i al micro, quan em dius, escolta, pots vindre? Dic, sí, un dia a la setmana sí que podria.
15: Claro.
16: Què no?
15: I, a més, mira, en tot nou, en el piset redecorat, d'alguna forma.
16: Sí, la veritat és que hi ha un restyling, que diuen.
15: Un restyling.
16: Discutible, però ahí està.
15: Com està Maria Hernández Reynoso?
17: Molt bé, i vostè, senyora?
15: Bueno, Maria Hernández Reynoso, la viajera, podríem dir-li.
17: La viajera, sí, me'n torne demà, Estava comentando ya en Mariajo que... Per a mi això de viatjar és com quan tu dius... I tu en què treballes? Pues jo me'n vaig a la ràdio, faig l'escaleta, controles els convidats... Sí. Pues per mi és el mateix.
15: Patisc
17: una miqueta, pues per mi és el mateix. Me'n vaig, agarro un avió, agarro la gent, me'n vaig de viatge, esporte... Cuideu així que no entropesse... O sigui, és la mateixa feina tots els dies.
15: Escolta'm una cosa, i en la de viatges que tu fas... Deixa'm que salude a Marc Gómez. Marc Gómez, què tal, com estàs? Bon dia. En la de viatges que tu fas, que no pares i que podies eixir perfectament en el mapa este dels punteigs dels avions...
17: Sí.
15: No t'has trobat en cap cosa com el senyor este que va succionar la finestra de l'avió de Ryanair? No. No li passa cap cosa rara? Per estadística deuria de...
17: No, gràcies a Déu, o a qui siga, no m'ha passat mai res.
15: És que no
17: res.
15: Para en torreta.
17: No m'ha passat mai res, i toque fusta al cap i tot el que siga que tinga que tocar, però sí. No m'ha passat mai res, gràcies
16: no
17: a Déu.
16: No has perdut cap avió?
17: Sí, això sí, clar.
16: Te pareix poc per un avió?
17: Bueno, i la cosa, ho vas contar així, que m'alvançar en un dia 6 hores un vol, te'n recordes?
15: Sí.
17: Perquè venia el papa a Espanya i el vol que tenien que haver agafat a les 8 de la vesprada, quan venia el papa, l'alvançaren a les 10 del matí, imagina't el caos.
15: Quin papa de tots, si no és indiscreció?
17: L'últim, este últim.
15: No anava a preguntar-te si era Joan 23
17: no,
15: o algo
17: així, no? És, com li diuen, este León
18: 14.
17: León 14. Sí, León 14, i mos canviaren el vol, però imagina que el vol t'enter és la vespre, quan t'estàs traguent-te la targeta d'embarque a casa, i... t'arriba el mail i dius, ostres, hora d'embarc a les 10 i pico.
16: Sí, dic, que si fos a retardar un parell d'hores, dic, val, però si avançar, clar, tu pots tindre
17: si el meu vol era les 8 de la vespre i jo m'agarrava un tren a les 10 del matí això per anar-me'n a Madrid tranquil·lament, bueno, pues jo i 43 persones més, o sigui, el caos va ser increïble, sí. Però mira, Ita Airways ens ha indemnitzat.
15: Sí? Però ben indemnitzats?
17: A veure, no, 250 euros, però bueno...
15: 250 euros per mi és una bona indemnització.
17: No està mal. O sigui, a 200...
15: Com sou, és rics, no?
17: Jo què sé, vaig a ser rica.
15: A veure, diu, bueno, 250 euros a mi em fan molt de paper,
16: Imagina't.
17: Bueno, no está mal. No
18: solo
17: está
18: para la arena de los gatos, imagínate. ¿Qué tienes? Pues tampoco, 2 semanitas, ¿no?
15: Pero
18: una semana y media. Semana y media de arena de gato.

0: Este mes vindrá un pal d'issos de l'aire.
1: Sí, perquè hoy la subida, o sea, hoy más vale que nos peguemos buenas duchas antes de poner el aire acondicionado.
2: No va haver un tram
1: porque
2: era
1: hoy
2: de
1: el pico va a ser terrible.
2: Però ahir va haver un tram en què era de baies.
1: Pues hoy, pues mira...
0: És estrany, però jo això no ho entès mai, perquè amb la mateixa calor, vull dir, para que si baixen, això és molt complicat, perquè la xarxa elèctrica...
1: Sí, con la misma demanda, con la misma demanda, porque...
2: Els dies de vent són els posteriors, quan normalment és més barat per excés de producció en els aerogeneradors i totes aquestes coses. Sí, però jo crec que la
3: llarga a pagar. A la llarga a pagar.
1: Madre mía. Habría que pedir un préstamo para pagar el aire acondicionado de este verano.
2: Dona igual, estiga qui estiga, gran part d'aquesta factura són impostos. És a dir, o sigui que el consum, si ho penseu i ho vegeu i desmenuceu les factures, sempre arriben a ser impostos.
3: Pues agarra les de la olla de Paterna.
2: Sí, també.
3: Consumo 5, 6, 7 euros, factura 250. I te la puc ensenyar, eh?
2: Sí?
3: Sí, sí.
0: Sí, perquè els ajuntaments es carreguen...
3: La tassa entre. No sé quantos, la tassa de ni ser menos, o sea, impostos, 200 euros.
1: Seria per dir-les, entre i déjeme ja...
0: És neoliberal, sou de port, però en els impostos s'ha de pagar la policia municipal.
3: No, no, sí.
0: S'ha de pagar la neteja dels carrers, s'ha de pagar...
1: Les escoles, els hospitals... Estamos encantados de... Encantados de...
2: Tontos, n'hi ha que moltes coses que mantindre.
1: Encantados de pagar impuestos. Lo que queremos es que luego se utilice bien. Se utilicen
3: a
1: para lo que toca.
3: A mí me agrada pagar impuestos. A ver, no,
1: pero para, lo que,
3: dir,
1: pero chica, para no, lo que toca.
3: Esta chica es tonta, ¿no?
0: Agradar, no. No, no es una cuestión de que te
3: agrade. Es que necesite pagar impuestos.
0: Es que els impostos en una societat com la nostra, que vol tenir un nivell de benestar i d'igualtat social, són imprescindibles. I qui diu que cal reduir impostos, el que fa és que fot... literalmente la palabra fot es que necesiten.
1: Pero no estoy de acuerdo, José Ramón, para nada, porque cuando tú si tú utilizas los impuestos para lo que toca, primero no tendríamos la tasa esta de los jóvenes, que son creo que la más alta, de pensar que sus impuestos no sirven para nada, ¿no? Y que no estarían de acuerdo, que eso salió hace muy poco. Pero además, si tú por ejemplo, el impuestos que pagamos varias veces, ¿no? O si todo lo basas en no, hay que subir impuestos, hay que subir
2: impuestos.
1: Te lo digo
0: que molta gent qüestiona els impostos perquè no té consciència que els seus impostos, que és una part, una manera de repartir un excedent dels que més tenen per a compensar els que no tenen les mateixes oportunitats, significa que està qüestionant una societat més cohesionada.
1: Però tampoc
0: i al final passa com en els països eixos on venen eixos persones que no tenen res a perdre. Que no tenen res a perdre.
1: Però tampoc és un excedente que sea para pagar a los que no tienen. Es realmente el dinero que tú das a la sociedad para que se gestione y para que luego puedas acceder a todos los servicios que tenemos. Pero desde de carreteras, de trenes, de sanidad y educación, pero sanidad y educación de verdad. Lo que te digo es que realmente cuando es como, no, hay que subir impuestos, y que subir impuestos a los ricos. Pero si, ¿de dónde sale?
0: Pero no estás de acuerdo en llevarle dinero a RICS, a Amancio Ortega.
2: Yo creo que eso está de acuerdo.
1: Para nada. Eso es que
3: yo sí.
1: Eso es un discurso tan simplificado y que queda tan bien de cara a la galería, pero vamos a ver, que los ricos se hagan muy ricos porque tendrán empresas que contratarán a más
2: contratarán,
1: por supuesto, pero que paguen lo que tienen que pagar, lo que tampoco estoy de acuerdo es que las empresas paguen menos que luego el autónomo.
2: A ver, la lógica, escolteu-me una cosa.
1: Pero no esto de subamos a los ricos. No, dejemos el rico que se haga muy rico.
2: Pero
1: os lo digo porque si el rico se hace rico, los que están...
3: Se llevarán los impuestos.
1: No, ese es el error. Lo que haremos los otros es subir hacia el rico, no hacer que todos seamos pobres.
2: Pero se suposa... Només diré una cosa i després continuo per allà.
1: No hacer que todos seamos pobres.
2: Però se suposa que quan més guanyes, més tindràs que pagar.
1: Por supuesto. Eso por supuestísimo.
0: La regla de tres no sempre.
3: El que no es posible es que un autónomo, y parle desde la experiencia propia, un autónomo tenga que pagar un diferencial, a mí me dice al cap y a la fi del año, entre un 40 y un 45%, y n'hi ha que en SICAPs que paguen
0: un 1%.
3: És res.
1: Pues eso, eso fatal.
3: O sea, jo estic molt d'acord i n'hi ha que fer una pedagogia molt important, però des de les escoles, parlàveu abans de la... De la
1: claro, de educació financera.
3: De com invertir els joves i tal. Feu
1: Maria,
3: una pedagogia...
1: educació financera
3: no, no,
1: des de...
3: No financera, pedagògica dels impostos, de que un hospital no és gratis i que quan jo vaig al metge no és gratis, ho pague jo en els meus impostos. I quan vaig a la universitat no és
1: pues
3: gratis.
1: Mira,
3: se
1: también,
3: paguen els impostos.
1: Por supuesto,
3: i que quan jo rode per una carretera se paguen els
1: que
3: impostos.
1: Que seamos conscientes de todo eso y también seamos conscientes de que cuando un trabajador recibe una nómina, la parte que va al neto es para ti. Y la parte que pagas a Seguridad Social y a otras cosas, que también lo sepas cuánto cuesta a la empresa que te haya contratado tu contrato. Eso también.
3: Y que cuando veo un amigo mío y me dice, no, es que he hecho una reforma en casa, y, no, pero apágate en negre, diré, me caen tamare.
1: Pues entonces, claro, ¿sabes qué pasa?
3: Porque estás robándome dinero a mí.
1: Pues ¿sabes qué pasa? Que, eso, por ejemplo, claro, los americanos lo tienen muy clarito. Haz que todo se pueda desgravar. Porque como tampoco podemos contar con el buenismo de la gente, tú haz que todas las facturas puedas desgravar, que es lo que hacen ellos cuando salen las películas con su caja de facturas, y verás cómo todo el mundo tendrá su facturita, porque luego se lo podrá desgravar. Pero claro... Pero cuando comentas que se haga pedagogía, yo creo que es fundamental también educación financiera desde el principio. ¿Por qué? Porque no dependerás de una jubilación cuando acabes tu
2: bueno,
1: vida laboral.
2: Bueno, estaven parlant d'això abans
1: porque,
2: de arribar
1: porque eso es muy fácil. Papá Estado luego te va a dar un dinerito que no sabemos ya si los que estamos ahora mismo lo vamos a recibir.
2: Tingueu per segur que no se l'anem a portar. Vamos,
1: eso
2: ya...
1: Eso está roto.
2: Bueno, porque además, no era igual, estiga aquí, estiga, que yo creo que no anem a jubilarnos.
1: No, los últimos años ya han sido... O sea, terrorífico...
0: Però
1: o sea,
0: no és veritat, les pensions han augmentat més que mai.
1: Claro,
0: la caixa
1: a costa de
0: què? A costa d'impostos,
1: a costa de
0: que, evidentment.
1: No.
0: I de què va ser?
1: No, a costa de todos.
0: Què
1: a
0: vol
1: costa,
0: dir de todos? Costa, però fíjate, què vol dir de todos?
1: Mira, el 2026 sí. Empezó el año y todos los que teníamos una nómina ya íbamos a cobrar menos. O sea, a costa de que todo el mundo...
0: ¿Pero qué vol
1: o sea,
0: dir que anem a cobrar menys? ¿En
1: no,
0: qué?
1: Porque ya el Estado ya te estaba... que ya se estaba quedando con una
0: pero
1: parte...
0: Pero no ser el estar, es que el concepto
1: de
0: se estaba quedando...
1: Al margen de todos los impuestos que pagamos.
0: Pero tornemos
1: porque
0: una
1: pregunta. Porque si sumas el IVA... El
0: pero
1: solo
0: estás cuestionando los impuestos.
1: No los cuestiono.
0: Sí, estás cuestionando.
1: No los cuestiono. Tienes...
0: Lo vas dibuixar de una manera de paraules amables, pero estás cuestionando los impuestos. No. Porque digo que el Estado se queda. El Estado eres
1: ¿por
0: tú.
1: ¿Por qué te tienen que meter mano
0: este
1: a
0: tiene?
1: Tu salario? Pues, míralo, mírala, oh, mira, en enero. Sí. En enero empezamos
2: pero,
1: el escolta, año todos no, los no, trabajadores.
2: Si parleu d'això, vaig a començar la setmana en una de fetge.
0: Esta emissora es pública, sí, no? Se paguen els impostos de tots els valencians?
1: Clar,
0: sí, veritat. Sí. Tu estàs treballant perquè esta emissora és pública i t'ha contratat? Sí. Si no tinguérem els impostos i els valencians decidirem que esta casa, la Radio Televisió Pública, de tindre una dotació, tu no tindries lloc de treball.
1: Lo que no
0: de
1: puedes hacer,
0: que no
1: lo que no puedes hacer es estar esquilmando,
0: esquilmar?
1: Dejar a los españoles
0: pero
1: cada vez con menos dinero en su bolsillo.
3: No.
1: Claro,
3: y cuando vayas al hospital lo pagues tú. Y cuando vayas al hospital lo pagues tú.
1: Ese es el argumento.
0: Una neoliberal amable.
1: Ese es el argumento.
3: No, pero cuando vayas al hospital, que pague ya el cuento del hospital.
1: Pero ¿qué cuento de hospital?
3: Claro, si se paga con tus impuestos y los míos.
1: Pero ¿habéis visto cuánto dinero se ha destinado a sanidad y a educación cuando se dice no, todo
3: sanidad,
1: tiene que ser a sanidad y educación?
2: Ahí sí que tornaría
0: si no
2: mal.
0: Pero depende
1: si
0: de la
1: no
0: comunidad. Educación y sanidad están transferides. Transferides.
1: Si
0: y
1: no...
0: cada territorio se gasta yo que vol. Aleshores, no parles en termes genèrics perquè això és demagògia.
1: No,
0: demagògia.
1: No, los datos son los
2: de
1: datos.
2: De totes formes.
0: Però de què? De quin àmbit?
1: Los datos.
0: De quin àmbit?
1: Lo que yo te digo... Lo que yo te digo es que, lo que los que más hablan de que no, hay que subir impuestos porque se tienen que ir a sanidad.
2: Vos vaig a extrapolar a la tertulia política de les 8 y 4 del matí, perquè esta no és pa d'això, ja deu a donar-me el matí.
1: Y encima, los que más hablan de que tienen que ir a sanidad y educación son los que, efectivamente, ahí tienes toda la razón.
2: Lo ve que está bien,
1: con
2: diu María Hernández Reynoso, parlant
3: de viatges.
1: No.
0: Ni una cifra.
2: Que vos passa a les 8 y 4, ¿eh?
3: No, a mí no, ¿eh?
2: No vos ho dic més.
0: Jo això ara no vinc.
1: Y eso que yo tengo... Y eso que veníamos a hablar de los IG Nobel.
2: No, perdona.
1: Que premian las investigaciones más insólitas de la ciencia.
3: Estranys estos que no servicen para res.
0: Lledo moniatades no parlen.
2: I de si els rics són més feliços que nosaltres o no. Home, perquè evidentment
1: rics no tenen por qué serlo.
2: No som. Pues això és el que estàvem parlant, que jo dia...
1: Però no por eso no...
2: Dic, senyora Mancio Ortega, del que han parlat este matí, lo dels 3.000 i pico milions d'euros, que jo li veig al pobre, pues careta de no estar massa feliç.
3: Però també li la veig més pobre. pobres la careta de ser infeliços.
2: Home,
3: eh?
2: És que els pobres tenim motius per tindre careta d'infeliços, però els rics, que al cap i al fi, una veritat que no pot negar ningú, tots venim i se n'anirem en lo mateix, i el que n'hi ha enmig és el que podem traure i guanyar, és l'únic que el queda. Però, home, tenim més motius els pobres que els rics per estar, estar en careta d'estrenyits.
0: Claro.
2: Jo no em considero ric.
3: Jo no soc pobre.
2: I pobre, i pobre entre, tampoc soc pobre. Si no tinguera res, diria, soc pobre. No, no crec.
3: Veus,
2: que, això de la classe mitjana també ho tinc d'ahir ara.
3: Segons en qui te compares, Sergi.
2: Clar, perquè què és això de la... Sempre m'ha xocat molt. Classe mitjana, qui és? O què és realment una classe mitjana?
1: Cada vez menos, o sea, cada vez más exigua.
0: Que classe mitjana és la que té suficient per a viure d'una manera digna, en, on té totes les necessitats bàsiques cobertes i té una certa capacitat...
2: És a dir, que ni li sobra ni li falta.
3: Exactament.
0: Podríem dir.
2: Podríem dir. Doncs no, no sóc classe mitjana.
1: Que no, quizá... No, que
2: sí, jo sí. Que molt sí. Més que en sobra.
1: Quizá que no, que no te quita el sueño, no? El...
0: No, que sí. D'alguna manera no has d'anar a demanar o depèn de classes de l'ajuda solidària d'institucions o de persones per a tindre una vida digna, seria.
2: O
0: no?
2: Del
0: què
2: banc.
0: Vol dir digne?
2: O del banc.
3: No, però el banc... Sí.
2: No demanar-li al banc. Però si jo ja em conformaria en això.
3: No, si li pots, tornar al banc, el que li has demanat, també estàs bé.
0: Clar,
3: o sea,
0: que sí, sí.
3: N'hi ha molta gent que té recursos suficients,
0: una
3: però...
0: Una cosa és classe mitjana i una benestant. Ja. Tu estàs en la part benestant per baix.
3: No? La meva germana, que és de Catarroja, sempre diu, para que lo tengan ellos, lo tengo yo. I n'hi ha vegades que si les condicions econòmiques del préstec que són raonables, li ho demana al banc i no ho té
2: jo que estic
3: pagar
2: en els de mientras... anar a posar gasolina i apretar el cul directament, t'ho dic així.
3: Però això tots,
1: I no mirar, no mirar la màquina, no? Mientras haya para la arena de los gatos, todo irá
2: però
1: bien.
2: Si està caríssima l'arena dels gats.
1: Bien.
2: De totes formes, tu no tens gats, veritat. No, pues, a veure, l'arena dels gats, el consum, depèn dels gats que tinguen, ve a ser un saquet o dos a la setmana. A 1,50, 1,75, pues ja postrar-li... Vamos, que en els 250 euros...
1: En la indemnització de Maria, pues un par de mes.
3: Sí, mare meva.
2: Bueno, parlant de classes o de sectors, per dir-ho d'alguna forma, avui has deixat la conversa ja, Sílvia Soria, bon dia.
4: Hola, bon dia. Pues sí, estava escoltant, moltes gràcies, ja.
2: Però no sé quantes voltes, a més, però avui especialment perquè estrenes.
4: Sí.
2: Ara el tenim a tu, després tindrem a los tot per l'aire, que estrenen
4: per
2: la vesprada.
4: Ah, mare, preparat.
2: Però ara tu, que són, quants anys han sigut, 13?
4: Uf, a veure, 13 anys sense vindre a la Ràdio Pública Valenciana, però evidentment hem estat en més medis, en més ràdios, ha passat per 4 emissores i el que és el programa va néixer en el 99. O sigui, que tela, 27 anys, va fer-ne 28.
2: Ja havia mort Lady Di, tot, tu.
4: Sí,
2: ara pues que
4: sí.
2: Ho penses.
4: Sí, és que... Jo tinc com a referència... Jo sóc una històrica. Què no se mos noten les canes, Perla? Mira el moño. Tu no te'l tapes, jo sí que em tape les canes.
2: El diuen això, Lluc, no que eres cal. Un històric.
0: És fatal.
4: Però és bon, perquè a mi m'agrada.
0: Sí,
4: fem història.
0: Sí, com
1: Napoleón. Veterania, claro, la veterania.
4: A més, el bonic d'haver-la fet.
0: Això sí que és... Això que ens lleve l'experiència magnífica.
3: Lo que va davant, va davant.
4: Exacte, que nos quiten lo bailado,
2: ¿no? Bueno, y haber arribat on estem, en edad y en tot. Jo sempre dic que si t'has quedat pel camí, mala senyal és.
3: Exacte. I en edad y en condicions, perquè estem en condicions.
4: Sí, perquè lo que
0: condicions
4: està...
0: Condicions de què? De fer una maratón?
3: A veure, de fer una maratón, no, però... No, bueno, jo no, però tampoc...
4: L'experiència és un grau.
3: Però tampoc la que era fer...
1: Tampoc és tan bueno.
3: I tampoc la que era fer tants 20 anys,
1: I no són tan saludables,
2: a veure, vaig a contar-vos una cosa. Jo en xancletes o en sandàlies sóc un inútil, però un inútil dels que tropecen en les ratlles del carrer, no? I davant la falta d'aparcament en el centre de València, després ahir, no, fa dos dies, no ho sé, fa uns dies vaig deixar el cotxe en la ciutat de les Arts i les Ciències, és a dir, sí, al costat de la Torre de França. I ahir dic, bueno, vaig aprofitar que els diumenges per matí no n'hi ha quasi gent en l'Eixample i deixo el cotxe allí.
1: Hòstia,
2: vaig agarrar els gossos i em vaig anar jo en les xancletes hasta allí i tinc unes agujetes així en les panxes de conill i en els muslos que no m'aclarisc, perquè primer, caminar en xancletes en
4: no és recomanable, no és recomanable.
1: Bueno, no,
2: si eres gilipolles i camines en xancletes 3 o 4 quilòmetres, ja te dic jo que no és recomanable.
1: I aunque no lo seas, no són nada recomendables
0: un
1: guiri
0: d'issos anglesos que ve...
4: No? I calcetins blancs. Els calcetins blancs.
3: Li faltarien
2: els calcetins
3: blancs.
1: Però ells van... Ells se les ve encantados de la vida, con la xancla.
0: Quan ese tío se despulle i se queda només...
4: Els calcetins blancs.
2: En les dos ratlletes, la blava i la roja.
3: No fa falta que se despulle. Si el pel carrer en els pantalones curtes, la camiseta, tirant les xancletes i els calcetins, ja dius, mare, este senyor que no me toca a mi, per favor.
2: Bueno, jo anava vestit i anava de xancletes, però és molt difícil.
0: Vestit és un concepte ambiguo.
2: Baix vaig nuet. Baix de la roba, vaig nuet.
0: Sí,
4: baix de la roba, sí, claro. I s'ha quedat paralitzat. Com?
0: És que la neurona...
4: Te ho havies imaginat, mare Déu. Xancletes i empilotes per el riu.
0: No,
2: però jo sóc de coses d'aixes, que ho diga Maria, de posar trampetes.
4: A presó.
2: Bueno, no feu varios quilòmetres en xancletes. Vull dir en això que no entenc a la gent esta que va pel riu, que jo els he vist ara, que és una nova modalitat de córrer, fer...
0: Nova? Vale, si nova. Fa 30 és que és del riu.
2: No, dic nova de córrer en xancletes.
0: Ah, esta sí. No, jo esta no l'he vista.
4: En sèrio?
2: No els heu vist?
0: Quina paraula has dit per a definir-te aixa que tu t'has dit?
2: Gilipolles.
0: Val.
2: Pues no, però que jo l'ha dit moltes voltes.
4: Tu ho has dit.
0: Ho ha dit ell.
2: Que jo
4: acaba,
2: no dic...
4: acaba de fer una cosa de veterà. Ha dit algo sense dir-ho.
0: No, no, ho ha dit ell.
4: Marró,
0: però, si
4: què és el que has dit ara?
0: Però si ho ha dit ell, sí, ell s'ha
2: de definir. Però que m'ho dic, moltes voltes al dia.
0: Imatge, riu, tal, i...
2: En sèrio, m'ho dic moltes voltes al dia. Si els meus gossos parlaren, vos ho dirien.
4: Mira.
2: Nací gilipolles, ixa és la meva frase del dia. En sèrio?
0: A veure, en tants insults que ens fan altres, no cal que es donés peu.
4: Jo no estic
2: d'acord. En sèrio, jo no m'acomplexo en dir-ho. Igual que en tinte la barba, por lo mateix.
3: Tu saps que quan la gent canvia de país o canvia... o se'n va de vacances, no? Sí. Normalment se'n va de vacances, canvia totalment la seva fisonomia. O sigui, una persona que tu la veus i la veus en València, és superelegant i tal, sí, se'n va de vacances i dius, però este home o esta dona, què li ha passat pel cap? O
1: sigui,
3: de repent se transforma i se vestix d'estar de vacances. Tu te vestixes per anar a treballar o per anar de vacances.
4: Però perquè ningú te coneix.
3: Bueno, això ho diràs tu, perquè te trobes a moltíssima gent per mi, no?
1: I també per estar més còmode.
2: Jo en el poble més silvestre.
0: Podria donar la situació tal com tu descrius, que els guiris que venen són ixos, que són mossatos quan se n'anem.
3: Exactament.
0: Que allí en Düsseldorf o en Frankfurt o en Dublín, són una gent, professors de filosofia.
3: Absolutament, o sea...
0: Totalment, quan venen
3: els fans... Sí, sí.
2: Jo no, jo...
1: Con la camiseta hawaiana.
2: A veure, jo gilipollas, però antes muerta que sencilla. Me'n vaig on siga, però mudat i ben vestit, vaig a ser jo. No,
3: m'agrada
2: no.
3: Molt, vaig a retrucar això de mosatos son guiris, el tema de ser guiri
0: fora
3: i ser guiri així, o sea, el tema de contra el turisme quan venen ací,
1: claro.
3: Però jo sóc turista i me'n vaig allà i allà no vull que estiguen en contra meva, o sea,
1: sí,
3: defensar no totalment el turisme en Espanya, en Anglaterra, en Alemanya, en Itàlia, en França, on siga.
2: Vaig a dir-vos una cosa.
3: Perquè quantitat de gent que vivim del turisme, i no només el que pensa la gent de oh, no, és que els venen a València no deixen diners. Sí que deixen. No deixen a les tendetes, però taxis, guies, autobusos, conductors,
1: restaurants,
0: agències...
1: I sobretot que tots som
3: turistes. Ja vaig a fer una defensa de la professió.
0: Però qüestiona una cosa. Quan això transforma radicalment i de manera imparable i progressiva i insoportable la gent que viu en la ciutat, penseu en Palma. Fa
3: sí,
0: molts
3: sí, no,
0: anys,
3: no, sí.
0: El cas del casc antic de Barcelona, el centre històric
1: ara
0: de València,
1: València
0: i tot el que comporta d'encariment de la vivenda, tot això, compte, vull dir, tu dius, home, taxistes i tot això es va bé, però deixa,
3: vale. I per què no deixen de donar llicències des dels ajuntaments a apartaments turístics, a pisos turístics, perquè donen diners.
0: No, i perquè se'ls ompli la boca quan diuen hem superat tots els límits.
3: Un pues
0: milió
3: no.
0: Més que l'any passat. Més no. Que això. Sí, sí,
3: sí, sí, sí, però que no se poden
1: sí,
3: superar els límits.
1: Acabamos de saber que julio batió rècord
3: sí.
1: En tota Espanya.
3: Batió rècords i vaig a dir-te una cosa. Sí. I sense pagar una tassa turística, que estic a estes nassos de demanar-la.
1: Pues
3: una
1: tassa turística. La tassa podria ser
0: però
1: també.
0: Però sí que creieu que algun turista que se gasta 250 euros per nit en una habitació deixarà de vindre
3: no.
0: Perquè
3: no.
0: Li costen 3 euros.
3: No.
0: En Cádiz, en les zones turístiques de Cádiz, per aparcar te costa 4 euros diari. I la gent entén que si va a una zona on necessiten que de sobte passen de 50.000 a 200.000, ha d'haver una aportació complementària pública, perquè quan vas ho emporta a l'hotel.
2: Però no ho paguen només els visitants, ho paguen tots, els 4 euros.
0: Tots els que no tenen, tots els que no són residents, tenen, si volen aparcar el cotxe, tenen 4 euros.
2: Jo només diré una cosa al respecte d'això, i vos deixo altra volta parlar. Jo que visc en el centre, i que l'invent este de lo de les zones grogues, verdes, etc., multicolor, la va inventar així, qui la va inventar?
0: Qui la va inventar?
2: El DIC Compromís. I a mi em toca els nassos enormement, perquè jo crec que en el moment tu vius en una zona, en el teu contracte de lloguer, en qualsevol cosa, en la teua, en el teu document, un dels documents que demostra que tu vius en aquesta zona, hauria de ser més que suficient com per a que pugues aparcar ahí. Però
0: demostres?
2: És que pràcticament el demanen... Coño, pues si tu tens un contracte de lloguer al teu nom, que vius en Conde de Altea 18, per exemple, jo crec que ja és més que suficient que demostrat això i un parell de rebuig de la llum, de l'aigua, lo que siga, que ja vius ahí.
0: Però
2: empadronament, que el cotxe patatín, que el segur estiga al nom del mateix, del tal, del no sé quantos, que estàs empadronat en la zona, en tal, i dius, perdona...
0: I no creus que això és per a garantir que no hi hagi persones intel·ligents que s'aprofiten i que volen deixar
2: però
0: el cotxe tot, no
2: però, ja, però és que, perdona, jo el meu cotxe, per exemple, jo no puc aparcar en el centre perquè em demanen tantes coses que al final dic, mira, i damunt paga. Paga perquè si n'hi ha un número de places i se n'han donat quasi el doble, no n'hi ha pues forma. Quan arriba la nit estàs pràcticament igual. Pagues per la mateixa situació que tenies abans.
0: Imagina't el que no té aquesta categoria de resident i claro, ha de fer el mateix, pegar voltes i anar-se'n a l'Avinguda de França
2: o
0: al Postiguet.
2: Jo ho faig perquè...

0: No, no, no, ja no vull.
1: A viure, perquè... jo que sé, a Serra o a...
2: Vine-te'n a la canya del Vivent i veràs tranquil·la a la porta
0: aparques. I això no fas els majors amics que pugues fer, però entre pafetos, visitants, que no pots aparcar, que no pots entrar, que el teu cotxe d'ací no res tampoc es podrà, que patat i patat, dius, mira, me'n vaig a la canyada, com aquell que diu, que resulta que serà més rentable viure en la canyada que viure en el centre de València.
3: Bueno, ja s'inventaran algo. Ja s'inventaran algo en la canyada, també, para que també tengas que saltar a otro lado.
0: Vos dic que en contrasta molt en això de la gent de Cádiz, per exemple, que és la que tu has mencionat, que paguen, siguen o no, els quatre pavos.
2: Bueno, però jo la setmana passada en França,
0: diners,
2: 5,50 € per una nit d'habitació. Esta setmana en Ravenna, 12, en Bolònia, 12 euros.
1: I tu, o sea, no deixaràs d'anar a Bolònia perquè te cobren 12 euros.
2: Mira,
1: no?
2: Jo vaig a posar l'exemple d'un cas que conec prou, perquè l'alcalde és el marit d'una amiga meua del cole, i Montanejos, la Fuente de los Baños. Mm-hmm. Espectacular con la T. I ell me va dir, hi ha una taxa.
1: Claro.
2: I quan vinga molta gent, duplicaré la taxa. I quan continue, la triplicaré, perquè jo necessite tindre un control de l'espai, que estiga net, que estiga...
0: Però això els romans ja estan fent,
3: també. Però un moment, mira, i en el salto de la
2: Roma.
3: Novia...
2: No, deixa Roma.
3: Salto
2: Roma
3: de la novia que... en Navajas, també. Tu pagues 2 euritos, te haces tu paseíto i te bañas, vale. Pero entonces,
0: bueno, en el poc l'Ardontinyent, no mateix. Paga, serves,
3: van ara... En un montón de sitios, però entonces estás dejando fuera a gente que a lo mejor no puede pagar los 2 euros, los 3 euros.
1: Home, ningú pot deixar de pagar 2 euros, per l'amor de
3: Dios. O los 5 euros...
2: Que tu te vas a gastar unes vacacions que te vas a deixar 600 o 700 euros i no te vas a gastar 2 euros.
1: Això és demagògia, dir...
0: Però això el que se gasta esa pasta, a lo millor n'hi ha gent que sí que no té els 2 euros per a poder anar a banyar-se.
3: Todos los fines de semana y el...
1: Llavors,
0: escolteu-me una cosa, anem a intentar... Escolteu-me una cosa. Si una persona va intentar a banyar-se a un toll, perquè per lo que siga serà, a lo millor en alguns casos, dic jo, és una pregunta que em faig, perquè o uns xavalets que vagin a banyar-se perquè no poden anar-se'n a Gandia, o no poden pagar a lo millor la piscina pública, que val 3 o 4 euros.
2: Només
0: ho apunte com una possibilitat. No vull dir que no tot el món puga i no puga.
3: Para irte a cualquiera de esos sitios.
0: Sí, sí. Bueno, de totes formes, hauríem de fer-se veure a quin punt hem arribat, que per fer una torra tens que reservar i pagar en el lloc, o per anar a banyar-te al llac d'Agna o al Pou Clar o on siga, també tens que reservar i pagar.
2: Però això és un problema de administrar els recursos. Tu no pots tindre una ciutat que són, en València, que caben 850, 900.000, 1 milió de persones, i tu no pots tindre que vinguen festes, vacances, falles que estan al caure, i que vinguen 2 milions de persones un cap de setmana. Això no n'hi ha ciutat en el món que ho aguante.
0: Home, digue-ho als de Ceuta.
2: No n'hi ha ciutat en el món que ho aguante.
0: En quantitat de gent, Estic parlant en quantitat de gent. Això, lo demés, anem a deixar a banda.
2: En falles estem pitjor. I ningú posa un límit. Ningú te posa un límit. Jo he deixat de treballar en València en falles. No vull portar un grup en València en falles. És impossible.
0: Bueno, el teu sector també està a fer-se vorer quan entren els que no toquen i van de guies turístics per
2: bueno,
0: la vida.
2: Bueno, fa poc que vaig ser en la televisió, però bueno, jo me fartaré de dir-ho. Guies oficials, per favor, reals, legals, que paguen impostos, o sea, que és fritus
0: i
2: legals.
0: Ja estem a altra volta i derivem a lo mateix. Claro. El tema dels impostos, les legalitats...
3: I està claro que jo estic d'acuerdo, jo estic d'acuerdo en que se pague una tasa.
2: Però
3: per què
2: jo tinc que pagar, que controlar la gent que ve en el meu grup, que siguen menys de 25 persones, i després te veus a un que lo hago por hobby, que es para ganarme un dinerito, que porta un paraguas, una bandereta, y me porta 50.
0: Ara deixen que te faci una pregunta, no sé si enclavaré en un charco d'estos dels meus. Qui té que controlar això?
2: En la policia.
0: 10:36.
4: Estàs a punt per a viure el dia? Nosaltres ja estem preparats. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
5: ¿El dolor articular limita tu calidad de vida? Este septiembre abre Arcot Burjassot, tu nuevo centro de traumatología y ortopedia especializada, con consulta rápida, radiografía, ecografía y medicina regenerativa. Te esperamos en la avenida Blasco Ibáñez 97, Arcot Burjassot, la traumatología especializada más cerca de ti.
6: En 2026, la Comunidad Valenciana conmemora el 750 aniversario del legado de Jaume I. Un año para recordar nuestro pasado, para comprender nuestro presente y para construir juntos el futuro. 750 aniversario del legado de Jaume I, Generalitat Valenciana.
4: A Punt Radio. A la costera, sentú.cinc. Sí, 660 78 39 80.

0: Per si no eren prous, pues, bueno, faltava l'abuela fumant, i ara, si voleu, també podeu enviar-nos whatsapps com estem fent habitualment, i podeu fer això 660 78 39 80, perquè també mos agrada escoltar les vostres opinions al respecte de tot això. Perdona, bonita, que porte un dilluns que la gent està... ho torna tot xenganes, diria
1: sí,
0: jo,
1: Sí, sí, sí, sí. Bravos, hemos tornado... Y estábamos haciendo las típicas fotos del estudio y hemos visto... Yo quería preguntaros cuántos kilitos hay que rebajar los próximos meses que han sido adquiridos a lo largo desde... No puede ser.
0: Deu, hombre.
1: Yo no te veo con 10 kilos de más desde junio.
0: Sí, pero no veus que parezca el vinil y las ardillas en la cara que porte, que me ha quedado...
1: Yo también en las fotos de este fin de semana me veía un poquito cara de hogaza.
0: Sí, sí.
1: Pero...
0: Mariajo diu que 5, puc dir-ho, no? 5. Tu dius que 5. Jo dic que 10. Vinga,
1: yo
0: va,
1: creo
0: no,
1: que
0: anem
1: sí,
0: a anar de...
2: Jo vaig a callar-me.
1: Yo es el primer verano que... Yo siempre me los quito, pero es el primer verano que han sido...
2: Pues yo me he portado muy bien.
3: Benvinguda al món.
0: Veure Fairy, no sé què fer, però això m'ho tinc que llevar de damunt jo, com sigui.
1: Xics, és el que estem parlant abans.
4: Anar en xancle des de si ara.
2: Caminar en xancle tots els dies.
4: Això t'aniria de categoria.
1: No, mira, seria aparcar en la ciutat de les ciències, ir cada mañana, cada dia...
0: No, tinc que aparcar allí tots els dies.
1: No, però ir allí... Coger el coche
2: y volver.
1: Y luego volver.
0: Vamos,
1: a tu casa.
0: Vaig a inventar la nova modalitat esportiva. Sí. Gilipollas Street, ¿no? Sí.
4: Se
1: llama flip-flops, ¿no?
2: Flip-flop.
1: El flip-flop.
0: A estes altures.
1: Flip-flopping.
3: Estoy muy malament,
0: Bueno,
3: muy malament.
0: Tú vienes así.
1: Pero para eso
0: de...
1: luego Silvia claro. tendrá nuestros...
3: Yo pues donaré solución.
1: La solución a todo esto.
0: Bueno, té solución doble.
3: Sí, doble.
0: O faig el que faig, o agarra la aixaeta i em posa a cavar cavallons.
3: Jo sempre he dit que podíem fer un agrogym, un agrogym. Un dia montem un agrogym, perquè t'han d'anar al gimnàs...
2: Sentadillas.
3: Voràs i el camp.
1: Però con un estilazo de aquí, quadriceps...
3: I ramaders també, que passejar-se per la muntanya. Sí, sí, exercici del bo. A l'aire lliure.
0: Jo quan estava en el poble estava més prim. I no llaurava.
3: Claro que sí, però a banda...
1: I no havia tanto trasiego, perquè aquí...
3: Però no te confongues, a banda...
0: No, en solita, en solita. Bueno, en el coll i les costeres.
3: Però és que a banda de lo que és menjar, a banda és l'estrès, el dormir millor, tot això és molt important, per a mantenir el pes.
0: Jo sempre dic...
3: Que no és només un tema de menjar.
1: No, exacto, porque el sueño... Claro.
2: Descansar, caminar...
1: De ahí los 700 gramos, María.
2: Yo no he tenido vacaciones más.
3: Sàbits.
0: Josep Ramon, jo em veig a la genesta que diu... Mira... Y me pongo nervioso o nerviosa...
1: Y se me cierra.
0: Y se me tan...
2: Y
3: se me obre.
0: A mí, al contrario, en torne pantagruel y me humillaría todo. ¿Dónde están esas personas?
2: Así.
3: Yo soy del Estehue, Sergi. Tranquilo que no estás a soles.
0: ¿Tú de quién eres?
3: El està prim.
4: Jo procure que la nevera... mira, uno s'aprima quan va a comprar.
1: Es de bajo siete llaves.
4: Uno s'aprima quan va a comprar.
0: Sí.
4: Quan vols aprimar-te, hi ha dos coses que crec que cal fer. No comprar galetetes ni coses d'este que saps que
3: sí,
4: no cochinaes, gelats,
1: tentacions,
3: cochinaes.
4: Brossa i proteïna. Ja està.
2: Fruta, brossa i proteïna.
3: Forcater puro.
0: Anar al cotxe en xancletes,
4: ja està,
0: no?
4: Ja està.
2: Mira, Sergi, si vingueres a ma casa, t'aprimaries segur. Si mirares la nevera o els armaris de ma casa...
0: Però perquè no estàs en perill. Si estigueres,
3: un consell casolà. Tu agarra una foto i pégatela a la nevera, una que no t'agrade. I cau que vas a la nevera i dius, uix,
4: no
3: vull,
4: no
3: i te'n vas. És una bona solució, una solució casolana.
0: Ha pensat fins i tot d'alimentar-me del pinso dels gossos, dic, igual això aprima.
1: No,
0: creo
1: que no serà
0: bona
1: idea,
3: No.
4: Depèn del gos, si agafes un gos menudet que al cap de 5 minuts ara t'agafa un bon gos d'aixòs corredors i veuràs.
0: Que me posaré massa i sols.
2: Per ahí no vaches.
0: I tot això per parlar del camp?
3: Sí, tot això per parlar del camp, imagineu-vos quina introducció. De 3 a 4 tornem a casa... I estic encantada, estic molt contenta donar-li veu al camp, que falta li fa. En 1999 va començar el programa en l'antiga ràdio pública, va desaparèixer per lo que tots sabeu, sí. I este sector està molt desamparat. I és que les coses van a pitjor. Necessitem defensar-lo, consumir-lo nostre, donar-li la capacitat de reivindicar, necessiten que Europa es doni suport, necessiten que Espanya parle de deberes en Brussel·les de lo que realment som, i sobretot que la gent es conscencie de lo important però que es si mantenir el territori, la mitjana, l'agricultura, la ramaderia.
0: Ja que estàs, i has mencionat Europa, però Europa, a
3: passa
0: mi em sembla
3: vosaltres.
0: Que país és un altre planeta, no?
3: Exacte, però és que en Europa tu te'n vas allí, que jo he anat alguna vegada acompanyant-te a una organització a Europa, a Brussel·les, sí, i el problema és que allí desconeixen la realitat de l'agricultura mediterrània. Clar, és molt complex a Espanya i Europa.
0: Quan parlem d'agricultura, parlem dels ports, dels camps i dels ramats, o sigui,
3: sí, sí,
0: de les granges...
3: Bueno, lo de la pesca ni te conte.
0: Home, lo de la pesca és telita marinera.
4: Pel que jo sé, el problema d'Europa, dice a Brussel·les, és que mira França i Alemanya, que són els països que manen.
3: Claro.
4: I el miren cap a l'Atlàntic. Claro. Això és ni Grècia, ni la part mediterrània, ni Itàlia, ni, claro, ni Espanya, bé, inclús ni Portugal, compten.
3: Claro.
4: I aleshores, clar, el que vol l'Europa de dalt és que vinguin molts productes a preu barat, siga d'on siga.
3: Claro.
4: Per això entren taronges de Marroc i de Turquia,
3: claro,
4: i de Sud-àfrica.
3: Els acords de tercers països.
4: Som
3: la moneda de canvi, claro, però el problema de tot això és que a la llarga generes dependència alimentària de tercers països. Hi ha que ser... Mira, no vaig a dir la paraula perquè és horari infantil.
4: Però t'he recordat una altra cosa. Però el problema també el tenen, a veure, ara siguem... els productes entren perquè hi ha grans distribuïdors que compren productes per a clavar-ho en els lineals.
3: Sí, val? Claro, evidentment, vale.
4: Som nosaltres mateixos, jo fa anys vaig fer un reportatge...
3: És que comprem. Per
4: que unes empreses d'Alzira, tan, diguem, sí, tan estupendes elles, dalt, importaven taronges de Sud-àfrica per a inundar el mercat allí on tenien els centres de distribució.
3: Uh-huh.
4: I compren els pimentons, no en Almeria o en València o en el... sinó en Marroc. I això és la tomaca, igual.
3: Sí, però
4: això és molt complicat. La batxoqueta, quan ve? Quan així no hi ha batxoqueta? Pues ve de baix.
3: El que mana, el que deuria manar...
4: El que deuria manar és...
3: És el consumidor. El que deuria reclamar.
1: Ahí.
3: Perquè un empresari i una gran cadena no és una ONG... ni és casita de la caridad. Ells busquen on hi ha la mano d'obra més barata, vale, perquè ells busquen negoci. Vamos, jo, si tu muntares el negoci, també buscaries el teu benefici. Ells no són ONG.
1: Però la clau la tenim
3: No, esto no lo queremos.
4: Però qui és nosaltres? Nosaltres
3: els consumidors en general.
4: Que vas quan en un lineal el que ja és batxoqueta fina...
3: Canvia de lineal.
1: O decir-lo.
3: No, n'hi ha lineals que sí que tenen producte local.
2: No, però...
3: I n'hi ha moltes plataformes avui en dia que tenen subministrament directe de l'agricultor.
1: No, però Silvia, por lo
3: menos... N'hi ha moltes ferramentes de...
0: Els mercats sense anar més lluny.
1: Sí, hay teléfonos de atención al
0: cliente. I mira lo que costa vorera lo que vaig al mercat.
3: Però perguem 2 hores per anar a fer altres coses,
1: sí,
3: jo sempre compare, i ho dic moltes vegades, d'ahir va anar a ser l'altre programa de Cuida't. Jo sempre dic, a veure, molta gent... se'n va a casa, agarra la bolsa, se'n va al gimnàs, que
4: sí,
3: està de meravella,
4: sí, raó, sí,
3: se tira una hora, torna, se dutxa, se pentina, torna, està 3 hores dedicant-se a anar al gimnàs i és incapaç d'anar a un mercat a comprar producte local. Però, xicos, si és més important alimentar-se bé per estar sa que anar al gimnàs, que tot és compatible.
1: Sí, todo.
3: Però no t'intens, no t'estes no, mal el que vols.
1: No, però sobretot quan estem en el supermercado, jo crec que debemos ver la procedència i luego además estar al loro perquè a veces ponen envasado en España.
3: Exacte.
1: Però no és.
3: Això anem a contar.
1: Por lo menos decirlo. Yo no te digo que te busques otro sitio que sea más complicado porque hay veces que a lo mejor lo vas a conseguir y otros que no.
0: Però això fan tots, ¿eh? La roba, els joguets...
1: Pero por lo menos decirlo. Por lo menos decirlo y en los teléfonos de atención al cliente, oye, estos arándanos son de Chile, estas naranjas son
2: no,
1: de tal sitio.
2: El no comprarles prou no fa falta quitarlos.
3: No,
2: eso
3: es el forcater, es defensar.
1: Pero al margen de no comprarlo, si tienes posibilidad de irte a otro sitio, digámoslo, porque no, cuando sea mucha...
3: Bore, cariño,
1: la gente
3: ni
1: a
3: un
1: diga,
3: colectiu, ni a un sector,
1: que
3: Marc, que yo quan vaig començar el forcar fa 27 anys, el sector de l'hostaleria, no hi havia vins valencians.
4: Sí, sí. Vaig
3: explicar-vos un exemple molt evident. I avui en dia no hi ha restaurant valencià que no tinga vins valencians.
4: Sí, sí, sí.
3: I això per què s'ha produït? Perquè la gent els demanava.
4: Claro,
3: perquè jo
1: vaig
3: a un restaurant...
1: Poder del
3: claro, exactament, és
1: si
3: el poder del
1: poble. I si lo mejor que si nos vamos a otro sitio, por lo menos que les quede patente. Y en el momento en el que puedan hacer algo, no te digo al día siguiente o tal, cuando ya vean una cantidad de gente que está diciendo que por qué me das la batxoqueta que viene de no sé dónde, pues dirán, vamos a ver cómo podemos apañarlo de la batxoqueta.
3: Claro.
1: Pero si no decimos nada, estamos
4: pero
1: perdidos. Hombre,
4: dit això, que tens raó. Però què passa quan tu vols tots els dies un producte que així la temporada du 3 mesos?
2: Pues no te'l menges i
1: pues
2: ja s'ha acabat.
1: Adequar-te a los productos de temporada.
3: A veure, el forcat parla d'això, de temporalitat i de proximitat. És la clau. Però per la nostra salut i per el nostre territori.
1: O també podemos cultivar-nos la paciència.
0: Vaig a donar suport al que diu Sílvia del tema dels consumidors, perquè abans de que començara esta conversa, abans, per acabar-la, ara hem estat parlant del tema dels medicaments estos de primar, que porten una sèrie de circumstàncies, una sèrie de components o de substàncies que no estan incloses ni tan sols en l'etiquetatge perquè passen com a ser altre tipus de productes. En lloc de medicaments, doncs, complements alimenticis o vitamínics. Sabeu això per què mos passa? Perquè no llegim, perquè mos dona igual el que portem, d'on ve, on va. I això igual s'aplica, i li ho he dit a la persona que estem entrevistant, igual s'aplica a un medicament que a un paquet de ganxitos que a una caixa de freses. Jo ho veig així. Els responsables som nosaltres.
1: Tenim que prendre consciència. També és cert que a vegades és molt difícil leer aquello, perquè, vamos a ver, incluso cuando no sé si eran los arándanos que venían de no sé dónde, lo ponen de manera que no tiene el fondo de otro color para que sea imposible con el fondo.
3: Però això està en la Unió de Consumidors i també els companys de Bacu per denunciar això. I per això estan més problemes per explicar com són les etiquetes.
2: Però mira, a tu se t'ha omplit la boca quan diu, no, els millors restaurants és de cuina de mercat. És de cuina de mercat és el que va al mercat i compra el que n'hi ha. I jo me'n recordo, quan jo era menuda, que n'hi havia taronges fins a falles, n'hi havia no sé què fins a no sé quant, n'hi havia casquilles en estiu.
3: Confongau que la temporalitat és una qüestió de seguir les regles de la pròpia natura. De la pròpia natura. La natura te dona el fruit que te interessa adquirir.
2: Que necessites.
1: Todos los frutos con agua en verano. Todos los frutos con vitamina C en invierno, para que no te constipis.
0: Esteu parlant de temporalitat, però bueno, ella ho sap perquè està clavada en el tema, però jo recordo entrevistar als cooperativistes quan fèiem el rall i la majoria de cultius que n'hi ha ara abans no es donaven. Els advocats, els pistatxos i moltes coses que han tingut que canviar perquè l'oratge no és el mateix, el clima no és el mateix i els camps ja no poden treballar el que es treballava abans. Això també és un altre factor a tindre en compte.
3: Però això s'ha fet sempre. Què passa a tenir l'arròs de l'Albufera? Que ha anat canviant la varietat en funció de la climatologia per a sobreviure a l'adversitat, a les pluges torrencials, que no se tombe el bomba... Tota la vida l'agricultor s'ha adaptat a la climatologia. Són el sector que més i millor s'adapta. Sempre.
4: Fa alguns anys, l'última setmana d'agost, l'arròs de l'Albufera ja estava segant a mitjans. Sí, sí. Ara, el dissabte passat, fa 3 dies, encara no havien començat a segar. Explica'm-nos això.
3: Per l'oratge mana
4: però
3: i les varietats manen.
4: I ara quines varietats són les que s'han imposat?
3: Bueno, ara està Xota Cendra, està Regina, n'hi ha moltes. Però ara l'Albomba, que és la que... Són més tardanes perquè aguanten millor la calor, creixen més espai, tenen altres característiques. La salinitat de l'aigua, són molts elements que el que fa és que l'agricultor intenti adaptar-se a aquesta climatologia canviant.
4: Algo que no
3: depèn d'ell,
4: que és la climatologia.
3: Antes se replegava abans, eren més alts. Tu te'n recordes que era molt alta, sempre arribaven les vents, se tombaven.
4: I perdien la meitat de la collita.
3: Exacte, ara no. Però, clar, si fiques un arròs que aguanta la climatologia, també és més tardana en la collita. Llavors, se van adaptant. Regina funciona molt bé, i l'Albufera també.
0: Al respecte dels etiquetatges i l'arròs, jo recordo que fa uns mesos va sorgir una polèmica en un dels distribuïdors alimenticis dels coneguts que n'hi ha ací, perquè apareixia en un vídeo d'internet un senyor que va penjar les imatges d'una marca molt, molt coneguda d'arròs, molt coneguda, que no posava d'on venia. Només posava que estava envasat
1: ací. I aquesta és altra denúncia que també està.
0: I això va revertir en el senyor este distribuïdor que, curiosament, la seva marca, o la seva marca blanca, com entendrien tots, realment sí que és d'ací, de València.
3: Sí.
0: I la gent... disparava així com li donava la gana sense ni tan sols mirar i comparar quines eren les etiquetes d'on venia un sí i l'altre no. És a dir, que tornem altra volta a lo mateix, al desconeixement.
3: És la falta de coneixement, d'informació i de cultura alimentària. O sigui, ja que començar a pensar... Mira, l'altre dia vaig estar justament en la presentació d'un doctora, d'una amiga meua, que vindrà a algun programa, que és doctora en alimentació, i ella estava contant que en altres països d'Europa els nanos tenen des de formació alimentària des de molt menuts per atendre tot aquest coneixement que està dient ell. Com consumir, com llegir etiquetes, diferenciar quin producte temporada, quin no, marques, diferències... Ahí n'hi ha gent que l'arròs, o sigui, valencians, que es pensen que la marca, el que fica a l'etiqueta és la varietat de l'arròs. O sea, a veure, xics, que mínim.
1: I en productes, és veritat que és fonamental...
3: Tu no l'has escoltat mai, Marc, dir-te... No, pues jo consumo tal, i és la marca, no és la varietat.
1: Sí. Ah, ja. Sí. I bueno, és que lo de varietat ja és per a conèixer.
3: Però els valencians deurien tindre-se coneixement.
1: Sí, que tindríem que saber-lo.
4: Hauríem de conèixer algunes varietats de taronges i algunes varietats de...
3: Tres.
2: Però torneu... Esteu d'acord amb mi que tot comença a l'escola?
1: Todo.
3: Jo estic d'acord.
2: Tot comença a l'escola.
3: Però que no t'he dit que aquesta amiga meva, que és doctora, diu que en altres llocs d'Europa, des de menuts, en preescolar, ja estan donant-los formació sobre el dia a dia de l'alimentació, de com comprar, d'interpretar etiquetes...
2: De finances, de política,
1: de viure. Però Maria, i també en la família.

0: Porque también deberíamos los padres, por ejemplo,
1: a mí me
0: encanta la Coca-Cola. Un ejemplo, yo vi un vídeo en el que te explicaba que te tomas una Coca-Cola y son 8 azucarillos. Y yo pues ya dices, ostras, ¿cómo puede ser? Y que te ponen el gas para que no notes la cantidad de azúcar que hay ahí, la cantidad de esos ingredientes, pues oye, hay veces que algo te explican,
2: te
0: dicen algo y hace el clip ese para que te tomes alguna Coca-Cola
3: día, en la presentació de la programació de la ràdio, una de les xiques del catering mos va deixar completament bojos, perquè jo sóc dels... No tornar a repetir esa paraula que em definó.
4: No, però de favor, jo no t'obligues, si eres tu, és que tu vens a... Ell ve ahí al cavalló, torna el cavalló.
3: Soc d'ixos que veu...
4: És que la queta està...
3: Soc d'ixos que veu zero. Pensant-me que el tema del zero és dels que aprima. I em va dir la xica, diu, estàs molt equivocat. Diu, normalment quan fem càterings, a lo millor per a congressos de metges i coses d'estes, diu, els metges, o qui siga que saben d'estes coses, diu, demanen la normal.
0: Sí. És millor que te tomes una o dos normales que
2: menys cochinades, però mal.
0: Perquè tot el que incorporen a lo que sea, que es, o sea, al iogur, a la leche, al... Bueno,
1: igual que la sacarina en lloc del sucre normal.
0: Sabeu que...
3: Els edulcorants són...
0: Una altra cosa. La stevia, que luego la stevia... Ay, la stevia, que queda superbien. ¿Ves la plantita ahí en la...?
1: Cookie.
0: No llevan nada de stevia. Llevan un 0,003.
4: Però això serà un problema de que ens enganyen. És un problema d'estafa.
0: Totalment.
4: No és qüestió del producte.
1: No.
4: Sinó és qüestió de que te venen una cosa que és mentida.
2: Mentida. O neuromarketing, que tu en el teu...
0: I te ponen 0, però han incorporat un munt de substàncies.
2: Sabeu que
0: aquesta
2: marca que esteu nomenant, americana, de color roig.
0: Que nos quitó la fórmula.
2: N'hi ha producció així valenciana, més saludable i més sana, i encara se consumís.
0: Claro.
2: I sempre anem a això, pues, aquestes coses són les que anem a contar.
3: Jo tinc la fabriqueta davant.
2: Pues ja està.
3: Deixeu-nos ja... Alguna volta, poseu-me un refresco ducte que vaig a...
0: Com se llama la... La cola.
2: Beuda de cola.
3: En fi. Bueno,
2: és valenciana.
3: La gent és que mos deixem enganyar com mos dona la gana. Quan parlem del tema dels medicaments, perquè veig on arriben les coses, els és més rentable fer-la jugar que pagar les multes. El cas que jo posava era el de Xicote anunciant en un vídeo d'internet que era intel·ligència artificial, acompanyat d'una entrevista d'un periòdic nacional que tampoc els havia autoritzat, dient que aquest producte l'havia fet perdre a ell, parlant de quilos, 22 quilos. Tot mentira. Però arriben a vendre tant de producte que després la multa que els claven per haver suplantat a una persona o a un mitjà els dona igual. És nímia al costat de...
2: Bona alimentació... Bon dormir, vida relaxada, lo de viuda, ja va a parlar de benestar i se m'ha capat. M'ha traicionat el subconscient.
3: Menjar, beure i no creure.
2: I fer esport.
4: Algunes dones ho estaran pensant, que se m'oblida la sarna ixa que tinc al costat, milloraria.
3: Això li ho diuen a Melania i mira la que munta el senyor Naranja, que li van dir, tens cara de viuda, se'n recordeu, i aquella va...
2: Vida saludable, xics, vida saludable. És que al final...
0: Que es verdad que
2: no está complicado.
0: No sé quién fue el que dijo somos lo que comemos.
1: Absolutamente.
0: Y que es importantísimo.
2: ¿Sabes qué?
0: Porque a veces nos matamos, lo que dices tú, Silvia, gimnasio, ahora voy aquí, ahora voy allá. Y no, hay que
2: cuidar lo que... En València és al revés. I això apunteu-ho perquè pugueu dir-ho com ambaixadors. En València no som lo que comemos. Comemos lo que somos.
0: També.
2: En València som tan agraris i tenim tant d'arrel en el territori i en l'agricultura i en la ramaderia que així el que mengem és part de la nostra identitat. Jo que soc de l'Horta no entenc una altra forma de vida.
1: Però si no som tres ja de l'Horta, eh?
2: Tu d'on eres?
4: De l'Horta. Mon pare era llaurador i ma mare i ho he mamat.
2: I tu?
1: Ma abuelo llaurador.
2: I tu?
0: Jo de la Castilla Vieja.
2: Digueu-me algú que no tinga una rel en el cap.
3: Perdona, jo som més xulo que tots vosaltres, que soc del Bilbao de la Comunitat Valenciana.
2: Soc
3: al Collà, on fem les millors olives farcides d'anxoves i ni tenim oliveres ni anxoves.
2: El meu xic és al Collà, és de Banyeres de Mariola, o sigui que sabeu que a mi també m'agrada el territori.
3: Sí. O sigui que...
2: També m'agrada la comarca.
4: No hi ha cosa pitjor que dos al Collà parlant del Coll.
2: Ai.
4: Mare meva.
2: Sí. Ay, sí, en la fin, que mira. Bueno, mira, se li omple. Li no mira
3: falta,
2: la cara.
3: Falta abril, així.
2: I això que no estem...
4: Nadal. Canvia de tema, canvia de tema, canvia de tema. Que es queden 3 minuts, va.
3: En Alcoi i en Ontinyent n'hi ha dos departaments, per mi, els ajuntaments, que envien gent a tots els puestos. Per això no em visc mal si viatge fora, perquè sempre trobaré algú d'un puesto o de l'altre que em veurà i dirà el Sergi que anava fet un gorrino en les xancletes. No.
4: Era un...
3: Jo m'he mudat.
2: És una tècnica d'embaixador.
1: Mira lo que me passa a mi, que parlant, resulta que vas contactar a un amic teu.
3: Home, es va trobar en l'autobús en el director que tenia jo en la cadena SER en Melilla.
1: Parlant de no, jo soc guia, tal i qual, dic no, però de tant en tant col·laboro en Apunt, en la ràdio i tal, i me diu un senyor, diu, ui, pues igual coneixes, dic, sí, home, ja t'he dit, que serà a punt una caseta de 4 persones.
4: Sergi, fa quants anys?
3: Pues en el 89.
4: I com era la cosa respecte ara?
3: Molt millor. És que la gent té un concepte, no tenim temps, la gent té un concepte molt equivocat de les ciutats autònomes, tant de Ceuta com de Melilla. Jo en Ceuta no he estat, m'imagino que és algo totalment desmesurat al costat de Melilla, però Melilla, a banda d'en el seu moment ser un dels municipis més rics de tota Europa, és un lloc on conviuen les tres religions i les tres cultures d'una forma...
0: I el Ceuta igual, eh?
3: Sí, que jo no te vaig a negar, perquè jo estava al costat de la frontera de Nador, que la gent entrava com entrava, i en unes condicions en les que el rapero Hassan deuria de fer su vore... Quixa és la veritat, perquè ixa gent està en les condicions en les que està, però realment allí, excepte ixos broig de la gent que intenta eixir a la desesperada, la vida és completament normal, en un nivell de vida molt bo, i és que què voleu que vos diga? Per exemple, nosaltres tenim uns estudis en el port, al costat del mar, que no vull contar-vos.
1: I Melilla és una ciutat superinteressant a nivell turístic i a nivell modernista. A nivell arquitectura...
2: Vamos, que en lloc de carregar-se-les tindrien que ser model de convivència.
3: Sí, jo crec
2: que... Fem el contrari del
4: que hi ha gent que va allí... Precisament, jo quan veig aixòs fascistes que van allí per a balotar a la gent i per a provocar ràbia i odi cap a la gent que ve de fora, que evidentment no caben tots i s'ha de fer d'una altra manera. Però que allí hi ha un component popular populista, que fa molt de mal.
3: Entre totes la mataron...
1: A mi el que més me va sentar mal és Melilla, Ceuta cristiana, Ceuta no musulmana, Ceuta, la religió no té res a veure en tota aquesta història.
3: No, normalment allí conviuen les tres cultures i religions.
4: Però hi ha gent que pensa que l'única manera de ser bon espanyol és ser blanc, catòlic...
2: Jaspe.
4: Això és terrible.
2: Justament d'Espanya, no?
3: Diuen que si...
2: També
4: passa així en
2: totes les cultures del món.
3: Diuen que si som el que mengem, vosaltres deveu d'unflar-vos a bombons, que és el que sou.
2: Ai, bonico! Maladoso. Ara què?
0: Ui.
3: Bulletí de les 11.
4: Mira l'exemple una altra volta.
2: Te pego un bes.
5: Són les 11 del matí. A Punt Ràdio. Notícies.
6: Pilar Bernabé presenta la seva candidatura a l'alcaldia de València. Diu que se sent amb el suport del PSPB, el seu partit, i que la ciutat de València és el seu projecte de vida. També ha anunciat que, de moment, continuarà compatibilitzant la candidatura amb el seu càrrec de delegada del govern espanyol a la Comunitat Valenciana.
7: Mira, València és mi projecte personal i de vida. Jo pensé estar com a delegada del govern tot el temps que puga continuar servint als valencians i a les valencianes.
6: I sobre Bernabé s'acaba de pronunciar l'alcaldessa de València, Maria José Català.
8: Sí que esperé és que la delegada de Sánchez complisca en la seva obligació fins a l'últim moment i que intente millorar la presència d'agents del cos nacional de policia i coordinar la Guàrdia Civil i que la seguretat en València pues, vagi cada volta millor i que intente esforçar-se en aquest sentit. És a dir, que no tot siga política, que no tot siga una campanya electoral i que dediqui temps per a allò per a lo que li retribuïm tots els espanyols, que és per a vigilar i millorar la seguretat en València. No?
6: A Madrid, mentrestant, el president de Ceuta, el popular Juan Jesús Vives, demana la dimissió del govern espanyol per la gestió de la crisi a la ciutat autònoma. En un desdejuni informatiu a la capital espanyola, Vives ha dit que un executiu que no pot protegir la sobirania nacional no està legitimat, afirma, per a continuar.
9: Si resulta que está en juego la integridad territorial, si resulta que está en juego la soberanía nacional, si la percepción que tienen los españoles es que su gobierno, que es quien tiene atribuidas las capacidades ejecutivas del Estado, no protege su soberanía, no protege la integridad territorial, como digo, yo creo que ese gobierno no está legitimado para seguir al frente de la nación.
6: Més coses, el preu de l'habitatge es va encarir un 13% a la Comunitat Valenciana en el segon trimestre del 2026, per damunt de la mitjana espanyola, que es va situar en el 12,2%. Són dades publicades este matí per l'Institut Nacional d'Estadística. El preu de l'habitatge encadena així a Espanya 45 trimestres a l'alça, els 6 últims amb augments superiors al 12%. D'esta manera, la taxa s'ha moderat 7 dècimes. A Elx, al Baix Vinalopó, la Policia Nacional ha detingut un home de 41 anys per simular ser víctima d'un segrest. L'ara detingut va denunciar que l'havien detingut il·legalment i que l'havien agredit. La investigació va comprovar que no apareixien les càmeres de seguretat on el denunciant assegurava haver estat i que havia estat en un hotel voluntàriament. Els indicis van demostrar que el segrest no corresponia amb la realitat i, per tant, l'han detingut, acusat de simulació de delicte. En els esports, parlem del Mundial de Bàsquet perquè la selecció espanyola té esta vesprada una final contra el Japó. Eva Casany.
10: Sí, perquè en el grup hi ha un quàdruple empat a un triomf i tot està en l'aire. La família lidera este grup només pel bàsquet a veraix de 21 punts. Encara podrien ser primeres i estalviar-se la ronda d'octaus, però una derrota contra el Japó les deixaria sorprenentment fora, sent una de les favorites. Passaran de ronda les tres primeres del grup, per això jugaran mirant de reull l'Alemanya-Mali, que es disputa a la mateixa hora. Per al seleccionador Miguel Méndez, la tàctica serà clau.
11: El primer día el acierto enorme que tuvimos nos fue ayudando a tapar problemas de orden, de ángulos de bloqueo, de spacing, de orden en nuestro trabajo ofensivo y defensivo y en eso es en lo que estamos trabajando. El Japón es un equipo que el 50% de sus posesiones van al tiro de tres. Castigar también lo que podamos castigar en la parte de delante.
10: A més, al voltant de les dues, el València Bàsquet presentarà Camila Borkowska, la piva polonesa assignat per una temporada. Dissabte tindran el primer amistós contra l'Estudiantes, que estan preparant només amb 6 jugadores perquè la resta estan en el Mundial.
6: Això és tot de moment. Tenen tota l'actualitat en la ràdio, les xarxes socials d'Apunt i en el web apuntmedia.es. Així, la pròxima cita informativa és a les 12:00. Els deixem ara amb l'última hora del programa Matí Directe amb Sergi Olsina.
5: Apunt Ràdio. Notícies. Perquè parlem com tu i vivim com tu. La ràdio de proximitat. Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu.
12: En 2026, la Comunitat Valenciana conmemora el 750 aniversario del legado de Jaume I. Un año para recordar nuestro pasado, para comprender nuestro presente y para construir juntos el futuro. 750 aniversario del legado de Jaume I, Generalitat Valenciana.
13: En Apunt Ràdio estem d'estrena amb una nova temporada carregada de nous programes i molts continguts per a tots els gustos. Informació, esport, entreteniment, humor, gastronomia, festes i molt més. Apunt Ràdio. La teua empresa també pot ser part d'Apunt Ràdio i sintonitzar a milers d'oients cada dia. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu.
5: Apunt Ràdio. El racó de Demús, 98.6.

0: Mira Concha Velasco, que també en aquella època ja tenia calor. De fet, n'hi havia una peli, si no recorde mal... Anem a aprofitar que s'acaba d'incorporar Abril per a contar-nos una història molt interessant de la SEAT, però també per a saludar a Miguel Bailà, que acaba d'arribar ara. Com estàs? Tu te'n recordes d'aquella pel·lícula? No passa res. Que es dia 40 grados a la sombra.
1: Sí, sí, sí.
0: Sí, pues bueno, ja entonces parlava de la calor que
2: en
0: feia.
2: En la mateixa línia, sí, perquè no anava gens mal encaminada Concha Velasco quan cantava allà per 1965 allò de que calor, sobretot si era un 25 d'agost i tu anaves damunt d'un Seat 600. I és que si aquests cotxes que van revolucionar l'automobilisme a Espanya es van caracteritzar per una cosa, era perquè hi cabien 100 ni la mare i si volia...

que el pegar a l'aire, l'únic que podies fer era baixar les finestres. Molt han canviat el SEAT des d'aquell moment fins ara. L'any passat celebraven el seu 75 aniversari amb este anunci en el qual Amaia posava veu a esta coneguda cançó de Marisol.

0: Juntos no estamos más cerca.
1: Perquè tu, clar, tu que estàs en el quart de segle...
2: Jo no he coses... pujat mai en un 600.
1: No, no, però en tu els cotxes ja es con... Anem a clavar-se en ella un poquet. Tu els cotxes has conegut ja tots, en aire condicionat, en direcció assistida...
2: Sí. Bueno, he de dir-te que el meu a voltes, lo de l'aire condicionat, no acaba d'anar bé.
1: Però els trajectes, quan nosaltres érem menuts, Miquel, eren una altra cosa diferent, veritat.
3: Sí. Jo en ma casa n'hi havia 2 600. Dos, no fa falta un o dos. Sí, una ho tenia ma mare i l'altra ma abuela.
1: Sí, ta abuela que conduïa. Més moderna que la teua, encara.
2: Sí. Totalment.
3: 2 600. Uno de color aixina marró i l'altre blanc.
1: És que els colors de 600 eren molt lletjos, n'hi ha que dir. Perquè eren blancs o grisos o un color aixina al piste molt raro.
3: Con todo mi respeto, marró caca. Sí. Era molt lleig, molt lleig.
1: Bueno, ho has dit tu, no ho ha dit jo, que anava a dir-ho, però és que avui ha dit diverses voltes una paraula que Lluc estava escandalitzat, però sí. Jo nací així, soc així.
2: Jo en un 600 no, però un 127 sí que ha arribat a pujar quan era molt, molt bebé.
1: Pues pata a pata, el 127, el 850 i el 600. Variaven una miqueta només en la forma per fora, però per dins...
3: El 600 era més tipus huevo.
1: Sí.
3: Jo estava fa poc que el tenia, eh?
1: El 600?
3: Sí.
1: Jo vaig contar l'altre dia que el que tenia el meu pare encara va per on tinguem rodant i seria tota una experiència a veure'l. El que passa és que veus aquests cotxes ara, primer, el concepte de direcció assistida, crec que no el tenim valorat en absolut, perquè quan agafes un d'aquests cotxes, només el tamany i el grossor del volant...
3: Era direcció resistida. Era direcció resistida.
1: No n'hi havia que ho girara i li pegava el sol a Abril... i riu-te de lo que cremava la substància eixa de la que estava feta el volant.
3: Sí. Era, lo que passa que es tenien cert encant. Però, bueno, eren incomodíssims.
1: Tenies que parar. Jo me recordo de parar en el port d'Albaida, trajecte al coll on tinyent, que veges tu. Sí, perquè l'aigua estava allà... I la gent parava, baixava del cotxe, mentre el cotxe gelava una miqueta i ja tots allà fent vida.
2: Precisament d'aquest detall que escalfàvem amb molta facilitat, parlarem ara després... Però sí que és de veres que la notícia és que el futur de SEAT no està tan clar i que aquests 76 anys d'història podrien no estendre's massa més en el temps. Volkswagen, que va adquirir la companyia en els 80, barallava tancar-la en 2029. Però fa uns dies l'empresa alemanya va anunciar el seu nou pla de reajustament sense incloure cap referència a SEAT. Així que el futur de la companyia, ui per ui, continua en l'aire. Però com una empresa que va néixer en uns despatxos va passar a convertir-se en tot un símbol per acabar en mans alemanyes? Ui, repassem la història de SEAT.

0: Tu, si jo el preguntara el punt d'inflexió en la teua vida de passar de ser xicoteta, de ser bebè dependent o persona xicoteta dependent, a ser un poquet més major, sense contar la comunió, quin diries que va ser?
1: Ai, no ho sé. No ho sé.
0: En l'època del Seat, en la que nosaltres anàvem en estos cotxes, passava de quan anaves...
1: darrere a quan anaves davant.
0: Primer, bueno, primer al bracito. Davant. I després ja tu soles.
2: Ja, sí. Te'n recordes quan tenen xicots lo que significava Seat? No, te'n recordes?
0: No, d'això no.
2: Siempre estamos arreglando tornillos.
1: Ah, mira.
0: Pues yo no sabía yo.
2: Sí, yo pensaba que con xicotet que Seat era la abreviatura de siempre estamos arreglando tornillos.
0: I tu vas creure al final que significava això?
2: Sí, yo quan era xicotet sí. Però després ja digui, crec que són els
1: deberes.
0: La ignorància de xicotet. Pues sí, es marcava l'etapa de la vida d'Abril, es marcava aixina, quan passaves davant.
1: Mira, no, això és deberes. Ara que ho dius, sí que és deberes que jo recorde d'anar en cadireta abans, no? Però quan jo era xicoteta sí que s'anava en cadireta.
0: Bueno, no teníem cadireta.
1: Anar sense cadireta i després ja anar de copilot.
0: Sí.
1: Però bé, precisament com comentàvem, Seat no significa sempre estar arreglando tornillos.
0: Sí, t'ha agradat.
1: M'ha agradat.
2: Sí, és que era així, no, jo recordo, igual quan penses Seat, sempre penses, sempre estamos arreglando tornillos. I no
0: te t'ha quedat a tu, eh?
2: Sí, sí.
1: Realment, ixes sigles significaven Societat Espanyola d'Automòbils de Turisme. Va ser fundada el 9 de maig de 1950 amb l'objectiu principal de motoritzar l'Espanya de la postguerra. Tres anys després, en 1953, la primera fàbrica de Seat a la zona franca obria les seues portes per a fabricar el Seat 1400. I només dos anys després era oficialment inaugurada per França.

0: Franca de Barcelona se alza la factoría de la CEA, que va a ser inaugurada oficialmente por su excelencia el jefe del Estado. Franco, a su llegada, saluda al arzobispo, obispo de la diócesis, doctor Modrey. El prelado, revestido de pontifical, procede a la bendición canónica de la factoría.
1: En aquell moment, aconseguir un lloc en la SEAT era com garantir-te el futur. Tenies un futur assegurat. En els primers anys, aquella primera fàbrica va ocupar 900 persones que acabaven 5 cotxes al dia. Però el punt d'inflexió, no el de passar darrere a passar davant en el cotxe, sinó el verdader punt d'inflexió de la SEAT, va arribar en 1957 amb el naixement del símbol de l'empresa, el 600.
0: Este coche utilitario español aparece muchas veces conducido por manos de mujer. Es de manejo fácil y por esta razón constituye un vehículo adecuado para la familia y para el trabajo.
1: Clar, com comentàvem, el principal problema d'aquest cotxe era que escalfava amb molta facilitat.
2: I els primers que les portes s'obrien al revés i quan les senyores en falta...
1: Sí, ho veien en l'anunci, sí, sí.
2: Eixien, doncs s'ensenyava allí tot el que no n'hi havia que ensenyar i una miqueta més, clar.
1: Però quina era la part positiva? Que només feien falta tres ferramentes per a poder solventar qualsevol incidència. Alicates, filferro i cinta aïllant. Si tenies això... arreglaves qualsevol incidència, bé fora en carretera o on se te presentara.
2: Qualsevol arreglava el cotxe.
1: Ui, efectivament.
3: El que era molt dur era de xapa. La xapa sí. era no sé què estava...
2: Era ferro.
3: Era ferro.
1: I pesarien una barbaritat, imagina.
3: Era superresistent. De fet, ja t'he dit, jo el vaig tindre molt de temps, estava fa molts anys, i a més estava a la intemperie i estava perfecte. O sigui, les rodes estaven mal,
1: sí,
3: però la xapa
1: sí.
3: Estava fenomenal. Sí, sí.
2: I el més curiós de tot, que és una cosa molt boja pensar-la avui en dia, que no pensem ni tan sols en el motor dels cotxes, és que anava darrere.
3: Sí.
2: Tu portaves el motor darrere i el maletero davant.
3: Per això se calfaven molt, perquè quan van davant se refrigeren de l'aire, de la velocitat de l'aire se refrigeren. Però quan com el motor està darrere, no, tarda molt més en refrigerar-se, i això se calfa més.
2: Sí, sí, sí. Cosa que no era bona quan anaves als pobles en costeres, si ha de ser Bocairent, el nostre, i coses
1: bueno,
2: d'aixes.
1: Alcoi, clar.
2: Perquè quan el cotxe anava ple, sobretot en passatge darrere, la càrrega del passatge més el motor, a voltes feia que plantares un poc de roda.
1: Però malgrat totes aquestes incidències o cosetes a millorar, el 600 es va convertir en tot un símbol del desenvolupament econòmic. Va democratitzar l'ús de l'automòbil entre la societat espanyola i va apropar a la ciutadania a eixa naixent classe mitjana. En part, gràcies als sistemes de finançament que es van implantar.
4: Hola. Por fin conseguiste que tu marido te compre el coche, ¿eh?
5: Sí, pero gracias a Fiseat.
6: Financiera Seat financia su Seat en toda España.
5: ¡Chao! No te quieres enterar que te quiero de verdad. No te quieres enterar.
2: Ara que es parla molt de la democratització de moltes coses, jo crec que Seat i el 600 van democratitzar
1: l'automobilisme
2: en Espanya.
1: Efectivament. Sí. En els 60, els 600, igual que les llevadores, van revolucionar el país, fins al punt que Seat va clausurar la dècada dels 60 amb 1 milió de cotxes finalitzats. Per això, no era difícil imaginar que els 70 es convertirien en els anys d'expansió de la marca.
7: Seat 127. 140 kilómetros hora. Gran reprise. Estabilidad.
2: M'encanta això de la paraula. Reprise. Gran reprise. I m'imagino els 600 ahir, sillant roda i cremant, saps? Sí, sí.
1: En el 72, precisament, arribaria ixe, també molt conegut, el Seat 127. I durant eixos anys van obrir les portes noves fàbriques. En 1974 s'inaugurava la planta de Pamplona, en 1979 la del Prat de Llobregat i en 1975 el Centre Tècnic de Martorell. La marca va tancar eixa dècada amb 3 milions de vehicles venuts i presència a l'estranger.
8: Hace algunos años, muy pocos, tal escena hubiera resultado increíble, ya que esta serie de automóviles que se alinean en el puerto de Barcelona no llegan del extranjero, sino que esperan turno para su salida. Sí, señores, España ya exporta automóviles, concretamente este popular utilitario. 4.000 vehículos de este tipo fueron enviados el pasado año a Finlandia.
2: Ara feu el càlcul. Si estem parlant de la Espanya dels 40 milions d'espanyols, si d'aixòs 40, 3 milions tenien coche, conduïa una part molt important de... Sí, sí, sí, sí, sí, que pareix que no, però sí.
1: Així no és, sí. En els 80, la reputació de la Seat estava ja més que consolidada. Per això, els dos cotxes que es van presentar eixa dècada ràpidament es van convertir també en un èxit, el Seat Panda i després el Seat Ibiza. Oh. Jo sí, bueno, jo no, ma mare sí que ha tingut un
2: Panda?
1: El 127 i després el Seat Ibiza. I sí que el conec prou.
3: I una curiositat, Fiat i Seat tingueren alguna relació...
2: Realment jo crec que era la filial italiana, no? Una espècie de derivació, és que, perquè d'on
3: no
2: canvia això?
3: El Fiat 600 també existia, el 500, el 600, i el Fiat Panda també després, vull dir, vingué després, no sé si...
2: Si anaven com en paral·lel.
3: Sí, no sé si
2: el
3: és
2: El Fiat
3: que...
2: 500, avui de fet existeix el Fiat 500
3: i el Fiat Panda
2: i
3: crec que també existeix. Sí.
2: El Panda, baix de Magasa n'hi ha un Panda encara.
1: Ah, sí?
2: Un Panda dels primers, eh? Jo els en veig, perquè dic, que poquet té que tragar aquest cotxe.
1: Totalment.
2: De veritat.
1: No tinc la resposta a la pregunta que em fes, però la intel·ligència artificial sí. I ens diu que sí, que aquesta relació entre Fiat i Seat va començar en els 50, quan es va fundar la marca espanyola amb el suport de l'Institut Nacional de la Indústria i l'assistència tècnica de la companyia italiana per a motoritzar Espanya després de la postguerra.
3: Bé, jo m'imaginava que tenia alguna relació.
1: Clar, perquè també està el Fiat Panda.
2: Claro. Sí, sí, no, n'hi ha un munt de Fiats i Seats que tenen el mateix model, l'únic que canvia és la marca.
3: Sí, sí. O sigui, i el Fiat 500 també fou molt famós, però que va ser així el 600.
2: Home, el 500 a Itàlia és com la Vespa, pràcticament, però en cotxe. És un emblema nacional, el cotxe i xell.
1: Però si va haver un èxit de la Seat aquella dècada dels 80, eixe va ser el de 1982, amb la visita a Espanya del papa Joan Pau II.
2: No vos van un poquet de vergonyeta.
1: Em fa molta gràcia.
3: Jo estic en l'any 82 en l'Alameda a rebre el papa quan vingui a València, a l'Alameda.
2: Jo me'n recordo de l'helicòpter, perquè ell va vindre...
3: Juan Pablo II te quiere todo el mundo.
1: Sí, això també el teníem per ahir, però he optat fent.
2: Ell va vindre en la Pantanà, el tema de la Pantanà de Tous, i de fet crec que va sobrevolar tota la zona del pantà i tal. Així, en la plaça de la Mare de Déu, està la placa de la visita de Joan Pau II, però no me'n recordava d'aquestes coses i estos cantants i tal, que m'han donat ahí un poquet de...
1: Esta era la primera vegada que un sumer pontífex visitava Espanya, i quan Joan Pau II va anunciar el seu viatge al nostre país, va sorgir un problemeta. I és que el papa mòbil, per les seues dimensions, no cabia per les portes dels estadis del Real Madrid i del Barcelona. Així que, a contrarrellotge, Seat va convertir el Panda en un papa mòbil blanc que va solucionar tots els trajectes de la seva santedat.
2: Però així n'hi ha que plantejar-se diverses preguntes. Com eren les portes dels estadis?
1: Home, 10 minutes es veu, perquè si no cabia el papa mòbil.
2: Perquè el papa mòbil, a veure, tampoc és ni tan sols una autocaravana, vamos, ni un tanque, no? I entonces el papa mòbil, si no m'enganye, era un Jeep o era un Citroën d'estos rotllo camper, o sí, no era una barbaritat de cotxe com és
3: Mercedes,
2: avui dia, no?
3: Mercedes.
2: Claro, i com de loco és aquesta diferència de que en aquell moment fora, ja costo, un Jeep encara, però un Seat i lo que són avui dia els Mercedes.
1: Home, tu imagina't el papa damunt del Panda. És que la imatge és bona, saps? És espectacular.
2: Depèn també del tamany del papa.
1: Sí, sí. No sé jo com era Joan Pau II de alt, però...
2: Era més normalet, però Francisco, per exemple, que era molt gran, imagina't clavar-lo
1: no, era cabut damunt del Panda.
2: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: Però bé, en aquell 1982 també es va produir el punt d'inflexió per a la Seat. El gegant alemany Volkswagen va arribar a l'accionariat i només 4 anys després es va fer amb el 75% de l'empresa.
2: I avui diuen dels xinos, saps? Pues mira els alemanys com...
1: Els alemanys en aquell moment, la veritat que es van menjar, per dir-ho d'alguna manera, la Seat.
2: Sí.
1: Els 80 van acabar posant la primera rajola de la fàbrica de Martorell, que es convertiria en la seua última gran planta i avui dia en l'epicentre industrial de la companyia.

0: La Federació Valenciana de Municipis i Províncies, d'haver existit en aquella època, que era tingut igual SEATs, també, no?
1: Però
0: els seus oficials de representació hagueren sigut SEATs.
1: I demà de Sonora, Azúcar Moreno.
0: Això sí que va ser fort, però bé, no diré res.
2: Ja segur que a mi m'agraden estes...
0: Eres calorretes, sí, sí.
2: No, a mi m'agraden posar cançons aleatòries. Pues cançons dels 90, pues jo agarrat Bandido i Cababal.
0: I ja
2: està, i tirem.
0: Però dels 90...
2: Del 90.

0: Temporada carregada de nous programes i molts continguts per a tots els gustos. Informació, esport, entreteniment, humor, gastronomia, festes i molt més. La teua empresa també pot ser part d'Apunt Ràdio i sintonitzar a milers d'oients cada dia. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu.
1: Apunt Ràdio. A la Marina Baixa, 101.2.

0: Què tal, David? Què porta Pere? Sí.
1: Doncs anem a acabar...
0: Alguna d'aquestes preguntes que em feu que després em posen en evidència, però bé, ho assumís.
1: A veure,
0: vinga. El difícil paper del presentador del programa.
1: Vinga, tu, de l'1 al 10, com consideraries que estàs instruït en història de l'art?
0: Home, fa un temps millor que ara, quan estudiava. Ara, igual, moltes coses se m'han oblidat. Podria quedar-me en... Va, vaig a ser sincer, en un 6.
1: Vinga, en un 6. Però vols pujar-ho voluntàriament, no?
0: Home, o sigui, no estaria mal.
1: El saber no ocupa lugar, que diuen.
0: Quilos ja no va ocupar-me'n més, o sigui que, almenys... Doncs... M'encabrà.
1: Te porto una proposta.
0: Vinga.
1: Per a que aprengues i reforces aquest coneixement en història de l'art. Mira, m'ha cridat molt l'atenció aquesta iniciativa, aquest projecte que ha nascut així en València i que és un joc de cartes que serveix per aprendre a mirar l'art i a fer-nos una espècie de background cultural i estudiar les obres més reconegudes de diferents estils, de diferents èpoques, sense tindre que estudiar com a tal, sense agafar el llibre i l'enciclopèdia i tindre que estudiar. Es diu Stairway to Art i els seus creadors, els que han convidat als estudis de la Ràdio Pública Valenciana, són Sergio Villanueva i Juli Burne. Bon dia, com esteu?
2: Hola,
3: bon dia. Moltes gràcies per invitar-nos.
0: Benvinguts.
1: Anem a
0: que aconseguir... Senzill, no?
1: És senzill. Anem a aconseguir que Sergi sàpia un poquet com reforçar els seus coneixements.
0: Sergi, que és un damní per les coses, anem a posar-lo de prova.
1: A veure, en què consisteix? Perquè és un joc de cartes,
2: sí.
1: Sergio,
2: sí,
1: Xina? Sí, sí. I en què consisteix? Perquè veig que són, per als oients que estiguen a casa, cartes amb obres d'art, sí, i amb altres diferents il·lustracions.
2: Sí.
1: Conta'ns un poquet, Sergio, la dinàmica del joc.
3: Sí, és un joc de taula que té 152 cartes i a la fi és per aprendre, però també per a divertir-se. Perquè té 100 obres d'art, a les cartes a soles n'hi ha el nom de la carta i no n'hi ha ni l'autor, ni l'any, ni l'estil. I jugant es tracta de, amb les pistes, aprendre a reconèixer els estils artístics, per exemple, gòtic o barroc o renaixentista. I a poc a poc entrenes l'ull i vas aprenent a reconèixer els estils formant una escala.
1: Mm-hmm. O sigui, no és un joc per a experts o per a doctors en història de l'art.
3: No, per a res. És per a la gent que vull, que vol aprendre el bàsic de la història de l'art. Per a quan viatges, que sepas veure una església o un quadre i sepas un poquet.
0: Però... Bueno, que pugues vacilar una miqueta davant de qui t'acompanya i no quedes ahí com un... Mira, el que estem veient és... Sí, és una bona idea. A més, fer-ho d'esta forma. Sí, sí, no poses en evidència que és lo
1: clar,
0: principal.
1: Clar.
0: Ara, acabe d'enganxar a Dani Meroño i a Maria Caballero, que van a vindre. Uh-huh. I així no seré l'únic conillet d'Índies. És que estrenen bueno. Programa esta vesprada en la ràdio i què millor estrena que formen part d'això.
2: Claro.
0: Així doncs que sí. Si venen...
1: A veure, però la primera qüestió és com naix tot això, perquè, clar, tu t'encarregues, Juli, de les il·lustracions, no de totes les il·lustracions, perquè algunes són les obres d'art pròpiament dites, però en sí que n'hi ha altres. Conta'ns què són aquestes cartes extraordinàries i per què, al final... son especiales dentro del joc.
2: Claro. A ver, el juego al final, como decíamos, es para aprender, pero también tiene una parte divertida, ¿no? Entonces, además de las cartas que tienen obras de arte, hay unas cartas que son o muy buenas o muy malas, que te permiten hacer diferentes acciones. Por ejemplo, tenemos una carta que es la del British Museum, por ejemplo, que te permite robar una obra de arte clásica a otro jugador. Tenemos...
3: Es un préstamo permanente, como decimos.
1: Claro.
2: Perdón, robar está mal dicho, disculpo. Te permite un préstamo permanente de una obra de arte de otro jugador para poder hacer tu escalera con el objetivo de ganar. Después tenemos otra carta.

0: que creo que es mi preferida, que es la de Lecce Homo, que es la carta del de artista autodidacta. Después tenemos cartas como El Falsificador, que te permite falsificar obras, que están inspiradas también todos los personajes en amigos nuestros, entonces que son quienes nos ayudaron también a hacer realidad este juego, y era una forma bonita de agradecerles representándolos en ¿no? de una manera como agradeciéndoles por hacer realidad este juego con nosotros.
1: Claro, y además em fa gràcia perquè tu dius el Lecce Homo, el British Museum, són ironies dins de, sí, del món de l'art, clar.
0: Sí, sí, sí. Mm-hmm. Mm.
1: I conteu-me també, perquè n'hi ha més de 100 obres, 152, has dit. Clar, en 152 no es pot explicar tota la història de l'art. Per què heu triat les que heu triat en el joc?
2: Sí, és veritat que ha sigut molt difícil escollir les obres, perquè hem deixat fora a moltíssims artistes i moltíssimes obres molt importants. Però hem volgut escollir les més representatives de cada estil. També sempre posant un poquet de... Volíem representar també moltes obres espanyoles i també valencianes. Uh-huh. Que també és veritat que són obres que estan al joc per motius propis. Perquè són obres, per exemple, les valencianes són La Llotja de la Seda, que és un exemple del gòtic civil molt important, la façana del Palau del Marquès de Dosaigües, i també Sorolla, com representant de l'impressionisme valencià.
3: Aprofiteu que ara va posar-se de moda altra volta en quan porten les obres de la Hispanic Society, eh? O sigui que aquesta carta tindrà molt de valor.
1: Sí. A més, això, tres obres valencianes, sí. I un projecte que és 100% nascut així, conteu-me un poc d'on naix. O sigui, crec que tu eres enginyer.
2: Sí.
1: I tu te dediques al disseny gràfic.
0: Sí, al màrqueting i al disseny.
1: O sigui, conteu-me com és aquesta conjunció i com naix la idea en si del joc.
2: Sí, l'idea naix d'una necessitat, perquè una volta una amiga em va dir que estaria molt bé, que li agradaria aprendre a reconèixer els estils artístics. I vaig pensar que amb un joc seria molt fàcil aprendre d'una manera senzilla i divertida aprendre un poquet a reconèixer-los. I també és veritat que volia mencionar que això també és de la meva mare, que la meva mare va estudiar Història de l'Art quan jo era xicotet, i sempre em portava a les classes per les vesprades, i des de xicotet he estat veient els professors explicant les obres i això, i a la meva casa sempre ha hagut museus els diumenges i l'art sempre ha estat molt present.
3: És a dir, que t'has criat entre pinzells, no? Com aquell que dius.
2: Sí. La meva mare, la veritat és que ha sigut sempre una persona que m'ha inculcat molt el gust per l'art. I com que no existia cap joc per al que nosaltres volíem, van decidir crear-ho. I al principi va ser un poquet difícil, no sabíem què estàvem fent, però a poc a poc, amb el temps, crec que la gent està prou contenta amb el joc, la gent que ha jugat.
1: Que sàpies, Sergi, que sí, els tenim en exclusiva, perquè este joc està ara mateix, esteu en procés de comercialitzar-lo i de treure-lo al mercat, així que podrem dir que som els primers que hem parlat d'ell, veritat?
2: Sí, en exclusiva total, en apunt. Sí que ara mateix estem en un crowdfunding, que és una campanya col·laborativa de financiació a Verkami, que és especialitat en jocs i coses d'art, i el que estem al principi és reunint els diners, que ara portem quasi el 90%, per a poder anar a imprimir el joc a una impremta, perquè clar, imprimir un sol joc és molt poquet, necessitem imprimir almenys 100.
1: I a partir d'ahí, quan tingueu ese diguem mínim, ja podeu fer aquestes impressions, treure-lo i fer...
3: És com els llibres.
1: Realment és això.
3: Claro, és com els llibres. Imprimir-ne un no cal. Entonces tens que fer-ne uns quants milers, si és possible, o centenars. Jo havia dit que volia clavar en el fregau a Dani Meroño i a Maria Caballero, que acaben d'entrar a l'estudi. Mira, los que morenos son els dos.
1: Ja, sí, estem aquí.
4: Què tal? Bon dia.
5: Què tal?
1: Els menys morenos i els més morenos.
3: Sí, bueno. Però els morenos de cabell i tot, mira-los.
5: Típicament blaus i tot, eh?
3: Sí, com esteu?
4: Super, jo tinc moltes ganes de jugar a aquest joc de cartes.
3: Aprofitant que veniu...
4: A tu t'agrada perdre quan jugues?
3: No, jo no sé jugar anava a dir el wifi, ni a la Wii ni totes aquestes coses, perquè tinc molt mal pèl.
4: Jo també.
5: Però sí que saps pintar.
3: Ja, però...
5: Pintes molt bé, eh?
3: Gràcies. Mira,
1: clar, això és que...
3: Només sé jugar a Pac-Man.
5: El Pac-Man?
3: És l'únic que sé jugar.
0: Parecidíssimo.
5: Vintage. Sí,
3: a la resta no, perquè és que... O té que ser un

0: un joc que no em maten, però si em maten, mira, no sé jugar a res, en sèrio, no sé jugar a res.
1: A mi m'encanta jugar a tot, però també te tinc que conèixer que faig moltes trampes.
0: Sí,
2: sí, sí, molt tramposa.
3: Clar, però aquí menxissa. També se pot fer trampes,
0: és una xunga, sí, Maria.
1: Superxunga, menxissa fer trampes i menxissa que el del front s'enfade molt amb mi.
0: Sí?
1: Sí, jo crec que és la gràcia del xoc.
2: Que sempre sóc jo. Sempre sóc jo.
0: Esta persona tan mal.
2: Sí.
1: Pues, anava, se pot fer trampes en el vostre joc, se pot fer trampes.
4: A ver, no trampas, sino trampas legales dentro del juego, de las cartas que pueden hacer enojar al otro. Ay, yo soy de tu grupo,
2: això mola,
4: así
2: això mola.
4: Que son las cartas perfectas.
0: Son trampes autoritzades.
3: Si tu fas l'escala de 5 i no quadra, els altres jugadors el veuen, claro.
4: Exacto. Sí.
5: Pues sí que és veritat que n'hi ha una manera de comprovar-ho, perquè el joc és un joc de cartes, però n'hi ha una pàgina web on pots comprovar si l'escalera és vàlida, com que a les cartes a soles està el nom de l'obra.
0: Però porten un QR, que jo m'he quedat flipat. Sí. Les cartes clar, porten un QR.
5: Clar, sí. Clar. Per això tens un comprovador i el comprovador fas la foto a l'escala, sí. I et diu si és una escala correcta o no. Per exemple, en aquest cas no és una escala correcta perquè no forma un ordre cronològic.
1: Això, per adelantar els tramposos.
2: No, però això mola perquè moltes vegades jugues a molts xocs i cadascú té les seues pròpies regles,
0: sí.
2: I normes. És a dir, quan jugues al parxís o jugues a... cadascú té les seues normes i això mola perquè n'hi ha una normativa oficial.
5: Sí. Sí. És la pàgina web la que et diu si has guanyat o no has guanyat.
0: I que no és corrompible.
2: No. És una IA.
5: No és interpretable. Està molt clar.
2: Mm-hmm. Molt bé.
3: N'hi ha altra carta també que és, perquè veges que està d'actualitat, que n'hi ha que és la IA, veritat, una obra d'art feta en IA, que no sé què fa en el joc, però es veu també l'ironia de totes les cartes especials.
4: Sí, la idea era, a ver, ya que es un tema bastante actual,
3: en el
4: tema
3: de la IA.
4: Sí, es un tema controvertido, sí. Entonces lo quisimos incluir porque es verdad que el juego tira mucho de IA, pero no lo quisimos meter para nada en el tema de ilustración, queríamos que sea muy manual, que al final el objetivo es que sea bastante, o sea, artístico, ¿no? Un juego de arte no podía tener IA en las ilustraciones porque como que chirriaba un poco.
0: Bueno, le agrada Bengu B a Lexeomo.
1: Un poco de IA,
0: Un poco de IA,
4: Es mi versión de Lexeomo. Pues... Es una reinterpretación de la reinterpretación.
1: Te tengo que decir que está mejor que el original.
2: Sí, está muy guay.
0: Bueno, en Windia, la señora aquella igual le agrada pogut traure molt més profit d'allò que va fer de Lexeomo que en el moment en què va passar, Perquè qui anava a imaginar-se que anava a fer-se tan coneguda tant ella com l'obra, fins al punt d'estar en una d'aquestes cartes de joc.
5: És un homenatge, sí, que li fem, perquè ens va fer molta gràcia aquesta història de la història de l'art, i amb molt de carinyo li fem l'homenatge, que és la carta de la restauradora autodidacta.
0: La restauradora autodidacta, veus?
5: Clar, que et poden, si la restauradora autodidacta et restaura una obra, i sa obra està fora del joc. I ha de vindre el restaurador de veritat.
1: El original.
2: Que guapo.
0: És com una espècie de presó del Monopoly.
2: Està molt guai, Està molt guai, El joc està molt guai.
5: Clar.
0: És complicat jugar?
5: És molt fàcil, la veritat. Qualsevol persona, sense saber res d'art, com tens les pistes, és molt fàcil... No, aleshores, pots fixar-te en l'arc, si és un arc apuntat, si és un arc redó... N'hi ha com trucs molt fàcil per a reconèixer la pincelada, la temàtica, els colors...
3: L'ull se va fent, no?, conforme jugues.
5: Sí. Se va fent molt ràpid. Les persones que no saben res d'art, al cap d'un parell de partides, aprenen a reconèixer...
2: Podem jugar, Maria, podem jugar. Podem jugar. Sergi,
0: m'heu de dir i m'heu de prometre que el packaging l'heu de mantindre. La fiambrereta de menjar del xino de que mantindre.
1: Que estan començant, dels xiquets.
0: No. I si les coses criden molt l'atenció.
3: Doncs sí,
4: Vamos a considerarlo, entonces.
5: És un prototip. Sí que però, volem fer un poquet millor.
4: Per això necessitamos el crowdfunding.
5: El tàper està...
1: Però és guai perquè jugues i al mateix temps estàs aprenent.
2: Estàs esmorzant.
5: No, és broma.
1: Estàs aprenent. T'ho dic perquè per als xiquets, per als col·legis també va superbé. Sí. És una manera d'aprendre obres d'art sense la necessitat, no?, d'estar cara al llibre, que això a molts xiquets pues, no els agrada. Si estan jugant, és el millor que se pot fer per als xiquets.
4: Sí,
1: jugar i al mateix és aprendre,
4: sí,
1: no?
4: Sí, també el que comentàvamos antes de la IA, de també sacar un poco la mirada de tanto ordenador, tanta pantalla.
1: Claro.
4: Es verdad que el juego incluye los QR y el teléfono, pero son casos muy puntuales. Y para jugar un poco, ¿no? Volver a eso de juntarse con amigos, los juegos de mesa, y de paso conocer un poco de arte, que es lindo, ¿no? Siempre saber un poco más de historia, de arte, siempre sirve.
0: Ya no sé para qué, pero viene bien. ¿Y podía ser interactivo a través de la ràdio?
1: Què vols fer ara?
0: Coses que t'han passat bé pel cap. No, no anem a jugar. Ja jugarem. Podria ser readaptar-se per poder jugar a través de la ràdio?
3: És que és molt difícil traslladar l'art a la ràdio. És que és molt, molt complicat.
0: Anem a estudiar-ho.
4: Vale, vale.
0: Si voleu, val?
4: Després hablamos.
0: Després ho parlem. Bueno, xics, gràcies per haver vingut i per presentar-nos este joc en el que almenys aprendrem d'art, que falta ens fa també. Tindre una miqueta de...
5: Això segur.
0: De paladar d'estes coses. Una abraçada molt forta.
5: Moltes gràcies.
0: El que estiguen així, tu saps per què és, no, David?
1: Perquè passa de por aquí.
0: Aquestes persones estrenen programa també esta vespre.
5: Sí.
1: Sí.
0: No tots anaven a ser Silvia Soria.
2: Ui, ui, ui, ui. Ui. Ja s'ha estrenat l'estudi.
3: Este matí ja... El batejat. Este matí ja ha passat.
0: Ja ha passat.
3: I no ha caigut i no s'ha trencat.
0: Ara sí, ara sí que
3: s'ha trencat. Havia de trencar-se.
1: Però escolta, la...
2: Tot per l'aire. Tot per l'aire. Tot per l'aire.
3: Els vaixells quan s'inauguren i trenquen una...
1: És l'esperi del programa.
0: Acabe de batejar el vostre programa.
1: Claro, és que és l'esperi del programa. És tot per l'aire. Què pot passar a partir de les 5 de la vespre en esta casa? Qualsevol cosa.
2: Qualsevol cosa.
1: Que se trenque...
3: No, que no passi això, no?
1: Bueno, no, és que pot passar...
3: Per favor, per favor.
2: De fet, no sé què va passar, perquè...
0: Ah, no ho sabeu, tampoc.
2: No, encara no ho sabem.
1: Te vaig a confessar una cosa, Sergi. Des de la setmana passada, quan acabarem de fer la presentació, que ja estaven com més lliberats, jo li vaig dir a Dani, és moment de sentar-nos i començar a fer un guió. Encara l'estic esperant.
0: El guió?
1: No, el guió el tinc. Ah. Lo que no...
0: Estàs esperant a Dani o què?
2: Jo soc
1: a Dani perquè se senta el meu
2: cos. Jo soc un tio que improvisa, que es deixa portar, que es deixa fer, que viu la ràdio en directe...
0: És com els meus, que estan sempre, però això i l'altre i tal, preguntant-me jo, tu deixa'm que m'assenti.
2: No passa res, tirar-me jo parle.
0: Exacte, jo parle, pues ja està.
1: Sois almenys lliures, que a mi me fica dels nervis, perquè a mi m'encanta tindre tot super ultra mega controlat. Y pues me ha tocado una pareja de baile que no. Pero bueno,
0: dona de
1: algo farem,
0: dona,
1: no?
0: De poca fe, sí. Diré, perquè després nosaltres som els 4x4 dels programes.
1: Sí, veres.
0: Perquè diuen, mira, este casca, no preocupes, que este casca ho fa tot.
1: I això, que anem a passar-ho bé.
2: Tindrem convidats. Sí. Tindrem entreteniment.
0: Claro, no, però, soles,
2: tindrem
0: no?
2: A Carles Navarro, que se n'anirà pel carrer.
1: Podem dir ja els convidats o no?
2: Si vols, sí. Podem dir-ho?
0: Sí. Mare, Carles Navarro tampoc està molt bé.
2: No, està per ahí ja, preparant la seva eixida.
3: Ja se n'ha anat.
1: Mira, ell no ho sap.
2: Està per ahí, quasi.
1: A Carles Navarro l'anem a pujar a un autobús. Esta vez.
2: Però és que dona voltetes per València.
0: En el bus turístic o
2: en
0: el bus de l'AMT.
2: No, que no ho sap, no ho sap encara.
1: És secret.
2: No ho sap. Anem a pujar-lo a un autobús.
1: I que pegue voltetes, no?
2: I que pegue voltetes per València per a veure si ens coneixen o no. I si no és suficient, si dona temps, el baixarem a un semàfor i que sintonitzen a Punt Ràdio.
0: Però sabeu el que dona de si un autobús de
2: l'AMT?
0: Claro.
2: Sí, no, que dona voltes, que dona voltes.
1: La gent mos té que omplir el programa.
0: Mare meva, doncs pues està bé això, no? Explotar a la gent perquè te faci el programa.
2: Sí, claro.
0: Tornar un poquet als 90.
1: Després tenim una cinta superxula i hem convidat al grup que... podem
0: riure. Bueno, però
2: són uns quants. Ens ha deixat, no? ens ha deixat la
1: sintonia.
2: La sintonia, el grup és La Fúmiga.
1: Sí.
2: Estarà també a nosaltres Artur per a parlar, donar-nos la benvinguda. I tindrem protagonistes, també dones.
1: Parlarem de menjar, bueno, anirem a ells. Ahí està...
0: Si voleu veure un fenomen guai d'una persona, com es transforma i canvia de color i tot, com si fos un camaleó, baixeu a Marina Perelló.
3: Que això t'anava a dir, que esta xica va dinar així i se queda al programa.
0: I li agarra, sí.
1: Per què?
0: Perquè els adora, sí, és molt fan i li entren tremolors, convulsions, de tot.
2: Per a que salude en directe.
1: Però ella està per les vespres?
0: Ella, el que passa que ja porta unes quantes hores, pobreta.
2: Ja, pobreta, no?
0: Sí. Però igual li dius que venen els de La Fúmiga.
2: Feu moltes hores, eh?
0: No, lo normal. En un programa de ràdio.
1: Lo normal que te dóna per trencar de tot.
0: Tot. Jo sóc especialista en trencar coses així, també, vos tinc que dir.
1: Te tinc que regalar una com la de Dani, veus?
0: Que no es trenca. I això la van furtar.
3: Ai, mira, és que m'ha sabia sobreviscut.
2: Però s'ha trencat, a veure,
3: s'ha trencat.
2: Ui.
3: Per què no te portes la teua? I digo, pues jo la tinc en casa, sana i salva, perquè no passen aquestes coses.
0: No, jo tinc que portar les d'aixes rotllo termo, de les que no es trenquen perquè caiguen i no... Jo ja he fet de tot així, m'han caigut cafès en llet, m'ha desmaiat, ha tornat a continuar el programa.
1: Com li diuen a la teu tècnic?
0: Mariajo.
1: Mariajo estarà encantada de la vida, no, en Sergi?
0: A veure, però és que Mariajo jo ja portem des de l'època de Ràdio 9 i haurà vist de tot en mi.
2: Sí,
0: això, és que ha fet de tot, caure espatarrat, bossar, fer altre programa en aquest moment, no...
1: En directe.
0: És la ràdio en directe.
1: En directe.
0: I, a més, sense guió, Maria.
1: Ja te... no, no, no,
0: sí, que
1: no,
0: li agarra un parraque al presentador. Però això no està en l'escaleta, no?
1: Sí, sí, ja,
2: és directe.
1: Això és de veres, això és de veres.
0: Bueno, a partir de quina hora? De les 5, no?
1: A partir de les 5 de la vespre.
0: Ah, que ara pillareu a la gent currant i tot això.
2: Claro. Sí, 5 d'escola, també.
1: Fins les 8 i mitja...
2: És dilluns, 8 i mitja, també els dimecres i dijous, i dimarts i divendres, acabarem un poquet més prontes, 7 i mitja, perquè n'hi ha futbol base, i també el divendres bous.
0: Mm-hmm. Bueno, no t'acabes de confiar que estén el rotllo de l'esport, la garrenta se l'emporten, eh?
1: Segur.
2: Pot ser, sí, sí.
0: Sí.
2: No, però jo he fet una promesa, que és no parlar d'esport al programa, perquè si hem de parlar...
1: Home, és que
2: de...
1: se nos un rotllo, uf. No?
0: Sí.
2: No.
1: Estan els informatius. I després tenim els xics del partit de la una, el
2: punta
1: futbol
2: punt,
1: base,
2: punta a punt, 90
1: punt, 90 minuts.
2: A muntó de coses.
0: Dani, 5 gols,
2: uf,
0: és...
2: No em parles.
0: Perquè caiguen els empastes de la boca.
2: Quina
0: de la
2: ruïna.
0: Vergonya que
2: quina
0: dones,
2: ruïna, eh? Quina ruïna. No pot ser, no pot
0: ser. Què passarà? I l'altre, mira, l'altre rotllo Carles amagat en l'autobús en el jugador.
1: Claro.
0: El Lim Junior, no?
2: Quina això sí que és una... Villarreal va perdre també. L'Hércules,
3: que porta jo un disgusto.
2: L'Hércules, d'Alacant, mare.
0: És un rotllo, però si li pilles el tema, jo que no soc gens futboler, és tot un culebró.
2: No, ja he fet futbol.
1: Jo he fet futbol molts anys, però és un rotllo perquè realment si tens que passar-te-ho bé... Parlar de futbol ara mateix no és bona idea.
0: És una cantinela, no?
1: Claro, no és bona idea.
2: Sí.
0: Bé, amics, que vos vaig a ver esta vesprada.
1: Gràcies,
0: que tingueu,
1: Sergi,
0: una bona estrena, i el que vulgueu, ja sabeu que sí, en el replanet de baix estem nosaltres.
1: Vale,
2: que... Sí, ja està, que estem així al costat.
1: I que tu també estàs convidat, quan vulguis, pujar-te un autobús, si vols, un helicòpter, el que tu vulguis, eh?
0: Faig de tot. Adéu.
1: Adéu.
6: És migdia. A Punt Ràdio. Notícies.
7: 83.900 i 88.600 alumnes començaran el curs després demà dimecres. Segons les dades que acaba d'oferir la consellera d'Educació, Carmen Ortí, aquestes són les xifres, ha dit, del curs 2026-2027.
8: 3.338 milions d'euros fins a 2029. Este curs comptem amb 83.921 docents en les aules valencianes. Tenim 385 docents més en l'inici d'este curs. Posarem en marxa el pla Més Mestre, que incorporarà 5.000 nous docents fins al curs 29-30. S'inicia amb 808.688 alumnes en centres sostinguts amb fons públics. Este curs, la ràtio mitjana se situa en 20,6 alumnes per aula en infantil i primària, 24,1 en ESO i 28,6 en batxillerat.
7: Sobre este inici de curs, el síndic de Compromís, Joan Baldoví, diu que arranca com va acabar, amb les mateixes reivindicacions sindicals, i ha criticat la modificació que ha introduït la conselleria en la llei que regís la faena dels inspectors. Diu que es vol convertir la inspecció educativa en una policia i insistís en que duran al Constitucional.
9: S'inicia el curs escolar com va acabar, és a dir, amb un problema que la conselleria no ha sabut resoldre. La novetat és aquesta proposta de policia educativa, de convertir a la inspecció en policia educativa. Nosaltres volem que el Constitucional acabi pronunciant-se.
7: Per a Vox, la inspecció educativa el que farà és vetllar perquè no hi hagi adoctrinament a les aules, com diu que es produïa amb el Botànic. José María Llanos n'és el síndic.
10: Es inspección educativa, no es policía educativa, porque las palabras tienen su significado. Con esta inspección educativa traemos la neutralidad ideológica en las aulas. Hemos apartado de nuestros menores la ideología de género y la sexualidad que no corresponde en esas edades.
7: Pedro Sánchez ha presentat el portal Casa 47, la nova plataforma de l'empresa pública d'habitatge que de moment compta amb 800 unitats i preveu incorporar altres 1.500 repartides pel conjunt del territori espanyol. El president del govern central ha avançat que qui accedisca a aquestes vivendes no haurà de destinar més del 30% dels ingressos al lloguer i ha carregat contra els executius autonòmics que no apliquen la llei d'habitatge, especialment contra el govern d'Isabel Díaz Ayuso per la compra de l'àtic de més de 6 milions d'euros.
11: Que hacer política de vivienda no es comprar un aticazo de más de 6 millones de euros para la presidenta de un gobierno autonómico de turno. Sobre todo hay jóvenes que no encuentran 40 metros para vivir y ella quería 200 solo para salir a la terraza.
7: 2.000 menors que van entrar a Ceuta des del Marroc durant l'entrada massiva.

0: dels dies 30 i 31 de juliol han sigut ja identificats per les autoritats espanyoles, que donaran prioritat a aconseguir que tornen al seu país a través d'expedients de reagrupació familiar. Són les xifres que ha oferit en una entrevista a la cadena SER a Canàries el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, encarregat del Comandament Únic, que treballa per a intentar restablir la normalitat a la ciutat autònoma. En els esports, parlem de futbol. L'Elx tancarà la jornada 4 de Lliga esta nit a casa contra la Reial Societat. Eva Cassany.
1: L'equip franjaverd encara està en construcció i vol sumar la primera victòria en la competició, que el traga dels llocs de descens. Ocupa la posició de 9 i té només un punt. Iago Santiago serà l'única baixa per a mesurar-se als donostiarres, que ocupen la posició 13 amb 4 punts. Matarazzo està apretant les seues estreles per a donar un pas avant que es faça escalar en la classificació. Així veu el rival, el tècnic de l'Elx, Martín Anselmi.
2: La Real es un gran equipo con muchísima jerarquía dentro de su plantel y creo que más que nunca sí, tenemos que enfocarnos en nosotros, enfocarnos en lo que tenemos que hacer, en lo que podemos controlar, que es competir hasta el final.
1: Anselmi vol donar una alegria a l'afició i aprofitar el factor camp quan justament demà es complirà el 50 aniversari del Martínez Valero.
0: Això és tot de moment. Tenen tota l'actualitat així en Apunt Ràdio, també en les xarxes socials d'Apunt i en el web apuntmedia.es. La pròxima cita informativa així és a la 1 en punt. Es deixem ara amb el programa La Flama.
3: Ràdio Notícies. Llum, pólvora, música i tradició. Comença el viatge al cor de la festa. El programa faller de la Ràdio Pública Valenciana. Comença La Flama. Amb Loren Donat.
4: Bon dia i benvinguts a La Flama, el nou programa de Apunt Ràdio que arriba per recórrer de nord a sud i de costa a interior tota la comunitat valenciana a través de les seues festes, de les seues tradicions i els seus protagonistes. Soc Loren Donat i estic encantat d'obrir esta nova finestra per a compartir amb tots vosaltres la meua passió, les nostres festes i tradicions. Dilluns i dijous, de 12 a 1, obrim una finestra a cada racó de la nostra terra per a descobrir què celebrem, com el celebrem i, sobretot, perquè les nostres festes formen part del que som, de la nostra identitat. Perquè hi ha sons que ens competen qui som. Una banda que trenca el silenci, una pólvora que anuncia que comença la festa, una plaça que s'ompli un foc, com el de la flama que crema, i milers de valencians que hissen al carrer per a mantindre vives les nostres tradicions. I ara sí, amics i amigues, si parlem de festa, hi ha tres noms que són imprescindibles. Les Falles de València, les Fogueres d'Alacant i la Magdalena de Castelló. Tres grans celebracions que són molt més que monuments, que falles, que pólvora, que música i, sobretot, que foc. Són identitat, són cultura, són emoció i seran, sense dubte, les grans protagonistes d'esta nova finestra de la festa. Però en La Flama no volem anar molt més allà. Volem recórrer cada poble, cada comarca, cada racó de la nostra comunitat per a descobrir festes grans i xicotetes, tradicions centenàries i noves maneres de celebrar, perquè darrere de cada festa hi ha una història, una persona, una família i una manera d'entendre la nostra terra. I per a emprendre aquest viatge no vaig a soles, no, vaig acompanyat. Ens acompanya, en este cas, una gran periodista, una autèntica terratrèmol de la festa que porta doble xolla, ja, cordonor infantil i cordonor major. subdirectora de retransmissió de festes al voltant de tota la comunitat valenciana, la mestra de les festes, Omaira López Beltrán. Molt bon dia!
5: Bon dia, Loren. És un plaer estar així en tu en esta nova aventura, que és La Flama.
4: En l'estrena de La Flama. Quines ganes de vertebrar la comunitat valenciana.
5: Pues sí, tenim moltíssimes ganes d'anar a tots els racons de la comunitat valenciana per emportar així als nostres oients totes les festes i les tradicions, en especial

0: focus en les falles, les fogueres i la Magdalena, com no?
1: O Maira, tu que has format part de la festa de l'interior, que eres patrimoni de la festa de les falles
0: oi,
1: que has vertebrat la comunitat, com descriuries la festa de la Comunitat Valenciana? Què és la festa?
0: Pues la festa de la Comunitat Valenciana i en tot el territori nacional, entenc jo, és un sentiment que es viu a cada poble, a cada racó, però jo destacaria de la comunitat la grandíssima quantitat de patrimoni festiu que tenim. O sea, és impressionant. Ja no estem parlant sols de falles o de fogueres, els moros i cristians, les processons als nostres sants, als nostres patrons, la diversitat cultural que tenim en tot el nostre territori, que és molt potent.
1: Jo vaig a dir una cosa. Si busques en el diccionari ara i busques festes de la Comunitat Valenciana i busques les festes, en el diccionari fica la flama, perquè tot el món té que estar ara mateix connectat a la flama. Com està també connectat el nostre company, que és faller per excel·lència, recorregut també totes les festes de la Comunitat Valenciana, l'encisa, lo que són les fogueres de Sant Joan, enamorat de les gallates de Castelló i sobretot de la mitja lluna mora i la creu cristiana que tenim al voltant de la nostra Comunitat Valenciana. Fran Casales, artista, com estàs?
2: Hola, Loren, molt bona vesprada. Estic molt emocionat de formar part d'aquest projecte que fa conèixer tantes i tantes festes que té la comunitat valenciana, que és tan rica en tot això. De fet, per a mi, crec que espero que siga també un aprenentatge tant dels mitjans de comunicació com de conèixer aquestes pròpies festes, no? Des de tota la vida he estat escoltant estos programas, vos veía a vosotros quan jo era més xicotet, al cor de festa, i ara per a mi formar part d'un projecte com este és molt important. O sigui, que estic emocionat, agraïda i emocionada com la Lina Morgan.
1: Clar que sí. Pues mira, anem a fer una cosa, anem a fer que batega en força el cor de la festa, mai millor dit, perquè prepareu els cinc sentits, perquè així n'hi haurà música, pólvora, foc, emoció, història i molta, molta festa. Això, amics i amigues, és la flama, és l'estrena de la flama. I la flama va a recórrer totes les festes de la Comunitat Valenciana. Aixina, que encenem la metxa i arrenquem en el dia d'avui, en el primer moment del sumari, que anem a recórrer totes les festes. Aixina, que com Maira López Beltrán, que tenim preparat en el dia d'avui en ese sumari del primer programa de la flama?
0: Arrenquem la flama amb un convidat de luxe per a inaugurar este nou programa dedicat a les falles. Tindrem l'honor de rebre a un dels protagonistes de la Festa Gran de València, Santiago Ballester, regidor de falles i president de Junta Central Fallera. Amb ell parlarem d'un dels moments que marca l'inici del nou exercici faller, el procés d'elecció de les falleres majors de València 2027. I després ens anem de viatge per tota la nostra comunitat. Primera parada al Xemesí, on demà 8 de setembre se celebra la seva festa gran en honor a la Mare de Déu de la Salut. Una celebració única i plena de música, tradició i cultura popular, reconeguda per la UNESCO com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat. Des d'Alxemesí viatgem fins a Segorbe, perquè del 8 al 14 de setembre arriben les seues impressionants entrades de bous i cavalls que cada dia, a les 2 de la vesprada, convertissen els seus carrers en escenari d'una de les tradicions més espectaculars de les nostres festes, una celebració declarada Festa d'Interès Turístic Internacional des de 2005. També estarem a Elda, que celebra les seues festes majors en honor als sants patrons, la Mare de Déu de la Salut i el Crist del Bon Succés. Aquestes festes se celebren del 6 al 9 de setembre. A Carcaixent es va viure la jornada d'homenatge a les falleres majors de la Comunitat Valenciana, presidida per les falleres majors de València, Carmen Prades i Marta Mercader. Coneixerem a les noves reines falleres de Borriana, que acaben de començar el seu somni. I acabarem el nostre recorregut a Villena, perquè estan ja immersos en les seues festes de moros i cristians en honor a la Mare de Déu de les Virtuts, que van començar el passat dia 4 i culminen el proper 9 de setembre.
1: Gràcies, Omaira López Beltrán. Ahí tenim el sumari del programa.

Ràdio. Al Camp de Morvedre, 102.2 i 94.5. Tota l'actualitat de les falles de nord a sud de la comunitat. La Flama en Apunt Ràdio.

0: Com sona ja? Sonaria en Tabal i Dolçaina. Com sonaria el moment d'anar construint poc a poc aquesta meravellosa Moixaranga d'Algemesí, que demà tenen el seu gran dia. Demà Algemesí celebra la seva festa en honor a la Mare de Déu de la Salut. I avui tenim l'oportunitat de tindre en nosaltres a Raül Sanchís, el president. Què tal, Raül? Molt bon dia, com estem?
1: Hola, molt bon dia, com esteu?
0: Molt bé. Si no m'equivoque, president de la Nova, no?
1: Sí, de la Nova Moixaranga.
0: De la Nova Moixaranga. Que, quan vas començar la Nova Moixaranga? Quan se va fundar?
1: Doncs l'any 97. L'any 97, per, entre altres coses, incorporar la dona a la festa, a la Moixaranga.
0: Jo lo
1: I
0: que...
1: ja van vora, anem a fer ja 30 anys.
0: 30 anys que n'hi ha que dir... mantindren la evidentment la cultura, la tradició del poble de Algemesí, i estem al costat de la festa gran, del dia gran. Com esteu estos dies abans vosaltres allí en la localitat d'Algemesí?
1: Pues estem pues com tots els anys, perquè els nervis mai se perden, i la festa, tot i que comença aquesta nit oficialment, bueno, la processó, no? Però ja portem, pues, són molts dies, moltes nits, ja pues, treballant-ho i assajant per a que arribar en condicions aquí, a estar a nit a la festa.
0: Moltes vegades parlem de l'especularitat de les figures, però què n'hi ha darrere? Hi ha la coordinació, la confiança, la tradició? Com es prepara una moixaranga?
1: Pues és que una moixaranga és de vegades és una cosa, és el que se veu, però una moixaranga és més allò que se practica, allò que es fa, no? Vull dir, és que què passa quan fas una moixaranga, tot allò que estàs comentant, la confiança compartida i assumir riscos compartits. Jo sempre dic que quan fem una moixaranga no mirem cap a dalt, ens mirem els uns als altres, no? I sense eixa confiança és impossible, no? Vull dir, al final queda demostrat la metàfora de la pinya, no? Si tot fem força en el mateix sentit, podem assumir qualsevol somni com a colla, com a societat o com a humanitat, no?
0: Com el somni de ser patrimoni immaterial de la humanitat. Què suposa per a vosaltres ser un patrimoni de la humanitat?
1: Bé, realment a nosaltres tampoc ens canvia massa, no? Sí, òbviament notes que tens un reconeixement, però nosaltres continuem fent el mateix que hem fet tota la vida. Vull dir, fem el que fem, cada un sap el que té que fer cada 7 i 8 de setembre, i ho fem el mateix abans del 2011, quan foren declarats Patrimoni Immaterial de la Humanitat, que el que fem ara. Òbviament sí que és cert que el reconeixement comporta una major afluència de gent de fora, de turisme, que venen, hi ha un turisme de patrimonis, no? I que fa que els carrers siguin més plens, no? I això també, aquesta pressió també te pot, però venim a nosaltres, la idiosincràsia és la mateixa, no?, que abans de ser patrimonis.
0: Jo el que dic que la Moixaranga, lo bonico que té una de les coses és que agarra xiquets, pares, mares, tíos, abuelos, tots s'impliquen, no?, i fer aquestes figures, i que és com una gran família.
1: Per supost, és com una xicoteta societat on tothom té el seu lloc. És molt bonic comprovar com potser hi ha tres generacions d'una mateixa família compartint una mateixa tradició, una mateixa activitat. Realment són poques les tradicions que això on pot passar, que hi ha una abuela, una filla, una neta, tres generacions compartint. I dintre de la torre, pues, des del punt de vista físic, cada un també té el seu lloc. Tots són importants i ningú és imprescindible. Vull dir, una persona que és més baixeta pues, pujarà més cap a dalt, una altra persona més alta pues, farà de primeres mans, i una altra farà de talp, de contrafort, de crossa, de primera mà, d'escala... Vull dir, cada un té el seu lloc i ha de ser el millor en aquest lloc. I sols si tots

0: assumim el rol que ens ha tocat formar en la vinya, pues, assumirem pues, el repte, no?, de la construcció.
1: Pues mira, Raúl, n'hi ha que dir que a banda de les musarangues tenim moltes més coses dins de la processoneta i demà tenim l'oportunitat de tindre en apunt el moment de viure de primera mà un any més la festa en honor a la Mare de la Salut gràcies a Punt. I ahí que estarà la veu, l'home que vertebra totes les festes, el nostre company Ferran Cano, que el tenim amb nosaltres. Ferran Cano, què tal? Molt bon dia, com estàs?
2: Loren, com estàs?
1: Pues jo,
2: bon dia.
1: Encantat de que estiguis així. Estem en Raúl Sánchez, el president de la...
2: Enhorabona, pel programa, que no me'l perdré ja mai. El dilluns i el dijous.
1: Ahí estarem a les 12. Compta'm, Ferran, que anem a viure en la retransmissió de demà, en Apunt, a quina hora es comença i que anem a viure en aquests moments en honor a la Mare de la Salut en el GMSI?
2: Pues mira, es que estaba sentint al membre de la colla i de veres que m'estava emocionant de les seues paraules, no? Perquè ho ha descrit tan bonic el fet de que fan una pinya, de que és un simbolisme del poble, de com pugen cap al cel i fan aquestes figures, que jo mira que faig programes l'any i este, el de Messi de demà, la personeta, és un dels que més m'emocionen. Vull dir, el moment en el que estem en la porta de la basílica i et junten les muixarangues, els balls, els pètals, les campanes, és de veres aborronador. Vull dir, és una cosa única en el món. Jo crec que per això pues ja porten 15 anys, no?, en la declaració de la UNESCO com a patrimoni material de la humanitat. Val, pues t'envio la invitació, si vols, vaig al grano.
1: Sí, al grano, és que és de la casa, sí.
2: És que m'hagués agradat xerrar. A les 11:30 del matí, val? Entre les 11:15 i les 11:30, començarem un programa especial en directe, com ja és tradició, amb els millors convidats veïns del GMSI, que s'ajudaran a interpretar tot el que passa. Com hi ha un amic, que és Àlex Bercher, que és un xaval molt jove, però que és supersabut, que és com la Wikipedia de les festivitats religioses, és historiador, és delegat de comunicació del patronat de la festa, i també estarem amb una companya d'esta casa, que es diu Isabel Adam, que és de serveis informatius, que ella és el GMSI-nenca, i que és balladora de les llauradores del GMSI de tota la vida. I amb ells dos interpretarem tot el que passa en directe en la plaça major del GMSI. També estarà acompanyat de pues dos dels millors reporters de la Comunitat Valenciana, que són Berta Baider i Carles Navarro, que estaran a peu de carrer parlant en les colles, en els balladors, en els mestres, en el públic, que com deia l'amic, que cada vegada són més, perquè són patrimoni, i el turisme en aquest sentit va més. I allà estarem un any més, contant tot, que cada moment, des de la capella de la Troballa fins a la basílica.
1: Ahí no podem faltar tots demà en el televisor per a viure tot. I a mi, Raúl, m'agradaria preguntar-te una cosa molt important, perquè crec que aquestes paraules se les va agarrar Ferran demà, perquè a més és la veu de la festa de la nostra comunitat. A tu, com a personalment, quan vas començar a formar part o vas estar vinculat a la festa? Des de ben xicotet, com va ser això? I com van aixer, no?, les ganes de formar part de la festa?
0: Això és algo ja que passa ja, per lo menos, de generació en generació. Ja el meu besavi Batiste, a finals del segle XIX, ja era molt xeranguer, no? I jo ara pues ja porto 50 Mare de Déus ja, de molt xeranguer. Crec que vaig començar en el primer any que vaig ser molt xeranguer, l'any 76. I, pues, Déu-n'hi-do, no? Quants ja, em portem unes quantes. Primer vaig estar en la muixaranga del GMSI, que anomenen la Blava, durant 21 anys, i després pues, ja vaig sortir per tirar-me el tema de la verda, no?, i la nova muixaranga del GMSI.
1: Pues moltes gràcies a tots. Gràcies, Raúl. Gràcies, Ferran. Demà recordeu-se tots que tenim la retransmissió en Apunt per a viure, com no, les festes en honor a la Mare de Déu de la Salut del GMSI.
2: A les 11:30, ahí estarem. Que vaya molt bé el programa. Molta sort. Raúl, te ves demà.
0: Vinga, gràcies.
2: Te veuré en acció, però sou espectaculars, de veres. M'emocioneu, cada any.
1: Gràcies, Ferran Cano. Gràcies. Gràcies, Raúl. Una abraçada molt forta a tots. Gràcies.
0: Vinga, salut.
2: Adéu.
3: La ràdio que sent la festa. La Flama. Apunt Ràdio.
1: I se n'anem.

Ahí escoltàvem les paraules de Pepe Ferri, on estan visquent ara l'Equador de les festes en honor a la Mare de les Virtuts, en Villena, i ses desfilades, i sos tratges, i sa màgia de la mitja lluna more de la Creu Cristiana.

0: artista burriana. Burriana que va tindre el moment d'escollir a les seues falleres majors. I ahí escoltaven a la seua reina fallera de Burriana, Alba Roig.
1: És, per a mi és un orgull ser reina fallera de Burriana, representar a tota aquesta població. Jo sóc un amant de les falles i de Burriana també, i promet fer-ho el millor possible. Pues moltíssima il·lusió, molt d'agraïment, i estic supercontenta de que Burriana m'hagi donat aquesta oportunitat. A Burriana li diria que gràcies, que estic superagraïda, supercontenta, i que vaig a donar tot de mi per entregar-me a aquest poble.
0: I com no, també tenia el tall de la reina fallera infantil, Inés Panís, que m'ho van transmetre al micros de Apunt Ràdio.
2: Escolta't, que era la pròxima reina fallera infantil de Burriana i que era l'alcalde, no escoltar res més. Per a mi, representar a Burriana com a reina fallera infantil de Burriana és un honor molt gran i una il·lusió.
0: Ahí teníem també a les reines falleres de Burriana. Nosaltres ens despedim. Gràcies a Mayra López Beltrán.
3: Moltíssimes gràcies a tu, moltes gràcies a tu, Loren.
0: Gràcies, Fran Casale.
4: Moltíssimes gràcies.
0: I nosaltres se n'anem perquè Segorbe està en festes. Tornarà el dijous. Així que ens acomiadem. Hasta el pròxim dia.
5: És la una de la vesprada. Apunt Ràdio. Notícies.
6: Hola, com estan? El govern aprovarà demà en el Consell de Ministres la desclassificació dels informes sobre l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Estaran a disposició pública a partir de dimecres. El president Pedro Sánchez va anunciar en la seva compareixença en el Congrés que publicaria tots els informes i avisos que té l'executiu des dels dies previs i fins als dies posteriors. Segons va explicar, la desclassificació afecta a tots els servicis d'informació, tant policials com militars. Moncloa vol apuntar així la seva tesi de que ningú no va avisar al govern espanyol de que s'anava a produir una allau de gent com la dels dies 30 i 31 de juliol. I la secretària general del PSPB i ministra de Ciència, Diana Morán, demana al PP i al president de la Diputació de València, Vicent Bonpó, que assumisca responsabilitats polítiques després de dir-li llepaculs de Sánchez en un tuit la setmana passada en la xarxa X.
7: Em demane disculpes perquè no vaig a disculpar-lo. Ell li demane responsabilitats a ell i al seu partit.
6: Morant acaba de presentar els candidats i candidates a l'alcaldia de les quatre principals ciutats valencianes. Morant destaca que ja estan triats tots els candidats del PSPB de poblacions de més de 20.000 habitants, cosa que ha dit fa d'este partit l'únic preparat ja per a les eleccions que venen. I més coses. Hi ha hagut retards este matí, al llarg del matí, en la línia d'alta velocitat en València. Connectem amb l'estació Joaquim Sorolla i està Helena Andreu. Bona vesprada, Helena.
8: Sí, bona vesprada, companyes. La incidència ha estat causada per una avaria en la senyalització a l'altura de Tarancón, a la província de Conca, passades les 5 i mitja del matí. Això ha provocat que entre eixa hora i les 7:50 del matí els convois hagin hagut de circular per una única via. Com a conseqüència, retards d'uns 20 minuts en 12 convois que cobrien la ruta d'alta velocitat entre Madrid i la Comunitat Valenciana. L'avaria, a hores d'ara, segons informen des d'Adif, ja està solucionada.
6: Gràcies, Helena. I també sobre transport. El conseller Vicente Martínez Mus ha criticat este migdia els nous trens que Renfe enviarà per a renovar la flota de Rodalies. Ha insistit en que són convois reciclats i actualitzats de la xarxa de Madrid i ha posat de relleu també que encara hi ha línies de Rodalia que no estan operatives des de la Dana.
9: Hi ha dos línies, la C2 i la C5, que ni siquiera tenen el trajecte complet, que s'estan eternitzant. Tenim la línia C3, que continua sense estar operativa entre Bunyol i Utiel, quasi 700 dies després. Això no té un passe. Ara avui ens han contat que ens porten trens nous, però no és veritat. Són trens recautxutats, trens refets.
6: I atenció, perquè la província de València, també bona part de la d'Alacant, estan a partir d'estos moments, de la una del migdia, en avís groc per part de l'Agència Estatal de Meteorologia, de AMET. El motiu és la calor, ja ho saben, que pot arribar avui fins als 36 graus en aquestes comarques. Per cert, l'aeroport de València ha registrat este diumenge 38,4 graus, la temperatura més alta en un mes de setembre des que l'observatori va començar a prendre dades en 1966. La xifra supera els 37,8 graus del 16 de setembre de 2005, que fins ara marcaven el rècord de calor per a este mes. I la cosa està ben calenta pel que fa al València Club de Futbol. Eva Casany, bona vesprada.
10: Bona vesprada, Patricia.
6: La confiança del València amb Carlos Corberán està al límit.
10: Sí, no espera menys perquè després de les primeres 4 jornades de Lliga, el conjunt de Mestalla està cuer amb només un punt de 12 possibles. A més, suma el pitjor inici golejador de la seua història amb només un gol marcat. Això sumant al creixent malestar de l'afició, que ahir va reunir centenars a l'eixida de Mestalla per escridassar jugadors tècnics i presidents.

0: president Kialdin, que va assistir a este partit, podria estar canviant alguna cosa als despatxos. Tot i ser ratificat en el càrrec la setmana passada pel CEO de futbol, Ron Gurley, segons va avançar a nit el partidazo de la Copa, la directiva valencianista li hauria donat 3 partits a Corberan per a revertir la situació, just fins a que arribi la parada de seleccions, que serà després del cap de setmana de 9 i 20 de setembre. Des del club i des de l'entorn de l'entrenador ens han assegurat a esta casa que de moment no es consta un ultimàtum, però que la preocupació és màxima amb l'equip com a cuer i que en futbol tot és possible. No ho tindrà fàcil perquè ha de jugar fora contra el Sevilla este divendres, 4 dies després contra l'Alavés també fora, i el dissabte de 9 contra la Reial Societat a Mestalla.
1: Ho té complicat, sobretot ho té complicat Corberan, i no sé jo, això dels 3 partits de cortesia, després de ja un temps que portem, bé, estarem ben pendents de lo que haja de passar amb el València Club de Futbol. Ara ja saben que la programació d'esta casa ha canviat, estrenem nova temporada. Nosaltres recordem que canviem d'horari. Entrem a les 2:30 a l'informatiu. Ara comença el partit de la 1. Segur que en Nacho Sánchez comenten, i el seu equip comenten, tot el que està passant al voltant del València Club de Futbol. Nosaltres tornem i actualitzem a les 2:30 de la vesprada. Fins ara.
2: A Punt Ràdio, notícies. Així comença el partit de la 1. Amb Nacho Sánchez i Germán Muñoz.

0: Hola, família. Què tal? Com esteu? Benvinguts a la vostra casa. Benvinguts a A.Punt Ràdio, un lloc on des d'ara i fins que espere moltíssim de temps, vos acompanyaré des de la una de la vesprada fins a les dos i mitja. Estem a la ràdio, sí, estem a casa nostra, a nostra casa, i ens podeu sintonitzar a les 102.2 de la FM si esteu a València, 103.7 si esteu a Castelló i 96.5 si esteu a Alacant, a més de les múltiples, moltíssimes emissores que tenim per tots els pobles, municipis i ciutats que conformen esta bellíssima comunitat valenciana. Però si la ràdio no és el teu, també tens a la teua disposició la pàgina web on sonem en directe, i si no pots escoltar-nos a temps, també pots fer-ho a la carta, al web d'A.Punt, a iVoox, Spotify i Apple Podcast. Jo crec que anem sobrats d'opcions per a que qui no ens escolte siga perquè no vol, no perquè no pot. Ja estem així, ja hem aterrat. S'ha fet llarga l'espera, no vos vaig a mentir. El partit de la una comença avui en antena, però el projecte va començar fa molt de temps per a que avui tot estiga en ordre i funcione com toca, que de segur, amb l'ajuda de Patricia Valero, la nostra tècnic, anirà tot de categoria. La idea d'este programa no és altra cosa que apropar-te a tu, l'última hora, la informació, i anar a foc amb el que està ocorregant dia a dia en l'actualitat esportiva de tota la comunitat valenciana. Per supost del València, jo no vaig a negar-ho, jo sóc especialista màxim del València, també ho és Germán Muñoz. Però també hem informat de tots els clubs de la comunitat valenciana, tant de futbol com de bàsquet, com del que siga. I com esta és casa de tots, tindrem veus autoritzades per a tots els equips. Òscar Manteca ens aproparà l'actualitat de l'Elx, Hèrcules i el Dense, que ve la cosa calenta amb l'acomiadament de Claudio Barragán, injust, per a la meva opinió. Xavi Mata ens parlarà sobre el Villarreal, que demà debuta a la Champions League, i també el Castelló, flamant líder de la segona divisió. Miguel Domènech, company de Gigantes del Bàsquet i el Racó Taronja, donarà una mirada analítica i específica de València Bàsquet. Ismael Algarra serà la veu del Llevant, que continua en la bona dinàmica després de sumar un punt importantíssim a Màlaga. I Salva Gomis serà la veu de l'Esport Base i la cantera així al partit de la una. Arriba aquí, així a A.Punt Ràdio, amb Germán Muñoz, a esta casa, amb una intenció claríssima: fer un periodisme esportiu fresc, jove, dinàmic i, sobretot, que no es deixi guiar per corrents populistes. Algo que ja va patir l'esport valencià fa molt de temps i que encara paga les conseqüències, especialment si parlem del València Club de Futbol. Ahir a Mestalla es va materialitzar, davant del president Kiat Lim, el major ridícul en la història de Mestalla. I mireu que és l'últim any, és l'any d'emoció, és un any que s'estava preparant des de feia molt de temps per a canviar d'estadi, però no ho dic jo, ho diuen els resultats. El 0-5 és la pitjor derrota del València a casa, igualant així els altres 0-5 que ha patit l'equip, tant a 2025 com a 2013. Però seria ignorant, no?, parlar a soles del que va ocórrer a la gespa. Haurà que parlar també de l'altre partit, el que es va jugar a la Llotja, on estava Kiat Lim, el president del València. Feia 7 anys que un Lim, pare o fill, no acudia a Mestalla a un partit oficial. Des de 2019, quan el València encara jugava a la Champions League. Quins temps, eh? I el que va veure Kiat és el reflex d'aquests 7 anys en el que la gestió del seu club ha portat al València a ser un club que jugava a la Champions League a ser un club que, bàsicament, ha desaparegut del rànquing FIFA, que ja no existís per a la majoria de mitjans de comunicacions internacionals, que nacionalment té cada vegada menys espai i que així, afortunadament, a un mitjà com A.Punt Ràdio, pues sí, serà molt important. Després parlarem del partit, parlarem de Corberán, parlarem del futbol, dels lesionats, dels nou lesionats que té el València Club de Futbol quan a soles s'han jugat 4 jornades. Nou lesionats. Però crec que és menester parlar de Kiat Lim, perquè ahir va ser el dia Kiat Lim. I va fer moltes coses. Va estar 24 hores i li va donar temps a moltíssimes coses. Anem a començar per el seu viatge. Kiat va arribar ahir pel matí a València. I si estàveu pensant que es tractava degut als pèssims resultats en les primeres 3 jornades... Pues no, la informació no és esa. La informació és que el viatge estava preparat des de feia 10 dies. Per tant, encara no es sabia que el València anava a començar tan malament la temporada. Era un viatge que ja estava preparat. El València, si siguera primer de la classificació, o el València, si estiguera últim, Kiat Lim anava a vindre. No té res a veure amb els resultats. Bé, arriba Kiat Lim i què és el primer que fa? Se'n va cap a l'hotel, on estan els futbolistes, a la concentració. Ahir va menjar, va esmorzar l'equip, no? Perquè com jugava a les 4 i quart de la vesprada, pues l'horari era el que era. I en apenas 2 mesos es va dirigir per segona vegada a la plantilla, davant tot l'equip, en una prèvia de partit, qui et va donar un discurs altre, com va donar el nou Mestalla el passat mes d'agost, si no m'enganya, on els demanava que havien de millorar l'any anterior, l'ha aconseguit quedar no bé i lluitar pel descens a la penúltima jornada de Lliga. Bé, la xerrada esta vegada va ser més per a tractar de motivar l'equip davant el Futbol Club Barcelona, una cita, pues bé, on tots els mitjans de comunicació anaven a estar pendents, on el València va aconseguir un rècord d'esta temporada, almenys de moment, a Mestalla, en 47.000 per a 47.000 espectadors. I Kielin va demanar als futbolistes pues, que estigueren compromesos, que lluitaren com guerrers. To fight like a warrior va ser la frase que va dir Kielin. I bé, va ser una xerrada que va durar vora 2-3 minuts on ell els impulsava els futbolistes, no? a sumar, a ser més compromesos. Però clar, jo voldria rescatar un tall de veu de Corberán per a entendre, per a que vosaltres comprengueu per què considere totalment insuficient esa xerrada de Kielin.
1: Sí, a nivel interno, cuando el presidente estuvo con nosotros en la última visita antes del trofeo Taronja, él habló de que el equipo tiene que cada año mejorar y es un objetivo que todos tenemos que compartir desde el staff, de la plantilla, desde el club, todos los estamentos que estamos en el club. Si queremos mejorar la temporada anterior, todos tenemos que dar un paso a más. Lo que pasa que es verdad que en el fútbol es mezclar hechos y palabras es complicado. Lo más importante para mí en el fútbol son los hechos, porque la afición para mí quiere hechos, porque las palabras sin hechos irritan y frustran. Lo importante es esa ambición que tenemos, la traslademos con hechos.
0: Kiat va demanar als futbolistes millorar. Va demanar als futbolistes que competiren davant el Futbol Club Barcelona. Però és que les paraules sense fets irriten. Jo celebre que Kiat Lim, o agraïs que Kiat Lim acudirà a l'hotel de concentració, perquè és algo que no és habitual. Peter Lim no parla en la plantilla del València Club de Futbol des de 2019, quan el València va aconseguir entrar a Champions League, al vestidor de Zorrilla, que va baixar ahir a banyar-se en el xampan. I és la segona vegada, no? La primera abans d'un partit. Però clar, és que les paraules sense fets irriten. T'irrita a tu, que m'estàs escoltant. T'irrita que digueren que el València anava a anar a Europa, però que els fets no hagin acompanyat. Irrita els futbolistes. Que el president diga hem de competir al Barcelona, bé, el València no pot donar un pas endavant si a l'estiu no es millora la plantilla. El València no pot donar un pas endavant si es manté un entrenador que no té química en la plantilla, o, per el contrari, si es manté l'entrenador però no es renova la plantilla. I, sobretot, per molt que es demane, el València no pot competir sense tindre cap mundialista davant un Futbol Club Barcelona que té 8 campions del món. 8!

0: les paraules sense fets irriten. Però continuem en el viatge de Kiat Lim. Vinga, anem a cap a Mestalla. Va arribar amb l'autobús de l'equip, algo poc habitual. No a soles per a Kiat Lim, que mai havia arribat a Mestalla en l'autobús de l'equip, però per a Ron Gurley i Javier Solís. Cap dels tres és habitual que viatge amb l'equip. El que sí em va cridar l'atenció, perquè tampoc considero criticable, no?, que Kiat arribar a l'autobús de l'equip, sincerament, jo crec que anecdòtic, però sí em va cridar l'atenció l'actitud de Kiat a la llotja. Mireu, jo entenc que Kiat no és Fernando Roig. Fernando Roig, per a qui no ho sàpiga, quan, durant molt de temps, crec que ja no ho fa, però durant molt de temps, ell no es sentava al pal de les autoritats. I l'explicació era senzilla, ell patia moltíssim el Villarreal, oye, i volia pues, tindre el seu espai a la tribuna on poguera pues, fer el que volguera, lògicament. Oye, pues, jo entenc que Kiat no és això, perquè no té esa passió cap al club que gestiona. Però bé, perdent 0-5, jo no sé si fins a quin punt toca estar de risites i de bon rotllo ja en Laporta. Per molt que Laporta siga un bon amic, no a soles de Kiat, però de la família. Des d'on es col·loca la premsa, com jo, que estic al punt a punt, agraïdíssim d'estar al punt a punt amb Luis Urrutia, Paco Polit i companyia, no es pot veure la llotja. Però una bona companya que estava pendent del que feia Kiat Lim va flipar. Va flipar. Jo no sé si les imatges es faran públiques, però flipava. Especialment quan al minut 19, quan entrava la curva en hora al camp, després de les protestes que després desenvoluparem, just me va dir ahir que en aquest moment si li va escapar un somriure parlant en Laporta. És que jo no sé si toca això. És que jo... Sí, sé. És que no toca això. Perquè la situació és insostenible a Mestalla. La gent ja no s'aguanta. Ja no aguanta Kiat. Ja no aguanta Corberan. Ja no aguanta la plantilla. Ja no s'aguanten entre si mateixos els aficionats que entre xarxes socials i de vegades per Mestalla es critiquen uns a altres perquè cadascú pensa com s'ha de solucionar el que està passant a Mestalla. No toca estar de somriures. Toca pues, estar en el cap baix i ja està. I acabem el viatge de Kiat Lim hacia Mestalla. Bé, recordeu la xerrada abans del partit, no? La de to fight like a warriors. Kiat Lim no va baixar al vestidor després d'ixe 0-5. Kiat Lim no va acompanyar l'equip després d'ixe 0-5. Carlos Corberán estava a soles al vestidor. Lo habitual és que Carlos Corberán rara vegada dona una xerrada al vestidor després d'una derrota. Ahir ho va fer per a tractar d'animar l'ambient i estava a soles. Qui t'havia dit que havia que estar unit, compromès, to fight like a warrior, després de perdre 0-5, no va baixar al vestidor. Veus? Jo crec que sí tocava baixar al vestidor, després d'una derrota com la d'ahir. Finalment, es va marxar Kiat Lim en transport privat, no en l'autobús de l'equip. Eixe va ser el diumenge de Kiat Lim a Mestalla en un partit de la Lliga Espanyola, el primer que ell ha vist, almenys com a president, desconeix si quan era més xicotet va vindre amb el seu pare. És cert, com he dit, que l'única cosa positiva que es pot trobar després de perdre 0-5 és que Kiat Lim va poder veure precisament el club que ha aconseguit. Perquè si el València ahir haguera guanyat, pot ser que Kiat haguera pensat, oye, pues la cosa no està tan mal, no? Com diria aquell. De fet, per a que sigueu conscient, estem davant el pitjor València club de futbol de sempre. El pitjor. I no ho dic Nacho Sánchez, no ho dic Carlos Corberán, no ho diuen els últims 4 resultats o la temporada passada. Ho diuen les dades. Demà el València complirà 2.373 dies sense jugar a Europa, igualant la pitjor ratxa en tota la història del club. L'última sabeu quan va ser, no? Entre 1983 i 1989. Descens pel mig d'aquesta travessia. Ara el València la superarà, demà la iguala i després demà, pues, evidentment, la superarà. Ara han tornat a passar 6 anys. No ha hagut descens. Però és una dada que, per cert, ens dona el company Carlos Rosique, col·laborador d'esta casa i d'este programa i també del 90 Minuts, que exemplifica com està el València. Dit tot això, el que passa en els Lims, la pèssima ratxa, la situació entre els aficionats, tampoc podem deixar a banda l'entrenador. No es pot quedar fora de l'equació i tindrem temps pues, per a desenvolupar el que està ocorrent en Carlos Corberán. La plantilla, els pèssims resultats. Però com avui era l'estrena, no? Crec que faríem malament en confondre un símptoma més, com és Carlos Corberán, en la malaltia que arrossega el València des que Peter Lim va decidir deixar d'invertir. Perquè això ara ja és contra Peter Lim, evidentment. Però al 2019 a cap persona li importara que Peter Lim sigui el màxim accionista. Perquè invertia, perquè gestionava, perquè havia professionals. Carlos Corberán no és més que un símptoma, però no és la malaltia, perquè Celades, Javi Gracia, Bordalás, Gattuso, Baraja i ara Carlos Corberán, cap dels sis ha aconseguit donar-hi aquesta estabilitat que tant diu Ron Gurley, que ha de tindre l'entitat. I és senzill. Un entrenador no està per a donar estabilitat, està per a guanyar partit. Una directiva és la que ha de donar estabilitat. Un entrenador, pues, guanya partits i a Corberà se li ha de criticar per guanyar o per perdre, per portar quatre pèssims partits o per fer una segona volta l'any passat boníssima. Per aquestes coses se li ha de criticar, no per donar o deixar de donar estabilitat. La estabilitat la dona al futbol els diners. O bé quan la família li assumisca que s'ha d'anar, o bé quan tornen a invertir. Però bé, tenim temps per a desenvolupar tot això, com vos estic dient. No vull començar el programa sense agrair a esta casa l'oportunitat que m'ha donat d'estar així. Gràcies sobretot a Nacho Cotino, l'artífex intel·lectual de tot això, però també als bons companys d'esta casa que porten comptant amb mi des de fa anys. Ricard Cobo, Gustavo Clemente, José Luis Sánchez, Dani Hermosilla, que estava així abans i del que he après moltíssim. Per supost, a la resta de companys de la competència que han estat donant consells i dels que he après moltíssim. Germán Muñoz, que de seguida els cortareu. I també, evidentment, als meus pares, la meva família, Maria, la dona de ma vida, i al meu iaio, que va ser qui em va fer perseguir els meus somnis i que va inculcar-me esta bogeria anomenada esport, futbol, i que des del cel espere que puga sentir-se orgullós. Pausa i comencem, que està Germán en ganes de parlar.
1: El partit de la una. Nacho Sanchís.
2: La ràdio que batega el teu ritme. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
3: En 2026... la Comunitat Valenciana commemora el 750 aniversari del llegat de Jaume I. Un any per a recordar el nostre passat, per a comprendre el nostre present i per a construir junts el futur. 750 aniversari del llegat de Jaume I. Generalitat Valenciana.
4: En Apunt Ràdio estem d'estrena amb una nova temporada carregada de nous programes i molts continguts per a tots els gustos. Informació, esport, entreteniment, humor, gastronomia, festes i molt més. La teua empresa també pot ser part d'Apunt Ràdio i sintonitzar a milers d'oients cada dia. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu.
2: A la Foia de Bunyol, 102.2. En Apunt Ràdio, el partit de la una.

0: Germán Muñoz, què tal? Bona vespre, benvingut a ta casa, al teu programa.
1: Què tal, Nacho? La veritat és que estic molt content, estic amb ganes de començar este nou repte, esta nova aventura amb tu i, com tu has dit, molt agraït per tindre l'oportunitat d'estar així, a punt, i poder donar la informació no sols del València, del Llevant, de tot el futbol, sinó també de tot l'esport valencià. I sinó que amb ganes de començar, és veritat que estic un poc trist per el dia que ens va donar aire el València, però la veritat és que ja estic un poc acostumat, lamentablement, però amb ganes de començar, ja per totes.
0: Anem a lluitar like a Warriors, com demana aquí a la plantilla?
1: Nosaltres sí, ells, pel que estic veient de moment, no. O tant de bo que algun dia puguen lluitar like a Warriors. Però nosaltres, des d'ací, des del primer dia fins al final, que tant de bo siguen molts dies i molts anys, lluitarem like a Warriors.
0: Pues vinga, anem ja amb les notícies de Germán. El València li la pega contra el Barça i Mestalla explota.
1: Els de Corberán van rebre una sobirana pallissa de l'equip de Hansi Flick, una Messi Cup. 0-5 va ser el resultat final. Una maneta que va fer que Mestalla esclatara contra tots, especialment contra el president del club, Kial Lim, que per primera vegada presenciava un partit de Lliga del seu equip des de la Llotja. Malgrat les protestes d'un sector d'aficionats en el limítrof de l'estadi fins al minut de neu i les queixes durant i després del partit, res ha canviat. Tot digué igual i Corberán continua en la banqueta. Així responia l'entrenador ahir quan li preguntaven per la seva dimissió.
2: Yo siempre, desde que cogí este trabajo, tengo fuerza, tengo convicción y tengo responsabilidad. Y tenemos la responsabilidad de dar la vuelta a una situación que ha iniciado de una forma, como ha dicho tu compañero, más complicada que la del año pasado, pero que tenemos que afrontar pues de la misma forma

0: ya transitamos o afrontamos momentos complicados, de esa unión, de esa convicción, de esa responsabilidad y dar la vuelta a esta situación.
1: El Llevant, tres jornades sense perdre i fora del descens.
2: L'equip de Luis Castro continua amb les bones sensacions i ahir va aconseguir un bon empat contra el Màlaga en la Rosaleda. Els granotes van gaudir de bones accions per a emportar-se pogut portar la victòria, encara que el conjunt andalús també va tindre bones oportunitats. D'esta manera parlava el tècnic portuguès sobre el partit tan equilibrat que havien disputat els dos equips.
3: Però al final tu queres dominar, però juegas contra 11 i ells també tenen 11. Pero el equipo ha intentado presionar, ha intentado tener balón. Hay momentos que ellos son mejores que tú y han habido momentos que nosotros fuimos mejor que ellos. Pero pienso que el resultado por las ocasiones de gol y por los momentos de control y de más ataques, pienso que ellos son un equipo que demora más con balón atacando. Nosotros somos un equipo que ataca y llega más rápido al área. Pero yo, o terminamos con el mismo número de remates o pienso que terminamos nosotros con más.
1: 8 gols en contra per al Villarreal en 4 jornades.
2: Íñigo Pérez no aconsegueix trobar-li la tecla a este Villarreal. El submarí groc segueix sense ancorat i va tornar a patir una dolorosa derrota, esta vegada a casa davant l'Esportiu de la Corunya de Pierre-Emerick Aubameyang. Un dels jugadors que més s'ha assenyalat queda en aquestes primeres jornades és Luis Junior, el porter brasiler del Villarreal, que no està demostrant seguretat sota pals i fins i tot va arribar a rebre xiulets de l'afició en l'últim tram del partit. Són 8 gols en 12 rematades a porta en contra per al conjunt groc.
1: I l'Elx busca la primera victòria de la temporada.
2: L'equip il·licità debuta a casa esta nit amb un objectiu en ment, aconseguir els primers 3 punts de la temporada. A les 9:30, els de Martín Anselmi s'enfrontaran a la Reial Societat en un duel en el qual l'Elx comptarà amb Kevin Lomónaco, Rubén Sánchez, Roy Revis i Tomás Lemar, els 4 fitxatges que van arribar a final de mercat.
1: I per alegria la del Castelló, líder de la Liga Hypermotion.
2: Sí, el Castelló que finalment el vaixell dels de Pablo Hernández va vent en popa a tota vela. El conjunt castellonenc amb 3 victòries i tan sols un empat no coneix encara el que és la derrota. Només un gol encaixat en 4 jornades, un aspecte al que li donava molta importància el tècnic en roda de premsa.
4: Sí, yo creo que es para estar contentos, ¿no? Al final, el fútbol cuando encajas poco, eso te abre muchas más posibilidades, ¿no? Para llevarte los puntos, las victorias. Y la verdad es que estamos, yo creo, bien en ese aspecto y ese es el camino a seguir si queremos seguir sacando puntos y seguir estando arriba.
1: Claudio Barragán, notícia, destituït com a entrenador de l'Eldense.
2: Després de renovar el maig de 2026, després d'aconseguir l'ascens a segona divisió, el tècnic valencià va ser acomiadat ahir pels mals resultats de l'equip en les 4 primeres jornades. L'Eldense no va poder passar ahir de l'empat davant del Mallorca i ja venia de perdre davant el Leganés, empatar contra el Cádiz i d'emportar-se un dolorós 3-0 en el debut de Lliga davant l'Almeria.
1: I tampoc va bé el València femení QR en la Lliga EFA.
2: La plantilla dirigida per Miquel Crespo no sap encara el que és puntuar en Lliga. Són 2 derrotes en 2 partits que fan que el València femení estiga l'últim en la classificació. El tècnic va parlar així després del partit sobre les ocasions de gol desaprofitades per l'equip.
5: Y cuando mejor estábamos, porque hemos generado 4 ocasiones de gol para poder hacer, no las hacemos y ellas otra vez en la primera te hacen el 0-3, que te mata. Te mata la poca vida que nos quedaba en ese momento porque había que hacer 2 goles. Te mata. Y a partir de ahí sí que hemos intentado rearmarnos, hemos tenido ciertas ocasiones, pero siempre nos faltaba esa última toma de decisión que creo que no era la adecuada, ¿no?
1: I per últim hem tingut vela a València. Els Estats Units guanyen la primera edició del CLGP a València.
2: Els estatunidencs van aconseguir el títol a València per davant de la totpoderosa Austràlia. Espanya, després d'haver completat una gran jornada el dissabte, va quedar última en la carrera d'ahir. Els Gaels, que és l'equip espanyol, van ser finalment la gran decepció en un torneig de vela marcat, entre altres coses, per la presència de les estrelles de Hollywood, Ryan Reynolds i Hugh Jackman, Deadpool i Lobezno, respectivament. Els dos van estar molt atents al transcurs de la competició durant tot el cap de setmana.
1: La 1 de la vesprada i 28 minuts. Anem a fer una breu pausa i tornem en tota l'actualitat del València, els nous lesionats, la reflexió de nou al voltant de la situació de Kiat Lim i una última hora que tenim al voltant del València Club de Futbol. Pausa i tornem.
6: Estàs a punt per a viure el dia? Nosaltres ja estem preparats. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. En el dia a dia correm massa. Treball, obligacions, presses... I tu? Quant t'atures?
7: Soc Sílvia Sòria. Cada setmana obrim una finestra a la teua salut física i mental, perquè estimar-se comença per cuidar-se. Prendeu com un regal per a tu.
6: Mil i un motius per escoltar Cuida't. El teu moment de benestar i atenció personal. Cada dimarts, de 12 a 1 del migdia, a la ràdio de tots els valencians. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
8: La alineació perfecta del Punt a Punt. L'impecable narració i redacció de Salva Gómez, Clara Alcover, Manolo Montal, Carlos Urrutia, Salva Folgado. I els encertats comentaris de Fernando, Vicent Latorre, Javier Subirats. Este és el clàssic poliesportiu de la ràdio valenciana. Punt a punt. 100% esport en valencià. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
6: A Punt Ràdio. A Torrevieja, 100.5. Así comienza el Partit de la Una. Amb Nacho Sánchez i Germán Muñoz. Amb Nacho Sánchez i Germán.
1: La una i mitja de la vesprada. Comença, ja ha començat. Estem a la mitja hora de... d'haver començat el primer partit de la una dels moltíssims que tindrem.
9: Tornem a començar.
1: Sí, no tornem a començar, no? Torne a donar tota la informació, però no, però és moment per a repassar, no? El que hem parlat de, del que va fer Kiat Limahir, Germán. Què et va aparèixer? Que no a soles que vinguera, sinó que anara a l'hotel de concentració, que donara una xerrada en un discurs que, com he parlat, ja no és a soles de portes cap a fora, que està cremat, també de portes cap a dins, perquè a la fi, si tu demanes als teus treballadors que facin més, que donen un pas endavant, tu has d'ajudar-los. És com si jo te demani ara mateix que dones més, però jo no estic així pencant el primer.
9: Saps què passa, Nacho? Que jo estava molt d'acord amb el que has dit al principi, al teu editorial. Crec que Kiat Lee... Jo penso que si Kiat Lee va vingut així, el president del València, és per alguna cosa. O sigui, si de veritat li dona igual el València, per a que ve així. Alguna cosa ha de fer Kiat Lee així a València. Però és que han passat 24 hores, bueno, encara no, perquè va ser a les 4 i quart del partit, però han passat quasi 24 hores, estem a l'una i mitja, i així el València no ha fet cap comunicat oficial. Perquè jo crec que avui tocava un comunicat oficial acomiadant a l'entrenador. Perquè l'entrenador, i no és algo que estic d'acord amb el que has dit tu, Corberán és altre... és altra persona que ha posat o ha ficat ahí la directiva del València i és altra titella al final. O sigui, no és el problema major, Carlos Corberán, però és veritat que Corberán és un tècnic que no està traient els resultats. Carlos Corberán devia estar ja acomiadat des de fa molt de temps. I avui, després de que aquí al Lim estiguera escoltant el que quasi 50.000 aficionats estan escoltant, estan veient tots, ja no ahir, totes les setmanes, jo crec que Kiat Lee hauria d'haver pres una decisió i no l'ha pres. O sigui que abans, ahir, jo estava pensant, si Kiat Lee està veient el que tots estem veient, que és que l'equip no va, que l'equip està mort, que l'equip no té ànima, que és una llàgrima, ha de prendre alguna decisió i no l'ha pres.
1: Pues si anem a la informació... Primer, per part del club, la informació que tenim és que bé, que l'entrenador és Carlos Corberán. Desconec l'assumpte de l'ultimàtum que han informat els companys del partidazo de COPE. A més, un bon company d'aquí de València, Hugo Ballester, de COPE València. El que sí sabem és que es tanca la porta, però es deixa un poquet oberta. Perquè, a la fi, al futbol manen els resultats i totes les parts són conscients de que l'any passat se va anar en contra del futbol. I és una realitat, el València va anar en contra del futbol. Després va eixir bé, perquè la segona volta de Carlos Corberán va ser molt bona. És una realitat, va ser de Champions. Va demostrar que de moment és un tècnic així a València de segones voltes. Perquè la primera temporada que va estar mitja va ser top.
9: La primera,
1: i,
9: ja està.
1: No, però l'any passat, la segona volta, espera, acabem la informació. La segona volta de l'any passat, de la segona temporada, també va ser top, perquè va ser de quedar al quart lloc de la classificació. Espera. i per part de l'entrenador. Per on passa avui el cap de l'entrenador?

l'entrenador no és bobo. O sigui, jo, és cert que l'entrenador no deixa de ser un treballador, que ell té el seu contracte i, lògicament, vol defensar el seu contracte, però l'entrenador no

0: molt difícil o quasi impossible que el València torni a donar-li un marge tan gran com li van donar l'any passat. Perquè l'any passat, Carlos Corberán, a aquestes altures, que ja estàvem en crisi, venia d'haver fet una segona volta brutal. I jo crec que no estava tan sumament discutit la seva figura com ara. Ara no és el cas. Jo per això insistisc, Carlos Corberán ho sap, és conscient, però, de moment, la decisió no està presa. També és cert, altra cosa, per el cap del míster també passa l'exemple del Sevilla. I m'explique. El Sevilla, que està en una crisi també galopant enorme, siguen pobre, siguen un club a dia d'avui en pitjor situació que el València, ha tancat files i ha fet fora els jugadors que l'entrenador no volia i ha portat futbolistes que potser són pitjors, però que almenys l'entrenador dia, este a la meua idea li va millor. És algo que el València no ha fet. I per últim, si anem a la plantilla, és a l'inrevés, no? Els futbolistes, és cert que hi ha molts que no tenen química en Carlos Corberán, però també el futbolista també pensa, oye, però nosaltres hem demostrat que podem guanyar. Ho hem demostrat. Ara algo falla. El que és evident, i ja acaba, el que és evident és que al València, dins del València, avui pensen que el València no té plantilla per a baixar a la segona divisió. Jo tampoc ho pense, jo he de ser honest, jo no pense que el València tinga una de les 5-6 pitjors plantilles de la Lliga Espanyola, sincerament, però és veritat que l'ambient i la situació és crític. Per això, la informació última hora és que jo desconec si hi ha ultimàtum, sí que hi ha un avís de, bueno, el de l'any passat és molt difícil que ocorra.
1: Te diria que és una bona notícia que, almenys, n'hi hagi la porta oberta a que Carlos Corberán siga destituït, però torne a dir-ho, que per a mi ja va tard el València. El València, i no estic d'acord amb tu, la temporada passada tu te salves en la penúltima...
0: La segona volta és de Champions.
1: No,
0: la segona volta és de Champions.
1: No.
0: En punt?
1: Te salves en la penúltima jornada. I després està la... No, és que podem lluitar per Europa, l'últim partit, front al Barcelona... No. Això era una il·lusió que teníem tots, que estava ahí, perquè què passa? Que la Lliga Espanyola te permet estar en Europa, en un post de conference, no de Champions ni d'Europa League, en un post de conference, perquè es pot ficar-se dins d'Europa en ese post de conference hasta el meu way. En la Lliga Espanyola, com que ho facis bé, pots entrar a Europa. Però la veritat és que l'any passat el València va tardar un molt en lluitar i en salvar-se, Nacho. I escolta, però és que no t'ho dic tu, no t'ho dic jo, que ho dic l'afició, ho diu l'afició. L'afició no vol a Carlos Corberán. Dime, quan has vist tu que en un trofeu taronja, l'altre dia ho estava comentat amb un amic, quan has vist tu que en un trofeu taronja l'afició hagi demanat la destitució de l'entrenador? És que...
0: Totalment.
1: Esta temporada, estic molt d'acord al que han dit molts companys quan varen començar la Lliga, no és una nova temporada, és una continuació de l'anterior. I ho has dit tu també, quan no n'hi ha química entre vestuari i entrenador, això no va a cap lloc. És que és impossible. És una situació insostenible, de veritat.
0: Però no tinc res
1: contra Carlos Corberán, però Carlos Corberán no pot continuar com entrenador del València.
0: Bé, jo te dic informativament el que hi ha i també que Carlos Corberán tenia clar el que va demanar a la directiva. La directiva va apostar per Carlos Corberán, però en termes de plantilla li han deixat a soles. Perquè si tu apostes per un entrenador que ha demostrat que pot traure partit a l'equip, perquè jo t'insistís, el primer any va salvar el València i el segon,
1: el deixar
0: al lloc nou, que és el millor resultat del València des de l'època de Marcelino, perquè Bordalàs, Baraja i després Carlos han deixat el València no bé. Bé, abans d'anar en la informació de com està l'equip, anem a... Vosaltres penseu, perquè jo m'he adonat este matí, el tall de veu que hem posat abans dels fets sense paraules, mira, no sé si el té Patria a mà, el tall de veu, posa-lo altra vegada, per fer el de Carlos Corberán.
2: Sí, a nivel interno, cuando el presidente estuvo con nosotros en la última visita antes del trofeo taronja, él habló de que el equipo tiene que cada año mejorar y es un objetivo que todos tenemos que compartir desde el staff, de la plantilla, desde el club, todos los estamentos que estamos en el club. Si queremos mejorar la temporada anterior, todos tenemos que dar un paso a más. Lo que pasa que es verdad que en el fútbol es mezclar hechos y palabras es complicado. Lo más importante para mí en el fútbol son los hechos. Porque la afición para mí quiere hechos. Porque las palabras sin hechos irritan y frustran. Lo importante es esa ambición.

0: acción que tenemos la traslademos con hechos.
1: Estic. La pregunta que li fan a Corberán, crec que és el gran Fran Guaita, és sobre la xerrada del president. El missatge de Carlos Corberán és per al president. Quan el mercat estava obert, el missatge que està dient Carlos Corberán obertament és els fets sense paraules, les paraules sense fets irriten. Se lo està dient aquí al Lim. Vosaltres vos imagineu la cara ahir de Corberán quan Kiat li està dient al València que es juga un partit davant 8 campions de Moscanera. Anem a ser sincers, i no sé si estaràs d'acord amb mi i l'audiència. El València ahir fa un partidàs. El València està al lloc quart de la classificació i jo crec que el normal és que el Barça te guanyi. Este Barça, que és el millor equip ara mateix. Val. La cara ahir de Carlos Corberán. Jo per això dic que sí, que tenim una setmana, després un paró, i si els resultats són els que són, el focus ha d'estar en l'entrenador, evidentment, però és un símptoma. No res més. Parlem abans d'anar-nos cap a Elxi Villarreal. Última hora de l'equip. Nou lesionats. Hem informat este matí al partit de la una Germán Muñoz de que Diakabi està trencat. No és a sol és una molèstia, no. Està trencat alta vegada.
2: Sí, ja sabien que Mukhtar Diakabi no estava al 100% des de començar la Lliga i ha jugat quasi tot. Ha jugat 90 minuts en els últims partits. I ha passat pues, el que tots pensaven que anava a passar. Menys Ron Gurley, que va dir que l'equip està molt bé, que varen fer les coses molt bé i de més, i que no feia falta més fitxatges. Però la realitat és que Mukhtar Diakabi ara mateix s'ha trencat, com hem avançat este matí en el partit de la una, i s'ha trencat l'adductor amb D.
1: Sí, que he errat jo a xarxes socials.
2: L'adductor amb D i estarà volta al mes de baixa. Puc dir-te que avui el València ha tornat als entrenaments després de la derrota del Barça. Els titulars front al Barça han fet regeneratiu en gimnàs. Bona notícia. Escolta amb això, atenció, perquè Guido i Justin de Haas, que es varen lesionar, ja han fet treball en solitari sobre el camp. A mi el que me transmetixen des del club és que és difícil que arriben al partit de divendres front al Sevilla perquè és molt pronte, però és veritat que avui ja estem fent treball de camp a ells a soles. De més, comentar-te els lesionats que n'hi ha. Copete continua recuperant-se, Rioja amb molèsties, avui no ha pogut entrenar tampoc i és difícil que arribi al partit front al Sevilla. Fulquier, que l'altre dia va patir l'últim entrenament abans del Barça, es va retirar de la sessió perquè va partir una lesió muscular no té res a veure amb el genoll. Els problemes del genoll les arrastra des de fa temps i és veritat que continua aixina, però va tornar el partit del Depor, en la convocatòria, com avançarem, anava a tornar en setembre, i ara té un trencament, a mi em diuen que té un trencament, una lesió muscular a la cama dreta, i com te deia, Diego López i Canós, que també continuen tractant-se.
1: Fulquier, un mes més, Diakabi, altre mes mínim
2: Fulquier,
1: fora.
2: Mínim
1: un mes, Diakabi, altre vegada un mes fora, Luis Rioja, que encara no entrena, però el partit avança, el Sevilla, que és en 4 dies, és divendres, 9 lesionats a la jornada 4. Bé, continuarem parlant del València després en temps de tertúlia, però també estem així per a parlar del Villarreal i també del Castelló. Crec que tenim ja a Xavi Mata, si no m'enganya? No, encara no el tenim, però bé, parlarem del Villarreal perquè de nou va perdre un partit a casa, no ha començat bé l'equip d'Iñigo Pérez. El Castelló, per altra banda, sí. Mira, doncs ja està Xavi Mata. Xavi, què tal? Bona vesprada. No l'escolte, Patri. Que sí, que Xavi... Ara, Xavi, m'escoltes?
3: Ara sí, no? Sí, què tal? Encantat d'estar així amb vosaltres en el partit de la una, Nacho Germán.
1: Benvingut, Xavi. No comencem amb bones notícies, no? El que hauria de ser un inici feliç, perquè a més demà l'equip juga Champions League davant el Borussia Dortmund. Està un poquet l'ambient... No te diria tan enrarit com estic palpant, ara em diràs tu, però que els resultats no ixen. Encara hi ha crèdit a Iñigo Pérez, és la informació que tenim, però els resultats no ixen, conta'ns.
3: Sí, com tu bé dius, Nacho, n'hi ha crèdit, òbviament, se confia molt en Íñigo, però és que, com tu també bé dius, és el pitjor començament de Lliga del Villarreal. Ha hagut dos iguals, tan sols fer dos punts de 12 possibles fa que el Villarreal pues, estigui de la mateixa més prop del descens que de posicions europees, i que ara va a Dortmund, un camp l'any passat pues, va perdre 4-0, un camp molt complicat i en una situació pues, de tensió i de dubtes, sobretot després de l'últim partit en el que és de veres que per a mi el Villarreal hauria de tindre més punts dels que té, perquè jo crec que tant en el camp de Madrid com en Santander mereix més, però també és de veres que l'últim partit en casa contra el Deport per a mi és el pitjor partit del Villarreal aquesta temporada i és un equip que s'anotava que no sabia tampoc per on tirar, no sabia com jugar i que va viure un poc d'individualitats dels jugadors que té dalt, no? Que tenen molta qualitat, però que no va servir per a guanyar.
1: Xavi, com està el vestidor? Perquè així a València sabem que, per exemple, hi ha discrepàncies, hi ha distància entre el vestidor del València i l'entrenador. Com és el cas a Villarreal?
3: No, jo crec que així sí que estan tots amb Íñigo, inclús Íñigo ja ho ha dit en la roda de premsa que està molt content amb els jugadors, també en puc parlar en molts d'ells, en els capitans, en Gerard, en els pesos pesats del vestuari, i no, diuen que estan en Íñigo a morte, no? Sí que és de veres que així quan ha hagut entrenadors que no, la mateixa plantilla no confia, com és el d'en Setién, se notava, no? Se palpava i inclús els jugadors...
1: Sí, estava guapo, pues... Parejo i Reina en Setién, sí, jo me'n recordo.
3: Sí. Ja saps que també s'han plantat la parla d'en Rod, tot això, no? Així al revés. Íñigo té tota la confiança de la plantilla, tota la confiança de la família Roig, i jo crec que és algo més de que no estan així en resultat, no? Que l'equip encara té que fer un poc més de treball, Íñigo té que ajustar peces, té que conèixer un poc més als futbolistes, i jo crec que la situació la canviaran. Això és molt llarg, acaba de començar, i encara queda molt, no? Jo també crec que, igual el paro d'ací d'ací un mes li pot anar bé al Villarreal i el que té que fer ja, sobretot, és arreglar el problema que té la porteria, no? Tu ho has dit molt bé, que estava escoltant el programa al principi, en els titulars són 12 remats a porteria, 8 gols, no? Això és quasi que cada gol que rematen el Villarreal a la porteria li marquen gol, i al revés també l'està passant, el Villarreal està tirant molt i no està acertant, no? Gerard, Tallozze i Cautatge no estan tenint un bon encert de cada porteria, el que els està propiciant que no guanyin un partit.
1: Què li passa al Villarreal a la porteria? Perquè Luis Junior no termina de donar el resultat dels 12 milions que es va pagar per ell, però el Villarreal el que no fa és canviar l'aposta per ell. I jo crec que esta ja és la tercera temporada de Luis que ja demostra que no li dona el nivell.
3: Està sent, Nacho, el gran assenyalat per part de l'afició, i inclús no de avui, no? Ja porta tota la temporada demanant explicacions a la directiva, inclús a Íñigo, per què està jugant de titular. N'ha que dir també que quan va arribar d'estiu va arribar fora de forma, o sigui, se notava en pretemporada que no estava bé físicament. Jo crec que ara poc a poc està corregint, però també se nota que ha perdut la confiança. Hi ha moltes jugades que són d'amateur, o sigui, són de qualsevol porter.
1: El gol per el primer pal, Xavi, a fi de comptes, un gol per el primer pal és errada del porter, sí, sempre.
3: No te poden fer mal, i també en el camp de l'Atlético Madrid, en el camp de l'Atlético, també el gol que t'empaten, pràcticament un porter que estiga ben posicionat la para, no? I això està fent que Villarreal perga molts punts i per conseqüència també que perga confiança. I jo crec que ja demà jugarà Peter Gulak, si serà el gran primer canvi que veurem, i veurem si ho fa bé i si també pot allargar aquesta titularitat el dilluns contra el Betis. Però és de veres que encara hi ha la tranquil·litat, però que Villarreal ja començaria a guanyar partits i llevar-se un poc este nerviosisme que n'hi ha deixat en l'entorn.
1: És que és estrany, no? Perquè el Villarreal és un club que habitua a fitxar molt bé. Jo crec que l'exemple és Saliba, que va fer un debut meravellós l'altre dia, tot i el resultat. És un bon exemple, però la porteria no és, perquè no és Luis Junior. Va arribar Arnau Tenas, que està fora, va arribar Diego Conde, que està fora, a veure ara el porter este que han fitxat el Leipzig, però és raro, no?
3: Sí, com saps que el Villarreal, jo crec que no hi ha que ser res que dir-li als seus fitxatges d'últims anys, està ahí, clar, no? La plusvalia que ha tret en molts jugadors, inclús la confiança també que ha tingut sempre, però en porteria és una posició que Villarreal sempre ha tingut l'il·lusió de treure una aposta de cantera. Va eixir més o menys en Jorgensen, és de veres que va eixir bé perquè Villarreal va treure un gran rendiment econòmic, i després a partir d'ahir ha fitxat molts porters, primer Diego Conde, després Arnau Tenas, Luis Junior, i que ningú l'ha arribat a donar aquesta confiança, o almenys que estigui al nivell del reste de la plantilla. Me refereix, si tens un tanter com Cautatge i tens un mitjancer com Paper Guelle, doncs t'hauries de tenir un porter també d'este nivell, no? I ara mateix s'està demostrant que la posició més endeble és la de la porteria. I jo crec que el Villarreal és que històricament, des de Pepe Reina igual, després que ha tingut Asenjo, ha tingut porters que han marcat una època, però no ha tingut un porter realment de garantia màxima, un porter que siguera de lo més top, no?, de la Lliga. Asenjo va anar a la selecció, evita que el seu context era complicat perquè venia de moltes decisions en el genoll, però és que jo crec que és la gran assignatura pendent que té este club, no? Tindre un porter de veres que te puga donar esa confiança que te donen altres porters de la Lliga.
1: Bé, i per acabar, el Castelló, que està en un estat de felicitat màxima, no? De nou victòria davant l'Albacete, 2-0, líder, 3 victòries, un empat. La veritat és que entre el Villarreal jugant Champions i el Castelló líder, jo sé que hi ha rivalitat màxima entre clubs, però ahir a la zona de Castelló les coses van bé.
3: Sí, és líder, la gent està molt contenta, victòria 2-0 a Castalia ahir, a més jugant un futbol espectacular, que és el que m'està il·lusionant a l'afició. Gols de Cámara i de Suero, a més Suero que va estar al final del mercat en la rampa d'eixida, finalment es va decidir quedar-se i ahir va portar en ese segon gol. I també ahir un debut sobresalient de Mateo Orozco, que va enamorar a Castalia, el jugador que ve a ser del Brighton, 5 milions li va costar al conjunt anglès. I bueno, pues jo crec que està en un núvol, no? El Castelló està fent les coses molt bé, des de fa uns anys de que està el nou president. I la tendència que marca tot és que, bueno, pues que més pront que tard van estar una altra volta en primera divisió, no? Ja l'any passat s'han quedat molt prop, estan fent-lo molt bé, i ara pues este dissabte tenen un altre repte molt il·lusionant. Visiten Montilivi, a un recent descengut de la primera divisió, i jo crec que pot ser un bon partit per a demostrar per què està este Castelló, no? Que d'aument està demostrant que està pa molt. Així que tenim un cap de setmana molt interessant així en la província de Castelló, en dos partits pues brutals, tant el Castelló com el Villarreal.
1: Perfecte, Xavi, pues tot això serà el cap de setmana. Demà tenim la Champions davant del Borussia Dortmund. Estarem en contacte, sí, a tu durant la setmana, d'acord? Tenim baixes, tenim llista de convocats per a demà?
3: Això no, i tan sols dirà, han entrenat a les 11, no han entrenat ni Romero ni Foyt, que no van a viatjar. Ara a les 4 i mitja, en apenes 2 hores, és el vol cap a Dortmund, cap a Colònia, i a les 8 n'hi haurà roda de premsa. Així ja van dir que Íñigo Pérez, com arribar, va dir que li agradava entrenar en els camps del rival, el camp en el que van a jugar.
1: Clar que
3: no
1: sí.
3: Sé per què han entrenat-se a casa, algo estrany, ja li preguntarem per què, però bueno, avui a les 8 roda de premsa i demà el partit.
1: Perfecte, Xavi, pues moltíssimes gràcies.
3: A vosaltres, un abraç.
1: Pues esta ha sigut l'última hora del Villarreal, del Castelló, de tota la zona nord de la Comunitat Valenciana, i anem a la zona sud de la Comunitat Valenciana, en el gran Òscar Manteca. Hola, Òscar, què tal? Bona vesprada.
4: Hombre, Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Eso de grande es mucho, pero gracias. Grande viniendo de ti es mucho.
1: Bé, també has tingut un cap de setmana mogudet, no? Anem a començar, a lo millor, no per l'Elx, que juga avui, després te preguntaré per la prèvia, però sobretot per l'Eldense. Un acomiadament, per a mi, sorprenent, no?
4: Sí, para ti, para todos, estamos bastante sorprendidos por una decisión del club, que, bueno, en principio hay quien la enmarca en un cambio de propiedad inminente, pero cuando uno pregunta e insiste, tiene fundamento más a nivel de propiedad, tiene más fundamento deportivo o técnico. En el club no estaban satisfechos, y eso que, bueno, yo creo que el arranque del curso del Eldense lo puede calificar de malo. No es bueno, pero tampoco es malo teniendo en cuenta los rivales a los que se ha enfrentado. Bueno, 2 puntos en 4 jornadas de 12 no es un bagaje para presumir precisamente, pero bueno, es que
1: Óscar, y arriba, perdona que talle, arriba de empatar davant un recién descendido, ¿no? Como el Mallorca, es decir, que
4: tiene un equipo que está años luz. Por eso te digo que tiene un equipo que se ha medido a la Almería, que es el principal candidato al ascenso, en la primera jornada. En la segunda recibe al Cádiz, que no va a estar en la pelea por la probablemente por el ascenso, no, pero tampoco por la permanencia. Y a continuación visita al Leganés y luego recibe al Mallorca el pasado sábado. Es decir, realmente los rivales que ha tenido, y ahora vas a Gijón a jugar con el Real Sporting de Gijón. Entonces yo creo que el calendario no era precisamente propicio. Y sumar 2 puntos de 12, dice, sabe a poco, pero es evidente numéricamente, pero es evidente que los rivales tienen una entidad que le iban a poner las cosas difíciles, y que lo normal a lo mejor hubiera sido estar a estas alturas con un punto o ninguno.
1: Claro. He llegit que ell queda a càrrec de Josep Ferrando, la plantilla, però hi ha noms que ja
4: sí,
1: relacionen
4: amb el Leche. Sí, a ver, es su segundo. Hay que tener presente que el Reglamento General de la Real Federación Española de Fútbol permite que tú no tengas licencia de primer entrenador ocupada durante 15 días. Entonces, bueno, yo supongo que están peinando el mercado. Hay, bueno, el nuevo Pepe Comate es habitual ver a entrenadores, y bueno, por ahí puede salir alguna una cosa. Girona se hablaba de Dai Benítez, por el nuevo Pepi Comat. Yo he visto a Sergio Pellicer, por ejemplo, él es del
1: mítico
4: de Málaga y es futbolista también, por ejemplo, de Hércules. Ha estado también por allí Asier Garitano. En fin, se ve que es un banquillo que mucha gente, pues en fin, entendía que podía protagonizar una decisión traumática en el primer tramo de curso, pero desde luego no a la finalización de la cuarta jornada. Vamos, eso no esperábamos ninguno.
1: Totalmente. També hi ha dubtes, canviant d'equip, hi ha dubtes o hi ha nervis per al partit d'avui de l'Elx, que també és amb el València Club de Futbol, ara mateix l'únic equip de la primera divisió en un punt.
4: A ver, l'Elche tiene urgencias claro. Porque, bueno, a estas alturas un punto solo es verdad que es de 9 y es verdad que has jugado con el Fútbol Club Barcelona en el Martí Valero, pero te has medido a dos rivales directísimos que además son recién ascendidos, como son el Deportivo de La Coruña y el Real Racing Club, y al primero, con el primero lograste empatar un partido en la jornada inaugural, que sí que es cierto que incluso pudiste ganar. Pero contra el segundo se ofrece una imagen lamentable, ¿no? Se compitió durante 60 y muchos minutos y al final solo pues, las carencias del rival y el acierto puntual en dos acciones concretas en dos minutos reenganchó al Elche al partido y bueno, es cierto que estuvo cerca incluso de puntuar un punto de 9, sabe ahí en el caso del Elche muy poco, pero no es menos cierto también que bueno, que esto acaba de arrancar y que explotó para pegarle fuego a todo, pero sí que sí, y luego además que tenemos en cuenta que el Elche de hoy no es el Elche de hace una semana, entre otras cosas por el mercado de fichajes, porque ya sabemos que Bragarnik apura plazos y precisamente el último día del mercado de fichajes han venido no pocos futbolistas. También es verdad que ha perdido algún activo importante como es el de Vitafenburger. Yo creo que ahora es cuestión de apretar los dientes, tratar de sacar la cita con la Real Sociedad de hoy. Y a partir de ahí, bueno, pues pensar en armar un equipo y recuperar sensaciones o encontrar sensaciones que no se han encontrado durante la pretemporada tampoco y tampoco en las tres primeras jornadas, porque la filosofía de juego de Anselmi, este de juego de salir tocando desde atrás, defender lejos de tu área y demás, la verdad es que los rivales se lo están penalizando con suma facilidad.
1: Vale, pues ha fet fitxatges molons, l'Elx, ¿no? Entre el Lemar, sí, lo Mónaco, son fitxatges que a lo millor sí. No hicen, o sí, però que evidentment arriben a l'Elx de clubs millors, claro. Però que arriben sí. En alguna tara, però com ixa tara pues, no la tinguen o el Sisca un bon any, són fitxatges molons, ¿eh?
4: Sí, sí. A ver, Kevin Lo Mónaco y Tomás Lemar llegan el último día de mercado de fichajes. De hecho, Kevin Lo Mónaco ha acumulado dos sesiones de entrenamiento. Está llamado a sustituir a Fembruger en el Gelazaga, pero yo me cuesta creer que hoy incluso tenga minutos, supongo que entrará en la convocatoria. Y el caso de Tomás Lemar, bueno, pues estamos hablando de un campeón del mundo, entre otras cosas, ¿no? Quiero decirte que no son futbolistas desconocidos. Lo Mónaco, por ejemplo, es verdad que llega en el marco de una operación en la que hay una compensación de deuda entre el Independiente y el Elche a cuenta del traspaso en su día de Iván Marcone, pero es verdad también que es un futbolista apetecible, que en Europa le seguían no pocos, que el propio Fútbol Club Barcelona ha trascendido mucho, ha tenido mucha resonancia, una noticia no hace mucho del Fútbol Club Barcelona pensando en la incorporación de este futbolista ítalo-argentino. Son futbolistas que bueno que vienen a elevar el nivel de la plantilla y a dar un poco de fondo de armario, que yo creo que anda corto todavía el Elche en eso. El problema, las dudas, yo las tengo sobre todo en el ataque, y ahí no se ha reforzado el equipo. No ha reforzado más allá de los tres refuerzos que ha concretado, dos refuerzos y un futbolista repescado que ha concretado en el mercado de verano, y que claro, los nombres por nombres, pues hombre, Ferniño, el tanque Osorio y este Eze Ponce, pues dicen menos que los Rafa Mir, André da Silva, incluso Álvaro Rodríguez, que bueno, es verdad que venía un poco con la vitola de suplente en el Getafe de Bordalas y de jugar muy poquito, canterano en Madrid, pero bueno, han terminado traspasándolo a la Premier por 12 millones de euros.
1: I una molt ràpida per a tancar a Alacant. L'Hércules, que va caure derrotat per 0-2, molt ràpid. Com pues, va ser ese partit? Com vas veure?
4: Nada, bueno, no estuvo tan lejos. La verdad que el partido se hubiera terminado en empate, tampoco hubiera pasado nada, porque por juego es verdad que Hércules no estuvo tan lejos del Atlético madrileño, pero vuelve a pinchar en ambas áreas. Hace gala de nulo acierto ofensivo, porque tuvo ocasiones, colgó un montón de balones, pero apenas fue capaz de convertir ninguna de las ocasiones que tuvo, echó un balón al palo, es cierto. El equipo de Tocompan, pero defensivamente hizo de nuevo concesiones, que en este caso no fue el Real Murcia con la primera jornada, sino el Atlético madrileño de Fernando Torres, que las penalizó. 0-6, mal arranque. Hacía 13 años que el Hércules no iniciaba un curso liguero con dos derrotas consecutivas, y en este caso las dos son como local, por cierto.
1: sí que estem bé a la Comunitat Valenciana, entre València, Villarreal, el Xara, Hèrcules... Bé. Bueno, Òscar, estem en contacte i t'escoltem durant la setmana, val?
4: Bé, és un plaer.
1: Vinga, adeu. Ciao. Bé, doncs això ha sigut la informació al voltant de tota la zona de Castelló, la d'Alacant, i abans d'anar a la tertúlia, en el gran Conrado Valle i Diego Picó, Marca i As i Marca respectivament, anem a donar un repàs informatiu abans de les 2:30, quan arribarà Patricia Hort a donar-nos més, en una durada més llarga de mitja horeta, els informatius. Uns quants titulars, perquè Patricia ha arrencat, el partit de la una, ha arrencat la nova programació de punt, però també ha arrencat el curs escolar.
5: Sí, ha arrencat el curs escolar. La setmana sempre se diu que tornem de vacances tots quan la xicalla, quan els xiquets i les xiquetes tornen a la classe. Tornaran dimecres, però avui ja la consellera

0: Mari Carmen Ortí ha donat els highlights, les principals titulars d'este curs escolar, que ja saben que ve calentet. En principi ve en una convocatòria de vaga dormida, no està suspesa aquesta convocatòria de vaga. Una part i l'altra, tant la conselleria com els sindicats, han dit que estan disposats a sentar-se a la taula de les negociacions, però la consellera el que ha dit és que enguany ha donat les dades, ha dit que hi ha més de 84.200, vora 400 més que l'any anterior, una de les puntes de fricció que tenen conselleria i sindicats, i també ha dit que sí, que està disposada a negociar, però que elles, la conselleria té una seva pròpia fulla de ruta que seguirà. L'escoltem.
1: Aplica los acuerdos que han sido firmados con las organizaciones sindicales, pero también tiene objetivos propios que si no hay manera de acordarlos con las organizaciones sindicales, se van a aplicar y se van a llevar adelante, porque nuestro objetivo prioritario es que haya una educación pública de calidad.
0: Això dia la consellera. Escoltem el que ha dit el portaveu del sindicat majoritari de l'STPB, Marc Candela.
2: Urgent és recuperar les plantilles, urgent és baixar les ràtios per atendre millor el nostre alumnat, urgent és també dotar de millor plantilla d'atenció a la diversitat als centres educatius, urgent és tindre unes bones infraestructures. De fet, el pla edificant, el govern actual, l'únic que està fent és executar el que ja estava previst quan el Botànic.
3: Bé, i també l'altre titular del dia passa per Ceuta, no? Perquè ja hi ha data per a la desclassificació dels documents sobre l'entrada massiva d'immigrants que va haver fa un mes, més o menys.
0: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que tenia dos actes avui, en el primer d'ells, ja després d'haver-se reunit també en el seu grup parlamentari, ha dit que el Consell de Ministres aprovarà demà aquesta desclassificació dels documents, que seran tots els d'intel·ligència que tenen al seu abast, del dia que va passar l'entrada massiva, els dies previs i dies posteriors. Això serà demà i dimecres ja serà, ja el coneixerà, estaran publicats per al gran públic. Però avui Pedro Sánchez també ha dit que passarà en les persones migrants que encara queden en el territori. Ha dit, per una banda, que les persones que tinguen, ha donat un pas més enllà, les persones que tinguen dret a l'asil se quedaran, però la resta se n'aniran al Marroc. L'escoltem.
4: La contundència del Estado social i de derecho, que és nuestra democràcia, no és incompatible con la dignitat humana. Y por tanto, quienes tengan derecho a asilo lo tendrán en España, como exige la ética, como exige el derecho internacional y nuestra propia legislación, y quienes no, pues evidentemente serán devueltos.
0: Això dia el president Sánchez. Avui també el Partit Popular ha tancat files al voltant del president de Ceuta, de Juan Jesús Vivas, que ha intervingut en el Fòrum Nova Economia. Ha anat allí la majoria dels barons populars per a fer-li costat. Després, a més, d'aquestes declaracions per part del Partit Socialista del govern espanyol, criticant que era una titella de Feijóo que actuava al seu dictat. Vivas ha parlat una altra volta, ha insistit en que darrere de l'entrada massiva està el Marroc i ha fet un apunt important. Diu que parla d'una situació d'alarma màxima i que la seguretat nacional està compromesa. L'escoltem.
5: Ceuta està en una situació d'altíssimo riesgo. En una situació, i lo digo con la gravedad que supone lo que digo, en una situació d'alarma màxima para la seguretat nacional. Ceuta es una olla a presión que en cualquier momento puede estallar. La seguridad de España, la integridad territorial de España y la de Europa depende de lo que ellos quieran, depende de Marruecos.
0: I una notícia, Nacho, que també acabem de conèixer, i és que el jutge Juan Carlos Peinado ha convocat demà a les 6 de la vesprada l'audiència preliminar a l'obertura del jutge oral a la causa contra Begoña Gómez. La cita al magistrat i pren esta decisió després que la defensa de la pròpia Gómez haguera presentat divendres passat un escrit de defensa. O sigui que cita a Begoña Gómez i si te sembla, un altre tema que portem avui en els informatius és també de l'àmbit acadèmic, en este cas la princesa Eleonor, que s'incorpora després d'haver passat 3 anys en els exèrcits, s'incorpora a estudiar ciències polítiques en una universitat pública. S'escolta d'aquella manera, però li preguntaven a quan entrava a la princesa que com afrontava este nou curs escolar, dia que amb moltes ganes s'ha creat, òbviament, molta expectació, i la Casa Reial li ha dit que intentaran compaginar la presència de la princesa en el campus amb el dia a dia de la universitat, a veure si poden.
3: Perfecte.
0: Tot això i moltes més coses a partir de les 2:30.
3: Això anava a dir, ahir t'escoltem a les 2:30 quan concloga el partit. Anem

0: jugadores que hablan fatal del entrenador, que no es una cuestión de táctica o técnica,
1: pero
0: que hablan
1: yo,
0: fatal,
1: para evitar,
0: que dicen que es mal tipo.
1: Pero para evitar confusión a la audiencia, una cosa es el que estás diciendo y otra es que cuando te toca jugar, tot i que la teua relación del entrenador no es buena, tú sigues un vago y un gos. Y, por ejemplo, el ejemplo de Pepelu me ve perfecte, porque Pepelu va a estar fumat, como heu dit, 8 partits sense jugar ni un minut. Li va a tocar tornar a jugar davant, crec que era Murici, o no sé si era el Getafe o el Mallorca, un d'estos equips que són fotuts. I quan juga, va ser el millor com a central. Per tant, una cosa és no tindre una bona relació i altra és estar contra l'entrenador. Esa, per a mi, és la gran diferència.
2: A part de que l'equip està hecho al revés.
1: O sea, sí, que está, es que es la clau de tot.
2: Que está hecho con zapato de madera.
3: Para mí, o sea, la grave...
2: Aparte, es que los que hay no se creen al entrenador. Pasan de él.
4: Si el jugador no estigueren, si el jugador se estigueren amb l'entrenador, no es vería la imatge que está donant tots els partits el València. Això demostra, per a mi... que els jugadors no estan, no estan...
1: Conrado.
3: El vestuario no va en contra de nadie. Lo que el vestuario no encuentra son respuestas. Y el futbolista lo que quiere son respuestas. Y el futbolista lo que no quiere es que le sonrojen. Y el futbolista le echa la culpa al entrenador de que los partidos hacen unas preparaciones, luego te desmontan los 5 minutos, porque ellos mismos tampoco tienen la calidad que se presupone, pero bueno, y esos culpan ¿a quién? Pues al entrenador, oye, me has puesto aquí 5 defensas y me has dejado contra los Leones ayer contra Mestalla, como te dejaron contra los Leones en Montjuïc cuando le metieron 7, y como ha habido partidos en los últimos años en los que los futbolistas han visto señalados por el planteamiento que ha hecho el entrenador.
1: Tot
3: ese resumés, es el problema.
1: Tot resumés, Conrado, yo parlava...
3: Pero yo no creo, perdona Nacho, que haya jugadores que tengan motivos personales para hacerle la cama al entrenador. Creo que no, porque...
4: No, yo no estoy hablando de fer-li el llit. Yo no estoy hablando de fer-li el llit al entrenador. Yo, mai he defensat que el València, que la plantilla del València, li fa el llit. Yo no crec això. Yo el que crec és que és una plantilla... Tu eres el meu entrenador, Conrado, tu me dones un missatge... Y yo no creo que en el teu missatge y eso es trallada al terreny de
1: yo. Yo faig igualment, pero no clave la mal foto.
3: Y el entrenador hace unos planteamientos nefastos. Pero luego el equipo tiene que tener una
1: amor propio. Ahí no va a haber amor propio.
3: Hace una reflexión.
4: Totalmente.
3: Oye, 2 partidos sin Guido, 2 partidos que hacen el ridículo absoluto.
1: Totalmente.
4: Y dignidad propia. Dignidad propia de decir... Escolta, que el Barcelona no pot tractar-nos com si foren nosaltres la Levia.
1: Dit això, és evident que si el València aposta per l'entrenador a l'estiu, li haguera d'haver acompanyat un canvi, una renovació del vestidor a l'estiu. És que era algo que sabien els periodistes, sabia Conrado, sabia Germán, sabia Nacho, sabia Diego, i en teoria ho haguera d'haver sabut Ron Gurley, no? Parlant de neteches o de canvis al vestidor, crec que ha parlat André Almeida, Germán, a la seva presentació amb el Racing de Santander.
4: Sí, mira, tenim una última hora perquè ha parlat fa uns minuts André Almeida, la roda de premsa de presentació en el Racing de Santander, com a nou jugador, està cedit i ha dit això de la seva etapa en el València. Ha dit, la situació a València és complicada, la història del València és molt gran, és complicat estar a Mestalla i a la ciutat, i no sentir el suport de l'afició. Es desitja el millor. A més, a parlar de la seva etapa, com estem dient, i ha dit que la primera temporada estava molt motivat, amb Gattuso era un joc bo, per a les meues característiques, després mai he tingut felicitat en el camp. No estava còmode per coses que van passar i ha afegit que ell sempre ha volgut eixir del València.
1: Val. Jo crec que és un exemple del que estem dient. Estava Almeida en contra de Corberán, Baraja... No... però ha dit que des de Gattuso no era feliç, volia eixir. Quan parlem de renovació de vestidor o apostar per o canviar l'entrenador, una de les dues coses, un bon exemple és Almeida. Ell no estava en contra, però ell mateix està dient que des de Gattuso no va jugar al seu millor nivell.
2: Sí,
1: i tal.
2: No compares... però
1: que han passat 4 anys.
2: Sí, però no comparen la plantilla con Baraja i la plantilla con Corberán.
1: No, clar que no, ara és millor.
2: No, i la relació con el entrenador.
1: Total.
2: No tiene nada
1: pero
2: que ver.
1: Pero también
2: no lo traga Nacho.
1: No, pero también los coneixements futbolístics. Igual que una cosa, diguem l'altra. La plantilla considera que Corberán, en termes de futbol, va sobrat.
2: Es posible que lo considerara. Es posible que fuera, que ya lo hablemos en pasado, porque el rollito de que es que Corberán sabe mucho de fútbol, pero en todos los partidos te meten 5, pues oye, mejor que sepa de ajedrez. Claro, o de bolos.
1: A mí una persona molt propera a un futbolista em deia, el millor entrenador seria pues el que tenia la relació amb futbolistes de Baraja, que tampoc és que siguera amic dels futbolistes,
2: ni moltíssim
1: menys, però tinguera els coneixements de Carlos Corberán. Jo crec que negar això, Conrado, abans d'acabar.
3: Sí, bueno, jo crec que Almeida és un exemple de futbolista que no tiene, per a mi, personalitat suficient per defender el València. Jo l'he vist l'altre dia contra el Rayo i el Racing i jugava mucho más suelto perquè tiene menos presión.
1: Bé, pues així queden les coses. Este ha sigut el primer partit de la una que arriba al seu final quan són vora les 2:29 de la vesprada. Conrado, Diego, gràcies.
4: Un placer.
0: Un placer, tornarem.
1: Tornarem. Sí, jo vull. Germán, demà parlem.
4: Demà ens veiem.
1: I per a vostès, per a l'audiència, gràcies per estar a l'altre costat. Recordem l'e-box, el web, tots els canals, demà els recordarem. Vos deixem en la programació d'Apunt, en les notícies, a les 2:30. Moltes gràcies, sigueu felices.
5: Són les 2:30 i això són les notícies del migdia.
6: La Comunidad Valenciana se ha hecho una apuesta muy ambiciosa por mejorar la educación. Yo creo que la apuesta más ambiciosa de toda España.
7: Que si en estos momentos esa ratio está a 25, pues bueno, es imposible poderla aplicar en los plazos en los que se nos exige.
8: Urgente es recuperar las plantillas, urgente es bajar las ratios, urgente es tener unas buenas infraestructuras.
9: Ceuta está en una situación de altísimo riesgo, en una situación de alarma máxima para la seguridad nacional. Es una olla a presión que en cualquier momento puede estallar.
10: Que hacer política de vivienda no es pues comprar un aticazo de más de 6 millones de euros para la presidenta de un gobierno autonómico de turno. Sobre todo cuando hay jóvenes que no encuentran 40 metros para vivir y ella quería 200 solo para salir a la terraza.
11: A Punt Ràdio, les notícies del migdia. Patricia Orts.
5: Hola, com estan? Estrenem temporada, estrenem noves sintonies, ja ho han escoltat, renovem la cara dels informatius de la ràdio d'Apunt i ja veuen que arrenquem abans. A partir d'avui, la cita amb les notícies del migdia la tenen a partir de les 2:30 de la vesprada. Este dilluns, ara sí que sí, arriba la tornada de les vacances a tots els nivells, perquè sempre se sol dir que esta gran pausa estival que ens té a tots treballant o no, com en mode vacances, s'acaba quan la xicalla comença l'escola. Això serà dimecres, però ja avui el govern valencià, per boca de la consellera d'Educació, de Mari Carmen Ortí, ha marcat les línies d'un curs escolar que arriba, podríem dir, calentet. Venim, ja ho saben, d'un final de curs amb una vaga general que ara estem, diríem, en una vaga dormida, però que no desconvocada, amb les postures igual per les dues parts, conselleria i sindicats majoritaris, però amb voluntat de negociar, segons s'han dit també les dues parts. De moment, ja convocada una manifestació dissabte en defensa de les reivindicacions que encara queden sobre la taula a l'hora de negociar. Siga com siga, 808.000 alumnes d'infantil, des d'infantil fins a batxillerat, tota la forqueta dels estudis que no són universitaris tornen dimecres a les aules, amb vora 84.200, vora 400 més, ha dit la consellera que en el curs anterior. La pròpia consellera donava les principals xifres.
7: 3.338 milions d'euros fins a 2029. Tenim 385 docents més. Posarem en marxa el pla Més Mestre, que incorporarà 5.000 nous docents fins al curs 29-30. Este curs, la ràtio mitjana, se situa en 20,6 alumnes en infantil i primària, 24,1 en ESO i 28,6 en batxillerat.
5: Este mes el professorat rebrà els 75 euros d'augment en la nòmina, els que se sumaran també als 375 en juny i els 50 del curs que ve per a completar l'increment de 200 euros pactats amb dos sindicats. Els majoritaris continuen insistint en que queda molt per negociar pel que fa a ràtios, plantilles, inclusió, la formació professional o el valencià. El portaveu de l'STPB, Marc Candela, parlava de quines són les prioritats, les urgències.
8: Urgent és recuperar les plantilles, urgent és baixar les ràtios per atendre millor el nostre alumnat, urgent és també dotar de millor plantilla d'atenció a la diversitat als centres educatius. Urgent és tindre unes bones infraestructures. De fet, el pla edificant, el govern actual, l'únic que està fent és executar el que ja estava previst quan el botànic.
5: I sobre els acords, la conselleria Ortí ha insistit en la voluntat negociadora, però ha insistit també en que el govern valencià té la seva pròpia fulla de ruta i que la durà endavant amb o sense els sindicats.
12: Aplica los acuerdos que han sido firmados con las organizaciones sindicales, pero también tiene objetivos propios si no hay manera de acordarlos con las organizaciones sindicales, se van a aplicar

0: posició de tot el món tots els informes d'intel·ligència sobre l'entrada massiva de persones migrants de finals de juliol. Laura Ballarri, bona vesprada.
1: Bona vesprada. El Consell de Ministres aprovarà demà la desclassificació dels informes sobre l'entrada massiva de persones migrants el 30 i 31 de juliol. Els documents de tots els serveis d'informació, tant policials com militars, estaran a disposició pública a partir d'este dimecres. Mentrestant, sobre el terreny, la tensió no afluix a una nova manifestació avançada este diumenge fins a la frontera amb el Marroc, al crit de solucions i expulsions.
0: I avui, dilluns, a Madrid, tota l'atenció mediàtica ha estat posada en el president Ceutí, amb Juan Jesús Vives, que en la seva intervenció en el Fòrum Nova Economia ha alertat sobre la situació d'alarma màxima que viu la ciutat autònoma i ha dit que la seguretat nacional està compromesa. Vives assegura que la integritat territorial d'Espanya i d'Europa està en mans del Marroc.
2: Ceuta està en una situació d'altíssimo riesgo. En una situación, y lo digo con la gravedad que supone lo que digo, en una situación de alarma máxima para la seguridad nacional. Ceuta es una olla a presión que en cualquier momento puede estallar. La seguridad de España, la integridad territorial de España y la de Europa depende de lo que ellos quieran, depende de Marruecos.
1: Unes declaracions que Vives ha fet recolzat pels barons populars. El PP ha significat així un verdader tancament de files amb el president Ceutí, al que el govern espanyol acusa de ser la titella de Feijó. Entre els presents, el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijó, i un bon grapat dels presidents autonòmics, el president Llorca, entre ells.
3: Yo creo que el gobierno español lo que tiene que hacer es criticar menos, trabajar más y actuar más. Yo no creo que solucionar el problema sea generar un problema en otras comunidades autónomas. Eso es repartir el problema. Lo que se ha dado no es un problema de inmigración, es un problema por una invasión. Y por lo tanto tiene que tener otro trato.
1: També a Madrid, i a pocs metres d'allí, Pedro Sánchez ha reunit el grup parlamentari socialista al Congrés per a marcar les principals línies d'actuació del curs polític que comença. Des de la Cambra Baixa, el president espanyol ha afirmat que de les persones migrants que encara queden a Ceuta, solament es quedaran a Espanya aquelles que tinguen dret a l'asil.
4: La contundència del Estado social y de derecho, que es nuestra democracia, no es incompatible con la dignidad humana. Y, por tanto, quienes tengan derecho a asilo, lo tendrán en España, como exige la ética, como exige el derecho internacional y nuestra propia legislación, y quienes no, pues evidentemente serán devueltos.
1: I per cert que el govern espanyol insistís que a dia d'avui no hi ha cap element que apunte que el Marroc va intervindre en l'entrada massiva de finals de juliol. Ho ha dit fa uns minuts el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska.
5: Al dia d'avui no existe ningún elemento sustentado en hecho mínimamente lógico, razonable y objetivo de intervención alguna ni de Marruecos, ni de ningún otro estado, ni de ningún agente o persona concreta.
0: I a Alemanya també és portada avui després que l'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya hagi guanyat unes eleccions per primera volta en democràcia. Ho ha fet a l'estat de Saxony-Anhalt, situat a l'antiga Alemanya de l'Est, i de la mà d'Ulrich Siegmund, de 35 anys, i amb ambicions de governar l'estat. A tres escons s'ha quedat aconseguir la majoria absoluta i ja ha deixat clar que pensa buscar els suports necessaris en diputats descontents d'altres formacions. Una clara al·lusió, en este cas a la CDU, el partit del canceller Merz, qui ha patit una derrota contundent. Marian Company, bona vesprada.
6: Bona vesprada, Patricia. Sí, fet pel que el canceller ha comparegut fins fa uns minuts. Friedrich Merz ha dit estar en xoc després de la victòria de l'Alternativa per Alemanya.
7: Natürlich befasst und ich kann Ihnen sagen...
6: Victòria que ha interpretat com la necessitat de posar en marxa reformes a tot el país. Merz ha assegurat que el fet que l'ultradreta hagi guanyat de manera tan contundent no suposarà un canvi en la política alemanya respecte a la guerra d'Ucraïna i que suposa, això sí, una amenaça per a la seguretat federal en cas que acaben governant.
0: I com cada inici de setembre, arriba un altre clàssic, l'entrada de bous i cavalls de Segorbe, que poden seguir, ja ho saben, cada dia en directe a través de la televisió d'Apunt, també del nostre web i les xarxes socials. La d'avui ha sigut una carrera neta, sense incidents. Marta García, Segorbe.
8: Bona vesprada, Patricia. Ambient festiu i emocionant en la primera entrada de bous i cavalls de Segorbe del 2026. Carrera de vertigen, on 10 cavallistes han acompanyat els 6 bous de la ramaderia de Germán Vidal fins la plaça de la Cova Santa. Un bou s'ha avançat a la resta de germans i la intensa velocitat ha allargat el dibuix de la carrera. Cap incident, ixa és la millor notícia i molt bon ambient, centenars de persones

0: han plantat cara a les altes temperatures i no s'han volgut perdre la primera de les 7 entrades d'esta festa d'interès turístic internacional.
1: La informació de l'oratge, com sempre, en la veu d'Antonio Sánchez. Bona vesprada.
2: Molt bona vesprada. Seguim amb calor intensa per estar en el mes de setembre i fins i tot temperatures molt altes dins de ja la tardor meteorològica. Temperatura avui de mínima, hem estat entre els 24 i 26 graus, en alguns punts no hem baixat dels 25 en tota la nit, sobretot al litoral sud i les comarques més del sud. La màxima avui esperem que es quede ben alta. Tenim avís groc per màximes de més de 36 graus a totes les comarques del centre, però també al litoral sud, sobretot a les localitats més cap a l'interior. Podrien passar dels 38 graus i fregar els 40 a la costera, la Vall d'Albaida, la Ribera Alta i també la Canal de Navarrés. No descartem més de 38 també a la Vall de Cofrents i Llorà i punts baixos del Racó de Mus de la Plana d'Utiel i el Requena, així com també a la Vega Baja. Així que una altra jornada amb temperatures molt més altes del normal, estem parlant d'en alguns casos de més de 8 graus, i veurem com demà seguirem amb esta situació. Demà ja tenim avís taronja. S'ha activat avís taronja per màximes de més de 40 graus al sud de la província de València. En les comarques on més puja el termòmetre, la costera, la Ribera Alta, interior de la Safor, també cap a la Vall d'Albaida i la Canal de Navarrés. Moltíssima precaució per aquestes temperatures a les que ja no hauríem d'estar tan acostumats. Veurem com, per què fa l'estat del cel, seguirem al sol, tant dilluns com dimarts, alguns núvols més de vesprada, d'evolució, i ja dimecres torna la pluja i torna la caiguda del termòmetre.
3: Les notícies del migdia. A Punt Ràdio.
1: Les 3 menys 19 minuts, el nou curs escolar està tocant a la porta. Este pròxim dimecres, ja ho saben, tornen a obrir-se les aules de tots els centres valencians amb una vaga educativa, això sí, que el juny va quedar suspesa, que no desconvocada. Hi ha molts fronts encara per tancar entre el professorat i l'administració. Este matí, la Conselleria d'Educació ha presentat les xifres d'un curs amb menys alumnat que l'anterior per la baixa natalitat, però també un augment dels docents molt reivindicat des de fa temps. Patricia Ramírez, bona vesprada.
4: Bona vesprada, Patricia. Primer, l'alumnat, 808.688 per al curs 26-27. Se'n fora 2.000 menys que el curs passat. En segon lloc, la plantilla docent, que augmenta en 385 mestres addicionals fins a situar-se en els quasi 84.000 per als centres sostinguts amb fons públics. Mari Carmen Ortí, consellera d'Educació.
5: Tenim 385 docents més en l'inici d'este curs que en l'inici del curs passat.
4: I tot amb una inversió pressupostària que se situa en els 3.338 milions d'euros per als pròxims 3 anys, però queden moltes assignatures pendents sobre la taula, qüestions en les quals és impossible el consens, segons reconeix Ortí.
6: Cuando uno solamente lo que hace es incrementar sus peticiones y pedir, uno demuestra capacidad de encontrar términos medios, pues la verdad es que es bastante difícil.
4: La reducció de les ràtios continua sent un dels esculls més complicats en la negociació.
6: Esta conselleria tiene palabra. También tiene objetivos propios. Si no hay manera de acordarlos con las organizaciones sindicales, se van a aplicar y se van a llevar adelante.
4: El que està clar, Patricia, és que el curs comença amb la temperatura elevada en tots els sentits i amb noves manifestacions programades per al cap de setmana.
1: Això és, la majoria dels sindicats han convocat protestes centrades ara en el valencià. Ja ho saben, una reivindicació de la qual es desmarquen els sindicats que sí han firmat acords sobre l'augment salarial. La Generalitat, el govern valencià, confia a tancar nous acords i acabar amb un conflicte que continua generant controvèrsia política. Josep Sastre.
7: Prioritaris han convocat protestes del professorat este cap de setmana, com explica Joan Candela, portaveu d'Estep.
8: Per a continuar la pressió, el que al final demanem és més presència del valencià en l'ensenyament, perquè és una... és la llengua minoritzada.
7: El sindicat CESIF es desmarca d'esta reivindicació. Creu que demanar el valencià com a llengua vehicular a les aules és il·legal. José Seco, president d'Educació d'este sindicat a la Comunitat Valenciana.
9: Implica arraconar el castellà i deixar-lo a la mínima expressió. Un tema impossible i, a més, fora de llei.
7: La conselleria confia en nous acords i destaca l'aplicació de l'augment salarial. Daniel McEvoy és el secretari autonòmic d'Educació.
10: Sé que la immensa majoria de los casos están satisfechos con esta subida porque es la primera desde el año 2007.
7: A les Corts, el debat polític incideix avui també en la supervisió dels continguts per part de la inspecció educativa. Escoltem els síndics de Compromís i Vox, Joan Baldoví i José María Llanos.
11: Convertir a la inspecció en policia educativa i combatrem amb les nostres, amb totes les nostres armes.
12: És inspecció educativa, no és policia educativa, apartado de lo que había hasta ahora, que era una ideologia en les aules durant dècades.
7: Els socialistes creuen que no hi ha hagut cap avanç ni millora en la negociació educativa, mentre que la Generalitat destaca l'esforç

0: inversor dedicat a l'ensenyament este curs. Així ho resumixen Diana Morant, líder del PSPB, i el cap del Consell, Juanfran Pérez Llorca.
1: Cada instituto va a tener 5 ventiladores más. Creo que eso es la gestión que se ha hecho durante este verano por parte del Consell.
2: Se ha hecho una apuesta muy ambiciosa por mejorar la educación. Yo creo que la apuesta más ambiciosa de toda España.
3: I uns que ja comencen són els universitaris, que a la Comunitat Valenciana són milers i comencen el nou curs. Carolina Tarazona, delegació de l'Acabant, bona vesprada.
4: Bona vesprada. I avui és un dia important per a milers d'universitaris que a la Comunitat Valenciana comencen avui un nou curs. La majoria de les universitats públiques obren avui les seues portes. Seran aproximadament 85.000 alumnes que s'incorporen. L'alumnat deixa darrere les vacances d'estiu i tornen amb il·lusió a la rutina entre classe i classe i retrobades amb els amics. Per a alguns d'ells i elles és el primer dia d'universitat i ens conten.
5: Vaig a començar mestra d'infantil i primària.
6: Molt nerviosa, però bé.
7: Estoy intentando buscar el aula.
8: Estoy muy ilusionado.
6: Estic entusiasmada, tinc ganes de començar, la veritat.
9: Ya tenía ganas de volver a la universidad.
10: La verdad es que me apetece pues, volver a las clases, ver a mis amigos.
3: Més coses. Parlem també de la universitat perquè qui ha començat l'etapa universitària també és l'hereva al tron, la princesa Leonor, qui després de completar la seva formació militar en els tres exèrcits comença la carrera avui de Ciències Polítiques en una universitat pública tal com va fer son pare. S'ha creat expectació lògica quan ha entrat al campus de la Universitat Carlos III, on estudiarà els pròxims 4 anys. Leonor ha arribat i ha saludat a l'equip rectoral. Ha dit també que s'enfronta a esta nova etapa, diu, amb moltes ganes. Les xarxes de la Casa Reial ja han difós un vídeo amb les imatges de Leonor, que té 20 anys en el primer dia de classe, i des de la institució ja han dit que buscaran també fer compatible el desplegament de seguretat en el campus amb el dia a dia de la princesa. De Ceuta, són les 2:47 minuts. El president Juan Jesús Vives ha estat avui a Madrid en un desdejuni informatiu on ha insistit en que el Marroc està darrere de la invasió i que l'única solució és retornar tots els migrants, totes les persones migrants. Maria Bravo.
11: Vives ha qualificat d'insuportable la situació que viu la ciutat autònoma i ha insistit a assenyalar el Marroc com a responsable de la invasió.
12: Yo estoy convencido que detrás del golpe está Marruecos. En una situación de alarma máxima para la seguridad nacional. Ceuta es una olla a presión que en cualquier momento puede estallar.
11: A l'acte assistirà la cúpula del Partit Popular a més de 6 presidents autonòmics, entre ell el valencià, Juanfran Pérez Llorca.
13: Lo que se ha dado no es un problema de inmigración, es un problema por una invasión y por lo tanto tiene que tener otro trato, ¿no? Sobre todo lo que pensamos cualquier español es que nuestro gobierno nos defienda.
11: Vox ha anunciat una querella contra Pedro Sánchez i Fernando Grande-Marlaska per prevaricació omissiva i col·laboració amb el terrorisme. El ministre Grande-Marlaska acaba de negar que els informes apunten a Marroc.
14: No existe ningún elemento sustentado en hecho mínimamente lógico, razonable y objetivo de intervención alguna ni de Marruecos ni de ningún otro estado.
11: Crítiques també des dels socis de govern. Enrique Santiago és diputat de Sumar.
15: Para que no pase en España lo que ha pasado en Sanjón-Ángel, hay que arreglar la situación en Ceuta.
11: Per la seva banda, el president Pedro Sánchez ha insistit avui que Ceuta és una prioritat per al govern d'Espanya.
16: Volveremos a aumentar la inversión con el refuerzo de lo que es el perímetro fronterizo y, por supuesto, vamos a esclarecer lo que ocurrió aquella semana de julio y cuando lo hagamos lo compartiremos con la ciudadanía.
11: Precisament demà el Consell de Ministres aprovarà la desclassificació dels informes d'entrada massiva dels 80.000 migrants a la ciutat autònoma.
3: Més coses. Pedro Sánchez ha presentat el portal Casa 47, la nova plataforma de l'empresa pública d'habitatge que, de moment, compta amb 800 unitats i preveu incorporar a 3.500 repartides pel conjunt del territori espanyol. El president del govern espanyol ha avançat que qui accedisca a aquestes vivendes no haurà de destinar més del 30% dels ingressos al lloguer i ha carregat contra els executius autonòmics que no apliquen la llei d'habitatge. Especialment dur ha sigut contra Isabel Díaz Ayuso.
17: Hacer política de vivienda no es comprar un aticazo de más de 6 millones de euros para la presidenta de un gobierno autonómico de turno. Sobre todo cuando hay jóvenes que no encuentran 40 metros para vivir y ella quería 200 solo para salir a la terraza.
3: I Pilar Bernabé ha presentat este matí ja la candidatura a l'alcaldia de València. Diu que se senta amb el suport del PSPB, el seu partit, i que la ciutat de València és el seu projecte.

0: aspecte de vida.
1: També... Mira, València és mi projecte personal i de vida. Jo pense estar com a delegada del govern tot el temps que puga continuar servint als valencians i a les valencianes.
2: Ha avançat que si arriba a ser alcaldessa de València, la primera mesura que implementarà serà aplicar la llei d'habitatge i regular la proliferació d'apartaments turístics, així com renaturalitzar els barris. Una candidatura a la que ha reaccionat l'actual alcaldessa de València i candidata del PP a les eleccions municipals. Maria José Català reclama que Bernabé no s'oblide de la seguretat de València durant el temps que siga delegada.
3: Sí que esperé és que la delegada de Sánchez complisca en la seva obligació fins a l'últim moment i que intente millorar la presència d'agents del cos nacional de policia i coordinar la Guàrdia Civil i que la seguretat en València pues, vagi cada volta millor i que intente esforçar-se en aquest sentit, és a dir, que no tot siga política, que no tot siga una campanya electoral i que dediqui temps per a allò per a lo que li retribuïm tots els espanyols, que és per a vigilar i millorar la seguretat en València.
0: El jutge Juan Carlos Peinado ha citat este dimarts a les 6 de la vesprada la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, a l'audiència preliminar necessària per obrir juí oral contra ella. El magistrat ho acaba de comunicar després de rebre els escrits de defensa de Gómez i de la seva assessora a Moncloa, Cristina Álvarez, en què reclama la seva absolució.
2: Fons de les defenses creuen que la compareixença es podria suspendre, ja que pel poc de temps de marxa amb què s'ha convocat, algunes parts no hi podrien assistir. Se les investiga per presumpte tràfic d'influències i malversació. Peinado preveu tancar la instrucció abans del 27 de setembre, quan es jubila per edat. El cas passaria a mans d'un jurat popular a l'Audiència de Madrid.
0: I este 7 de setembre continuem en tribunal. Se reprèn també la causa José Luis Rodríguez Zapatero. A l'Audiència Nacional este matí ha declarat com ha investigat l'expresident de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, que va apuntar l'expresident socialista com a mediador perquè l'aerolínia aconseguirà el préstec públic de 53 milions d'euros. Ui, Martínez Sola ha donat més dades al respecte. Lorena Diego, Madrid.
4: Molt bona vesprada. Ha sigut una declaració curta de Julio Martínez Sola en què ha ratificat el que va declarar en un escrit dirigit a Calama. Ha confirmat avui que es va entregar l'1% del rescat de Plus Ultra a Zapatero pel seu treball en el rescat de l'aerolínia, és a dir, 530.000 euros, perquè ha explicat Julio Martínez Sola que la companyia, l'aerolínia, estava en una situació límit. Declaracions de l'expresident de Plus Ultra que confirmen que vol col·laborar amb la justícia i també ha dit Martínez Sola que no va tindre constància de les actuacions concretes que va tindre la SEPI perquè concedirà el rescat de Plus Ultra. Avui és el magistrat José Luis Calamar reprès l'activitat judicial en un cas en què posa Zapatero com a presumpte líder d'una xarxa de tràfic d'influències.
5: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
0: 7 minuts per a les 3, ja coneixem el balanç de sinistralitat d'aquest estiu i atenció perquè Espanya ha batut un rècord de mobilitat. Més de 102 milions de desplaçaments durant els mesos de juliol i agost. Marina Palmero.
6: Bona vesprada, Patricia. Doncs a la Comunitat Valenciana el balanç és especialment negatiu. 25 persones han perdut la vida aquest estiu a les carreteres, davant de les 13 de l'any passat. I això, tot i que l'augment de la mobilitat a la comunitat no ha sigut considerable, amb el voltant de 14 milions de desplaçaments entre juliol i agost. Les carreteres convencionals continuen concentrant la major sinistralitat i atenció també a les motocicletes. Tot i ser moltes menys que els turismes, pràcticament els igualen en nombres de víctimes mortals. Un balanç que torna a posar el focus en les vies convencionals i en els usuaris més vulnerables.
0: I l'aeroport de Castelló ha publicat este matí el balanç de l'estiu de 2026.
2: El mes d'agost ha batut un rècord històric d'esta instal·lació en registrar 1.817 moviments d'aeronaus i acollir més de 52.000 passatgers. Raquel París és la directora de l'aeroport de Castelló.
7: De 52.000 pasajeros de agosto suponen un crecimiento del 16,5% respecto al 2025. Podemos decir que estamos en el mejor año de la historia del aeropuerto.
2: Este aeroport compta actualment amb 16 connexions regulars i a partir de l'estiu que ve s'afegirà una nova connexió a Ibiza, ho ha avançat el conseller de Medi Ambient i Infraestructures, Vicente Martínez Mus.
8: Ja podem contar que tindrem aquesta capacitat de viatjar des de Castelló a Ibiza o des d'Ibiza a Castelló. I continuem treballant en noves línies.
0: I a partir d'avui, els vehicles de mobilitat personal, com ara els patinets elèctrics, podran pujar als trens de Renfe. La posada en marxa de mesures com la matriculació dels vehicles o l'obligatorietat de les assegurances ha motivat este canvi de parer en la companyia ferroviària, informa Pablo Sainz Pardo.
9: Ja es pot viatjar amb estos vehicles en trens de rodalies de mitja i llarga distància. Això sí, en el cas del patinet, només podran accedir al tren aquells que complisquen la normativa vigent. Durant el trajecte hauran d'anar plegats, apagats i col·locats als espais habilitats per a l'equipatge. La notícia, que arriba després de 3 anys de prohibició, ha sigut ben rebuda pels usuaris.
10: Perquè ara podré agarrar el patinete, el clavel en tren, i me'n puc anar a Elche amb els meus amics.
11: Però per als xavals que tienen que dar vueltas, per exemple, per Elche, per Murcia, no sé què, me parece genial.
9: La mesura busca facilitar la combinació entre el tren i els desplaçaments urbans, especialment en l'últim tram del viatge.
0: 5 per a les 2 de les, per a les 3 de la vesprada. Parlem del curs universitari que ja està en marxa, ho comentaven a l'inici d'este temps de notícies. Posem el focus en el cost d'estudiar. Cada volta, més famílies reconen un crèdit per assumir les despeses universitàries. Més del 14%, atenció, dels crèdits al consum ja es destinen a finançar estudis. Zaida Ruiz.
2: Comença el curs universitari, per a moltes famílies també arriba el moment de fer comptes. Matrícula, material, transport, manutenció i per als que estudien lluny de casa, també l'habitatge. I cada vegada són més els qui necessiten ajuda per a fer front a aquest cost. Segons l'últim baròmetre de l'Associació d'Usuaris Financers, el 14,2% dels crèdits al consum ja es destinen a finançar estudis, una realitat que no afecta només la matrícula, que en el cas del màster podria fregar els 4.000 euros. Però endeutar-se no és l'única alternativa. Les universitats ofereixen beques, ajudes i altres fórmules de suport. Diana Jareño, vicerectora d'Ocupació de la Universitat d'Alacant.
12: Des del Centro de Apoyo al Estudiante tenemos lo que son la convocatoria de ayudas de emergencia. Para todos aquellos que no llegan, incluso habiendo sido beneficiados de otro tipo de ayudas.
2: Pagar la matrícula és el primer escull, però per a molts estudiants el repte és poder assumir tot el cost d'estudiar durant un curs sencer.
0: La sintonia del món. Nombroses són les reaccions que està alçant la primera victòria electoral de l'extrema dreta d'Alemanya, de l'Alemanya democràtica, la més cridanera, la del canceller Friedrich Merz, que ha comparegut este migdia per a valorar els resultats electorals que per a ell han sigut devastadors. Marian Companya.
13: I què ha assegurat, Patricia, estar en xoc per resultats dels comicis? Més diu que plantejarà reformes a tot el país i que no cediran el seu suport a Ucraïna. Promeses fetes tenint en compte el fracàs del seu partit, que ha perdut la meitat del suport que va rebre en els anteriors comicis. I amb un ull a l'advertència que li han fet des d'Alternativa per Alemanya. La co-líder de la formació, Alice Weidel, ha assegurat que el seu objectiu final és la Cancelleria. Buscar el suport dels diputats descontents d'altres formacions és el que farà Ulrich Siegmund, el gran guanyador a Saxònia-Anhalt, conscient que pot ser el discurs antiimmigrants no siga suficient per guanyar-li el suport del partit populista d'extrema esquerra que podria permetir-li governar.
0: I amb tots els honors s'han soterrat a Belgrad l'exgeneral serbo-bosnià Ratko Mladic, condemnat per genocidi, crims de guerra i contra la humanitat.
2: El carnisser dels Balcans va morir el 24 d'agost en un centre de detenció de l'ONU on complia cadena perpètua com a responsable de la massacre de 8.000 musulmans a Srebrenica i els 12 de Sarajevo a Sèrbia. I encara conserva suport popular i milers de persones li han donat l'última adeu.
0: I també parlem d'aquest accident en les últimes hores a l'aeroport de Miami, accident d'aviació.
2: Almenys 100 persones han mort en un accident aeri als Estats Units. Un avió de càrrega d'Amazon se n'ha eixit de la pista, ha xocat contra diversos vehicles i s'ha incendiat. L'aparell estava fent la maniobra d'aterratge. Encara no es coneixen les causes de l'accident.
0: A punt ja d'arribar a les 3 de la vesprada, que farem un resum de les notícies. De seguida tornem.
14: On es decidís el futur de la nostra agricultura? Com respira la ramaderia valenciana? Com es troba el sector pesquer? Les respostes respecte a la salut del sector primari estan en el programa més veterà i respectat de la ràdio. El Forcat. Tot un imprescindible que es renova cada dia. I al capdavant, la veu de l'experiència. Sílvia Soria.
15: Sintonitza la informació de proximitat, els mercats, el camp, les granges, esports, les muntanyes, la meteorologia i, com no, les històries personals dels nostres productors.
14: Pren nota. De dilluns a divendres, de 15 a 16 hores, en la Ràdio Autonòmica Valenciana. No faltes. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. A Punt Ràdio.
16: Els Serrans, 100.9 i 102.2. A Punt Ràdio, sintonitza.

0: Dis amb tu.
1: Les 3 en punt de la vesprada, l'Audiència Nacional i és notícia d'última hora investigarà l'entrada massiva de migrants a Ceuta del 30 i 31 de juliol. La jutgessa Maria Tardona ha obert ja formalment la investigació penal en estimar que es tracta d'una conducta delictiva presumptament comesa a l'estranger que ha atacat greument la integritat territorial d'Espanya, Laura.
2: La magistrada veu en l'entrada irregular indicis de delictes d'organització criminal contra la pau i la independència de l'Estat i contra els drets dels ciutadans estrangers en connexió amb els homicidis imprudents. Recordem que van morir 140 persones.
1: I el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, ha estat avui a Madrid en un desdejuni informatiu, ha insistit que el Marroc està darrere de la invasió i que l'única solució és retornar totes les persones migrants.
2: Unes declaracions que Vives ha fet recolzat pels barons populars. El PP ha significat així un verdader tancament de files amb el president ceutí, al que el govern espanyol acusa de ser la titella de Feijó. Entre els presents, el president del Partit Popular i un bon grapat dels presidents autonòmics, el president Llorca, entre ells.
3: Yo creo que el gobierno español criticar menos, trabajar más y actuar más. Yo no creo que solucionar el problema sea generar un problema en otras comunidades autónomas. Eso es repartir el problema. Lo que se ha dado no es un problema de inmigración, es un problema por una invasión y por lo tanto tiene que tener otro trato.
1: I este dimecres estaran a disposició de tot el món tots els informes d'intel·ligència, tant previs com posteriors, sobre l'entrada massiva de persones migrants a Ceuta de finals de juliol. El Consell de Ministres aprovarà demà la desclassificació dels informes, mentre des del Ministeri de l'Interior continua insistint-se que el Marroc no va jugar cap paper en aquesta entrada massiva. Això dia Fernando Grande Marlaska, que és el titular d'Interior.
4: Al dia d'avui no existe ningún elemento sustentado en hecho mínimamente lógico, razonable y objetivo de intervención alguna ni de Marruecos, ni de ningún otro estado, ni de ningún agente o persona concreta.
1: I a migdia hem sabut que Begoña Gómez, la dona del president Pedro Sánchez, haurà d'anar als jutjats demà de vesprada.
2: El jutge Juan Carlos Peinado l'ha citada este dimarts a les 6 de la vesprada per a l'audiència preliminar necessària per obrir juí oral contra ell. El magistrat li ho ha comunicat després de rebre els escrits de defensa de Gómez i de la seva assessora a la Moncloa, Cristina Álvarez, en què reclama la seva absolució. Fonts de les defenses creuen que la compareixença es podria suspendre, ja que pel poc de temps de marxa amb què s'ha convocat algunes parts no hi podrien assistir. Se les investiga, ja saben, per presumpte tràfic d'influències i malversació.
1: I este dilluns hem conegut les línies que marcaran el curs escolar 2026-2027. Venim d'un final de curs amb una vaga general que ja saben que ha estat adormida durant l'estiu, però que este dissabte ja ha convocada una nova manifestació del professorat amb les reivindicacions que encara queden sobre la taula a l'hora de negociar.
2: Siga com siga, 800.008 alumnes des d'infantil a batxillerat tornen dimecres a les aules amb vora 84.200, vora 400 més que el curs anterior. La consellera Mari Carmen Ortí donava les principals xifres este matí.
5: 3.338 milions d'euros fins a 2029. Tenim 385 docents més. Posarem en marxa el pla Més Mestre, que incorporarà 5.000 nous docents fins al curs 29-30. Este curs la ràtio mitjana se situa en 20,6 alumnes en infantil i primària, 24,1 en ESO i 28,6 en batxillerat.
1: Les 3 i 3 minuts, acabem este temps de notícies. Ja saben que demà tornem, avancem temps a les 2 i mitja de la vesprada. Ara, a les 4, actualitzarem la informació i es deixem amb el programa de Gà del Camp en el Forcat, amb la nostra companya Sílvia Soria. Nosaltres tornem demà més i millor. Adeu.
0: Així comença El Forcat, l'autèntic i genuí espai dedicat a l'agricultura i la ramaderia de la nostra comunitat. Amb Sílvia Soria.
6: Hola, molt bona vesprada. La veritat és que una s'assenta en esta taula 13 anys després de deixar la ràdio pública valenciana i estic encantada, estic feliç. Ha passat per a tres graelles, ha tingut una història, ja ho he escoltat a la companya dient que sóc la veu de l'experiència. Mare Déu, quina responsabilitat. Ara, de veres que de gas som, perquè este programa va néixer fa 27 anys. Complirem així, en esta casa, en Apunt Ràdio, 28 anys d'història per a donar veu al sector primari, al primer, al pilar.

0: el que per a mi és fonamental per a mantindre l'economia, el patrimoni i jo diria que inclús la identitat. Un programa que sí, presente jo, Sílvia Soria, però que té equip darrere. En la part tècnica estarà un gran Tono Escribano, que bueno, ja està declarat forcater d'honor, que ho sapíeu, eh? Tinc que treballar, perquè allà està d'altra banda, me mira, i ahí n'hi ha una connexió que tinc que donar-li un rango especial. I en producció, i se somriure, i sa professionalitat, ella sí que és la veu de l'experiència, que és Sílvia Alabor. Jo no sé què li passa a este programa que sempre té Sílvies. Tinguérem en el passat a Sílvia Peris, però és curiós, és curiós. Se veu que el forcat és molt de Sílvies. Serà perquè significa o que el seu origen té, no sé si us ho havíeu, selva, algo té que veure, eh? El verd, la natura... Pues anem a parlar de tot això i podeu seguir-nos tots els dies així, de 3 a 4. I si voleu idees, preguntes, temes, consultes, hi ha un mail al vostre abast, elforcatdesilvia@gmail.com. Així que benvinguts, i en esta hora, en esta primera hora d'esta nova temporada, ja és tercera generació, anem a parlar de les quanties que s'ha compromès la conselleria per tal de que el sector tire endavant. Anem a parlar del CUCAT, perquè s'han compromès des de conselleria a crear, pues, podríem dir, un grup d'experts per analitzar què passa en la plaga, què passa en els arrossers. Parlarem en els arrossers, parlarem en els dirigents dels sindicats agraris. Anem a aprofundir en les valoracions dels danys que ha tingut aquest estiu, que han sigut massa. El sector, sí, i les dades les conegueu, però anem a veure com ha anat evolucionant, perquè era una primera estimació. I anem a tindre monogràfic en un històric, un forcater que sempre obri temporada. Enrique Vallès, així que arranquem.
1: El Forcat, a Punt Ràdio.
0: I anem, anem en compromisos, en diners, perquè vos ha donat ja dos xifres. 13 anys que no venia jo, així, a la Ràdio Pública Valenciana, a contar-vos com està el sector. 27 des de que va néixer este programa i 150, i no són anys, són milions d'euros, és que ha compromès l'administració per ajudar al sector a què? A modernitzar-se, a recuperar-se i a ser més competitiu. Si desglossem, podem dir-ne per damunt, eh? Jo estaré molt al quite i estaré pendent de que vagin complint aquests compromisos, però així d'entrada tenim 50 milions d'euros en modernització, 8 milions per a joves i nous agricultors, que falta fa, 26,7 milions per a recuperar explotacions afectades per la dana, amb ajudes que poden cobrir, atenció, fins al 100% del cost de replantació, s'està replantant molt després de la tragèdia, 2 milions d'euros per a l'horta, que d'això se va parlar i se parlarà, ara escoltareu a Cristóbal a parlar del tema, 9 més per al sector ramader, i l'altre dia, el divendres, una reunió en esta nova temporada en la que s'han compromès 50 milions més. Una bona notícia i una bona intenció. Anem a escoltar el que va dir al respecte el conseller del RAM, Miguel Barrachina.
2: Se han incorporado este año 548 jóvenes, que es una cifra récord histórica en la Comunidad Valenciana. Y aspiramos a que con 8 millones de euros nuevos del gobierno de Juanfran Pérez Llorca lleguemos hasta 700 chicos y chicas que se incorporen a nuestras ganaderías y a nuestros campos.
0: Ja vegeu que estic desglossant un a un, punt a punt, milió a milió, partida a partida. Evidentment, ell també li ha volgut donar, i jo crec que té raó, prioritat a aquests 8 milions. Tot i no ser la xifra més gran, sí que la més important, perquè mos juguem el futur, eh? Si no tenim relleu. Bueno, i també s'ha parlat, i anem a aprofundir, de l'hort. Bueno, d'este tema farem debats, tindrem tertúlies, però jo vos vaig avançar el que ha dit Cristóbal Aguado, president d'ABA, després d'aquesta reunió del divendres, sobre justament les ajudes d'aquests 2 milions que s'han dedicat directament al sector. Per què ha llegit aquestes declaracions? Perquè Cristóbal m'ha parlat i molt de com va quedar aquesta trobada, no? Pues perquè me va dir que li han demanat al conseller una marca, i això m'interessa, una marca per a comercialitzar els productes de l'horta. Així que pronto igual hi ha una marca de l'horta de València. I també algo que està demanant el productor i el propietari de terres i d'edificacions en l'horta. I és que se puga edificar allò que no siga realment històric. Escolteu a Cristóbal Aguado.
3: Tenim que incentivar una marca de qualitat que incentive que aquest producte que té que vendre's més car siga adquirit per als consumidors. I com no, tenim que afilar més prim mirant les infraestructures que avui la llei impedís reformar, per lo que no siga verdaderament històric, que puga realitzar-se modificacions de séquies, camins i blindes per poder fer estructures més amples i de veres. Tindre una foto verda molt bonica de l'horta, però d'una horta viva, perquè si no se fa, acabarem tenint una horta morta i això és el que precisament no interessa.
0: Una horta viva. Claro, salvar l'horta és salvar a la gent que la cuida, que la mima, que la protegís, que la produís. Bé, pues també s'ha parlat, lògicament, en aquesta primera trobada de temporada, de modernització. I s'ha anunciat, que crec que això s'interessa moltíssim, els primers pagaments, terminis, en fi, quan arriben els moniatos. Pues bé, Aguado ha dit que molt pronte, en octubre.
3: El tema de la modernització d'explotació, que el plaç per a ultimar tots els expedients s'estava considerant insuficient. Ha fet un estudi, la conselleria ho ha reestudiat i han vist que n'hi havia un error de fecha de finalització i s'ha corregit com un error de previsió en publicació i fins a l'1 d'octubre anem a poder intentar tots que tots els expedients es tramiten, es facin i per tant siga possible.
0: Més coses que s'han dit, torna a insistir i no s'han oblidat d'un tema, ja vos avance que serà temàtica d'un monogràfic molt pronte, perquè pronte arranca la temporada de la llima, i sí, me restic referint a la famosa clorosi nervial. També es va parlar en esa trobada d'aquest tema delicat.
3: És una solució que va consistir en arrencar i replantar els camps de llimeres afectats. Van haver indemnitzacions i ajudes per als viveros e inclús se van a indemnitzar a alguns camps de tarongers que també estan afectats. Ho veiem positiu i crec que és una forma d'erradicar en lo possible la situació d'aquesta malaltia.
0: Ja vos avance que vindrà també el president d'Assaig Alacant per a parlar d'esta qüestió quan comencé, com vos estava dient, la temporada. Cristóbal, en resum, està content d'aquesta primera trobada de la reunió, la que, per suposat, no va ser l'únic. Però, en fi, per a que escoltau, la sensació que hi va tindre és esta.
3: Per part de les organitzacions agràries, naturalment, mos agrada veure una conselleria activa, que tots els tècnics mos han informat dels tràmits que estan fent, com s'ha tocat a gent que podia ser necessitat tant en ajudes de l'horta com dels danys generats i que la majoria de gent ha respost d'una forma positiva.
0: També estigueren en aquesta reunió, com té que ser, els representants de les organitzacions d'Assaig Alacant. En aquest cas estigué Ramon Espinosa, que és el secretari tècnic. També estigué el secretari general d'UPA, Ricardo Ballo, el secretari general de la Unió Llauradora, Carles Peris, el director de cooperatives agroalimentàries, Enrique Bellés, i casualment tenim ja el telèfon i anem a escoltar-lo ràpidament, a un d'ells, a Carles Peris, i després, així, en estudi, a Enrique Bellés. Així que més valoracions. Continuem, per tant, a veure com s'han actualitzat les dades d'estimacions de danys i què va opinar la Unió Llauradora d'aquest encontre.
1: A Punt Ràdio, Sílvia Soria.

0: Bé, així és. Tenim, ràpidament parlarem en ell, en Carles Peris, però justament, si tenia jo previsió de parlar en ell sobre la reunió del divendres, m'ha entrat este matí una altra preocupació i una altra declaració sobre un altre sector, o almenys un subsector molt concret. I també em preocupa, perquè el sector de l'oli d'oliva no cal que vos diga lo important que és, no? Pues bé, la Unió Llauradora també ha mostrat, ui, és novetat, la seva preocupació per la evolució a la baixa. Això, per desgràcia, no és novetat, despreus en l'oli d'oliva. I advertís que aquesta situació pot traslladar-se als productors valencians abans fins i tot que hagi començat la pròxima campanya de recol·lecció, que a la Comunitat Valenciana no es generalitzarà fins a finals de setembre. ¿Vale? Però sí que vull que escolteu, i ara comentarem també en Carles este tema, què mos ha dit Enric Simó, responsable del sector d'oli de la Unió Llauradora.
1: Des del sector de l'oli de la Unió Llauradora.

0: i ramadera estem preocupats per la tendència a la baixa de les cotitzacions de l'oli. No entenem que sense tindre ja foros definitius se produïsca eixa baixada. Si a tot això li sumem les importacions i l'encariment del gasoll i els insumos, a més de la incertidumbre en com quedarà la nova PAC, ens trobem en un panorama de preus per davall de rentabilitat. En un context d'olivar valencià en zones desfavorides i en risc de despoblament. Per tant, demanem a totes les administracions i a tots els agents de la cadena que actuen en responsabilitat. Defendre l'oli d'oliva no és només promocionar la seva qualitat, també és garantir el preu recebut pel productor i que li permetis que cobrir gastos i obtindre una renta digna.
1: Es pot dir més alt, però no més clar. I raó que té. Així que anem a veure si aquest problema es suma a molts més i damunt la climatologia adversa, perquè quin hem tingut aquest agost? Pues, entre oratges, incendis, episodis meteorològics que van assolar les riberes, un desastre. Vull que em saluda encantada i molt satisfeta de tindre-lo a Carles Peri, secretària de la Unió Llauradora, un bon amic que conec fa molts anys i que, bueno, salude en esta nova temporada. Así, a la Radio Pública Valenciana. Carles, bona vesprada.
2: Bona vesprada.
1: Que alegria escoltar-te així, ara, perquè per sort hem parlat més vegades, en estos 13 anys, no hem perdut el vincul ni el treball tampoc, però és diferent, perquè ara estem al servei públic i si esto, algun sector és important per al servei públic és este, no? L'agrari. Bueno, valoració teua de la primera reunió del divendres. Hem escoltat a Cristóbal i volia també la teua opinió al respecte. Satisfet? Content? Creus que no hi ha suficient pressupost? Quina que forces de més? Quina sensació dugueres?
2: Bueno, la sensació és de que al final, pues, a base, no?, de que n'hi ha que certa pressió, no?, també per part de les organitzacions agràries, per part de la Unió, en algunes qüestions puntuals en les quals nosaltres havíem set crítics en aquesta conselleria, sobretot en el tema de les ajudes a joves d'ampliar el pressupost, pues hem vist que a base de treball n'hi ha una conselleria que al final dona una resposta, no?, a aquelles coses que pensem que sí que eren importants, perquè el relleu generacional és algo que, diguem, és un problema, no?, de primera línia i és vital per al sector igual agrari que ramader valencià, i han donat aquesta resposta, no?, han augmentat aquests primers 27 milions d'euros que n'hi havia en la línia d'ajudes, que se va quedar curt de pressupost perquè se van quedar 41 joves fora, s'ha ampliat en 8 milions d'euros, 7 d'ells per a la línia d'incorporació de joves, vol dir que se podran incorporar els 41 que faltaven i hasta inclús altres joves que tinguin interès de estar en un sector que és essencial per a nosaltres, que és el sector agrari i ramader. I en les altres línies també és de veres que n'hi ha un esforç darrere econòmic en el que són els plans de millora, el que són les ajudes de l'horta, que no és que siguin molt quantioses, però són d'ingrés directe, no?, un poc per fer una funció social, de manteniment del territori. Per tant, això sempre agrada al sector. Estan les línies d'ajudes també per els desgraciats incendis, sí, que han hagut també en zones limítrofes que han afectat a ramaderies o a cultius. També n'hi ha una part econòmica ahí que pot compensar una part dels danys. Estan tota la línia d'ajudes d'ANA, que va desenvolupant-se progressivament, poc a poc, encara que estes no estan tan adelantades com altres. Per tant, tenim, no?, un escenari on n'hi ha un esforç econòmic darrere i n'hi ha que seguir treballant-lo, no?, per millorar-lo i en col·laborar en la conselleria, no?, en aquelles ajudes que encara queden un poc pendents, sobretot en algun sector, com serien els sectors més de secà, no? N'hi ha que recordar que el sector, per exemple, l'olivar, que estava documentant, sí, o el sector, sí, de vinificació, de raïm, de vinificació, estan molt afectats per preu en aquests moments, i són sectors de secà, en zones desfavorides, en baix rendiment i en risc de despoblament, i ahí sí que ens falta eixa part, no?, de que la conselleria, pues, puga habilitar algunes ajudes per a aquests cultius de secà que en aquests moments estan a travessar mal moment. Però anirem treballant i esperem que tinguem una resposta també per part de la conselleria.
1: Bueno, el Consell de Ministres, per lo que jo he vist, també ha aprovat, a veure si això també té una repercussió en positiu, una segona ampliació de crèdit de 75 milions d'euros per a concloure les obres de lo de l'empresa pública de Traxa, de camins rurals, explotacions agràries, infraestructures de regadius, sobretot desafectats per la Riuà del 2024. A veure si entre tots podem tirar endavant, perquè es queda molt la climatologia Meteorologia, Carles, vosaltres siguereu els primers que donareu una xifra. Xifrareu a finals d'agost en 14,3 milions d'euros les pèrdues directes ocasionades per l'episodi meteorològic que tinguérem en les dos riberes, això a mitjà de mes, que va ser la tragèdia, sí. I donareu ràpidament aquesta xifra. Però sé per experiència que mai se queda tan curta. Són les primeres estimacions. A dia d'avui, Carles, com teniu el tema? Perdó, que se me'n va la gola. Com teniu el tema? Què han dit els tècnics? Com està? Quines són les xifres que esteu barallant?
2: Bueno, pues inicialment estan en aquests 14 milions d'euros. El deber és que Agroseguro sempre dona una resposta bastant exacta i molt treballada sobre camp, i està parlant de xifres d'uns 17 milions d'euros, sí. D'estimació d'impacte per ixa tempesta d'aire i en algunes zones de pedra. Hem tingut altres processos d'afeccions en altres comarques també per pedra. El que sí que n'hi ha que recordar, no, un poc, és que pràcticament tots els anys, si ho mirem bé, el que és la factura climàtica, no, que dic jo, un poc, i si simplement ser meteorològiques que tenim cada vegada més adverses i més agressives, estan sempre per dalt dels 30 milions d'euros, o sigui que estem parlant de quantitats econòmiques molt grans d'impactes directes sobre cultius agraris. Tots els anys tenim fenòmens, segur que no s'ha acabat encara tot això, encara tindrem algun fenomen advers, per tant estem parlant d'una factura d'adversitats climàtiques molt important que al final afecta molt al bolsillo dels productors. És de veres que tenim el sistema d'assegurança, en el qual també s'hi destinen uns recursos per part de la Conselleria i de l'Estat, però moltes vegades no tenim les cobertures suficients o suficientment adaptades a la nova realitat climàtica. Com ho hem vist en la tempesta del Caqui, que el per vent, que és el major efecte que hem tingut de danys per vent, es comença la cobertura l'1 d'octubre. Ja vam demanar, no, que s'adelantara a l'1 d'agost i es comença pues més tard, no? Pues ahí n'hi ha que anar reajustant, no, el sistema per a que n'hi hagi una cobertura més àmplia, perquè si no és en determinades ocasions, a pesar de que tens el seguro, no
1: és suficient. No te val. O sigui, reconversions, replantejament de segurs, esteu en aquest treball i parlarem de la qüestió. I una altra cosa, demà és el dia de la... No, demà no, el dia 9. El dia 9 és el dia de l'agricultura. No te pots anar sense enviar un missatge. Tornarem a parlar, que ara tenim una hora diària, com antigament, per anar tractant sector a sector, tema a tema, monogràfic a monogràfic. I ja saps que jo i vosaltres sempre he tingut un vincul molt especial i m'interessa tot el que fan les organitzacions agràries. Però no te pots anar sense deixar-me un missatge optimista pel dia de l'agricultura. Què li diguem, bueno, al sector, Carles?
2: El missatge moltes vegades és... difícil tindre un missatge optimista, però al final el missatge optimista sempre el portem al mateix lloc, no? Som un sector essencial, ho hem demostrat quan han hagut mals moments, i som un sector el qual alimenta a la població en proximitat i en qualitat. Per tant, és un sector important encara per a l'economia valenciana i llocs d'ocupació, i és el que tenim que traslladar, no? Que hem creat resiliència, seguim augmentant i hem d'intentar millorar el sector per a poder incorporar a aquest gent jove que hem parlat a l'inici. Això seria el missatge.
1: El missatge. Així estarem per donar testimoni, perquè tinga veu el sector. Ja veuré si són molts els joves que passen també per aquests micròfons. Les 3 i 23. Gràcies, Carles. Ja ho saps, benvingut a casa, perquè ja hem tornat. Hem tornat a la Ràdio Pública Valenciana.
2: Gràcies a vosaltres, com sempre, i és important el paper que feu també de traslladar aquella informació, no, del sector agrari.
1: Gràcies, Carles. Cuideu-vos. Besets. Adéu.
3: A Punt Ràdio. Sílvia Soria.

0: evidentment, si parlem un poc actualitzant xifres, fent un seguiment de les notícies, valorant reunions, valorant trobades, no podem, perquè estem tots, tinc que dir-vos, tots els programes molt pendents del sector arrosser. Estem a setembre, ja sabeu que és temporada, no?, d'arròs. I jo crec que tenen raó per estar preocupats. Parlarem de seguida en Fortea, que ja el tenim al telèfon. Però primer, última hora, perquè Conselleria s'ha compromès a constituir un grup d'experts destinats a avaluar de manera integral, i la paraula és clau, la situació del cucat de l'arròs. Jo crec que de la situació del sector en general i sobretot també del territori de l'Albufera. Escoltem el que ha dit al respecte este mateix matí el propi conseller Miguel Barrachina.
1: Por eso el gobierno valenciano subvenciona con casi 400.000 euros los tratamientos.

0: tratamientos que hacemos contra el QCAT y, sin embargo, este año ha habido una afección del 2,3% superior a lo que venía siendo normal en años anteriores, incluso en alguna parcela hasta el 15%. Por eso vamos a constituir un comité técnico con la Universidad Politécnica, con el IBIA y Sanidad Vegetal para determinar qué ha pasado exactamente. Han desaparecido en algunas zonas las varetas indispensables, han aparecido también nuevas variedades y, por tanto, queremos una solución.
1: I si no és, volem una solució, conseller. I jo, si la vull, jo imagineu, els arrossers. Tinc en mi el responsable del sector arrosser de Nava, José Pascual Fortea. Mare meva, no mos coneguem anys. José, vol bona vesprada.
2: Sí, sí. Hola, bona vesprada.
1: Te pilla treballant. Te pilla treballant.
2: Sí, mira. Sí. Estic segant. Acaba de començar avui a segar. Estàs...
1: Mare,
2: i me pilla segant.
1: Te pilla segant. Com, per què no m'estranya? O sea, per què no m'estranya gens? Bueno, a veure, José Pascual Fortea, i me fique seria. Què passa en guany que han tingut que crear hasta ese comitè, ese grup d'experts? La cosa està tan greu com sembla?
2: Sí, és molt greu perquè tenim una reducció de collita degut al cucat, al xilo. Algo no ha fallat i, bueno, m'alegra sentir el conseller, no?, de que van a obrir investigació,
1: a veure què és el que ha ocorrit. José, t'escolte... No, espera, José, un moment, que t'escolte en certa dificultat i vull que tots els forcaters s'entenguen. Baixa un poquet del volum o el... Saps, mans lliures, perquè te note com si estigueres de un meu no sé on, allà a l'altra banda, i te tinc així al
3: ara
1: costat. Ara sí.
2: És que duia el
1: perdona,
2: que
1: són cinc mans.
2: La màquina.
1: Ja, estàs allà, m'imagine. Només ràpidament, sí, què està passant? Quins són els elements, els paràmetres, els aspectes que estan condicionant tant la campanya d'enguany? Ara sí que t'escolte bé.
2: Sí, bueno, pues, no, torno a repetir que m'alegra sentir al conseller de que van, bueno, sí, que han obert un grup d'investigació per veure què és el que ha ocorrit i que analitzen pues, el que és el que ha fallat, perquè això no es pot tornar a repetir, el tindrà una pèrdua de producció d'un 15% en total, un 2,3% que han ficat en la notícia, ja te dic jo, que no, que això no sé d'on se ho han tret, però nosaltres calculem un 15% en total, perquè n'hi haurà parcel·les que tindran un 30% de reducció de collita, unes altres que en tindran un 5, unes altres que en tindran un 10, altres el 15, però més o menys calculem un 15% de reducció d'un col. De un 2,3 res, saps el que te vull dir?
1: Ja.
2: Però bueno,
1: sí, que se tira se redondeja, però sempre, per desgràcia, la realitat sempre se redondeja a pitjor, no a millor. I escolta, clar, crec que ja esteu tocant els preus, crec que ja estan ixint notícies de que ja teniu més o menys les ofertes que estan fent vos, doncs això també molt a la baixa.
2: Sí, molt a la baixa. Els primers preus que han ixit són en la zona del Delta de l'Ebre, Tarragona. Ens preocupen molt que aquests preus també se trasladen a València, perquè en aquests preus pues no cobrim els costos de producció. Entonces, si no cobrim els costos de producció, pues la gent començarà a abandonar parcel·les i és que no se pot treballar així, perquè els fertilitzants nitrogenats que tirem nosaltres en guanyes han costat el doble, el gasoil també, el jornal, tot se n'ha pujat als núvols. I les factures de la maquinària, tot se n'ha pujat als núvols. Si a nosaltres molt baixen els preus de l'arròs i en el lineal el preu està el mateix, igual, pues algo falla, no? Algo falla en la cadena alimentària.
1: I ja ho crec,
2: bueno,
1: que falla. Ja crec que falla.
2: Esperem que no...
1: Què
2: esperem
1: necessiteu,
2: que no sigui així, que els preus en València siguin un poc millor, però bueno.
1: Què necessiteu exactament? O sea, si t'assentares, que sé que vos assenteu, i li diguereu al conseller, necessitem això, el que puga fer l'administració valenciana, claro, perquè després hi ha que anar a Brussel·les i tot el que més.
2: Clar,
1: però d'immediat, què hi ha que fer?
2: El problema que des de València podem traslladar al Ministeri que o frenem les importacions o són capaços de frenar les importacions o estem neteix perquè antes s'activaven la clàusula de salvaguarda en 150.000 tonelades, ja s'activen 500.000, això no m'ho aprofitem nosaltres per res, i quan ja n'entraven 150.000 ja estàvem ofegats, imagina't 500.000. O són capaços de frenar les importacions o mos van afonant.
1: I els consumidors que reclamen que siga arròs valencià, que mira que ho diguem vegades,
2: claro,
1: que consumir
2: claro.
1: Lo nostre.
2: L'única defensa que tenim, Sílvia, pues és la denominació d'origen.
1: Exacte.
2: I a veure si per la denominació d'origen mos podem salvar algo, però és que en estos preus és impossible salvar-se.
1: Impossible. José, parlarem.
2: Frenar, sí o sí.
1: Parlarem, perquè m'estàs deixant claríssim els problemes. Falta de preu, costos disparats, ara damunt les plagues, en fi, i lo de, el, poc ha canviat el panorama, eh? Poc ha canviat el panorama, però poc canviarà també el missatge, i en esta

0: casa i en este programa vos defendrem com sempre i tornarem a parlar. No me penso oblidar de vosaltres. Gràcies, José. Continua treballant. Continua.
1: Sí, sí. Moltes gràcies, Sílvia.
0: Vinga, gràcies a tu. Besets. Adéu, adéu. I així, així està el panorama. Us contaré demà més coses perquè també ja n'hi ha novetats en la gestió de la palla, justament. La Generalitat ha publicat ja les instruccions tècniques per a gestionar la palla en quatre zones humides: la Marchal de Almenara, l'Albufera, la Ribera Sud del Xúquer i la Marchal de Pego Oliva. Evidentment, el document és llarguíssim, però per resumir, recollir la palla, aprofitar-la, teniu... La crema es pot fer lliure, però el període autoritzat és del 16 de setembre al 31 de desembre. Demà vos conto més detalls, però de moment quedeu-vos en aquestes dues dates. 16 de setembre fins al 31 de desembre. Del quequi també n'hi ha una dada, i és que la Unió preveu una collita de quequi prop a 240.000 tones a la comunitat. Un 34% menys que l'any passat, i a més la més baixa de l'última dècada. No m'agrada gens... Ixa dada. Ara fem una xicoteta pausa i de seguida anem ja en els convidats perquè el Forcat té moments històrics i n'hi ha una persona que sempre, sempre, sempre, sempre és el primer en la nova temporada. Jo, a mi m'agrada dir que el Forcat té generacions ja, perquè, claro, portem tants anys i el tinc així ja al meu costat. Així que una xicoteta pausa, uns consells i anem ja en el protagonista del dia.
2: El Forcat, a Punt Ràdio. Com afecta la inflació a la teua cistella de la compra? Quines són les oportunitats de negoci a les nostres comarques? No et quedes amb dubtes. De dilluns a divendres, a les 4 de la vesprada, Cadena de Valor. El programa on l'economia s'entén a la primera. Perquè les teues finances domèstiques també importen. Amb Javi González.
3: No patisques. L'economia pot ser senzilla si te ho expliquen clar. I t'espere per fer valdre els teus diners.
2: A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. A Punt Ràdio. A Benicarló, 92.0.
4: Señor pirotècnic, pot començar la mascletà?
2: Perquè a esta casa considerem que les tradicions deuen perdurar. Les falles i totes les nostres festes són una cosa gran. Coneix-les.
5: Farem el possible per a mantindre-les vives i perquè seguisquen formant part de les nostres vides.
2: Les nostres festes, la nostra gent, la nostra història. La Flama, amb Loren Donat, a Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. A Punt Ràdio. A Elda, 96.2.

0: I en estos 27 anys, pues una va creant vínculs, evidentment, hem participat en històries personals, en esdeveniments familiars, hem conegut xiquets i xiquetes que han nascut... Claro, són molts anys o moltes dècades. I bueno, hi ha dues persones, perquè Enric ha vingut molt ben acompanyat, hi ha dues persones en les que tinc que reconèixer obertament que n'hi ha una amistat ja manifesta. I ha participat, insistisc, en alguns actes privats que no cal que comentem, però que me fan sentir part de la família. O sigui, que són forcaters purs, des de raça, que m'agrada dir a mi. Un és Enrique Bellés. Hola, Enrique, benvingut a ta casa.
1: Pues,
0: ai, què te passa en la gola?
1: No, jo crec que... perdó, de cridar aire en el Mestalla i després l'aire acondicionat...
0: Aire patires, no?
1: De totes maneres, jo crec que bueno, ho anirem agarrant un poc millor conforme parlem. Escalfem la gola, però m'ha dit el tècnic que va ficar lo millor d'ell, un tècnic extraordinari,
0: sí,
1: perquè la veu se pugui modular un poquet millor i crec que així
0: no
1: serà.
0: Pues, no patisques, sí, que a mi sí. Ja m'has escoltat al principi que hagués... se me'n va, però això són els aires acondicionats.
1: Sí, això és. Home, això és, sí, sí.
0: Que ja no tenim una edat, que ja, escolta, que no som crios de 20 anys ja.
1: Però,
0: eh?
1: Però crec que l'important és el missatge. Primer, agrair-te, com sempre, la diferència que tens en la meua persona, en el sector cooperatiu, sempre. Sí. Sempre que es comencem una nova etapa, que jo crec que esta serà, bueno, la millor de totes, segur, perquè ja tenim una experiència, tenim un coneixement de les coses, segur, i ja, pues, en fin, un bagatge que mos farà

0: Jo crec que este és un programa que connecta dia a dia la gent. Jo crec que si algú té un exemple d'això, de que està a peu d'obra o a preu de camp, mai millor dit, és este programa i la presentadora.
1: Moltes gràcies. És que

0: diferents emissores, i ho agraeix sempre, perquè m'han tractat tots molt bé, però tinc que agrair-li a la direcció d'esta casa, de Apunt Ràdio i d'Apunt en general, que torne a apostar per lo que és públic sí o sí. Jo crec que pocs sectors, Enrique i Rubén, tenen tan clar i tenen tant de sentit en un medi públic. Tu què opines, Enrique? És que som servei, servici.
1: És que, bueno, si un sector, si un sector té arraïls en la nostra comunitat, és el sector agrari i el món rural. I fija't, només, tinc així alguns datos, cooperativistes, la nostra federació, que estan pràcticament totes les cooperatives, les més significatives, votem els 70.000 persones que són aportacionistes de collites en algun tipus de cooperativa de les que tenim afiliats. Crec que no hi ha cap altra organització. Crec que en el món agrari, inclús fora del món agrari, en esta importància, on és valors més allà de les qüestions econòmiques, evidentment, perquè se treballa, se cull, se fa per a una comercialització i obtenir una renta, però dins d'uns paràmetres on no tot val.
0: No
1: on les
0: va,
1: persones exacte. Són importants, on la participació, on la democràcia de en les decisions, on tota una sèrie de coses són tan importants, i clar, bueno, en molts puestos la cooperativa forma part de la història viva del poble. De fet, fíjate una anècdota, després ho comentaré ensenyatens. Bueno, en estos processos que han dit que hi ha que les cooperatives agarrar dimensió, integrar-se i lo que siga, bueno, han tingut que optar per fórmules on la cooperativa quede com a entitat social en el poble, independent de que, bueno, pues a l'hora de collir, si alguns magasins s'organitzen al punt de comercialitzar en tots els sectors d'una manera més àmplia o més coordinada, però la entitat com a tal té que quedar en el poble, perquè és un referent,
0: sí, sí.
1: Té una història i és el lloc on el llaurador va informar-se a saber esta plaga, este ad hoc, esta ajuda, esta cosa, la seva participació.
0: Sí, és el cor.
1: És la cooperativa i crec que, bueno, avui en dia des de la federació, apretant un botó, pues, perquè tota la comunitat valenciana està enterada d'allò que vulguin que sigui Xina.
0: Els valencians, Rubén, no sé si estàs d'acord amb mi, perquè ell com a director de les cooperatives agroalimentàries, Enrique, està donant-nos clarament l'enfoc dels valors, de lo que representa, de lo que... Però tu que maneges com a periodista les xifres, l'ocupació que tenen, les xifres que tenen, el pes que tenen a nivell comarcal, a nivell d'espais, això demostren ja de per si que és un col·lectiu. És que no m'agrada dir col·lectiu, perquè jo crec que les cooperatives són molt més que un col·lectiu, no? És quasi una forma d'entendre les coses.
2: És una manera d'entendre les coses, bàsicament, perquè tenim un model social i empresarial que és diferent a altres models econòmics que es puguen donar en la comunitat valenciana, i al final, com bé deia Enrique abans, l'agricultura, la ramaderia, són coses molt pròpies de la identitat valenciana i com també ho són les cooperatives que porten en més d'una ocasió i més de dos històries centenàries i més que centenàries de gent que es recolza les unes en les altres per tal d'arribar a objectius comuns i poder viure dignament d'aquesta activitat. I al final, si et dones compte, si vas recorrent la comunitat de nord a sud, de l'interior a la costa o al revés, trobaràs localitats en les que la cooperativa, com deia Enrique, és una entitat de referència, en els que el cultiu no s'entén ixa localitat o ixe territori sense un cultiu concret, siga l'olivar, siga la vinya, siga els cítrics, siga l'arròs, que estàvem parlant anteriorment en el programa. Al final tenim una comunitat en la que el sector agrari, agropecuari, el sector ramader, és definitori de la nostra identitat, com també ho és, com deia, la fórmula cooperativa.
0: Xifres en teniu, però quantitat de facturació, la quantitat de gent que treballa dins de les cooperatives, les que teniu associades, per a que la gent entenga la magnitud del cooperativisme valencià.
2: Clar, dona't compte que al final la federació té associades en aquest moment al voltant de 243 cooperatives. 243 cooperatives que reuneixen a més de 170.000 persones que estan associades. I a banda generen més de 16.000 llocs de treball directes. Què fa això? Que l'impacte que tenen les nostres cooperatives econòmicament parlant és molt rellevant en quant a al conjunt de l'agricultura i la ramaderia valenciana. Estem parlant d'una facturació agregada que supera els 2.500 milions d'euros i estem parlant d'un valor de la producció comercialitzada que s'arrima als 2.000 milions. Eixa diferència, perquè l'entenga la gent que s'està escoltant en estos moments, és de traure de la quantitat total que s'ha facturat activitats que són complementàries a lo que és producció pròpiament dita de les nostres cooperatives, pues, com ara les activitats de servicis que es poden prestar als socis, la facturació que poden tindre les botigues, les gasolines,

0: solineres, etcètera, etcètera, altres activitats que no són producció pròpiament dita. I si et dones compte, som un sector, tradicionalment ho han tingut, que té una vocació molt marcada de cara a l'exterior. No és només que la facturació o el valor de la producció que comercialitzem arribi als 2.000 milions d'euros, sinó que més de 1.000 milions d'aquesta quantitat se'n van fora, se'n van a mercats exteriors.
1: Perquè jo tinc així apuntat, perquè, clar, evidentment, vos vaig seguint la pista, i Alemanya, França, Regne Unit, Itàlia, Portugal, Països Baixos, Holanda, Estats Units, Polònia, Bèlgica, o sigui, exportem molta producció de cooperativa.
2: Sí, és evident. Perdón.
1: Estàs patint, pobre, no forces.
2: No, ho farem.
1: Poque de propòlio.
2: És agarrar el to, gràcies. T'estic dient que el mercat nostre és el mercat interior de la Unió Europea, el mercat únic, i és el mercat bàsic, és lo lògic i lo normal.
1: Sí.
2: Però encara això, el país més llutxà que te puguis imaginar, per exemple, Corea del Sur, amb export de taronges a Corea del Sur. De fet, tots els anys mos toca rebre un funcionari del Ministeri d'Agricultura en seguretat vegetal per a veure pues, que el que van allí pues, tenen la seguretat vegetal corresponent per a no portar cap plaga i el que sigui. És a dir, tenen capacitat d'arribar al mercat del món, que Xina s'exigisca. De fet, pues, bueno, mos hem incorporat moltes vegades quan el comissari d'Agricultura corresponent o el de Comerç fa missions a país tercers un poc per abrir nou mercat, pues, sempre se mos ha convidat al sector cooperatiu i han tingut algun representant rellevant, bueno, per a provar l'oportunitat d'obrir estos mercats que poden pareixer un poc llutxà, un poc complexes, un poc difícil, un poc en risc, però que des de luego la vida és risc, no? I entonces, pues bueno, quan me ne tingam, millor cotització, i en el fons això el que ens porta és a que els socis de les nostres cooperatives tinguin garantides una comercialització, ells s'encarreguen de produir en qualitat i la cooperativa Stein, des de l'estat, diguem, s'encarrega de comercialitzar els millors mercats en la millor liquidació possible.
1: Ben, quan dius que és un producte de cooperativa, en aquests mercats ja per si és una marca el fet de ser cooperatiu, el concepte de cooperativisme, d'economia col·laborativa...
2: Això, Rubén, ho explicarà millor, si me permetis. Jo introduís, i ell ha estat, com està dins la negociació d'aquest tema, si anem a una sèrie de grans superfícies, podeu veure que algunes marques de prestigi, que inclús algú no sabia que era cooperativa, portaran un logo com a producte cooperatiu. Entonces, s'ha ficat en marxa un logo
1: que
2: diferència d'aquelles grans marques que són de qualitat, és a dir, no com si vol producte val com tota la vida, i que portaran un distintiu en el qual aquest producte se dirà que és com a... que és un producte d'una cooperativa.
1: Una etiqueta especial, per a que puguem diferenciar.
2: Verdet,
1: per això, retugurat. Dius, parles en futur?
2: No, està en el mercat. En grans cadenes està.
1: Tindrà la
2: curiositat de poder-lo veure. Què vol dir això? Pues que aquest producte que està en el mercat com qualsevol altre i competeix en peu d'igualtat en qualsevol altre, raere té uns valors que no tenen per què ser ni millors. En el nostre cas són els millors,
1: són els vostres,
2: no? En el qual són els nostres, que fiquem en coneixement del consumidor, que a l'hora de triar productes d'un nivell d'estàndard de qualitat equivalent, pues vesga que raere, en este cas, pues hi ha uns valors, una sèrie de coses, uns llauradors, una qüestió directa, i no té res que veure, pues moltes vegades en importacions, en països tercers, en coses... Pues,
1: identitat, pues, bueno, reconèixer aquest producte.
2: El que han fet és ficar a disposició del consumidor és productes de millor qualitat cooperativa, d'estàndard més alt, que sabien que són cooperatius, que estarà a lo millor, certa marca no ho sabien, però li servirà també per la seva presa de decisió.
1: Això són els productes de les vostres cooperatives?
2: Algunes,
1: sí. O totes o...?
0: No. Estem parlant d'una iniciativa que ha llançat Cooperatives Agroalimentàries d'Espanya, que és l'entitat nacional a la que nosaltres pertanyem, dins de l'àmbit de la Comunitat Valenciana, en la idea de que el consumidor, en el lineal del punt de venda, puga diferenciar i reconèixer automàticament el producte d'origen cooperatiu. Complint una sèrie de requisits, es pot etiquetar qualsevol tipus de producció en marca pròpia, no treballant per a marques marques de distribució, ¿vale? En marca pròpia, que reunisca pues, uns estàndards de qualitat determinats, i una vegada obtens aquest reconeixement, el que estàs aconseguint és que la gent sàpia que darrere d'aquest producte no només està la qualitat que té quan veus un vi, quan tastes un producte concret, quan te gastes un oli per a una qualsevol qüestió que pugues necessitar en la cuina, sinó que darrere d'això hi ha persones que s'han esforçat per dur aquest producte al lineal on tu l'has comprat i que el benefici o el valor afegit que es genera en aquesta venda dins del reparto que n'hi ha en la cadena va acabar en les mans.

0: de productors. No és un benefici que se'n va anar fora.
1: Sí, no n'hi ha intermedi.
0: Sinó que està en empreses que estan en el territori, sí, que es dediquen a preservar el territori a la vegada que desenvolupen una activitat productiva.
1: I com és? Perquè jo l'he vist, però com és pensant en consumidor? Jo ara t'estic escoltant que mos escolten molts forcaters i molts amics els canvien un vest gegant a tots. Com és aquesta etiqueta per a que visualment ixia l'identifiquen a aquests productes de cooperativa?
0: Correcte. Ixa etiqueta és una etiqueta verda que pot tindre o bé una forma arredonida o bé una forma un poquet més allargada en funció de l'opció que haig agarrat la cooperativa concreta per al seu packaging, en el que veurem la figura d'un agricultor, una agricultura,
1: sí,
0: i també la marca Producto Cooperativo. També n'hi ha versions en diferents idiomes, per la qual la comunitat valenciana podrien trobar-la com a producte cooperatiu.
1: Vamos, que es diferencia molt bé.
0: I de fet, també tenim versions en altres idiomes per a eixa vocació exportadora que tenim, per a que eixa distintiu també pugui tindre una versió en francès, o pugui tindre una versió en anglès, o pugui tindre una versió en alemà. Què va passar? Que reprenent la pregunta que feies al principi, el consumidor valora el producte cooperatiu?
1: Espere que sí.
0: Moltes vegades es coneix l'origen, però quan t'associa la qualitat del producte a un origen cooperatiu, li dona un valor afegit. I el consumidor de fora, el d'altres mercats, valora molt el producte espanyol, i si saben que darrere n'hi ha una cooperativa, per el desenvolupament del moviment cooperatiu en altres països de la Unió Europea, també li donen ixe valor afegit. Ixe valor afegit al fet de que darrere d'ixe producte n'hi ha agricultors,
1: n'hi ha agricultors, n'hi ha
0: persones que estan treballant en produir, però també en cuidar el territori.
1: Sí, lo que estàs dient i lo que és el territori.
2: Si me permitís, és en l'explicació que està donant Rubén, que ho està explicant molt bé, perquè ha sigut partícip
1: del desenvolupament d'això.
2: En tot el desenrotllament a nivell nacional, estem ficant en valor els nostres valors.
1: Exacte. Mira que bonica frase. Estem ficant en valors els nostres valors. M'encanta. I parlant de valors, tenim que parlar de futurs. I sé que esteu treballant, i molt, ja ha fet menció, Enrique, unir-se, perquè un dels problemes històrics del cooperativisme era l'atomització de les explotacions, i ahí esteu buscant tal. El relleu generacional. Sé que teniu, no sé si voleu ficar algun exemple, moltes iniciatives per a que els joves vinguin i es queden. Esteu treballant moltíssim en aquestes línies també de l'energia, tema de la sostenibilitat. Podríem dir que són les tres pates més fonamentals de cara al futur de les cooperatives?
2: Mira, me vas a permitir fer un poc un resum del congrés que ara més o menys fa un any tinc.
1: Sí, l'any passat que va ser l'any de les cooperatives, sí.
2: Correcte.
1: Cooperativisme.
2: Va, un poc ahir el que van resumir, vora dos dies de ponències, de debats i tal, és un poc complex, però sí que és cert que jo resumiria de la següent manera. Mira, qualsevol magatzem que tinguem una cooperativa, normalment pot ser que no estigui ben dimensionat, potser massa, però sí ben tecnificat, si no, no pot estar del mercat. Fins ara, el que han fet és treballar cara amunt, cara aigües amunt, és a dir, hi ha que associar-se, hi ha que aprofitar economies d'escala a la comercialització, tenim que optimitzar magatzems, tenim que cada vegada menys, en menys mans estiguem comercialitzar més quantitats, això, bueno, evidentment és el mercat. Però jo crec que ens han donat compte i ens estàvem oblidant que ens quedava remar aigües abaix. Per què? Perquè a partir d'ara la cooperativa té que tindre un paper més dinàmic en treballar en la dimensió de les parcel·les. És a dir, estem mirant en aquest moment que bueno, estan venint molts fons d'inversió a invertir i nosaltres la terra
1: exacte,
2: la tenim. I
1: nosaltres,
2: si venen per algo serà. És a dir,
1: exacte,
2: evidentment, això era una tasca que ara ho havien deixat un poc i entonces ens van donar compte que això és un paper o la cooperativa té que tenir un paper preeminent, té que tenir una iniciativa, té que ser eixe foco on puga agarrar totes aquestes iniciatives. Bueno, tenim moltes, tenim de fet, si entreu a la pàgina web de la pròpia federació, tenim un mapa interactiu on se poden veure, bueno, no sé quant. Va, prou, o sigui, hi haurà almenys 30 o 40 iniciatives en este moment en marxa, cada un en adequat a la seva característica i a la seva idiosincràsia, perquè en tots els puestos no tot el mateix, però sí que és cert que pot ser que diferents llauradors vulguin associar-se a una parcel·la gran, la cooperativa pot treballar, hi haguin persones que vulguin deixar, fa el major el que siga, i hi ha gent jove que pugui entrar.
1: A partir d'ahir,
2: cada un en el seu escenari, i si me vas a permitir un poc també, i això era un poc la gran un poc revàlida que tenia, no? Això és remar avui a Sabaix. Però és que després hi ha coses que depenent de nosaltres a soles, no? No podem anar a dir que venga alguien i no lo haga i me vaig a permitir tinguéssim una espècie de decàlogo con temes que estan en les nostres sí. mans i podem treballar.
1: És més importants. Sí.
2: Relleu generacional.
1: Vital.
2: Tenen que tindre un paper actiu i ho estem tenint en moltes iniciatives. El tema del minifundisme, les dimensions de les nostres explotacions, evidentment, pues, bueno, també podem tindre un paper actiu en això, redibuixar a Tregamí quin és el mapa productiu, fent, aprofitant economies d'escales i economies efectives. La dimensió empresarial, és a dir, a fin de comptes, nosaltres quasi tenim per cada sector una gran cooperativa, que és la top de comercialització.
1: Però quan dius la dimensió empresarial, què vol dir exactament? Sí. Buscar la rendibilitat del productor?
2: A veure, ho parlava antes quan dia que en cada poble no pot desaparèixer la cooperativa, però, per exemple, no podem tindre en tots els pobles no se pot portar la taronja i confeccionar-ho en tots els pobles. Tindrem que tenir un almacén més gran. No?
1: O comarcal.
2: Millor dimensionat, millor el que siga.
1: I aprofitar de fet, recursos i aprofitar claro, territori. O sea, és una qüestió de sentit comú.
2: Optimitzar recursos i aprofitar economies d'escala. Val? Temes d'innovació i digitalització.
1: Això és a dir, hi anava a preguntar-te.
2: En aquest moment estem vital. Treballant ja en drons, perquè estem ja ficant el curs perquè els socis de cooperatives o tècnics de cooperatives que així no vulguin pugui fer-se el seu curs per manejar un dron, en petit també, en xicotet també, eh? O sea, no, en fin, això és aviació civil, són coses molt grans i el que sigui, però fija't que en aquest ambient, fent un vol, de moment està molt limitat al tema de tractaments fitosanitaris, jo calcule que a la llarga se podran fer, mos pot donar molta informació, inclús fotografies de satèl·lit, mos pot donar molta informació sobre l'estat de la planta, carències que pugui tindre, en fin, entrant...
1: Però això, què feu? Perdona que t'interrompa, però és que jo estic pensant, si jo soc llaurador, estic a la cooperativa i m'acabi d'entera de lo del dron, perquè podria ser,
2: claro,
1: què té que fer si algú diu, pues a mi la tecnologia m'interessa,
2: bueno,
1: o primer, vosaltres busqueu l'agricultor no, o com funciona?
2: Primer acostar-se sempre a la cooperativa que li podrà
1: i preguntar.
2: I con tota la vida, no tot el món val per tot, no? En esta vida, no? Home, perquè, exemple, una cosa
1: imagina és, quin sí, cacau.
2: Una cosa és volar el dron, però no és només volar el dron, que moltes vegades és un joguet. El dron porta un algoritme, és a dir, una espècie de formuleta
1: sí,
2: màgica
1: sí, això està...
2: que vosaltres fem, quan fem les fotos, fem quadres, no píxeles. Bueno, doncs pues això, a través d'aquest algoritme, te dona una informació que tu has d'interpretar.
1: ¿Vale? I formeu a l'agricultor en això? Si...
2: No, clar que se pot formar, claro, perquè a partir d'ahí pots saber si se té que regar, no se té que regar, perquè ara hem vist que els dies de ponentà, de gran ponentà, que tenia que hi havia que regar, però on respira, es foreix de la planta, l'estoma, se tanca. Entonces, a lo mejor, bueno, pues
1: sí, innovar, digitalitzar sí. i fer les coses.
2: Estem treballant en plantes en trampes intel·ligents, que mos vol dir que cada cert temps s'envia una fotografia, se pot dictar lo que n'hi ha,
1: te fa notificacions, t'avisa que toca, que lo mateix que el mòbil,
2: podem estar mirant estat fenològic o estat de desenroll de cada una de les plantes i en intel·ligència artificial traure models per saber funció d'humitat, temperatura, hores de sol, o que sea, saber si va a eclosionar o no va a eclosionar.
1: Quan i com.
2: Quan i com. O sea, tenim un món que se'ns ha obert, un món on, clar, l'agricultor xicotet, que realment pues, porta tota una dinàmica, tot un coneixement, tot el savoir-faire, tota una història, tots aquests mons que s'obrin, pues, a la mesura que tinguem més economies d'escala, millors dimensions, i podem fer les coses bueno, d'una manera distinta, com altres estan començant a fer-lo, sí. Pues segur que traurem molt de benefici.
1: Ara el relleu generacional ve preparat, eh?
2: Sí, sí,
1: perquè
2: sí.
1: És de veres que n'hi ha uns agricultors d'una edat mitjana, no s'obliden l'edat mitjana que tenim alta,
2: sí.
1: Que ahí està la veu de l'experiència, el sí. coneixement, l'agricultor de tota la feina, que sap les coses mirant al cel, sí. olora l'aire i sí. ja sap per on sí, ve sí. la cosa, i després està l'enginyer agrònom, bueno. El que maneja, que tu coneixes sí. bé la informació...
2: Correcte,
1: ahí
2: estem més tècnics per ajudar
1: que jugar,
2: on està el complement entre...
1: I l'administració, Enrique, vos
2: sí.
1: ajuda?
2: Bueno, sí, jo crec que nosaltres tenim molt bona relació amb l'actual conseller, amb l'actual equip, la veritat que són gent, alguns molt coneguts,
1: sí,
2: històrics així, crec que la col·laboració
1: bé, sí.
2: nostra, jo dic, en aquest moment és molt bona. Eh? I lo que volia comentar-te, no, també, és a dir, si me permetís seguir un poc la llista, bueno, heu comentat la quantitat de gent jove, crec que
1: sí,
2: antes ho comentaves, sí. que s'ha incorporat, és que ha fet l'esforç la conselleria de no deixar aquells que no tenia pressupost, d'incorporar pressupost per incorporar-lo, però és que jo crec que ha sigut un número de gent jove importantíssim
1: històrica.
2: Que s'han incorporat, i això és un primer. Però mira, simplement animo de titular el que estava dient. Adequació al canvi climàtic i sostenibilitat, internacionalització, identitat territorial i diferenciació del producte, com ha comentat Rubén. Governança interna i professionalització de les nostres cooperatives. La cooperació intersectorial i la formació, que és bàsica
1: per a
2: estar adequat a les nous retes i les noves qüestions que
1: m'organitzen. Bueno, pues jo crec que ahí
2: mirant un congrés tot el que m'ho
1: reixi. Tot el que vos vau treure, va ser rendible.
0: Al final, ahí n'hi ha un concepte que és prou rellevant, que és el d'entendre la cooperativa no com una

0: una finalitat en si mateixa, sinó com un mitjà, una catalitzadora que permet que l'agricultor o agricultora pugui accedir a aquests recursos. És a dir, si té la voluntat de digitalitzar part dels processos en la seva parcel·la, sí, pot tindre el suport de la cooperativa. Si necessita implementar una solució tecnològica, té l'assessorament de tècnics que estan al seu costat, que estan treballant per a atendre les seues necessitats en tot moment, i en aquesta situació, evidentment, la cooperativa és un mitjà, és una ferramenta que està a disposició del soci, de la sòcia de la cooperativa, per a tractar de que en última instància obtinga el màxim rendiment possible, el màxim benefici possible per la seua producció. Evidentment, quan tu no vas soles, arriba fins on arriba. Quan va de la mà de tanta gent en el si d'una cooperativa, evidentment, arribarà més lluny.
1: Sí, lo que diu, no? Que si vas a soles vas ràpid, si vas acompanyat vas més lluny.
0: Vas més lluny.
2: Pues però fija't, i acabe, permitis-me, agarrant un poc el que estava dient Rubén, però és que la col·laboració no té que acabar en la cooperativa.
1: No deu.
2: Entre
1: no
2: cooperatives deu. També hi ha que col·laborar.
1: Estic d'acord. Pues mira, com me l'has ficat avui en aquesta frase que me quede com el lema del programa d'avui, en esta primera i nova temporada, ficar en valor els nostres valors. Jo sempre li dic a Enrique i a tots els forcaters que nosaltres el que tenim de valor ve de la família, d'aixos arrels que tenim de defensar: la noblesa, la unitat, el treball conjunt, la cooperació entre germans. Veritat, la família és fonamental i en este sector tenim molt arrelat d'això. No puc tancar el programa sense felicitar a ta mare, que crec que demà és el seu aniversari.
2: Demà...
1: Era una sorpresa, sí, una sorpresa. Demà, mireu si es conec,
2: demà. Bueno, demà, Pilar, si estàs ahí, mare.
1: Segur
2: Pilar,
1: que estarà.
2: Que m'ha dit que sí, que estava escoltant. Estarà. Un vers molt fort, demà farà 89 anys.
1: Ahí estamos.
2: I tots que arriben, la veritat que el temps no passa, però tinc un privilegiat encara, i un vers molt fort, i molt més que puguis complir i disfrutar-te.
1: Claro que sí, pues felicitats, Pilar, una forcatera de pro, que té un fill que imagineu que ja ha passat per tot el que se pot passar en aquest sector, mare meu, la teva trajectòria. Dient que jo sóc la veu de l'experiència, no, no.
2: No, però això, això són els anys, juventut acumulada, no? O sigui que...
1: Moltíssimes gràcies, Enrique, per tornar en aquesta nova temporada.
2: Donar molt bé al sector cooperatiu. Ja ves que tenim no només el director, un gran equip que tenim darrere de tècnics, i tot el que pugui. Bueno, a disposició d'aquest programa, perquè s'ho mereix. Els valencians, el sector, el camp i la funció pública que fa Ràdio Televisió Valenciana.
1: Fonamental. Gràcies, artista. La família bé?
0: Molt bé.
1: Ah,
0: molt
1: bé, tenim relleu. Tenim relleu generacional,
0: sí,
1: també.
0: Sí. Escolta, i una cosa. Introduir el concepte no només del relleu, sinó de la coexistència, perquè tu parlaves de la veu, sí, de l'experiència, i tan important és que el dia de demà n'hi hagi algú que agarre una terra que es queda sense producció, com que eixa persona que l'agarre puga conviure en qui l'ha treballat durant molts anys per aprendre d'eixa experiència.
1: Pues és que no es poden... No, me falta una frase. A que sabeu quina?
2: Sí.
1: Cal consumir productes valencians perquè vosaltres...
2: Ho millor ho tenim a casa.
0: Tenim a casa, efectivament.
2: Aixina és.
1: Gràcies, Enrique. Gràcies, Rubén. Gràcies, Tono. Gràcies, Sílvia. Gràcies, forcaters. Demà més, de 3 a 4, així, a la vostra casa.
3: El altaveu del sector primari en A Punt Ràdio. El Forcat.

0: Són les 4 de la vesprada. A Punt Ràdio. Notícies.
1: L'Agència Nacional investigarà l'entrada massiva de migrants a Ceuta del 30 i 31 de juliol. La jutgessa Maria Tardón ha obert formalment la investigació penal en estimar que es tracta d'una conducta delictiva presumptament comesa a l'estranger que ha atacat greument la integritat territorial d'Espanya. La magistrada veu en l'entrada irregular indicis de delictes contra la pau i la independència de l'Estat i contra els drets dels ciutadans estrangers.

0: estrangers en connexió amb els domicilis imprudents, així com d'organització criminal. La jutgessa de l'Audiència Nacional destaca, a més, el que qualifica com a clara i indubtable gestió afavoridora des del Marroc en l'entrada massiva de migrants a Ceuta, en compartir que agents marroquins van realitzar un guiat actiu de les persones que travessaven il·legalment la frontera. I el president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha insistit avui en un desdejuni informatiu a Madrid que el Marroc està darrere de l'arribada massiva i que l'única solució és retornar tots els migrants. Unes declaracions que Vivas ha fet recolzat pels barons populars, pel president del PP i per un bon grapat de presidents autonòmics, entre ells el president Pérez Llorca.
1: Yo creo que el gobierno de España lo que tiene que hacer es criticar menos, trabajar más y actuar más. Yo no creo que solucionar el problema sea generar un problema en otras comunidades autónomas. Eso es repartir el problema. Lo que se ha dado no es un problema de inmigración, es un problema por una invasión y por lo tanto tiene que tener otro trato.
0: També a Madrid, Pedro Sánchez ha reunit avui el grup parlamentari socialista del Congrés per a marcar les principals línies d'actuació en el curs polític que comença. El president espanyol ha afirmat que de les persones migrants que encara queden a Ceuta, solament es quedaran a Espanya aquelles que tinguen dret a l'asil.
2: La contundència del Estado social y de derecho, que es nuestra democracia, no es incompatible con la dignidad humana. Y por tanto, quienes tengan derecho a asilo lo tendrán en España, como exige la ética, como exige el derecho internacional y nuestra propia legislación, y quienes no, pues evidentemente serán devueltos.
0: I a casa nostra, la Conselleria d'Educació ha donat avui les xifres de la tornada a les aules. 808.000 alumnes des d'infantil a batxillerat tornen dimecres a les classes amb vora 84.200. Així ho explicava la consellera Mari Carmen Ortí.
3: 3.338 milions d'euros fins a 2029. Tenim 385 docents més. Posarem en marxa el pla Més Mestre, que incorporarà 5.000 nous docents fins al curs 29-30. Este curs la ràtio mitjana se situa en 20,6 alumnes en infantil i primària, 24,1 en ESO i 28,6 en batxillerat.
0: Un curs que comença amb l'anunci de noves mobilitzacions dels docents i amb la vaga suspesa, però no desconvocada. En tot cas, el professorat rebrà este mes els 75 euros d'augment en la nòmina, als que se sumaran altres 75 en juny i 50 el curs que ve, per a completar l'increment de 200 euros pactats amb dos sindicats. Els sindicats majoritaris continuen insistint en que queda molt per negociar pel que fa a ràtios, plantilles, inclusió o el valencià. El portaveu del STPB, Marc Candela, parlava de quines són les urgències.
4: Urgent és recuperar les plantilles, urgent és baixar les ràtios per atendre millor el nostre alumnat, urgent és també dotar de millor plantilla d'atenció a la diversitat als centres educatius, urgent és tindre unes bones infraestructures. De fet, el pla edificant, el govern actual, l'únic que està fent és executar el que ja estava previst quan el Botànic.
0: I Pilar Bernabé ha presentat la seva candidatura a l'alcaldia de València. La candidata del PSPB a l'Ajuntament del Cap i Casal ha anunciat que continuarà compatibilitzant el seu càrrec de delegada del govern espanyol a la Comunitat Valenciana amb la candidatura municipal.
5: Mirad, València és mi projecte personal i de vida. Jo pense estar com a delegada del govern tot el temps que puga continuar servint als valencians i a les valencianes.
0: Bernabé ha avançat que si arriba a ser alcaldessa de València, el primer que farà serà aplicar la llei d'habitatge i regular la proliferació dels apartaments turístics. Una candidatura, la de Bernabé, a la qual ha reaccionat l'actual alcaldessa de València i candidata del PP a les eleccions municipals. Maria José Català reclama que Bernabé no s'oblide de la seguretat a València durant el temps que siga delegada.
6: Sí que esperé és que la delegada de Sánchez complisca en la seva obligació fins a l'últim moment i que intente millorar la presència d'agents del cos nacional de policia i coordinar la Guàrdia Civil i que la seguretat en València pues, vagi cada volta millor i que intente esforçar-se en aquest sentit, és a dir, que no tot siga política, que no tot siga una campanya electoral.
0: I en els esports, parlem de bàsquet. La selecció espanyola es juga a continuar viva en el Mundial de Bàsquet que es disputa a Berlín. A les 6 menys quart s'enfrontaran al Japó. Una victòria li assegura el pas a la següent ronda i una derrota, amb una victòria d'Alemanya contra Mali, eliminaria les espanyoles. En estos moments, el grup està molt igualat, amb les 4 seleccions empatades a una victòria i qualsevol de les 4 pot passar de ronda. D'altra banda,

0: futbol, l'Elx tanca avui la jornada al Martínez Valero contra la Reial Societat. Els de Martín Anselmi busquen la primera victòria en la Lliga. I acabem amb el Llevant. Avui s'ha confirmat que el davanter Eta Ejong pateix una lesió muscular en el recte anterior de la cama dreta just el mateix dia en què ha sigut convocat pel Camerún per a la pròxima finestra de seleccions. Tornem a les 5 amb més informació en esta sintonia, en Apunt Ràdio.
1: Apunt Ràdio, notícies. Apunt Ràdio, sintonitza amb tu.
2: Hola, com estan? Són les 4 i 6 minuts, ha arribat l'hora de què parlem d'economia.
1: Tota l'actualitat financera, laboral i de mercat des d'una perspectiva valenciana. En Apunt Ràdio. Comença Cadena de Valor. Javi González.
2: Molt bona vesprada. Benvinguts, benvingudes a aquest espai econòmic d'Apunt Ràdio d'avui. 7 de setembre, arrenquem nova temporada de Cadena de Valor amb novetats, com poden comprovar. Ara comencem després del butlletí informatiu de les 4 de la vesprada i, a més, els acompanyarem fins a les 5, així que tenim al voltant d'una horeta per apropar-vos tota l'actualitat econòmica, però també tindrem un espai més reposat, més calmat, per parlar de finances personals, d'innovació, d'inversió i del món empresarial. Som conscients que de vegades l'actualitat econòmica pot costar d'entendre, però ese és el nostre propòsit i el nostre objectiu, fer-la comprensible i propera. Com que avui és el primer dia, és la nostra particular tornada a l'escola, volem fer un anàlisi complet del context econòmic que estem travessant en aquests moments, perquè per mirar el futur, abans hem de saber ben bé des d'on partim. El mes de setembre és un mes complicat, en general augmenten les despeses, però a més hem de sumar la inflació actual, que a falta de que es confirme este mes, supera ja el 4% a nivell nacional, a nivell europeu també creix i se situa per damunt del 3%. Sabem de sobra que darrere d'aquestes xifres està l'encariment de l'energia, però això pot tindre conseqüències més enllà de les nostres finances personals. Atenció, perquè esta setmana hi ha una reunió del Banc Central Europeu, per tant, veurem una nova pujada de tipus d'interès. Com impactarà això en les nostres empreses i com impactarà això en el mercat de la vivenda? Tot això ho comentarem en la segona part del programa. Però parlant del mercat de la vivenda, avui el govern d'Espanya ha presentat Casa 47 i, a més, segons l'INE, el preu de l'habitatge va créixer més d'un 12% en l'últim trimestre. I això és un creixement menor al que venia arrossegant fins ara. Per tant, la pregunta de tot això és si estem davant d'un moment de desacceleració. Com poden comprovar, estrenem temporada nova, però ja hi ha temes que no deixen de preocupar-nos, com és la vivenda o també com és l'absentisme laboral. Avui en tornem a parlar perquè sembla que no deixa de créixer a nivell nacional, especialment des de l'any 2020, una problemàtica que continua preocupant i molt al món empresarial. I a banda de tot això i de molts altres temes que parlarem en este primer programa de la temporada de Cadena de Valor, també repassarem la resta d'actualitat econòmica del món.
3: Economia, actualitat, finances, en Cadena de Valor.
2: Comencem este espai dedicat precisament a tota l'actualitat econòmica, acompanyats una temporada més per Arturo Rico. Com estàs, Arturo? Bona vesprada.
4: Hola, Javi, molt bona vesprada. Encantat d'estar així una temporada més després de l'estiu. Ja en teníem ja moltes, moltes ganes de compartir amb tots els oients aquestes notícies que marquen el dia en clau econòmica. Així que, si et sembla, anem ja.
2: Setembre és el mes per excel·lència de la tornada al treball, tot i que ja, qui no se'n recorda ja de com van ser les seues vacances, i per això avui parlem de l'absentisme laboral. La taxa d'absentisme a la Comunitat Valenciana es va situar en el 7,4% en el primer trimestre d'este any 2026, una xifra per baix de la mitjana nacional que es troba en el 7,6%. Estos indicadors no han deixat de créixer des de la pandèmia, Arturo.
4: Així és, Javi, en concret. La taxa es situa en 2,2 punts percentuals per damunt del nivell premi a la pandèmia, que estava en un 5,4%. Aquesta diferència es manté ja per 7è any consecutiu sense senyals de tornar als nivells anteriors. A més, és la dada més alta registrada en un primer trimestre de tota la sèrie històrica.
2: Si analitzem les xifres per sectors, en el cas de la Comunitat Valenciana, l'absentisme afecta principalment a la indústria, al sector serveis i a la construcció. Són dades que ha presentat avui de Adecco Group i analitzem tot això amb el director d'Adecco en la Comunitat Valenciana. Ell és Víctor Tatay. Víctor, bona vesprada.
5: Javi, bona vesprada, com estàs?

0: Víctor, encantat de saludar-te en este primer programa de Cadena de Valor. Gràcies per atendre'ns i, sobretot, gràcies per explicar aquestes xifres que continuen preocupant. La Comunitat Valenciana se situa per baix de la mitjana nacional en la taxa d'absentisme laboral. A què es pot atribuir esta contenció relativa, diríem, en el nostre territori respecte al comportament general d'Espanya?
1: Sí, a veure, estar per baix de la mitjana nacional no és una bona notícia, perquè la mitjana nacional pues, és un dato molt roïn. També hi ha que tenir en compte que estem per baix en la incapacitat temporal, un 5,6 front a un 5,9. Però si analitzem les qüestions o els factors, com la nostra estructura productiva, les característiques del mercat laboral valencià, com està composat de les plantilles de les nostres empreses, o fins i tot les diferències territorials que hi ha en la solidaritat social per a les persones baixes. No n'hi ha que ser autocomplaent. Estar mitjà de la mitjana, com dic, no és estar bé, perquè la tasa continua molt elevada, i el que realment es preocupa ja no és des de la pandèmia fins a aquí. En els últims 10 anys s'ha multiplicat per dos, i les perspectives és que no siguin molt millors en el futur, aquí en un repte general.
0: Xifres preocupants, com estàs comentant, també preocupants de cara a futur. Estaves comentant que la taxa per incapacitat temporal en la comunitat és del 5,6%. Clar, quin pes té el desgast psicològic o les llistes d'espera en la sanitat pública en la durada d'estes baixes?
1: Pues cada vegada és més important. El problema de l'absentisme no és només quantes baixes es produeixen, sinó sobretot quan duren aquestes baixes. La duració mitjana també està creixent de manera molt forta. N'hi ha tres factors que estan confluint. L'envelliment de la població treballadora, que és que és l'exemple de la nostra piràmide poblacional. El creixement dels problemes relacionats amb la salut mental i que aquests processos d'IT cada vegada són més llargos. La salut mental és especialment rellevant per processos, com dic, que són més grans que altres factors i que també tenen probabilitats de recaiguda. I paral·lelament, quan tenim un sistema sanitari que ja està molt tensionat o les proves diagnòstiques no són ràpides, les visites no són ràpides, l'anar a veure un especialista o un lloc d'intervenció es prolonga en el temps, pues podem dir que és la baixa laboral s'allarga. És un problema laboral, però també és un problema sanitari, és un problema social i també és un problema que a la fi és de competitivitat del nostre país. Mm-hmm.
2: Efectivament, Víctor, hi ha una sèrie de factors que estan afectant aquesta situació. Si mirem ara, fem una ullada i parlem ara de sectors, per què en la indústria, serveis i construcció es nota més l'absentisme?
1: A veure, el sector industrial està quasi en el 8%, 7,92%, però habitualment parlem de puestos amb major exigència física, treball per torns, treballs amb moviments repetitius, on determinades condicions ergonòmiques pues, són més complexes que altres. No? Si parlem del sector serveis, estem en el 7,68%, però així hi ha una realitat molt heterogènia, des de la sanitat, atenció a persones majors, sector logística, sector comerç, sector de l'hostaleria. Podem parlar que l'exigència física en els diferents sectors és important, però n'hi ha altres factors on la càrrega emocional i psicològica és important, i per supost el sector de la construcció, que porta creixement molt fort i que està despuntant en els últims anys. Càrrega física, organització del treball, tot, edat de les plantilles i riesgos psicosocials, pues parlem que és un mare magnum molt perillós per al nostre futur.
0: Ahí està, no? Això és la realitat, que bueno, són xifres que preocupen a dia d'avui, també de cara a futur, perquè com estaves comentant, Víctor, són factors que venen creixent, venen augmentant en els últims anys i continuaran fent-ho. Clar, quin cost estimeu que té este absentisme laboral sostingut per a les empreses i també per a la seguretat social i, sobretot, què se pot fer davant d'esta situació?
1: A veure, en el primer trimestre del 2019 parlàvem d'un 5,41, ara parlem d'un 7,62, és més de 220 punts percentuals per damunt. Es parla que n'hi ha al voltant de 1,5 milions de persones que tots els dies no van a treballar. El cost de l'absentisme en Espanya és de 59.109 milions d'euros. O sigui, estem parlant d'un 3,7% del nostre PIB nacional. Jo crec que com a mesures que tomar, una millor coordinació entre l'administració, el sistema sanitari, les mútues i les empreses, reduir llistes d'espera, reforçar la prevenció, reforçar la salut mental, poder detectar abans patologies, facilitar la incorporació

0: o la reincorporació progressiva d'aquestes persones que han tingut un procés d'IT. No sé, jo crec que n'hi ha molts reptes, uns que són estructurals del nostre mercat laboral i altres també pues, de la nostra societat.
1: Mm-hmm. Reptes que tenim que assumir tots i que, com tu estaves comentant, l'absentisme costa al voltant del 3,7% del PIB nacional, que és una xifra més que preocupant. Víctor Tatay, com sempre, un plaer parlar amb tu. Moltes gràcies per atendre'ns.
0: A vosaltres.
1: Una abraçada. Un bona vesprada. Adéu.
0: Bona vesprada.
2: I no deixem ara el sector laboral perquè parlem d'unes xifres prou inquietants. Parlem d'acomiadaments, i és que a nivell nacional Espanya acomiada per damunt de les seues possibilitats. En concret, els nivells d'acomiadat supera en un 80% els que haurien de produir-se. Este exercici ens deixa amb unes dades que sorprenen, donat que inclús en un escenari positiu com l'actual, el país acomiada molt més de l'esperat.
1: És així, en concret, al llarg dels primers 7 mesos de l'any s'han registrat més de 625.000 baixes d'afiliació per acomiadament i altres més de 620.000 per no superar el període de prova. En total, més de 1,2 milions d'acomiadaments, el que suposa una xifra, la xifra més alta des de l'any 2013.
2: Aquest increment es concentra principalment entre els treballadors indefinits que acumulen 1,03 milions de baixes per acomiadament o per no superar el període de prova, un 109% més de les previstes. De fet, el 83% dels exàmens registrats enguany corresponen ja a contractes indefinits, quan en 2019 la majoria afectaven treballadors temporals.
1: Estem parlant d'acomiadaments. Si busquem una explicació, segons estos anàlisis, les empreses podrien estar recorrent a l'acomiadament per a efectuar ajustos que abans de la reforma laboral resolien deixant vèncer els contractes temporals, una pràctica especialment vinculada al pes de les activitats estacionals en l'economia espanyola. I deixem ara el món laboral, parlem de consum. Estem en la costera de setembre i pot ser coste arribar a tots els pagaments que hem de fer en este mes. En este sentit, un de cada quatre espanyols té previst utilitzar alguna modalitat de fraccionament de compres el mes de setembre per l'acumulació de les despeses. Ara bé, quins són els pagaments que opta per fraccionar este 25% de la població, Arturo?
2: Els equips electrònics són la categoria per a la qual existeix una major predisposició a ajornar el pagament, seguida per el material escolar, la formació i les matrícules, i la moda i el calçat. Els viatges i els articles esportius també solen fraccionar. En aquest sentit, el 63% dels consultats considera que setembre, aquests mesos, han el major impacte econòmic en la llar.
1: Davant d'esta realitat, que en els últims anys no ha deixat de créixer estos crèdits al consum, recordem que comporten un alt risc de sobreendeutament. Els pagaments ajornats o flexibles allarguen el deute durant anys, amortitzant molt poc capital, i es destina quasi tots els diners a pagar aquests interessos que poden arribar a superar el 20%, fent que el deute inicial es duplique o fins i tot es triplique amb el temps. A més, juntar diversos crèdits xicotets asfixia la capacitat econòmica mensual de les llars.
2: Així és, Javi, és que davant aquestes situacions o aquestes temporades en les que les despeses augmenten, l'única solució és fer una bona planificació financera per a poder avançar-se als pagaments i així també ser conscients de quin és el límit de despesa que no es pot superar.
1: Obrim ara una finestra al món. Escoltem els titulars internacionals de la mà de Rei Joan.
3: La producció industrial d'Alemanya va registrar al juliol un inesperat retrocés de l'1,1% respecte del mes anterior. Esta correcció es deu a la caiguda de la producció en el sector de l'automoció, segons dades publicades avui per l'Oficina Federal d'Estadística d'Alemanya. Els analistes havien pronosticat un tímid avanç d'aquest indicador, per la qual cosa la dada ha sorprès el mercat. A més, en comparació amb juliol de 2025, la producció industrial d'Alemanya va caure un 3,3% en la sèrie desestacionalitzada. D'altra banda, les reserves de divises del Japó han descendit en 80.000 milions de dòlars a l'agost, el que suposa una rebaixa de més del 6%, la major caiguda percentual des de l'any 2000. Tot això en un període en el qual el govern nipó ha posat en marxa grans operacions per a estabilitzar el yen enfront del dòlar, després de tocar mínims en quasi 40 anys al juliol. Esta caiguda es deu principalment a un descens en el valor de mercat dels bons del govern, mantinguts en les reserves en un context d'augment de les taxes d'interès. I tanquem l'espai internacional parlant de guerra empresarial. Detingut a Bèlgica un sospitós per presumptes delictes d'espionatge i sustracció de secrets comercials en una empresa de semiconductors especialitzada en tecnologia per a vehicles elèctrics, indústria aeroespacial i militar. El detingut és un home de 52 anys, nascut a Pequín i domiciliat a Lovaina. Va ser arrestat el passat 10 de maig en l'aeroport internacional de Brussel·les.

0: Tornem de nou a la nostra economia i en este cas hem de parlar de vivenda. El govern central ha presentat avui el nou portal Casa 47. És la nova plataforma de l'empresa pública d'habitatge i sòl que naix amb 800 vivendes repartides en tot el territori espanyol. Totes les cases seran assequibles i els inquilins no hauran de destinar més d'un 30% de la seva renda al pagament del lloguer. Els contractes, a més, tindran una duració mínima de 14 anys fins a una màxima de 75. Així ho ha explicat el president del govern, Pedro Sánchez.
1: Algunos dirán que esta medida es intervencionista en un mercado que, bueno, estamos viendo que no se autorregula por la oferta y la demanda únicamente. Y evidentemente lo es. Es una intervención de un mercado que no está funcionando. Y creo que esto, si algo a mí me demuestra, es el orgullo de una política pública que claro que tiene que tomar cartas en el asunto cuando hay mercados que no funcionan por el libre ejercicio de la oferta y la demanda. El mercado está roto, está dislocado, un mercado que excluye a cientos de miles de familias de un derecho esencial es un mercado que no funciona.
2: En este sentit, l'Institut Nacional d'Estadística ha publicat avui que el preu de l'habitatge lliure encadena així 12 anys de pujades interanuals després d'encarir-se un 12,2% en el segon trimestre de 2026. Encara que suposa una lleugera desacceleració respecte al període anterior, el mercat acumula així 49 trimestres seguits a l'alça, impulsat especialment per l'habitatge usat.
0: En termes trimestrals, el cost de l'immoble puja un 3,4% entre els mesos d'abril i juny, acumulant 10 trimestres de pujada. El dinamisme del mercat el sosté la segona mà, amb un repunt del 3,7%, mentre que les vivendes noves solament avancen un 1%. Parlem de tot això amb la presidenta de l'Associació d'Immobiliaris de la Comunitat Valenciana, Nora García. Nora, bona vesprada. Ara, Nora, bona vesprada, ens escoltes?
3: Bona vesprada.
0: Ara sí, bona vesprada. Res, en les últimes vegades que
3: sí,
0: vam parlar
3: hola,
0: amb tu,
3: bona vesprada.
0: Nora, la temporada passada, ja ens vas avançar que estàveu notant certa desacceleració en el mercat. Tot i això, portem 12 anys d'increments continuats. Des de Asicval, què penseu que està darrere d'esta baixada de ritme? A què es deu això? Sembla
3: bueno,
0: que tenim...
3: Pues nosotros ya que teníamos advertido desde finales del estiu passat que vamos a començar a detectar la baixada de contacte. ¿Hola?
0: Sí, sí, sí, disculpa, Nora. Sembla que tenim un xicotet problema en la connexió. Ens escolta amb alguns segons de retras. Recordem precisament que estàvem parlant amb Nora García, intentant parlar amb ella, la presidenta de Asicval, precisament per les xifres que hem conegut avui, i és que es registra una pujada del 12,2% en el segon trimestre de 2026 del preu de la vivenda. És una pujada del 12,2%, però és un ritme inferior al que s'estava donant. Nora, te preguntava que a què es deu esta desacceleració.
3: Bueno, nosaltres estem experimentant i veient ja de fa més doncs, la baixada de contactes, que es tradueix en baixada de ventes, i evidentment ara ja no és una percepció nostra, és una realitat quan els registradors i notaris donen les dades oficials i van, ja són 6 mesos consecutius de baixada de compraventes. El que el preu encara no s'ha ja reflexat en aquesta nova realitat és perquè és una tendència lògica. Fins que els vendedors no s'apercebisquen de la nova realitat i siguin conseqüents i ajusten els preus, no podrem parlar d'una baixada del preu. Però el fet de que les compraventes es frenen és el pas previ a que els preus baixen un poquet. Nosaltres no estem ficant-nos a que els preus van a baixar una barbaritat,
0: clar,
3: perquè no n'hi ha suficient oferta,
0: no, no.
3: Però sí que un reajust dels preus, sobretot en algunes viviendes que deixen al mercat molt, molt per damunt de lo que seria lògic i lo que valdria aquesta vivienda.
2: Uh-huh. Nora, les dades mostren que l'habitatge usat torna a tirar del carro, amb una pujada del 12,9% interanual i d'un 3,7% en només un trimestre. Fins a quin punt la falta d'obra nova està traslladant tota la pressió de la demanda cap a l'immoble de segona mà així en la Comunitat Valenciana?
3: Bueno, sempre l'obra nova, la segona mà, perdona, ha sigut molt més important que l'obra nova perquè estem parlant d'un 80-20% en general. Evidentment, el que no té una vivenda d'obra nova que comprar, pues, al final o reforma la que ja té o compra una altra de segona mà perquè n'hi ha alguna més d'oferta. Però això ha sigut històricament així. Sempre hem fet moltes més operacions de segona mà que d'obra nova.
0: I amb aquestes xifres que estem comentant, estem registrant, segons les xifres de l'INE, repunts de dos dígits en tot el país, en tota Espanya, quin perfil de comprador està quedant fora del mercat de compra-venda en la Comunitat Valenciana?
3: Bueno, els més joves, pese a que avui dia tinguem l'avantatge dels avals tant de l'ICO com els de la Generalitat Valenciana, encara són una de les poblacions, del segment de la població, que té menys accés a la vivenda, desgraciadament. Són els que ho tenen més complicat. Per això, ja t'he dit, a les ajudes que hi ha avui en dia, que era algo que la Sigval també reclamava des del 2018, que ho va ficar per primera vegada damunt de la taula de l'administració. En aquell moment no se'ns va fer cas. I ara que bueno, porto ja un any i mig, dos anys, estos avals damunt de la taula pues, van arribar un poc tard, però és de veres que ha facilitat la compra de molts joves. Però són molts més és que desgraciadament se queden fora de l'accés a la vivienda en compra-venta. I el lloguer pues, també ho tenen mal, desgraciadament.
0: Clar, en aquest sentit, estaves posant damunt la taula les ajudes públiques. Avui s'ha presentat des del govern Casa 47, i s'ha nou portal web on es poden consultar i s'és més de 800, al voltant de 800 vivendes en tot el territori espanyol. Quina valoració feu d'esta plataforma des de Sigval?
3: Bueno, per a nosaltres tot el que sigui a ficar vivenda en el mercat serà benvingut i ho aplaudirem sempre, però tinguem les nostres reserves de si és només un anunci de cara a la galeria, no? Una foto bonica de cara a la galeria, o realment això se va convertir en una realitat de que quan anem a buscar vivendes ahir la gent pugui trobar una vivenda. Desgraciadament, totes les promeses que se'ns han fet moltes vegades han quedat en una presentació, en una roda de premsa, en un avanç, però que en el dia a dia no ha tingut ningun impacte en que la gent pugui trobar vivienda. Però si funciona bé, nosaltres ho aplaudirem sempre.
0: Esperem, per tant, a veure com funciona aquesta mesura. Nora García, com sempre, moltes gràcies per atendre'ns.
3: A vosaltres sempre.
0: Una abraçada, bona esperada. Adéu.
2: Canviem ara de tema i parlem ara de l'aeroport de Castelló, un aeroport que ha firmat a l'agost el millor resultat mensual de la seva història. És la primera vegada que supera la barrera dels 50.000 usuaris en un sol mes, amb un creixement interanual del 17,5%.
0: L'activitat també ha marcat un rècord amb més de 1.800 operacions durant el mes d'agost. Això és un 66% més que fa un any. Escoltem ara el vicepresident i conseller del Medi Ambient de la Generalitat Valenciana, Vicente Martínez Mus, que també ha explicat les novetats de cara a la temporada de 2027.
4: També treballant en les noves incorporacions, noves rutes per a la temporada vinent, que ja tenim confirmada, que, per exemple, va haver la possibilitat de viatjar a Eivissa o des d'Eivissa a Castelló per a l'estiu que ve. Va ser una extensió de la línia en Palma de Mallorca, que també va veure's reforçada, i continuen buscant noves destinacions, perquè la veritat és que la demanda de l'aeroport i el destí Castelló està funcionant molt bé.
2: I infraestructures com l'aeroport de Castelló són fonamentals per a esdeveniments internacionals que celebren així a la Comunitat Valenciana, com és el cas del SailGP, coneguda com la Fórmula 1 de la mar, i que ha reunit unes 100.000 persones durant tot el cap de setmana. Segons les estimacions de l'organització, esta competició internacional de vela ha generat un impacte econòmic de 100 milions d'euros per a la ciutat de València. I continuem parlant del món empresarial. Les empreses de la Comunitat Valenciana consideren que la innovació de producte amb un 57% és el factor més important per a competir en els mercats exteriors. A continuació, situen la marca amb un 49% i el suport dels socis locals amb un 40. Tot això segons el 12è anuari de l'Observatori de Marques en l'exterior.
0: L'informe també confirma el valor estratègic de la marca i és que un 52% de les empreses aplica un model internacional global amb adaptacions local i un 29% aposta per una estratègia completament global. A més, tot i l'actual context d'incertesa, un 51% de les empreses va mantindre estable el pressupost de màrqueting internacional durant l'any 2025 i un 37% el va augmentar. Escoltem a Bernardo Abril, ell és director de l'Observatori de Marques en l'exterior de la Comunitat Valenciana.
5: Los últimos datos oficiales correspondientes al primer cuatrimestre de 2026 muestran que las exportaciones valencianas aumentaron más de un 4%. Este crecimiento se concentró en la Unión Europea. Las empresas están creciendo, por tanto, en el bloque más cercano, estable y previsible, apostando por la innovación de producto, reforzando la marca y apoyándose en socios locales.
2: I pel que fa a la inversió, les fires i els esdeveniments sectorials ocupen el primer lloc, amb un 64%, seguits de les accions comercials directes amb un 50%. En l'àmbit de la digitalització, les principals apostes de 2026 són el màrqueting digital de suport a l'exportació i la intel·ligència artificial aplicada.
6: Demà serà notícia.
0: Tanquem este repàs a l'actualitat d'avui mirant cap a demà i per això parlem amb Pere Ferrer. Com estàs, Pere?
7: Què tal, companys? Bona vesprada.
0: Bona vesprada de nou. Com estàs?
7: I de tornada a l'escola.
0: Exacte.
7: Si sí, no? Sí, mirem de cara a demà, dimarts 8 de setembre. Per una banda és el Dia Internacional dels Periodistes, que cal recordar-ho si estem entre parlant del gremi.
0: Correcte, sí.
7: I és el Dia Mundial de la Fisioteràpia. Igual, si pensem en els periodistes i fisioteràpia, igual necessitem d'ells, no? El primer dels segons.
0: La veritat és que sí, moltes hores en la redacció.
7: Pues sí. I si repassa a nivell local, sí que tenim una agenda ben cargada. Per exemple, demà tindrem el ple del Consell Extraordinari. N'hi ha també convocat un des de juny de la vicepresidenta primera i consellera de Vivenda, ja que estàveu parlant d'això, amb FECOVAL, que és la Federació d'Empreses Contratistes de la Comunitat Valenciana. I també n'hi haurà una reunió per part de la Secretaria Autonòmica d'Igualtat amb representants d'empresaris xinesos. En clau global sí que n'hi ha una agenda ben carregada. Per exemple, de la Unió Europea, tindrem, començava a ir diumenge una reunió informal de ministres d'Agricultura que s'han citat a Dublín, a Irlanda, i demà serà la cloenda d'aquestes reunions que estan tractant tots els responsables d'agricultura i pesca de la Comunitat Europea.
0: Molt important, aquesta reunió, sí. Sí, digues.
7: A veure quines són les conclusions. Alemanya, per exemple, presentarà el saldo de la balança comercial corresponent al mes de juliol i cal veure que el mes anterior el saldo va ser ben positiu, ja al voltant de 15.400 milions d'euros, i és que interessa que la locomotora alemanya funcione perquè jo crec que ens beneficia a tota la resta de la Unió Europea.
0: I tant que sí, és un indicador que ens afecta a tots i és la referència a nivell mundial, no?, en este àmbit.
7: França també presentarà el seu saldo de balança comercial, però ja no estic tan segura i tinc dubtes de com serà, si positiu o equitatiu o negatiu.
0: Esperarem a veure els resultats.
7: Sí, per exemple, també l'Eurostat, que és l'oficina d'estadístiques de la Unió Europea, també publica l'informe de població i condicions socials a nivell comunitari, que també serveix un poquet per a tindre aquest baròmetre de quin és l'estat a nivell social, socioeconòmic de les persones que habiten el territori europeu. I si mirem cap als Estats Units, per exemple, coneixerem l'índex d'optimisme de les pimes, també, que és una bona manera de prendre el pols també de com va l'economia nacional en Estats Units. Al Chapo, per exemple, coneixerem també l'enquesta d'observadors econòmics, que això serveix per a reflectir també la

informació a peu de carrer sobre el consum i els servicis que tenen al país nipó. I per últim també tindrem dades d'inflació mensual que publica la OCDE.

0: en vora 18.000, o sea que està suportant bé la pressió geopolítica que n'hi ha a la resta del món. Mentre que el barril de Brent, per últim, sí, arrencava este matí en $96, ha passat per 98, 96, 97, ara està en 97 i creixent un punt i mig. Això és el que tenim de cara demà, però que ja t'he dit que és una agenda ben carregada d'assumptes econòmics.
1: Una agenda molt carregada. Tenim nova temporada, Pere, però veiem que els indicadors des que estaven ben pendents a final de la temporada continuen estant d'actualitat en este mes de setembre, per tant, estarem molt pendents. Pere Ferrer, moltes gràcies.
0: Vinga, a vosaltres. Bona vesprada.
1: Bona vesprada, adeu. Nosaltres anem a fer així una xicoteta pausa per a la publicitat i de seguida continuem parlant de tot l'anàlisi econòmic també a nivell mundial.
2: Informació, entreteniment i companyia. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
3: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
4: En Apunt Ràdio estem d'estrena amb una nova temporada carregada de nous programes i molts continguts per a tots els gustos. Informació, esport, entreteniment, humor, gastronomia, festes i molt més. La teua empresa també pot ser part d'Apunt Ràdio i sintonitzar a milers d'oients cada dia. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu.
2: Cadena de valor. Javi González.

0: Cadena de valor.
1: Són les 5 de la vesprada. A Punt Ràdio. Notícies.
2: Avui hem conegut les línies que marcaran el curs escolar 2026-2027, que comença després demà. Venim d'un final de curs amb una vaga general que ha estat adormida durant l'estiu, però este dissabte ja ha convocada una manifestació del professorat amb les reivindicacions que encara queden sobre la taula a l'hora de negociar. Siga com siga, 808.000 alumnes des d'infantil a batxillerat tornen dimecres a les aules amb vora 84.200, vora 400 més que el curs anterior. La consellera Mari Carmen Ortí donava les principals xifres.
3: 3.338 milions d'euros fins a 2029. Tenim 385 docents més. Posarem en marxa el pla Més Mestre, que incorporarà 5.000 nous docents fins al curs 29-30. Este curs la ràtio mitjana se situa en 20,6 alumnes en infantil i primària, 24,1 en ESO i 28,6 en batxillerat.
2: Demà dimecres estaran a disposició de tot el món tots els informes d'intel·ligència, tant previs com posteriors, sobre l'entrada massiva de persones migrants a Ceuta de finals de juliol. El Consell de Ministres aprovarà demà la desclassificació dels informes, mentre des del Ministeri de l'Interior continua insistint-se que el Marroc no va jugar cap paper en esta entrada massiva. Fernando Grande Marlaska és el titular d'Interior.
4: Al dia d'avui no existe ningún elemento sustentado en hecho mínimamente lógico, razonable y objetivo de intervención alguna ni de Marruecos, ni de ningún otro estado, ni de ningún agente o persona concreta.
2: I precisament sobre l'eventual participació del Marroc en l'entrada massiva de migrants a Ceuta s'ha pronunciat l'Audiència Nacional. La jutgessa Maria Tardón ha obert formalment la investigació penal dels fets en estimar que es tracta d'una conducta delictiva presumptament comesa a l'estranger que ha atacat greument la integritat territorial d'Espanya. La magistrada destaca el que qualifica com a clara i indubtable gestió afavoridora des del Marroc en l'entrada de migrants a Ceuta i apunta que agents marroquins van realitzar un guiat actiu de les persones que travessaven il·legalment la frontera. La jutgessa veu en l'entrada irregular indicis de delictes contra la pau i la independència de l'Estat i contra els drets dels ciutadans estrangers en connexió amb els domicilis imprudents, així com d'organització criminal. I continuem en tribunals. El jutge Juan Carlos Peinado ha citat este dimarts a les 6 de la vesprada la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, a l'audiència preliminar necessària per obrir juí oral contra ella. El magistrat ho ha comunicat després de rebre els escrits de defensa de Gómez i de la seva assessora a Moncloa, Cristina Álvarez, en què reclama la seva absolució. Fonts de les defenses creuen que la compareixença es podria suspendre, ja que pel poc temps de marge amb què s'ha convocat, algunes parts no hi podrien assistir. Se les investiga per presumpte tràfic d'influències i malversació. Peinado preveu tancar la instrucció abans del 27 de setembre, quan es jubila per edat. El cas passaria a mans d'un jurat popular a l'Audiència de Madrid. I a casa nostra, a l'aeroport de Castelló, ha publicat el balanç de l'estiu del 2026. El mes d'agost ha batut un rècord històric d'esta instal·lació en registrar 1.816 moviments d'aeronaus i acollir més de 52.000 passatgers. Raquel París és la directora de l'aeroport de Castelló.
5: De 52.000 pasajeros de agosto suponen un crecimiento del 16,5% respecto al 2025. Podemos decir que estamos en el mejor año de la historia del aeropuerto.
2: Este aeroport compta actualment amb 16 connexions regulars i a partir de l'estiu que ve s'afegirà una nova connexió amb Eivissa. Ho ha avançat el conseller de Medi Ambient i Infraestructures, Vicente Martínez Mus.
6: Ja podem comptar que tindrem aquesta capacitat de viatjar des de Castelló a Eivissa o des d'Eivissa a Castelló. I continuem treballant en noves línies.
2: I a partir d'avui, els vehicles de mobilitat personal, com ara els patinets elèctrics, podran pujar als trens de Renfe. La posada en marxa de mesures com la matriculació dels vehicles o l'obligatorietat de les assegurances ha motivat este canvi de parer en la companyia ferroviària. En tot cas, durant el trajecte hauran d'anar plegats, apagats i col·locats als espais habilitats per a l'equipatge. La notícia, que arriba després de 3 anys de prohibició, ha sigut ben rebuda pels usuaris.
0: Perquè ara podré agarrar el patinete, el clavel en tren i me'n puc anar a Elche amb els meus amics.
7: Però per als chavales que tienen que dar vueltas, por ejemplo, por Elche, por Murcia, no sé qué, me parece genial.
2: La mesura busca facilitar la combinació entre el tren i els desplaçaments urbans, especialment en l'últim tram del viatge. I en els esports, parlem de futbol. A les 9 i mitja d'esta nit, l'Elx tanca la jornada enfrontant-se a la Reial Societat del Martínez Valero. Els de Martín Anselmi buscaran la primera victòria en la Lliga després de dos derrotes i un empat, el que van aconseguir en el debut lliguer contra el Deportivo. S'espera el debut dels últims fitxatges: Kevin Lomónaco, Rubén Sánchez, Roy Revivo i Tomàs Lemar. S'espera que l'equip faça canvis en l'11, un segur després del traspàs de David Fengruber al Fulham anglès. El partit el podreu seguir en directe en una edició especial del Punt a Punt a partir de les 9:05 de la vesprada. Ja abans, tota la informació del partit i també de l'arribada del Villarreal a Dortmund per debutar demà en la Lliga de Campions contra el Borussia en l'estrena d'Esports a Punt en el nou horari, a les 8:30 de la vesprada. Recordeu també que a les 7:15 la selecció espanyola de bàsquet femení es jugarà contra el Japó el pas a la següent ronda del Mundial d'Alemanya. Ens deixem ara amb l'estrena del nou magazín de la vesprada de Punt, Tot per l'aire, amb Maria Caballero i Dani Meroño.
1: A Punt Ràdio, notícies.

0: Vivim per contar-te la vida. Per viure junts cada moment del dia. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
1: Hi ha llocs que no s'expliquen. Se senten. Els nostres pobles. Els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
2: En A Punt Ràdio estem d'estrena amb una nova temporada carregada de nous programes i molts continguts per a tots els gustos. Informació, esport, entreteniment, humor, gastronomia, festes i molt més. A Punt Ràdio. La teua empresa també pot ser part d'A Punt Ràdio i sintonitzar a milers d'oients cada dia. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica. Anuncia't en A Punt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
0: Respira profund. Dedica't una hora només per a tu.
3: Hola, vols millorar la teua qualitat de vida? La clau està en els xicotets hàbits.
0: Cuida't. Compartirem consells, nutrició, psicologia i trucs per a viure millor i amb més calma. Cada dimarts a les 12, els millors experts ens ajuden a connectar amb el nostre cos i la nostra ment. Cuida't, el nou programa d'autocura presentat per Sílvia Soria. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
4: Estàs a punt? Nosaltres estem preparats. Ara va tot per l'aire.

0: Què tal? Com va? Molt bona vesprada. Ja estem així. Ja estem així. Avui tenim un dia molt especial perquè per fi arrenquem. Perquè ens enlairem en un nou projecte, perquè encetem una nova aventura, una història d'amor, de passió i d'emoció, que és i serà molt especial així a la ràdio d'Apunt Media. Farem un programa divertit, un programa cultural, un programa improvisat, d'entreteniment, i amb molts protagonistes, humor, viatges, misteri, salut, però sempre, sempre, sempre amb l'objectiu molt clar, passar-ho d'allò més bé, tant a l'estudi com al carrer, tot en directe, i tot amb un somriure, tot per l'aire. Un repte personal i professional per a mi, un servidor, Dani Meronyo, que arriba en un moment màgic per a tots els que formen part d'aquest equip. Però he de dir que en el meu nom i en el meu cas és més encara, perquè torni a la ràdio i ho faig per a deixar per unes hores l'esport i fer entreteniment amb la millor companya de viatge possible. A mi sa que m'aguanta totes les meues manies i em recolza cada dia, amb la que m'aconsella i em cuida tant dins com fora de casa, amb la que compartís la meva vida, la millor periodista que conec, perquè, del contrari, avui em tocaria dormir al sofà. Amb tots vostès, Maria Caballero. Molt bona vesprada, Maria.
1: Bona vesprada, Dani. Estic emocionada, il·lusionada, nerviosa. Tinc una barreja de sentiments ara mateix, que això vol dir que tenim el compromís de fer-ho bé, agrair, evidentment, l'oportunitat que ens han donat, que tenim moltes ganes, que per treball, per il·lusió, per equip no va ser, i que el que desitgem és que també el programa passi a ser part de la gent, que la gent identifique el nostre logo, que escolte la nostra sintonia, que escolte el nostre nom, tot per l'aire, i diga, jo forme part d'aquest programa. I és el que volem, que la gent forme part del nostre projecte, que se sume a la causa i que totes les vespraes pues, puguem deixar els problemes, les preocupacions, aquestes coses, no?, que ens donen que pensar...
0: Que ens fan patir, no?
1: Sí, que ens fan patir i que diguem, pues mira, ha arribat el moment de deixar-ho tota banda i d'anar tot per l'aire.
0: He de dir que ni a la presentació oficial de la temporada

0: Ni així he dit lo de Iker Jiménez i la seua dona.
1: Ja està. Tots els dies tinc que aguantar-ho.
0: No ho he dit, eh? No ho he dit encara.
1: Però és que jo volia que feres com una comparació més... No sé, més guai, no? Jo no... A veure... igual de rubies...
0: Angelina Jolie i Brad Pitt?
1: Home, m'agrada
0: no
1: molt
0: que,
1: més.
0: No que trencaren. Bé, no, això no.
1: Bé, nosaltres intentarem no trencar res.
0: Que este matí Sergio Alsina s'ha carregat l'ampolla d'aigua. Abans de començar a presentar l'equip, recordem que tenim les xarxes socials, que és arroba tot per l'aire a punt, per deixar comentaris, suggerències, opinions, rajes, el que vulgueu. Presenté l'equip, però primer presenta el nostre tècnic, Tono Escribano. Un aplaudiment per a Tono Escribano, que és un crack i que és la nostra... l'alma mater d'este programa al comandament tècnic.
1: Te tinc que dir que sense Tono la nostra tasca no tindria sentit,
0: perquè
1: Tono ara vol, mos apaga els micros i mos tenim que anar a casa.
0: Exacte. A més, tenim també un telèfon per a deixar també suggerències, opinions, comentaris, però amb la veu, i un dia a la setmana, encara no sabem quan, obrirem telèfons per a que la gent opini i pregunte coses.
1: Claro, si jo t'acabo de dir, Dani, que lo que mos encantaria és que la gent formara part d'este programa, si no donem a la gent i ses ferramentes per a poder participar, pues claro. Ah, no, tu vols que forme part de Tot per l'Aire, però no me dones bola. Sí,
0: exacte.
1: Donem bola també a tots els oients de Tot per l'Aire. I com tu ben has dit, tenim un telèfon. És un poc complicat, eh? Això de...
0: Vinga, va.
1: Nos han donat un telèfon difícil, però com tots els dies, a tota hora, anem a donar el telèfon, jo crec que al final de temporada la gent ja s'ho sabrà. El número de telèfon per a poder contactar directament en el nostre programa i en directe és el 639-324-136. És complicat, però bueno, de tant en tant el recordarem el telèfon per a que la gent també se ho apunte.
0: També recordem el dial, app.radio, el 102.2 hacia València, 90.3 a Castelló de la Plana i també 96.5 a Alacant, a la ciutat. I a més també de xarxes, del dial. També estem en streaming, en directe, en el YouTube d'app.media. Hola, estem en directe amb imatge. I jo crec que és el moment de presentar a la resta de l'equip, que també està present.
1: Sí, perquè, a veure, mare tenim tots, i abuela també, no?
0: Sí.
1: Entonces, tenim el millor equip, la veritat, tenim el millor tècnic, en Tono, ja ho han vist, no? Ja ho han escoltat, els nostres oients està ahí al quite i pendent de tot el que diem, i tenim el millor equip, tenim a la millor productora possible, que és Sílvia Alabor, que està a l'altra banda...
0: De la peixera.
1: De la peixera, m'encanta lo de la peixera. I ella està pendent de tot,
0: sí.
1: I de tots. Després tenim a la nostra companya Sofia García, en les tasques de xarxes socials pendents de tots els convidats. I després tenim al nostre reporter, Carles Navarro.
0: No, però Carles no l'he vist. On està Carles Navarro?
1: Carles Navarro. Carles?
0: Carles? Carles, on estàs?
1: Carles?
2: Dani Meroño, Maria Caballero, molt bona vesprada.
1: Hola,
2: jo no estic a l'estudi
0: amb
2: vosaltres.
1: On estàs?
2: Jo no estic a l'estudi amb vosaltres. Jo seré el reporter itinerant, el que xafe el carrer, el que estiga en directe totes les vesprades amb tots els valencians i valencianes recorregant la terreta per veure què pensen, què opinen, què ens conten i què ens diuen. A mi en l'estudi no me voleu. A mi me voleu ben llum, per lo que sembla. Dani, Maria.
0: Això està molt bé, però on estàs ara? Perquè, clar, has dit que estaràs al carrer, que t'aniràs a recórrer tota la comunitat valenciana, però on estàs avui? Conta'ns un poc.
2: Mira, de moment estic recorregant la ciutat de València.
1: Molt
2: em trobo a l'avinguda d'Ausiàs Marc, que estic pujat a l'autobús de la línia 6 de l'MT de València,
1: Has pujat a un autobús?
2: Estic dins d'un autobús.
1: Estàs
2: sí, senyor.
1: Estic dins d'un autobús. Estem fent ràdio dins d'un autobús de la MT, això és màgia.
2: Mira, voleu que salude?
1: Sí,
2: voleu que
1: salude
2: a alguns dels passatgers?
0: Vinga, va.
2: Bona vesprada. Estem en directe.
3: Sí, ja m'imagino.
2: Ah, sí, se ho imagina. Han pujat ben pronta i encara no s'han baixat. Que on van?
3: A la fe.
2: Ah, van a la fe. Bueno, espero que estiga tot bé en la fe.
1: Segur que sí.
2: Bueno, vinga. Van a la fe perquè és que este autobús comença al barri de Torrefiel i acaba a l'Hospital de la Fe. Jo no estic en este autobús per casualitat.
1: Ah, no.
2: Estic perquè este autobús estrena uns vinils, Maria, Dani...

0: anunciant el nostre programa, el tot per l'aire, uns vinils que, per cert, Maria, Dani, i si guapíssims
1: sí.
0: en les fotos.
1: Ai, moltíssimes gràcies. Sí. A veure, n'hi ha que dir una cosa, que hem triat la línia 6 per un motiu. És de veres que n'hi ha moltíssimes línies de la MT en tota València, per sí. sort, el transport públic, però, clar, justament aquesta línia on vas tu, Carles,
0: sí.
1: xafa el barri d'on és Dani i el barri...
0: Torrefiel.
1: Correcte, que ell és de Torrefiel i el meu barri de Xicoteta, que és Malilla. Aleshores, volíem... unir, no?
0: Maria, també xafa la plaça de l'Ajuntament, de carrer Colón i alguna Gran Via. D'aixos barris no sou vosaltres.
1: No, mos para lluny, però sí que es transitem.
2: Carles...
0: No, però té un bon recorregut. Digues, Dani, diners.
2: Vull preguntar-te, n'hi ha molta gent al bus?
0: Ara, en estos moments, no hi ha molta gent al bus. Quan ha començat el programa sí que estava ple i de sobte ha arribat una parada, que ara no recordo quina
2: és, però...
0: i s'han baixat tots. Però digues, Dani, digues.
2: No, volia preguntar-te perquè el conductor espere que tinga
0: sí.
2: sintonitzada la ràdio. O si no, pregunta-li, a veure.
0: Vaig a preguntar-li a Adrián.
1: Adrián.
0: Sí, vaig a preguntar-li a Adrián, que per cert, jo he dit que en les fotos vosaltres sigueu guapíssims, jo no sóc objectiu, vaig a preguntar-li a Adrián. Adrián, bona vesprada, estem en directe per tot per l'aire. Les fotos que has vist, els vinils que has vist, què et semblen?
3: Molt guapos.
1: Molt bé, Adrián, el millor conductor.
0: Sí. Vale, i ara la pregunta del milió. Adrián m'ha dit abans que ell... de quan en quan es posa música o la ràdio. No li vaig a preguntar quina emissora de ràdio escolta, perquè no és la de Apunt Ràdio.
1: Per si de cas.
0: Però, no, per si de cas no, Maria, no és la de Apunt Ràdio. Però, Adrián, si jo te dic que mos sintonitzes ara, mos sintonitzaries?
3: Sí, ara en el descanso, sin problema.
2: Pregunta-li, Adrián, de quin equip és, a veure.
1: A lo millor no és futbolero.
0: És que he parlat molt amb Adrián, Dani. Me pregunta Dani Meroño, el presentador, que de quin equip de futbol eres?
3: Del València.
2: Uf!
0: Ell és del València.
2: Patidor.
0: Me diu Dani que si eres patidor. Per ser del València.
3: No, la verdad que no.
0: No. És que Dani m'ha dit que ja no seguís tant el futbol.
2: Millor.
0: Que no t'ubicava com a periodista perquè ja no seguís tant el futbol.
2: Millor.
0: Millor
2: perquè si no patirà molt més enguany. Carles, estàs amb el conductor, després parlaràs amb molta més gent, no, que estiga esperant el bus, però també pujat al bus, no? Però jo vull que els preguntes si primer ens coneixen i segon si van a sintonitzar a Punt Ràdio ara que es comença nova temporada.
0: Vaig a preguntar-li a esta parelleta també de persones. Molt bona, bona vesprada. Estem en directe, en la ràdio d'Apunt. Mira, la dona me senyala l'home.
1: Bona vesprada.
3: Bona vesprada.
0: Quin és el seu nom?
4: Cristòfol.
0: Cristòfol, d'on és vostè?
4: Del poble de l'Orxata.
0: De Alboraia.
2: Oh, Alboraia.
0: Sí, senyor, pues ja mos podia haver dut Orxateta i Fartones per este viatge, no?
4: Fa molta calor ser d'artís per lo camí.
0: Bueno, vostè, a partir d'ara, mira, és que estem estrenant avui programa en Apunt Ràdio, que se diu Tot per l'aire, presentat per Dani Meroño i Maria Caballero. El sona el nom per alguna casualitat?
4: Sí, i el programa també, han vist el
1: cartell.
4: Sí.
1: Ai,
2: ole!
0: Mos sintonitzaran a partir d'ara en la 102.2 per escoltar-nos cada vesprada.
4: Totes les vesprades, claro que sí.
0: Mentre es pren una horxateta amb fartón.
4: Bueno, un cafè és igual.
1: Vale.
0: Un cafè. Vostè quan es pren la horxata, què és més, de fartons o de rosquilletes?
4: Home, de fartons tota la vida.
0: Quants fartons?
4: Home, dos o tres, per lo menos.
0: Horxata líquida, mixta o granissada?
4: Mixta.
1: Pobre
0: mixta,
1: Cristòfol.
0: Molt bé, este és dels meus. I vostè, la horxata mixta, líquida o granissada?
5: Jo mixta, com ell.
0: Mixta, molt bé. Vostè també sintonitzarà la ràdio?
5: Sí, claro, con él.
0: Perfecte, moltíssimes gràcies. Bueno, jo crec que hem guanyat, Maria i Dani, dos oients més d'Alboraia i Adrián, que el vaig a convencer ara per a que sintonitze la ràdio i l'autobús.
2: Molt bé, Carles.
1: Ja tenim, no, que dic que ja tenim tres oients, la família de Carles, quatre, la teua, cinc, sis, la meua... Sí.
2: Bueno, la teua i la meua és quasi la mateixa, eh? Carles, te deixem donar voltetes per València.
0: Així me quedé.
1: Però espera, anem a fer una crida a tota la gent que mos està escoltant, que vaig a la línia 6, no?, per a pegar-li un abraç a Carles.
0: Però Maria, que no se puja en qualsevol línia 6, que se puja en l'autobús.
1: Claro, en la nostra.
2: En la nostra.
1: Claro, en el nostre autobús.
2: En el nostre bus. En el nostre bus. Gràcies, Carles. Després parlem amb tu i ens contes més cosetes, perquè, Maria, avui, què tenim al programa?
6: Avui en Tot per l'any.

0: Entrevistem a Susi Díaz, Violeta Mangriñán i Artur Martínez. Descobrirem on està el nostre reporter Carles Navarro. Amb Lourdes Álvarez aprendrem a sobreviure en família. En la secció de True Crime, Javier Martínez ens posarà al dia de tota l'actualitat i Sofia García ens donarà les tendències més virals. Acabarem el programa en una tertúlia de redacció. Endavant, tot per l'aire.
1: La vesprada és tot per l'aire.

0: Que no te enganyi la sintonia, Dani. Anem a les notícies, però...
1: En les notícies també fem notícies, sí, informació també fem?
0: Però anem a veure. El programa és una declaració d'intencions, el nom, no? És tot per l'aire. Els companys d'informatius mos han donat complida informació de tot el que ha passat al llarg, sí, del dia. I nosaltres el que anem a fer en tot per l'aire són, pues, parlar de notícies més curioses, d'altres notícies que no dona temps en els espais informatius, però que...
1: Més divertides, no?
0: Correcte, mos ha paregut que era d'interès ressaltar en el nostre programa. Per exemple, han detingut a un home, a Elx, perquè ha simulat el seu propi segrest mentre passava dos dies en un hotel.
1: Mare meua, això és com el de Caballito de Mar, el que estava amb Falete, que correcte, també es va autosegrestar.
0: Que me secuestra, no? Pues això, en este cas és un home de 41 anys que ha sigut, com
1: 41
0: diem...
1: anys?
0: Sí, sí, era molt jove.
1: La meua edat, quasi, jo quasi, tinc 40. Quasi.
0: Pues que ha sigut detingut a Elx per simular haver sigut víctima d'un segrest durant dos dies. Ell, en realitat, estava allotjat voluntàriament a un hotel, però ell havia decidit dir que l'havien segrestat.
1: A veure, el tio se'n va a un hotel...
0: Correcte.
1: Diu que l'han segrestat i està dos dies ahí de campo i playa, com es diria, no?
0: Correcte.
1: Mare meua.
0: Evidentment,
1: mare meua,
0: això
1: la gent,
0: no se pot fer, perquè tu no pots donar informació i sobretot una denúncia falsa davant la policia. I lo que li ha fet la policia, evidentment, ha sigut, pues, detindre a este home.
1: L'han detingut?
0: L'han detingut, evidentment. I ara te vaig a fer una pregunta. Si tu tingueres que triar un superpoder...
1: Sí.
0: Quin superpoder triaries?
1: Uf, invisible.
0: Invisible, pues
1: invisibilitat.
0: Mira, pues justament a València n'hi ha un cotxe...
1: Encertat?
0: Sí.
1: Olé!
0: A València n'hi ha un cotxe invisible, però no te va agradar per a què és este cotxe. És per a multar a la gent. L'Ajuntament de València ha confirmat la posada en marxa...
1: Però això està molt bé, saps per què? Bueno, conta.
0: Bueno, pues l'Ajuntament de València ha confirmat la posada en marxa d'un nou sistema de control viari que ha generat curiositat i també temor als conductors. Es tracta, com diem, d'un vehicle radar completament camuflat i sense retolar que va patrullar tota la ciutat.
1: És un cotxe ninja. És un cotxe ninja per a que la gent no s'adone. Però a mi em sembla bé, saps per què? Perquè n'hi ha molta gent que quan no està la policia, quan no n'hi ha radar, se'n passa de la ratlla.
0: Ja.
1: Se'n passa de la ratlla. I jo crec que n'hi ha que tenir un control i també si n'hi ha policia que està camuflada, per què no hi ha cotxes camuflats? A mi em sembla bé.
0: Bueno, a veure, realment diem que és un cotxe
1: sempre
0: invisible.
1: Sempre que no me multi a mi.
0: Que és un cotxe invisible perquè no té ninguna senya identificativa.
1: Sí,
0: de...
1: que no té
0: radar,
1: les llumenetes ni res.
0: I té una tecnologia molt curiosa que és capaç de detectar i multar per excessos de velocitat en diversos carrils al mateix temps. Aixina que para conter
1: sí, perquè jo
0: en la velocitat.
1: Li xafa molt,
0: D'ací no res, l'Ajuntament va ficar en marxa.
1: Més coses, vinga, va, més cosetes.
0: També han trobat una bactèria prehistòrica a Morella. A Castelló, un equip de paleontòlegs ha publicat un descobriment insòlit en la localitat, com diem, de Morella, i han aconseguit descriure la primera infecció bacteriana d'origen cutani trobada en un dinosaure que va viure en la zona fa milions d'anys.
1: És a dir, que quan els dinosaures es van posar malalts va ser per culpa d'una bactèria de Morella.
0: De Morella, correcte.
1: De Morella.
0: Ai, sí, som nosaltres.
1: Ai, sí, som els valencians.
0: I després, ja que diem que nosaltres som aixina, no? Tots sabem la quantitat de beneficis que té la paella. Bueno, pues la paella té un altre benefici, segons un curiós estudi nacional publicat que revela que la paella pot servir com teràpia per a la parella. És el menjar que aconseguís reconciliacions en tota Espanya després d'un conflicte de parella. L'informe destaca que el caràcter de compartir este plat tradicional, el temps que requereix la seva preparació en comú i la sobretaula mediterrània actuen com un potent bàlsam psicològic per a llimar esprons i acostar postures. Aixina que la paella, des d'ara, és una teràpia de parella.
1: A veure, això és de veres perquè quan tu estàs enfadada...
0: Sí.
1: Una bona paella sempre ho arregla,
0: Això és de veres. Lo que passa és que jo m'emprenyo molt quan tinc fam.
1: És que tu, quan tens fam...
0: Quan tinc fam i quan tinc son, són dues coses que jo no porto
1: no
0: gens bé.
1: No ho portes bé, no. Però sí que és de veres que és una bona notícia que la paella siga també no un element gastronòmic, sinó un element també de teràpia per a tota aquesta gent que tinga problemes de parella i que... i que amb la paella...
0: pot solucionar-ho.
1: Pot solucionar, sí, sí. Mm-hmm. A mi em sembla molt bé.
0: I ja que haver una notícia d'estes de...
1: Però si està ben feta, no? Perquè si és aquesta paella madrilenya, home, i sa no. paella que porta
0: tindrà
1: de tot...
0: Tindrà que ser paella valenciana.
1: A lo millor és divorci.
0: És divorci, totalment. També és de veres que conforme més tard menges sí. la paella, més bona està. Vull dir, una paella a les 5 de la vesprà...
1: Perquè tens sempre... més fam.
0: Correcte. Clar. Sempre està bona. I acaba en una notícia de pujar la temperatura. Bueno, no, a tu no te va pujar la temperatura.
1: Però,
0: a moltes valencians i valencianes.
1: A
0: sí. I és que els actors Hugh Jackman i Ryan Reynolds han passat el cap de setmana a València. Ho sabies?
1: Què dius?
0: Lobezno i Deadpool.
1: Però si jo soc molt de Marvel.
0: Han estat a València i lo millor és que s'han banyat.
1: A la platja?
0: S'han despullat les estrelles de Hollywood perquè participaven en la SAIL de, GP de València. Són els propietaris d'un dels equips que participen en esta competició i, bueno, pues han
1: estat el cap de setmana, sí, no? Sí. Han estat a la competició, correcte, al SAIL GP i sí que és de veres que...
0: Tu
1: que,
0: de clar, qui eres més?
1: I sa imatge de Wolverine o Deadpool?
0: Jo de Lobezno o de Deadpool?
1: Jo crec que soc més de Deadpool.
0: Dius.
1: Sí, bueno, és que m'agrada més ara, més divertit. Més divertit.
0: Lo
1: abans era més de Wolverine, però ara... Bueno, sempre soc de Batman, però això és dels altres, de
0: lo
1: de
0: DC. Forever and never.
1: Però com és ese matxe de Hugh Jackman i Ryan Reynolds...
0: En la platja.
1: A la Malvarrosa o...
0: Correcte.
1: O
0: a la Patacón, no sé on estan realment, però bueno, ahí s'han banyat en la,
1: fort,
0: en la platja.
1: Que fort.
0: I han estat en tots els valencians. Segur
1: a la Marina,
0: que estos...
1: Clar, és que hasta la competició està al costat,
0: claro,
1: no?
0: Segur que estos han menjat paella.
1: Segur, segur, però no tindré problemes.
0: No tinc dubtes.
1: Anem a fer una xicoteta pausa perquè crec que ja està preparant-se la nostra primera protagonista, la nostra primera convidada, així a tot per l'aire. Un parell de segonets que ja està així en no res la nostra primera protagonista en tot per l'aire.
2: La vesprada és tot per l'aire. A què sona la nostra terra? Sona a tradició, a foc lent i a sabor autèntic. No menges sempre el mateix. Cada setmana et portem de ruta pels secrets gastronòmics més ben guardats dels nostres pobles i ciutats. Els plats que fan història i les persones que els creen. Escolta, tastem la comunitat. Els divendres a les 12 del migdia. L'hora que s'obri la gana. T'esperem. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. No és precís que siga diumenge per viure alguna cosa excepcional.
3: Tenim una hora per davant on no caben les presses. Una hora per escoltar una bona conversa, descobrir una idea nova, entendre un poc millor la ciència i mirar la cultura amb uns altres ulls.
2: L'hora de la cultura, amb Reis Juan. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.

0: Continuem així en Top Air Live. Són les 5 i mitja de la vesprada del nostre primer programa. Després comentarem quina és la pregunta del dia. Però abans tenim ja la primera protagonista, Maria.
1: Sí, Dani, perquè hi ha persones que aconseguissin que una professió deixi de ser simplement una professió i es convertisca en una manera d'entendre la vida. Ella va començar

0: quina bona persona, eh?
1: M'ha encantat, Susi, la primera convidada de Tot per l'aire, també això és Tot per l'aire.
0: Jo l'havia vista per la tele.
1: Esa passió.
0: I l'havia escoltat en moltes entrevistes, però no havia parlat mai amb ella, i és espectacular. I la qualitat com a persona,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, i t'has adonat, Dani, que clar, nosaltres fem una ensalada, no?, un encisam, i realment...
0: Jo faig més que tu, eh?
1: Això és de veres. Fas més que jo, però... Agarres la llanda de tonyina, una miqueta de tomaca i au.
0: Barreges,
1: no?
0: Coses ahí.
1: I com a molt una miqueta de
0: comisca,
1: ceba.
0: No?
1: I ella ja t'ha dit un git d'escarola, després li fiques, no sé què. Claro, i sense sam sí que avellis menjar-la, no la que fem nosaltres a casa.
0: I a més també li hem preguntat pel primer dia, perquè avui la pregunta del dia, per a tota la gent que està a xarxes socials, que està veient-nos... per YouTube, que també està a l'altre costat de la ràdio, la pregunta del dia és com va ser el teu primer dia a escola, al treball, amb la família política, amb la nòvia, amb el que tu vulguis.
1: Claro, i també recordem el nostre telèfon per a que la gent puga enviar-nos missatges, àudios, el que necessiti, el que els avellisca. 639-324-136. Repito. 639-324-136.
0: Ese és el telèfon, oficial de Tot per l'aire. Però abans d'anar-nos a la públic, encara ens queden 10 minutets i al butlletí, vull connectar amb Carles, que no sé on està, perquè està donant voltetes per València amb la línia 6, i no sé on està Carles. Crec que ja està preparat. Carles Navarro, on estàs ara?
2: Dani Meroño, recorregente en estos moments el carrer de Zapadors, a punt d'entrar en el barri de Russafa.
0: Continue. Que te piten.
2: No, no me pita.
1: Adrián, què està fent, Adrián?
2: No, Adrián, ho està fent superbé.
0: Ha sigut tono, ha sigut tono.
2: Superbé, exacte, ha sigut tono, que té el ditet molt lleuger.
0: Escolta, el ditet, que estic el ditet a punt...
2: que estic a punt d'entrar en el barri de Russafa, en este autobús de la línia 6. Molt bona vesprada, estem en directe. Ai, quin susto, és que li ha donat un susto a una senyora.
1: Què li ha passat a la senyora?
2: Disculpe, disculpe. Bona vesprada. No vol parlar.
1: No vol.
2: La senyora no
1: vol
2: parlar.
1: No passa res, no passa res.
2: Pues mira, tinc així a tres xiques que jo crec que són amigues. Buenas, estem en directe per a Punt Ràdio. Vos vaig a demanar un favor. ¿Me podeu donar un follow, un like? ¿Teniu Instagram?
3: Vale.
2: Sí, teniu Instagram.
1: Que no, home, a veure,
2: va, obligueu-vos l'aplicació d'Instagram, per favor. Va.
1: Quina edat
2: Quin és el teu nom?
3: Emma.
2: Emma, i tu?
3: Emma.
2: Emma també?
0: Emma
3: Dasha.
2: Dasha, mare meva, quins noms. Bueno, a veure, dos M's i una Dasha. A veure, obligueu Instagram, per favor, i busqueu el compte Tot per l'aire.
1: A punt.
2: Sí, Tot, T-O-T.
1: Tot per l'aire, a punt.
0: Sí, perquè si no és la xaranga.
2: Sí, no, és Tot, no C. A veure.
0: Tot per l'aire, a punt.
2: T-O-T per, P-E-R, a veure.
1: Tot per l'aire.
2: Tu no l'has buscat bé. Este sí, Dasha sí que l'ha trobat. Li pots donar a seguir, per favor?
3: Sí.
1: Sí.
3: Vale.
2: És un programa de ràdio que estrenem avui.
3: Vale, vale.
2: Sí. Mos escoltaràs?
3: Sí.
2: Ella diu que sí, però jo crec que és que no. Però a veure, tu l'has trobat ja, Emma? Sí. Vale. A veure, ja tenim 201 seguidors, Dani, Maria. I a veure l'altra Emma.
0: Està molt bé.
3: Hecho.
2: Escolteu, moltíssimes gràcies. A on aneu esta vesprada? ¿Dónde vais esta tarde?
3: A la plaça de la Reina.
2: Ah, habéis quedado per allí?
3: A passejar.
2: Sí. Sí, a passear.
3: Sí.
2: Vale, perfecto. Mare meua, gràcies, eh? Escolteu que ja tenim 3 seguidores més en Instagram.
0: N'hi ha molta gent a l'autobús, ara. Està pujant i baixant molta gent o no?
2: Sí, està pujant i baixant molta gent.
0: Funciona bé el transport públic, Carles? Funciona bé.
2: Estem en directe per a Punt Ràdio. ¿Cuál es su nombre?
4: María Amparo.
2: María Amparo, ¿de dónde es?
4: De Valencia.
2: ¿De Valencia capital?
4: Sí.
2: Sí. Buenas tardes.
5: Bona vesprada.
2: Bona vesprada. La veig i ahí, que està llegint.
5: Sí.
2: Quin llibre està llegint?
5: Pues ara no me'n recordo.
2: Ai, està llegint un llibre que no se recorda el títol? Però li està agradant, almenys.
5: Sí.
2: Estrenem programa avui en A Punt Ràdio, Tot per l'aire, presentat per Dani Meroño i Maria Caballero. Sol escoltar la ràdio en general vostè?
5: No.
2: No. I si li dic que a partir d'avui mos pot escoltar per la vesprada en la 102.2... ¿Me farà cas?
5: Bueno.
2: Sí.
5: Ho intentarem.
2: D'on és vostè?
5: D'ací
2: de València. Moltíssimes gràcies, eh? Gràcies. Bueno, jo estic intentant. Tenim 3 seguidores més en Instagram.
1: Molt bé, Carles.
2: Seguir, eh? En Instagram,
1: també t'he dit que no sé si és la calor l'hora que és, però la gent està com molt retraïda, no? No està...
0: Però n'hi ha una cosa important, i és que funciona molt bé el transport públic, perquè la gent està pujant, sí, està utilitzant-lo, sí. I Carles està ahí disfrutant de lo que és donar voltes per València, que estem ja veient l'èxit que està tenint, que te'n vagis a Castelló i Alacant la pròxima setmana i la següent, eh?
1: Escolta, a pegar voltes.
0: A pegar voltetes.
2: Va igual de bé a Castelló i a Alacant. Jo signe ja Maria i Dani per a passejar-me tant per Castelló com per Alacant.
1: Perfecte.
0: Això és de veres. Carles, estem preguntant com va ser el teu primer dia de treball, escola, tal. Tu te'n recordes d'algun teu primer dia important, un primer dia diferent, curiós, a la universitat, encara que tu anaves per la vesprada, al col·legi, a l'escola, a altre treball. Recordes algun dia diferent?
2: Pues, Dani, el primer dia més diferent i especial i il·lusionant l'estic vivint en estos moments.
0: Oh.
2: És el primer dia a Punt Ràdio, al programa Tot per l'Aire, amb vosaltres. I, escolta, qui m'anava a dir a mi que este 7 de setembre de 2026 jo m'anava a estar passejant i treballant dins d'un autobús per la ciutat de València?
0: Així,
2: ja que més curiós i especial que això, jo crec que hi ha poc.
0: Sí, això ho contes fa uns anys i no s'ho creuen, eh?
2: No, efectivament.
1: El xiquet de 18 anys, no? El Carles de 18 anys, tu imagina't,
0: uf,
1: Carles.
0: Uf, això ja fa molt de temps,
1: No fa tant
2: Maria,
1: de temps.
2: Maria, tu saps perfectament que d'això ja fa
1: No fa molt. No, quatre dies.
0: No estudiava ni periodisme,
1: Que ens conservem molt bé, com que no?
0: No, sí, Carles, amb 18
2: pues
0: no.
2: Mira, si li...
1: En 18 sí, no, però...
2: Sí, 18 a punt d'entrar en la facultat.
1: Pues tu imagina't, ese dia, el primer dia de facultat, no, que te diuen, mira, Carles, d'ací uns anyets estaràs dins d'un autobús de l'AMT parlant amb la gent i fent un programa en directe per a la Ràdio Pública Valenciana. Això és un somni. A mi m'ho diuen i jo dic, no és de veres. On està la càmera oculta? Mira, i així estem, Dani.
0: Així estem.
1: Tot per l'aire.
0: Sorpresa. Carles, que te quedes donant voltetes per València.
1: Pobre meu.
0: Però sí. una cosa.
1: Sí.
2: Digues.
0: Farem un parell de connexions més. Però després jo vull que tu estigues així a l'estudi perquè anem a fer una tertúlia de redacció.
1: Mira,
0: conèixer...
1: Escolta. Dóna-li tono. Que fueron de los dos y hoy solo quiero creer.
0: Perquè, clar, anem a fer també una pregunta així a la tertúlia de redacció, perquè jo no sé si tu eres més del team Amaya o del team Leire. Nosaltres, Maria i jo, estiguem el passat cada setmana, el dissabte, al concert de l'Oreja de Van Gogh. Jo no sé si tu aniràs a un concert de l'Oreja o no en esta gira.
2: Jo vaig al de Barcelona.
0: Al de Barcelona.
2: Sí.
0: Molt bé.
2: Sí.
0: I ves pensant, perquè a la tertúlia de redacció...
1: Quina és la pregunta?
0: Team Leire o Team Amaya?
1: Qui és Leire?
0: I ja està forta,
2: Pues escolta, Dani, jo te vaig dir que de les dos.
1: Jo de les dos.
0: Carles, ves pensant com vas a defensar que eres de les dos, perquè així n'hi ha dos blocs com molt diferents.
1: La gent també pot participar, en les nostres xarxes,
0: sí,
1: en el nostre WhatsApp,
0: sí.
1: Pot opinar si és del team, evidentment, Amaya o de l'altra.
0: O de l'altra. Gràcies, Carles, després parlem.
2: Vale, adéu.
1: Adéu. Vivamos juntos los
0: dos. I estem a 3 minuts d'anar-nos en el butlletí informatiu. Recordem que després tindrem moltes més coses. Recordem, Maria, avui tenim seccions.
1: Tenim seccions,
0: mira. Per a la gent que connecte després.
1: D'ací no res ve Lourdes Álvarez, més coneguda en xarxes com Solo Somos 13. Anem a parlar d'ella, de família, d'hogar. Té 11 fills, com ella diu, tots del mateix home. I després estarà amb nosaltres. També parlarem de True Crime. Tindrem al periodista de les províncies, Javier Martínez. Dos casos que realment estan ara mateix molt d'actualitat. Un és del xiquet del bebè Nathan i l'altre el cas de Cullera. I també tindrem secció de xarxes socials.
0: Amb Sofia, que ja està...
1: Calfant.
0: Preparada, està calfant allà la banda. Se n'anem amb els... sos de la... ¿És Leire o Amaya la que sonara? No ho sé.
1: Esta,
0: perquè són molt, molt iguals.
1: Amaya.
0: No? És Amaya? Segur?
1: Sí, sí, sí.
0: O Leire? No ho sé.
1: Les cançons de Leire
0: segur,
1: estan vetades.
0: Segur, segur, segur. Què és la oreja de Van Gogh? Això segur.
1: Això segur.
0: Fem una xicoteta pausa, un respir, i es deixem amb els companys d'informatius. I a la tornada anem a la secció de Lourdes, a la secció de Sofia, a la secció de True Crime i amb la tertúlia de reacció en este. El primer programa de... I amb protagonistes.
1: Claro, que hem tingut a Susi Díaz, però tenim més convidats, més protagonistes i més persones que han volgut estar avui al nostre programa, eh?
0: Es diu ja?
1: No.
0: No, encara no?
1: Bueno, una és Violeta.
0: I l'altre...
1: Violeta Mangriña.
0: I l'altre Artur de la
1: Formiga. Artur de la
0: Formiga. Artur de la Formiga. Se anem, ara tornem.
6: El temps vola, però la vesprada continua. Tornem després de les notícies amb tot per l'aire.

0: Són les 6 de la vesprada. A Punt Ràdio. Notícies.
1: La Conselleria d'Educació ha donat avui les xifres de la tornada a les aules. 808.000 alumnes des d'infantil a batxillerat tornen dimecres a les classes amb vora 84.200. Així ho explicava la consellera Mari Carmen Ortí.
2: 3.338 milions d'euros fins a 2029. Tenim 385 docents més. Posarem en marxa el pla Més Mestre, que incorporarà 5.000 nous docents fins al curs 29-30. Este curs la ràtio mitjana se situa en 20,6 alumnes en infantil i primària, 24,1 en ESO i 28,6 en batxillerat.
1: Un curs que comença amb l'anunci d'una nova manifestació dels docents convocada per a dissabte i amb la vaga suspesa però no desconvocada. En tot cas, el professorat rebrà este mes els 75 euros d'augment en la nòmina, als que se sumaran altres 75 en juny i 50 el curs que ve, per a completar l'increment de 200 euros pactats amb dos sindicats. Els sindicats majoritaris, per la seva banda, continuen insistint en que queda molt per negociar pel que fa a ràtios, plantilles, inclusió o el valencià. El portaveu de l'STPB, Marc Candela, parlava de quines són les urgències.
3: Urgent és recuperar les plantilles, urgent és baixar les ràtios per atendre millor el nostre alumnat, urgent és també dotar de millor plantilla d'atenció a la diversitat als centres educatius, urgent és tindre unes bones infraestructures. De fet, el pla edificant, el govern actual, l'únic que està fent és executar el que ja estava previst quan el Botànic.
1: També la universitat reprèn la normalitat.

0: Vora 85.000 universitaris de la Comunitat Valenciana tornen a la rutina després de les vacances. Avui han obert les portes a la Universitat d'Alacant, la Miguel Hernández d'Elx, la Universitat Politècnica de València i la Jaume I de Castelló. La resta ho faran entre esta setmana i la que ve. I qui ha començat també l'etapa universitària és l'hereva al tron, la princesa Eleonor, qui després de completar la seva formació militar en els tres exèrcits comença avui la carrera de ciències polítiques a una universitat pública tal i com va fer son pare. S'ha creat l'expectació lògica quan ha entrat al campus de la Universitat Carlos III, on estudiarà els pròxims 4 anys. Eleonor ha arribat i ha saludat a l'equip rectoral i ha dit que s'enfronta a esta nova etapa amb moltes ganes. I la jutgessa de l'Audiència Nacional, Maria Tardón, ha obert formalment la investigació penal sobre l'entrada massiva de migrants a Ceuta de finals de juliol. La magistrada fa este pas en estimar que es tracta d'una conducta delictiva presumptament comesa a l'estranger que ha atacat greument la integritat territorial d'Espanya, destacant, a més, el que qualifica com a clara i indubtable gestió afavoridora des del Marroc en l'entrada de migrants a Ceuta i apunta que agents marroquins van realitzar un guiat actiu de les persones que travessaven il·legalment la frontera. La jutgessa veu en l'entrada irregular indicis de delictes contra la pau i la independència de l'Estat i contra els drets dels ciutadans estrangers en connexió amb els homicidis imprudents, així com d'organització criminal. I demà dimecres estaran a disposició de tot el món tots els informes d'intel·ligència, tant previs com posteriors, sobre l'entrada massiva de persones migrants a Ceuta. El Consell de Ministres aprovarà demà la desclassificació dels informes. Mentretant, des del Ministeri de l'Interior continua insistint-se que el Marroc no va jugar cap paper en esta entrada massiva. Fernando Grande Marlaska és el titular d'Interior.
1: Al dia d'avui no existe ningún elemento sustentado en hecho mínimamente lógico, razonable y objetivo de intervención alguna ni de Marruecos, ni de ningún otro Estado, ni de ningún agente o persona concreta.
0: El president del govern, Pedro Sánchez, ha presentat el portal Casa 47, la nova plataforma de l'empresa pública d'habitatge que, de moment, compta amb 800 unitats i preveu incorporar altres 1.500 repartides pel conjunt del territori espanyol. El president del govern ha avançat que qui accedisca a aquestes vivendes no haurà de destinar més del 30% dels ingressos al lloguer i ha carregat contra els executius autonòmics que no apliquen la llei d'habitatge, especialment contra el govern d'Isabel Díaz Ayuso per la compra de l'àtic de més de 6 millones de euros.
2: Hacer política de vivienda no es comprar un aticazo de más de 6 millones de euros para la presidenta de un gobierno autonómico de turno, sobre todo cuando hay jóvenes que no encuentran 40 metros para vivir y ella quería 200 solo para salir a la terraza.
0: I en l'exterior, el Ministeri d'Exteriors de Rússia ha anunciat el tancament del Consolat General d'Alemanya a Sant Petersburg i de les filials de l'Institut Goethe a Rússia. Moscou ha indicat que les mesures anunciades són una resposta a les accions inamistoses del govern alemany que va decidir tancar el Consolat General rus a Bonn i la Casa Russa a Berlín després d'acusar a Moscou d'estar implicat en l'incident ocorregut amb un dron a principis d'agost en l'aeroport de Leipzig. L'augment de la tensió diplomàtica entre els dos països arriba en un moment crític, a l'endemà que l'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya arrasara en les eleccions de Saxònia-Anhalt amb un 45% dels vots. A la formació extremista se l'acusa d'afavorir els interessos de Rússia. I es deixem ara en companyia de Tot per l'aire amb Maria Caballero i Dani Meroño. Tornem a les 7 amb més informació en la sintonia de Punt Ràdio.
3: A Punt Ràdio, notícies. El teu dia a dia no s'explica. S'escolta i es conta. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. Un indici, una telefonada anònima, una investigació a contrarrellotge. El crim perfecte no existeix. Només existeixen els secrets ben guardats.
4: La veritat sempre deixa rastre. Analitzem els casos més impactants de la crònica negra amb experts, testimonis i periodisme pur de línia de foc.
3: Deixa que t'ho conten. Sintonitza Investigació Criminal cada dimecres de 12 a 1 del migdia. La pista. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.

0: L'emoció no s'explica, es viu. I a la Comunitat Valenciana l'esport es parla en la teua llengua.
1: La pilota ja roda i l'actualitat no s'atura, des del terreny de joc fins a l'últim detall que ningú més et compta.
2: Perquè així no només analitzem el partit, vivim cada jugada amb tu, amb la passió, el rigor i el sentiment de la nostra terra.
0: Connecta amb la referència esportiva de la Ràdio Pública Valenciana. Paco Polit i Miguel Martínez t'esperen per analitzar el millor del nostre futbol, del nostre bàsquet i de tots els nostres esportistes.
1: T'esperem.
2: No ens faltes.
0: L'esport de casa a gran escala. En la ràdio autonòmica. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
3: Última hora! Hem fitxat el número 2 dels matins de la ràdio. Ve al cine a la ràdio autonòmica.
4: Sí, home. I demà ens retransmet el partit la BBC. A veure, llegis bé el contracte? Que posa Olcina, amb O d'oliva i C de cullera.
3: Olcina? Ah, escolta, mira, millor. No és més jove, però sí més de la terra i no ens costarà un ull de la cara.
4: Per a assabentar-te de tot sense que te ho conten des de la meseta. 5 hores de ràdio en viu, amb rigor, bon humor i molta proximitat. Presentat per Sergi Olcina. Amb O i amb C. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. La vesprada és tot per l'aire.
5: Continuem en tot per l'aire, són les 6 i 8 minuts i és moment ara, Maria, de parlar de l'oratge amb el gran Joan Carles Fortea. Joan Carles Fortea, què tal? Com estàs? Bona vesprada.
6: Bona vesprada. Estava mirant, escoltant, a veure, dic, a veure quina sintonia han triat.
7: Ovació.
6: És una fase... No, està bé, eh?
7: Està
5: tranquil·leta.
6: Bé, ja veurem com vinga Lluís, ja veuràs com Lluís, ja sempre li pegarà, ja veurà, no te preocupes, que Lluís és el que té més canya.
5: Com estàs? Moltes gràcies per estar així amb nosaltres, al primer programa de la temporada.
6: Moltíssimes gràcies per convidar-nos.
7: Per nosaltres és moltíssima il·lusió, Joan Carles.
6: Per nosaltres és un plaer estar així, tot l'equip, la veritat és que disfrutem molt perquè és una manera diferent de comunicar l'oratge. És una manera que sempre ens dona més possibilitats i les possibilitats les que vosaltres considereu i vos agraïm de veritat que molt que ens doneu l'oportunitat de fer oratge d'una manera diferent.
7: Jo tinc tres preguntes per a Joan Carles.
5: Però jo abans de preguntar-li per la calor vull preguntar-li una cosa.
7: Vale.
5: La pregunta del dia, Joan Carles.
6: Pregunta del dia.
5: N'hi ha dues preguntes del dia.
6: Ja són cinc.
5: La primera és com va ser el teu primer dia? Perquè és el nostre primer dia, estem preguntant-li a la gent com va ser el seu primer dia al treball, a escola,
7: a la universitat.
5: Com va ser el teu primer dia més important que en recordes? A la tele?
6: La tele te puc assegurar que va ser tremolar, no, lo següent. O sigui, de veritat que jo vaig patir molts nervis al principi, però inimaginables. La veritat és que moltíssima il·lusió. Curiosament, o sigui, anaven barrejades la il·lusió i els nervis. Anaven les dues coses juntes. I això donava un punt de mantindre com molt actiu. Tenia un plus de nervis i de, no sé com dir, d'activitat.
7: Hiperactivitat, no?
6: Exacte. Anava com molt hiperactiu, que me'n recordo després tornar a casa i és com, me va pegar un baixó que vas quedar-me aixina mort durant hores, però el que recordo és moltíssima, molts nervis i molta il·lusió. Això va ser el record que tinc jo del primer dia quan vàrem entrar a la tele. O sigui, això va ser a l'escola, tinc també, me'n recordo del primer dia també d'universitat, entrar per la porta de la universitat i mirar aixina per la porta gran i dic, de veritat estàs fent això?
7: I te vols guanyar la vida fent això, no?
6: No, però en este cas, en la universitat va ser un poc pensant, on t'estàs clavant? Però bé, i després ja en la tele va ser una qüestió més d'il·lusió i de nervis, o sigui que... I el primer dia són coses... A vegades jo no recordo... O sigui, recordes el primer dia, però recordes els primers... Pot ser setmanes, recordes les primeres persones en les que contactes, l'empatia de les persones, de les primers contactes és el que més recordes. Sobretot recordes és que sempre estaven... Són molt positius amb tu, no? Eixe aspecte de que notes que t'estan agafant de la mà. I això ho agraeixes, i això quan tu veus una altra persona, quan comença, el fet també d'agafar de la mà, en el sentit, agafar de la mà en el sentit no físic, sinó virtual. Però a mi m'ho van fer així a la tele i jo agraeix als companys, de veritat que tinc persones que no oblidaré mai el que van fer, en particular per mi, pel fet de com t'ajuden, de no passa res, quan, perquè tot el món ens equivoquem. Exacte. I això, jo sempre dic que hi ha dos tipus de persones, els que ja s'han equivocat i els que s'equivocaran. Dic, o sigui, ja has d'assumir que t'has d'equivocar. Exacte. I per tant, el fet de que en aquest moment, perquè al principi t'equivoques més, perquè, claro, perquè vas tantejant, en aquest aspecte agraeixes molt les persones que tenen empatia i t'ajuden i ho entenen i comparteixen. Per tant, jo amb vosaltres, el que necessiteu, nosaltres us podem ajudar, però que la primera vegada, aquests primers dies, disfruteu-los tot el que pugueu, perquè exacte, després moltes vegades que no se te vos vagi la il·lusió, és el més important de tot.
5: Maria, les teues preguntes, vinga, va.
7: Ah, pensava que anaves a per al final, no?
5: Per al final.
7: Sí, per si de cas.
5: No, què és l'altra pregunta?
7: La pregunta és la que me faig jo i se fa tota València, és quan se'n va esta calor, Joan Carles, o sea, no puc més. Pot ser que, o és una sensació mia, meua, que ara, en setembre, fa més calor o més bochorno que en estiu, que en agost i en juliol?
6: Ha estat fent més calor que la que feia fins i tot. En alguns moments hem tingut temperatures superiors a les, ja no només a les habituals per a setembre, sinó que aquestes dades de temperatura eren superiors a valors fins i tot del mes d'agost o del mes de juliol. Este inici de setembre és un inici que no té... Hem d'anar al 2016, en setembre també va ser un inici prou fortet, però esta situació és molt, molt complicada. O sigui, molt excepcional per temperatures de rècord a tota Espanya. Mira, ahir va tindre l'aeroport de Manises, ahir va superar el rècord de màxima de setembre. L'aeroport està construït des del 66, que té l'estació meteorològica. 60 anys. Mai en setembre havíem tingut aquesta temperatura. Mai. I luego Chodos, que està a 1.000 metres, que ho estem recordant estos dies. Chodos és una estació que porta Bamet i la porta 10 anys. Va pillar el setembre del 2017 pels pèls. Però està a 1.000 metres i no és habitual en setembre, molt poc habitual, tindre una nit de 20 graus. De 20 graus de mínima. En 10 anys ha sigut dos vegades, en setembre, dos vegades, al 2018. Bé, ara, enguany portem una de 20, que farà tres nits, i ara portem tres nits seguides de 25 de mínima. És una barbaritat. No baixarem tres dies seguits a 1.000 metres de 25 graus.
7: Claro.
6: I esta passada nit ha sigut 24. Excepcional. O sigui, això que estàs dient tu que això no és normal, no és normal. I al final, dimecres.
7: Oh, ovació, toro, per amor de Déu, per fi.
6: Ho estem dient. No diem que el dimecres ve fred. O sigui, que aquí després també ens tornem tots... Havia de dir que venia, que claro, venia fred.
7: No, anem a buscar-te. No, Carles, diu, que m'havies dit.
6: El que fem és que se'n va la calor, que no té sentit, que està per damunt de l'habitual, i anem a la calor normal.
7: Vale.
6: Vale, entrarem en valors entre 28 i 30 al litoral, perquè ara estem en 35-36, i a 40 que ha arribat ara, mira, si mireu la xarxa de Bamet, tant al terme de Xàtiva com d'Albaida, al terme d'Ontinyent, havien tocat ja els 40 graus. Estem parlant de 40 graus, i estem, és que costa dir que estàs ja acabant la primera setmana de setembre.
7: Claro.
6: I demà sí, és igual, eh? Demà és igual de dur que avui.
7: Sí.
6: Demà és igual de dur. Demà tenim temperatures de més de 40, l'avís és taronja per temperatures, ja hem tingut al mes d'agost avisos rojos. Demà tenim avís taronja, perquè de nou tornarem a tindre més de 40 graus de màxima al sud de València. Per tant, és una... Si ja estan veient en la volta ciclista, activitats esportives, per activitats a l'aire lliure, hem de tindre a partir d'ara en compte les condicions meteorològiques, perquè poden ser un problema.
5: Clar.
6: Segons quin tipus d'activitat facis.
7: Ah, clar. I després és l'altra pregunta, perquè, com estàs dient, Joan Carles, són temperatures poc usuals, no estem acostumats. Però, clar, ara, mos bé, supose que del record de lo que va passar l'any passat, aquestes temperatures inusuals podrien tindre greus conseqüències?
6: Anem a veure. Greus conseqüències en tenen ja per a les plantes, que són les primeres, per als humans en tenen, però nosaltres ens tenen que s'ha d'adaptar, perquè potser pensem que no haurem tingut tant calor en setembre i hem de condicionar moltes activitats que no les havien acondicionat a setembre. Per a les plantes, per a la zona marítima, ja estan tenint conseqüències, i per a nosaltres, bàsicament, és que ens hem d'adaptar. Hem de començar a pensar que la realitat de la nova realitat climàtica ja és una nova realitat, no és per al futur, ha vingut i s'ha quedat. O sigui, el que ara són temperatures que mai havíem tingut, aquest estiu mai ningú havia registrat, mai que estigui viu, havíem tingut un estiu tan càlid. D'ací uns anys, els estius seran com este. Uf. Per tant, ens hem de replantejar moltes coses.
7: Claro,
6: moltes
7: totalment.
6: Coses. Hem d'actuar, i això és molt seriós. O sigui, esto es un, este ha sigut com un... És com si te feren un... Com si
7: t'assacetjaren,
6: no? Te diguen que això va de veritat, que això no és un anunci de televisió, això és de veres, o sigui, això ha vingut. Ara estaven comentant-lo, és que a França, és que a Alemanya, és que estan vivint una situació que mai s'havien viscut. Ara tenim un company en Morella que deia que s'estan instal·lant aires acondicionats a Morella que abans no s'instal·laven.
7: Claro. Claro.
6: Dius, és com que tot és... I abans tindre aire condicionat era un luxe.
7: I ara és una necessitat.
6: És que ara és una necessitat.

0: És que
1: i és una situació que hem de tindre clarament que ha vingut per a quedar-se i que enguany ha sigut excepcional, l'any que ve no té per què ser més que d'este, però estem en esta dinàmica de que anem pujant com si l'escenari l'anem pujant, o sigui que...
2: I demà més o menys el mateix en tota la Comunitat Valenciana,
1: sí, demà
2: no?
1: Demà no hi ha canvis, demà tenim igual de calor, o més fins i tot al sud de València, o sigui que demà és 40 al sud de València, a la zona de la Vall d'Albaida, de la Costera, Puig de la Safor, la Ribera Alta, podem tindre més de 40, València està al voltant de 34-35, també Castelló 33-34, calor, sol de matí, i de vesprada podíem tindre ja algun primer ruixat a l'interior de Castelló, que és com l'anunci. Demà seria com els tiros d'anunci. Demà és l'anunci de lo que ve per al dimecres. El dimecres arriba un front de ponent que farà baixar la temperatura de manera general. Tornem a insistir, no és fred, però ja no la calor està, se'n va, definitivament, i tindrem ruixats i tempestes, que al final de dimecres podrien ser fortes al sud de València i al nord de la Cap. Tornem a les tempestes, que demà ja, si de cap, ja parlem de les tempestes,
0: vale,
1: del dimecres. Demà fa calor, i si teniu activitats a l'aire lliure... clar, moltes pobles estan en festes i volen calor, però potser és massa.
2: Anem a veure demà al Xemesí, que té lió. Última pregunta, ja li faig jo la meua i la comida.
0: No, m'ha agradat el que ha dit Joan Carles, que a partir del dimecres baixaran les temperatures, no farà fred, que és el que jo crec que tota la gent que
2: està
0: ha començat a treballar,
2: sí,
0: està esperant, però... passem d'un extrem a un altre, és a dir, baixaran les temperatures, però comença la pluja.
1: Sí, evidentment, a partir d'ara, sempre... Bé, quan diuen que no farà fred, no farà fred al litoral, perquè, clar, a Castelló, el dimecres de matí, o el dimecres per la nit, farà mestral, vent del nord-oest, el cers, bufarà fort, i la temperatura estarà 8-9. Per tant, allà dalt, podrien dir-li fred, a l'interior de Castelló. I la pluja sí que és veritat que a partir d'ara, quan tenim situació de pluja, ja hem d'estar atents, perquè... qualsevol moment les tronades són fortes i les de dimecres de vesprada al sud de València, a la zona de Marina Alta, a la part de la Safor, alguna tempesta pot descarregar molt intensament. Localment, molt intensament. Són 40 litres en una hora.
0: Has vist lo listo que és?
2: Sí, no, és un tio
0: no preparat. No hi és res, S'ho sap tot de memòria.
1: No, sí, no, tenim la historieta feta. Estem tot el rato mirant, tenim la historieta feta. Els papers els tenim.
2: Abans d'acomiadar a Joan Carles Fortea, la pregunta del dia, l'altra pregunta... ¿Team Leire o Team Amaya Montero? La oreja de Van Gogh. Escolta, ¿ves tú la oreja de Van Gogh?
1: Sí.
2: Es que ahora está ahí,
1: sí,
2: ese debate,
1: sí,
2: al carrer.
1: Sí, yo me quedé. Yo me quedé.
2: Amaya.
0: Sí. ¡Home! ¡Home!
2: ¡Team Amaya!
1: Pero anem a veure, que cada escuela tiene la seva opinió.
0: Que no
1: pasa res, siga. Que esto, no anem a ser anti... Jo no m'agrada ser anti res, no? Perquè que resulta que si eres dur, eres anti de l'altre.
2: No.
1: Anem a ser...
2: però nostàlgic.
0: Vale, les volem, exacte, les dos, però realment
1: no,
0: nosaltres...
1: Si me tries i me dius a triar, trias-ho, però que no sóc anti de res, val?
0: No.
1: Per favor.
0: Nosaltres hem crescut en una generació, Joan Carles, que érem d'Amaya,
1: sí,
0: però que realment jo crec que no va per lo de anti, sinó per l'edat que tens.
2: Exacte.
0: L'edat te define perfectament si eres d'Amaya o eres de Leire.
2: Gràcies, Joan Carles Fortea.
1: A vosaltres, que vagi molt bé i disfruteu d'este...
0: Gracias.

0: Continuem en Tot per l'aire. La veritat és que ha estat molt, però que molt interessant el que ens ha dit Joan Carles Fortea. I és moment ara de presentar a la nostra nova convidada, en este cas ja una secció, la primera secció...
1: Que me fa moltíssima il·lusió.
0: Te fa moltíssima il·lusió. Estrenem secció amb Lourdes Álvarez.
2: Hey, what's the big idea?
3: Coses de casa amb Lourdes Álvarez.
0: A veure, María, qui és Lourdes Álvarez?
1: Pues Lourdes Álvarez és una autèntica mare, todoterreno, que té 11 fills en xarxes. 11? 11, i ara te dirà, totes del mateix home, Lourdes?
4: De mi Jorge.
1: Lourdes Álvarez, molt bona vesprada.
4: Cariño, oye, hablo esto castellano.
1: Porque ella
4: porque
1: es de Madrid.
4: Soy madrileña, perdonadme, por favor. Iba a decir, yo parlo, parlo castellà, pero mejor que no. ¿A que mejor
0: no, mejor castellà, pero eres madrileña, pero te senta bien muy valenciana.
4: No, hombre,
0: porque
4: corazón,
0: tú vius así, el teu cor,
4: sí.
0: Te agrada la festa
4: amo
0: valenciana.
4: Amo Valencia y amo Valencia totalmente. O sea, que...
1: Yo he portat a Lourdes, porque sí que es de veres que... Quan jo estava en una transmissora fent el programa de ràdio,
0: Lourdes, en Radio Sport.
1: Lourdes participava activament en el

0: llibre que sembla molt interessant. Lourdes, moltes gràcies per estar així amb nosaltres al primer programa. Tots els dilluns estaràs així?
1: Sí, Dios quiere. Oye, sí, enhorabuena por este pedazo de programa.
0: Moltes gràcies,
1: Lourdes. Yo para mí tengo que decirte que es un honor totalmente estar al lado de esta fiera que es María, que vamos, y de su mejor parte, perdona,
2: claro,
1: Dani.
2: Es de veres.
1: O sea, para mí es un honor.
2: Però a mi és un gran repte perquè, clar, tu no saps la de vegades que t'hem fet tratxe parlant Lourdes i jo en la secció.
0: Ja,
1: però sempre has hablado bien, sempre todo cosas sí, bonitas.
2: Sí, superboniques.
0: Ella també parla molt bé.
1: Siempre,
0: tú.
1: Siempre he hablado bien de ti, ¿eh? Nunca jamás en la vida he dicho nada malo. Nada, nada, nada, nada.
0: Si no
1: nada.
2: Gràcies,
0: amiga. Si no m'agrada. Gràcies, Lourdes, a per vosotros. Estar amb nosaltres. Ja te llevarem perquè has de fer altres coses, que sé que hay mitja bueno, tenen a vez.
1: Ir a una reunión del colegio, espero hacer tarde clase.
2: Eso, mira a ver primer, ¿no?
1: No, a ver a qué clase va. A Jorge le he dicho, tu hija está en tercero de la ESO, por Dios, acuérdate.
0: Sí, això és de veres. Gràcies, Lourdes, per estar així amb nosaltres.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Fins al pròxim dilluns i a veure de què ens parles.
1: Muy bien, sorpresa.

0: Són les 6 i 33 minuts de la vesprada. Esteu escoltant A Punt Ràdio, tot per l'aire, en este primer programa en el que ja és moment de tindre a la nostra pròxima convidada, Maria. De qui es tracta?
1: Pues mira, Dani, hi ha gent que un dia se'n va del seu poble amb una maleta, amb moltes ganes de menjar-se el món i poca idea de tot el que li espera. La nostra següent convidada va arribar a Madrid molt jove i d'una manera o d'una altra ha anat convertint en realitat molts dels somnis que tenia. Primer va ser la televisió, després les xarxes i ara també és empresària. Però malgrat els milions de seguidors, l'èxit del seu negoci i una vida molt lluny d'ací, hi ha una cosa que no ha canviat i és la necessitat de tornar a casa. Avui volem saber com ha sigut tot el que ha passat entre eixir de la Vall d'Uixó i arribar fins ací. Avui, en Tot per l'aire, tenim la sort de parlar amb Violeta Mangriñán. Violeta, bona vesprada.
2: Molt bona vesprada.
0: Violeta, moltes gràcies per estar així amb nosaltres en A Punt Ràdio, en la Ràdio Televisió Pública Valenciana.
2: Gràcies
0: en a vosaltres. En el primer programa, per a nosaltres és un honor tindre a, jo crec que una de les influencers valencianes.
1: La millor, n'hi ha que dir-ho, la millor influencer.
0: La top one, eh?
1: Home, per suport.
2: Escolta, és el vostre primer programa avui?
0: El claro. Nostre primer programa avui en setembre.
2: Ah, que guai!
0: En setembre, temporada.
2: O sigui, que m'estic batejant en vosaltres.
0: Exacte. Claro. És el primer programa de la temporada, el primer programa de Tot per l'aire i nosaltres volíem tindre una madrina com tu per a que ens donara sort.
2: Molta sort. Bueno, espere que no la necessiteu, però vamos, que tota la del món mos desitge.
1: Què t'ha paregut, Violeta, la cançó que t'hem triat per l'entrevista?
2: Bueno, la tinc ja més que triada, jo, esa cançó, però sempre serà especial.
1: Ja estàs avorrida d'ella.
2: Sí, sempre serà especial, és molt bonica.
0: Violeta, com estàs? Conta'ns un poc.
2: Pues mira, m'heu pillat i sin del fisio, però ja no he programat jo per poder atendre-vos i xerrar una miqueta, però bé, ara millor que quan he arribat.
1: Com dèiem, Violeta, tu eres de la Vall d'Uixó, arriba un moment en el que tu decidisses anar-te'n a Madrid. Conta'ns una miqueta, quants anys tenies, com va ser esos primers mesos a la capital?
2: Bueno, jo vaig néixer a València, ciutat, capital,
1: sí.
2: I als 2-3 anyets me vaig mudar a la Vall d'Uixó perquè tota la família de mon pare és d'allí, la de ma mare és de València, capital. Mm-hmm. I entonces la gent moltes vegades me diu, ai, però eres de la Vall o eres de València? Perquè se confonen, perquè jo moltes vegades parle de la Vall com si fora el meu poble, perquè ho és,
1: claro.
2: Però me diuen, entonces no eres valenciana perquè la Vall està a la província de Castelló. A veure, encara que no haguera nascut a València, la Vall forma part de la Comunitat Valenciana, però bueno.
1: Claro.
0: Exacte.
2: Vaig néixer a València i sí, jo me'n vaig anar de la Vall a Almenara quan

0: Tenia 21 anys i als 23 me'n vaig vindre a Madrid, o sigui que porte uns anys ja, sí.
1: Super jove, vas tindre
0: 9 anys porte així a Madrid.
1: Mare meva.

0: sí, no, no crec que vaig a fer gran cosa sí. És veritat que jo en aquest moment estava fent televisió i bueno, les coses eren distintes a com són avui. I clar, jo venia d'un poble i xicotet i de repente t'instal·les ací i tot se te fa un món, damunt tampoc tenia molts amics, estava com començant a fer el que era la meva vida ací. Però clar, pues, quan vens de poble xicotet i te plantes en una ciutat com Madrid, en una capital que és una ciutat gran, pues, al principi ho vaig passar mal. De fet, vaig estar a punt de tornar a casa al mes o per més o menys. Que li diria a mon pare, jo me pense que així no me veig, això és massa gran, me sent molt a soles,
1: Pobre, mare meua.
0: però...
1: No, i...
0: Però al final, bueno, les coses van anar així. És veritat que jo sóc una... Vamos, que jo tire pa acabant, eh?
2: Molt
0: No,
2: lluitadora, és de
0: no,
2: veres,
0: no,
2: molt
0: no em
2: lluitadora.
0: deixa amedrentar i les coses van anar, vamos, que se me va donar, perquè també, o sigui, jo vaig començar en un programa de televisió pel que han passat moltes persones. En més formació o menys formació, més coneguts o menys, però quantes persones han passat i al final no han arribat
2: A
0: a
2: res.
0: certes coses. No, bueno, a res no. Hauran arribat, però no estan en el foco, no?
1: Sí.
0: O sea, que me podria haver passat lo mateix i no haguera passat res, saps?
1: Exacte, perquè tens una trajectòria de televisió molt important, has estat a molts realities, però a mi em crida molt l'atenció i jo crec que per això també eres una figura molt especial així a la Comunitat Valenciana, que vas ser pionera a les xarxes socials i has creat una marca, un perfil, jo crec que una figura pública que jo crec que molta, molta gent, milions de persones se segueixen a xarxes socials i reconduir aquesta carrera televisiva a xarxes socials, en quin moment se te va ocurrir?
0: Pues en la pandèmia, bàsicament. Jo ja va arribar un punt que quan eixia d'ahir eren més disgustos que alegries quan eixia de la tele, perquè al final quan
1: Clar.
0: t'exposes en realities de televisió que són, ostres, quan eres una persona sensible i temperamental, és una línia de doble foc. Entonces, ja va arribar un punt que jo deia, és que no vull que acabar sent lo que se diu en castellà un juguete roto.
2: Claro, exacte.
0: Jo sóc moltes altres coses i pense que la imatge que al final quan tu te prestes i dones els teus drets d'imatge, t'estàs prestant a aquest joc i la imatge que se pot donar de tu no és... Que sí, que moltes de les coses que se van moure de mi en televisió són lo que sóc i això és aixina. O sigui, el caràcter està i això sóc la que jo era. Però me prestava certes situacions que també me ficaven en un nivell i en unes tessitures que no m'agradaven. És veritat que va ser una etapa bonica, també va haver, de fet, me va donar moltes coses positives, o sigui, jo no vaig a renegar mai d'això, però va plegar un punt que vaig dir, bueno, jo pense que ja, o sigui, la meva etapa sí ha concluït en este tipus de programes, ja vaig anar a Supervivientes, vaig conèixer el pare de les meves filles allí com a col·laboradora. És veritat que estava en un bon moment i que m'agrada molt fer televisió d'aquesta manera, però pense que com a personatge de reality jo ja, la meva etapa, pense que és molt important saber quan començar i saber quan parar, saps? Entonces vaig veure que, evidentment, la gent en xarxes socials pues me seguia molt i els agradava veure'm a mi com més natural, perquè al final en les teves redes socials eres tu mateix, al final a la tele sí, eres tu, però n'hi ha certes situacions i certes coses que no pots controlar.
2: Claro.
0: I, bueno, pues vaig veure que les redes socials m'agradaven molt, més que un treball, per mi era com un entreteniment i li vaig agarrar el gust i vaig anar creixent i creixent i creixent i creixent i després del Covid és que ja era la meva vida, o sigui, al final he fet de les xarxes socials com un perfil molt lifestyle que al final me dediqué a compartir un poc el meu estil de vida, les coses que m'agraden, les meves rutines, el deport, ara també, evidentment, pues, la meva faceta empresarial, com sóc com a mare i en altres moltes facetes, no? Se va convertir en la meva font d'ingressos també. O sigui, visc de les redes socials i de la meva empresa, però sobretot de les xarxes,
1: Ai,
0: indudablement.
1: això no va preguntar-te, Violeta, perquè quina és la clau de l'èxit a les xarxes socials? Perquè molta gent ho intenta, molta gent vol estar, però és molt difícil, no és tan fàcil ser influencer. Quina és la clau de l'èxit? Quin és el secret?
0: A veure, realment, o sigui, avui tot el món té un mòbil a la mà i té internet. Si fora tan fàcil, tot el món ho seria.
2: Clar.
0: I la realitat és que no es pot. Jo pense que no n'hi ha una clau.

0: pense que tot el món pot pujar contingut a les xarxes socials, però que n'hi ha gent que pot agradar més o pot enganxar més i n'hi ha gent que menys. I està en la clau de saber aprofitar el moment i saber aprofitar eixa sort, no? Perquè també pense que influeix un poc el factor sort. Tu pots fer el mateix que una altra persona i que el teu contingut arribe i que enganxe o que aconseguis que es crear una comunitat i n'hi ha gent que no, que eixa sort no la té. Pues és com tot, o sea, tot el món pot pegar patades a un baló, però no tot el món pot ser Leo Messi o arribar a jugar en primera divisió o en un clar equip gran. Pues pense que és el mateix, no? I que no, o sea, crear contingut tot el món ho pot fer, però ser influencer és una altra cosa. Pense que ser influencer és el que estem parlant, no? De aconseguir crear aquest vincul, aquesta comunitat, i pense que la clau, almenys en el meu cas, és... ja pegué unes espardenyes parlant valencià.
1: No paït, no patisc.
0: No m'agrada gens
2: de
0: perquè...
2: Poble, no passes res.
0: De valencià de poble, jo soc de poble. Exacte. Xicotet, i pegué espardenyes perquè també porté molts anys així i al final tots. De no parlar-ho totes les dies, pues passa el que passa. Pense que és això, no? Que la clau de l'èxit és, en el meu cas, ser natural i no, com que mai he sentit que tinga la necessitat d'agradar a la gent, saps? No faig les coses per agradar a la gent. Si t'agrada bé, si no, esta és la que soc. Pa' lo bo i pa' lo roïm. I pense que això ha sigut sempre la meva clau de l'èxit, si vols dir-lo aixina. I la veritat que m'ha funcionat i sent que tinc una... com una comunitat molt forta en redes socials que tinc molts detractors, però tinc molta més gent que me segueix perquè, evidentment, li agrada el que faig en les seues coses bones i en les seues coses més roïnes, però com a que la gent ha sabut veure això de mi, no? Que sóc autèntica tant per a lo bo com per a lo roïn.
1: La naturalitat que demostra Violeta en el dia a dia, Joair... o el dissabte, no sé, va publicar Violeta un post d'una de les seues filles que jo me vaig sentir superidentificada. Ella pelea en la seua filla perquè li agrada vestir-se de princesa per anar pel carrer. I és el que mos passa a nosaltres, Dani, en els xiquets que sempre vam vestits de futbol. I ella deia, i esta és la verdadera patrona, no? Pues lo mateix. Pues esa naturalitat, el de que sí, que és d'anar per casa a Violeta, que mos passa a tots lo mateix i tu tens... i ese puntet simpàtic de comunicar-lo en la teua comunitat que fa que mos enganxem a tot el que fas.
0: És que pense que tractar de agradar a la gent o tractar d'aparentar ser algú que no eres per agradar no...
1: Clar.
0: És un fracàs. Totalment. És un fracàs.
1: També és de veure... Violeta, el que estàs dient, no? Que al final estàs exposant la teua vida, que té la seua part bona, com estàs dient, però també té la seua part més dolenta, no? La gent que se senta amb la ixa potestat de poder opinar sobre tu. Jo no sé com portes tu les crítiques, si ja estàs acostumada o si d'això una persona mai se pot acostumar.
0: Home, per supost, estar exposat a les xarxes i que formen part al final les xarxes del teu treball... per a dedicar-te a això, tens que tindre una fortalesa mental molt forta i, a més, encara que la tingues, cada dia més estic més convençuda de que tot el món que se dedica a això té que tindre, té que comptar en ajuda psicològica. O sigui, això 100%. Jo sóc una persona que, a l'haver començat en la televisió en 23 anys i haver estat exposada a la crítica, perquè, clar, quan tu deixes en realities de Telecinco, pues, evidentment, la gent consumeix aquest tipus de programes i va opinar el que vulgui i està en el seu dret, perquè tu t'estàs exposant en un programa de televisió i a la gent li pots agradar i no agradar. Mm-hmm. Entonces, com jo ja en 23 anys he estat exposada a la crítica i he sigut una tia polèmica des del minut 1, pues, ja he fet com aquest treball des de joveneta de dir, bueno, ja sé que puc agradar i no agradar i si entro en aquest joc tinc que assumir les conseqüències. I cada cosa... Però saps què passa? Que me dono compte que cada vegada la societat està com més polaritzada.
1: Totalment.
0: I n'hi ha com més, n'hi ha més crispació, però no només a les redes socials, en general. El món està crispat, polaritzat al màxim, tens que medir cada cosa que digues, entonces tens que moltes vegades fique la pata sense voler ficar-la, perquè tu tens que ser conscient de que cada cosa que digues n'hi ha gent a la que li podrà agradar i a la que no. Entonces, jo és el que te dic, no estic disposada a ser qui no soc o fer les coses per tractar d'agradar a la gent, i això sempre porta gent que te voldrà, però també molts detractors. Entonces, a la crítica ningú s'acaba d'acostumar mai i el que te diga lo contrari t'està enganyant. És evident que pots estar més acostumat,

0: y que les coses t'afecten a menor medida, però a ningú li agrada llegir
1: Home,
0: coses
1: claro.
0: Lletges sobre un mateix.
1: Totalment.
0: Jo n'hi ha vegades que me comenten coses que dic, ostres, me pots dir lo mateix sense faltar al respecte. És a dir, jo entenc que te puc agradar o no agradar, però no cal que faltes, entens?
1: Uh-huh.
0: També la gent aprofita molt, no?, l'exposició de segons què personatge i cada cosa que digues la van a treure de context en tal de pues, crear un poquet, no?, de crispació i de polèmica. Ho tinc assumit. I és veritat que en els anys, no sé si és des de que tinc filles, me dona compte de que sóc més dèbil
1: Sí.
0: I més vulnerable i que les coses, en lloc d'afectar-me cada vegada menys, és veritat
1: més.
0: Que cada vegada relativitze més que sí i que no, però n'hi ha certes coses que cada vegada me pesen més. Me fa por, no sé, me sent com un poc més vulnerable des de que sóc mare, però és veritat que a lo millor, a diferència de persones que es dediquen a les redes socials des del minut 1, jo pense que a l'haver estat primer exposar en programes de televisió he fet com una mica de
1: Callo,
0: callo,
1: correcte.
0: Per així anar a dir-lo. Evidentment no m'agrada llegir coses negatives sobre mi i tal, però he après en l'edat un poc a relativitzar, però n'hi ha certes coses que m'afecten, sobretot des de que sóc mare, pues, quan me diuen coses que se fiquen en la meva maternitat o me fan comentaris sobre les meves filles, totes aquestes coses encara me costa un poc encaixar-les i pense que quan un està disposat o vol dedicar-se a això de les xarxes socials i estar expost, té que tindre clar que això va en el pack i si no estàs dispost a assumir i ser preu a pagar, dedicat a una altra cosa.
1: Sí, però sí que és de veres, Violeta, que una cosa és que te diguen a tu lo que siga i una altra cosa és que ja toquen al major tresor, no?, que tens, que són les teues filles. Però tu, en els últims anys, t'has cuidat molt de protegir-les, de que no isquen molt en el teu perfil, de fer coses en elles, perquè evidentment eres mare, com dius, i tenen que estar en el teu dia a dia, però sí que les protegisses molt a elles.
0: Les protegís molt, evidentment parlo d'elles i compartís moments amb elles a les xarxes socials perquè és que sóc mare i els dedique molta part del meu temps,
1: claro,
0: per no dir-te'n tot. Entonces, inevitablement, i a part perquè a mi també m'agrada veure i consumir contingut d'altres mares que compartissin pues, vivències o experiències o coses sobre els seus fills. És un tipus de perfil que jo antes no seguia a les xarxes socials, però ara des de que sóc mare m'interessa per tot el tema de la maternitat i tal. Entonces, seguisca moltes mares i quan compartissin coses que els passen me servissin per aprendre i per empatitzar de, mira, lo que tu has dit, no?, de l'altre dia quan vaig pujar el vídeo de la meva filla disfressada de no pense discutir.
1: Correcte.
0: Si veus... Si la veu pel carrer en aquestes pintes és que vull prioritzar la meva salut mental. Pues,
1: sí.
0: Igual, quan veig coses d'altres mares, pues, me fa gràcia, m'entreté i també m'ajuda pues, a desconnectar o sentir-me acompanyada. Entonces, les protegís, però pense que al final, pues, el dia de demà, si les veuen en mi pel carrer, ja saben quina cara tenen les meves filles. És que jo isca la ofrena de sí. Falles en les meves filles i tot el món que està veient la ofrena sap quina cara té la meva filla. O sea, la puc protegir, però el món és el món. Tampoc vaig a poder dir una... Saps el que te vull dir?
1: Sí.
2: Violeta, eres mare, eres influencer i també empresària. D'on traus el temps? Perquè, clar, amb el Més on matxa, clar, és que no sé d'on traus el temps.
0: Pues com totes les mares que tenen negocis i feina, pues tratant de compaginar-me lo millor que puc i delegant en la medida de lo possible. Jo així al final pues no tinc família, està la meva germana, però la meva germana viu en Madrid i també té la seva vida. Entonces, jo me recordo que quan els meus pares treballaven i jo era xicoteta, sempre han treballat fora de casa i pues me cuidaven els meus abuelos. Així jo no tinc als abuelos de les meves filles i pues sí, de vegades quan tiro de les abuelos, però així pues tinc ajuda de niñera i pues trate d'organitzar, per sort la meva feina també té això, no?, que cada dia és diferent i que me puc organitzar un poc i tractar de, pues mira, avui tenia una reunió pel matí, tenia diverses coses que fer, però he pogut anar a per la menuda a la una al col·le i a per la major a les 5. Entonces, pues tracte de fer malabars, de compaginar els meus eventos, els meus viatges i el meu treball en les xarxes i les reunions que requereix l'empresa en la meva vida com a mare.
1: I encara que son pare li va dir que això de la matxa, que no, n'hi ha que dir que ja està a València, que té presència en Madrid també, que n'hi ha més de 20 persones treballant en el negoci de Violeta i que a pesar de tots els èxits, Violeta té diners per a dir vull comprar-me una casa, on trie? la casa, podria comprar-la on vulguera, i diu, a un
0: bueno,
1: poble...
0: Bueno, a veure, tinc bueno, diners, però no, més o menys. No sóc jo així...
1: No, però que
0: pot... No sóc jo així Violeta Roig, eh?
1: Però que poguera...
2: Però que pot, pot triar
1: pot
2: i triar.
1: I...
0: Sí, des de luego he tingut el privilegi i la sort, no? Perquè avui la veritat que és un poc dramàtic sentir-se especial per el fet de comprar-se una casa, però sí... sí.
1: Però que de tots els puestos...
0: De poder comprar una casa a Madrid i de poder comprar una casa per estiuejar, perquè, o sigui, jo necessite per... A veure, que si no haguera pogut ser, no, me la, no, pues no, i ja està, no? Però me feia molta il·lusió com tindre aquest punt de desconnexió a la meua terra, de dir, en vacances tire pa a casa, saps? I he tingut la... bueno, vaig estar molts anys esperant a topetar una casa al poble de ma mare perquè jo dic que és el Monte Carlo de la Comunitat Valenciana, perquè per topetar una casa en aquest poble és complicat, però al final s'ha donat. A més, pense que és una casa, jo soc un poc, a vegades me fico un poc mística i pense que el destino té coses preparades i que és qüestió de saber esperar. I justet vaig topetar una casa que jo sabia que aquesta casa me la va manar ma abuela i que estava esperant-me, perquè tenia moltes coses que no podien ser casualitat. I és una caseta de poble, que està en un poble de l'interior de la Serra d'Espada a Castelló, que es diu Aín, com a uns 20 minuts de la Vall d'Uixó, milloreta d'Almenar, a milloreta del Port de Segon, més o menys perquè vos ubiqueu. I és un poble molt d'encant, en el cor de la Serra d'Espadà, molt bonic per l'estètica del poble i tal, molt tranquil, té molts poquets habitants. És veritat que en estiu creix un poc més el que és la població i tal, però és més estival, estacional. En hivern pense que no arriba als 100 habitants. I ahir viu ma mare, viu la meva cosina amb la seva filla i la seva família, que la meva cosina, per cert, és l'alcaldessa del poble.
2: Vale.
0: I estan, bueno, ara també, bueno, també estiueja la meva cosina Carla, que ara, de fet, ella és mestra en un col·le d'ahir de Paterna, i està a punt de parir, li queda un mes per a parir, i clar, totes les meues cosines, les seues filles, tal, estan ahí, i entonces jo, pa què vaig anar a estiuejar a un altre puesto, si és claro. Que el meu puesto està ahí. A mi, quan es connecte, m'agrada estar en la meua gent, i la meua gent està allí.
1: Per acabar, Violeta, tenim que parlar de Fabio. Tu l'has nomenat quan vos coneguereu en ese reality. Heu crescut pràcticament davant de la gent. Com és construir una relació quan tens 2,5 milions de persones opinant sobre la relació i tot el món desitjant que arribi l'anell? El anillo pa cuando, Violeta?
0: El anell no sé si arribarà, però lo que sí te dic és que lo que has dit, al ser una parella que hem estat exposada des del minut 1, això ens ha fet més forts i sabem relatiu, o sea, no ens afecten les crítiques que la gent puga dir de matros, nosaltres sabem lo que som. De fet, mai ens hem amagat, mai hem dit que siguem una parella perfecta, que és lo que la gent critica molt a les xarxes, no? De, ai, la gent idealitza les parelles perquè la gent ven una relació perfecta. La veritat que mai he fet això en la meva relació, jo soc una relació... O sigui, tinc una relació completament normal, tenim els nostres millors moments, els nostres pitjors moments. De fet, moltes vegades he compartit pues, que, evidentment, la maternitat i la paternitat mos ha passat factura com a parella, però m'encanta perquè en lo bo i en lo roïn sempre anem de la mà. Som una parella natural que no amaguem ni pretenem vendre una relació idíl·lica, que és el que vos acabo de dir, i la veritat que estem molt feliços, portem 7 anys i pico i anem de camí als 8, i en lo bo i lo roïn hem fet un gran equip, hem format una família molt bonica i estic molt orgullosa de lo que hem creat junts. No sé si aplegarà l'anell, però jo vull que estar tota la meva vida en ell. Si me preguntes avui, és lo que vull. El dia de demà, pues, Déu dirà.
1: Qué
0: però
1: bonico.
0: La veritat que el vull molt. Pense que tota la sèrie de diguem, no? de pues, com totes les parelles que tenen problemes i tal, a l'haver estat exposats, això mos ha fet com fer-nos encara més forts, saps? Que a lo millor alguna altra... Però és lo que te parla, això a lo millor a una altra parella els trenca. I seria totalment lícit, o sea, seria totalment comprensible. No sé si lícit li acaba de pegar una pata al diccionari, per favor, la gent
2: no,
0: que me digas
2: no, tranquil·la, tranquil·la.
0: Que me perdone, que jo és que estic... Ja no parla el valencià ja a diari.
1: Ho parles de meravella, Violeta. Te tornarem a veure en Falles, vestida de valenciana. Li falta Fabio de Torrentí. Té que vindre Fabio de Torrentí o de Saragüe.
0: No, és que això vaig a contar-vos en primícia, però la setmana passada li vaig dir que enguany se té que vestir sí o sí, perquè estava decidint el color del traje i tal, i me diria, este año qué tal, i que este año te vistes. I el guany se vestirà.
1: Vale, pues mira, ja tenim premissa.
2: A més, hem de dir que un bon amic nostre,
1: sí, el
2: president de la nostra falla,
1: Jorge Fabuel,

0: Pavel és amic de Violeta.
1: Home, però que m'esteu contant i això m'ho conteu quan estem acabant la conversació.
0: Sí.
1: Home, per culpa de Jorge m'he enganxat jo al món del fallerío.
2: No, ho sabem. Lo que passa és que el dia que vingueres al casal, Dani i jo treballàvem i no te pogueren saludar ni conèixer de persona. Aixina, bueno, que queda pendent.
1: Mos veiem quan vulgueu. Tornem a parlar quan vulgueu. Lo que necessiteu de mi per allí, conteu amb mi pa lo que siga, vamos.
2: Que eres la millor, Violeta. Gràcies per estar en el nostre primer programa. Una abraçada i un bes molt fort per a tu.
1: Molta merda per totes. Gràcies.
0: Un aplaudiment per a Violeta.
2: Gràcies, Violeta.
0: Gràcies, Violeta. Gràcies.

0: Que simpàtica és Violeta, eh?
1: Sí, la veritat és que sí, i ella ho ha dit, no? Jo crec que el secret, la clau per a tindre esos 2,5 milions de seguidors que té a Instagram és esa naturalitat. Ella és aixina, si t'agrada i agrada, pues és normal, no?, que estés pendent d'ella i de tot el que fa.
0: Li passa un poc a Fabio com a mi, eh?, que no li dona l'anell. Però tota la vida junts, tota la vida junts. Ràpidament, abans d'anar-nos a la pausa per a la informació, què tenim després de del butlletí?
1: Pues després tenim que parlar de True Crime, tenim més convidats i... No, que no se t'oblide que tenim a Carles.
0: Ui, Carles, que està donant voltetes per l'autobús. No me'n recordava.
1: Que fa.
0: I també tertúlia de redacció, eh?
1: Tertúlia de redacció.
0: Per a l'altra pregunta del dia, Team Leire o Team Amaya? Però se n'anem escoltant una xicoteta pausa per a la informació, escoltant a Fabio, clar. Como yo te como a ti no te va a comer nadie.
2: Como yo te toco a ti ni tú sabes tocarte. El temps vola, però la vesprada continua. Tornem després de les notícies amb tot per l'aire.

0: Són les 7 de la vesprada. A Punt Ràdio. Notícies.
1: Begoña Gómez, l'esposa del president del govern, no haurà d'assistir demà dimarts a l'audiència preliminar de cara al futur juí amb jurat, ja que, segons el jutge Juan Carlos Peinado, no és necessari. Peinado, d'altra banda, havia rebutjat la petició del lletrat de la defensa de Gómez de posposar la vista. Fonts del Tribunal Superior de Justícia de Madrid han confirmat que el magistrat que investiga Begoña Gómez i a la seva assessora, Cristina Álvarez, no veu necessari que acudisquen en persona a l'audiència protocolària en la qual cada part exposa si han d'anar a juí o no, i que és l'últim pas abans que el jutge dicte acte d'obertura de judici. I avui s'ha reprès la causa a José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional, continuem en tribunals. Este matí ha declarat com a investigat l'expresident de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, que va apuntar l'expresident socialista com a mediador perquè l'aerolínia aconseguirà el préstec públic de 53 milions d'euros. L'empresari ha assenyalat l'exdirigent socialista i ha ratificat davant del jutge José Luis Calama, que va assumir que el pagament de la suposada comissió de l'1% de l'ajuda pública a atorgada a l'aerolínia, 530.000 euros, era per al grup Zapatero, a canvi de tasques d'acompanyament per a aconseguir estos diners. I avui hem conegut les línies que marcaran el curs escolar 2026-2027 que comença després demà. Venim d'un final de curs amb una vaga general que ha estat adormida durant l'estiu, però este dissabte ja ha convocada una manifestació del professorat amb les reivindicacions que encara queden sobre la taula a l'hora de negociar. Siga com siga, 808.000 alumnes des d'infantil a batxillerat tornen dimecres a les aules amb vora 84.200, vora 400 més que el curs anterior. La consellera Mari Carmen Ortiz donava les principals xifres.
2: 3.338 milions d'euros fins a 2029. Tenim 385 docents més. Posarem en marxa el pla Més Mestre, que incorporarà 5.000 nous docents fins al curs 29-30. Este curs la ràtio mitjana se situa en

0: 5,6 alumnes en infantil i primària, 24,1 en ESO i 28,6 en batxillerat.
1: També la universitat va reprenent la normalitat. Vora 85.000 universitaris de la Comunitat Valenciana tornen a la rutina després de les vacances. Avui han obert les portes a la Universitat d'Alacant, la Miguel Hernández d'Elx, la Universitat Politècnica de València i la Jaume I de Castelló. La resta ho faran entre la setmana i entre esta setmana i la que ve. Avui s'ha fet públic el balanç de sinistralitat de l'estiu en les carreteres espanyoles. 240 persones han mort en accidents de trànsit des de l'1 de juliol fins al 31 d'agost. Són 10 víctimes mortals més que l'any passat en el mateix període. Fernando Grande Marlaska és el ministre de l'Interior.
2: Cada dia d'este verano, casi 4 persones han perdido la vida en nuestras carreteras. Estas cifras, sin duda alguna, suponen un aumento del 4% en el número de fallecidos respecto al mismo periodo del año anterior, 2025.
1: Les xifres de sinistralitat també han augmentat a la Comunitat Valenciana. Dels 13 morts que es produïren l'any passat, hem pujat als 25. Som, després d'Andalusia i Castella i Lleó, la comunitat autònoma amb pitjors xifres. En el balanç d'avui, el ministre Fernando Grande Marlaska ha anunciat que tornarà a impulsar la rebaixa de 0,2 grams per litre de sang a la taxa d'alcohol permesa quan es conduïx. I continuem parlant de mobilitat. A partir d'avui, els vehicles de mobilitat personal, com ara els patinets elèctrics, podran pujar als trens de Renfe. La posada en marxa de mesures com la matriculació dels vehicles o l'obligatorietat de les assegurances ha motivat este canvi de parer en la companyia ferroviària. En tot cas, durant el trajecte hauran d'anar plegats, apagats i col·locats als espais habilitats per a l'equipatge. La notícia, que arriba després de 3 anys de prohibició, ha sigut ben rebuda pels usuaris.
3: Perquè ara podré agarrar el patinete, el clavel en tren, y me empujan a Elche en los meus amics.
4: Pero para los chavales que tienen que dar vueltas, por ejemplo, por Elche, por Murcia, no sé qué, me parece genial.
1: La mesura busca facilitar la combinació entre el tren i els desplaçaments urbans, especialment en l'últim tram del viatge. I l'aeroport de Castelló ha publicat el balanç de l'estiu del 2026. El mes d'agost ha batut un rècord històric d'esta instal·lació, en registrar 1.816 moviments d'aeronaus i acollir més de 52.000 passagers. Raquel París és la directora de l'aeroport de Castelló.
5: De 52.000 passajeros de agosto suponen un crecimiento del 16,5% respecto al 2025. Podemos decir que estamos en el mejor año de la historia del aeropuerto.
1: Aquest aeroport compta actualment amb 16 connexions regulars i a partir de l'estiu que ve s'afegirà una nova connexió amb Eivissa. Ho ha avançat el conseller de Medi Ambient i Infraestructures, Vicente Martínez Mus.
6: Ja podem comptar que tindrem aquesta capacitat de viatjar des de Castelló a Eivissa o des d'Eivissa a Castelló. I continuem treballant en noves línies.
1: Els esports. Parlem de futbol i de bàsquet. Dani Hermosilla.
7: Sí, bona vesprada, Rubén, perquè primer recordem que esta nit tanca l'Elx la quarta jornada de Lliga al Martínez Valero contra la Reial Societat. Serà a les 9:30 en directe pel Punta a Punta a partir de les 9:05 i abans, l'última hora també, des del camp, des del Martínez Valero, en Esports a Punt, que comença a les 8:30. D'altra banda, en el Mundial de Bàsquet d'Alemanya, Espanya està jugant contra el Japó en l'última jornada de la primera fase, en què l'ex de Miguel Méndez és jugador en la classificació per als quarts de final d'esta competició. En estos moments, amb els resultats que s'estan donant, els dos partits es juguen a la mateixa hora i estan els dos en el tercer temps, Espanya seria primera de grup, està guanyant Japó per 45-53 i Alemanya també guanya 58-42. L'única fórmula, Rubén, de que Espanya se quedara eliminada és que Japó guanyarà Espanya i Mali Alemanya.
1: Gràcies, Dani Hermosilla. Els deixem ara en companyia de Tot per l'aire amb Maria Caballero i Dani Meroño. Tornem a les 8 amb més informació en la sintonia de Punt Ràdio.
8: A Punt Ràdio, notícies. Connectats per la mateixa freqüència. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
9: Quan el dia s'acaba, comença el moment d'analitzar tot el que ha passat, sense embuts, amb rigor, des de la gespa fins als despatxos.
7: Anem directes a la redacció per a conèixer l'última hora de l'entrenament i les declaracions dels protagonistes.
9: Totes les claus de l'esport valencià explicades pels qui millor el coneixen. Cada vesprada, Dani Hermosilla posa ordre a l'actualitat esportiva de la nostra comunitat. Sintonitza Esports a Punt, de dilluns a divendres, de 8 i mitja a 9 de la nit.
7: Perquè la informació esportiva no es deté i en esta casa sentim l'esport. T'esperem a Punt Ràdio.
9: A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
10: Última hora! Hem fitxat el número 2 dels matins de la ràdio. Ve al Sina a la ràdio autonòmica.
11: Sí, home. I demà ens retransmet el partit la BBC. A veure, llegis bé el contracte? Que posa Olcina, amb O d'oliva i C de cullera.
10: Olcina? Ah, escolta, mira, millor. No és més jove, però sí més de la terra i no ens costarà un ull de la cara.
11: Per a assabentar-te de tot sense que te ho conten des de la meseta. 5 hores de ràdio en viu, amb rigor, bon humor i molta proximitat. Presentat per Sergi Olcina. Amb O i amb C. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
8: A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. Estàs escoltant Tot per l'aire. En A Punt Ràdio.
7: Continuem en Tot per l'aire, són les 7 i 8 de la vesprada. Tenim moltes coses, recordem, teniu les xarxes socials en arroba tot per l'aire, a punt, arroba tot per l'aire, a punt, en Instagram i TikTok. I tenim dos preguntes del dia, Maria. La primera és la de com va ser el teu primer dia. I la segona és si eres del Team Leire o del Team Amaya.
12: I la tercera pregunta del dia és on està Carles?
7: On està Carles?
12: I què està fent? Perquè en l'última connexió estava dins de l'autobús de la MT, n'hi ha que recordar que està en la línia 6 de l'autobús, que anava, crec que, agarrant Russafa, però d'això ja fa més d'una hora, no? Carles?
7: On estàs?
13: Maria Caballero, Dani, sí. Meroño, estic en estos moments per l'avinguda de Amado Granell. Uh-huh. Continue dins de l'autobús d'esta línia 6 de l'MT. Vaig a girar, ves que vaig el primer. Parec jo el monitor de l'excursió. Està ple, està plenet. En estos moments està plenet. Sí, hi ha una dona que me mira raro, vestida de verd. Bona vesprada, estem en directe. Ai, hola. Que se cau.
12: Ai, que se cau.
13: Com es diu vostè?
14: Diamar.
13: Diamar. D'on és vostè? D'ací de València, d'Alcira. A on va? D'on ve?
14: Pues vaig a casa de matí, a Vorela.
13: Sí?
7: Molt bé.
13: Sol anar a Vorela?
14: Sí, de vez en cuando.
13: Sí? Pues jo li vaig a oferir un plan, ara en sa tia. Quan vaig a sa casa, sintonitze la 102.2 i es podrà escoltar a nosaltres en directe.
14: Moltes
13: gràcies. Quin dial li he dit, quina freqüència?
14: 102.2.
13: Molt bé, molt bé, moltíssimes gràcies.
12: Pregunta-li si s'ha donat ella, sí, del cartell que n'hi havia, del vinil que n'hi havia pegat a l'autobús.
13: Espera, Maria, que és que ara li està preguntant a Adrián un dubte que té.
12: Ella?
13: Que no sap on parar.
12: Bueno, pues a ella o a un altre. A veure,
7: si s'han fixat. Si han vist la foto.
12: Clar, si s'han fixat en la nostra foto.
13: Vale, va, a veure. Tinc així una parelleta que està parlant. Ella està d'esquenes. A veure si li vaig a tocar el muscle. Hola, què tal? Bona vesprada. Ai, que me caic. Una pregunteta, pues, heu donat compte que a l'autobús hi ha un parell de vinils, d'un programa de ràdio, d'un... No, fora. Pues, heu donat compte? No ho heu vist.
14: No, lo siento.
13: No conegueu a Dani Meroño i Maria Caballero?
14: No.
13: I si jo vos dic que a partir d'avui podeu sintonitzar-nos en la 102.2...
12: Vale.
15: A què hora?
13: Ja? Ah, ja, de totes les vesprades, totes les vesprades, vale. Sí, perquè estem en directe. Vale.
14: Perfecte.
13: Sí?
14: 102.2.
13: Ho fareu?
15: Sí.
13: Da un show.
15: De Alicante.
13: De Alicante, i què feu per ací? Si se passa bé.
15: Treballar.
13: Treballar en què?
15: Arquitectes.
13: Arquitectes. Ah, sí, arquitectura va bé o va mal?
14: Más o menos.
13: Más o menos que más bien o más mal.
12: Más menos que
14: bien,
12: más.
14: Bien.
13: Sí?
14: Sí. Bueno. Llevamos 8 años aquí. Ya,
13: ah, sí, en València. Sí. Sou foguerers o fallers?
14: Ninguna de las dos.
13: Ay, ninguna de les dos.
14: Moros i cristianos.
13: Ah, sí, d'on?
14: De
13: on?
14: De Elda.
13: De Elda, sí. Però sou moros o sou cristians?
14: Cristians.
13: Cristians, de quina comparsa?
14: Pirates.
13: Pirates, sí, els dos?
15: Sí.
13: Sí, també? També. Quan són els moros d'Elda?
14: En juny.
12: Pues anirem.
13: Sí? O sigui que, i com haveu passat aleshores les festes passades? Com habéis passat les festes passades?
14: Sí, bueno, muy bien, en familia, en cuartelillo con amigos.
13: Sí. Tu eres el cabo d'esquadra?
14: No, no.
16: ¿Y tú?
15: No, tampoco.
16: Tampoc. Bueno, vinga, gràcies, eh? Gràcies. Mira, hem trobat a gent de Elda, a veure què és que passar. Vaig a veure si puc parlar en Adrián.
12: Vale.
16: Vos sembla que parlen Adrián?
7: Sí, Adrián. El teu Adrián.
16: Sí? A veure, Adrián, que me'n vaig en tu cap allà. Adrián, com va la vesprada?
17: Molt bé. Tranquil·leta.
16: Sí? Escolta, tenim dos preguntes del dia avui al programa. Una és... Què tal el teu primer dia? I a mi se m'ocorris preguntar-te què tal el primer dia que agafares un autobús de la MT, com va ser?
17: Pues estaba muy nervioso, pero la verdad que mucho más fácil de lo que pensaba.
16: ¿Pensabes que era más difícil? ¿Por qué?
17: Pues home, porque mi padre es compañero también y me puso en lo peor.
12: ¿Con per qué?
16: ¿Qué te va a dir ton pare?
17: Que fuera con mucho cuidado y muy atento a todo. Y que fuera muy preparado. Pero luego al final, la verdad que fue todo muy bien. Muy rodado todo.
12: Yo tengo pregunta para Adrián.
16: Tu padre continúa... Carles. Digues, María, perdona.
12: Yo tengo una pregunta para Adrián. ¿Qué le dona más rabia, más malicia? ¿Un coche en doble fila o el vale. típico pasajer que es ahí sin aco...
7: ¿Qué dona per cul?
12: Correcte. No, no volía vale, dirlo, no volía dirlo.
16: No le iba a decir a China, pero...
12: Vale,
16: pero
12: tú ya...
16: Me pregunten, Adrián, desde Plató, que què és el que te dona més ràbia, un cotxe en doble fila o un passatger un poc insistent?
12: Molt bé.
17: Un cotxe en doble fila.
16: Perquè al passatger insistent, què li diguem?
17: No li diguem res.
12: Pròxima parada.
16: Si no, passem d'ell i ja està, no?
7: Però, Carles...
16: Escolta,
7: Carles,
16: digues, Dani.
7: Que està conduint mentre
12: home,
7: fa
12: no
7: l'entrevista?
12: Home, no passa res, no pot conduir.
16: Home, que és, anem a veure que això no és un Tesla, que això necessita un xofer, claro. Que necessita que estiga... Això no va soles,
7: Adrián,
16: Dani, clar.
7: Adrián és un crack.
12: És un crack.
16: Adrián és un crack, Adrián és molt simpàtic i Adrián té moltíssima paciència. I Adrián, la segona pregunta del dia que estem preguntant a la nostra audiència, si som més de Team Leire o Team Amaya, de l'Oreja de Van Gogh. Quina de les cantes t'agrada més?
17: Amaya.
12: Molt
16: bé. T'agrada més Amaya?
12: Sí, claro que sí, Adrián.
16: T'agrada l'Oreja de Van Gogh?
17: Sí, alguna canción me gusta.
12: És un xic en criteri. El podria ficar en el autobús qualsevol música o no? És que jo fa molts de temps que no puja un autobús, però tu en l'autobús, tu quan puges a l'autobús...
7: Abans sí, ara no sé.
12: Tu pots ficar la ràdio en l'autobús o no? O cadascú ja va amb els seus cascos?
16: No, ja li ho he preguntat jo, Maria, ja li ho he preguntat jo. No, ell de quan en quan es posa la ràdio o es posa música i se la posa per a ell en el mòbil, en el circuit intern de l'autobús, no podria.
12: Vale.
16: Però bueno, que ja li ho he preguntat jo. Per cert, saps si la teua nòvia al final ha sintonitzat la ràdio?
17: Sí, nos està escuchando.
12: Com li diuen?
16: Com li diuen a la teua nòvia?
17: Isis.
16: Quant de temps porteu junts?
17: 7 anys.
16: 7 anys. Qui va lligar-se aquí, tu a ella o ella a tu?
17: Los dos a la vez.
16: Sí? On vos conegueu, si se pot saber?
17: En el Corte Inglés, éramos compañeros.
16: Ah, ¿treballàveu en el Corte Inglés?
12: Ay,
16: sí.
12: Me sona.
16: ¿En quina secció?
17: En deportes.
16: En esports. Escolta, ara que Isis ens està escoltant, di-li algo. Di-li lo que la vols, declara't, per favor, Adrián.
17: Te voy con Bolt, gorda.
16: Bueno, escolta, ¿el anillo pa' cuándo?
17: Pues igual dentro de poco.
16: Pero escolta, espera. ¿Això està ja planejat o mos acabes de donar una exclusiva?
17: No està planejat.
16: Que ella s'acaba d'enterar que d'ací poquet li demanaràs matrimoni?
17: Pot ser.
16: Mira, Adrián, jo vull... No, espera, Maria, Dani. Encara que ell, i si no estigui així, no li puga contestar, Adrián, demana-li matrimoni, per favor.
17: Per així?
16: Sí, clar. Va, tira que està Isis ahí davant.
17: No.
12: Podem cridar a Isis, per l'amor de Déu?
16: ¿Quieres casarte conmigo? Total, és dir-li això.
17: ¿Quieres casarte conmigo?
16: ¿Qué creus que te diria?
17: Que sí.
16: Molt bé, bueno, escolta.
12: Volem que cride Isis.
16: Espera,
12: Carles, que vaig a fer el combo complet. Isis.
16: Vale, sí.
12: Pots cridar-nos al 639... 639 32 41 36 639 32 41 36. Isis, si vols participar en directe i
7: toca per telèfon,
12: claro, i respondre la pregunta que t'ha fet Adrià, no, la línia està oberta per a que ella conteste el que vulga. I
18: Esperem que siga
12: que
18: un sí.
12: Que a lo millor, d'ací uns mesos, me n'anem tots de boda.
18: Uf, seria, espectacular.
12: Seria meravellós, la primera boda de Tot per l'aire.
18: Carles, estàs per ahí encara, no? Aguanta sí. un poquet per si toca per telèfon la seva nòvia i després vale. te'n vens cap ací perquè volem fer una tertúlia de redacció.

0: I m'agrada molt aquesta cançó, m'agrada moltíssim, perquè el següent convidat és el responsable, entre cometes, de que tinguem sintonia.
1: Sonem així de bé. Perquè n'hi ha una cosa molt bonica, Dani, que té les cançons, mai saps en quina vida acabaran vivint. Una cançó que algú escriu un dia en una habitació pot acabar sonant en una plaça plena de gent, en el cotxe de camí a casa, en una festa, en un record, o fins i tot pot acabar sent la sintonia d'un programa de ràdio que acaba de començar. I això és el que ens ha passat amb Mostres i Gegants, de totes les cançons que havien, que podien triar per obrir tot per l'aire. Vam sentir que esta era la nostra, perquè té energia, perquè té alegria, perquè té aquesta capacitat tan difícil d'aconseguir fer-te sentir que alguna cosa bona està a punt de passar. I curiositats de la vida, mentre nosaltres comencem este camí, ells estan preparant-se per tancar-ne un altre. Per això, avui volem parlar i parar un moment i agrair-les tot el que han fet per nosaltres. Ja ens escolta Artur, de La Fúmiga. Artur, benvingut a Tot per l'Aire.
2: Hola, família. Un gust estar així el primer dia i un gust que siga esta cançó la que obriga el programa, mare meva.
1: Lo primer, gràcies per regalar-nos a tots Mostres i Gegants.
2: Gràcies a vosaltres. Mira, l'heu posat i és com, és una cançó del primer disc que sempre te porta records, no? I que tinga una nova vida, com esteu dient. A mi no em va fer més il·lusió. Ara, els meus crec que no ho saben, ara els ho contaré i veuràs quina il·lusió fa.
0: Jo crec que era una bona forma de descomençar el programa en este, en esta primera temporada, en el primer programa. I Artur, tenim moltes ganes de parlar amb tu perquè, clar, primer com estàs, com va la gira, perquè sé que esteu tancant, no?, el vostre cicle, però la veritat és que volem donar-vos l'enhorabona per tot el que heu aconseguit de la vostra trajectòria i també per esta gira d'acomiadament, no?
2: Pues mira, avui és el primer dia després del final de la nostra gira de comiat. L'últim dia va ser el dissabte a Elda. Avui és un dia complicat, sobretot perquè la gent... Bueno, sempre diré que tenim el millor públic del món i avui són tot missatges molt bonics, missatges de comiat, d'agraïment, de records, i a nosaltres la veritat és que entre que estàvem ja molt tendres i que hem assumit ja que... Pues que això, que la nostra última plaça va ser allí al Vinalopó, no sé, són moltes coses, era tot el que volíem, però quan arriba al final, vull això o no, sempre pica un poc més. I ara estem, crec que assimilant-ho, anem claro. A necessitar uns dies.
0: Artur, estem preguntant al programa, perquè és el nostre primer dia, com va ser el teu primer dia? Te'n recordes del teu primer dia a La Fúmiga o amb la música o a escola? Te'n recordes del teu primer dia en qualsevol lloc?
2: De relacionat amb la música, me recordo de tots els primers dies. Quan es di l'escola, no tinc cap tipus de record d'això. S'ha esborrat per...

0: complet. Però clar, uno no oblida mai. El primer dia que entra la banda jove i creua el corredor del seu teatre o del seu auditori, del seu poble, i arriba allí i està esperant el director de la banda jove i te dona el teu instrument, això no ho oblides mai. I el primer dia de fumia, clar que el record d'això és inoblidable. Muntarem una festa, que se mos emanar de les mans, que al final érem allí 600 persones... I ahí va començar tot, en una festa un poc ahí autogestionada per fer alguna cosa distinta en el Sira i demés. I a partir d'ahí va ser una espurna que se va encendre i hasta hores d'ara.
1: I te'n recordes, Artur, de com va passar de ser un grup que coneix la gent del poble a ser la Fúmiga?
0: Bé, jo crec que ha sigut molt gradual, no? Crec que mai hem tingut la sensació d'aquesta d'explosió, que sí que he vist en altres grups d'amics i amigues, de que de repente un petardazo tremendo i passen a ser ultrafamosos de la nit al dia, i crec que és molt difícil de gestionar això. En el nostre cas... N'hi ha hitos, no?, que passen per ahí. Evidentment, quan tens la sort com la nostra de que la teva primera cançó siga mediterrània, pues, òbviament passarem a ser una xaranga molt local del Sira i de la Ribera a ser una xaranga un poc més coneguda, però clar, no saps mai hasta on està arribant. Hasta que no te fiques a tocar i a rodar no eres conscient, perquè les xarxes poden equivocar-te un poc, no? Pots creure que és menys i pots creure que és més. En el nostre cas sempre hem pensat que hi havia molta menys gent de la que realment hi havia. I aleshores ens remitim al curt que ens vam quedar amb els finals i amb tot això. Nosaltres no hem dimensionat mai bé el grup.
2: I ara he de preguntar-te, perquè molta gent ens ho ha preguntat, faràs nova música, tindràs un altre projecte o ja la música la deixes a banda?
0: Personalment, si n'hi haguera una intenció de seguir en la música des del foco, diguem, des de tal, seguiríem fent el que estem fent, i nosaltres estem feliços als escenaris, som els amics i demés. No, a mi la música m'ha ensenyat moltes coses i clar que m'agradaria estar connectat, però des de l'absoluta ombra, intentant tirar una maneta a amics, amigues que s'han fet ahir, que hem connectat un poc en estudis i demés, però pujar a un escenari, jo sense els meus, és completament impossible que això passi. Ho deixo molt clar perquè és com... M'ho pregunten moltíssim, projecte en solitari, la pregunta l'entenc, però en el meu ser em sembla... No tindria cap sentit. Per a seguir fent música, seguiria fent-la on estem, que és el que més ens agrada del món.
1: El que sí que tenim marcat al calendari, Artur, és el 24 d'octubre. Actueu.
0: Bueno, al final és el 30 i 31, haguem de desplaçar perquè se va plenar tot. Se va plenar tot en 30 minuts,
1: sí.
0: Pues quedarem tan absolutament curts que la família del Roig Arena ens va proposar
1: dos dies.
0: Passar-ho al cap de setmana següent i poder tindre dos dies, que també se van plenar en 40 minuts.
1: Imagina't esos dos dies, Dani, que serà l'última oportunitat de moment de veure, perquè mai se pot dir mai, no?, de veure en directe als xics de la Fúmiga. No sé si dins del repertori, Artur, està Mostres i Gegants, de la gira.
0: I tant, clar que sí. Mostres i Gegants és una cançó que no ha caigut mai del repertori.
1: Tenim que anar...
0: Una espectacular.
1: Hem d'anar i donar-lo tot, absolutament, en ese concert. Artur, moltíssimes gràcies per estar avui amb nosaltres. De veritat que ens fa moltíssima il·lusió que Mostres i Gegants siga la cançó de capçalera d'aquest programa, perquè al final és alegria, màgia i tot per l'aire.
0: Això és. Família, moltíssimes gràcies i llarga vida al programa que s'inicia.
1: Gràcies.
2: Gràcies, Artur, moltes gràcies.

0: Que simpàtic, eh? Que simpàtic és Artur. I la veritat és que no és fàcil fer una entrevista el dia següent d'un dels últims concerts, perquè lo del Roig és una altra cosa, és com la finalíssima.
1: Sí, és el gran acomiadament, no?, de tota la gent.
0: Sí, però sí que és de veres que no és fàcil fer una entrevista, tampoc volíem portar-li molt de temps, i sí que és cert que la cançó reflecteix molt bé l'esperit del programa i també de la Fúmiga, no?, que és un poc ixa festa.
1: Esa
0: alegria diària, no?
1: I sobretot el valorar les xicotetes coses que té la vida, no? Que és el que també diu la cançó, no? Pues, i ese ascensor que aplega, que aplegues i el tens preparat, les claus que fiques la mà dins de la butxaca i les trobes a la primera. Vull dir, són aquestes petites coses del que té la vida que moltes vegades, per circumstàncies, no ens adonem, no li fiquem valor i realment és el que fa que la nostra vida puga ser extraordinària.
0: Molt més fàcil, sí. Sí que és de veres que quan triàrem la cançó teníem dubtes entre, no entre si era una cançó o una altra, o sea, si era un grup o un altre, teníem molt clar que volíem la Fúmiga perquè reflectís esa charanga, esa festa, però teníem Mediterrània, teníem Havia de passar, teníem moltes coses per ahí que podien encaixar perfectament, però crec que Mostres i Gegants és perfecta.
1: És perfecta.
0: I jo crec que amb Artur, que l'hem tingut en el primer programa, és un anfitrió, no? Jo crec que és un personatge, una figura pública perfecta per a donar-nos sort, com la que han tingut ells.
1: Jo te tinc que dir una cosa, jo no sé si esta nit vaig a poder dormir, perquè mos han passat tantes coses en tan poc de temps des que hem començat el programa. No? Hem tingut a Susi Díaz, Violeta Mangriñán, que mos ha dit que torna a Falles, i damunt que
0: Fabio
1: se va
0: Valencià
1: a vestir de Torrentí, crec que ha dit, de Sarauè, bueno, no ho sé. Hem tingut a Artur de la Fúmiga.
0: Matrimoni, petició, matrimoni
1: en directe. És que més no se pot demanar.
0: A Carles donant voltetes.
1: Correcte.
0: Hem tingut successos.
1: I ara després del
0: sí, compte'm que n'hi ha per després del butlletí.
1: Clar, ara és quan mos toca arremangar-nos perquè ve la taula de redacció, ve la tertúlia de redacció. Jo ja tinc enfront a la nostra companya Sofia García, ella és del TIN, bueno, no ho vaig a dir, que ho diga ella, però també obrim aquesta finestra que estaven comentant des del principi del programa a tota la gent que mos està escoltant, que mos poden deixar missatges, que mos poden enviar àudios, que mos poden dir, pues no m'agrada gens el programa, m'agrada moltíssim, sí, pues jo faria no sé què, pues faria no sé quant.
0: Recordem, @totperlairea.com, en Instagram i també en TikTok, i després també en les nostres xarxes personals també està penjat el programa en directe, perquè estem en directe a la ràdio i també en directe al streaming. Hola, hola, estem saludant en directe al streaming. Hola, hola. Aixina que...
1: També t'he de dir que a tu t'agrada això molt de la tele.
0: M'agrada
1: molt. I d'eixir en
0: la banda.
1: A banda.
0: Que no la banda.
1: Però realment... la màgia de la ràdio és que la gent no te pot veure. Claro. Però tu vols que mos vegin.
0: Sí,
1: però realment
0: perquè
1: la màgia...
0: n'hi ha gestos i n'hi ha moments que també està guai. També està guai que la gent puga viure de primera mà quan està a l'altre costat, ja no del transistor, sinó de l'ordinador. Després tindrem a Sofia, també tindrem Isa Tertúlia i a més també llegirem tots els comentaris que n'hi ha a xarxes socials amb les preguntes que hem fet, que recordem, com és el teu primer dia? A escola, treball, universitat, institut, el que tu vulguis, i també ese Team Leire versus Team Amaya Montero, que serà del que versarà també un poc la tertúlia, perquè també, a més, a la tertúlia intervindrà Sílvia.
1: Ah, clar. Ah,
2: pensava que anava a dir Leire.
0: Ui,
2: dic,
0: ui, una veu per ahí. Que
1: és el súper. Hola, súper.
2: Hola.
1: Que la frase que jo te anava a dir és que n'hi ha una... A tu te lo dirien en la universitat, que deia, si la voz te enamora, no te acerques a la emisora. Pues això és el que passava quan treballava a la ràdio, però convencional, no la ràdio de... que se mos pot veure.
0: Ja ha parlat Sofia García, què tal, com
2: ai,
0: estàs?
2: Perdó, hola.
0: No passa res.
2: Bona vesprà, bandidos, com esteu?
0: Benvinguda. Després
2: moltes
0: farem
2: gràcies
0: la teua presentació oficial amb, vinga, la teua capçalera, que és la música xumba-xumba?
2: No m'ha
0: la...
2: deixat.
1: Home, és que
2: no m'ha deixat. No? He patit censura a este programa.
1: Que no és de veres.
0: Por sí, sí, a l'èxit.
2: Sí. No m'ha deixat, por a l'èxit, eh?
0: por a l'èxit. Ara després comentarem tot el que tens preparat per a xarxes socials, que són moltes coses. Ara hauràs de fer una versió un poc reduïda, perquè sé que Sílvia té moltes ganes de parlar, i no sé si Carles arribarà a temps, perquè està donant voltetes, està pegant voltetes amb...
1: Creia que anaves a dir, no sé si Tono també vol parlar en el programa.
0: No, Tono Escribano és un crac, eh?
1: Ja ho sé. O sigui, t'ho ha demostrat en el segon 5.
0: Ja ho sabia, però m'ho ha demostrat. Ja ho sabia. En el primer frame, el primer segon de programa m'ho ha demostrat.
1: Però vols que participe? Avui no.
0: No, un altre dia. Avui té molta feina.
1: No vol, Tono, no vol participar.
0: Avui té molta feina. Sofia, després parlaràs de xarxes socials i te quedes també a la tertúlia de redacció, que serà totes i junts.
2: Mira, mira, escolta, escolta. Escucha, escucha. Todas en mi mente después. No, pero esta es Amaya.

0: ¿Esta es Amaya o es Leire?
1: Esta es Leire.
2: No.
0: Es que no sé quién es de las dos.
2: A ver, pucha. Bueno, es que Saps.
0: Esta es Leire.
2: ¿Quién está en redacción?
0: Es Leire. Esta es Leire.
2: María Caballero, a desatar la guerra.
0: Sí, sí, sí. N'hi ha una guerra que després comentaré a la redacció. Este matí hi ha hagut molta tensió perquè durant el cap de setmana hi ha hagut missatges entre una i l'altra per xarxes socials, per stories, amb... Jo crec que
1: va començar ella. Eso es como...
0: Una guerra.
1: No. Vas començar tu.
2: Però
1: eso es como quan
2: no anava per tu.
1: Els nostres xiquets s'enfaden, no? Que barallen. I deien, no, ha sigut Max, no? Que, pues jo també. Ha sigut ella, ha sigut ella.
2: Has entrat al roig.
0: Anem a fer una cosa. Estan ja preparats els nostres companys dels informatius per a fer el seu butlletí. Després, secció de xarxes socials i la guerra a la tertúlia de la redacció, així en tot per l'aire, en el primer programa. Una pauseta per a informatius i tornem.

0: Són les 8 de la vesprada. A Punt Ràdio. Notícies.
1: La Conselleria d'Educació ha donat avui les xifres de la tornada a les aules. 808.000 alumnes, des d'infantil a batxillerat, tornen dimecres a les classes amb vora 84.200. Així ho explicava la consellera Mari Carmen Ortí.
2: 3.338 milions d'euros fins a 2029. Tenim 385 docents més. Posarem en marxa el pla Més Mestre, que incorporarà 5.000 nous docents fins al curs 29-30. Este curs la ràtio mitjana se situa en 20,6 alumnes en infantil i primària, 24,1 en ESO i 28,6 en batxillerat.
1: Un curs que comença amb l'anunci d'una nova manifestació dels docents convocada per a dissabte i amb la vaga suspesa, però no desconvocada. En tot cas, el professorat rebrà este mes els 75 euros d'augment en la nòmina, als que se sumaran altres 75 en juny i 50 el curs que ve, per a completar l'increment de 200 euros pactats amb dos dels sindicats. Els sindicats majoritaris, per la seva banda, continuen insistint en que queda molt per negociar pel que fa a ràtios, plantilles, inclusió o el valencià. El portaveu de l'STPB, Marc Candela, parlava de quines són les urgències.
3: Urgent és recuperar les plantilles, urgent és baixar les ràtios per atendre millor el nostre alumnat, urgent és també dotar de millor plantilla d'atenció a la diversitat als centres educatius, urgent és tindre unes bones infraestructures. De fet, el pla edificant, el govern actual, l'únic que està fent és executar el que ja estava previst quan el Botànic.
1: També la universitat reprèn la normalitat. Vora 85.000 universitaris de la Comunitat Valenciana tornen a la rutina després de les vacances. Avui han obert les portes a la Universitat d'Alacant, la Miguel Hernández d'Elx, la Universitat Politècnica de València i la Jaume I de Castelló. La resta ho faran entre esta setmana i la que ve. I amb el curs universitari ja en marxa, cada vegada més famílies recorren a un crèdit per assumir les despeses universitàries. Més del 14% dels crèdits del consum ja es destinen a finançar estudis, una realitat que no afecta només la matrícula, que en el cas dels màster podria fregar els 4.000 euros. Però endeutar-se no és l'única alternativa. Les universitats ofereixen beques, ajudes i altres fórmules de suport. Diana Jareño, vicerectora d'Ocupació de la Universitat d'Alacant.
4: Desde el Centro de Apoyo al Estudiante tenemos lo que son la convocatoria de ayudas de emergencia para todos aquellos que no llegan, incluso habiendo sido beneficiarios de otro tipo de ayudas.
1: Pagar la matrícula és el primer escull, però per a molts estudiants el repte és poder assumir tot el cost d'estudiar durant un curs sencer. Els socialistes valencians han presentat les candidatures a les alcaldies en els municipis de més de 20.000 habitants. Pilar Bernabé a València, Trini Amorós a Alacant, Rafa Simó a Castelló i Héctor Díez a Elx són els

0: cap de llista de les quatre principals ciutats de la comunitat. Pilar Bernabé, que és la delegada del govern, no ha avançat encara quan deixarà el càrrec per dedicar-se en exclusiva a la candidatura.
1: Mirad, València és mi projecte personal i de vida. Jo pense estar com a delegada del govern tot el temps que puga continuar servint als valencians i a les valencianes.
0: Més assumptes. Avui s'ha fet públic el balanç de sinistralitat de l'estiu en les carreteres espanyoles. 240 persones han mort en accidents de trànsit des de l'1 de juliol fins al 31 d'agost. Són 10 víctimes mortals més que l'any passat en el mateix període. Fernando Grande Marlaska és el ministre de l'Interior.
2: Cada dia d'este verano casi 4 persones han perdido la vida en nuestras carreteras. Estas cifras, sin duda alguna, suponen un aumento del 4% en el número de fallecidos respecto al mismo periodo del año anterior, 2025.
0: I avui s'ha fet públic el balanç de sinistralitat, com els diem. També s'ha fet públic el Pla d'Infraestructures i Transports. Vicente Martínez Mus, el conseller, ha presentat avui la campanya de transport públic de la Generalitat, que ofereix 1.200.000 places diàries. Ha anunciat que en els pròxims 22 mesos s'incorporaran 22 trens nous a la xarxa de metro. D'altra banda, ha lamentat que les línies C2, C3 i C5 de Rodalia no estiguen totalment operatives i que els trens que s'incorporen no són nous, sinó reacondicionats.
3: Ara avui ens han contat que ens porten trens nous, però no és veritat. Són trens recautxutats, trens refets, que passen de ser trens d'una dècada de l'any del segle XX a una altra dècada del segle XX. Però continuen sent vehicles del segle passat que no són dignes i els del segle XXI se n'han anat a altres comunitats que han tingut preferència.
0: I esta nit, al GMSI, comencen les celebracions de la Mare de Déu de la Salut, unes celebracions que arriben 15 anys després de que la festivitat es proclamara Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la UNESCO, un fet que impulsa en el seu moment el reconeixement a esta celebració centenària. D'ací, a poc més d'una hora, començarà la processó de les promeses, la primera de la trilogia festiva. Enguany s'avança 45 minuts l'horari habitual. I en els esports parlem de bàsquet perquè Espanya s'ha classificat directament per als quarts de final del Mundial d'Alemanya després de guanyar en el tercer partit del grup al Japó per 59-79. 20 punts de diferència que, juntament amb la derrota de Mali contra Alemanya, ha permès a les de Miguel Méndez ser primeres de grup. Ara Espanya s'enfrontarà a Austràlia o al guanyador d'Itàlia-Xina, que està per jugar-se i que s'enfrontaran en els 700 de final eliminatòria que les espanyoles han quedat exemptes. D'una altra banda, en futbol, l'Elx tanca la quarta jornada de la Lliga en primera divisió enfrontant-se a la Reial Societat. Serà a les 9 i mitja de la nit en el Martínez Valero, en directe des de les 9 i 5 en el Punt a Punt. I la prèvia, d'ací a mitja hora, a les 8 i mitja en l'Esports a Punt. Els deixem ara en companyia de Tot per l'Aire.
4: A Punt Ràdio, notícies.

0: Estàs escoltant Tot per l'aire en Apunt Ràdio.
1: Continuem en Tot per l'aire, la recta final del programa d'este primer programa de la temporada i, Maria, és moment de enlairar-nos i les xarxes socials amb la nostra companya Sofía García.
0: És moment de fer scroll amb Sofía García.

0: ¿Qué pasa, bandidos? Buena vesprada.
1: Sofía García, que abans està besant nosaltres, però no t'havien presentat com toca. Conta'ns un poc, de què ens parlaràs en la teua secció i què portes avui?
0: Bueno, pues en la meva secció parlarem de les xarxes socials, que està passant en les xarxes, però avui farem un repàs de l'estiu, del que ha corregut a l'estiu a les xarxes socials. Jo vull preguntar a Maria Caballero, sí, perquè estic molt preocupada.
2: Què passa?
0: Perquè han caigut els influenciadors.
2: És de veres?
0: Com estàs com influenciadora que ets? Que puja fotos abraçant arbres...
2: És que Sofia se burla de mi, Dani, perquè jo ho intente, ser influencer, però no arriba.
0: És influencer.

0: Eres Dani Meroño.
1: Puc dir una cosa? Puc dir una cosa?
0: Quants seguidors tens tu?
1: Jo 74.000, no sé què. I 48.000, no sé quants. Però, i 10.000 a TikTok. Però fa molt de temps, abans
0: jo
1: de
0: vaig inventar
1: que
0: TikTok.
1: Jo entrar a TikTok, va entrar ella. Lo que I feia vídeos
0: que,
1: a mi
0: que és que,
1: de ballar no, anticoses.
0: Se m'ha oblidat borrar tot el que...
2: Ah, pues jo vull veure-lo.
0: El que vas pujar, però ja farà... Què farà? 8 anys.
1: A lo millor, 8 anys.
0: Sí, sí, sí.
1: Sí. Són les 8 i 8 coses. Vinga, que és que després tenim tertúlia, redacció i moltes més coses.
0: Que estava dient Sofia que ara...
1: Caiguda dels influencers.
2: Sí. Els influenciadors diuen que ha caigut, però això no és molt de veres perquè continuen amb molts de seguidors, però han caigut pel fet de tres coses. La publicitat en primer lloc, perquè ara molts influenciadors, el seu feed, que és el seu post, ja és tot publicitat. I a més, han hagut algunes baralles a les xarxes perquè l'opinió d'aquests influenciadors ha afectat a les marques que patrocinen, com és el cas del Xocas, que va fer estos comentaris.
3: También tengo dinero para enterrarte. Sí, sí, efectivamente. He ganado más en una promo de Burger King que tus padres en 20 años trabajando. Venga, sí, sí, cerdito, tengo entrada, sí.
1: És un crack, eh? És un crack. Jo,
2: claro.
1: Jo he treballat amb el... Jo he treballat, no, és que jo he treballat amb el Xocas.
0: Sí.
1: Jo he fet el partidazo de youtubers. No és aixina. És un personatge que té. Ell no és aixina. En persona és un tio normal i corrent. Però jo crec que és un personatge que ell s'ha fet per a tractar de ser influencer. Però sí que és de veres que són desafortunades, no?, les declaracions.
2: Bueno, desafortunades. Sí que s'ha carregat una campanya i afecta també a la marca que va ser una el Burger King.
1: I la seua burger era la que estava més bona de totes, Això és de veres,
2: Bé, altra de les coses que ha passat és que ja els influenciadors estan perdent la proximitat amb el seu públic. Abans nosaltres seguíem a certes persones perquè ens veiem reflexat, però és de veres que pues, a poc a poc s'estan carregant aquestes coses. Pues, ja els viatges, els restaurants als que van, els hotels, la vida que porten, s'estan allunyant de la realitat de molts de nosaltres. A més, s'han afegit les queixes a aquestes vides que porten, com Fabiana Sevillano.
4: Yo estoy fluyendo porque la gente ha tenido 3 meses de verano, como todos los años, pero yo tengo un mes. Entonces yo en este mes me estoy desconociendo. La gente se pensaba que cuando yo acabara la pelea iba a estar entrenando a muerte, iba a estar siguiendo la vida que tenía antes. Cariño, perro encerrado se vuelve más bravo. Estoy peor.
2: Fabiana Sevillano en este vídeo es queixava de que s'havia estat preparant per a la velada de l'any Divai i que no havia tingut vacances.
1: Que va perdre el seu combat.
2: Pues mira.
1: El primer que va entrar amb molta aura, però li van donar una tocata.
0: Claro.
2: Que diu que la gent normal té 3 mesos de vacances, jo he tingut 4.
0: Però no perquè tu no eres normal. També n'hi ha que dir-ho.
2: Bueno, pues a raíz de este vídeo va tindre una caiguda de 9.000 seguidors en 14 dies. Bueno,
0: només 9.000, per este vídeo?
1: Però a veure, tampoc 9.000 ha dit no són tants, no? 9.000?
2: No, però jo crec que
0: jo tinc
2: no,
0: que anar a ser 3 voltes per a plegar els 9.000 seguidors.
2: Però perquè eres tu, però...
1: Jo tinc caigudes de... Quan perd el València, tinc caigudes de... Buf!
0: Sí.
1: De molts seguidors, sí.
2: I quan parles del Llevant, també, segur.
1: També, sí, no, del Llevant. No, però tinc molts llevantinistes, últimament. Sí que és de veres que jo vaig tindre molts seguidors, però per a insultar-me, quan lo de Vinícius i el València. Molts brasilers...
0: Sí.
1: Sí, em seguien per a insultar-me.
0: Només per a insultar-me.
1: Encara estic per ahí, Encara,
0: I encara t'insulten o no?
1: Sí, de tant en quant, o no se'n recorden
2: bueno,
1: que estan per
2: ahí. Bueno, però són seguidors, es mantenen,
1: sí, sí,
2: no?
1: Estan per
2: o sigui
1: ahí,
2: que la caiguda dels influenciadors, si continuem veient-los, pues realment no és caiguda.
1: Però molts tenen bots, també, no? I compren
2: sí, suposo
1: i tal.
2: Que també. Mm. Una altra qüestió és la meritocràcia dels influenciadors, perquè durant la velada de l'any d'Ibai, els influenciadors Marta Díaz i Alfa Sniper van presentar a la seva germana Laura, que acabava de complir la majoria d'edat, a les xarxes, i moltes persones el van interpretar com una espècie d'unboxing d'un influenciador. És de veres perquè aquesta xica no la coneixia ningú, la van presentar a la velada, i de sobte va tindre més de 200.000 seguidors en 2 dies.
1: I no té gràcia, aquesta xica. S'assembla molt a la seva germana, però no té gràcia com Marta Díaz. I a més, també he de dir-te una cosa. A mi em recordava molt quan Julio José Iglesias va donar a conèixer la seva nòvia, que va destapar-la. No, no te'n recordes? Va ser
0: horrible,
1: molt paregut, perquè
0: horrible.
1: Va quitar-se...
0: Pues era com si fuera un concessionari de cotxes, no?
1: Era un fotocall no sé. I Julio José Iglesias, el fill de Julio Iglesias,
2: va
1: destapar la seua nòvia Va presentar-me

0: portava com un llençol per damunt, no, com si fos un regal, i va dir, esta és la meva nòvia, va llevar el llençol, una cosa raríssima, eh?
1: Espectacular.
2: Bé, pues l'altra qüestió també va ser les opinions, que jo crec que esto no ha sigut ha passat sempre, què opinen sobre certes coses i no són conscients de tots els seguidors que tenen. Com van ser les paraules de Carlos García, molt conegut com Carlillo, sobre l'eclipsi.
3: La vergüenza que la información real de lo que está ocurriendo en España con el eclipse o la tenga que dar una cuenta que se llame Carlillo el Nervio. Vamos a ver, chicos, estamos viviendo una crisis en España. Está todo el mundo súper enfadado. Hay problemas por todos lados. Estamos viviendo una cortina de humo y todo el mundo está cayendo. ¿A quién mierda le importa el eclipse? A nadie. Entonces, los de arriba han dicho, oye, ¿qué os parece si estamos una semanita, en vez de hablar de tantos problemas, pues vamos a hablar de un eclipse de mierda y de gafas de mierda que vamos a regalaros, y también vamos a hablar un poquito los días siguientes de todos los daños que va a tener la gente por mirar directamente al ojo? Y todo el mundo ha dicho, pues me parece que te cagas, si estamos una semanita tranquilo.
2: Molts dels seus seguidors van queixar perquè...
0: Però també és de veres una cosa, que això té com doble fil, no? Perquè per una banda sí que estem exigint, entre cometes, que els influenciadors siguin naturals, que mostren el seu dia a dia, però per altra banda també castiguem que opinen el que nosaltres no volem que opinen.
2: No, però la gent es queixava perquè ell ha estat un mes al Mundial de Futbol i durant el Mundial de Futbol no l'ha preocupat.
1: No hi ha res.
2: Mai l'actualitat, ni els problemes d'Espanya, ni mai ha posat un vídeo denunciant els problemes que té la gent ara, però
0: en
2: l'eclipsi sí.
1: Espereu, perquè diu la meua sogra.
0: Ui, mare.
1: La teua mare.
0: I ma mare.
1: Ha dit, i quanta raó tuvo?
0: El què?
1: Dient això. L'influencer. És que ta mare està escoltant-te.
0: Sí, sí.
1: La meua també, però la teua està en directe comentant pel chat de la família.
0: Molta gent mos està escoltant esta vesprada. Jo estic molt orgullosa de tots. Un beset.
1: Més cosetes, espera ahí.
2: Acabem.
1: Vinga, acabem.
2: Deixem ja els influenciadors.
0: Vale.
2: Perquè si t'han caigut seguidors, Maria, jo no sé si t'han caigut seguidors.
1: Saps què pot fer? A mi sí m'han caigut.
0: No es nota, no es nota.
2: Sabeu què pot fer?
0: Què?
2: Que vosaltres heu fet aquest estiu segur.
1: Vinga.
2: Farmechar Aura.
0: Wow.
2: Six Seven. Le dediquem esta secció a Máximo Meroño. Sí,
0: és el que millor farmecha Aura, Máximo. Sí. Però pots explicar realment què és farmechar Aura?
2: Expliquem farmechar Aura per a la gent major com Maria Caballero. Farmechar ve dels videojocs i significa fer coses repetidament per aconseguir punts.
0: Vale.
2: Afegit a l'aura, que en el llenguatge de les arts és carisma, presència i actitud que transmet una persona. Per tant, farmechar aura és fer coses que et donen punts imaginaris de carisma. Però és que el més fort és que s'han fet batalles d'aura que han eixit al carrer.
0: Home,
2: la gent s'està tornant boig.
0: A València, anava a buscar-ho, però a València jo crec que va ser el dissabte.
1: I a Castelló també.
0: En la plaça de l'Ajuntament, però, bueno, n'hi havia gent, a veure, no com el dia de la final del Mundial, però n'hi havia moltíssima gent només per a farmechar aura,
2: sí, la gent, i de munt, es tapen la cara. Es posen coses en la cara per a que no les vegin.
1: Jo no sé si farmecharem aura o no, però crec que és el moment, ara sí...
0: De què?
1: D'obrir la tertúlia de redacció i d'obrir ixe meló de Team Leire o Team Amaya Montero.

0: Estem en la tertúlia de redacció, ara entrarà també Sílvia a labor per a comentar, però primer, està Carles també per ahí, crec, no, Tono? Està per ahí Carles. Carles, què tal, com estàs?
1: Dani, però pues així estic.
2: Ui, l'autobús. Ja
0: estàs cansat, eh?
3: Està hasta la fava.
1: No, estic entretingut, eh? Entretingut, sobretot ara que l'autobús està ple de gent, absolutament ple
3: però
1: de gent.
3: Però on vas?
1: Estic ara en estos moments... Ai, espera, a prop de les Torres de Serrans. Estic a dirigir-me al barri de Torrefiel, que serà l'última parada, que sé on tinc el cotxe de producció, esperant-me ja per a baixar-me, que crec que porte unes quasi 4 hores pegant voltetes per València en l'autobús.
3: Quant de temps tarda...

0: l'autobús de la línia 6 des de que tu l'has agarrat en Torrefiel hasta que torna a Torrefiel? Una hora?
1: Unes 2 hores.
0: 2 hores?
1: Unes 2 hores,
0: ah, sí, pues fa recorregut,
1: perquè jo l'he agafat a les 4:30 i hem tornat a les 6:20.
0: Molt bé.
2: Molt bé. Estem ja a la tertúlia de redacció. Hem de preguntar-te per què eres del team Laura, team Leire, perdó.
3: Laura
2: ja. Team Leire i team Amaya, no pots ser dels dos, Carles, has de triar.
1: Ja, he de triar, no? A quin quieres más, a papá o a mamá.
0: Correcte.
1: Bueno, pues mira, te vaig a dir que sóc més de team Leire.
3: Olé! No!
1: M'agrada... Sí.
3: Bé, Carles, bé!
1: M'agrada molt més la manera de cantar,
3: oh,
1: que té
3: God.
1: Leire.
3: Mira,
1: i després les cançons que ha tret l'oreja de Van Gogh a partir de Leire Martínez m'han agradat molt més. Però he de dir que, com he dit abans, jo vaig al concert de l'Oreja de Van Gogh de Barcelona perquè tinc moltíssimes ganes d'escoltar a la banda, d'escoltar-la en directe i de corejar i cantar tots els grans èxits que ens han acompanyat al llarg dels últims anys.
2: I amb qui...
1: Siguen de qui siguen,
2: amb qui vas al concert?
0: A ti que t'importa?
1: Pues vaig amb una persona molt especial. Vaig amb una persona molt especial.
2: Ah, sí?
1: Daniel Meroño. Oh. I hasta ahí puedo leer que dia Mayra Gómez Kem.
2: Carles, vols quedar-te a la tertúlia o...
0: No,
2: o ja estem
0: pobre,
2: no?
0: Deixau.
2: Sí, que ha treballat molt.
1: Mira,
2: bé.
1: Jo, si me permets, Dani, que jo sé que eres el jefe, eh? Si me permets,
2: no, jo
1: tanque el micro.
2: Vinga,
1: així,
2: sí.
1: Descanse els pocs minuts que me queden en l'autobús i ja m'acomiade fins a demà.
2: Un aplaudiment per a Carles Navarro.
3: Gran Carles.
1: Gràcies.
2: Gràcies, Carles.
1: Bueno, prova superada, no? Suposo.
0: Home,
1: prova
0: superada.
2: Gràcies, Carles. Bona tornada.
1: A vosaltres,
2: bonico. I substitució, perquè se'n va Carles. I entra Sílvia a labor. Sílvia, què tal, com estàs?
4: Molt bona vesprada, molt bé, molt bé. I encantada d'estar així amb vosaltres.
0: Sílvia, tenia por... Bueno, tenia por no, li donava vergonya parlar, però és que té una veu molt bonica per a parlar en la ràdio, no?
2: És que ja ha fet
0: no?
2: el sumari i diu, no, jo ja
0: tinc prou. No, la pobra ha fet més quilòmetres, ui, pa dalt, pa baix del corredor, buscant a tot el món, però tens una veu molt bonica.
4: Pues moltes gràcies.
0: Clar que sí.
4: Tenia és que feia temps que no locutava, no parlava. Per això era jo també. Entres.
0: Clar que entres. Així som una gran família, per a lo bo i per a lo roïn. Aixina que...
2: I ara arriba lo roïn. A veure, team Leire o team Amaya Montero?
4: Amaya Montero.
0: Gràcies, Sílvia.
4: Va ser la primera. És la que nosaltres vam conèixer. Es van criar un poquet en ella. I no hi ha color.
0: Amaya va ser la que li va donar nom a l'Oreja de Van Gogh, vull dir.
4: Olé, molt bé.
3: Si Leire la va mantindre. Però no. Pots contar el que ha passat a les xarxes d'este
2: podcast? Este cap de setmana, primer...
3: Maria es va picar?
2: No, primer, no. Primer hi hagué un concert, crec que a Castelló era?
3: No.
2: A Castelló.
0: No,
2: de Leire.
0: No ho estàs contant bé.
2: A veure.
0: Amaya, l'Oreja de Van Gogh, va fer ja des de fa més d'un any 2 concerts, no?
2: Sí.
0: Va obrir dades de el 5 i el 6 de
2: va
0: setembre.
2: Va fer el seu tour.
0: Vale. I després, Leire, que és una envidiosa...
2: Contraprogramar.
0: Va contraprogramar i va dir, ah, pues si Amaya està al Roig Arena, jo me'n vaig a Castelló. Això és el que ha passat.
3: Va estar a l'Arena també.
2: Vaig a contar el que va passar. I la nostra companya Sofia va anar a Castelló i va pinxar a xarxes socials un story que ficava... Qui és Amaya?
0: Clar.
2: Però és que després...
0: Qui és?
2: Al dia següent... La nostra companya i directora i copresentadora, Maria Caballero, va anar al Roig Arena i va ficar qui és Leire?
0: L'autèntica reina del pop, Amaya. És així, no?
2: Què fem?
3: Que és molt picada, ja està.
2: Però per què penses que Leire és l'alma mater?
3: Ah, no, a mi m'agrada Leire. Però perquè per edat també, això ho hem parlat, que per edat també em toca Leire.
2: S'ha portat malament l'Oreja amb Leire?
3: Sí.
0: Anem a veure. Ara, sí. Fora de xiques de ver, jo crec que l'Oreja de Van Gogh se va portar mal en Leire, que jo, ojo, i no és que estiga replegant cable, però que Leire jo considere que és una molt bona cantant, que té vocalment, és una gran artista, però si tu me dius qui és l'Oreja de Van Gogh, per a mi l'Oreja de Van Gogh és Amaya. Encara que haig d'estar menys temps que Leire, perquè si avui en dia estem parlant d'aquest debat entre Amaya o Leire, diu més d'Amaya que de Leire. Vull dir, Leire no ha sigut capaç, per els 17 anys que ha estat en l'Oreja de Van Gogh, no ha sigut capaç de que ens oblidem d'Amaya. Això és aixina.
3: Bueno, perquè Amaya ha estat sempre, però Leire ha mantès l'Oreja de Van Gogh, si no hagués estat per Leire... Amaya no haguera pogut tornar al grup.
2: Sí que és de veres que l'Eire també ha tret amb l'Oreja Van Gogh moltes cançons xules que ara les canta Amaya. Però sí, no és el mateix per a tu, no? O les canta pitjor.
3: Les canta pitjor.
2: Sí.
3: Home, l'últim vals, perdona. Bueno, no sé, vosaltres estiguereu al concert, sí, com va cantar.
2: A mi em va sorprendre perquè jo pensava que Amaya Montero estava ja molt cascada, és la veritat, veient els vídeos de TikTok, però després em va sorprendre per a bé.
0: Sí.
2: I va estar prou bé.
0: Sí que és de veres que li falta, a lo millor és perquè és més major, no? Però entre una cançó i una altra se tirava com 3 o 4 minutets de silenci, sí, que era com, ara què passa, no? No té ritme el concert de Amaya, però, bueno, això no lleva de que va ser un superconcert i que estem encantats en la reina del pop.
3: Sí, sí, jo també.
2: Sí, la veritat és que està el debat molt calent, està molt, molt calent, però més calent està la jornada de Lliga, i per això avui tenim punt a punt i està així amb nosaltres el nostre company i amic Salva Folgado. Salva, què tal, com estàs?
5: Què tal, esteu d'estrena, bandido?
2: D'estrena estem, d'estrena estem. Sí, sí.
0: Estem parlant, Salva, si eres més del team Amaya o del team Leire de l'Oreja de Van Gogh.
5: És que jo me vaig perdre, jo a Leire pràcticament no l'he escoltat.
0: Molt bé, clar, no,
5: no
0: sí,
3: però perquè esteu machos.
5: Però que corre és que a la Amaya actual tampoc.
3: Ala,
5: no. Sé que he vist algun vídeo on, uf, no estava ella
0: però
5: massa,
0: no, que el dissabte
5: massa centrada, però...
0: El dissabte la veiem en directe i molt bé, molt bé.
5: És que va ser una companya que va estar en el concert i que ahir me va dir que va estar bé.
0: Sí, superbé.
5: Però com que també tota la informació que tenia era que no, me va cridar l'atenció, però és cert, no he d'enganyar-vos, que fa uns anys, de Amaya, 100%. Però actualment no l'escolté.
2: Salva, i avui estarà bé el punt a punt?
5: Home, jo crec que el punt a punt estarà bé, el que no sé si estarà bé és l'Elche, Dani, saps? Perquè al final, jo este matí venia pensant-ho, i ja és cert, ja remombori en el carrer, perquè així Corberà no està funcionant, com ho saps de sobre, però és que l'Elche, Martín Anselmi, tampoc ha arrencat amb bon peu. La diferència és que Anselmi és un tècnic nou i entenc que l'Elche li donarà pues, el mínim de 10 partits. Però Anselmi, l'Elx no ha començat bé. Per tant, si no comença bé, doncs igual, d'ací unes jornades, la travessa és quin tècnic serà abans acomiadat, si Corberà en el València o Martín Anselmi en l'Elx. I pues, tant de bo s'equivoquem, funciona Anselmi i funciona Corberà, però és cert que el tècnic de l'Elx tampoc ha començat bé i ho és a la juga perquè ha d'obtindre la primera victòria el Martín Valero.
2: I després del punt a punt està el 90 minuts.
5: Enganxem directament, tancarem el punt a punt 11:30 i a partir d'ahir ja cridant a la porta perquè no s'aguanta, ja saps que no s'aguanta, estarà Manolo per a començar el 90 minuts.
2: Salva, i pots preguntar-li, per favor, a Manolo, Team Leire o Team Amaya?
5: Jo crec que Manolo, el seu horitzó musical, si m'escolta, mira, ja estic el policia de la música, el seu horitzó musical és Revolver.
2: És verdad, és veritat.
5: I ahí ja no el traus.
2: Carlos Goñi, sí.
0: Revolver, Manà, li pot agradar?
2: No, que va. A quina hora comenceu?
5: Comencem ara el punt a punt a les 9:05, que el partit arrenca 9:30, i ja de tiro hasta les 12:30 de la nit.
0: Es porta a sopar?
5: No, saps què passa? Jo sopo en casa. Estic acostumat.
0: I sopes a la 1 del matí?
5: Una i mitja. Sí, perquè entre que arriba, parque el cotxe i tot el rotllo, una i mitja. Estic acostumat, eh?
2: Salva, deixem descansar mitja
5: hora. M'apunta a Manolo de Amaya i Leire.
2: Pregunta-li a veure què passa.
5: Per una pedra, segur.
2: Gràcies, Salva.
0: Gràcies, Salva.
2: Estem arribant a la fi del programa. Sílvia, no sé si vols afegir alguna coseta més del Team Amaya o Team Leire.
4: No, ho tinc clar.
3: Puc dir jo una cosa?
2: Vinga.
3: A xarxes ha guanyat Leire.
2: Ha guanyat Leire?
4: En serio?
3: Però goletxada.
0: Espera. Un moment.
2: Això no ha preguntat.
4: No, Maria, no te ho cregues. Qui porta les xarxes?
2: Teniu 3 minuts per a parlar de xarxes. A veure. Maria.
0: No, home, que si ha guanyat l'Eire és perquè Sofia porta les xarxes.
4: Claro.
0: No. Hi haurà manyat el concurs o la votació o l'enquesta, el que has fet. Estic segura.
2: I
3: una
2: comentaris...
3: persona ha posat, qui és Amaya? Que sigo jo.
2: I comentaris a xarxes. A mi m'han arribat comentaris que els ha agradat molt el programa, que sí que és de veres, que els ha sorprès molt el tema del matrimoni, que per favor estiga també Carles a l'estudi i moltes més coses que ens han arribat a xarxes socials. Jo espero que la gent s'anime a deixar comentaris i també avancem que tindrem un telèfon que ho hem comentat abans, Maria,
0: sí,
2: per a que la gent participe.
0: Home, la gent, realment el que volem del programa és que la gent senta, no?, este programa, el Tot per l'Aire, com part de la seua vida i per això...

0: Tenim el nostre WhatsApp, que és el 639-324-136.
1: Vinga.
0: 639-324-136. La gent, durant tot el programa... Bueno, durant tot el
1: però
0: dia.
1: Però esteu mirant el telèfon, perquè sí. El millor està per ahí.
2: Ah, sí, sí, sí, sí, sí. Vale. El tenim. I volem que traga fum.
1: Sí, sí,
2: telèfon.
1: Sí, sí. Traga fum, jo estic completament...
3: Bueno, han cridat per demanar matrimoni.
0: Claro. Mos poden deixar suggerències per a fer en el programa. Si n'hi ha algú que tingui alguna història curiosa que vulgui compartir amb nosaltres, que vinga, no? Està convidat, que vinga, que vinga el programa i que conte la seva història.
1: Gràcies, Maria Caballero. Ha sigut un plaer tornar a fer ràdio amb tu.
0: La veritat és que sí, eh?
1: Ara se vegem a casa. Se n'anem xus, no?
0: Se n'anem xus. Se m'ha passat superràpid, eh?
1: També,
0: les 3 hores i mitja de directe.
1: Gràcies també, Sofia.
3: A vosaltres.
1: Gràcies, Sílvia.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Gràcies, Tono. Està bé, no? Al comandament tècnic.
3: Gran, Tono.
1: I gràcies a tota la gent que està a l'altre costat escoltant-nos en este primer programa de la temporada de Tot per l'aire, també a Carles Navarro, que ha estat pegant voltetes damunt del bus de la línia 6. Si vegeu pegatines o també l'autobús, fer una foto per a xarxes socials. Nosaltres anem, es deixem ara amb esports, primer amb Dani Hermosilla, amb Esports a Punt, i després... amb el punt a punt, el Salva Folgado i tota la tropa per a tractar de deixar bons resultats als valencians, en este cas per a l'Elx. Ha sigut un plaer. S'escoltem demà, això de les 5 de la vesprada. Adeu.
4: La vesprada és Tot per l'aire. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
5: Hola, com esteu? Avui comencem una nova aventura, un nou Esports a Punt.
6: Esports a Punt, amb Dani Hermosilla.
5: Una nova aventura, o una de vella, però amb les novetats que suposen primer l'hora, les 8 i mitja, i després la durada 30 minuts. L'objectiu el mateix, fer-nos ressò del que passa al nostre esport. Equips, esportistes, clubs, lligues, competicions i tots els... i les protagonistes, bé. Som nous en l'hora, però coneguts en els continguts. Entrem en matèria. De seguida estarem a Elx, que avui juga a casa contra la Reial Societat per a tancar la jornada. Serà les 9 i mitja, però també viatgem a Alemanya, on acaba d'arribar el Villarreal, que debuta en la Champions, debutarà en la Champions contra el Dortmund, amb l'angoixa de no haver guanyat en la Lliga. I l'expedició del Villarreal acaba d'arribar a Alemanya, el que ha obligat, entre altres coses, a retardar la roda de premsa d'Íñigo Pérez. I ja tenim a Xavi Rubert. Hola, Xavi, bona vesprada.
7: Hola, Dani, bona vesprada. Sí, efectivament, farà voltant de 20 minuts que ha aterrat l'expedició del Villarreal ací a Dortmund per un retras que hi ha hagut en l'eixida i per organitzar el trànsit aeri en l'aeroport de Dortmund, amb la qual cosa, tot fa, a aquestes hores ja hauria d'haver acabat la roda de premsa d'Íñigo Pérez i de Santi Comesaña, que seran els protagonistes en la prèvia del partit, però encara no ha començat. De fet, està tot el Villarreal, la plantilla i també tots els que acompanyem a l'expedició de camí cap a l'Iduna Park per tal d'escoltar les paraules d'Íñigo Pérez i de Santi Comesaña. Recordem que la plantilla no s'entrenarà en el camp que ho ha fet este matí a la ciutat esportiva a Villarreal. No han estat a Foix ni tampoc a Carlos Romero, per tant Íñigo Pérez ha desplaçat els 22 homes disponibles per a jugar demà contra un Borussia de Dortmund que està invicte en la seva lliga, que està molt enratxat, marcant molts gols, ha remuntat al Hoffenheim, per exemple, en l'última jornada, guanyant 2-3, i un Villarreal que, com tu bé dius, té aquesta espina clavada de no haver aconseguit la victòria en l'inici lliguer i que a més es planteja esta nova aventura champion de superar, no, el mal paper i la que va ser la Champions passada perdent contra el Borussia de Dortmund 4-0. Ah, sí. Però a més preveuen rotacions i una de les principals pot estar en la porteria en Gulagsi.
5: Xavi, que et deixem, sabem que t'estàs desplaçant en estos moments, tenim problemes amb la cobertura, precisament anàvem a preguntar sobre aquesta novetat, la possibilitat de que entre Peter Gulagsi a la porteria després de totes les crítiques rebudes per Luis Junior. Bé,

0: Serà qüestió. Demà parlarem, però ara, de moment, en principi, l'hora de la roda de premsa d'Íñigo Pérez està prevista per a d'ací 20 minuts, com a mínim, no? Sí. Sembla que hem perdut aquesta connexió. En Dortmund acaba d'arribar el Villarreal. Estan desplaçant-se cap a l'estadi on està previst que comenci la roda de premsa amb retard d'Íñigo Pérez. Bé, canviem d'assumpte. El capítol a part de que no és la Champions és el del València. Ahir amb qui al limbre de la Llotja i un Barça que amb la impressió de no forçar la màquina va golejar el València al Mestalla, que tot i la protesta de la Curva Nord i algunes esporàdiques per l'estadi, mira la situació esportiva, institucional i social del club amb resignació.
1: Lo que han fet en esta institució.
2: El patró l'han de canviar, sí o sí.
3: Això és insoportable, ja.
0: Protestes en la eixida del... Bueno, en el final del partit, en l'avinguda de Suècia, a la eixida del Mestalla, de tota l'afició que va assistir al partit, i també ixe descontent lògic de l'afició amb tot el que està passant ja des de fa molt temps. La pregunta és com es soluciona. Perquè podríem dir que a parts iguals el canvi de propietat, el canvi d'entrenador i una reestructuració radical de la plantilla serien algunes de les que a mi personalment se me poden ocórrer. Però a curt termini cap ni una és possible. Només, en tot cas, la figura de Carlos Corberán, de l'entrenador, sempre la part més fluixa, més feble de tot este món del futbol, i sembla una possible solució d'urgència. Els companys de COPE parlaven d'un ultimàtum de 3 partits per a Corberán, per al de Cheste, fins a la parada de seleccions. Nosaltres no tenim constància d'aquesta situació en concret, però sí sabem que el que és després de l'equip i del club no convida a l'optimisme. Ni canvis pròxims, ni esperança de millora. Divendres, a més, espera el Sevilla i dimarts visita a l'Alavés de Quique i de Oltra, un tàndem que respira valencianisme, però com molts, lluny de Mestalla. Per cert, que la Liga ha elegit a Quique com a entrenador del mes d'agost de la Lliga. José Navas m'acompanya en esta aventura en la realització tècnica del programa. Al micro, Dani Hermosilla. Fem una xicoteta pausa i se n'anem ja al Martínez Valero.
4: Estàs escoltant Esports a Punt.
0: Són les 8:35 de la vesprada. Una de les primeres conseqüències del canvi d'horari és que tindrem més esport en directe. A ells, al Martínez Valero, ja tenim un dia el nostre company Raúl Pina, que us portarà el partit entre l'Elx i la Reial Societat, que començarà en poc menys d'una hora i que podreu seguir així, en directe, en el punt a punt. Raúl Pina, bona vesprada.
5: Hola, què tal, Dani? Molt bona vesprada des de l'estadi Martínez Valero.
0: Bueno, tenim el que ja tenim és 11 del Martín Anselmi i amb alguna que altra novetat, no?
5: Sí, amb més d'una, Dani. En eixa formació, fins i tot, variació en l'esquema tàctic, no? Una modificació. Fins a este moment havia actuat i havia jugat l'Elx amb una única referència, exceptuant el partit contra el Racing de Santander en el tram final, on ja anaves a la desesperada, i l'Elx va utilitzar a dos referències per a tractar d'equilibrar el partit i empatar-lo. Finalment no va ser així. Així que la formació titular de l'Elx avui la contem i la diem també de manera esquemàtica, no? Amb Ditura en porteria, en zona defensiva van estar Bubba Chust i Pedro Vigas. Aixos tres centrals són inamovibles. Reconec que ja no està Affengruber. Perfil de Perate de Morente. Costat esquerre per a Germán Valera. Al mig camp, Javi Morcillo, en Gonzalo Villar i Facu Bonanote. És a dir, tres per dins i dos referències en atac. Ferniño i Eze Ponce. Per tant, el míster Martín Anselmi modifica el seu esquema en la part ofensiva perquè li va donar bons resultats en la reacció contra el Racing de Santander i juga amb dos puntes. Per la seva banda, el conjunt Txururdin, la Real Societat que forma amb Marrano en porteria, no està Àlex Remiro, avui no és titular, Aramburu, Zubeldia, amb Sark, que debuta la Real Societat, i Sergio López en zona defensiva, Carlos Soler del València, juntament amb Jangel Herrera en la zona de la parcel·la ampla, tres mitjans puntes, amb Ochien Suchich i Gonzalo Guedes, el trex valencià del Villarreal, en punta, el gran referent d'aquest equip, Mikel Oyarzabal.
0: Sí, Raúl, segons la circumstància, dos estadístiques molt negatives, una per a cada equip. La Real Societat, que crec que no guanya en Lliga des del mes de febrer, si no m'equivoque.

0: sí que és cert que ha guanyat ja aquesta mateixa temporada i qui no ha guanyat des de fa ja un punt de temporades és l'Elche, la Real Societat, perquè així en casa el Martí de Valero no li guanya des del 20 d'abril del 2015, que va guanyar per 1-0 amb gol de Jonatas de Jesús, que després va anar a la Real Societat, el davanter que era el referent d'aquell equip de Fran Escrivá i de Josep Alcácer en la cap davantera. I a més, Dani, hi ha una dada, una efemèride, no? Demà, l'estadi Martí de Valero, demà 8 de setembre, és l'aniversari d'aquest estadi. Arriba als 50 anys. 50 anys complit l'estadi Martí de Valero, després d'haver jugat moltes temporades en l'antic i el vell Altavix. Este estadi, el Martí de Valero, va inaugurar fa 50 anys, demà farà 50 anys, en un partit contra la selecció de Mèxic, en què va acabar el partit 3-3 i que... va ser la seva estrena la seva nova casa amb gol de Finaroli, que va ser el primer que va estrenar una porteria en el Martí de Valero.
1: Bueno, esperem que avui recuperen els gols i que celebre
0: que guanyi el primer partit,
1: efectivament,
0: que li estigui en la zona baixa.
1: Això t'anava a dir. Bé, aprofitem que estem amb tu, parlem del Club Deportiu Eldense. Ahir es van sorprendre la destitució de Claudio Barragán, una destitució que ha caigut com una bomba entre l'afició.
2: Ha caigut com una bomba en Elda. Era un entrenador que se va muy bien con los jugadores.
3: Está haciendo un trabajo con lo que tiene el hombre, no puede hacer más.
4: A veces no entiendo el fútbol porque es un hombre que la ha vuelto a subir.
5: Y lo que ha hecho el club ahora, para mí, yo veo una falta de respeto.
6: Mejor entrenador que el que tenía el Deportivo no lo va a encontrar.
1: La afició té clara. És de veres que l'equip no havia guanyat encara, però també que la plantilla no s'havia tancat fins a última hora, que el calendari tampoc no era fàcil, visita Almeria i Leganés, a casa contra el Cádiz i dissabte passat contra un gallet com el Mallorca. Lleva de la derrota Almeria al 3-0, la resta, Raúl, bona imatge, o relativa bona imatge, no?
0: Sí, exceptuant d'aquest primer partit que va rebre una tocata, perquè jo crec que un dels grans candidats a l'ascens com és l'Almeria. Hi ha una diferència estratosfèrica entre el pressupost del Club Deportiu Eldense i el de l'Almeria. Crec que va competir bé contra el Cádiz, va empatar, derrota en la jornada anterior a la del jugar contra el Mallorca in extremis, pràcticament sobre la botzina contra el Leganés a Butarque, i l'altre dia empatat contra el Mallorca. I aquests quatre equips, aquests quatre rivals, Dani, són equips... En segona n'hi ha 10-12 equips que són candidats a l'ascens. L'Eldense no és d'aixòs 10-12 equips. Està competint contra un Mallorca que l'altra temporada, l'anterior, estava en primera divisió, amb jugadors com Sergi Darder, és a dir, pressupostos que no és que es dupliquen ni es tripliquen, és que pràcticament són 10 vegades el teu pressupost. Jo, la veritat, no comprenc aquesta situació. Es parla d'un canvi de propietat, però tampoc és normal, Dani, que abans del canvi de propietat tu, quan no la tens tancada, canvies d'entrenador. Són dos punts en unes primeres jornades en què no s'entén, no, la veritat. Jo estic amb aquest pensament, no? I amb aquesta idea de l'afició. Quan Claudio primer et salva el filial, després arriba per la destitució de Cabello amb el canvi de propietat i t'impulsa i et retorna al futbol professional. És absolutament incomprensible.
1: I sobretot en quatre jornades amb una bona imatge, i el que era més important és que era un home molt volgut per tota l'afició. Van veure la festa de celebració de l'ascens i també de la plantilla, i és el que dic, vull dir, estava millorant la imatge. Per últim, ja comencen a sonar, lògicament, possibles substituts. De moment, el segon de Claudio, Josep Ferrando, que és que s'encarrega de l'equip, però no es queixen. Alguns com Sergio Pellicer, és del Màlaga, i Asier Garitano, de sobres conegut, no?
0: Sí, estaven l'altre dia en l'estadi, en el nou Pepi Gomà, però jo crec que també això és habitual, no? Que entrenadors que no tenen equip vagin per diferents camps, mirant futbol de segona, de primera divisió, perquè estan ahí en la graella, i lògicament poden oferir-se en qualsevol moment al Deportivo Eldense per dir que coneixen l'equip, que l'han vist jugar i poder ser futurs entrenadors del Club Deportivo Eldense, no? Jo vull veure primer si efectivament es confirma i ratifica aquest canvi de propietat de mans colombianes a mans d'empresaris argentins, que és el que comentaven els companys del diari Informació, i a partir d'ahí, si hi ha un canvi de propietat, lògicament van aportar al seu entrenador que siga de la seva corda, perquè és el primer que es fa en un canvi de propietat quan les coses no, entre cometes, no funcionen. Així sí que funcionaven.
1: Sí.
0: Dos punts en un inici de temporada, quan em portes només...
1: Quatre partits.
0: Pràcticament, quan diu quatre partits, Dani, no és comprensible, no s'entén.
1: Molt bé, Raúl, que ja t'escoltem en el punt a punt a partir, si no m'equivoco, les 9:05, no?
0: Sí, efectivamente, como ha comentado, estaba folgado.

0: a partir de les 9:05 arrenquem amb Subirats en els comentaris, en el que ha de ser sí o sí esta primera victòria de l'Elx, sobretot per a guanyar, per a tindre confiança de la mà de Martí Manselmi i també per a eixir del descens.
1: Molt bé, gràcies, Raül.
0: Una abraçada, Dani.
1: Adeu.

0: Qué tristeza, me gran, lo que han fet en esta institución.
1: La solución que hay aquí en este equipo es que se vaya Peter Lim y que la directiva entera y que empiece otra vez de cero.
2: Está pasando lo que está pasando, pues pero lo matéis, porque no hay diners y ya una mala administración también.
3: Eso es insoportable ya. El patrón lo han de cambiar sí o sí, que si no cambian el patrón no n'hi ha res a fer.
4: Bé, ja ho heu escoltat, ho escoltàvem a l'inici també del programa. A més de la cua de la classificació, el València Club de Futbol ha tocat fons. No és el pitjor començament de l'equip en la història de la Lliga. El passat de Paco ja estaran, recordaran els valencianistes, encara va ser pitjor. 4 derrotes en les 4 primers partits. Sí, és el pitjor inici golejador del València en la història o en la seva història de la Lliga. Un gol en 4 partits i una diferència de gols de menys 8. I com acabeu d'escoltar a l'afició, primer en l'avinguda de Suècia, només acabar el partit contra el Barça, el 0-5, i després, als nostres micròfons, l'afició no va dubtar a mostrar el seu disgust. I ja és recurrent. Així, això sí, el camp amb més de 47.000 espectadors, tots menys la Curva Nord, que, com sabeu, entraren en el minut de neu quan el València ja anava perdent. I tot com dèiem al principi, amb Kian Lim, el president de l'entitat, en la llotja, en un partit de futbol de la Lliga Espanyola, que és la primera vegada en la que va. I ja feia des de l'última jornada de 2019 a Valladolid, on va estar son pare, Peter Lim, amb vixe València campió de Copa i que va entrar per última vegada en la Champions. I fins o des d'aquella data, un membre de la família Lim no presidia un partit. I tot també després de veure Peter Lim, atenció a la final de la Champions o la del Mundial, o a Kian Lim, que arriba en pretemporada però no va estar present en cap dels partits del València, en els dos casos amb Tour inclòs pel nou Mestalla. Els companys de Cope anunciaven ahir que el club havia posat un termini de 3 partits perquè Carlos Corberán farà reaccionar l'equip. A hores d'ara, com diem, i els hem anat informant, no tenien constància de que això siga una situació, és a dir, 3 partits de crèdit, però també és de veres que en el club ja no es parla amb tanta rotunditat com ho va fer dijous en roda de premsa el CEO del futbol del València, Ron Gurley, que va tornar a dir allò de Carlos is the coach. Ahir al tècnic se li va preguntar en roda de premsa i la resposta no sorprèn, de dimitir, igual que Gurley, res de res.
5: Yo siempre, desde que cogí este trabajo, tengo fuerza, tengo convicción y tengo responsabilidad. Y tenemos la responsabilidad de dar la vuelta a una situación que ha iniciado de una forma, como ha dicho tu compañero, más complicada que la del año pasado, pero que tenemos que afrontar pues de la misma forma que ya transitamos o afrontamos momentos complicados, de esa unión, de esa convicción, de esa responsabilidad y dar la vuelta a esta situación.
4: Carlos Corberán, que en principi se li va renovar esta pretemporada per un any més. Per tant, té enguany i el pròxim any com a entrenador del València un Carlos Corberán que en principi sabeu que des del final de la passada temporada i tot l'inici d'esta i tota la pretemporada està molt qüestionat per l'afició. De fet, li culpen o el culpen de tots els mals des del punt de vista tàctic i no només amb l'absència de fitxatges i sobretot d'inversió en l'entitat. Hem volgut preguntar a alguns periodistes bueno, que estan especialitzats en el València, que segueixen l'actualitat del València des de fa molts anys, i anem a escoltar-los sobre este futur de Carlos Corberán parlant Luco Cortés, Conrado Valle, Diego Pico i Javi Teruel.
6: ¿Qué crédito va a tener? Un entrenador que renueva la fuerza sin cumplir los objetivos de la temporada pasada, haciendo los últimos 4 partidos del Valencia con victorias y acercando a la novena plaza mucho daño. Y esta temporada ha sacado 1 de 4 partidos

0: bueno, del futbol professional, líder de segona divisió i juntament amb el Llevant, l'únic equip de la Comunitat Valenciana de futbol professional que sap el que és guanyar esta temporada. I ja ho ha fet per tres ocasions. Primera victòria, això sí, a Castalia contra l'Albacete i alguns nous propis. I Rasuero, autor del segon gol, que torna a eixir des de la banqueta, parlava d'una possible oferta, d'una possible eixida, però en la prèvia Pablo Hernández ja deixava clar. Si es queda Irra, serà un futbolista important, com va ser ahir al Skyfi Castalia. L'altre, Matías Orozco, Colòmbia, cedit pel Brighton, i que va encandilar a la grada de l'Skyfi Castalia amb el seu futbol. Segon gol d'Usmana Camara, en la primera part, i el més important, com diem, líder. Dissabte, visita a Girona a les 6:30, un dels equips cridats a tornar a primera divisió. Tanquem el futbol, se n'anem amb Teika al bàsquet.
1: Teika, el bon vending, els ofereix la informació de l'esport femení.
2: Ganamos todos.
1: Juguen elles, guanyem tots.
3: Dona empoderat, el microcrema.
0: Són les 20:54 i Espanya, primera de grup, en una jornada intensíssima, perquè les quatre seleccions estaven empatades a una victòria i les quatre tenien opcions de passar i també una d'elles d'eliminar-se. Josep Carbonell, bona vesprada.
4: Bona vesprada, Dani.
0: Hem patit una miqueta, però finalment Espanya primera de grup. S'ha donat tot.
4: Podríem dir que ha fet els deures. És cert que no ha sigut un partit brillant, que ha faltat encert, sobretot des de l'exterior. I també és cert que a una selecció com Japó és molt difícil jugar-li perquè les asiàtiques defensen amb tot i sempre és complicat enfrontar-se a elles. Però a poc, a base de treball, a base de garra, la selecció espanyola ha anat imposant-se i sobretot en el tercer quart on ha aparegut a Aguafam i ha continuat en Cistellant i Jana Martí, les dos més joves, que curiosament són les que estiren d'esta selecció, s'han anat fent més gran l'avantatge i al final han acabat amb una còmoda victòria per 20 punts. I com tu bé dies, la victòria en l'altre partit del grup d'Alemanya davant de Mali ha fet que la selecció espanyola acabe primera de grup. Què significa això? Que s'estalvia una eliminatòria, cosa
0: molt
4: important.
0: Sí, sí.
4: Dos dies de descans absolut, que també li vendran molt bé a les nostres, i esperar rival en els quarts de final, que eixirà de la eliminatòria que enfrontarà Austràlia, per una banda, i el perdedor d'Itàlia i Xina, que estan jugant a hores d'ara, la que perda, jugarà contra Austràlia, i d'ahir eixirà la rival de la selecció espanyola en uns quarts de final que també es presenten apassionats.
0: Molt bé. Josep, d'altra banda, avui València Bàsquet, de forma ja molt, molt curta, ha presentat Camila Borkowska.
4: Sí, una de les jugadores polonesa interior, una de sostres de l'equip que arriba per a portar aquests centímetres en el joc exterior. Veurem com se li dona el salt, perquè sempre havia jugat al seu país. Anem a veure com se li dona el salt a València Bàsquet.
0: Molt bé, i Maria Araujo, que ja s'ha incorporat als entrenaments, va ser una de les tallades en l'última llista de Miguel Mendes.
4: Sí, va estar ahir amb Paula Guinzo, jugant-se l'últim lloc que en la selecció. Finalment va anar una ex com Paula Guinzo, i comentar també molt ràpid, Dani, que està jugant l'equip masculí.
0: Ah, sí, sí.
4: El València Bàsquet està jugant el primer partit d'esta atípica pretemporada, on només hi ha programat tres enfrontaments. El primer a Benicarló contra el Casademont Saragossa, test de descans, 50 per a València Bàsquet, 44 per al Saragossa.
0: Molt bé, tindrem temps d'analitzar totes aquestes coses. Gràcies, Josep.
4: Adéu.
1: Teika, el bon vending, els ofereix la informació de l'esport femení.
2: Ganamos todos.
1: Juguen elles, guanyem tots.
5: Estàs escoltant Esports a punt.
0: Són les 8:57. Com sabeu, així parlem de tots els esports. Per exemple, parlem de que el valencià Quique Alhambra, que va guanyar el bronze als Jocs Olímpics de París, ha proclamat subcampió d'Europa en els 100 metres papallona en la categoria S13. De discapacitats visuals, el també paralímpic Ricardo Ten continua acumulant medalles, ara de plata en la cronometrada individual de la categoria C1 del Mundial dels Estats Units. En ciclisme, avui hem conegut la llista d'Alejandro Valverde i de Gemma Pascual per als Mundials de Canadà. Mavi García i Pablo Blasi lideraran l'equip espanyol, amb la ciclista en la llista de Torrevieja, Sandra Alonso. Mentre que Enric Mas i el xavier Juan Ayuso lideren l'equip espanyol masculí. en què sorprèn l'absència de l'excampió d'Espanya, Àlex Aramburu, un dels grans coneixedors del circuit de Montreal, mentre la Vuelta, 8 jornada de descans, abans d'afrontar l'última setmana amb una gran cita, anoteu-la, la crono de dijous, al Puerto de Santa María, a Cádiz. Serà la lluita entre un especialista com Primoz Roglic i el líder, i que viu el líder de la classificació, Enric Mas, que viu el seu millor moment en la carrera esportiva i que supera ara en 2-10 a l'eslové, que és tercer. Félix Gall és segon amb 2-0-6 perduts amb Mas, però és d'un perfil similar al ciclista balear. I acabem amb tenis. Carlos Alcaraz ja té rival en quart. Serà Ben Shelton, que s'ha imposat per un contundent 3-0. El grec Stefanos Tsitsipas, des de les 8, ha jugat el partit entre l'argentí Cerúndolo i l'alemany Blocks. I en el quadre femení ja tenim dos partits de quarts de final. La ruixa Sabalenka i la txeca Noskova, s'enfrontaran a les nord-americanes Peguila i Navarro. A més, Andreva s'ha imposat a Potapova per 2-7 i Seng s'ha imposat a Sviatek 2-7-0. Hem arribat al final. Demà, més i millor. Gràcies.
5: Estàs escoltant Esports a punt.
1: Comença Contrapunt. La reflexió de la jornada a l'informatiu vespertí de Punt Ràdio. Amb Rubén Dempere.
6: Avui amb una versió reduïda del nostre Contrapunt. El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, s'ha referit fa uns minuts a l'inici del curs escolar a la Comunitat Valenciana. Un curs, segons ha dit el cap del Consell, que arrencarà dimecres amb més professors i recursos públics que mai.
7: Destinamos más dinero que nunca, destinamos más recursos que nunca, destinamos más profesores que nunca y estamos centrados en mejorar la calidad de los centros y también la calidad de la enseñanza de todos los jóvenes.
6: Declaracions del cap del Consell en la visita a les instal·lacions del nou centre d'educació primària al Gavato d'Almoradí, al Baix Segura. Pérez Llorca també ha posat en valor la llei de llibertat educativa que ha qualificat d'innegociable.
7: Y eso, lo que sí que quiero trasladar hoy, que es innegociable. Que eso no se va a dar un paso atrás. Porque además hace que la educación sea mejor y sea más enriquecedora para la cultura y para la formación de todos los jóvenes.
6: I este matí la Conselleria d'Educació ha donat al matí les xifres de la tornada a les aules. 808.000 alumnes des d'infantil a batxillerat tornen dimecres, com ja han dit, a les classes, amb vora 84.200, vora 400 més des que ja havien. Així ho explicava la consellera Mari Carmen Ortí.
8: 3.338 milions d'euros fins a 2029. Tenim 385 docents més. Posarem en marxa el pla Més Mestre, que incorporarà 5.000 nous docents fins al curs 29-30. Este curs, la ràtio mitjana se situa en 20,6 alumnes en infantil i primària, 24,1 en ESO i 28,6 en batxillerat.
6: Un curs que comença amb l'anunci d'una nova manifestació dels docents convocada per a dissabte i amb la vaga general suspesa, però no desconvocada. En tot cas, el professorat rebrà este mes els 75 euros d'augment en la nòmina, als que se sumaran altres 75 en juny i 50 el curs que ve, per a completar l'increment de 200 euros pactats amb dos sindicats. Els sindicats majoritaris continuen insistint en que queda molt per negociar pel que fa a ràtios, plantilles, inclusió o el valencià. El portaveu de l'STPB, Marc Candela, parlava de quines són les urgències al seu parer.
9: Urgent és recuperar les plantilles, urgent és baixar les ràtios per atendre millor el nostre alumnat, urgent és també dotar de millor plantilla d'atenció a la diversitat als centres educatius, urgent és tindre unes bones infraestructures. De fet, el pla edificant, el govern actual, l'únic que està fent és executar el que ja estava previst quan el Botànic.
1: Contrapunt, a Punt Ràdio.
6: La jutgessa de l'Audiència Nacional, Maria Tardón, ha obert formalment la investigació penal sobre l'entrada massiva de migrants a Ceuta de finals de juliol. La magistrada fa este pas en estimar que es tracta d'una conducta delictiva presumptament comesa a l'estranger que ha atacat greument la integritat territorial d'Espanya. Destaca, a més, que el que qualifica com a clara i indubtable gestió afavoridora des del Marroc en l'entrada de migrants a Ceuta. I apunta que agents marroquins van realitzar un guiat actiu de les persones que travessaven entraven il·legalment a la frontera. La jutgessa veu en l'entrada irregular indicis de delictes contra la pau i la independència de l'Estat i contra els drets dels ciutadans estrangers en connexió amb els domicilis imprudents, així com d'organització criminal. I el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, ha insistit avui, este matí, en un desdejuni informatiu a Madrid, que el Marroc està darrere de l'arribada massiva i que l'única solució és retornar tots els migrants. Vives ha dit que Ceuta està en una situació d'alarma màxima.
10: Ceuta està en una situació d'altíssim riesgo. En una situació, i lo digo con la gravedad que supone lo que digo, en una situació d'alarma màxima para la seguretat nacional. Ceuta es una olla a presión que en cualquier momento puede estallar. La seguridad de España, la integridad territorial de España y la de Europa depende de lo que ellos quieran, depende de Marruecos.
6: També a Madrid, Pedro Sánchez ha reunit el grup parlamentari socialista del Congrés per a marcar les principals línies d'actuació en el curs polític que comença. El president del govern ha afirmat que de les persones migrants que encara queden a Ceuta, solament es quedaran a Espanya aquelles que tinguen dret a l'asil.
11: La contundència del Estado social y de derecho, que es nuestra democracia, no es incompatible con la dignidad humana. Y, por tanto, quienes tengan derecho a asilo lo tendrán en España, como exige la ética, como exige el derecho internacional y nuestra propia legislación, y quienes no, pues evidentemente serán devueltos.
12: Contrapunt. A Punt Ràdio. Rubén Dempere.
6: Avui també s'ha fet públic el balanç de sinistralitat de l'estiu en les carreteres espanyoles. 240 persones han mort en accidents de trànsit des de l'1 de juliol fins al 31 d'agost. Són 10 víctimes mortals més que l'any passat en el mateix període. Fernando Grande-Marlaska és el ministre de l'Interior.
13: Cada dia d'este verano, casi 4 persones han perdido la vida en nuestras carreteras. Estas cifras, sin duda alguna, suponen un aumento del 4% en el número de fallecidos respecto al mismo periodo del año anterior, 2025.
6: Les xifres de sinistralitat també han augmentat a la Comunitat Valenciana. Dels 13 morts que es produïren l'any passat, hem pujat a 25. Som després d'Andalusia, Castella i Lleó i la Comunitat Autònoma amb pitjors xifres. En el balanç d'avui, el ministre Fernando Grande-Marlaska ha anunciat que tornarà a impulsar la rebaixa a 0,2 grams per litre de sang, la taxa d'alcohol permesa quan es conduïs.
12: L'actualitat a l'instant, amb anàlisi i objectivitat. Contrapunt.
6: I esta nit al GMSI comencen les celebracions de la Mare de Déu de la Salut, unes celebracions que arriben 15 anys després de que la festivitat es proclamara Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la UNESCO, un fet que impulsa el reconeixement d'esta celebració centenària. A les 9:15, és a dir, d'ací a uns minuts, començarà la processó de les promeses, la primera de la trilogia festiva. Enguany s'avança 45 minuts l'horari habitual. I pel que fa a l'oratge, passarem d'avisos per calor dimarts a avisos per temperatures, per tempestes, perdó, dimecres. Bona nit, Joan Carles Fortea.
14: Hola, bona vesprada. Efectivament, passarem demà dimarts d'un dia assolellat amb núvols de vesprada i algun ruixat al nord de Castelló i amb temperatures encara molt altes. Demà podran encara superar els 40 graus de màxima al sud de València. Tenim avisos actius nivell groc i taronja cap a Alacant i València. Passarem a un dimecres dominat pels avisos per tempestes. El canvi d'oratge el tindrem dimecres amb ruixats que avançaran des del nord i l'interior cap al sud. I, de fet, la vesprada de dimecres les tempestes podrien ser localment fortes al sud de València i el nord d'Alacant, amb una baixada de temperatures dimecres que serà general. Per tant, avisos per calor encara demà dimarts i avisos per tempestes la vesprada de dimecres.
6: Gràcies, Joan Carles. Els deixem ara amb els companys del Punt a Punt i el partit Elx-Reial Societat. Nosaltres tornem amb més informació en el descans.
12: Contrapunt. A Punt Ràdio. Rubén Dempere. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. Torna't a retrobar amb qui sap fer-te sentir especial. Els qui tenen ganes de matinar amb tu. Que no descansen perquè estigues al dia de tot. I no se'n van a casa fins que no tenen el dia de demà enllestit a la teua mida. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. A Punt Ràdio. A la Ribera Alta, 101.5, 102.2 i 103.5.
15: Què tal? Són les 9 i 8 de la nit i així comença una nova edició del Punt a Punt en A Punt Ràdio.
5: Així comença Punt a Punt, l'espectacle de l'esport en València. Punt a Punt, des de tots els racons de la Comunitat Valenciana. Punt a Punt, amb l'edició de Juanjo Romero. Punt a Punt, amb tots els nostres esports. A la redacció, Carlos Urrutia, Salva Gómez, Paco Polit, Salva Folgado, José Luis Gual i Manolo Montano. A la producció, Raquel Coll, Clara Alcover, Mònica Calatayud i Chente Oliver. Punt a Punt, amb la direcció de Luis Urrutia. Punt a Punt, l'esport en valencià.
15: Així estem, una jornada més intersemanal, en este cas dilluns, en el Punt a Punt per a contar-vos pues, bàsquet i futbol, que és el que anem a oferir-vos a hores d'ara, perquè funciona, està en marxa ja el primer amistós, diríem, oficial de la pretemporada per al nou València Bàsquet de Xavi Albert. Està jugant a Benicarló contra Casa de Montsaragossa. Ara de seguida Salva Gómez ens dona tots els detalls. Hem de contar-vos també dades de pilota valenciana de la mà de Matías Oliver, perquè avui ha tingut joc una presentació d'un dels campionats que vos contarem també en esta sintonia al llarg de tota la temporada, les modalitats d'escala i corda, Pro 1, Pro 2, Raspall, Pro 1 i Pro 2, tant en categoria masculina com femenina, amb diferents novetats que ara de seguida ens contarà Matías Oliver. I a més, a partir de les 9 i mitja, començarà el Martínez Valero, el partit que tanca la jornada 4 de Lliga en primera divisió i que enfronta a l'Elx, ja necessita de vencer, de Martínez Anselmi, contra la Real Societat. De tot això anem a parlar-vos en esta que és la vostra sintonia, la del Punt a Punt en A Punt Ràdio. Així que, i en primer lloc de contar-vos que de la mà d'Indústries Vijusa, Higiene Industrial, anem a obrir el nostre partit de la jornada, que no és altre que el que ens espera a partir de les 9 i mitja en futbol i en primera divisió, jornada 4, al Martínez Valero, Elx Real Societat, com sempre, de la mà d'Indústries Vijusa, Higiene Industrial.

0: El Martínez Valero està, Raúl Pina, amb els comentaris de Javier Suberach. Hola, Raúl, què tal? Bona nit.
1: Hola, què tal? Salutacions, Salva. Molt bona nit des de l'estadi Martínez Valero en esta jornada 4 que va finalitzar amb este Elche Reial Societat en un camp, en un escenari que demà en farà en complirà mig segle, 50 anys per a este camp que va ser inaugurat el 8 de setembre de 1976 i que arriba als 50 anys amb un Elche pletòric en primera divisió, sanejat econòmicament, millor que mai en l'aspecte també social, amb més de 27.000 abonats i amb tota la il·lusió esta nit d'estrenar-se amb una victòria contra la Reial Societat. Un Martín Anselmi, el Salva, que avui presenta 13 novetats en la formació titular, la entrada de Javi Morcillo, Tete Morente i Dezze Ponce com a principals novetats. L'altra novetat és el sistema l'Elche avui, sí, en la jornada número 4, després de comprovar contra el Racing de Santander, que també pot jugar amb dos davanters, avui forma també amb dues referències en atac i no amb una com en les tres primeres jornades, Martín Anselmi.
0: Raúl Pina, que va narrar-vos el partit, va comentar-lo. Javier Subirach, hola Javi, què tal? Bona nit.
2: Hola, què tal? Molt bona nit.
0: Bé, Javi.
2: Hola, què tal? Molt bona nit.
0: Hola, sí, sí. Javi. M'escoltes?
2: Sí, sí, t'escolte, sí, sí. Perfectament.
0: Te dic que ja n'hi ha necessitat o urgència de guanyar i portem quatre jornades de Lliga. Jo entenc que Martín Anselmi, que és un tècnic que acaba d'arribar nou a la disciplina de l'Elche, pues encara tindrà quartelillo, Javi, però és cert que el futbol professional té molta, cada dia té més urgència o té més pressa.
2: Sí, no espera ningú, no? I efectivament al final tenen que vindre les victòries i si no, pues vas a estar qüestionat, no? Però bueno, al final en esta lliga en el que a lo millor hasta la tercera o quarta no tenen les plantilles completes, no se pot calibrar exactament quin pot ser el potencial. Avui l'Elche juga pràcticament en els jugadors que ja tenia, però que sí que ja en la banqueta pues ja hi ha homes que han vingut a completar
0: aquest
2: equip que feia, no? Entonces anem a

0: Partit que començarà a les 9 i mitja en el Martínez Valero i del que anem a donar-vos a conèixer els 11, les formacions que presenten tant l'Elx com la Real Societat. Els 11 que arriben de la mà de Caixa Popular, perquè al punt a punt ens agrada la banca pròxima cooperativa i amb propòsit de la mà de Caixa Popular, Raúl Pina, 11 en l'Elx i en la Real Societat.
1: I estos son hoy el 11, intocables, indomables, para Martín Anselmi en l'Elx, a Matías Ezequiel, Mati Ditura en portería, zona defensiva, tres centrales, Búa Sangaré, Víctor Chusti, Pedro Vigas, Costa Dret, para Cede Monente, el perfil esquerre, y ese perfil siempre en el puñal, entre Dens, para Germán Valera, Mitzcamp, Parcena Ampla, para Javi Morcillo, primera titularidad para el futbolista ex del Atleti de Madrid. Al seu costat, Gonzalo Villar, el Murcia. Y el talento, per davant, tenéis a Parcel Ampra para la creación, para la arribada, para la conexión. A la davantera, el argentí, Facu Buonanotte. Referencia ofensiva, Wisi, dos puntes. Sembla que la fórmula puede convencer a Martín Anselmi, a un Ferniño y a l'argentí, Eze Ponce. Per la seva banda, l'equipe de la Real Sociedad del conjunt suriurdín de Matarazzo. Rino Matarazzo forma a Munai Marrero. No está hoy a la portería Alex Remiro, que es queda a la banqueta. Zona defensiva para Aramburu Zubeldia. Amsar, futbolista seguit pel Chelsea, 21 anys, que debuta en la Real Sociedad, acompanyant a Sergio Gómez. Migcamp, un valencià, Carlos Soler, amb el venezolà, Angel Herrera, tres mitges puntes, Ochieng, Suchik i altre ex del València del Villarreal, Gonzalo Guedes, referent ofensiu, un talent excepcional, un campió d'Europa i del món a la selecció espanyola, Mikel Oyarzabal, junt al partit, Ortiz Arias.
0: L'Esport Valencià compartís valors i arrels amb la nostra banca cooperativa valenciana de la mà de Caixa Popular. Ja tenim, vos els ha donat Raúl Pina, els 11 confirmats.

0: Les 9 i 18, acabo d'anomenar-los sense haver-lo presentat. Salva Gómez, què tal? Bona nit.
1: Què tal, Salva, com estàs?
0: Tenim en marxa el primer amistós oficial,
1: sí,
0: perquè ja va jugar, bueno, un amistós
1: sí,
0: que
1: a porta
0: no era
1: tancada,
0: oficial.
1: Sí, d'entrenament, no?
0: Anem, exacte,
1: a, anem a dir, ara que està de moda.
0: Amb altres normes,
1: sí,
0: no?
1: Sí, ara que està de moda, no? També sí, en el futbol, sí, sí, jugar amistosos a porta tancada i modificats, bueno, pues també ho va fer València Bàsquet i en el dia de

0: Y sigues de ver es que ya de todas estas es el primer amistoso de esta temporada, que esperemos que siga como a mínimo igual de larga que la anterior, que eso será buena señal para Valencia Basket, pero a 3 minutos 40 segundos para acabar el tercer cuarto, Valencia Basket 58, Casa de Amons Zaragoza 59, en este triple de Armory Brooks 61-59, es fica per davant el equipo de Xavi Albert.
1: Está Nil Saco como a única baixa, la resta ya están tots competint amb Xavi Albert, recordem-me, Salva, que els va recuperar per als entrenaments fa una setmana, justament.
0: Sí, és de veres que com a única baixa per lesió és Nil Robocop Saco, però per decisió tècnica avui s'han quedat fora Mario Sansuperi, el Principito, Yankuba Sima, Lucas i Lucas Marí. Són les quatre absències, sí, afegim a aquestes tres la de Nil Saco, les que no estan en el roster d'avui de València Bàsquet.
1: Bé, pues és la info prèvia d'este amistós que ja està en marxa entre València Bàsquet i Casademont Zaragoza. Ara vos oferirem una dada de pilota valenciana, però abans hem d'escoltar a l'entrenador del Elche en la prèvia del partit que li espera al seu equip, al Martínez Valero. Està Martínez Anselmi, que ja parla per als companys de Movistar.
2: ¿Cómo está el equipo? ¿Cómo está de ánimo? Cuatro jornadas ya, llegamos a la cuarta jornada buscando la primera victoria.
3: Bueno, creo que en estos días hemos trabajado muy bien, hemos hecho énfasis en las cosas, en los detalles que tenemos que mejorar. Al final creo que no pudimos capitalizar aún todo lo bueno que sí hemos hecho y hemos pagado muy caro lo malo que hemos hecho.
2: Cuarta jornada buscando la primera victoria, haces cambios, metes arriba dos delanteros hoy, Ferniño, Ezequiel, ¿qué buscas con ello? ¿Es propicio a la Real hoy para buscar la primera victoria con dos delanteros?
3: Bueno, a ver, nuestra esencia es siempre ir a buscar los tres puntos. Da igual si venimos de ganar tres jornadas o no. La idea es encontrar el mejor funcionamiento para encontrar los tres puntos, ya sea de local o de visitante, porque es nuestra esencia tratar de ser protagonistas y de pensar en el campo rival o en el arco rival. Y creo que hemos funcionado bien el segundo tiempo contra el Racing. Con esa movilidad de los delanteros hemos generado más peso dentro del área y creo que es un buen momento para que vayan de arranque.
2: La baja de Affenbrugen es importante, ¿no? Atrás.
3: Sí, a ver, creo que David fue un jugador que le dio mucho al club, pero también creo que han llegado jugadores que nos vienen a ayudar y los que están también están para ayudarnos y para que sean potenciados. Creo que ya los que están, con la inclusión también de Fede por ahí en ese lugar, más Sánchez, más Revivo, más lo Mónaco. Más los que tenemos, sí, que vienen trabajando en el club, como Barsic, Bambo, Jus, Pigas, creo que ahí tenemos para suplirlo, David.
2: ¿Tienes pensado que debute alguno? Están en el banquillo todos los nuevos de esta semana, menos lo Mónaco. Está Revivo, está Rubén, está Lemar.
3: Eso es impredecible. Nunca puedes tener algo planificado porque el fútbol te sorprende todos los partidos y lo que tenés planificado, que decís, imaginás, al final termina no sucediendo y por ahí uno piensa, este partido me gustaría que tenga minutos este o aquel, y después no termina sucediendo porque el propio partido te va llevando a otra cosa. Entonces, es vivir en el presente y ver lo que nos está pidiendo el juego en cada minuto.
2: Gracias.
3: Chao, gracias.
2: Gracias al entrenador de
1: Les paraules de Martín Anselmi. Necessita vèncer avui, quarta jornada de Lliga a casa, el Martínez Valero contra la Real Societat. En esta edició de dilluns del Punt a Punt anem a parlar-vos de futbol en primera divisió, també de l'amistós de València Bàsquet a Benicarló, però hem de donar-vos dades també de pilota valenciana i totes les dades de pilota valenciana en esta sintonia vos les oferís Matías Oliver. Hola Matías, què tal? Bona nit.
4: Molt bona nit, Salva. Doncs pilota, avui ha sigut la presentació de la Copa Caixa Popular que s'ha celebrat a l'estadi Ciutat de València, a la Casa del Llevat. Ha canviat pocs trinquets per un estadi de futbol, una copa que ens deixa diferents novetats, sobretot a l'hora de les segones divisions de les Copes Pro 2, que començarà el dia 9 de setembre, que s'allargarà fins al 29 de novembre, i una copa on hem tingut primer la presentació dels equips del Escala i Corda, on hi ha tres parelles i sis trios, on Hilari, campió l'any passat al mig, està molt content de repetir amb Alejandro, amb qui va ser finalista de la Lliga 2025, una copa on tornen de la Vega i Xiner després d'haver passat l'estiu fora de Trinquets, i on el campió de individual xinet també està il·lusionat per jugar amb el seu amic Tomàs Pederroc, segon l'altre campió de l'any passat, afronta la competició amb l'objectiu de repetir el títol, i entre les absències de l'Escala i Corda professional Tenim la de Marc de Montserrat, que no acaba de recuperar-se dels problemes d'esquena i es queda fora de les alineacions d'esta competició. En raspall masculí tenim 7 equips, 3 parelles, 4 tios. Un dels grans protagonistes és Tonet Quart, el gran jugador del Genovès, que torna a una gran competició després d'aquella maleïda lesió de Xenoi patida en la final de l'individual davant Ivan. Lo més estrany ha sigut vore lo de blau després de 6 títols consecutius d'individual, que això significa vestir de roig a totes les partides, perquè significa ser el número 1. Avui l'hem vist de blau i és una sensació estranya, i ahir al fons estava Ivan, que vestissi sa samarreta roja i que ha dit que no sentissa pressió per com es va donar la situació del número 1. I en raspall femení també manté la composició de 6 equips, de 6 trios, però en guany la novetat és que n'hi ha dues parelles. Anna i Victòria formaran parella amb Marina i Mireia Badia respectivament, són les dues jugadores millors del circuit de raspall femení. I després les altres grans novetats han sigut els anuncis dels equips de la Copa Pro 2 en escala i corda, que tindrà 6 equips. Els anuncis de la Copa Pro 2 de raspall masculí també format per 5 parelles, però sobretot la principal novetat d'esta edició ha sigut la creació per primera vegada d'una Copa Pro 2 de raspall femení, una nova categoria que naix per ampliar l'espai competitiu, afavorir el creixement de les jugadores més joves i donar continuïtat a les pilotàries que busquen consolidar-se o recuperar una plaça en la Pro 1. Per exemple, una de les grans novetats enguany respecte al Pro 1 de l'any passat ha sigut que Patri i Laura, que van ser finalistes l'any passat de la Copa, no estaran en la Pro 1, estan en esta nova categoria Pro 2 com a conseqüència d'esta reducció de places provocada per la incorporació de les parelles a la màxima competició. Una notícia que personalment a mi me desagrada, perquè va fer una gran actuació amb dues jugadores. I així tot, la Copa Caixa Popular queda oficialment presentada i, com dèiem, el primer va de bosc cantarà este dimecres 9 de setembre i els últims campions es coneixeran el 29 de novembre.
1: Matías Oliver, gràcies.
4: Moltes gràcies, adeu.
1: Gràcies a Matías Oliver. El torneig que començarà de forma imminent el pròxim dimecres 9 de setembre de 2026, és a dir, pues, ja, pràcticament, esta mateixa setmana, 9 i 26... Una ullada ràpida en amistós de Benicarló en bàsquet, Gomis.
0: Bueno, pues resten 8 segons per a que acabi el quart, i està molt igualat durant tot el partit. És un 67-66 en tirs lliures per a Elias Valtonen, que, recordem, té un mes de contracte en València Bàsquet. Anota el segon, per tant, València Bàsquet 68, Casa de Montsaragossa 66.
1: Estem a 4 minuts per a que comence el partit del Martínez Valero, així que el millor que podem fer amb la veu de Raúl Pina és recordar les formacions inicials que presenten tant l'Elx com la Real Societat.
5: I és avui els 11 intocables, indomables, per a Martín Anselmi a l'Elx, amb Matías Oce, qui el titula en porteria, zona de guarda, amb tres centrals, Bubba Sangre, Víctor Chust, el valencià, ex-Sin, després de Fengruber, ja com a Kaiser, i capità general, ahir amb costat seu, Pedro Vigas, al perfil dret, Tete Morente, punyal en el costat esquerre, per al jugador de Múrcia, per al murcià Germán Valera, mig camp, zona de creació, zona també de recuperació d'arquitectes, en definitiva, per a Javi Morcillo, Gonzalo Villar i Facu Buonanotte. Avui, dos puntes, dos referències, dos atacants, dos davanters, per Niño i l'argentí Eze Ponce. Per la seva banda, la Reial Societat, el conjunt xurirdín, Birrino Materazzo, que forma amb Unai Marrero en porteria, en la rereguarda, en zona defensiva, Aramburu, amb Zubeldia, Sar i Sergio González, el mig camp per al valencià Carlos Soler i Ángel Herrera, tres mitges puntes, Ochieng Esuchique i Gonzalo Guedes, referent ofensiu, el seu capità Miquel Oyarzabal. Recordem que xula el partit, el col·legiat Miguel Ángel Ortiz Arias, madrileny.
1: Bé, són les 9:27 i ara és d'ara en l'herba del Martínez Valero. Bueno, pues funciona una cerimònia, Raúl, commemorativa del 50 aniversari del Martínez Valero. Complirà demà 50 anys l'estadi de l'Elx.
5: Efectivament, un estadi que a més va ser mundialista en el 82, va tindre tres partits i un d'ells Ese Hongria 10, El Salvador 1, és el marcador més ample registrat en la història dels Mundials, i ahí està, des del 82. De fet, crec que han col·locat en el videomarcador una fotografia en què estava... Ningú comptava en dos dígits en el marcador d'aquella època, i hi havia una persona amb l'1 davant del 0 per a aquell 10 a 1 del Mundial del 82.
1: Però mira les camisetes, Raül, amb les que han eixit els jugadors de l'Elx, eh? Són... Sí. Totes camisetes retro de diferents etapes de l'Elx, sí, històriques. Sí, sí.
5: Sí, i amb anterioritat han estat de la gespa diferents futbolistes històrics, un 11 de futbolistes històrics, que estava, per exemple, estava Nino, estava Fidel, de l'etapa més recent dels últims dos ascensos dels últims dos o tres ascensos a primera divisió. Estava també, fixa el que són les coses, Claudio Barragán, altre històric de l'Elx, dècada dels 80, dècada dels 90, que ahir li comunicaven després de l'entrenament La Fuente, el director esportiu, que deixava de ser entrenador del Club Deportivo Eldense. I Claudio, que també ha entrenat, a banda de jugar en l'Elx, també ha entrenat en segona divisió al conjunt Franja Verde. El gran Miguel Quirant, que té una porta al seu nom. Marcelito Troviani, campió del món amb Argentina. Maradona en el 86 a Mèxic. És a dir, un castell de focs d'artifici que hem pogut també veure Subi i jo. Imatges de la construcció de l'estadi, del pas d'Altàvics hacia l'estadi Martín de Valero. I un estadi que és uniforme i que, a més... Mira, sí, Oyarzabal, com a campió del món, rep un escut de l'Elx de la mà de Pedro Esquinoca, el CEO, director general de l'Elx. Això va passar amb tots els campions del món que passen al llarg de la temporada per este estadi Martínez Valero. Crec que seria pogut retre un gran reconeixement, i el que estàvem parlant, no?, d'aquest estadi Martínez de Valero, de la seua història, que ha viscut ja 50 anys demà, complirà amb un estadi que té al voltant de 31.300 espectadors, i segons les mides que donen el Salva a la Lliga de Futbol Professional, és l'estadi més gran de tota la primera segona divisió, 108 per 70.
1: Exacte.
5: És a dir que es pot jugar bé al futbol, no hi ha queixa, Subi, eh? No, camp ample no. I llarg, és a dir, així els espais sí que es poden trobar.
6: Ample, llarg, i la gespa està en perfecta condició. És difícil mirar a terra quan fas un passe mal donat.
5: I està, a poc a poc se li està fent altre tipus de reforma, tant exterior com interior. S'han canviat les butaques este passat estiu. Crec que està quedant un estadi bonico, no?, i preciós, que encara tindrà més reformes. Quan comença ja el partit...
1: Hem de recordar, perdona, Raül, que si la gent vol sintonitzar en televisió, en Movistar, el partit, pot escollir l'opció d'àudio 3, i ahir va escoltar a Raül Pina, a Javi Subirats, si vol conèixer dades de bàsquet, pues, ja sí, a Salva Gómez, és a dir, que va poder escoltar el punt a punt. Som àudio 3 en Movistar. Arranca el partit del Martínez... Vale, Raúl.
5: Ja està en marxa. Ahí la pilota per a Ocheng. Va ingressar a l'interior de l'àrea. La seva centrada passada, segon pal, però d'arribar ahí l'ha rematat. La colpellat mossegada Gonzalo Guedes. Però ja primera declaració d'intencions quan només havien transcorregut 30 segons. Subi un avís massa pronte, no? S'ha encantat l'Elx. No ha sigut tensionat, no ha sigut concentrat, i ja... deixat el passadís en el costat dret per a l'arribada d'Ochen, que l'ha col·locat en el costat contrari, i sort que Guedes la pega en l'esquerra mossegada.
6: Sí, sí, Ochen se n'ha anat molt bé per aquesta banda dreta, i Guedes no l'ha engaltat bé en l'esquerra, més mal perquè de dureu no és gens agradable, no?, començar en un gol en contra, que lògicament et posa tot molt coster amunt, o sigui que té que ajustar el que són les marques en aquest centre del camp que té la Real Societat.
1: Però era errada en eixida de pilota de Dituro, que des de porteria li ha entregat la pilota al futbolista de l'Elx.
5: Altra vegada.
6: Sí, sí, ja comença, doncs.
1: Sí.
5: Joan des de l'esquerra és Gonzalo Villar per a Pedro Vigas. Pedro Vigas de primer espera Mati Dituro. Ara no es complica la vida, envia la pilota a la divisòria. No vota el suficientment ahí Ferniño. Li guanyava la partida Zubeldia, però la lluita... de Gonzalo Villar es bona per la eixida de Germán Valera. Ahí está el puñal amb la velocitat. Arranca Germán Valera a continuar. Va arribar a la frontal. Es creu amb Zubeldia. Ahí has de passar, filtrar el baló per a Ceponce. O per a Ferniño, que t'acompanyava en l'acció.
6: Sí, ha fet bé en la conducció per a superar els contraris, sí. Però després, efectivament, com dius, tenia que haver obert buscar un company per a procedir.
1: Ara, és una bala, Valera, subir. Ja ho vam veure la temporada passada. És una bala,
6: La temporada passada va fer una temporada excepcional. Esta encara ha començat, encara queda, però la temporada passada va ser excepcional tot el que va córrer este jugador.
7: I en segona, no? És que va arribar del València...
1: No, no, és una barbaritat de jugador, no, de veres. Sí, sí, està donant un rendiment fantàstic. Per cert, Raúl ha advertit Subi del canvi de dibuix. Jo per televisió, moltes vegades, efectivament, veig ese 4-4-2, però veig un romp claríssim en el mig del camp. Lo que me sorprèn, perquè pocs equips de la Lliga juguen amb romp en el mig del camp, eh?

0: És el tema de estar allà en Facu Buonanotte, Subi.
1: Sí, és Buonanotte, no? El que pot ser que juga sí, per davant.
2: Sí, en el vèrtex, diguem, inferior.
1: Sí, juga per davant de Morcillo i de Villar, i sí, per enganxar en els dos davanters, no? Però quan defenen són cinc, pràcticament.
2: Sí, és un equip.
3: Mira, la recuperació va ser bona de Ceponce, ahí está jugando per a Ferniño frontal de l'àrea, la va deixar per a Ceponce, a veure si engatilla des d'ahí s'ha costat, no, se li fa de nit perquè no ha xutat amb l'esquerra, era per a xutar amb l'esquerra de seguida, se li planta davant Zubeldia, l'ajuda defensiva de Nambulu, no ha perdut encara el valor l'Elche, però quina oportunitat que ha tingut a la contra, Ceponce s'ha encantat, se li ha fet de nit al davanter argentí, poques com este va tindre l'Elche o regals que li ha oferit en este cas la Reial Societat Ceponce i mare fill meu.
1: No han coordinat bé perquè era una situació de 2-1, a més, era claríssima. Jo crec que Ferniño ho ha fet bé, en canvi Ponce s'ha encantat i tenia que fer més coses de lo que ha fet, no? Al final s'ha escorat a l'esquerra i ha perdut la possibilitat de tirar.
2: He de dir-vos una cosa, perquè així nosaltres estem en l'estudi, jo estic veient el partit per televisió, Raül, vaig amb retard, per tant, si jo estic dient bobades, me talles sense
0: cap tipus de problema. No, això faltava mai.
2: No, que pot passar, eh? Pot ocórrer, perquè jo així tinc un retard, com és habitual, sempre per televisió, pel satèl·lit, vosaltres esteu en el viu, per tant, mana el viu, eh? Tingueu cap tipus de problema, eh? Subi, tu me pegues un carxot, me dius que me calle i
1: Salva, tu tires. No dius mai boba, eh? Però
2: alguna dic,
1: no digues això.
2: Alguna dic.
3: Estem ja a l'estadi Martí Llobera en el 4 i mig, primera part de 0-0 entre l'Elx i la Reial Societat. La Reial Societat que ha disposat d'Isa de Gonzalo despegant la pilota mossegada i l'Elx ahí a la contra no està efectiu. Ceponce per encanonar, per xutar, volia fer-ho amb la dreta, preparar-se-la al capgirar, però era per a connectar la pilota en l'esquerra o bé haver-li la tornat ràpidament fent una paret a Ferniño. Per tant, l'Elx ha reaccionat bé a aquesta primera oportunitat de la Reial Societat amb la seva resposta, però que s'ha quedat curta. Jugant Dituro amb Gonzalo Villar. Esta pel·lícula a mi em sembla recorda, i no sé si ha subit també a la temporada passada quan s'obria a l'Eix Efebas a un costat, normalment també era l'esquerre, sí, per a rebre la pilota en l'obertura de Mati Dituro quan sortejaven la primera línia de pressió del rival.
1: Sí, Villar està intentant, lògicament, fer de Efebas, no? És el jugador, sí. Passa que encara que són de característiques tècniques i de treball, són un poquet diferents, no? Però sí que Villar intenta col·locar-se allí, des d'allí començar a iniciar el xoc, i després queda més posicional Morcillo i Buonanotte com fent la mitja punta.
2: És lo de
3: arrancar un moment, disculpa, Salva Germán Milla per això costat esquerre, ara l'ha frenat Ochien, però continua ahí caragolejant, li pega amb el cos, amb el muscle, ahí s'ha fet mal, també sembla que estira la mà el turmell Genoa Malera, ahí s'ha acció amb Aramburu. 6 ya de la primera parte hacia el estadio Martínez Valero, Elche 0, Real Sociedad 0.
2: Te comentaba lo que estaba diciendo Raúl, lo que estaba comentando Subi, es lo de lateralizar al mid-centre en la eixida de pilota, claro.
1: Sí, claro, efectivamente. Sí. Sí, pues, eso se fa moltes voltes, sí, lateralizarlo para que puga rebre y tindre ya la visión del choc de cara.
2: Efectivamente. Minuto y marcador, Raúl, disculpa.
3: Estem en el 6, supera ja d'esta primera part a l'estadi Martí de Valero, que demà complirà 50 anys, toca entre igual, marcador inicial, Elche 0, Reial Societat 0.
2: Estem en l'últim quart, Salva Gomis, d'ixe primer amistós oficial de la pretemporada per a València Bàsquet.
4: I li resten 6 minuts per acabar el partit, 72-69, guanya València Bàsquet, ataca casa de Montsalagosa, avui vestint de blanc i avui València Bàsquet vestint de negre, ara l'acció defensiva d'Alvaro Cárdenas no arriba i la safata la transforma Trey Bell-Hines per a fer el 72-71 i la transició ara de Cárdenas que arrencava la moto, trau la falta, serà valor per a València Bàsquet. Estem en l'últim quart, d'un punt guanya València Bàsquet, que compte d'ella, juga avui de negre i en ixe toc daurat que sempre li fa especial a les camisetes combinat amb el negre.
2: Quina resposta està oferint este nou València Bàsquet de Xavi Albert? Salva?
4: Bueno, de moment una intenció, una intencionalitat de xoc semblant a la que varen veure en Pedro Martínez, en ixa dinàmica, en ixa, bueno, de jugar a moltes possessions, de tractar de ser molt ofensiu, però és de veres que, bueno, pues encara queda, no? Per fer, és el primer partit de pretemporada, jo crec que no és moment encara per a extraure conclusions. Lo que sí que m'agrada és anar veient ja els nous integrats en

0: Soler, amb Sar, futbolista jove, 21 anys, cedit pel Chelsea a la banqueta del conjunt xurdin. Recordem que està un ex de l'Elche que ha comprat en este passat mercat estiuenc al Barça, que no és altre que Héctor Fort, que es lesionava en l'Elche les acaballes del 2025, l'última jornada del 2025. Mendy el lesionava després de marcar el gol i a partir d'ahir ja va tornar ja pràcticament acabant la competició i la Lliga. Una llàstima perquè en aquest moment estava en el seu millor estat de forma. I a falta, ara... Aramburu,
1: Germán Valera se les han dut totes.
0: I groga, s'hipoteca Aramburu, que efectivament, com diu Subi, ja li havia fet una altra amb anterioritat i no sé si entenc que Ortiz Arias, per reiteració, ja hipoteca el futbolista lateral dret de la Reial Societat.
1: Sí, efectivament. Encara tindrà més possibilitats ara d'intentar ixe 1 contra 1, donat que té ixa targeta groga.
0: Servisse Pedro Vigas, es queda curta esa pasada para Firmino, la disputa aérea ahí de Javi Morcillo, pero le cae la pelota a Ochen, ahí está el de Kenia, continúa interior del área, gran el balón y le envía a correr Víctor Chust, rápido ahora sí, el Kaiser Central de Valencia, ahí agranante el balón y enviarlo a la teta desde el cantón después de una... nueva pèrdua de l'Elche, que són pèrdues perilloses ahí en la medular.
1: Sí, perquè té davant gent, és molt, molt ràpid i en seguida el busquen per a lògicament, per a progressar i per a buscar una centrada, però ha recuperat molt la posició.
0: Un regal de Jaime Morcillo de cap.
1: Just, sí, sí.
0: Corner per a la Reial Societat. Es preparava a servir-lo Sergio González amb l'esquerra per a tancar aquesta pilota a l'interior de l'olla. Del Elche, del club de fútbol, el rebote de punxa y ahora sí poderoso de Dituro. Trataba de colpejar a Ángel Herrera, entonces la pelota que va a caure nuevamente, pero Chien, golazo Chien, golazo Chien. Le ha caído la pelota retrucada a Bolellat desde el vértice del área, chicoteta desde ese perfil drete. A clavar la pelota en el escaire. Mare quin gol que acaba de fer la Reial Societat per no ser expeditiu l'Elche, per no rebutjar la pilota en contundència una vegada que havia quedat ahí a la frontal, no hi havia cap futbolista de l'Elche.
2: És legal la posició? No ho sé, eh?
1: Sí,
0: sembla que sí, sembla que sí, sí. Sembla que sí.
1: Jo crec que sí, eh? Jo crec que prou clara. Vull veure l'altra volta, però a mi m'ha aparegut en el camp molt clara.
0: Per ara ho celebren els futbolistes de la Reial Societat i envia el valor al rol central. Ortiz Arias, ay, ay, ay, ay, ay, ay, quina jugada de l'Elche de
1: no... No, s'han despistat, s'han encantat completament, sí, sí, l'han encampat i li han deixat una situació molt clara al jugador de la Real Societat.
0: El primer intent de rebuig és de Pedro Vigas, però després torna a caure el baló a la frontal i li deixen a Ochieng ja en l'interior de l'àrea, la deixa botar i a partir d'ahí alça el cap i voleja perfectament... en volta de fer-se gran cap a dalt Mati Dituro, el que ha fet és pràcticament agenollar-se i fer-se xicotet.
1: Sí, però és que no l'ha seguit cap jugador tampoc a Chien, no? Era una pilota que ha bombejat i s'ha quedat completament a soles.
0: Així que per tant en l'11 i mig és la primera part del Martí de Valero, no comencen bé les coses per a l'equip Franja Verde, per a l'equip de la Franja Verda, Elche 0, Reial Societat 1, el gol d'Ochieng. Doncs torna l'Elche a tractar, a tindre que remar a contracorrent.
1: Sí, dient que és el pitjor que li podia passar, però bueno, li ha passat i ara té que refer-se, no?
0: Morcillo en el rebuig en la divisòria, la pilota fortíssima, impossible, tot i l'esprint final de Tete Morente, serà treta de banda per a la Reial Societat, que vestix completament de color roig. El Martínez Valero. Anselmi, que és de la banqueta de la seva àrea tècnica per a tratar de corregir certes coses que no han funcionat en este inici de partit. Dituro, rep en el balcó de l'àrea. Enviament a un costat buscant el cap de Tete Morente. La toca de primeres. També la toca de cap a Zubeldia. Al rol central per a Carlos Soler. Quina pilota col·locada ahí per a Ochen. Interior de l'àrea. Alça el periscopi en darrerint. Ahí al balcó per a Gonzalo Guedes. Ara està perfecte. Buba Sangaré. Llevant la pilota des de la gespa. Reacció ràpida del futbolista il·lícita. Gonzalo Villar a la dreta. Passada teledirigida. Que va a tallar ahí Sergio Gómez. Ahí se endarrerida amb el taló. Agradant-se per a Mikel Oyarzabal.
1: En el espai que queda entre Vigas i Germán Valera estan aprofitant. Chien està aprofitant molt bé i se passa d'ells.
0: Ara s'incorpora a discursió a l'atac Aramburu, la deixa a la curta a la dreta per a la sentada de Suchi, que

0: Trata de recuperar la pilota dividida, la va a disputar ahí a Aramburu, pero arriba tarda Ferniño. Zubeldia en Darris de cara para Unai Marrero. Toca la curta, la frontal, espera Mamadou Sarr, este para Sergio Gómez. Envía mental spy, guaña la esquena Gonzalo Guedes, Abua Sangaré, que den emparellats, la centrada al interior del área, la vol controlar, encara que se va un poc a Sucic. Ara ja la té l'esquerra preparada, alça el cap, la incorporació és d'Aramburu, ja ha replegat el Lecce. Sucic, que va animar-se des de la llarga distància, el rebuig ahí amb les manoles, a un costat a... ja a l'exterior, enviant el baló a treta de banda per a la Real Societat. Ve ara sí la reacció de Matías Ezequiel Dituro.
1: Sí, però està més ben col·locat, la Real. Està buscant millor els espais i està creant molts problemes a veig.
0: Treta de banda. Era l'autor del gol.
2: Anem a viure aquesta acció.
0: Corner per a la Real Societat. Estem en el 14.
2: Quedem. Aguantem allà el corner.
0: Sí. És corner per a la Real Societat. Recordem que amb l'anterior corner, el que ha votat la Real Societat, ha arribat el gol d'Ochien per al conjunt Xuri Urdín.
2: Ochien, que estava en l'escola de la Real, encara que té una història curiosa de com va abandonar,
0: jugador, 23 anys,
2: de com va abandonar l'Àfrica. Sí, va arribar a primera Canàries i bueno, va acabar en la Real Societat.
0: Malcorra novament executarà Sergio González, ara a la curta ahí perquè jugara Soler amb Ángel Herrera. La centrada li ha pegat en este cas al futbolista de l'Elche i el posterior xut fora. Ha pegat mal
1: Sucic, que ja ho ha intentat dos voltes. Té un bon tir,
2: sí,
1: fora de l'àrea.
2: Sí.
1: La primera sí que ha anat bé i l'ha parat Dituro, però esta l'ha eixit desviada.
2: Dona minut i marcador, Raúl.
0: Complim, per tant, salva el minut dia 15, quart d'hora. Primera a l'estadi Martínez Valero. No ha iniciat bé l'Elche el duel. Cau per la mínima. Elche 0, Real Societat 1, el gol d'Ochien.
2: Ja veni, Carlo. Torna a estirar-se en el marcador València-Bàsquet.
3: Sí, perquè és un més 6 de moment per a València-Bàsquet. 80-74. Davant este Casa de Montsaragossa, recordem, en este primer amistós de pretemporada des del pavelló municipal de Benicarló. En pilota per a Casa de Mont. Ahí està TJ Shorts tractant de... furtar ese balón a Guillem Vives, un ex-València Bàsquet, combinant Guillem Vives en un jugador que a mi m'agrada moltíssim, com és el cas de Justin Jaworski, que és un francotirador. Ahí està el llançament de 3 de Jaworski, ara no entra, menys mal, el rebot espera València Bàsquet, se'l queda Osetkovski, arriba a les mans de TJ Shorts, ahí està TJ, o TJ, com t'agrada més, ahí està TJ Shorts de la pintura... i Osetkovski, que no perdona la safata. Ho dic perquè en la seva presentació, bueno, pues vam fer la broma, inclús Víctor Luengo dient TJ, però jo crec que...
2: Però el problema que jo he tingut en Axel Tape,
3: o tapé,
2: fent...
3: Bueno, li ho
2: preguntaré.
3: A mi m'agrada més TJ Shorts, té més aura, no? Ara que està de moda tota sola, acció ara de Casa de Mont, per a la transformació, no, la safata, és la falta ara de... Osetkovski, i serà baló per a Casa de Montsaragossa des de la línia de tirs lliures. 82, València Bàsquet 74, Casa de Montsaragossa. Llançarà Ola Seni, el pivot del Regne Unit, els tirs lliures.
2: Anem a cantar-hi una estona, Salva.
3: Estem en este partit amistós al que li resten 1 minut i 52 segons per acabar. I allà va Gabriel Ola Seni per al llançament dels tirs lliures després de la falta de Dylan Osetkovski, del jugador nord-americà amb passaport alemà. Anota el primer Ola Seni per a fer el 82-75. El rebot esperant Rives, Cameron Taylor, el propi Osetkovski, i de lluny fora de la pintura està Armory Brooks, un dels fitxatges, un dels flamants fitxatges de València Bàsquet. El segon de Ola Seni dins també, i serà baló per a l'equip de Xavi Albert. Se fa estrany, això de no dir Pedro Martínez, però és la realitat, és ja des de fa mesos la realitat. I el pas endavant que ha pegat Xavi Albert, de segon de Pedro Martínez al primer entrenador de València Bàsquet. Quina acció ara de qualitat de TJ Shorts per a la bombeta i per a transformar ja el seu punt número 9 en este partit. 84-76, un minut i mig, guanya València Bàsquet. Baló per a Casa de Mont, per fora, llançament de 3 de Jaworski, i ahí està el que te deia, és un francotirador, anota Jaworski. Sí.

0: El triple ja va en 20 punts. Justin Jaworski. 84-79, més 5 per a València Bàsquet i Shorts Com temporitzant, organitzant el xoc, porta la batuta de València Bàsquet, li ajuda en ixe este bacar al llançament de Tillesos, s'ha fet mal en terra, es queda estès en terra, el llançament no entrava, era Olaseni el que volia anar a taponar ixe llançament de Tillesos,
1: que pot continuar,
0: i és falta i seran tirs lliures per tant per a el base nord-americà de València Bàsquet. I la falta clara de Olaseni, 84-79, es recupera TJ Shorts i anirà a la línia de tirs lliures.
1: Ara me contes com acaben aquests tirs lliures de TJ Shorts, però tornem al Martínez Valero. Arribarem de seguida al minut 20 de la primera part amb derrota, Raúl, per a l'Els de Anselmi.
2: Sí, i ara va intentar ahí Ferniño en el corredor central, a la contra, buscant a Tete Morente, interior de l'àrea, Tete Morente. Vol deixar-la per a Gonzalo Villar en el frontal, se la va preparar a l'esquerra, continua Gonzalo Villar, ingressa a l'interior, ahí amaga Melchut, se li porta per davant Aramburu, i el remat a falta en atac de Gonzalo Villar a Aramburu.
3: Bueno, ha anat amagant, lògicament en l'esquerra no és la seva millor cama per a tirar, però sí que estava buscant tirar en l'esquerra, però al final li ha tapat el jugador de la Real Societat.
1: S'ha de tirar la porteria i subir.
3: Com?
1: Que sabe sí. Tirar la portería,
3: sí, sí. S'ha de tirar, sí, tenia haver fet el control millor i encara que no és esquerra, però també li pega, també li pot pegar en l'esquerra i tenia que haver tirat a gols.
1: Sí. La repe de gol de Ochieng, que és una barbaritat també de
3: Boa, gol, sí.
2: Assistència de Carlos Soler. La veritat és que els forces de Delche haurien de practicar el xut amb l'esquerra, no? Ni Ezep Ponte ni Gonzalo Villar, sí. Com si foren xiquets,
3: sí, sí.
2: A practicar un poquet. Quan arribes a l'interior de l'àrea, escolta, és polsar també ahí. Ara erra Sar, a veure Ferniño si va el cos a cos, però refà Sar. Ara si rebutja el balón, costat a treta de banda per a l'Elche. S'havia encantat un poc ahí el futbolista cedit pel Chelsea, de només 21 anys. No ha fitxat molt la Reial Societat en estiu, no? Sar, cedit i l'aposta econòmica sí per Héctor Fort. Perquè no ha fet molt més moviments el
1: Sant Raül, que perquè estem arribant ja a les acaballes de l'amistós de València Bàsquet a Benicarló, Salva.
0: 35 segons resten per acabar i és posició per a València Bàsquet, 81-88, guanya València Bàsquet, TJ Shorts en 30 segons per davant i 15 de possessió, manejant la pilota, tractant de trobar la millor opció. Ahí està TJ, el que vol xafar pintura, trobar Nick Rivers, el llançament de 3 de Nick Rivers, el triple que es queda curt i la pilota espera a casa de Montsalvo, aquí el contracop en Justin Jaworski, el llançament de 3, el triple no entra, el rebot espera Nick Rivers i serà l'última, 10 segons, la pilota per a TJ Shorts i signen el marcador, signen la pausa, acaba el partit en el pavelló municipal de Benicarló, victòria per a València Bàsquet, 88-81, guanya el equip de Xavi Albert, bona actuació. Comença bé la pretemporada de l'equip taronja. 81 València Bàsquet, 88 València Bàsquet, 81 Casa de Montsaragossa. Victòria per als taronja.
1: Bon ambient també a Benicarló, no ho hem comentat abans. Salva, pavelló pràcticament ple per a veure, bueno, pues este nou equip que s'estrenava avui, com és el de Xavi Albert, com és el de València Bàsquet.
0: Sí, totalment, no? I a més en la sensació de que, bueno, pues és un projecte que comença ja guanyant, des de veres que les sensacions són molt importants, no donen res en pretemporada per guanyar partits, però sí que en quant a sensacions sempre és important tractar de, bueno, trobar-te de la millor manera i començar en esta victòria de 7 punts, 88-81 davant Casademont, pues és important, i el fet de fer un últim quart en un parcial de 12-20, com és l'últim quart en este partit, pues també parla d'eixa energia i d'eixa manera, no?, de jugar, d'eixa estil de xoc que continua sent dinàmic, que continua sent per anar-se'n sempre prop dels 100 punts.
1: La línia continuista de Xavi Albert respecte a la línia que tenia Pedro Martínez. Gomis, gràcies, bona nit.
0: Bona nit, fins la pròxima.
1: Salva Gomis, que va contar-vos al llarg d'esta temporada tots els partits de bàsquet dels equips d'èlit de la ciutat, de la Comunitat Valenciana, el masculí de València Bàsquet, també el femení de València Bàsquet, en Lliga i en competició europea, en este cas en Eurolliga. Tornem al Martínez Valero. Quarta jornada de Lliga que se tanca avui amb el duel entre l'Elx i la Real Societat. Continua la victòria, Raúl Pina, de la Real Societat de Matarazzo.
2: Sí, i ja hem superat l'Equador d'esta primera part, estem en el 23, amb anterioritat ha xutat Facu Buonanò des de la llarga distància, este sí que colpeja bé, però la pilota molt centrada, a les mans fàcil eixa pilota que ha blocat i que ha detingut Unai Marrero.

0: Sí, ha d'entrar més en joc este futbolista.
1: Sí, s'havia fet joc, no?, per la cama esquerra, sí. I tenia una bona posició, però l'he deixat molt centrada i
2: fluixeta. Mira, ara ha recuperat la passada ahí per a Ferniño, la passada és boníssima. Ahí està Ferniño, guarda la incorporació d'un company per associar-se. Este Ponce, fora! En carrera com arriba allà ingressant en l'interior de l'àrea. Li ha deixat la pilota en safata. Ferniño, este Ponce, però li ha colpejat d'una manera dolenta sense trobar els tres pals. Este Ponce a la contra i de la mà de qui sinó de Facu Bonanote. A mi s'ha passat l'espai per a Ferniño. Té detallets, té cosetes, té un punt d'excel·lència respecte a la resta de companys. Facu Bonanote.
1: Sí, i ara ha estat bé la jugada. La veritat, Ferniño li l'ha deixat bé i el pare que no ha golpejat bé Ponce, no? Però era una situació prou clara i llàstima que se n'ha anat per dalt.
3: Raúl, estem en el 24 per a 25, habitualment. La pausa per a la hidratació, si es fa, ja tenia que haver-se fet, no?
0: Sí. En alguns partits, en esta jornada...
1: Fan els 30.
0: Sí, arriben als 30.
3: Arriben als 30, ara.
1: Alguns, sí, sí.
0: Sí, en alguns partits, si va en funció un poc, no
1: sé. Sí, jo crec que segons
0: com... El que parlen és capital. Sí.
3: Perquè ahí fa calor, no? Entenc que ahí fa calor, també.
0: Así dins de la calor, de manera condicionada.
1: Así estem quasi gelats.
3: Però vull dir que és normal que avui facin també pausa d'hidratació. Aquí me crida l'atenció.
0: Seria el més lògic.
3: Seria normal.
1: N'hi ha 30 graus, sí, sí.
3: Bueno, pues anem a esperar. Va, vinga. Tira-li.
0: A veure si d'ací a 5 minuts fan aquesta pausa d'hidratació. L'estadi Martí de Valero, on guanya la Real Societat des de l'11-0-1 amb el gol de Chieng. Juga l'equip Txuri-Urdin en la zona de rereguarda. És Sar buscant allà Jangel Herrera. Apreta Javi Morcillo, novament el valor per a Sar. Rasella a l'esquerra, rep Sergio Gómez, busca a Guedes. La pressió és bona de Dua Sangaré per a deixar-li el valor en el retruc a Ferniño. S'incorpora per el corredor central Gonzalo Villar. Ahí està amagant el valor amb la filigrana. La deixa per a Germán Valera, estudia Germán Valera. Córner! Bueno, havia semblat córner. L'àrbitre indica treta de porta. Sí. No li ha pegat bé. La sensació és que hi havia, o que li havia pogut... frenar en l'última opció, però
1: semblava,
0: el remat és que li ha pegat mal.
1: Serà que efectivament que li ha pegat mal, perquè semblava també efectivament que era treta de cantó, no? I ara també jo crec que Villar podia haver intentat el tir també, l'ha obert a Germán, que també estava bé, però quan estàs centrat i estàs en la porteria, encara que siga des de fora de l'àrea, jo crec que té que intentar
3: sí,
1: el tir.
3: Correcte, sí, well, li ha deixat a Germán Valera, ha llançat amb l'esquerra, sí. Però, bueno, ha sigut un llançament, diríem, defectuós.
1: Sí.
0: Juga Gonzalo Villar en la divisòria, però des de l'esquerra, amb Pedro Vigas, el balear, en horitzontal per a Víctor Xust, que ja creua a camp de la Real Societat, jugant a la curta per a Facu Bonanote. Ahí està el futbolista cedit pel Brighton, sense opció de compra per a l'Elche. És un talent, és una joia. Fitxa bé el Brighton, no? Ahir Mati Orozco també va al Club Esportiu Castelló.
3: És bon jugador, eh?
0: Sí, sí, sí. Endarrerix.
3: Hem de veure el mes, però ahir va deixar, sí, sí, efectivament, bones sensacions, sí, sí, amb el Castelló.
0: Algun barret, sí, una sí, talonada sí, sí, per al Judit Rasuero, que va estavellar en el pal. L'havia tocat Mariño, però sí que va tindre detalls en l'eixida de la segona part, en els minuts que li va donar, que li va atorgar Pablo Hernández, que està demostrant que és un gran tècnic a la banqueta del Castelló. Ja ho va fer la temporada passada i ho certifica també en este inici de curs 2026-2027. Ha de certificar-ho també i ha de demostrar-ho Martín Anselmi, que per ara no sap el que és guanyar a la Lliga. El valor és per a Eze Ponce. Volia rebre d'esquenes, li ha apretat Sar. Arriba l'ajuda defensiva de Zubeldia. El seu rebuig li cau a Uba Sangaré en part dreta. Se'n va cap a camp de l'Elche per a jugar a la curta de cara amb Víctor Xust, estén horitzontal en paral·lel per a Pedro Vigas. Pedro Vigas a Gonzalo Villar, que juga des de l'esquerra. Ahí està retallant, li apreta Jangel Herrera, punt de pedre, Rafael Murcià. Ahí posant en problemes amb Pedro Vigas. Ochen li apreta, li ha pogut fer falta. És la que reclama l'assistent. L'assistent li diu que s'alce, que no hi ha res. Li cau la pilota a Mati Dituro, que juga ràpidament ahí per a Víctor Xust. Víctor Xust a Gonzalo Villar. Gonzalo Villar ha d'amagar el baló ahí perquè li està perseguint i Angel busca bé a Tete Morente per a fer la paret amb Uba Sangaré, però no és la paret. Arriba en la cobertura Mamadou Sarr per a deixar-la en safata a Marrero. Continua Tete Morente ahí a punt d'arribar en el rebotge d'Unai Marrero i de caçar aquesta pilota. Ha fet un esforç important esprintant. Sí, quasi
1: sí,
0: arriba.
1: Sí, sí. Ho ha intentat i tenia molta avantatge al porter, però bueno, a punt ha estat d'entrar la cama en la trajectòria del baló.
3: Sembla Subi que ha millorat l'Els, no?
1: Sí, ha millorat un poquet. També el que ha marcat el la Real li fa estar més tranquil, intentar tocar, no buscar tanta profunditat, però sí que està arribant. Ha tingut ocasions per a poder marcar, però no ha tingut l'habilitat o el saber, no, de a l'hora d'aixes últims metres de poder marcar el gol.
2: Víctor Xust, avui a Sangaré, en camp de la Real Societat. Li ha tocat el baló mínimament Gonzalo Guedes, però li cau novament avui a Sangaré, que connecta amb Tete Morente, que gira, amaga la pilota caragolejant, busca espai, busca oxigen amb l'exterior, envia el baló. Ahí a Pedro Vigas, apreta Mikel Oyarzabal, passa la pilota entre les cames per a capgirar, perfecte, i anar-se'n de Mikel Oyarzabal. Víctor Xust continua ahí, emparellat Mikel Oyarzabal, pressionant a Víctor Xust, demana l'ajuda de companys, la pressió Mikel Oyarzabal, i no es complica la vida de Víctor Xust, endarrerix per a connectar amb Mati Dituro. Ahí està Dituro, aguardant la pressió de la Real Societat per a sortejar la primera línia, per a sortejar a Mikel Oyarzabal. S'obri cap a la dreta, Víctor Xust, de rep ja Xust, jugant per a Tete Morente. Toca bé, ara sí, en la recepció, Eze Ponce novament per a Tete Morente. El corredor dret continua, ahí estan els vèrtex de l'àrea, la filtra a l'interior per a Bua Sangaré, les entrades, Arlen via córner. Ara sí, l'Elx funciona, ara sí, l'Elx combina, l'Elx connecta, l'Elx circula. Pot dibuixar el futbol d'altra manera, Subi.
1: Sí, la veritat que ara ha forçat massa la jugada seguint per la banda dreta. Jo crec que un canvi d'orientació a l'esquerra, entraven jugadors de l'Elx i era una jugada més millor per a l'Elx.
3: Buba ja està tancat pel central o pel defensor de la Real. Sí.
2: A veure si trauen un córner com Déu mana, i no com l'interior.
1: Sí.
2: Facu, bona nota en l'execució de la treta des del cantó. Ahí está el argentí, golpeja la pilota en l'esquerra,
1: sí.
2: Tancada al cor de l'àrea xicoteta. Falta, espenta, diu Ortiz Arias. Hi ha hagut espenta, sembla que Eze Ponce. I l'àrbitre Ortiz Arias que estava mirant bé el que succeïa. És un poc puntillós, no? I ja està.
3: Saps què corre? Que després l'empentes d'un defensor o un davanter.
1: I no sé.
3: I efectiu.
2: Escolta, doncs estem ja en el 30 i per ara no hi ha pas de hidratació. No sé si és que està esperant aquells que la pilota fora del rectangle de joc que Ortiz Arias, però per ara no hi ha pausa d'hidratació. Estem ja superant el 30 de la primera part, camí del 31. I
3: pues anem a fer una cosa. Anem a fer una cosa, Raúl, amb Indústria Bijus, higiene industrial. Minut i resultat al nostre partit de la jornada.
2: 31 del primer a Terza i Martínez, Valer, el xut de Yangel Herrera, gol. Gol de Yangel Herrera, la passada de Ochenga amb assistència, alça el periscopi en Darerín, per tant, en el 31, camí del 32, torna a marcar la Real Societat. Ara assistit Ochenga a Yangel Herrera, que creua la pilota rasellant per baix, creuant el baló, Xiulitz, cau en el desdol en l'afició, Franja Verda, Elx 0, Real Societat 2, Yangel Herrera.
3: Subia, pot fer alguna cosa més el porter?
1: Bueno, segurament, però aquests tirs que van per terra i creuats és complicat. No? Jo crec que ahir és més l'error del defensor. No? Crec que era Vigas, no? El que al final Chen se li ha anat amb molta facilitat i bueno, li ha donat la pilota
2: sí,
1: Herrera,
2: Pedro Vigas, sí.
1: I Herrera l'ha creuat. Bueno, és complicat per al porter traure aquest tipus de tirs.
3: Però comença Dituro sobre Vigas.
1: Sí.
3: La passada és massa forta, no pot controlar-la. I a partir d'ahí és tot el que provoca la posterior acció.
2: Li passa per baix dels tacos.
1: Per baix
2: de la bota.
1: Sí, després sí que pot fer més, també, sí, ara que l'estem veient en el tir. Sí, no, pot fer més, jo crec.
3: Però és insistir, subir altra vegada en aquesta eixida de pilota, en curt. Jo crec que compromet ja a Vigas en aquesta passada. És més errada de la passada del porter que no de Vigas, crec. Que ara queda veure-lo més perquè no sé si està ben perfilat.
1: No, però és que Vigas li passa
2: per baix del peu.
1: O sigui, és que és...
3: Bé, Raül.
1: És un regal.
2: És un regal, darrere un altre regal, sí. despropòsit, sí. I clar, és que no pot regalar tant a la Real Societat, que t'han vacunat en dues accions.
3: Bé, Raül, doncs ara sí, amb Indústries Bijus i Higiene Industrial, minut i resultat del nostre partit de la jornada.
2: 33 ja del primer a l'estadi Martínez Valero, Elx 0, Real Societat 2.
4: Bijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Bijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
3: Son les 10 i 5, acaba de fer el segon la Real Societat, el Martínez Valero Pina.
2: Efectivament, salva el 0-2 per al conjunt xuriurdín, que sense pràcticament fer grans coses, sense posar-te molt compromès, més per de mèrit teu que per mèrit de la pròpia Real Societat, ja t'ha vacunat en dues ocasions, en dues instàncies, amb els gols de Docheng i també este últim de Yangel Herrera. Per tant, està l'Elche en una situació pareguda, semblant a la dels camps d'esport del Sardinero de la jornada anterior. Allí en este cas va ser 3-0 l'inici de partit en 30 minuts. Després sí, va reaccionar l'Elche en les acaballes de la segona part, però ja era massa tard per a tratar d'equilibrar i d'empatar el partit. Torna a insistir la Real Societat, a la pareixa perfil esquerre, ha tallat Víctor Chus la centrada de Sergio Gómez, busca a Eze Ponce, este a Gonzalo Villar, envia el balón costat a la quiguda banda de Ferniño, agrana la pelota finalment Zubeldia, enviante el balón a treta de banda, doncs... No sé, la fórmula per a aquest equip no encaixi gols, quina ha de ser, Subi, perquè...
1: No arriscar tant en el que és l'eixida del baló. Al final, si estàs, t'estan penalitzant per aquestes situacions, tens que intentar fer un xoc més directe. A més, tens dos puntes, a més, que lògicament, si fas una bona passada a partir d'ahir, pots iniciar el xoc, però bueno, t'ha penalitzat això i l'efectivitat que està tenint la Real Societat, que és el que tenen els equips bons, no? Que tenen bon jugador davant i quan tenen ocasió, doncs te fan gol.
3: És que la Real Subi ara, sí, abans ja estava esperant i ara te va esperar més.
1: Sí, molt més. I el Chen este m'està agradant molt, no? La veritat que està creant molt de perill, però a banda, la Real Societat té un centre del camp molt bo, no? En Soler, en Herrera, o sigui, està en Sucic, ve Oyarzábal a jugar, o sigui, és un equip que molt consolidat i jo crec que no ha fet fitxatges perquè té bon equip.
2: Sí,
1: i si mires la banqueta encara n'hi ha jugadors que lògicament està Cubo, està
2: Héctor Forza, Carian,
1: està Turrientes,
2: Oscar Son,
1: està Gorrocha. John Martín, Pacheco, sí. O sigui, que té un molt, molt bon equip la Real Societat.
3: És que Ochen, que s'aposta de matar a sus subis, va ser la gran novetat en la visita al Bernabéu.
1: Sí, sí.
2: Alguns han xiulat i altres han començat a aplaudir, eh? Hi ha una divisió d'opinions al Martí de Valero.
3: Ho teniu ahí al costat vostre, un parell que ha començat a bramar quan ha fet el segon
2: Sí, està baix de nosaltres.
3: Sí, està calent, calent la gent. Sí.
2: Víctor Chust, jugant a la dreta per a Tete Morente. La recepció en el control oriental per a Nelson de Gonzalo Guedes. Retalla. Continúa ahí el emparellamiento a Gonzalo Guedes, Tete Morente, filtra interior, complicada ahí para Buba Sangaré, talla y envía la pelota a treta de banda, Sergio Gómez.
1: Está faltant claretat, el últim pas al final no li sis, i està ben tancada la Real Societat perquè està defensant bé, i li està costant a l'Elche, ho està intentant, ja dic que ha tingut oportunitats a voltes de tirar a gol, però no s'ha atrevit i anem a veure si pot marcar un gol abans de que acabi la primera part.
2: Jugues amb tres centrals, Subi, considerant a Buba Sangaré, però fixa que Buba Sangaré les últimes accions està més en l'interior de l'àrea que no mirant cap a la barrera defensiva, com ara fixa't, ahí està buscant línia de fons, ahí amenaça amb la centrada, el rebuig és de Sergio Gómez, li torna a caure a Buba, la deixa ahí que isca per línia lateral de banda per a executar la treta. Jugant per a Facu Bonanote. Ahí està Facu, interior de l'àrea, que pot inventar. Continua Facu en l'eslàlom. Res. Ha perdut l'esfèrica, li ha furtat el veló Sucic, que l'envia llarga per a Ochieng. Emparellada amb Pedro Vigas. Té més velocitat el futbolista de Kenya. Allà va Ochieng. Perseguit ara. Arriba en la tasca de cobertura. Que bé. Germán Valera, quina velocitat. Però continua la pilota en poder de la Real Societat. És Aramburu, ja ha replegat totalment l'Elx. Quin esforç ha fet Germán Valera baixant, eh?
1: Sí. Sí, perquè si l'haguera deixat en l'1 contra 1, segurament se n'haguera anat de vigues.
2: Espectacular aquest esforç, aquesta generositat, la que ha demostrat sacrifici, esperit de sacrifici, el de Germán Valera.

0: Era per ajudar a Pedro Vigas. Javi Morcillo amb Víctor Chus de la frontal de l'àrea de l'Elche. Endarrini reculant per a Dituro. Alguns siulen, altres aplaudixen, quan rep Dituro.
1: Sí,
0: hi ha una discrepància, una disjuntiva, una divisió d'opinions ahir.
2: Víctor Chus. Estan tenint un començament de temporada molt semblant, Dituro, Subi, i Luis Junior, el porter del Villarreal, eh?
1: Ah, sí, també està tenint unes actuacions també que lògicament són criticables.
2: Són preocupants, no? Sí.
1: Sí.
0: Sí, Longares possiblement en algun moment donat li va guanyar la partida. Pues
2: ja veurem si apareix demà en Champions, eh?
0: Mira sí, sí. Que dic. Sí. Va, Germán Valera. Descongestiona ahí amb la centrada. Arriba abans Unai Marrero, que ce Ponce. Era bona opció. Facu Bonanote, la pilota dividida la guanya. Ahí seguís anant-se'n cap a la part dreta, connecta amb Tete Morente, però si no imprimisses velocitat, Ivan, d'esta manera, Chino, Chano, el tran-tran, va ser...
1: És més fàcil de defensar, clar.
0: Víctor Chust. Javi Morcillo. Espera Gonzalo Villar, perseguit per Iangel, busca a Facu Bonanote, la passada espera Javi Morcillo, li passarà entre les cames a Tete Morente, continua Javi Morcillo en l'acció, el rebuig és de Sergio Gómez, per a Mikel Oyarzabal, que buscava algun company de primeres ahí amb la filigrana, amb l'esperó.
1: Sí, buscava de primeres, sí, però no li ha eixit bé, no, el passe està passada al company.
0: Centrada de Tete Morente, el rebotxe de cap de Zubeldia, li torna a caure a Tete Morente, la deixa per a Bubba Sangaré, té el desdoblament de Tete Morente, se'n va cap a uns sentits per a jugar amb Javi Morcillo, este per a Víctor Chust, en darrere un poc aquesta posició, amb l'esquerra descongestiona l'altre costat per a bascular i jugar amb Germán Valera. Germán Valera amenaça ahí amb el Mama Maramburu, busca a Ferniño, la per Ferniño, l'acció defensiva de Ochieng, i ara la passada en llarg és per a Miquel Oyarzabal, sol escondiu Subirats, li va acompanyar Gonzalo Guedes, continua, li va baixar a González des interior de l'àrea, cau, no hi ha penal en principi, bona la recuperació de Pedro Vigues, que li diu a Guedes que s'alce, a Tertitura amb la manobla ràpidament per a Gonzalo Villar, este... A l'esquerra, amb Germán Valera, quina oportunitat que acaba de malbaratar, que acaba de perdonar la Reial Societat. La contra era perfecta, el moviment el que ha fet ahí Mikel Oyarzabal per a Gonzalo Guedes, però s'ha encantat i que bé ara sí Pedro Vigas. Si en altres opcions ha errat o no ha estat bé, ara ha estat perfecte amb Guedes.
1: Sí, perquè Guedes no ha controlat bé, se li ha anat un poquet i ha aprofitat de posar-li el cos amb molta veterania i tal, i al final jo crec que no és falta ni res, sinó que ha sigut més l'errada de Guedes, perquè estava en una situació fantàstica.
0: Sembla que hi ha algun problema, algun espectador, no? Sí, ho està indicant Sergio Gómez al seu tècnic.
2: Va passar ja en un partit anterior al principi de temporada, Raúl, en el Martínez Valero el mateix, recordes?
0: El dia del Barça?
2: No, el dia del Barça no.
0: Esta temporada no.
2: Sí, estava Subi comentant el partit.
0: Però en el Martínez Valero no.
1: Però així no. Així només ha sigut el Barça, no?
0: No, en l'estadi no.
2: Pues jo recordo que era un partit de l'Elche. Igual era un partit de l'Elche jugant fora, eh?
0: Podria, o a Riazor o als Camps d'Esports del Sardinero.
1: O a Sardinero, no recordo jo ara mateix.
2: Crec que a Riazor, Raúl.
0: A Riazor,
2: sí. Sí, jo diria que sí. Era entre setmana, era dilluns també, no?
0: Sí, va ser dilluns.
2: Va ser a Riazor, sí. Segur.
0: Perquè el del Racing va ser divendres.
2: Va ser a Riazor, segur.
0: Sí, la primera jornada de Lliga, l'estrena.
2: Sí.
1: Bueno, pues han aprofitat a fer la parada aquesta que fan ara.
0: Sí, han aprofitat aquest moment. Sí, perquè hem vist...
1: Però ja pràcticament acabant la primera part.
2: Exactament, el 42. Sí.
0: No sé què ha passat, no sé si la televisió ha mirat cap a baix de la zona de tribuna.
2: La tele aquestes coses no les ensenya tampoc.
1: No.
0: Doncs... Nosaltres d'ací no podem...
2: És la nova televisió de la Lliga, saps?
1: Sí,
0: és per baix de la zona de tribuna i no podem veure.
2: No mostren protestes, no mostren absolutament res del que corre en la graderia.
0: Ho dius per ahir, pel dia d'ahir?
2: Sí.
0: Sí,
2: entre altres coses, sí.
0: Ja, sí.
2: Bueno, se m'emprenen el joc, no?
0: Sí, ja s'ha reprès el joc. Estem en el 42, fregant el 43. Primera testada i Martínez Valero. Elche 0, Real Societat 2. Tocondem així en Apunt Ràdio, en el punt a punt. Uba Sangaré no ha tallat bé en primera instància. Uf, què ha passat ahir? Hi ha una entrada de Tete Morente,
1: sí,
0: que va hipotecar-se amb una cartolina groga. Arribada d'estems en eixa acció amb Sergio Gómez. Se l'ha emportat per davant i l'ha enviat a l'àrea tècnica, a la zona de l'àrea tècnica. de Martín Anselmi. Quasi se'l menja el tècnic Franja, però que tard ha arribat ahir i li fa la traveta, li posa el peu dret a Tete Morente sense... Sense vindre a compte de res i s'hipoteca amb una cartolina groga.
2: Sí, és que al final s'ho això és la impotència, eh?
1: Sí, és impotència, sí. Ha tocat darrere, va buscar la paret i li ha posat la cama perquè no...
2: No han tacat de veure la repe, no entenc, efectivament, la... Sí. No entenc el que acaba de fer Tete Morente, no ho entenc.
0: Jo tampoc.
1: El que diu, hipotecar-te en una groga, ara.
0: Però últimament, els futbolistes... Ahir en el València la primera falta va arribar en el minut 51, l'Elx tampoc està fent moltes faltes quan has pogut fer alguna que altra falta, en alguna contra, en alguna acció de la Reial Societat per a frenar-la, per a tal, i no ho sé, és que està canviant el futbol. No dic que s'utilitzi
2: la violència, està clar, sí.
0: Però ser un poc més viu, no?
1: Un poquet d'agressivitat.
0: Sí, més agressiu, més viu, sense fer-li mal al rival.
1: Dins del reglament, un poquet més agressiu.
2: A ti li acaba de treure una imatge de Martín Anselmi bufant, com és normal.
0: Ja pot bufar i espavilar. Més que bufar, que espavile, que és el que li toca. Que és el que li toca, espavilar. Ara sí, s'escolten més aplaudiments que xulits a Dituro. Jugant per a Facu Bonanote, ahí està, se'n pot anar de Carlos Soler, però arriba l'ajuda de Mikel Arzabal, s'assenyala la falta anterior, la de Carlos Soler. El migcampista valencià, que s'ha adaptat a la perfecció, a la Reial, de la mà de Rino Matarazzo.
2: Necessitava un equip com este, no? Subir un hàbitat que jo crec que li l'ha donat la Real i Matarazzo per a poder treure totes les seves condicions que necessiten.
1: Jo crec que és on està jugant millor.
2: Sí, des que se'n va anar de València, sens dubte.
1: Que no és València.
0: Disculpa, Subi, perquè va Ochen de nou. Erra, parla, Subi.
1: No, que està efectivament. Crec que és un joc que li anà molt bé, li dona molta confiança a Materazzo i està jugant molt bé.
2: En dona 3 d'afegir Raúl.
0: Sí, viatjarem per tant fins al 48 en esta primera part del Martí de Balearan. 0-2 per a la Reial Societat. Està tornant a perdre el guió del partit de l'Elche. Balo per a Sergio Gómez, apreta Firmino, molt bé, ahí està Fer, que va quedar-se amb el baló, va a l'interior de l'Ali i pot guanyar la partida, línia de fons, el periscopi, la centrada, la tocada de cap, Zubeldia li va caure a Facu, Bonanote, la pega mossegada a les mans de Marrero. La pegada, el baló mossegada ahí, si la pilla bé, si la encanta bé, si la empala, era per a rebentar-la a l'interior de la caixa de la porteria de la Gàbia.
1: No pot fallar i
2: se van a contra ell,
1: exacte, perquè si eres tècnic, eres un jugador tècnic en aquesta situació, no la fas bona, és...
0: Falta ara de avançar la via
2: d'acció. Era una ocasió
1: claríssima,
2: i a més per un jugador com acabes de comentar, Subi.
1: És la que voldríem tots per a tindre, per a engaltar i marcar el gol, però bueno. Passa a voltes.
0: Li pega amb l'os del turmell, no?
1: Sí, passa a voltes això, però bueno.
0: No l'empales, no la connectes bé i malbarates, no? I perds aquesta opció. Anselmi està... Li vas dir la seva banqueta, eh? Ara no és.
2: I ja té dos jugadors que el fan en banda.
0: Ha tret la falta abans d'hora Carlos Soler i l'àrbitre li diu que ha de repetir.
1: Sí, perquè estava parlant en un jugador de l'Elx, l'àrbit.
0: Calfa Lemar, els que comentaves, Salva, i també el tanque, Abiel Osorio. I és un tercer.
1: Redondo,
0: sembla. Sí, Fede Redondo, sembla, sí. Crec que és Fede Redondo. Mala falta ara, el rebuig de cap és de Víctor Xust. En 40 segons arribem al minut 48. Va Tete Morente, toca la pilota des de la gespa, sense falta, Zubeldia. L'assistent diu que és... L'últim en tocar Tete, per tant, pilota per a la Reial Societat. Servirà la treta de banda, Mikel Oyarzabal.
1: Mira on estava Oyarzabal, estava així defensant la jugada, traguent de treta de banda. És increïble, este jugador.
0: Que bo que és,
1: Sí. Uf,
0: cuidado. Què ha passat ahí? Anguedes? Al costat l'àrbitre. Ortiz Arias i no veu res. No sé si és Víctor Xust el que estava amb ell emparellat.
2: Sí.
0: Perquè estàvem mirant el seguiment de la pilota.
1: Estarà mirant una colzada segurament, però bueno.
0: Víctor li diu que jo no te fes res.
2: Si se revisa ha de ser colzada, però jo no tinc
0: res. Diu Ortiz Arias que treta de banda i que no hi ha res ahí.
1: Estava l'àrbit davant també,
0: Final. Acaba la primera part de l'estadi.

0: Martino Valero, Xiulits, sona el vent de disconformitat del públic de la parròquia del respectable. El Martino Valero, Elche 0, Reial Societat 2, Ochieng i Yangel Herrera.
1: Subi, música de vent al Martínez Valero, clar, sí. Jornada 4, continua sense guanyar i al descans perds 0-2.
2: Sí, sí, la situació és complicada. Anem a veure si la reacció que va haver l'últim partit pues, se pot donar en el dia d'avui, però si no és complicat perquè la Real Societat està sent superior a l'Els i damunt li ha guanyat en el que és la contundència en la definició. Així, si tu no marques en aquestes ocasions que a voltes han estat clares, doncs és difícil guanyar el partit i des de llavors el partit està costera amunt per a ells.
1: Deia ahir en la roda de premsa prèvia al partit Martín Anselmi que volia festejar el 50 aniversari del Martínez Valero demà amb una victòria avui contra la Real Societat. De moment ho té complicat. El descans guanya l'equip de Matarazzo. Raúl Pena amb Indústries, Bijús i Higiene Industrial. Minut i resultat a l'arribar al descans del nostre partit de la jornada.
0: Temps d'esplai, temps de descans. L'Elche està caient, està perdent a l'estadi Martínez Valero. Haurà de capgirar molt la situació per a celebrar l'aniversari. El 50 bodes de d'or. D'altra manera, en el segon acte, però per ara temps de descans. Elche 0, Reial Societat 2.
3: Bijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Bijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96 251 1414.

0: Són les 10 i 22 minuts i com que tot no és futbol, evidentment hem de pegar-li una ullada a la resta de la informació general. Ens acompanya el company des del Contrapunt, Rubén Dempere. Hola, Rubén, què tal? Bona nit.
1: Hola, Salva, què tal?
0: Conta'ns.
1: La Conselleria d'Educació ha donat avui les xifres de la tornada a les aules. 808.000 alumnes d'infantil, des d'infantil a batxillerat, tornen dimecres a les classes amb vora 84.200. Així ho explicava la consellera Mari Carmen Ortí este matí.
2: 3.338 milions d'euros fins a 2029. Tenim 385 docents més. Posarem en marxa el pla Més Mestre, que incorporarà 5.000 nous docents fins al curs 29-30. Este curs la ràtio mitjana se situa en 20,6 alumnes en infantil i primària, 24,1 en ESO i 28,6 en batxillerat.
1: Un curs que comença amb l'anunci d'una nova manifestació dels docents convocada per a dissabte i amb la vaga general suspesa però no desconvocada. Els sindicats majoritaris continuen insistint en que queda molt per negociar pel que fa a ràtios, plantilles, inclusió o el valencià. El portaveu de l'STPB, Marc Candela, parlava de quines són les urgències al seu parer.
3: Urgent és recuperar les plantilles, urgent és baixar les ràtios per atendre millor el nostre alumnat, urgent és també dotar de millor plantilla d'atenció a la diversitat als centres educatius. Urgent és tindre unes bones infraestructures. De fet, el pla edificant, el govern actual, l'únic que està fent és executar el que ja estava previst quan el Botànic.
1: El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, s'ha referit esta vesprada a l'inici del curs escolar a la Comunitat Valenciana, un curs que, segons ha dit el cap del Consell, arrencarà dimecres amb més professors i recursos públics que mai.
4: Destinamos más dinero que nunca. Destinamos más recursos que nunca, destinamos más profesores que nunca y estamos centrados en mejorar la calidad de los centros y también la calidad de la enseñanza de todos los jóvenes.
1: Pérez Llorca també ha posat en valor la llei de llibertat educativa que ha qualificat d'innegociable.
4: Y eso, lo que sí que quiero trasladar hoy, que es innegociable, que eso no se va a dar un paso atrás, porque además hace que la educación sea mejor y sea más enriquecedora para la cultura y para la formación de todos los jóvenes.
1: La jutgessa de l'Audiència Nacional, Maria Tardón, ha obert formalment la investigació penal sobre l'entrada massiva de migrants a Ceuta de finals de juliol, en considerar que va atacar la integritat territorial. En l'escrit, la magistrada qualifica com a clara i indubtable la gestió afavoridora des del Marroc en l'entrada de migrants a Ceuta i apunta que agents marroquins van realitzar un guiat actiu de les persones que travessaven il·legalment la frontera. I el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, ha insistit avui en un desdejun informatiu a Madrid que el Marroc està darrere de l'arribada massiva i que l'única solució és retornar tots els migrants. Vives ha dit que Ceuta està en una situació d'alarma màxima.
5: Ceuta està en una situació d'altíssim riesgo. En una situació, i lo digo con la gravedad que supone lo que digo, en una situació d'alarma màxima para la seguridad nacional. Ceuta es una olla a presión que en cualquier momento puede estallar. La seguridad de España, la integridad territorial de España y la de Europa depende de lo que ellos quieran, depende de Marruecos.
1: Sobre la crisi a Ceuta, el president del govern, Pedro Sánchez, ha afirmat que de les persones migrants que encara queden a la ciutat autònoma, només es quedaran a Espanya aquelles que tinguen dret a l'asil.
6: La contundencia del Estado social y de derecho, que es nuestra democracia, no es incompatible con la dignidad humana. Y, por tanto, quienes tengan derecho a asilo lo tendrán en España, como exige la ética, como exige el derecho internacional y nuestra propia legislación, y quienes no, pues evidentemente serán devueltos.
1: I Begoña Gómez no haurà d'anar demà al jutjat després d'haver sigut citada pel magistrat Juan Carlos Peinado. Es manté esta convocatòria prèvia a l'obertura del judici oral, però per al jutge no és necessari que ni Gómez ni la seva assessora, Cristina Álvarez, hi acudisquen en persona. L'advocat de l'esposa del president del govern havia sol·licitat posposar la vista. I avui s'ha fet públic el balanç de sinistralitat de l'estiu en les carreteres espanyoles. 240 persones han mort en accidents de trànsit des de l'1 de juliol fins al 31 d'agost. Són 10 víctimes mortals més que l'any passat en el mateix període. Fernando Grande Marlaska és el ministre de l'Interior.
7: Cada dia d'este verano casi 4 personas han perdido la vida en nuestras carreteras. Estas cifras, sin duda alguna, suponen un aumento del 4% en el número de fallecidos respecto al mismo periodo del año anterior, 2025.
1: Les xifres de sinistralitat també han augmentat a la Comunitat Valenciana. Dels 13 morts que es produïren l'any passat, hem pujat a 25. Som, després d'Andalusia i Castilla i Lleó, la comunitat autònoma amb pitjors xifres. I a les eleccions, a l'estat de Saxònia-Anhalt, teixim a l'exterior, la victòria d'Alternativa per Alemanya, la primera de l'extrema dreta en este país en període democràtic, ha deixat el govern del canceller Merz en estat de xoc. Necessitaran el suport d'altres per a governar. Un partit d'extrema esquerra, prorrus, ha anunciat que el deixarà formar un govern que estaria en minoria. Rafa Salom.
8: Ulrich Siegmund és el candidat amb més suport a l'estat de Saxònia-Anhalt i també el primer polític d'extrema dreta que guanya unes eleccions en 80 anys. Ha obtingut el 43% dels vots amb un discurs antiimmigració en l'estat federal amb l'índex de migrants més baix de tota Alemanya. Necessita 3 escons per aconseguir la majoria absoluta, però per a governar en minoria tindria prou amb l'abstenció de la formació Aliança Sanra-Wabenek, partit d'esquerres prorrus creat per esta veterana política que dona nom a la formació i que ha anunciat que deixarà que el candidat d'Alternativa per Alemanya es convertisca en el mandatari de la regió oriental. Els dos partits coincideixen en les restriccions migratòries i el desig del cessament de l'ajuda a Ucraïna i la recuperació de relacions amb la Rússia de Putin. Els resultats han deixat el canceller Merz en estat de xoc.
9: Zutiefst schockiert.
8: I ha anunciat que es tracta d'un punt d'inflexió no només a Saxònia-Anhalt, sinó a tot Alemanya. Alice Weidel, líder d'Alternativa per Alemanya, ha demanat eleccions anticipades. Ha assegurat que si hi hagueren comicis generals, la formació d'ultradreta seria la guanyadora i també que vol substituir Merz abans de Nadal.
1: I fins ací este repàs informatiu. Els deixem ara amb els companys del Punt a Punt i la segona part del partit entre l'Elx i la Reial Societat.
10: Contrapunt. A Punt Ràdio, Rubén Dempere. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
11: El futbol és passió, és esport, és respecte. I el València i el Llevant mai tenen crisis, per mencionar alguns només.
12: Però de veritat ens anem a creure avui esta milonga?
0: Manolo, que portem anys veient el mateix Ainet.
11: Torna la veritat sense filtres. Torna l'anàlisi que cou, la tertúlia que cou i l'actualitat esportiva explicada per qui no diu res a ningú. Manolo Montalt i Salva Folgado obrin el laboratori per a analitzar la jornada de la manera més àcida. 90 minuts. El clàssic de la ràdio valenciana com mai l'havies escoltat. O pot ser sí, i per això tornes. De dilluns a divendres, d'11 de la nit a 12 i mitja de la matinada, en la Ràdio Autonòmica Valenciana. I si vols poesia, canvia d'emissora o espera a l'Hora de la Cultura un poc més tard. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
10: Torna't a retrobar amb qui sap fer-te sentir especial. Els qui tenen ganes de matinar amb tu. Que no descansen perquè estigues al dia de tot. I no se'n van a casa fins que no tenen el dia de demà enllestit a la teua mida. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. A Punt Ràdio. A la Ribera Alta, 101.5, 102.2 i 103.5.
11: L'emoció no s'explica, es viu. I a la Comunitat Valenciana l'esport es parla en la teua llengua.
13: La pilota ja roda i l'actualitat no s'atura, des del terreny de joc fins a l'últim detall que ningú més et compta.
14: Perquè així no només analitzem el partit, vivim cada jugada amb tu, amb la passió, el rigor i el sentiment de la nostra terra.
11: Connecta amb la referència esportiva de la Ràdio Pública Valenciana. Paco Polit i Miguel Martínez t'esperen per analitzar el millor del nostre futbol, del nostre bàsquet i de tots els nostres esportistes.
13: T'esperem.
14: No ens faltes.
11: L'esport de casa a gran escala. En la ràdio autonòmica. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. Tot l'esport a Punt a Punt.
0: El Punt a Punt en Apunte Ràdio, que està oferint-vos el partit que està enfrontant jornada 4 de Lliga, el Martínez Valero, a l'Elx de la Real Societat, amb el marcador desfavorable per als de Martín Anselmi, que encara no saben què és el que és guanyar en este inici, en este començament de temporada en Lliga. 0-2, està guanyant al descans la Real Societat de Rino Mataracho. Tornem al Martínez Valero, a veure si Raúl Pina ens conta possibilitat de canvis en la formació de la franja verda, que tenia diferents futbolistes ja treballant en les acaballes de la primera part, Raúl.
9: Per ara estem observant i estan calfant pràcticament dos jugadors de la banqueta sobre la gespa, com també fan del mateix els jugadors de Rino Mataracho, però sí, els que han sigut primers, recordem, eren tant Lemar com el tanque Osorio, i després Fede Redondo, eren els tres que les acaballes en aquest tram final del primer acte estaven exercitant-se en banda, al costat de la banqueta de l'Elche. En tanque a Bielosorio, és un futbolista que es va fitxar en gener, però que es va quedar a Argentina i que ha arribat aquest estiu a l'Elche. Davanter, encara no l'hem vist, encara no ha debutat en l'Elche, tampoc ha debutat Lemar, que era fitxat la setmana passada, en l'últim dia, en el tancament sobre la botxina, pràcticament una sessió de l'Atlètic de Madrid, que en funció del seu estat de forma, del seu nivell, pot ser determinant, i si no està bé, serà un jugador més de pas, però si recobra l'estat i aquest puntet de gràcia, sí que pot ser un jugador interessant per a este Elx, perquè és un campió del món i és un futbolista que pot donar-te moltíssimes coses, no? I després recordem que en la banqueta hi ha altres jugadors que ens agrada molt, com és Josan, està Cepeda també per ajudar en els metres final, i dels nous, a banda de Lemar, està Revivo i està també l'esmentat de anterioritat Rubén Sánchez, que és un futbolista per a banda dreta, però si entra, si fa canvis en este entrenat, subi una de les opcions, clarament Osorio en la cap davantera i, sí. I Lemar anem a veure, no? Si és que fa... Sí. Mira, estan els futbolistes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, no va fer canvis, no? Jo crec que estan els mateixos.
15: No sembla, no? Perquè no que haver esperat a fer el canvi així en la línia de banda, o sigui que no
9: va canviar. No
0: canvi. Mateixos.
9: Sí, mateixos, serà que li ha agradat, Subi, no?
15: Clar. Anem a deixar-ho tot igual.
9: Sí, clar.

0: O no vol assenyalar a ningú, perquè clar,
1: és possible.
0: Què vas a tirar de l'Excel l'altra vegada, com els grans esports del Sardinero? A partir del minut 60 comences a fer els canvis.
2: També tira d'Excel Anselmi, Pina?
0: Jo que sé, Salva, al final és que...
2: És que és una moda, eh?
0: Sí, no, són...
2: És una moda.
0: Ho dic entre comences, és una manera irònica de parlar, ja en comprens, no? Si les coses no funcionen, per què els entrenadors aguarden a fer els canvis de... posteriorment al minut 10, minut 15 de la...
2: Subi, al respecte, això no se podria normalitzar. Vull dir que un entrenador, si un equip no funciona, pot fer canvis sense cap tipus de problema al descans. O sigui, per què hi ha tanta por per part dels cossos tècnics?
1: Sí, jo crec que és per no senyalar, no? Però bueno, ja, això a voltes sí que n'hi ha entrenadors que fan, no és lo normal, inclús que fan abans d'acabar. Hi ha entrenadors que abans d'acabar...
2: Jo veig a Bordalàs, però no...
1: Han canviat a un jugador, però no és lo normal, no. Clar. No és lo normal, perquè sí que és de veres que sembla que...
2: Que,
1: no
2: que l'assenyales, sí, sí.
1: Per lesió, sí, sembla que és per l'assenyalament, que no volen... Però bueno, després ara quan passen 5 o 10 minuts, doncs segurament n'hi haurà algun canvi. I bueno, no el senyales...
0: Arranca la segona part.
2: Però és que és el mateix, Subi, vull dir.
1: És el mateix.
2: Inclús el futbolista ho sap. Molts futbolistes diran, per què no m'ha sentat en el descans per treure mal 7 o 8 minuts de la segona part?
1: Sí, perquè a més, escolta, no estic bé, perquè al final
2: el jugador ho sap també,
1: si està jugant bé o no. Entonces, sap, escolta, sí. No estic jugant bé, m'evite el que me traguen del camp. Exacte. Quan als 5 o 10 minuts. Sí. Quasi, jo també, quasi que és preferible
2: jo que, penso que
1: el
2: sí.
1: descans,
2: sí.
1: no?
2: Sí.
1: Bé, pues segona part... Que anaven a haver canvis, no? Perquè estaven
2: parlant... Treballant en banda.
1: Sí, estava Lemar i estava...
2: Estava el tanque
1: Vila Osorio. Estava Redondo i estava Osorio, però... De moment no ha considerat oportú fer els canvis.
2: Uf, altra vegada va dir Turo, eh?
0: Sí, sí, però ha salvat ahir el tema. Està ja en marxa la segona part, camí del primer minut de joc. El G0, Real Ciutat 2. En el punt a punt, en Apunt Ràdio. Di Turo, enviament en llarg. Que es queda curt la disputa de Angel Herrera en el baló. A Eri li va caure el baló a la dreta, Aramburu. Li ha pegat a Germán Valera i se'n va a treta de banda. Era la Real Societat en banda dreta. Gonzalo Guedes la deixarà per Aramburu.
1: Guedes que està ara per la dreta i Ochien per l'esquerra.
0: Han permutat, ha canviat. No sé si ja en este atac o i després tornaran a la normalitat o va ser una constant, almenys en este inici de segona part.
2: Recordem que també s'ha disputat un altre partit en primera divisió abans que este, on en Getafe i Celta han empatat a un gol.
0: Pepe no estava molt content amb l'arbitratge, no? Ha tornat a...
2: Ha tornat a rajat, altra vegada?
0: Sí, alguna coseta crec que ha dit en sala de premsa. Que no se li tracta igual que a la resta.
2: Altra vegada?
1: Crec que li han expulsat a un jugador.
0: Sí, ha hagut una expulsió. Alguna coseta ha tornat a deixar caure en sala de premsa, sí. Allà va Mikel Oyarzabal, no li arriba la pilota que li volia donar
2: a Gonzalo Guedes. Zahid Romero ha sigut expulsat per doble broma. Sí.
0: Sí, Pepe sí que sol que s'hace els arbitratges. Es mossega la llengua, perquè clar, ja no és com en altres temps i en altres èpoques, però sí que deixa la seva consigna o el seu raonament. La pilota de Ángel Herrera se'n va a banda i ja falta, indica l'àrbitre que sí, Ortiz Arias. La falta va a disculpar-se i alçar a Ángel Herrera. Facu, bona note. El Puli també està apagat, eh? Subi?
1: Sí, home, normal.
0: No està... Ja, però està prenent el teu equip 0-2.
1: Està esperant que l'anime un poquet en alguna jugada també l'equip i intentar un gol, no? que lògicament el posaria dins del partit.
0: S'exercita en banda ara també Lucas Cepeda i Martín Neto. Va, Gonzalo Guedes, mentre està en la centrada ahí, a la frontal de la Xicoteta, envia el baló a córner, Tete Morente anticipant-se a Ochien, que també buscava eixa centrada, eixa baló a Eri. Primer córner d'esta segona part, en el 3 ja, per a la Real Societat, des de la represa. Només anima el sector més jove. Els que estan darrere de la porteria de Mati Di Turo.
2: A veure el córner.
0: Que traten d'alentar el seu equip. Va al córner, a la dreta de la porta de Di Turo. La pilota tancada, primer pal, el rebuig és de... de Ezeponte i l'engalta amb l'esquerra Aramburu a les mans de Di Turo. Acaba la jugada a les mans del porter argentí. Deixa pilota que empalava quan li arribava amb l'esquerra Aramburu.
2: Tres jugadors ahí en la frontal de l'àrea, subi, zona de rebutxos, espera, bueno, pues si capturen alguna pilota ja serà porteria. Tres, sí, sí. Col·loca ahí Matarrecho.
0: Ja passava en la primera part.
2: Exacte.
1: Sí, sí. Ja ha caigut Aramburu, ha tirat en l'esquerra, no en la seua tampoc.

0: Minut 8 i ha rajat contra, bueno, li ha deixat un recadet Raúl al presi, al presi
1: Ángel Torres.
0: Ángel Torres ha dit Bordalás que la plantilla se'ls ha quedat curta, que tenemos molts xiques del filial, que jo crec que ho diu totes les temporades.
1: Totes.
0: Diu, amb un futbolista menys preferia tindre en el camp jugadors amb més experiència, però eren de massa joves. Al presi li toca dir això, no sé si ha parlat Ángel Torres, però sap que ens hem quedat curts i que no s'ha fet un bon treball.
1: Jo crec que ja va comentar alguna cosa esta mateixa setmana passada. Que,
0: no, i la temporada passada
1: que,
0: també.
1: Sí. Que Ángel Torres era conscient del que passava. Atenció a Sucic, la baixarà per Ángel Herrera, el xute d'Ángel Herrera, se li va molt per damunt de la porteria del travesser de Mati Dituro.
2: Arriba molta facilitat, la Real. Arriba al borde de l'àrea amb molta facilitat, de situacions de tir, ara perquè no l'han galtat bé i Ángel Herrera, però era també una molt bona situació.
1: Mira de reull als futbolistes que té per a eixir i ja venen Lemar i el tanque a Biel Osorio. Ja venen a la banqueta per a despullar-se.
3: Afición,
1: y para
3: hoy somos 25.562 espectadores en el Estadio Martínez Valero. Gracias a todos y a todas. Mucho Elche.
1: Esa es la data de espectadores, la de hoy de espectadores al Estadio Martínez Valero. Va, Firmino, ahí está, interior del área, alza el periscopio para la centrada. Ofam, la dreta amb l'exterior, el balón es per a Marrero. Amb l'esquerra, penja la pilota a l'esquerra, home, per obrir-la un poc més.
2: Ha fet una bona incursió, la veritat que ha arribat bé hasta una posició de centrada, després la centrada no se té confiança, tanta confiança en l'esquerra, i bueno, l'ha volgut en l'exterior i pràcticament li ha donat un passe al porter.
1: Sucic. Per allà Ángel Herrera, en zona d'arquitectes, en zona de constructors de la Reial Societat a l'esquerra. Per a Sergio Gómez. Este amb Miquel Oyarzábal. Sar. I Ángel Herrera de nou. Al rol central. No, si no pressiones, si vas així, si flotes.
2: La Real Societat la pot estar passant així i pot acabar el partit així.
1: El va allargar per a Sucic, interior de l'àrea. Amb ell està emparellat Pedro Vigas, continua. Ara la deixarà per a Miquel Oyarzábal. Miquel Zambuga, Sangaré, Sucic. Pedro Vigas, però no és expeditiu. Balo per a Guedes, va xutar, no. La deixarà a l'interior de l'àrea. Línia de fons, Pere Aramburu, frena. Ara sí la centrada, colpeja en l'esquena de Germán Valera. Torna a caure el balo per a Aramburu. Aramburu la perd. Ve ara Germán Valera, Gonzalo Villar. Germán Valera, la connexió murciana. Ahí la falta de Ángel Herrera. I l'àrbitre diu que s'alce. Jo crec que a banda del muscle li ha pegat també amb el braç.
2: Jo crec que li ha posat el braç, sí que falta, ho ha fet, bueno, una experiència que té. També Germán Valera ha exagerat un poquet, sí.
1: Però...
0: I Ángel és una bona incorporació també.
2: I Ángel és molt bon jugador. Ha tingut problemes en lesions i tal, però és un molt bon jugador.
0: Ha vist la repit, treuen els braços els dos,
2: Sí. I ara Guedes havia tingut una bona situació perquè estava molt centrat i l'ha volgut donar al lateral quan estava a altra volta molt ben situat per a tirar.
0: És que està més a prop, i tant de bo m'equivoqui, perdona Raúl, subi, el 0-3 que el primer gol de l'Elche.
2: Està més a prop.
1: Que l'Elche en esta segona part no ha fet res,
0: No.
1: Encara, com si estiguera encara al vestidor, dormint.
2: L'arrencada esta de Firmino és l'única aproximació.
1: Esperaran ja per eixir tant Lemar i el tanque Vila Sòrio. Els dos van a debutar amb la franja verda. Va Gonzalo Villar. Ahí está. Corredor central. Zona 3 quarts. Obertura. Restant de la dreta per a Tete Morente. Tete Morente amb Sergio Gómez. Ahí está. Li amaga. Li tira cap a dins la seva centrada. Li torna a caure colpejada. Ara la penja amb l'esquerra. No remata Firmino. Remata Ceponce. Baló que es perd per línia de fons. Treta de porta. Per a la Reial Societat van els canvis de l'Elche, a veure quines són les permutes, qui se'n va. L'Elche per a donar accés a entrada en el rectangle a Lemar, d'una facu bona nota, és el que se'n va. Eixe lloc l'ocuparà. Al club no li agrada el canvi, perquè està entregat a este futbolista. I jo l'entenc,
0: Jo també.
1: I l'altre és C.C. Ponce, que este sí que pot estar assenyalat. Entra el tanque Javier Osorio, que debuta
3: en el Elche Club de Fútbol.
1: A la gente le agrada Zubi, que retira Facu Buonanotte.
2: No le agrada, un jugador tècnicament bo, però bueno, jo crec que a lo millor físicament no està encara en condicions d'aguantar 3 minuts.
1: Doncs a veure què poden oferir tant Lemar com el tanque Javier Osorio, el davanter argentí.

0: que jugarà en paral·lel a Ferniño. Estan els dos molt junts. Ahí separa un poc el tanque Vilosorio. Javi Morcillo. Just.
1: El hijo Ari está en banqueta, ¿veritat?
0: Sí, está a la banqueta. Havia sigut titular en els altres partits.
1: Sí.
2: Però ara ho tindrà complicat jugar en tant de mitja punta. Té molta mitja punta l'Elx en aquestes situacions, en aquests jocs, i ho tindrà complicat, encara que ha fet una molt bona arrencada de campionat. Sí.
0: Ferniño, bona passada a l'espai per a Germán Valera. Ahí va Germán Valera, emparellat amb Aramburu. La penya, no centrada, arrasada a l'interior de l'àrea, que endarrerida i complicada, difícil ahí per al tanque Abiel Osorio. Recuperació sense falta de Ferniño, la filtra per al tanque, col·loca el cos a Sar, la trau Unai Marrero, la lluita el tanque amb Sar, ahí està el tanque Abiel Osorio apretant-li a Sar, no hi ha falta, sí hi ha falta, sí hi ha falta. Impulsiu, eh? Almenys li tira sang, li tira.
2: Total. En la jugada en el porter l'ha tocat i tot, eh? Fins i tot l'ha tocat i després ha pressionat el jugador en molta casta.
0: Advertència verbal de Miguel Ángel Ortiz Arias, sí. El tanque, Javier Osorio.
1: És que ha tingut un xest en la pilota ja, el joc parat. Sí. Colpeja la pilota i la pilota al cos de Sar. Sí. Això sobrava.
2: Al cos de Sar, sí.
0: I ara li diu Víctor Chus que ha d'arriscar la situació del baló a Marrero i va hipotecar-se amb una groga. Per corregir la situació del baló a Unai Marrero. La marca.
2: És que
0: quina targeta més tonta.
2: Però és que té raó Ferniño.
0: Té raó, però...
2: Té raó Ferniño.
0: És més fàcil posar-te davant de la pilota, no? A una distància prudencial i ja el porter, si la vol endarrerir, que l'endarrerisca o que li digui a l'àrbitre si vol tanca o vol la distància, no?
2: És al final una tonteria, perquè al final igual dona des d'un atret que en la situació...
1: En aquesta zona, efectivament.
2: No té ninguna incidència.
0: Ah, estàs en camp propi.
2: Però bueno, sí que és de veres que tenia raó, perquè era més on està el banderí de corner.
0: Vale, Mar, ahí está el baló en el desdoblament per a Germán Valera. Germán Valera, la seva senda resetjada. Espera que controle el tanque, la va a echar per a Lemar. El día puntejat del balón, Aramburu corner. Ara sí, acció elèctrica, un Elche ràpid. I a Billy 2, que ens ha deixat esta acció. El Real Ciutat també prepara canvis. Rino Matarazzo, un central. John Martín, l'altre és Marchal, l'únic jugador del filial que avui està convocat, del Sanse. Lemar, altre té el balón a la curta i amb... Oh, Gonzalo Villar, no són antes. Malbaratar, regalar aquestes accions a pilota parada, sí, que poden ser determinants en el món del futbol, jo és que no ho entenc, eh?
1: No. Tot... Sí, sí, sí.
0: O sigui, hi ha un dia, Salva, i Subi ho sap, que és un dia que es dedica a la pilota parada.
1: Massa laboratori.
0: Els entrenaments.
1: Massa laboratori, massa. Raúl, Subi, massa.
2: Massa tocs.
1: Sí.
2: Una vegada no és tan complicat.
0: Se retiran con el número 11, Gonzalo Guedes. Se'n va també Sar, que avui debutava.
3: Y entran con el número 6, John Martín,
0: que situarà
3: el
0: eix defensiu.
3: Marchal.
1: Salta el xiquet, sí?
0: Sí, el xiquet Marchal.
2: En el joc de Guedes, no?
0: Sí, Marchal. Manda. Amb el dorsal 29 a l'esquena. Juga la Real amb Sergio Gómez amaga ahí per a deixar-la a Zubeldia arrasant Aramburu a la dreta, pressiona Lamar, futbolista francès de l'Elche, seguit per l'Atleti de Madrid. Pilota per a Matías Ezequiel Dituro, la trau en la mà per a Guasangarés, ha d'estar ahí atent Pedro Vigas. Que el remat són accions també de Dituro que col·loquen un compromís al seu company, eh?
2: Sí.
0: Xuxic, que bé ho ha fet ahí, se'n va de xust, continua en el corredor central, l'ajuda és de Jaime Morcillo, va Lemar amb força, arriba avança Xuxic per a deixar-la de cara a Aramburu rosseja la curta al costat per a Xuxic, Jangel Herrera arriba des de ref, Ferniño, ai, ha tocat el baló, diu l'àrbitre, es queda Jangel Herrera en la gespa, però el joc continua, Gonzalo Villar, obertura boníssima a l'esquerra, la de Gonzalo Villar, per a Germán Valera, aguarda que s'incorporen efectius, i a replegar la Reial Societat, Joanta amb Lamar. La Mar, que bé que ho fa, té talent ahí. El futbolista, Lemar, continua Lemar. Lemar per a Gonzalo Villar. Lemar a l'esquerra, ahí es posiciona en el vèrtex de l'àrea. Bé, toca de primer ese per a Germán Valera. Germán Valera en l'embolic, se'n va de Marchal, també d'Aramburu. La centrada, endarrerida ahí. La pot connectar Tete Morente.

0: tomba la gespa Buba Sangaré. Ahí amb la disputa del balón a Mochien. Quina velocitat la d'Ochien i se l'emporta. La deixa per a Miquel Aramburu. Ara, perdó, per a Miquel Aramburu. Per a Miquel Oyarzábal. Miquel Oyarzábal amb l'exterior. Obertura per a Sergio Gómez. I ara ja replega l'Elche.
1: Com s'ha alçat Ochien de terra?
2: És terrible, eh? Sí, sí.
0: S'ha quedat amb el balón.
2: Sí, sí. Estava reclamant que li xiularen falta, sí, i tal, però bueno, estava donant la lliga l'avantatge, però sí, sí, sí, m'està agradant molt este jugador, eh? Molta, molta força i molta velocitat.
0: Sergio Gómez, Mikel Oyarzábal. Oyarzábal per a...
1: Subi amb l'entrada de Lemar, aquesta societat que ha format només entrant en el camp amb Valera per aquesta zona, l'Els té, no sé, com més electricitat, més dinamisme, però... Però no acaba, de tindre ocasions de gol.
2: No acaba de tindre ocasions. Lemar és que és bon jugador. Si està bé de les lesions, lògicament és un jugador que té qualitat i té una bona...
1: I que sap que, a més, així té que ser superimportant, eh?
2: Sí, sí, sí, sí.
0: Erra Marchal, el tanque Osorio, Ferniño. Ahí está Ferniño. Reclama la plancha de un árbitre que no hi ha plancha. De John Martín. Que continua el joc.
1: És que este tipus de
0: futbol... La passada per a Suchis, yeah. Atenció, Suchis, inter de l'àrea. Pot arribar el tercer de la Real Societat. Sí. Arriba el tercer de la Real Societat. La pilota amb la dreta per baix de les cames de Mati Dituro. Marca la Real Societat.
1: Que fàcil.
0: Gol de la Real Societat. Que fàcil. Gol de la Real Societat. Amb quina facilitat. Estan amb una passada. Guanya l'esquena Suchis.
1: No arriba. Protestan els centrals alguna cosa, no sé si fora de xoc o algo, alguna acció prèvia.
0: És que es guanya l'esquena tant a Víctor Chus com a Pedro Vigas.
1: Però a més, entra entre els dos, entre els dos centrals.
0: Sí, dos, sí, per, sí, a marcar a un jugador, per favor. Minut 61 global de partit, 16 i mig d'esta segona part en la represa a l'estadi Martínez Valero. Elche 0, Real Societat 3, acaba de marcar Suchic, el tercer per a l'equip.
1: És que Ferniño reclama una falta prèvia de John Martín perquè alça molt la cama en la recuperació de la pilota de la Real. I a partir, sí, d'ahí, no sé si ja fora de joc, eh?
2: No, jo crec que reclamen a lo millor esta falta, sí, la falta esta de Ferniño, però jo no sé si era a favor.
1: És que entren els dos amb la cama alçada, eh? Els dos, entenc.
2: Fora xoc.
1: Fora xoc, justet, no. Igual, és ui, eh?
2: Justet, sí, justet.
1: Tindré que tirar línia, Raúl, ahí.
0: Per a bar.
1: Sí, sí, sí.
2: Pues igual sí que el xiula, però per un, sí, peu, a lo millor, per el peu.
0: Mal monitor, Ortiz Arias, vinga.
1: Però crec que va revisar la falta, eh? Per l'explicació,
0: sí,
1: de jugadors...
0: Sí, sí, sí, per la falta, sí, sí, sí.
1: Per, sí, sí. John Martín i, bueno, i Ferniño. A veure si alça la cama els dos.
0: I li pega en la mà, no? Pot ser que li pega en la mà perquè està protegint-se John Martín?
1: Li pega en la mà la pilota, sí. Té el braç estès. Sí.
2: Bueno, però si li pega en la mà i se jugada del... No sé, de...
1: És que després l'acció continua.
2: Ve d'un rebuig, no? Ve d'un rebuig, no? No, sí, sé. Sí, sí que li pega. Sí, li pega clarament en la mà, sí.
0: Sí, sí, sí.
2: Bueno, pot anul·lar.
0: La pilota li pega en el braç.
2: Pot anul·lar-lo.
0: La pilota li pega en el braç.
2: Pot anul·lar-lo.
0: Sí, sí, ho fa. I Roja. Expulsió. Per a John Martín. Ha durat un sospir, eh?
1: Roja?
0: Sí, sí, Roja.
2: Roja, per què?
0: Roja, sí, sí. Catalina Roja.
2: Però Roja, per què?
0: Considera que sigui una acció manifesta de gol?
2: Bueno, per la mà, no ve.
0: Ja, però...
2: No sé, igual si el balón no tocava la mà li anava un altre jugador de l'Elx, era l'últim jugador, i era l'últim jugador.
1: Clar, igual és Issa, eh?
0: Sí.
1: És que igual no, ha de ser Issa, Raúl, ha de ser Issa.
2: Li anava un altre jugador i ha tallat en la mà. Bueno.
0: Doncs,
2: bueno,
1: si era l'últim i xiu la falta, igual és l'explicació de la Roja, eh?
0: Sí. No hi ha altra, sí, sí. Sí, perquè el xiquet no li ha dit res. Este...
1: Va.
2: Bueno, pues 0-2 i en un jugador menys.
0: Del 0-3, eh? 0-3. A que continua el 0-2 i amb superioritat numèrica 11 contra 10.
2: Sí, sí.
0: Doncs bé, mira.
2: I ara ja, si marcara de falta, ja seria complet.
1: No? A veure, vinga.
0: Sí, seria la jugada completa,
2: no? Completa.
1: Què va, Lemar?
0: Està Lemar, està també Gonzalo Villar.
2: Està més per a un
0: dret. I Víctor Xust.
2: Està més per a un dret, però bueno, Lemar a lo millor pues...
0: Arriba i te ganes.
2: Sí.
0: Jo crec que li va pegar ell, eh? Li va pegar ell, home. Es nota quan un futbolista canvia del món, té classe. Deixa-me a mi, Gonzalito, que vaig jo. Olemar, ahí está preparado en la izquierda para encarar a esa falta desde la frontal. El chut per damunt de la tanca y per damunt del traveser. 20 de la semana per Elche 0, Real Sociedad 2, l'Elche en superior de numérica per l'expulsió de John Martín. I la gent més animada, no? Almenys el sector més jove. Miquel Oyarzabal, que li està protestant el tema i li demana l'explicació. A Miquel Oyarzabal, per l'expulsió de John Martín, no ho acaba de comprendre el futbolista basc, que és el que ha contestat ara i ha contestat aquesta pilota. Que ve que gira amb velocitat, se'n va de Javi Morcillo, la vol deixar ahí per a Ochieng. Ara sí està atent Buba Sangaré per a agarrar la pilota i rebutjar-la des de la gespa.
1: Quan Martín Anselmi ha vist que era roja per al futbolista de l'Elx, ha començat, dale. Tots els jugadors.
2: Clar.
0: Molt argentí.
1: Sí.
0: Dale, querido.
1: Dale.
0: Aramburu. Mira,
1: ja, vámonos.
0: Nostre amic, el nostre amic des de baix.
1: Vámonos.
0: Sergio Gómez. El llarg per a Ochieng. Amb Buba Sangaré. Ahí difícilment va guanyar per velocitat. Buba amb Ochieng. Ahí està, en el mama Ochieng. El xut amb la dreta, desviada aquesta opció, però este xiquet té talent, sí. Sap retindre la pilota, té velocitat i després també acaba les jugades.
2: Se busca la vida, se busca la vida, controla, l'aguanta, busca l'1 contra 1, busca tirar a gol.
1: És un perfil diferent, però me dona la mateixa sensació que el jugador del Depor, Vilen Songo, subi.
2: Sí. Bueno, este no és tan potent, és més fibrat.
1: Però pel perill que genera, sí, cada vegada que entra en acció en la pilota. Sí.
0: Este fa des de la banda en Songo, sí, més des de la cap davantera, amb Aubameyang.
1: Exacte.
0: Alemán, el xut! Gol! Està fabricant el xale, rema amb l'esquerra, se la prepara en la dreta i espalsa des de la frontal, a un costat encarona fortíssim, dur el xut, marca Lemar, en el Martínez Valero, minut 22, Ecuador per tant ja superat d'esta segona part, està en partit, està viu, ha tingut que girar des de la banqueta per a rescatar Lemar a l'Elx i situar-lo. Hores d'ara, només un gol per equilibrar, per empatar el partit. Elx 1, Real Societat 2.
1: Subi, hi ha accions que poden canviar un partit i probablement l'expulsió de John Martín i Sarrocha, que s'ha sorprès a tots, pues pot canviar el guió del partit. Acaba d'arribar molt ràpid el gol de Lemar, eh?
2: Totalment, i si ve el gol, pues, lògicament té molta més moral, molta més força. Hi ha que veure la confiança d'un jugador, perquè Lemar, que no és un jugador que en la dreta tinga tanta habilitat, ho ha intentat des de fora de l'àrea, que és el que diem abans en la primera part de Villar, no? Encara que no sigues un esquerrà, pues, bueno, intenta tirar des de fora de l'àrea. Pues, bueno, Lemar ha tirat i ha aconseguit este 1-2, que fica l'Elx en el partit, tant per empatar com que inclús per a remuntar.
1: Reclamaven una groga en la falta anterior del jugador de la Real Societat, però crec que li ha caigut una groga al jugador de l'Elx per protestar.
0: A Germán Valera. Ai, que se'n ve cap a la banqueta amb la roja, Miguel Ángel Ortiz Arias buscant a Martín Anselmi. Està expulsant a Martín Anselmi, no?
1: No ho veig, jo vaig en retard.
0: Sí, no, subi.
2: La roja
0: per a Martín Anselmi.
2: Sembla que és a d'ell. O algun altre.
0: Algun altre de la banqueta. Ah, val. Algun altre de la banqueta. Sí. Ah, val, que s'ha apropat a ell.
1: Sí. No, el tira, no?
2: No sembla que sigui d'ell, no.
1: No, ell continua. Però és que ja he dit, he sido jo. No sé, està parlant... Es un auxiliar. Mireu la tele ara.
3: Se retira con el número 10, Miquel Oyarzabal.
1: Es un membre del cos tècnic de l'Elx. Raúl.

0: y con el número 18,
1: U del Costa.
2: Sí.
0: Y entran con el número 4, Borrocha, y con el número 16.
2: No sé cuántos tiene el Costa y ni Anselmi, este Raúl.
3: No, nunca vas. Tres. Eran cuatro. Eran cuatro. Bueno, ya sabes que el
2: ¿cuatro? ¿Cuatro? ¿Cuatro no son res?
3: Bueno, que están en la banqueta, o sea, que perforan y a Mergen.
0: Entra Lucas Cepeda.
3: Per Gonzalo Villar, en la Reial Societat. S'ha retirat...
2: Jangel per Pacheco.
3: Jangel Herrera.
2: Per Pacheco i Oyarzabal fora també.
3: Sí.
2: Sí.
3: Està John Pacheco.
1: Gorrocha.
2: Sí, Gorrocha. Gorrocha, sí.
3: Gorrocha. Doncs canvis en els dos equips. Lucas Cepeda va portar-te cosetes també, no? Des de la mitja punta, en aquesta zona de, de generar en zona de tres quarts.
1: Busca això, creació... Sí, perdona.
2: No, no, res, que soles 11, entrem en territori 90 minuts, però...
3: Va, xut de Lucas Cepeda des de la llarga distància, el rebuig a un costat, li va caure el baló a l'Omar, no! Ha arribat abans Carlos Soler. Bueno, està l'Elx en partit,
1: Que l'Elx busca ara creació, jugadors més tècnics i la Real Societat el que busca és defensar el resultat en el que queda, en un jugador menys en el que queda de partit.
3: A Pedro Vigas, el xut de Pedro Vigas, centrat a les mans de Marrero.
2: Deia que entrem en territori de 90 minuts, a les 11 de la nit, el 90 minuts començarà a les 11 i mitja, després de que concloga el duel que estem contant-vos en esta sintonia, la del punt a punt en Apunte Ràdio, minut 72, el xun, Real Societat 2, però carrega Raúl les de Anselmi.
3: Efectivament, carrega el joc i ja està en partit, no? I 1-2, la superioritat numèrica, l'impuls també del públic, tens per davant pràcticament 24-25 minuts.
1: Ja tens per a marcar un gol i inclús per a guanyar el partit.
3: A veure si l'Elche pot traure profit d'aquesta superioritat numèrica i de col·locar contra les cordes finalment a la Reial Societat. Per què no també? Pàtina èpica. Ahí està, el balón a l'espai, guanya l'esquena des de línia de fons, Germán Valera. Fora de joc. Fora de joc.
1: El xustet també, no?
3: Sí, sí, sí.
1: A veure.
3: És un poc justetet, però l'assistent tampoc ha fet la centrada ràpidament el futbolista de l'Elx.
1: Jo crec que no estava, però bueno. Crec que estava en els centrals trencant la situació de fora de xoc.
3: Un públic que xiula. Però ja es calma. Que ha d'espavilar i ha d'estar més atent ahí.
1: Ara sí que la gent, a lo millor, no? Hauria d'animar un poquet, crear un poquet més de tensió. Però bueno, queda temps, anem a veure si l'Elx pot crear situacions de gol, que segur que crearà situacions perquè...
3: Sí, va estar volcat, el que ha de fer és que no pillen a la contra amb la velocitat de Dochien, no? És que es queda en punta de llança.
1: La Real s'ha posat en 5-3-1 per a tancar el que és el centre de l'àrea.
3: Centre de Germán Valera, segon pal, Tete Morente que l'empala, pot marcar, gol de Ferriño!
2: Ui, Raúl. Perdona, però Ferniño... No, Ferniño li ha pegat...
3: Ah, vale.
2: Li ha pegat a Marrero, eh?
3: Sí, se l'està en Marrero. Perquè no li deixava el valor. Sí, se l'ha llevat enmig.
2: Però si l'arbi vol el tira, eh?
3: Sí. També volia agafar el valor per aportar-lo ràpidament al mig. I clar, Unai Marrero no li volia deixar i ell... De manera poc esportiva, li ha pegat unes pentes i l'ha llevat amunt, no sé...
2: Jueguen, l'àrbitre ja no va banyar-se, jueguen.
3: Doncs arriba la festa de Sadi Martí de Valero, a ver el gol de Ferriño, segon gol d'esta temporada, per al fill de l'ex-Kaiser, de l'Elche, de Fernando Niño. Que bé Ferniño, que bé ho ha fet ahí, aprofitant aquesta rematada de Tete Morente per a col·locar el pit. I a introduir el baló en l'interior de la porteria. Hi ha temps, hi ha vida, hi ha esperança. Resten 16, més l'afegit del Martino de Valero. Elche 2, Real Societat.

0: 2, marca Fer Niño. Sí que es pot, diu el Martín Valero.
1: Bé, subiu, comentàvem sí, sí. abans, eh?
2: Sí, sí.
1: De repente, i s'acció amb Rocha John Martín ha provocat que, amb superioritat numèrica, hagi rebut com una càrrega, com una descàrrega d'electricitat l'Elx. Hagi fet el primer obra de Lemar amb els canvis fets d'Anselmi i hagi empatat el partit a hores d'ara amb el gol, amb el pit de Ferniño.
2: I ara està bona jugada, Germán Valera per l'esquerra, centrat i agarrat la pilota Morente.
1: Li pega mal, és cert, Morente,
2: no era
1: però...
2: fàcil, sí, sí, li pega.
0: Ah, pega. Però l'Ix... Sí.
2: Però l'Ix perfecte, vamos, dirà que l'Ix... Ell dirà que l'ha tirat així, eh? I Fer, pues bueno, ha fet el que tenia
0: sí,
2: de fer.
0: Sí, arribar ahí, col·locar el pit i ja està.
2: En el pit o en el cap, pues bueno...
1: I el partit està per a que el guanyi l'Elx ara, eh?
2: Per a que el guanyi l'Elx, sí, sí, sí.
0: Era fàcil, el segon pal i se való amb el pit ja estava. No hi havia ningú, no hi havia oposició. Lucas Cepeda, Pedro Vigas, Víctor Xust... Canvia el joc, basculant cap a la dreta, es queda curt, buscava Tete Morente, rebutja... El balón a banda, Sergio Gómez. Lucas Cepeda. Ahí está Lucas Cepeda. Rasella. Víctor Xus de primeres a la izquierda para Germán Valera. Germán Valera. Ahí amenaza. Per Narsen. De Marchal. La pilota centrada. La rematada de Ferniño. Corner Marrero. Oh. La rematada de Cade Ferniño. Primer pal. Baixa pilota. Y Marrero que no la captura, pero que le envía corner de mana. La lee. L'oxigen de la graderia, Ferniño,
1: que anima, que dona
0: suport. Sí, sí. Eixa és el major exponent, la faceta tal vegada, sí. el millor paper que pot tindre com a futbolista. La d'esquenes, però també la rematada de Ferniño és boníssima.
1: Molt bé el moviment també de Germán Valera, sí, sí, la centrada.
0: Lemar, que penja la pilota, eixa centrada que es quedava curta en l'àrea, rebutjat la pilota, finalment, Gorrocha, a banda, en la divisòria. Germán Valera. Hugo Sangaré, Pedro Vigas.
1: Hem vist un detall d'Anselmi, no, suposo que no l'heu vist per la tele, quan marca Ferniño, ho celebra, se gira la grada i obre els dos braços, les mans, com diguent a la grada. No sé, així estem, hem empatat, som capaços, saps?
0: Sí, clar, clar.
1: No sé si ell també estava escoltant, que entenc que sí. Bueno, pues els cris, les protestes i quan...
0: Ho escolta tot.
1: Empatat, se n'ha vingut amunt el tècnic, sí, sí.
0: La sentada de Germán Valera, ara queda o resta redonir l'acció i el partit remuntant. Fent el tercer gol, Lucas Cepeda, se'n va la gespa, no hi ha falta de Gorrocha, deixa continuar l'àrbitre. Pedro Vigas, Bubba Sangaré, Tete Morente, ahí amb Sergio Gómez. Bona l'acció, la sentada va quedar-se curta, el rebotge ahí. És de John Pacheco, li torna a caure el balo a l'Elche, vinga va, Lucas Cepeda, la centrada directament a les mans de Marrero, tratada de buscar aquesta pilota penjada, el tanque havia l'Osorio però no l'ha caçat.
2: Pues este va ser d'ací a final, va
1: sí.
2: ser l'atac
1: de l'Elche, no?
2: Sí, va ser l'atac de l'Elche i defensar la Real, intentar... amarrar este empat que jo crec que li va costar.
0: Ochen que guanya l'acció allà Lemar, però ara està bé Javi Morcillo, Germán Valera, possible ahí ja per a Ferniño amb Marchal, que farà una permuta. Rino Matarazzo, entrarà un ex Franja Verd i del Barça Héctor Fort, un bon futbolista.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Llàstima que s'haguera lesionat l'any passat,
1: sí.
0: contra el Rayo Vallecano, es va lesionar. Va ser Mendy, que li va posar la traveta per darrere després de marcar el gol. Però ningú va veure res. Curiós.
2: Quan millor estava.
0: Curiós. Sí.
2: Agarrar la millor forma, sí.
0: Ni àrbitres, ni el VAR, ni res.
1: Que bé utilitza el cos, Germán Valera, per al poquet cos que té. Sí, que bé l'utilitza, sí. Que bé juga amb el seu cos, eh?
2: Sí, sí. S'ha posicionar-se...
1: Protegís perfecte, és molt difícil llevar la pilota quan la té.
2: Sí.
0: Matete, la seva centrada, ahí no arriba Germán Valera, rebutjat de cap, anticipant-se en l'acció com ha pogut el futbolista de la Real Ciutat, Aramburu.
2: Ja que veure el que fa un jugador menys, eh? Com fa que l'altre equip se cresca i... Cuidado.
0: Ahí está la rematada de Xust. No hi havia fora de joc. Ai, ai, ai, s'ha rematat de cap. Era boníssima, però

0: la pegada ahí, no sé, amb un pèl o amb dos, però no amb el cap sencer.
1: Pues no era fora de joc, eh?
0: No era.
1: Entrava des de darrere perfecte.
0: Clar.
2: Era claríssima la jugada.
1: Perfecte.
0: Però era boníssim. De Lucas Cepeda. I ara va la Real Societat. Bé, Germán Valera, fixa't on ha baixat a defensar. Germán Valera, a la frontal de l'àrea xicoteta. Quin desgast.
2: Increïble lo que corre este chico.
0: És diésel, eh? Té un motoret ahí. Amunt i avall, amunt i avall. Lemar, per al tanque Osorio, guanya la partida del tanque Osorio, ha de tirar-li la pilota per baix, fora! Quina oportunitat per a Biel, el tanque Osorio! Sí que és un tanque, eh? Subi, com per a xocar amb ell, eh?
2: Este
0: no va amb pistoles d'aigua.
2: Aguantat, lluita en el central, la passada de Lemar molt bona. I bueno, el porter havia eixit a per figues, com se sol dir. Llàstima que la pilota no ha tingut direcció a gol.
0: La paga Marchal, Rino Matarazzo, que és el més fàcil, amb un jugador del planter, i dona entrada a Héctor Fort. Se'n va Germán Valera, entra Josan Fernández, la catifa voladora de Crevillent, el gran capità. Mira, quin reconeixement per a Germán Valera i també per a Josan. Se'n va Bubba Sangaré i entra en l'Elche per a debutar. Revivo. El fill de Jaime Revivo. El futbolista del Celta, de l'Eurocelta de la dècada dels 90. Que tenia moltes ganes de vindre a l'Elche i que ho ha aconseguit. En l'Elche, el Maccabi.
2: Lemar està deixant
1: Està fent tot
2: el... Sí.
0: Gran carta de presentació.
2: Sí.
0: La centrada de Josan. El rebote que se'n va anar a treta de banda. El de John Pacheco. Serveix ràpidament Josan. Era Lucas Cepeda. Lemar, Lucas Cepeda. Vigas. Víctor Just. Anima l'estadi Martí de Valero. Menys de 9 més l'afegit. Elche 2, Real Ciutat 2, del 0-2 al 2-2. Amb l'expulsió inclosa de John Martín en el 63 de partit. A partir d'ahir ha arribat la reacció de l'Elche amb els gols de Lemar. Les de Lemar, per cert. I el de Ferniño. Valor per a Lemar. En la treta des del cantonet. A la dreta de la porta d'Unai Marrero. La demana la curta Tete Morente. I la va rebre. Ahí està Tete Morente. La deixarà per a Lemar. Lemar novament per a Tete Morente. Vertes de l'àrea. La centrada. Passada. Segon. Fàcil per al porter, però Unai Marrero. Però errat. Corner. S'ha encantat. S'ha confiat Unai Marrero. Quan era una pilota fàcil, perquè la centrada no era bona.
2: Era
0: molt alta teledirigida.
2: Sí, era facilíssima per a
0: ell. Fa Marrero, altra vegada.
2: Però l'ha errat.
0: Fa Marrero ara amb Abiel Osorio. Si té el valor ja per a traure Germán Valera. Jugant amb Lucas Cepeda. Lucas Cepeda aguarda. Ahí el desdoblament. Va xutar a porteria. Marrero que la trau ahí amb el genoll. O amb la cuixa, com ha pogut. Ochienque. I ara ve. Bona acció defensiva de l'Elche. Per a traure de banda Lucas Cepeda. Davant d'Ochienque. Ah, que anime. Que dona suport. Estadi Martí de Valero. Per acabar signant una pàgina èpica. I remuntant de la Real Ciutat, la pared entre Tete Morente i Lucas Cepeda. No, i si li torna la pilota a Lucas Cepeda, el xilè. Corrienta per a Lemar. Lemar, a veure si la prepara ahí. No, la deixa al costat per a Josan. La catifa voladora, la penya està Pocherbona, el tanque. La cabotada per damunt del travesser de Biel Osorio.
2: Pues ahí estava Josan donant una molt bona centrada i, bueno, Osorio no ha pogut al final connectar. No era fàcil, ja anava un poquet alta i no ha pogut connectar per a trobar la porteria.
1: Però és el camí este, subir, no deixar de...
2: Sí, per supost.
1: De jugar amb esta intensitat.
2: Per supost, obrir a banda, buscar les entrades i si no, pues tirar des de fora de l'àrea, tant Cepeda com Lemar, intentar buscar un tir de fora de l'àrea.
0: Minut ja 39, el Martí de Valero, segona part, Elche 2, Real Ciutat 2, 6 més l'afegit, temps per davant, per a concretar, per a certificar, que sí, que pot arribar el tercer, Javi Morcillo. Lucas Cepeda. Ahí está Lucas Cepeda. Jugant per a Víctor Just. Ara per l'esquerra apareix Tete Morente. Ahí está, buscant l'acció. Centrada, passada, segon pal, passadíssima. No va eixir, li va caure a Josan. Josan, vinga va Josan, jugatela. Ahí está Josan. Línia de fons, la centrada.

0: Passadíssima també al segon pal, li va arribar novament de nou a Tete Morente.
1: No la és la Real de l'àrea.
2: No és.
0: Revivo.
2: Està embotellat completament.
0: Víctor Chust, Revivo de nou. Ahí està Revivo. De nou amb Víctor Chust. En la frontal de l'àrea. Revivo per l'esquerra. A la curta per a Tete Morente. No prepara la centrada, no l'arma. S'enganyarà amb la passada ahí, no? Ni per a Fer Niño ni per a Lemar. Però la Real Ciutat no està, no està. Està desapareguda.
1: Sí.
0: Gorrocha.
1: És un altre equip.
0: La pilota a tres de banda. Sí, sí. Nerviós, imprecís. Lemar. Lemar. La deixarà per a Víctor Chust. Víctor. No li deixa el canyo. Ochieng. Ahí està Ochieng contra tots. I se la quedarà. Se la quedarà. No, perquè està ahí Lemar. Per això. Ahí està Ferniño. Ferniño. Aramburu. Aramburu se'n va de Lemar. Continua pel rol central, però està molt allà. Serà Aramburu contra tots, Aramburu contra l'Elche. No la perd per ara. Arriba l'ajuda defensiva de Ferniño, sense falta. Víctor Chust, Lemar. Lemar per al tanque, el tanque. Ahí està el tanque. A punt de caçar aquesta pilota, com ha anat el xoc amb Zubeldia. El tanque és imparable.
2: Sí, sí. Està donant
0: ja saben per què li diuen el tanque.
2: Més perillositat, està donant més perillositat Osorio que lo que ha donat
0: abans. No té por al contacte, al xoc, anar en la disputa del baló. Ja sabem el mal nom d'on li ve.
2: Sí.
0: Dituro. Molt bé en el rebuig a la divisòria. Zubeldia. Aramburu. Controla Suchic. Se'n va cap a la banda dreta. Amb l'esquerra la deixarà ahí. Perquè jugue Gorrocha. No van veure Suchic. Parellat amb Revivo. Revivo diu que cap a aquell costat, l'assistent diu que no, cap al contrari, que es treta de banda per a la Reial Societat, que ja ho apura tot. 3 i 20 segons per conèixer el temps d'afegit. El Martí de Valero en el punt a punt, en el punt ràdio. Elche 2, Reial Societat 2. Va, Gorrocha, la deixa centrada, trau petroli,
3: sí.
0: Trau profit i és córner.
2: Era el que buscava quan se n'anà cap a la línia de fons.
0: Sí que servirà des del cantó la Reial Societat. A l'esquerra, la porta de Matías Ezequiel Dituro.
2: Que no té cap pressa per a treure, lògicament.
0: No, així no és com en la treta de banda, no? En no. El córner. Ahí poden apurar més els futbolistes. Carlos Soler. En la treta des del cantó. Allà va el migcampista valencià.
1: Està tardant, eh?
0: Eixa pilota, sí. Ochieng que no va de cap. La rebutja Ferniño, però espera la Reial Societat. Carlos Soler de nou. A Suchic. La penja i eixa serà per a Dituro, que la deixa passar. Treta de porta per a l'Elche. Va, trau ràpidament. Mati. Vinga, que ja te l'està reclamant Pedro Vigas. El baló passa per davant de Pedro Vigas i li arribarà al xilè, al Lucas Cepeda. El públic que tracta d'animar l'equip, però de manera molt tímida. Ara és el moment d'apretar,
2: sí.
0: De cantar a Elche.
1: Resten dos, Raúl, més l'afegit, clar.
0: Sí, exactament. Minut 43, a hores d'ara. Segona part, Elche 2, Real Ciutat 2. Temps per davant per a tractar de marcar el tercer, el gol de la victòria, que seria la primera de la temporada per a l'equip de la ciutat de les Palmeres. Lemar, el baló per a Ferriño després del tot de Osorio en l'interior de l'àrea, però li han puntejat el baló, estava en Corín Beix Espai. Zubeldia, Lucas Cepeda de nou. Ahí està Lucas Cepeda. A veure què pot inventar des d'aquesta zona, busca Lemar. I Lemar amb Revivo, la centrada de Revivo, el rebuig de cap en planxa. De Zubeldia, treta de banda, serveix Tete Morente. Tete Morente. Víctor Chust, la demana Revivo, ahí está Revivo, Revivo, no pot ahí amb Aramburu, s'ha quedat amb el baló. Héctor Fort, Aramburu, de Revivo, però el baló ha granat, el baló colpejat des de la gespa, espera la Reial Societat. Traurà Héctor Fort, era Suchic, no va controlar eixa bola, però atenció que la que li dona... Ochieng per a Suchic, no ha arribat Héctor Fort. Atenció, Suchic, frontal de l'àrea, se la pot preparar. Va a xutar, Suchic, gol.
1: No.
0: Gol de la Reial Societat. Suchic reclama mans. Javi Morcillo, però per ara, en el 44 de la segona part, marca Suchic per a la Reial Societat. Se'n va a celebrar amb tots els seus companys. Amb Déu, la Reial...

0: Real Societat amb l'intervenció d'Ochieng, que li ha deixat el bal a Sucic, i després ahir en el mà a mà amb Pedro Vigas i Víctor Chust ha pogut enviar el bal amb l'esquerra per afusellar a Dituru. Com és el futbol? Com és el futbol?
1: Sí, sí. Ho ha fet molt bé, però no n'hi havia que haver deixat que arribara fins a l'àrea i buscar el tir. Jo crec que havia que haver-li entrat abans i haver-li fet una falta tàctica i evitar este 2-3 que lògicament, després de lo que costa haver remuntat, haver empatat el partit, pues lògicament havia que cuidar un poquet més la porteria, i han sigut massa metres, l'han anat reculant.
2: Se añaden 7 minuts al temps reglamentari.
1: Ja s'ha deixat tirar.
3: Sí. Vigas recula massa, Vigas, eh?
1: Sí, recula massa. Tenia que haver-hi, sí, te pot regatejar, però tens que anar a per ell, tens que fer-li falta una espenta o algo i ja està. Perquè era un 2-2 i ho han fet bé, ha creuat l'altre jugador de la Real Societat i ells s'han anat cap a la seva cama esquerra i al final ha golpejat molt fàcil.
3: Han donat 7 minuts d'afegit, Raül, quan la gent estem veient per la tele, abandona, molta gent abandona el Martínez Valero.
0: Sí, tota la raó del món.
1: No, però encara n'hi ha temps, és un jugador més.
0: És que se'n van, no tenen molta fe, la veritat.
1: Pots marcar un gol, eh?
0: Els que se'n van no tenen molta fe que l'Elx amb 10 puga tornar a marcar. Perdó, que l'Elx amb 11 contra 10 puga tornar a marcar. La parada d'aigua gelada és important. Sí. El cop és dur.
1: Sí.
0: Que t'han tornat a pillar en una transició defensiva que no fas bé a la contra.
1: Sí.
0: Víctor Chust, Lucas Cepeda, rep el tanque Biel Osorio, descarrega per a la centrada ahí de Josan, la rematada de cap de Ferniño, Marrero, i arriba, revivo per enviar el primer al lateral de la xarxa. Quina cabotada de Ferniño, que ve Ferniño. Sí, però sí. Marrero que l'ha tret ahí sobre l'escaire, ha volat miraculosament.
3: Cabotada molt bona, sí, molt bona.
1: I la centrada de Josa.
3: També, perfecta. Sí,
0: són fortes, voltes, els valors van tensats i forts, sí, i això.
1: Molt bona, i quan tens dos rematadors, no? com Osorio o Ferniño, doncs, lògicament, són situacions de perill.
0: És molt bo centrant. És molt bo centrant, sí. Josa. Tal vegada no tingui aquesta punta de velocitat.
1: No, segur que
0: no. D'anys anteriors o de temporades anteriors, però...
3: Sí, és un recurs, sí.
0: Sí. Això no ho ha perdut.
3: No.
0: I no ho perdrà. Lemar, a l'esquerra per a Tete Morente. Vol tirar el canyo Héctor Fort. Revivo. La deixa novamente per a Tete Morente. Lemar ja està en l'interior de l'àrea, la seva centrada, i serà a banda, no a córner. Ha tocat Aramburu. La treta de banda de Revivo. Li dona el valor Lemar a Víctor Chust. 4 minutets i un segonets i 10 segons. És el que té per davant l'Elx. És que el Pulis està tan anestesiat, eh?
1: Sí,
0: que no,
1: molt
0: anestesiat,
1: sí, és de veres.
0: Tete Morente. La sentada de Tete Morente li pega en la cara a Lemar. Li pega en la cara, sí. Deixa-la passar, Víctor. No la deixa passar, la pilota li pega a Ochieng. No deixa el baló, atenció a Ochieng. Ochieng està aguantant Igor Rocha a l'interior de l'àrea. Continua Ochieng, el seu xut. Dituro, córner. Minut 93 i Ochieng, altre que té
1: un dimoni, eh?
0: Energia. No se li esgota.
3: Havia rebentat ahir a Víctor Chust, eh?
1: Sí, tenia, la veritat que no tenia passada i ha buscat, pues, bueno, tirar i uns minuts que tenen també per a descansar, entre que trauen la treta de cantó, pues, lògicament, arrapen ahí uns segons.
3: Arribarem a ser al 94, eh? Ha afegit 7 minuts l'àrbitre. És a dir, que resten 3 de seguides, solament 3 minuts, sí, per a que l'Elx pugui aconseguir un empat.
0: Soles, per a reaccionar, Lemar, ve Lemar, ahí anticipant-se en aquesta acció al seu par. Oh, ara venen les precipitacions, Ubi,
1: sí,
0: les passades. Sí. Lucas Cepeda, va, vinga, rectifica. Es queda amb l'esfèrica. El xilè va cap al roble central. L'envia cap a Lemar. I en camp Xuri Urdín. Continua Lemar. Lemar busca orientar-se cap al corredor central. Bona passada a la dreta. El sergent deixa baló per a Josan. Josan, la centrada de Josan. Li pega el baló, li colpeja.

0: a Sergio Gómez y finalmente expulsa la pelota de interior del área.
1: En cara va a haber una.
0: John Pacheco. En cara, una o dos mes. Sí. Una y si va Dins Millor. La entrada de Josan. Ahí la toca Ferniño en dificultad. Pero fuera de joc, fuera de joc.
1: Així se perdrà quasi mig minut, un minut, els fills que traguen.
0: Sí, van a restar només dos. Estem en el 50. El partit viatjarà fins al 52. En este segon acte, Elche 2, Real Societat 3. Però hi ha Marrero. No arriba de cap a Víctor Chus. El revivo l'envia a treta de banda. Al costat de la banqueta de Rino Matarazzo, el nord-americà. Héctor Fort demanant la distància. I Ortiz Arias li diu que ja, que execute la treta. A Mochien, arriba, revivo. La puntera de la bota acaba de regalar altre cor. No?
2: Sí. Se va acabar el partit, eh?
0: Sí, minut
1: sí,
0: i 15 segons.
1: El trauran en curs.
0: 75 segons queden.
1: Intentaran ahir.
0: Suchis que no té molt ànim per anar cap al baló, tampoc Carlos Soler. Com és normal. Toca Suchis per a Soler. I vol quedar-se ahí en el cantonet. Li apreta Lemar. Ahí està. No va eixir. Falta. Indica l'assistent de Lemar a Carlos Soler. Ahí sí que va morir el partit. I en groga, a més, per al jugador de l'Elx. De quedar-te amb unes sensacions de quedar-te amb altres.
1: Sí, sí, sí. De quedar-se en aquesta remuntada per empatar i la possibilitat de guanyar el partit a que te marquen un gol i que...
0: Amb l'afegit de que estàs jugant contra Déu, Subi.
1: Contra Déu, sí, sí.
0: Ese component afegit també. Clar, la Real Societat, per a treure la falta, va tirar-se
2: contra Déu. No, no,
0: no, ahí al cantonet, clar, per a Carlos Soler. I Carlos Soler l'envia per línia de fons.
1: Sí, ja volgut que li rebutgera.
0: Sí, sí. Vai Vituro, que es bala per a treure Porto, li passa el baló per baix. Vinga, va, taula ràpid. A l'esquerra per a Lemar. Vinga, és moment de penjar-la a l'olla. No dona més no. Ortiz Arias. Conclou el partit a l'estadi Martínez Valero. Elche 2, Real Societat 3. Cau l'Elche. Quarta jornada de la competició. L'Elche només un punt. I no guanya, no coneix la victòria l'Elche en esta temporada 26-27 amb l'argentí Martín Anselmi a la banqueta. Avui 2-3 amb 11 contra 10 des del 63. Havies fet el més complicat, el 0-2 passar al 2-2, però tot i la superioritat numèrica en una contra t'han agafat i t'han mostrat novament les vergonyes amb la defensa alta d'este Elche de Martín Anselmi. 2-3, caiguem contra la Real Societat i, com dic, jugant 11 contra 10.
2: Amb Indústries Bijus e Higiene Industrial, este, desafortunadament, que vos acaba de donar Raúl Pina, és el marcador del nostre partit de la jornada.
3: Bijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Bijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
2: Són les 11:29, en un minut entrem ja en territori tertúlia del 90 minuts, que habitualment sabeu, vos acompanya des de les 11, excepte que, com en el dia d'avui, hi ha un partit dels nostres a les 9:30, com el que acabem de viure en el Martínez Valero, en derrota 2-3 per a l'Elx de Martín Anselmi, un partit absolutament boig, on l'Elx el tenia perdut en la primera part, el tenia empatat i a punt de guanyar-lo en la segona, i a la fi ha acabat perdent-lo, Subi.
1: Sí, un partit en alternatives, efectivament, una Real Societat que ha estat en la primera part, jo crec que superior, davant d'un Elx que no sabia com entrar a l'àrea de la Real Societat i per contra pues, sofria molt en els contraatacs de la Real Societat. La segona part ha començat també més o menys en eixos paràmetres, però l'expulsió de Martín pues, bueno, ha suposat un punt d'inflexió per a l'Elx que ha vingut

0: el gol de Lemar, después el gol de Fermiño, el empat, i quan semblava que podria haver una remuntada èpica, pues ha vingut lo que pasa a voltes, el descuidar la defensa, t'ha vingut un contraatac que tenies que haver parat abans i no deixar que Susic haguera arribat fins al tan a prop de l'àrea contrària, i en la seva cama esquerra ha fet el 2-3. Després ha sigut ja un voler i no poder, en centrant sobretot en les entrades de Josan, de Josan, buscant els davanters, però no ha pogut ser, i és la veritat, se va en una sensació roïn, perquè no era bona la sensació de la primera part, però jo crec que després d'haver aconseguit aquest empat que te vinga aquest tercer gol de la Rosaleda, te deixa prou afonat.
1: Raúl, la teua valoració del partit, no és el mateix haver-lo empatat, perquè te quedes amb el regust dolç de la segona part de la reacció, però a la fi pues tornes a perdre,
2: Sí, i mostres jo crec que molta feblesa defensiva,
1: sí,
2: no?
1: Sí.
2: Moltes llacunes, moltes deficiències, massa, no sé, per dir d'una manera, jo crec que l'equip està bé que vulgui estar el baló des de darrere, està bé el tema de jugar amb la defensa alta, però quan això no funciona i estàs jugant en tres centrals, hauries de buscar altre tipus de moviment, d'eixida de baló, no complicar-te la vida, perquè ja arribarà el moment en què puguen els mecanismes estar adaptats, però a hores d'ara, amb un punt només en el teu caseller, no? Després de quatre partits, jo crec que has de corregir moltes coses darrere. Davant, m'ha agradat el tant que havia l'Osorio, Lemar ja el coneixíem, està almenys a dia d'avui en forma, però darrere l'Elx té una deficiència important. No ha deixat la porta a zero en cap partit i ja en porta encaixat 12 gols amb una mitjana de 3 per partit en aquest inici de competició.
1: Pues a veure què ens conta ara de seguida. L'escoltarem en roda de premsa el tècnic argentí de l'Elx, Martín Anselmi. El partit conclou el Martínez Valero amb derrota 2-3 per a l'Elx davant la Real Societat. Vos se l'han contat en esta sintonia, la del Punt a Punt, en Apunte Ràdio. Raúl Pina i Javi Subirats, gràcies, amics, a tots dos. Bona nit.
0: Gràcies,
2: Salva. Bona nit, Salva. Una abraçada molt forta. Adéu.
1: Entrem ja de seguida en Territori 90 Minuts. Territori Tertúlia 90 Minuts, on escoltarem la roda de premsa de Martín Anselmi.
3: L'esport per a tots a Punt a Punt.
4: A Punt Ràdio. A Elx 98.4. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
3: Perquè l'esport és molt més que un resultat. Són els nervis abans de començar, l'alegria de la victòria i el suport incondicional en la derrota. És la teua passió i és la nostra. Viu l'esport des de dins. Alça la veu i suma't amb Dani Hermosilla a la ràdio de tots. Esports a Punt, la teua mitja hora diària de passió esportiva en estat pur. De dilluns a divendres a les 8:30 de la vesprada.
5: Perquè tu també jugues este partit.
3: A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
4: A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
6: Noranta minuts en A Punt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Manolo Montalt i Salva Folgado.

Les 11 de la nit i 34 minuts. Versió avui reduïda del 90 minuts. Com sempre, temps de ràdio per a l'esport de la sintonia d'Apunt Ràdio, amb José Navas al control de so i amb Salvo Folgado en la producció i la redacció del programa. Vos saluda com cada nit Manolo Montal. Ja sabeu les nostres línies per a la pregunta del programa. Arraba 90 minuts X o Twitter, 90 en xifra o en número. 90 minuts ràdio, 90 en xifra, en número

0: esta, per esta xarxa social i per a Instagram, 90 Min Ràdio, sense xifres i números, en paraula, en lletra. 619-42-1801 és el WhatsApp, però la pregunta que estem fent avui és si dependerà de tu quines serien les decisions que prendries ja a curt termini de manera en la vessant esportiva del València Club de Futbol. Saludem ja els nostres contertulis, perquè a partir d'esta nova temporada, ja sabeu que són dos de les novetats, i tenim diverses, però dos de les novetats són que A, la tertúlia començarà 11:30 cada nit, i ve que, en lloc de ser dos contertulis més Salva Folgado, que és un híbrid entre un contertuli, una persona que ve a tocar més nas, és una miqueta de tot, és multifuncional, bueno, pues, en lloc de dos més Salva, són tres més Salva. Seran quatre veus opinant cada nit en el 90 minuts. Salude ja la tertúlia de dilluns amb Santi Marín. Hola, Santi, què tal?
1: Molt bona nit, Manolo.
0: Amb la companya Cristina Bea. Hola, Cris, què tal?
2: Què tal, Manolo? Ben retrobada, buenas noches. No? Gràcies.
0: I amb Nacho Rodilla. Hola, Nacho, què tal?
3: Hola, què tal? Bona nit.
0: Bueno, pues anem a començar...
4: Hem desplaçat de la zona de confort a Nacho Rodilla, a Santi Marín, els hem... S'han canviat, no?, de lo que era la seva...
0: Sí, però
4: virtual.
0: Jo és que tinc fe
4: que no
0: absoluta.
4: Que no s'acomoden.
0: Jo tinc fe absoluta en que van a, en que van a rendir on es posem. Per això
4: ho tinc clar.
0: Se fan estos canvis. Bueno, abans d'entrar en el tema del València, que ara vam tindre molt de temps per a parlar del València, estem pendents de la roda de premsa de Martí Anselmi, el tècnic de l'Elx. Però primer, Salva, hem de parlar de que demà tenim també punt a punt perquè juga el Villarreal i ho fa debutant en la Champions League, aquí, que de moment en Lliga la realitat és que tampoc funciona bé.
4: No, no ha funcionat bé en este començament de temporada l'equip d'Íñigo Pérez i demà té davant d'ell, bueno, pues la possibilitat d'inaugurar la temporada en la Lliga de Campions, debutar amb il·lusió, ara l'escoltarem, el tècnic groguet Íñigo Pérez, el dolentíssim paper que va fer la temporada passada l'equip del Villarreal va ser una de les raons per les quals els roig van dinamitar des de la banqueta a Marcelino García Toral. La Lliga no ha començat per Íñigo Pérez, necessita guanyar i seria fantàstic per al conjunt groguet demà a partir de les 9 i a Dortmund contra el Borussia inaugurar el seu caseller de victòries i a més en Europa. Este és Íñigo Pérez parlant efectivament del bateig europeu d'enguany, d'ell fonamentalment del Villarreal en la Champions.
5: Cada partido es, como lo has dicho tú, una historia nueva y debemos afrontarla como tal. Misma ilusión, mismo análisis, mismas certezas y verdades. Y mañana tenemos la oportunidad de volver a empezar. Estoy ilusionado porque estemos aquí, evidentemente, pero no es algo al que ahora mismo le esté dedicando mucho tiempo.
0: Les paraules d'Íñigo Pérez, estrany, este començament del Villarreal, Santi, que tots diem, juga millor, però és que a mi això es tracta de guanyar.
1: Sí, al final el xoc es té que traduir en resultats i sobretot en gols i en victòries i el Villarreal és de veres que està jugant bé però no està aconseguint triomfos. Podríem haver ficat un poc l'excusa de principi de temporada que ha jugat prou partits fora de casa, però llevant del partit contra l'Atleti Madrid, que jo crec que ahí va ser l'únic fallo que tingué Íñigo Pérez, que va voler donar el partit per guanyar quan ja estava amb un gol per damunt i un home més, però sí que és de veres que li està faltant la victòria, que és al final el que pot donar aquesta tranquil·litat, aquesta confiança, sobretot quan és un entrenador que arriba nou a un equip i té que anar soltant-se.
0: Perfecte, doncs hem començat el temps del 90 minuts, avui en versió reduïda. Anem a fer una pausa per a la publicitat i en tornar de la mateixa connectem amb el company Nacho Sánchez, que avui s'ha estrenat amb el seu partit a una així a Punt Ràdio i que ens conte aquesta xerrada de qui era, que jo la sentida m'ha paregut molt pueril, però bueno. Ara escoltarem què està que dir Nacho Sánchez sobre aquesta xerrada i crec que Salva Folgado s'ha de contar també algun detall més. De
4: una cosa que se li escapa, és complicat que a Nacho se li escapi alguna cosa se li escapa també.
0: Bueno, pues segur que per això estàs tu per a replegar-ho, el que se li escapa d'ell. 11:39, vinga, una pausa i ara tornem de seguida.
6: Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Manolo Montal i Salva Folgado.
7: A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
8: ¿Y dices que siempre sucede?
9: Seguro. Mira lo que pasa cuando le preguntas a la IA. Oye, imagina que estás conduciendo el nuevo Peugeot 408 diseñado pensando en ti y en el placer de la conducción.
10: Solo se me ocurre. ¡Wow!
8: Increíble. ¿Pasa siempre?
9: No hay dudas. El nuevo Peugeot 408 es un wow garantizado. Disponible eléctrico, híbrido o híbrido enchufable.
10: ¡Wow!
9: Descúbrelo en tu concesionario.
11: Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.

0: A.es. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
1: Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Manolo Montal i Salva Folgado.
2: 11:40 de la nit. Com deia, este migdia a la una, la nova programació de Punt Ràdio s'ha estrenat Nacho Sánchez amb el seu programa El Partit de la Una, i Germán Muñoz, que cada dia vos contaran a això ara com està el dia a nivell esportiu. I en el dia d'avui, Nacho Sánchez, què tal?
3: Hola, Manolo, Salva, Cris.
2: Bueno, pues,
3: i Nacho, tres són
4: tots. Santi, bona nit.
2: També tens així. En el dia d'avui has contat com va ser aquesta xerrada de Kia Slim i la plantilla.
3: Sí, esa sorprenent xerrada, primer perquè és la segona que fa en dos mesos, apenas. La primera va ser al Nou Mestalla, i després esta, que va ser bé, una xerrada de vora 2-3 minuts a l'hotel de concentració, on el València va demanar, on Kia Slim va demanar al València lluitar com guerrers contra el Futbol Club Barcelona. Lluitar com guerrers, un equip que no té mundialistes davant un equip que té 8 campions del món. Jo esta mañana ho he filat, Manolo, per a tota la taula, en esa frase que va dir Carlos Corberán, que crec que a l'única roda de premsa que ha dit de veritat el que pensa ha estat encertat. Les paraules sense fets irriten, i per a mi és la millor definició, perquè a fi de comptes tu eres, ja no sols un jugador, no? Però el tècnic Carlos Corberán, o qualsevol del cos tècnic, i t'està dient el president, no, mira, competir davant el Barça com guerrers, pues la careta que se te queda és un poquet de oye, què m'estàs dient? M'estàs demanant competir davant un autèntic equipàs, que ni un València, a lo millor de Marcelino, poguera guanyar-li, no? Perquè el Barça, en d'entre que va en avió, però i no m'has donat les ferramentes. Dit això, Manolo, demà també ho desenvoluparem, però m'ha arribat esta vesprada un afegit més a aquesta informació. Este Kia Slim sí va donar un toc a la plantilla pel que va ocórrer a Riazón. Evidentment no va ser molt efectiu, però de la mateixa manera que m'ha arribat una cosa, pues, clar, ja, tu saps molt bé com és això, no? Quan contes una cosa després te crida i dius, no, però també va passar això, tal,
2: sí, sí.
3: Pues que va donar un toc pel que va ocórrer a Riazón.
5: Bueno, però en el dinar, en aquesta xerrada o després?
3: No, la mateixa xerrada. No, no, una vegada va acabar el partit, això de lluitar Laika Warriors, sí, i tots junts, no, res, és a dir, no va baixar al vestidor. I precisament jo crec que una xerrada del president pagava més la pena al acabar un partit després d'una golejada que abans.
4: I l'arenga fue como pelear como guerreros, y ese toque, sí, ¿cómo se produjo? ¿Qué les dijo?
5: Pero dicho en inglés, Nacho, que mola más.
4: Por favor.
2: Fight like a warrior.
3: La frase iba a ser to fight like a warrior,
4: sí,
3: y después el talk va a ser que no le había agradado el que había visto a Riazor.
2: Ah, la había visto.
6: ¿Y lo de ahí?
2: Claro, y lo de ahí que...
3: Es que el tema, para mí, es que yo creo que donar una charrada motivacional abans d'un partit davant el Barça és una boixeria, perquè lo normal és que fent un bon partit el Barça et clave 5, perquè el Rayo Vallecano va jugar molt bé al Camp Nou i li van clavar 5. Però per a mi, si de veritat t'importa això, és després, si tu de veritat suportes l'entrenador, és no deixar-li a soles al vestidor, no?
2: Jo crec que el problema és, hi ha una part de viatge programat en tot això, és a dir, hi ha una part que ells tenen clar que així el seu temps està esgotant-se, que ells venen per al negoci de l'estadi, que no van a invertir ni un... Hi ha una part que és negoci, que està clar que és viatge programat. I una...
3: Sí, estava programat.
2: Com a viatge programat me referís que el negoci, o sigui, hi ha una part que és una previsió feta de les coses que van a fer amb el club, i hi ha una part de que són tan arrogants com ignorants i se pensen que ell, per baixar allí i davant del vestidor diu fight like a warrior, si no m'agrada, aquells, en perdó, se van a cagar damunt i passen d'ell mil.
7: És viatge programat, i quan tu te'n vas de viatge agarres excursions, no? Pues ell agarra l'excursió de fer la xerrada. Ell tenia programat que anava a fer la xerrada, passarà el que passarà. I faci el ridícul, perquè davant d'un jugador que li toques l'orgull...
2: La poca credibilitat que pugues tindre la perds.
7: Correcte. Els jugadors de València no estan per a creure res, però sí que te dona una sensació de que apareix i per allí i penses, i este què fa, sí?
2: No, la pregunta és, fight like a warriors. Ok. I
4: you
2: Invertir en Camillionaire.
7: Y tu,

0: Invertir like a millionaire, tronco.
1: Es de camiseta, ¿eh? La frase es de camiseta.
2: Manolo, yo te veo.
1: La frase es de camiseta. Es de hacer camisetas de 90 minutos en frases.
3: Sí. Pero la asunte también.
1: Las palabras sin hechos irritan. Fight like a warriors. Y cosas de
4: y yo ahora también me fico un poco
1: en Ron Garley, hemos hecho un mejor equipo.
4: Yo me fico en la pide de Corberán. Porque Corberán supose que ahir per el matí faría la seva xerrada táctica a la plantilla. Después le apareixqui el Lim y le fa una charla motivacional. També li trenca els esquemes.
5: Te desmonta la paraeta, te desmonta la paraeta. Totalment.
4: Conforme te planteixes, clar, després t'expliques com l'actitud en la que eix l'equip és la que és.
0: Nacho...
5: No, i el detall és qui s'atreveix a dir-li...
2: Ahí, des d'on iba, que no és el momento.
5: No apareixes, no apareixes, xato, que va a ser pitjor.
0: Que se puxaren en l'autobús. Que se puxaren en l'autobús,
5: Nacho. Sí, sí, però què vull dir? Que... algo que va a perjudicar al equip, no hi ha ningú tampoc que tinga la capacitat ni l'atreviment.
2: I que no hi ha necessitat de passar de no venir a Mestalla a presenciar ningún partido.
0: A pucharte en el autobús.
2: Al caso contrario, ¿no? Con un Valencia que viene del varapalo de Riazor, que dices, era el momento, ¿no? De poder haber pensado en levantar la cabeza después del inicio en Mestalla, donde ya las cosas no te están yendo bien. Creo que el tempo no es ni mucho menos el adecuado.
3: I Cris, que a més... qualsevol que sàpiga de codis de vestidor, si tu de veritat te vols apropar al vestidor, és estar ahí després.
2: I que no vas a darles un palo en la prèvia. No me gustó lo de Riazor.
1: Nacho, jo discrepi absolutament.
4: A l'endemà. A l'endemà millor que després.
1: Qui al Lino pot baixar després del partit del vestidor? Perquè anem a interpretar...
3: No, però si ja...
2: Entre antes i després, després.
3: I si ha arribat abans a l'autobús, amb l'autobús, després anar-se'n en vehicle privat, jo no ho entenc. Si tu arribes amb l'equip, te'n vas amb l'equip després d'haver perdut.
1: Però si és que ho explica Nacho Rodilla, jo estic d'acord. Tenia ese guió ja prestabrert i és l'excursió d'aquí a Lima, a València, pues vaig en el bus, es dona la xerrada, fight like a warriors, i ja, i me'n vaig. Vull dir, no busquem res en esa xerrada. Vull dir, està tota buida de contingut. Ell no sap exactament ni què fer, ni què ha de dir-los, ni com ha de parlar-los. És tot pose i és tot una façana. Però bueno, respecte a lo que Nacho ha contat este matí, que periodísticament és una molt bona informació, jo vull afegir una cosa. En el dinar que conta qui dina amb la plantilla, val? Corberán dina en una taula amb el seu cos tècnic, com habitualment fa, la plantilla en diferents taules reunida per grups, com habitualment solen fer, i després hi ha una taula redona on dinen Ron Garley, Kiel Lim i Javier Solís. No sé si hi ha algun element més. Després del dinar, pugen a una sala de l'hotel, se tanquen Solís, Ron Garley, Corberán i Kiel Lim. Porten, desconec els minuts de xerrada, però hi ha una xerrada allà dins. Quan acaba aquesta xerrada, a mi me conten que la cara de Corberán és de pomes agres. Desconec el que li diuen, desconec el que passa, però hi ha una xerrada, Ron Garley, Javier Solís, Kiel Lim, en una sala privada de l'hotel, amb el tècnic del València, Carlos Corberán, i Sant Pomes Agres. Cuidao, la cara de Corberán sempre és de Pomes Agres. Desconec què va passar, però és informació afegida a lo que ha contat Nacho.
0: Bueno, pues ahí...
2: En la prèvia d'un partido, que no deja de ser llamativo.
1: En la prèvia d'un partido.
2: Claro, el timing.
0: Por haber digueren, Carlos, fight like a warrior. Nacho Sánchez, gràcies.
3: Like a Braveheart. Ella sobre estaba.
0: Y se es Garley. Venga, pinchala. 11:49. Estem a l'espera de la roda de premsa de Martín Anselmi. Mira, Quiniela, ¿qui cau abans, Anselmi o Corberán?
1: Jo crec que Anselmi li donarà més partits.
2: Jo també. Creo que acaba de llegar, creo que lo de Corberán llueve sobremojado, aunque... Pero creo que Garni... es mucho más complicada todavía la decisión de Corberán que la de...
1: Pero Garrin es un hombre de fútbol, ¿eh?
0: Eso sí.
2: Pero es... Si hablamos de la cuerda de Corberán con el Valencia, ojo la de Anselmi, con Dragarnik, le va a tener paciencia. El problema es que luego la clasificación apremia y los partidos se van sucediendo y el parón de selecciones próximo, veremos el daño que va a hacer.
4: Ahí es donde andaba yo, que el paró va a permitir que los entrenadores arriben fins a eixa jornada i a partir d'eixa jornada veurem lo que són capaços. Clar, però a lo millor ja saben com és el València.
0: Caldrà dir que jo me diré i ho torno a dir. Si tenen que carregar-se a Corberán en el paró, ho faran en els últims dies del paró perquè el no tècnic no tinga dies per a treballar. Vull dir, no esperaran al principi del paró, sinó a la fi, que és exactament el que feren amb l'arribada de Baraja. Baraja arribar a 3 dies d'un València-Getafe quan hi havia un paró de 2 setmanes.
4: No?

0: I crec
1: que, en aquell moment.
0: I crec que el Llevant també feu el mateix quan vingué l'entrenador de Xina.
1: Ah, sí, amb Javier aquell, sí.
0: Sí, sí.
1: Amb Javier aquell. Mireu
2: que... Javier Pereira?
0: Pereira.
3: És un clàssic esperar-se al paró, és un clàssic.
1: Sí, però no, però no, però jo
3: escoltava la informació i, bueno, i seguia un poc la situació i després de veure lo de Mestalla, jo dic, fins al paró, en serio, jo crec que no és possible.
1: Sí, sí.
3: Lo de ¿sí?
1: Al paró. Bueno, a veure, Salva, tema ultimàtum.
2: A veure, ahir els companys del partidazo de Cope van contar que Corberán té un ultimàtum de tres partits, és a dir, tres partits i després arriba el paró, que crec que la FIFA la bateja com paró XXL o XL, no recordo, però m'ha fet gràcia, no?, com la FIFA ha batejat este paró internacional. Ahir, Manolo, recordaràs que se va parlar de la possibilitat de destitució de Corberán en el 90 minuts, i és de lògica o de perogrullo, vull dir, si hi ha un paro en tres jornades, si Corberán no alça el vol en tres jornades, el que contarem així és que Meriton podria valorar, jo continuo dubtant, però Meriton podria valorar carregar-se Carlos Corberán. Ahir, Cope diu que hi ha un ultimàtum sobre Corberán. L'entorn de l'entrenador nega que tinguin un ultimàtum, evidentment la notícia seria dir sí, tenim un ultimàtum, però l'entorn de l'entrenador, a diferència de lo que passava la temporada passada, Manolo, ja no diu amb rotunditat que Corberán vaig a seguir o no vaig a seguir. És a dir, la temporada passada l'entorn de l'entrenador te deia, va a seguir, estàs loco, no tenéis ni idea, sigue... Jo avui és on deixa l'entorn de l'entrenador ja no diu, no se lo van a cargar. Diu, hombre, si suma un... A mi m'han dit textual, si suma un punto en los próximos tres partidos, pues igual se lo cargan. Ojo,
4: Sevilla, ya no Alavés y Real Sociedad.
2: Ya no diuen lo que deien la temporada pasada en Nadal. Ya no
1: recent renovat,
2: ja no te ho neguen,
0: Jo pense que, clar, fer anàlisi futbolístic del partit d'ahir és impossible perquè no es pot fer. Però sí que n'hi ha detalls que poden marcar un poc el pla d'entrenament que pot fer Corberán. És a dir, tu te queixares el dia del Deportiu La Coruña de falta d'activació. Però és que ahir a minut 7 ja podies haver anat 0-2 si no l'anulen a la min. Per tant, pareix que també hi ha una falta d'activació. I per què es produeix falta d'activació? Jo crec que no és perquè els jugadors no isquen pel partit, sinó perquè els jugadors, i se les notava en l'expressió corporal d'ells, que no creuen en el pla de partit i tampoc creuen en que des de la banqueta van a tindre solucions per a poder modificar. Perquè no veuen eixa defensa 5, i ells mateixos se donen compte que l'entrenador va pegant bandades, fica un lateral esquerre de lateral dret, fica un mig centro de central, ahir Elliot, que l'han tret com si fora un banda o un extrem, ahir el fica de segon davanter, o sigui, va prenent decisions que no va creguent-se la plantilla. Per tant, jo penso que Corberán, al final, per a guanyar-se els jugadors, o intentar guanyar-los, perquè si tampoc és per a convèncer a Elio per a que vinga així, pues en aquestes últimes pot fer els últims arreons i aplicar la lògica i gestionar bé, i al final és anem a intentar competir. Són dels tres partits que ha dit Cris, dos són fora de casa. Que jo crec que en aquest moment a València li ve millor jugar fora de casa que en casa.
4: Bueno, Sevilla i Mendizorroza,
0: Sí, però
4: que passa que... L'ambient
0: de Mestalla és Mestalla.
4: Sí, sí, això sí.
0: I al final... condicionat per un treball mal fet en aquest estiu i mirant els membres que tens en la plantilla després que aquests xin caiguen lesionats, aplica dos línies, un 4-1-4-1, dos línies de 4. Si tens que jugar en doble lateral, Gallà, Jesús Vázquez, ho fas perquè no tens extrems, i en banda dreta, jo t'anava a dir Arnau Mafeo, però clar, ara se t'ha lesionat Diacabí, doncs fica Tàrrega i Arnau de centrals i fica Mafeo en Elliot. I tres jugadors al mig del camp, Pepelu, Ugrinic i Javi Guerra. I dalt ja pots anar tenant, si vols ser més directe amb Hugo Duro, si vols eixir un poc més en transició amb Dan Juma, i al final jo crec que els jugadors tens que fer alguna cosa perquè ells se sentin còmodes a l'hora de jugar i creguen algo el discurs i puguin eixir a competir. Perquè clar, si arribem a la destitució de Corberán, entrarem en un problema. Els jugadors diran, cuidao, que ara van a vindre per nosaltres, perquè el de dalt li té igual.
1: Val. Ahí n'hi ha un problema que és el que jo preguntava a Eric, que jo crec que, en efecte, és així. Jo crec que la situació entre plantilla i entrenador ja és irreconduïble.
3: Totalment.
1: Però, a més, és que jo crec que ja és... no se'l creuen, no el volen veure, els molesta... I luego també hi ha una evidència. Imagina que tots heu vist, tot i que Movistar l'ha ja esborrat, el vídeo de Rodri...
4: ¿Lo ha borrado?
2: Sí.
4: ¿Por qué?
2: Pel Barça i per Rodri.
4: Pues yo era el vídeo que ibas a...

0: acaba de rascar-lo a Fermín perquè veu que l'equip no va. És que l'equip no té ese espíritu competitiu.
1: I algun robo o alguna pèrdua puntual del Barça, que ja tienes el balón en el centro del campo, lo que se hizo fue girarse y volver hacia atrás. Es que llegaba cada vez el balón atrás y había que arrancar algo cuando el Barça ya estaba replegado y a la mínima o la ibas a perder o te la iban a robar.
2: Es que el problema que tenía ahí es que yo creo que los jugadores no saben qué hacer cuando tienen
0: no
2: la
0: saben
2: pelota.
0: Ya
2: que el pla, porque el plan de partido de Corberán, pero lo que han visto en estas cuatro jornadas y algo de pretemporada desde que cambiáis a línea de cinco, es evitar que me facin un gol i alguna tindré a pilota parada, que per això he assignat a un jugador, a un de cos tècnic per a preparar aquestes jugades, o alguna individualitat me reconduirà, com ha fet altres temporades, que al final era el partit trencant el partit quan deixia Sadik, o a última hora, a veure què passa. Però és que ahir, tu intentaves jugar la pilota en curt, venies tu uns mil centros ahir i acabaves golpejant un de centres d'alt. Mm. Per a què? Per a que la pilota, la segona jugada, l'agafarà el Barça. Després, optares per eixir un poc combinat, però la pressió alta del Barça te furtava la pilota prou de la teva àrea i al final vas optar Dimitrescu, golpejar cap on estava Xavi Espart, acumular jugadors ahí per intentar guanyar-li la jugada. Però què passa? Que Dimitrescu tampoc és molt atinat en pilota i la pilota mai anava al lloc on tenia que anar. Per tant, era un despropòsit total de jugadors.
0: Però
2: i
0: que
2: quan, i el que ha dit Cristina, quan recuperaves la pilota
1: no,
2: prop de la
1: teva
2: àrea, primer, no tenies ningú jugador proper de la jugada per a jugar en ell, de fer aquest pas de seguretat i intentar
1: eixir
2: en transició.
1: No.
0: Però tu creus que un pla de partit pot ser que el baló a Dimitrescu i li pegue balonar 25.000
2: no.
0: vegades? És que això no entra en el cap de ningú entrenador de primera.
2: No.
0: Si no ho veuríem en els altres. És que aquest plantejament és de no tindre res. I aquesta situació del Barça anar a pressionar-te, és cert, el Barça té aquesta ambició. Mm. Però és que en la primera eixida de baló, el baló li el regalaves al Barça. O sigui, no tens ni els mecanismes per traure el primer baló en una pressió altíssima del Barça. L'hagués pillat 7 o 8 vegades més.
2: No, i és que el Barça arrisca tant que estava, sí. la seva defensa estava dins del camp del València i estaven dos contra dos. Estava
1: Cubarsí
2: contra Danjuma, sí. Emparellat, i Gerard Martí en Otorbi, els dos emparellats. I li tenia igual que pegares una pilota perquè tenia tanta confiança. Alguna volta és que ve, però Joan García juga molt, molt avançat.
1: Tiene muy claro que cuando esa línea está tan adelantada, Joan García tiene un grado de concentración extraordinario que la mínima él sabe perfectamente cuándo salir.
2: El partido de ahí parecía un show de entrenamiento de ataque contra defensa y recuperar pilota y tornar a comenzar el ataque de defensa. Ataque de defensa totalment perquè el València no podia eixir al seu camp.
0: El 0-5 és poc,
2: Sí, perquè...
1: Dos palos i un gol anulado,
0: En tota l'honestitat del món, El Barça mereix que... Igual el València mereix que marcar un gol. Bueno, per aquesta acció, sobretot aquesta de Danjuma, que és una acció claríssima, però és que el Barça, per a fer-ne 8 o 9, no haguera passat res.
1: Si el però segundo llega apretant a subir al marcador seguido, el que anulan, sí, que ja te pones
3: sí, no,
1: ahí
3: no,
1: minuto
3: te
1: 7-10 ya con ese 0-2, no sé
3: yo,
1: lo que podía haber pasado.
3: En una falga que sona molt en esta casa, una frase de l'any passada de les noves generacions no només tenen un Calrué, en tenen molts. Bueno, pues ahí es uno más. Un 0-5 en casa.
0: Es uno más, sí.
3: Es un Calrué más.
1: Y no ha sido el peor resultado contra el Barça.
3: Y no ha sido
1: reciente,
3: el pitjor
1: recordemos
3: resultado contra el Barça recent.
1: No,
2: però algú encatré a Pit que la temporada passada quedava entre
3: se li va guanyar, clar.
2: Clar,
3: el Barça en el carro del peix.
2: Els últims partits de la temporada passada són molt bons. Per això té eixa crèdit el senyor Corberán.
4: Per això va vindre Kiat, a veure si veia algo semblant. Però jo, tornant a Corberán, penseu que Meriton va fulminar Corberán en el paró si és incapaç de sumar o si suma un punt?
0: I aquesta xerrada que tu dius que tenen prèvia al partit, el careto de Corberán és ixe, vull dir...
4: Jo no el vaig veure, a mi me l'han contat, perquè bueno, ixe home, normalment, poques vegades el veus somriure.
0: Però l'únic que pot realment vindre i pegar-la a estocar és Kiat Lim. És a dir, és d'ací no s'haurien atrevit...
3: I jo crec que Kiat tampoc. És el pare que fa i desfà.
0: Però vindre a pegar una reó, jo crec que sí que vingui a pegar una reó. Perquè aquesta reunió prèvia al partit no té massa sentit, sobretot en Corberán. En la resta pot ser lògica, però en Corberán entra per a marcar-li que això té 3-4 partits per davant per a poder capgirar la dinàmica.
1: Sobretot perquè Corberán, sabemos que llega de la mano de la propiedad y toda la confianza y la renovación, etcétera, etcétera, pero lo que el Valencia no se puede permitir ni Meriton es un descenso por tema económico.
3: Pues ahora mateix tenen totes les paperetes.
1: Por eso digo que el tema del entrenador, yo creo que lo que va a tensar la cuerda definitivamente en momentos que es un punto de 12... Pero si te colocas en un punto de 18 y la clasificación empieza a generar una distancia que parece que va a ser mucho mayor que la del año pasado.
4: Punto de 21, Cristina, que te interese.
1: Por ejemplo, de 21 o de los que fueran. Quiero decir, al final, si tú empiezas a ampliar esa diferencia y no sumas.
3: Si se marquen distancias ya.
1: Y no sumas y tú empiezas a generar esas distancias por encima de la relación con Corberán, está el futuro. Sí. Del Valencia.
3: Y él se carrega la que tiene que cargarse. Siga no amigo o enemigo, ¿eh?
1: Y no por Mestalla, no por la presión, no por lo que diga Rodri, según
3: sus parámetros,
1: ni quien sea, sino porque va a llegar un momento que va a ser insostenible por lo que hay en juego económico.
3: También te digo una cosa. Si los parámetros son los económicos, empresa tal, en una empresa que prende esas decisiones, también en teoría ha de quedar bajo sospita. Que es en teoría es el señor Gurley.
1: Sí, bueno, todo el que haya tomado una decisión en un escenario que no funciona, pues evidentemente tiene que haber un replanteamiento de que hemos hecho bien y que hemos hecho mal.
3: También ser que caigueren entrenadores que van a ser escollits y renovats per Miguel Ángel García, Pérez Roldán, el mític Corona, y ahí no caía.
2: Pero fiquem en situació que el dijous passat, Ron, digue en la roda de premsa, Corberán is the coach.
3: Sí. I el cafè se va enfriar.
2: El adequat per aconseguir els objectius.
4: I el cafè se us va enfriar.
3: A veure si no s'enfria el cafè, eh?
1: Però con respecte a ell, probablement sí.
3: A veure si cafè tacilla i te cremes.
1: Però respecte a ell, sí. I després... Sí que se va enfriar.
3: Tu creus?
1: Jo crec que sí.
3: Veurem.
1: Jo crec que sí.
2: I després, si tu el...
4: Solament hi ha una persona que va resistir. Si hi ha alguna sèrie de canvis, solament va resistir hi ha una persona.
3: Javier Solís. Bueno, n'hi ha uno que du en el club des que entrarem.
0: Ahir està més prop Solís de Kiat
3: Lee. De Kiat que Ron Garley.
0: I Ron Garley, el que sí que no vaig veure és una cara de que li afectara massa, perquè en aquesta sensació jo pensava, ostres, algú agacharà, quan la tribuna se girava, algú agacharà el cap. No, al contrari.
1: Esto lo vimos tanto con Anil.
0: Una sensació de...
3: Esa superioritat asiàtica de que...
0: Demostrar...
3: Però morts de fam, a mi a què veniu a dir-me res? I cara és la que tenia Irki Adrim. Morts de fam, a mi a què veniu a chillar-me?
1: Creo que fue un Valencia Real Sociedad, ¿no? Me quiere sonar ahora que fue el momento tremendo de...
3: A la vez.
2: El Daniel.
1: El Daniel
3: a la vez.
1: Varios.
3: El Daniel a la vez.
1: Aquello fue tremendo, vamos.
4: Yo solamente sé que Javier Solís pensa que no es transparent, però Javier Solís és molt transparent a diari.
3: Home, se li veu molt. Se li veu molt.
4: Sí.
3: Ell pensa que les seues maniobres són en l'obscuritat i com sempre són en el mateix puesto, resulta que no són tan en l'obscuritat.
4: Comunicaciones, Javier Solís, que és el director general de comunicació del club, és molt transparent.
3: Sí, sí.
4: Però Corberán, penseu que va fora o no va fora si suma solament un punt?
3: I un altre de comunicació que també du des que entra l'Ima en el València.
2: Sí, solament se suma un punt, va fora. Però és el que anava a dir. Si tu ahir li traslades i ese missatge a Corberán, immediatament tens que ficar-te a buscar un substitut. Si no estàs buscant-lo ja. Això seria en un club normal. Clar, però que club no és normal.
3: La pregunta és...
4: Tenim estructura per a fer això?
3: Mira, anem a fer una cosa. Com que tenim també missatges dels oients, anem a donar-los eixida i algun àudio. Mira, heu parlat de Daniel. I crec que mos ha contestat. Vinga, a l'opino de què?
5: Opino de què? L'esport, sense pèls en la llengua, en 90 minuts, en A.Punt Ràdio.
3: La pregunta és, quina decisió es prendríeu a curt termini? Arcadio Pérez diu: el primero que ponga una comidita de grupo se va hasta enero a la grada. El primero que filtre algo a la prensa será despedido, sea jugador, entrenador, mamporrero o el que ponga en las redes de las porterías. No sigo ya que me canso. Carol Tomás: a curt termini, destituir Corberán, pero que venga un entrenador de veritat, no un torero, un profe de gimnasia, un amic de Lim, un señor de Murcia que pasaba por allí. Un entrenador. David diu: que mal no me está ya. Per así mes, Toni Molina diu: mi sueño húmedo, Corberán fuera y Aguirre dentro. No sé si jugaríamos algo diferente, pero que los iba a matar a correr a estos, ni la más mínima duda. Y los del palco lo mismo, corrían con ellos también, porque a este no se le suben al bus ni de broma. Pero eso no vendría así, Aguirre. Mandarino BCF: creo que vamos a decir todo lo mismo. A corto plazo tirar a Corberán, pero una cosa tengo clara: con un entrenador nuevo tampoco esperemos milagros, que la plantilla que han hecho los Lim es la que es. Ya le hubo escoltado a Rodríguez. o ya le he visto a Rodri. J. Diu, Deportiva, que quede claro y a corto plazo, sustituir ya a Corberán. Fichar a un entrenador que entrene de verdad lo físico y lo táctico. Haga un juego fácil, ponga a jugar a cada uno en su sitio y domina el vestuario. Y ya puestos a alargar a los servicios médicos.

0: A Punt Ràdio, sintonis amb tu.
1: Podríem posar un cartell per anunciar el nostre programa, però això és la ràdio, no el Boriés. Podríem fer un anunci en Cinemascope, perquè ho veres ben clar i ben gran. Tenim nou programa, però tampoc. Inclús podríem posar una avioneta, un anunci al periòdic, fer una cançoneta... Però, per a què? Sí, en definitiva, el que volem és que ens escoltes.

Matí Directe. Sergi Olcina i el seu equip et conviden a la travessia diària de 5 hores de ràdio. De dilluns a divendres, de 7 a 12 del matí. Te'n vens? A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.

Hola, molt bona nit i benvingudes i benvinguts a una nova temporada de l'Hora de la Cultura. Avui tornem i ho fem, com sabeu i com podeu comprovar, en un nou horari, a les 12:30 de la nit de dilluns a divendres, tot i que per a ser correctes caldria dir de dimarts a dissabte, perquè ja és dimarts. Bé, ens entenem, no? De dilluns a divendres a les 12:30. I ben mirat, esta és una hora que d'alguna manera ens convida a parlar d'allò que passa quan el dia ja s'ha acabat, quan baixa el soroll, quan ens queda una miqueta més d'espai per a pensar. Venim de les vacances, els qui hàgiu tingut vacances, que també són això, no? Una pausa. Un moment en què moltes coses s'aturen, canvien de ritme o senzillament desapareixen de la nostra vida. I cada setembre tornem amb la sensació que l'estiu, que les vacances, s'ho han endut tot un poc, no? Els festivals, programacions, projectes, espais, companys i companyes de camí que s'han quedat. I enguany també s'emporta coses que potser ja no tornaran. És el cas del Valencian Dancing Forward, que enguany, que hauria d'estar celebrant el seu desè aniversari, no sé, escridassant-nos a tots, celebrarà també la seva última edició per manca de pressupost. Vaja, deixeu-nos d'eufemismes, no sonores, per falta de patrocinis, que per ahir ve el problema amb el pressupost. El València Dancing Forward és un projecte que durant 10 anys ha servit per donar espai, visibilitat i oportunitats a la dansa contemporània valenciana. Tant de bo en els mesos que queden es puga revertir. Però si l'estiu s'emporta coses, també ens du unes altres. Entre les notícies que ens han arribat aquestes setmanes i que haureu vist per les xarxes, n'hi ha una que va en la direcció contrària. La companyia de teatre Micalet ha anunciat un nou espai des d'on reprendre les seues activitats, després que l'any passat, d'alguna manera, els desnonaren del teatre que els dona nom. No en sabem més de quan, com, de quina manera, com estrenaran, quina és la data, però ens comprometem a informar amb detall, només tinguem més dades. Perquè la cultura és massa sovint això, perdre espais i guanyar-ne d'altres, veure com alguns projectes desapareixen mentre altres busquen la manera de continuar en una mena de dia de la marmota, o si voleu, més nostre, fent la faena del matalafer, fer i desfer, contínuament. Potser la cultura és, sobretot, per preguntar-nos què estem disposats a perdre com a societat quan els pressupostos, entre cometes, no arriben. Per la nostra banda, dir-vos que començar una temporada a les 12:30 de la nit amb vosaltres és una bona hora per parlar de tot això, del que queda quan passen les vacances, del que desapareix sense fer massa soroll i del que, malgrat tot, insistix a tornar. Nosaltres hem tornat. Comença la segona temporada de l'Hora de la Cultura.

0: Hi ha històries que han quedat fora dels llibres d'història, que no ens les han contat ni han sigut portada, però que d'alguna manera expliquen com s'ha construït, com s'han construït els barris on vivim, les ciutats i, per tant, el món. I avui el teatre ens dona el pretext per parlar d'aquestes històries. Parlem d'històries de dones que van arribar des d'Andalusia, des de Canàries, des d'Extremadura, des de Galícia, buscant una vida millor. I que en trobar-se carrers sense serveis, ni escoles, ni centres de salut, espais per compartir, què van fer? Es van organitzar. D'aquestes dones parla la funció Les que tiren del carro. Es tracta del nou muntatge escrit i dirigit per Reyes Ruiz i interpretat per María José Peris, María Minaya i Sílvia Rico, que s'estrena a la Sala Russafa dins el Festival Russafa Escènica el pròxim 17 de setembre. Això serà dijous de la setmana que ve. Vos ho recordarem un dia abans en l'agenda, ja ho sabeu. Avui ens acompanya a l'estudi l'actriu i moltes més coses, María José Peris, i saludem també per telèfon la directora i autora Reyes Ruiz. Vos les presente molt resumidament perquè si no necessitem més programa. María José Peris és una actriu, directora i docent molt reconeguda amb més de 30 anys en teatre, televisió, cine, música, doblatge. Com a actriu ha treballat a les ordres de directors com Carles Santos, Calixto Vieito, Joan Lluís Bozzo, Rafa Calatayud, Mario Gas, etc, etc, etc. És una de les formadores més reeixides en tècnica vocal i en interpretació per a teatre musical. Els companys de professió li han atorgat el premi a millor actriu en diverses ocasions, l'última pel seu paper en Tórtola. María José, moltes gràcies per estar avui amb nosaltres.
1: Estic encantada i encantada de trobar-me amb tu.
0: Quant de temps. I com dèiem, ens acompanya al telèfon Reyes Ruiz, l'autora, directora de la funció. Ella és una altra dona amb un extens bagatge dramàtic, a més de ser professora de vers i moviment a l'Escola Superior d'Art Dramàtic de València. Ha treballat amb directors com Miguel Narros, Ramon Oller, Vicent Genovés, Toni Tordera. L'any 2017 va crear, doncs ja fa 20 anys d'això quasi, no? La seva companyia es diu Reyes Ruiz, actualment Patio de Vecinas, on treballa i presenta les seues obres, com és el cas de Les que tiren del carro. Reyes Ruiz, bona vesprada.
2: Hola, buenas tardes, muchas gracias.
0: A vosaltres.
2: Gracias por invitarnos.
0: A vosaltres sempre per vindre a contar-nos. Ens ha cridat, d'entrada ens va cridar l'atenció, el títol, Les que tiren del carro. Clar, abans de saber res, identifiques amb tanta gent eixa frase, eixe concepte. Però primerament, Reyes, què és el que va fer que digueres jo he de contar aquesta història? Va haver algun testimoni? Va haver alguna persona? Què va fer que et tirares a la piscina?
2: Sí, pues mira, viendo el documental de Reyes Gallego, Ellas en la ciudad, que es un preciosísimo documental y habla de esta lucha vecinal y del barrio Alcosa en Sevilla, que yo soy sevillana, pero que luego me pongo a investigar y veo que también ocurrió la misma lucha vecinal en el barrio de Alcosa, que se llamaba igual en Valencia, me llegó a las entrañas, fue un tema que me golpeó muchísimo y me pareció también como súper teatral poner a esas mujeres encima del escenario, difícil también por otro lado, y ver qué pasaba, ¿no?, con ese tema. Pero me conmovió muchísimo y además que tengo una gran amistad con María José Peris, se lo conté antes de empezar a escribirla y ella me dijo,
0: Et va donar gas, no?
2: Totalmente, totalmente. Estoy súper agradecida porque María José fue como

0: on és en la funció, no?
1: Efectivament, nada. Perquè no tenien veu. És que la cosa està en que no tenien accés a tindre veu. Este és el tema. On parlaven, on s'expressaven, on podien contar-ho? Se ho contaven entre elles, on podien? On se podia explicar?
0: En canvi, sí que van fer d'alguna manera, no? Bé, bueno, d'alguna manera, no.
1: Bueno, van eixir al carrer, perdó.
0: Van eixir, això claro. Anava a dir, és a dir, quan tu dius, no, on podien?
1: En els carrers,
0: que mira que la van liar.
1: Molt grossa.
0: La van liar molt grossa, demanant escoles, demanant allò que consideraven, no?
1: Sí, jo... me referia, perdona, a no en un espai artístic, no?
0: Sí. Sinó
1: a pie de guerra, en la calle.
0: Sí. Sí, amb el megàfon a la mà,
1: sí.
0: Però no des dels diaris, no des de les televisions, sí. Des del cinema, sí. des del món de l'art. La història parteix de fets reals. Podem dir, és teatre documental?
1: Reyes.
0: Sí. Ah, que dius Reyes, ara m'ha dit que...
2: Reyes, ara te toca a ti.
0: Mare de Déu.
1: Tu que eres l'autora.
2: Mariajo.
1: Autoríssima, tu.
2: Sí, jo creo que, no sé, lo dominaría como un teatro documental ficción, porque todo lo que pasa en la obra está como documentado, y de hecho van saliendo algunas imágenes reales de estas mujeres en la lucha, en la calle, pidiendo cosas, en manifestaciones, pero luego todo el entramado que ocurre entre ellas, que es como muy íntimo, esas relaciones, esas historias de amistad, de complicidades, todo eso es, claro, todo eso es ficción, porque para mí el fondo chulo era el de la lucha vecinal, pero yo en realidad a mí lo que me gusta hablar es de esta red que tejen las mujeres, de este apoyo incondicional y esta manera que tienen de llevar las cosas, ¿no? Sin buscar luego ningún tipo de protagonismo, cuidando a la vez de todo, de la casa, de los hijos, de las amigas, o sea, el tema a mí este me golpea mucho.
0: Reyes, m'has recordat, i ara no recordo qui m'ho va dir, quina donassa, perquè havia de ser una donassa que me va dir, tot això de les xarxes socials a les dones no ens hauria de fer por, perquè sempre al llarg de la història hem funcionat en xarxa. I m'ho acaba de recordar Reyes quan parla d'aquesta xarxa de suport, no? que teixien entre elles. No?
1: Sí, i de fet, no sé, ara també està com molt de moda de parlar de les bondats que suposa juntar-te amb altres dones, no? I parlar de les teues coses.
0: Com si fos quelcom nou.
1: Sí, ja veus tu, com si s'haguera inventat. Ara li poses una paraula anglesa i cobres algo i ja li traus un partit, no?
0: Sí.
1: Quan era el que és la manera és trobar-te, xerrar, parlar de les teues coses, projectar, arreglar, fer, crear, que per això estem capacitadíssimes, perquè estem preparades per a crear la vida, com no anem a estar preparades per a ser creatives en tot el que faça i siga fonamental, no? Mm-hmm. Aleshores, ara algo que sembla que s'ha inventat és algo que ha constituït la manera de nosaltres tirar endavant i funcionar.
0: Al llarg de la història.
1: Sí, i mirar-nos bé, no entrar dins de la línia esta de que les dones no, mirar-nos
0: competim,
1: bé
0: i si sí, puc et poso el cos
1: nada. Jo crec que això ha sigut també un argument creat paral·lelament per a crear altres tipus d'interessos i que no estiguem juntes, perquè juntes fem por, perquè sí que podem, perquè juntetes i moguem-nos sí que fem por.
0: Abans Reyes ha parlat d'ella. Reyes, qui és ella? Que tu dies, a mi m'interessava com és ella qui és?
2: ¿Ella?
0: Sí.
2: Ay, no sé lo que
0: la
2: he
0: dicho. La ella de la función, ¿qui es? ¿Qui es?
2: Sí, es que son ellas las que tiran del carro.
1: Igual
2: en
1: se
2: este
1: ha comido
2: caso,
1: la S.
0: Claro, yo diría, es
2: que
0: coral.
2: Es sevillana, igual he dicho ellas, pero es coral. Habré dicho ellas, pero es así como aspirando, pero es ellas.
0: Es una obra coral.
2: Es una obra coral con tres pedazos de grandes actrices que todavía
0: sí,
2: no me lo creo. Y antes me estaba emocionando cuando presentabas a la Peris, porque, o sea, ¿de quién no he podido tener más suerte? Tengo a María José Peris, a Silvia Rico y a María Minaya, que encima del escenario son unas bestias pardas. Yo quería tener mujeres con recorrido, mujeres maduras, actrices y mujeres, ¿no? Y madres de familia, que son todas, y porque en ella veo a mi madre, veo a mis tías, veo a mis hermanas, a mis abuelas, ¿sabes? Y quería ver esto en escena.
1: És que saps què? Perdona, Reyes. Ha fet una cosa que mai li ha

0: la escenografía con al final magistralmente con muy pocos elementos, pero en la primera lectura me dijo,
1: home,
0: pero es que hay más de 12.
1: També té molt de bagatge Carlos Montesinos fent escenografies.
0: Sí, tenemos un equipo artístico impresionante.
1: Sí, con
0: Pep Llopis también en la música y con David Sánchez, bueno.
1: Deixeu-me, ara anem a... Perquè, clar, la gent pot imaginar-se, les que tiren del carro, aquelles dones dels anys 60-70 que venen, que reivindiquen, que agafen els carrers, transformen la societat, una obra dura, sesuda, no és una comèdia... o té tints de comèdia?
2: Carlos Montesinos, que és l'escenògraf, quan ha vingut als assaigs, que és el meu home...
1: Ja ho sé, home.
2: Ho sabies, no?
1: Sí.
2: Bueno. Doncs Carlos va dir, creo que és un sainete con mucha clase y mucha sabiduría. I jo vaig dir, mira, gracias. Ahora ya acabo de verlo todo muy, muy, muy claro en donde ona estaba yo ubicada. Això és el que
1: ara
2: va dir.
1: I a mi
2: me
1: va vindre... Un sainet amb molta classe, és brutal.
2: Sí, perquè com no n'hi ha... Són conseqüències. Nosaltres canviem d'edat, canviem de personatge, canviem d'ubicació, fem coses supercaricaturesques de personatges. Després són nosaltres de més joves, nosaltres criant, nosaltres d'abueles. Aleshores, claro... No té un desenvolupament i el que no és dramàtica. El que passa és que és com una... És com si fos una paleta de colors i tens una miqueta de tots els colors. Però són pincellades. Lo digo bien, Reyes.
1: Dins d'aixes pincellades m'imagino que arribem a situacions absurdes, a situacions... És a dir, diferents...
2: Molt.
1: Diguem-ne, rangs del que és el no drama.
2: Sí,
1: si no volem dir de comèdia.
2: Sí, Reyes, això ho
0: també
2: explicarà
0: millor
2: que jo.
0: Sí, també muy tierno y muy poético, yo creo.
2: El absurdo, sí. el drama, la tragedia. La tragedia, però puntualment. No te quedes,
1: com si fos la vida, no?
2: És la vida, no te quedes enganxada.
0: Sí, però tiene bastante humor. A mi me gusta, yo meto el humor.
2: Sí, és que Reyes, això, és que ho fa molt bé.
1: I a veure, quin paper juga la música? Estem perquè, clar, això és musical?
0: No és musical, però tiene canciones en directo. Todo el mundo no tiene la suerte de tener
1: a Pep Llopis, clar, de dir, home.
0: Arropándonos en este proyecto, la verdad es que sí. Y bueno, la suerte, ya que también María José ha revelado que el escenógrafo es su marido, pues yo voy a revelar que Pep Llopis es mi marido también, el compositor. Por eso lo he metido en el proyecto.
2: Que
1: disculpen,
0: tenemos lo mejor de cada casa.
1: Que disculpen les convidades, però a estes hores de la nit... Jo crec que a aquestes hores de la nit es pot dir. Heu sabut triar, boniques. Heu sabut triar.
2: Hem tingut ull.
1: Heu tingut ull a l'hora de triar.
0: Hombre, hay que mirar por el negocio también. Hay que mirar por el negocio.
2: Exacto.
0: Tenemos música y escenografía, no digo gratis, pero...
1: Pero quasi. Ens ho podem imaginar. Ens ho podem imaginar.
0: La verdad es que... Yo estoy acostumbrada a trabajar, he trabajado muchas veces con Pep. Él coge la obra y la sube para mí siempre como a un nivel de referencias de la época. Hace todo siempre como más poético. Ha hecho canciones. Claro, tenía a Silvia y a María José que cantan como los ángeles. Y claro, yo digo, esto va a haber que cantar.
1: Claro,
0: de hecho,
1: a su web de aprofitar.
0: Había muchas canciones y aquello fue como de... Y esta también, y esto porque no lo cantamos en bachata. Y era como de, pues sí, mira, vamos a cantar todo lo que nos dé la gana. Y no es un musical para nada. Ahí están metidas las canciones un poco como para... arropar la cosa, contar de otra manera y envolver un poco la historia de una manera un poco más poética y más y más teatral, pero bueno, creo que Pep ha hecho un trabajo precioso.
2: Mucho.
1: Ens ho imaginem coneixent el treball de Pep Llopis de molts anys. Quan Reyes diuen no, però no és un musical, la Peris diuen no. No.
0: No.
1: No, eh?
2: No, té l'estructura d'un musical, dramàticament tampoc complix la funció que complix una cançó en teatre musical. Són cançons dins d'una obra de teatre. Quasi cançons boniques que aporten, per a mi, atmosfèricament, l'estadi en el que se trobem.
1: Bueno, i que a més aquelles dones també cantaven.
2: Tot el rato. Ma mare, per exemple.
1: Efectivament. Totes. Ara que dius ta mare, de qui t'has agafat per a fer els personatges que fas?
2: M'encanta que me facis esta pregunta, perquè m'emociona bastant, perquè ma mare eren 7 germanes.
1: 7?
2: Tot dones. Si venia un xic, ma abuela abortava. Entonces, elles cantaven en el xinet i feien teatre amateur. I cantaven coses d'un senyor que composava allí increïble, i en els dinars cantaven totes juntes. És un homenatge a ma mare i a les germanes. He construït el personatge inspirant-me en elles, en com parlaven, com posaven els braços, com eren de manifesteres o de com explicaven algo, tota una sèrie de moviments corporals.
1: Clar.
2: Intentant treure la part de mi més despullada, com més rústica, de quan sóc jo a ma casa i estic d'esficàcia i tot me dona igual.
1: Estic d'esficàcia. Serà bonica la paraula? Prenim nota. D'esficàcia. Un altre dia expliquem... Escolteu, si haguem de traslladar aquelles dones, és que... escoltant a la Peris parlar de sa mare i les germanes, me n'he recordat, per exemple, me'n vaig al futbol, quan el xicón este, el Lamine Yamal, li deien, i la pressió, diu, sí. Idea. Pressió la de mon pare i ma mare, no?, quan creuaren l'estret en una pastera, no?
2: Això és pressió.
1: Aleshores, també passa un poc el mateix, no?, aquelles dones que mai els van fer cas, que mai van ser portada, ostres, quina feinada.
2: Sí.
1: Aquestes dones tindrien traducció ara en les ciutats i els barris que tenim ara mateix?
2: No sabria on ubicar-te, però te puc assegurar que sí. Te diria que sí. No sé on ho veuria, però per desgràcia encara n'hi ha moltes dones sense capacitat de poder expressar-se.
1: Dir la seua.
2: I dir la seua.
1: Sí.
2: No sé, no sabria dir-te el símil, no sé tu, Reyes, però...
1: Aquelles que han de donar de menjar i mentre no saps com donar de menjar no pots plantejar-te fer moltes altres coses i lluitar-te moltes
2: massa.
1: Altres coses.
2: Per desgràcia, massa. No, Reyes? O sea, tu, com ho ves? Se t'ocorre algun símil a ti? Jo no sé, però...
0: Es que no sé si he entendido bien la pregunta. Si hay esas mujeres ahora, actualmente, tendrían...
1: Qui seria? Quina seria la traslació d'aquelles dones de les dècades de 60, 70, ara mateix? Segueixen havent dones com aquelles que tenen de molts carros, de vegades invisibles?
2: És que podria ser...
0: Jo crec que totes.
2: En un moment totes.
0: És que seguim tirant del carro, perquè jo no sé tu, però jo que criava tres filles mentre treballava, trasladada també de Sevilla a València, sin família aquí... Yo me siento que he tirado mucho del carro para hacerlo todo a la vez, tal y como está estructurada ahora mismo la vida, ¿no? De que cada uno vive en su casita solo, de que estas redes también me las he tenido que buscar, estas redes de mujeres, de apoyo y de cuidado para en algún momento dado dejar a alguna hija mía con alguien.
2: Con el matiz de que podemos, sentido, claro, conducimos y podemos salir de casa.
1: Sí, que ya es un avantaje.
2: Salimos y somos seres sociales, pero tirar del carro,
0: tirando del carro, yo
2: estem
0: creo
2: totes
0: que
2: igual.
1: Estem igual. Ahí volia anar.
0: Por lo menos, a lo mejor, nosotras, yo tengo 56 años y soy también de otra generación, espero que ya haya parejas jóvenes estem que
2: igual.
0: Están criando, que ellas no sientan que tiran del carro y que tienen los dos a la vez. Pero aún tenemos mucho peso las mujeres de
3: cuidar de los nuestros mayores, cuidar, seguir cuidando de nuestros hijos.
1: Sí, quan encara els fills no se n'han anat, apareixen els pares la veritat és que és una successió de carros dels quals tirar, però un poc volia arribar ahí, no?
2: Sí.
1: És a dir, creieu que
3: el sostén,
1: qui es pot identificar, qui es pot identificar o què és el que preteneu provocar al públic que s'assente en el pati de butaques?
2: Reyes, contesta.
3: Yo creo que lo que dije en un principio, ¿no? Que este apoyo que se dan las mujeres, este entramado que hacen es como, no es de aquella época, es que también se da ahora y se ha dado siempre, ¿no? Y yo creo que a mí me gustaría resaltar esto porque las mujeres se van a ver identificadas en esta complicidad, en estas pequeñas cosas que cuentan, el humor, lo que callan, lo que dicen. Yo creo que todas las mujeres se van a ver ahí.
1: A veure, haurem de dir-li a la sala Russafa
2: que amplie el pati de butaques.
1: Sí. Ui, sí, perquè la veritat és que fa moltes ganes per molts ingredients. Per aquestes tres actrius impressionants, per la música de Pep Llopis, per aquest espai dissenyat per Montesinos... Vaja, que tot queda en casa, que tot és família, però que són ingredients que et diuen que hi ha molta veritat posada en eixe les que tiren del carro, que arriba dijous de la setmana que ve, dia 17 de setembre, a la sala Russafa, dins del festival Russafa Escènica. Unes dones que ens diuen, la seva autora, Reyes Ruiz, i ho havíem parlat amb una de les actrius, la Peris, perdoneu, Maria Josep Peris, dones que han vingut a recordar-nos que les dones sempre han funcionat en xarxa i que gràcies a que ens donem suport les unes a les altres, el món, no nosaltres, el món ha pogut anar rutllant. Reyes Ruiz, Maria José Peris... Quin gust, tindre-vos per obrir temporada.
2: Ui, quina il·lusió, tranquil·lament. Reyes, que abre temporada con nosotras, así.
1: Mira que bonico.
2: Que bonito.
1: Sabeu, pues mira, ho arriba a saber que Esther treballa en tu les tècniques locals, ho hauríem canviat.
2: Oh.
1: Però anem amb Tríada Incompleta, és un grup de dones que... Bé, vaja, vos acomiadem amb el poema de Montserrat Abelló, Parlen les dones, es diu. I a més, a ritme de bossa nova.
2: Que guai.
1: Ah, que sí?
3: Que xulo.
1: Una abraçada molt gran. Gràcies. Ens veiem a la sala Russafa.
2: Gràcies.
3: Un abraço muy fuerte.
2: Moltes gràcies.
3: Muchas gracias.

Sí, hem canviat el ritme de, el ritme musical de l'agenda, perquè ja no és de vesprada. Ara és mitjanit, ja ben passada, i a aquestes hores avellis escoltar jazz. I si a més el títol és Brújula o Brújula, més encara, no? Que ens guie, que ens diga per on va el nord. Si a més està interpretada i és obra per un dels millors guitarristes de jazz que tenim, com és Chemo Tebar, doncs què més li pots demanar a una sintonia que t'ajuda a fer el repàs de l'endemà? Doncs al que anàvem. Demà, que ja és avui, a les 7 de la vesprada, la Mostra de València, que fa actes al llarg de tot l'any, ha programat una sessió ben interessant dins del cicle Cine culpable, amb el periodista Juan Sanguino. L'autor de Generación Titanic compartirà amb el públic el seu plaer culpable cinematogràfic. A més, en la sessió es projectarà una pel·lícula sorpresa. No em digueu que no és divertit això. Anem per parlar amb l'autor i, a més, veurem una pel·lícula que no sabem quina és. Posteriorment, hi haurà un col·loqui entre els assistents que estaran moderats pel també periodista Eugenio Viñas. I ara vos recomanem anar al cinema demà dimarts i fins dijous als cines Odeon Alacant de Sant Vicent del Raspeig. A les 4 i a les 10 i quart podeu veure La invasió dels bàrbars. Dimecres i dijous als Alucine de Sagunt, a les 6 també podreu veure La invasió dels bàrbars, una pel·lícula que s'obri camí entre les majors i que ja hem aconseguit veure pràcticament a tots els nostres pobles i que comença ara la campanya per la resta de l'Estat. Dir-vos que fa uns dies, no sabria dir-vos si ahir o després ahir, el seu director, Vicent Monsonís, deia en xarxes que tenen ja més de 50.000 seguidors en Instagram. Què voleu que vos diga? Això és bonic, no? Com algú tan xicotet, tan menudet, però amb molta veritat, pot fer-se un espai en el mercat. A les 8:30, de 8 dimarts ja, al Loco Club, concert de Bodega, que presentaran All Inside Aquarium. El grup de Nova York deixen un poc de banda l'etiqueta del post-punk i aposten pel rock melòdic i eclèctic amb una sonoritat més càlida. Està qualificat com l'àlbum de maduresa artística del grup que busca connectar amb el públic. I vos recordem, només anem a recomanar-vos dos exposicions, n'hi ha moltíssimes, però dos que no vos podeu perdre de cap de les maneres. Poques voltes es pot gaudir d'una exposició com la del Museu de Belles Arts de València dedicada a Rubens. I si encara no heu anat, teniu de temps fins al 4 d'octubre i un mes passa molt, molt de pressa. La mostra ens conta l'ascensió del geni del barroc flamenc des de la seva etapa d'aprenentatge en diversos tallers fins que el van admetre com a mestre en el gremi de Sant Lluc d'Anvers el 1598. A més de les primeres passes del pintor, l'exposició mostra tres descobriments. La creació d'Eva, que Rubens va restaurar dels danys que va patir en el trasllat de Màntova a Valladolid, la cort de Felip III, són així els reis, de dibuix un quadre, se'l carreguen pel camí i Rubens el va reparar. Un esborrany a l'oli de l'altar major de l'Església Nova de Roma i un cap ocult en retrat d'una dama, la jove reina Tomiris, que fa pensar que és un fragment de la composició original de la continència de Scipio. No espereu fins a l'últim dia per anar al Museu de Belles Arts, ja sabeu, fins al 4 d'octubre. I l'última recomanació, perquè no us podeu perdre l'exposició L'harmonia secreta del pensament. És una exposició que trobareu a la Fundació Bancaixa de València fins al 20 de setembre, i esta s'acaba ja. Podeu visitar esta mostra sobre Gustavo Turner, un dels pares de l'abstracció a l'Estat i fundador del Museu de l'Abstracció de Conca, el primer que va haver. Artista polifacètic, que igual et dissenyava una butaca per a un aparador de l'OEV, que feia les vidreres de la catedral de Conca o reestructurava les sales de la pintura flamenca del Prado, Turner va fer el viatge de la figuració a l'abstracció, sempre buscant eixe ordre ocult que hi ha en la natura. Ell no tractava de copiar formes visibles, sinó de desxifrar les lleis matemàtiques i geomètriques que sostenen la natura. Harmonia secreta del pensament és l'homenatge pòstum de la Fundació Bancaja a un artista
no sé, què ha influït en l'abstracció contemporània de tants i tants pintors.

0: Sí, sí, avui és un dia per a donar-vos la benvinguda o per a que ens la doneu vosaltres a nosaltres. I estava jo tan en eixe, ara es diria mood, val? Del dibuix de Lluís Llach, i de sobte entra Arturo Rico.
1: Molt bona nit, Reis. Que estiguera intentant dormir, així, ja no pot.
0: Ja està.
1: No, despert i ballant.
0: Espere. Molt bé, val. És que la nit dona per a molt.
1: De res.
0: Arturo.
1: Jo sols puc dir de res. Aquí estic escoltant ara mateixa.
0: Però on serà que entres així de valent i de potent?
1: Has vist? Habràs notat una ausència en la introducció. També té una explicació.
0: Sí.
1: Arrenquem avui la temporada. Pretext la nuit, podríem dir,
0: pretext,
1: no?
0: Ai, pretext la nuit.
1: És un pretext la nuit, l'anem a dir a partir d'ara. I saps que em sembla que vaig a continuar aquesta tendència meua de fer el que em dóna la gana. I que millor...
0: Bàsicament és el que ens agrada, fer el que ens dóna la gana.
1: Que arrencarà amb música i esta temporada ha dit... bueno, anem a estar alegre, home, no entropo
0: escolta,
1: també.
0: Escolta, que ara estava pensant jo. Fem el que ens dóna la gana i damunt ens paguen.
1: Efectivament, és
0: no
1: això.
0: No ho diguem. Sort que estem a estes
1: queda
0: hores.
1: Sí, queda així a estes hores.
0: Queda així i ja està.
1: I he dit, pues mira, estem alegre, home, no entropo també. Però sense l'alegre, home, no entropo. Vaig a començar...
0: T'has carregat la sintonia de la secció?
1: M'he carregat la sintonia de la secció. No sé si sols
0: no sé
1: esta
0: si
1: setmana...
0: No sé si veieu com ha vingut Arturo Rico de les vacances. Ha vingut valentet, carregant-se la sintonia de la secció. Entra amb el Bienvenidos de Miguel Ríos. Sí, no sé si alçar-te la veu.
1: És que
0: crec que no em convé.
1: Bienvenidos de Miguel Ríos per a donar-nos la benvinguda a esta nova temporada. I és que avui estem en eixa emoció de que inicia un nou curs.
0: Sí, esos nervis llibreta de la... nova.
1: Exacte, nervis de la novetat, de recuperar també aquelles coses no tan noves, sí. De tornar a la rutina, a veure els companys, a parlar davant d'este micro, que ens encanta.
0: Que ens agrada més que un
1: I mira, amb una imatge renovada també, que té l'estudi, que no ho podeu veure els oients, però segur que si seguiu en xarxes veureu alguna foto i veureu aquest color blau, que hi ha per tot arreu. Però continua, sense dubte, sent aquest espai en el que la veu és el nostre vehicle per a contar tot el que volem. I és que avui, Reis, del que parlem és de l'art de tornar. I no hi ha millor manera d'encetar aquesta nova temporada que dient benvinguts. Ja ho deies, Miguel Ríos, 1982.
0: I ja mític... ha plogut un poquiu, eh?
1: Sí. I ser mític doble àlbum en directe, Rock and Ríos.
0: Sí.
1: 5 i 6 de març, a l'antic Palau d'Esports de Madrid. Jo voldria dir que havia nascut, però no. Així que tot això és una
0: això
1: recerca que fa.
0: Això era precís que...
1: M'agrada. Des del primer dia ja la careta fora.
0: Vale, careta fora. Ai, mare.
1: Hem arrencat fort, sí, ho sé. Però no et preocupes que aquests horaris no em vaig a portar bé. No pretenc que els oients s'activen, tot el contrari. Anem a acompanyar-los este ratet abans de dormir. Per tant, si et sembla, canviem de llengua, d'artista... i de revolucions.

0: tot. Que t'haig descarregat la sintonia, que fos. Quina veu, per l'amor de Déu, més bonica. És una veu de nit.
1: És que després de donar la benvinguda a tota l'energia de Miguel Ríos, deixem ara un poc de
2: revolucions en la veu càlida i profunda de Michael Kiwanuka.
0: Kiwanuka.
2: Kiwanuka. El títol de la cançó és Home Again, que també va donar nom a l'àlbum. Va publicar a 2012 i és un treball amb el qual el músic britànic va començar a construir aquesta particular barreja que té d'estils, del soul, el folk, una emoció continguda que ha marcat la seva carrera.
0: Sí, sí.
2: Nosaltres, el que estem escoltant és una versió enregistrada en directe. Ho va fer al Round Chapel de Hackney, a Londres, i és una interpretació molt despullada, és molt íntima, en el que la veu i la guitarra busquen això, trobar un camí enmig del silenci.

0: Preneu nota per a fer com jo, a la llista de reproducció que va Michael Kiwanuka.
1: I'm home again. I és que setembre sempre té alguna cosa de retorn, no?
0: Sí.
1: Tornem de les vacances, recuperem els horaris, recuperem els costums...
0: A vegades els recuperem d'aquella manera, eh?
1: Efectivament. A trompaes. Retrobem persones i obrim noves portes durant unes setmanes que havien quedat tancades. En el nostre cas, el que tornem també és a casa. Perquè tornem a la ràdio, a este estudi, a les paraules compartides i a la companyia de tots els oients invisibles que ens estan escoltant, ara sí, de matinada,
0: a través del podcast.
1: I, bueno, a més de Michael Kiwanuka, a més de Home Again, ens estan recordant que tornar a casa no sempre significa tornar a un lloc. De vegades també és recuperar una veu, una sensació...
0: Un aroma. A tu no t'ha passat que de vegades sents un olor i te du a la infància, te du a un lloc que és teu, que és home?
1: A mi el que més em trasllada als llocs els olors, els aromes.
0: Ah, sí?
1: De repente una potència molt, molt forta, molt més que la veu... Ja, la imatge.
0: En este pretext hem sabut algun secret més de la vida d'Arturo Rico. Molt bé.
1: Però vinga, anem a continuar un poquet, ara sí, un poquet més de música. S'acostem a casa i sí, tornem a estar un poquet més, amb més ritme.

0: I és que reis també es pot tornar per dir adéu.
1: I tant. I és que... de ser ben educat. Anar-se'n sense dir adéu és de molt mala educació. S'ha de tornar.
0: I nosaltres, de gent mal educada, no en parlem en l'hora de la cultura.
1: No.
0: I la Fumiga ho ha fet molt bé, ho està fent molt bé. El grup del Cid ha tornat a la carretera per viure la seva gira de comiat i tancar al costat del seu públic més d'una dècada de música compartida. Per això estem escoltant, recuperem el tema Tornar, publicat el 2024 dins del seu tercer disc, Tot està per fer, i que és una cançó que parla de tornar a una cala plena de records i de descobrir que el paradís ja no és el mateix quan falta la persona amb qui el compartíem. No? Sempre sí. Diuen aquesta frase que sempre diuen de els llocs en els que has sigut feliç,
1: millor no tornar. Sí.
0: Perquè tornar no sempre serveix per quedar-se ni per recuperar allò que vam deixar. De vegades tornem simplement per mirar una última vegada, agrair el camí recorregut i acomiadar-nos com cal.

0: Descansa, Levis. Te has dado un golpe en la cabeza. Es tu nombre, ¿no? Levis Strauss. Lo llevas escrito en la ropa y... ¡Ah! ¡Ah!
1: Te enviaremos de regreso al futuro.
2: Veus, ahir no sé si voldria tornar al futur. No.
3: Jo no ho tinc molt clar, tampoc.
2: Però tocava,
3: com ja s'ha sent el pretext, este recorregut també parla de cinema. I pues, parlem d'uns viatges de tornada més famosos de la història del cinema. Retorno al futuro, Retorno al futur, dirigida per Robert Zemeckis i estrenada en 1985, convertia un DeLorean, un cotxe, en una màquina del temps. I enviava Marty McFly, interpretat per Michael J. Fox, des dels anys 80 fins a 1955.
2: Wow.
3: Amb la xuda, com no, de Doc Brown, interpretat per Christopher Lloyd.
2: Sí.
3: Així, per a qui no ha vist, este clàssic del cine, Marty no sols haurà de trobar la manera de tornar a la seva època. Abans haurà també de reparar el passat que ell mateix ha alterat i assegurar-se que els seus pares arriben a enamorar-se.
2: Wow. Sí, perquè si no ell ho porta cru.
3: Efectivament. Marty el que passava és que somiava en tornar a casa. Però el present al qual tornava ja no era exactament el mateix que va deixar. I ell tampoc pot mirar-lo amb els mateixos ulls després d'haver conegut els seus pares quan encara eren joves, eren fràgils, tenien els seus dubtes, com tot el món, siga jove o no tan jove, dona igual. Però bueno, en este cas eren més joves, no?
2: Sí.
3: Potser això és el que ocorre en qualsevol retorn. Pensem que tornem al punt de partida, però tot viatge ens transforma. I atenció, que quan finalment arribem, podem descobrir que tornar també pot ser una manera de començar de nou. Així que avui, el primer pretext de la temporada, no podia tampoc faltar literatura, i si et sembla una altra cançó un poquet més tranquil·la, continuem.

0: autor del text del poema del viatge a Ítaca, aparega en eixe, en este pretext perquè en No Res es presenta un disc que està basat en l'obra poètica de Cavafis, i tindrem al programa. Vull dir, veus que tot es fila, no?
1: Tot es va filant.
0: Anem filant.
1: No, la cultura està tot... Sí, sí. Està tot molt ben pensat.
0: No com Ariadna, eh? No com Ariadna, que no ens agradava com filava, però anem filant.
1: I és que anàvem a parlar de literatura, i sí. Hi ha una història que representa com cap altra l'art de tornar... Això és l'Odissea.
0: Que està de moda.
1: Està molt de moda, però mira, no vaig a comentar la pel·lícula de Nolan.
0: Ah, no?
1: No, i no vaig a fer per dos motius.
0: Val.
1: El primer és que ja s'ha parlat i s'ha analitzat molt les últimes setmanes, amb opinions que a mi personalment em lleven un poquet les ganes de pagar l'entrada al cinema per veure-la.
0: No, ara t'agafaré, ara han acabat, i així t'agafes per davant i te'n vas directe. No, perquè a aquestes hores no pots, però te'n vas al cine. Sí, sí, sí.
1: I per altra banda, una cosa molt important, que és que no l'ha vista.
0: Clar,
1: no puc opinar d'una pel·lícula.
0: No es parla d'una cosa que no has vist, no has llegit, no has escoltat mai de la vida.
1: Avui el que parlem és de l'obra atribuïda a Homer i composta probablement cap al segle VIII abans de Crist, una obra que relata el llarg viatge d'Odisseu, Ulisses, en la tradició llatina, per regressar a Ítaca, després de la guerra de Troia. És un retorn que s'allarga durant 10 anys i que el porta a enfrontar-se amb ciclops, sirenes, tempestes, déus i tota classe de temptacions. Però darrere de cada aventura hi ha sempre un mateix desig. Arribar, tornar de nou a casa, retrobar Penélope i Telèmac i recuperar la vida que havia deixat en suspens.
0: Però com diu Cavafis en Ítaca, pel camí allò més important és tot el que aprèn del comportament humà, sobretot. De conceptes com la lleialtat, la traïció, les temptacions, la por, etcètera, etcètera.
1: Efectivament, ja és que ara mateix l'Odissea em recorda que tornar no és simplement recórrer el camí en sentit contrari.
0: En absolut.
1: Quan Odisseu arriba finalment a Ítaca, ho fa transformat per tot el que ha viscut i troba també un llar diferent.
0: Eixa és la lliçó de l'Odissea.
1: Efectivament, hi ha pretendents de Penélope i està obligada a continuar, perquè ella està obligada a continuar sense ell, no?
0: Sí.
1: Fins i tot a entrar disfressat i ser reconegut a poc, perquè encara el recorden. I pot ser per això, milers d'anys després, el seu viatge continua parlant de nosaltres. Perquè sí. Tots tenim alguna Ítaca a la qual voldríem tornar, encara que sabem que quan hi arribem ni aquell lloc serà exactament el mateix, ni nosaltres, ja la persona que un dia se'n va anar d'allí.

0: Una nueva página.
1: I ara tornem amb el cuelgue.
2: Ah, tornem amb el cuelgue. I té un sentit, perquè és que a nit van estar a l'auditori del Roig Arena fent un concert espectacular que, per desgràcia, em vaig perdre. Però vaig dir, mira, li vaig a fer el xicotet homenatge de ficar-los així en el primer pretext de la temporada. I per què? Posa aquesta cançó que es diu La Màquina, publicada el 2025 i que forma part del seu últim disc, que es diu Discolo, perquè també tornar, en el nostre cas, tornar a esta rutina és també el moment d'encendre'ls de nou els motors i de començar amb tot això, amb una nova temporada, no? I és que...
1: Si donarem dades del que és la rutina nostra... Pot ser, tindríem un moment còmic, no?, en este nou horari de matinada de l'Hora de la Cultura, perquè rutina, jo crec que no l'acabem d'agafar, no?
2: Jo sí, crec que no sé...
1: Cada dia hi ha una sorpresa, o dos, o tres, o quatre.
2: És que esta cançó del Cuelga, de la banda argentina, em recorda un poquet això, no? I a mi, esa cançó, aquest concepte de la màquina, no?, l'associ sempre a setembre, perquè no tinc molt clar encara si l'any comença en gener o comença ara.
1: Perquè bàsicament, ara... tu que estàs posat a fer el que et dona la gana,
2: clar.
1: Tu quan vols que comenci l'any?
2: Per a mi comença ara.
1: Ah, però
2: és que la societat...
1: Declarem que l'any comença en setembre.
2: Perquè la societat torna a moure's i cada engranatge ocupa de nou el seu lloc.
1: Sí.
2: I també, com hem comentat, esta ràdio també reprèn el seu ritme. Posa al principi, ens costa abandonar un poquet i sa pausa de l'estiu, però bueno, només cal un primer impuls perquè tot torna a funcionar.
1: Així sí, ens agrada més que amb tot d'un llapis. Ens costa ben poc.
2: Així sí, que sí. Ja ho sabeu ben bé. Bueno, el primer, descansar quan acabe l'Hora de la Cultura. I després, demà, respirar. Premer el botó, obrir el micròfon i deixar que la màquina comence a caminar.
1: Ai, que bonic.

0: M'agrada molt el Cuelgue. Quina llàstima no haver pogut anar a veure-los.
1: Però tornaran, segur que sí.
0: Escolta'm, s'ha acabat el pretext? Saps què passa?
1: Conta'm.
0: Que està arribant l'hora de plegar i anar-nos-en. Com passen els minuts quan estàs a gust? I seguir donant-li voltes als temes, no? Que podeu seguir donant-li voltes als temes dels que hem parlat avui al programa. Del paper de les dones, que mai han sigut notícia ni protagonistes dels llibres d'història, en la configuració de les nostres ciutats. Segur que a prop en teniu alguna. Del que suposa tornar al treball, tornar a cultivar amistats, de totes aquestes reflexions que ens ha fet Arturo. Ens n'anem amb una dedicatòria, Arturo. Començàvem el programa parlant del que les vacances deixen enrere, d'allò que es perd, que s'acaba, que comença. Una de les coses que el món ha perdut és el llac Ontario.
1: Sí.
0: I jo que sé que,
1: poc.
0: I jo que sé que, Arturo, has visitat el llac aquestes vacances, no m'he pogut resistir a dedicar aquesta cançó sublim de tardor que es diu Ontario. Tu creus que es pot cantar una cançó Amèrica allà? No.
1: No,
0: com
1: no.
0: Com és això del llac Ontario? Tu també te n'aniries a viure allà com els tardors?
1: No ho sé si per sempre, però una estoneta sí.
0: Com fem el que ens dona la gana, anem a dir-li llac Amèrica o seguim en Ontario?
1: A mi el que m'agrada més Ontario, jo així el vaig conèixer.
0: Doncs ens n'anem. El llac Ontario continua sent Ontario. Si més no, en l'hora de la cultura. Ens n'anem. Quan passa el temps? Demà a les 12:30 tornem. Ja sabeu, fins aleshores feu bondat. Oh, a aquestes hores, no. Millor no.

0: A Punt Ràdio, sintonis amb tu. Llum, pólvora, música i tradició. Comença el viatge al cor de la festa. El programa faller de la Ràdio Pública Valenciana. Comença La Flama. Amb Loren Donat.
1: Bon dia i benvinguts a La Flama, el nou programa de A Punt Ràdio que arriba per recórrer de nord a sud i de costa a interior tota la comunitat valenciana a través de les seues festes, de les seues tradicions i els seus protagonistes. Soc Loren Donat i estic encantat d'obrir esta nova finestra per a compartir amb tots vosaltres la meua passió, les nostres festes i tradicions. Dilluns i dijous, de 12 a 1, obrim una finestra a cada racó de la nostra terra per a descobrir què celebrem, com el celebrem i, sobretot, perquè les nostres festes formen part del que som, de la nostra identitat. Perquè hi ha sons que ens competen qui som. Una banda que trenca el silenci, una pólvora que anuncia que comença la festa, una plaça que s'ompli un foc, com el de la flama que crema, i milers de valencians que hissen al carrer per a mantindre vives les nostres tradicions. I ara sí, amics i amigues, si parlem de festa, hi ha tres noms que són imprescindibles. Les Falles de València, les Fogueres d'Alacant i la Magdalena de Castelló. Tres grans celebracions que són molt més que monuments, que falles, que pólvora, que música i, sobretot, que foc. Són identitat, són cultura, són emoció i seran, sense dubte, les grans protagonistes d'esta nova finestra de la festa. Però en La Flama no volem anar molt més allà. Volem recórrer cada poble, cada comarca, cada racó de la nostra comunitat per a descobrir festes grans i xicotetes, tradicions centenàries i noves maneres de celebrar, perquè darrere de cada festa hi ha una història, una persona, una família i una manera d'entendre la nostra terra. I per a emprendre aquest viatge no vaig a soles, no, vaig acompanyat. Ens acompanya, en este cas, una gran periodista, una autèntica terratrèmol de la festa que porta doble xolla, ja, cor d'honor infantil i cor d'honor major, subdirectora de retransmissió de festes al voltant de tota la comunitat valenciana, la mestra de les festes, Omaira López Beltrán. Molt bon dia!
2: Bon dia, Loren. És un plaer estar així en tu, en esta nova aventura, que és La Flama.
1: En l'estrena de La Flama. Quines ganes de vertebrar la comunitat valenciana.
2: Pues sí, tenim moltíssimes ganes d'anar a tots els racons de la comunitat valenciana per emportar així als nostres oients totes les festes i les tradicions, en especial focus en les falles, les fogueres i la Magdalena, com no.
1: Omaira, tu que has format part de la festa de l'interior, que eres patrimoni de la festa de les falles has vertebrat la comunitat, com descriuries la festa de la comunitat valenciana? Què és la festa?
2: Pues la festa de la comunitat valenciana i en tot el territori nacional, entenc jo, és un sentiment que es viu a cada poble, a cada racó, però jo destacaria de la comunitat la grandíssima quantitat de patrimoni festiu que tenim. O sea, és impressionant. Ja no estem parlant sols de falles o de fogueres, els moros i cristians, les processons als nostres sants, als nostres patrons, la diversitat cultural que tenim en tot el nostre territori, que és molt potent.
1: Jo vaig a dir una cosa. Si busques en el diccionari ara i busques festes de la comunitat valenciana i busques les festes, en el diccionari fica La Flama, perquè tot el món té que estar ara mateix connectat a La Flama, com està també connectat el nostre company, que és faller per excel·lència, recorregut també totes les festes de la comunitat valenciana, l'encisa, el que són les fogueres de Sant Joan, enamorat de les gallates de Castelló i sobretot de la mitja lluna mora i la creu cristiana que tenim al voltant de la nostra comunitat valenciana. Fran Casales, artista, com estàs?
3: Hola, Loren, molt bona vesprada. Estic molt, molt emocionat de formar part d'aquest projecte que fa conèixer tantes i tantes festes que té la comunitat valenciana, que és tan rica en tot això. De fet, per a mi, crec que espero que siga també un aprenentatge tant dels mitjans de comunicació com de conèixer aquestes pròpies festes, no? Des de tota la vida he estat escoltant

0: estos programas, vos veía a vosotros cuando yo era más chicotet, al cor de festa, y ahora para mí formar parte de un proyecto como este es muy importante. O sea, que estoy emocionada. Agraïda i emocionada, com la Lina Morgan.
1: Clar que sí. Pues mira, anem a fer una cosa, anem a fer que batega en força el cor de la festa, mai millor dit, perquè prepareu els cinc sentits, perquè així n'hi haurà música, pólvora, foc, emoció, història i molta, molta festa. Això, amics i amigues, és la flama, és l'estrena de la flama. I la flama va a recórrer totes les festes de la Comunitat Valenciana. Aixina, que encenem la metxa i arranquem en el dia d'avui, en el primer moment del sumari, que anem a recórrer totes les festes. Aixina, que com Mayra López Beltrán, que tenim preparat en el dia d'avui en aquest sumari del primer programa de la flama.
2: Arrenquem la flama amb un convidat de luxe per a inaugurar este nou programa dedicat a les falles. Tindrem l'honor de rebre a un dels protagonistes de la Festa Gran de València, Santiago Ballester, regidor de falles i president de Junta Central Fallera. Amb ell parlarem d'un dels moments que marca l'inici del nou exercici faller, el procés d'elecció de les falleres majors de València 2027. I després ens anem de viatge per tota la nostra comunitat. Primera parada al Xemesí, on demà 8 de setembre se celebra la seva festa gran en honor a la Mare de Déu de la Salut. Una celebració única i plena de música, tradició i cultura popular, reconeguda per la UNESCO com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat. Des de Alchemesí viatgem fins a Segorbe, perquè del 8 al 14 de setembre arriben les seues impressionants entrades de bous i cavalls que cada dia, a les 2 de la vesprada, convertissen els seus carrers en escenari d'una de les tradicions més espectaculars de les nostres festes, una celebració declarada Festa d'Interès Turístic Internacional des de 2005. També estarem a Elda, que celebra les seues festes majors en honor als sants patrons, la Mare de Déu de la Salut i el Crist del Bon Succés. Estes festes se celebren del 6 al 9 de setembre. A Carcaixent es va viure la jornada d'homenatge a les falleres majors de la Comunitat Valenciana, presidida per les falleres majors de València Carmen Prades i Marta Mercader. Coneixerem a les noves reines falleres de Borriana, que acaben de començar el seu somni. I acabarem el nostre recorregut a Villena, perquè estan ja immersos en les seues festes de moros i cristians en honor a la Mare de Déu de les Virtuts, que van començar el passat dia 4 i culminen el proper 9 de setembre.
1: Gràcies, Omaira López Beltrán. Ahí tenim el sumari del programa d'avui, però avui ens fiquem de llarg, perquè avui és l'estrena. I avui volíem tindre a una persona que representa no a soles a les falles de la ciutat de València, sinó a les falles de tota la Comunitat Valenciana, de tota Espanya i a nivell internacional, perquè tots depenen de Junta Central Fallera. I per això tenim l'oportunitat de que estiga avui amb nosaltres, en este primer dia, el regidor de falles i president de Junta Central Fallera, don Santiago Ballester. Molt bon dia, don Santiago.
3: Hola, muy buenos días, Loren. Encantado de estar con vosotros en este primer programa de La Flama en Apunt Radio y, como no puede ser de otra manera, desearos toda la suerte del mundo en vuestra nueva andadura.
1: Una nueva andadura que es comença en una data, avui, dilluns 7 de setembre, a casi com aquell que du 48 hores d'elegir els jurats que elegiran a les falleres majors de València 2027. Que complicat, perquè, clar, se composen per 7 persones, 3 d'ells els elegís el president de Junta Central Fallera i 4 serà l'Assemblea de Presidents. Clar, i ara estan totes les mirades ficades en els noms, qui pot eixir i no pot eixir. Per a un president de Junta Central Fallera és difícil escollir qui serà el jurat per a les falleres majors.
3: Bueno, tienes toda la razón. Este miércoles en el Palau de la Música, como viene siendo tradicional, a las 8 de la tarde, bueno, será a las 7 cuando se reúnan todos los presidentes, y además tengo que decirte que es una de las asambleas más numerosas, que vienen para votar quiénes serán los cuatro candidatos que ellos aportan la asamblea a este jurado conformado por 7 personas, y yo daré a conocer los tres jurados.

0: Com sona ja? Sonaria en Tabal i Dolçaina. Com sonaria el moment d'anar construint poc a poc aquesta meravellosa Moixaranga d'Algemesí, que demà tenen el seu gran dia. Demà Algemesí celebra la seva festa en honor a la Mare Déu de la Salut. I avui tenim l'oportunitat de tindre en nosaltres a Raül Sanchís, el president. Què tal, Raül? Molt bon dia, com estem?
1: Hola, molt bon dia, com esteu?
0: Molt bé. Si no m'equivoque, president de la Nova, no?
1: Sí, de la Nova Moixaranga.
0: De la Nova Moixaranga. Que, quan vas començar la Nova Moixaranga? Quan se va fundar?
1: Doncs l'any 97. L'any 97, per, entre altres coses, s'incorporar la dona a la festa, a la Moixaranga.
0: Jo lo
1: I
0: que...
1: ja van vora, anem a fer ja 30 anys.
0: 30 anys que n'hi ha que dir... mantindren la, evidentment, la cultura, la tradició del poble d'Algemesí.